0: Pep Toni Tous, Marí, com estàs?
1: Molt bé, gràcies.
0: Benvingut.
1: Gràcies.
0: No sé si havies sentit mai aquesta tonada de treure patates d'una Maria Magdalena molt barata.
1: No sé si era ella, l'havia sentit de altres bandes, però no ella.
0: I d'avui mos acompanya en Pep Tous, Marí, que
1: tu.
0: És... Pep, he dit?
1: Tur.
0: He dit Tous, jo.
1: Sí, sí.
0: No, no, Tur.
1: No passa res.
0: He dit Tous, perdona. Tur Marí, que és farmacèutic, és catedràtic de Fisiologia, és director del grup de recerca en nutrició comunitària i estrès oxidatiu, moltes coses. També redactor, un dels redactors de la Declaració de la Dieta Mediterrània com a patrimoni immaterial de la humanitat i també autor, entre d'altres escrits d'història de la cuina i l'alimentació a les Illes Balears, publicat per El Gall Editor. I justament aquest llibre mos va fer pensar en tu, avui que han triat la paraula història com a fil conductor d'aquest programa. En quin moment temporal situaries l'inici de la història de la cuina i l'alimentació a les illes? Si poden posar allò un moment històric.
1: A veure, des del moment en què tu modifiques els aliments d'una forma o de l'altra, m'ho podríem anar a l'invenció del foc. Quan hi ha foc hi ha cuina. I si ho vols així, mirant-ho amb el temps i amb molta distància, podríem dir que és el moment que comença la cuina, el que és transformació dels aliments, des de menjar un aliment cru o aliment transformat. Aquest se't podria ser el punt de partida.
0: Ai, tu en aquesta història de la cuina, a partir de on comences a tirar els fills?
1: Pues a partir d'aquí, a partir de la prehistòria, dels primers neolítics, les èpoques dels talaiots i totes aquestes coses, que és quan començam a tenir vestigis d'una forma de l'altre. No tant pels aliments, perquè evidentment no són perdurables, però sí a partir de les seves eines i de totes les vaixelles, i molt, molt rústiques, però que molt recorden un poc com són avui en dia.
0: Sí?
1: Sí, efectivament. Si tu estàs mirant les vaixelles que varen trobar en el Museu Arqueològic d'Eivissa, en el Museu Púnic, te'n faries creus de lo molt semblant que són les nostres que es puguin fer a Pòrtol. Vull dir, no són tan diferents.
0: És a dir, que està clar allò de on venim, per saber on som i cap on anem.
1: I cap on anem, és així.
0: Importantíssim. I, clar, te sent xerrada dels talaiòtics, el concepte d'alimentació també ha anat variant molt al llarg dels temps. No és igual menjar per necessitat, menjar en un context de necessitat o en moments d'abundància, com ara, no?
1: Clar, evidentment. A veure, quan hi ha necessitat, replegues tot el que hi ha. Després, quan tu tens abundància, tries i aprens a triar els aliments que són més útils o més favorables segons de salut, que és el que tenim avui en dia. Després, una altra cosa és que se mesclin aspectes econòmics, socials, culturals, tradicionals i equipolaritat de moltes coses.
0: Ja. I, clar, si història és llarga...
1: És llarga. Però t'he de dir una cosa. La forma de menjar que tenim nosaltres no és d'un dia per l'altre. Vull dir, no, avui mos aixecam herbívors i el sendemà carnívors. No. Doncs així. Vull dir, la història de la cuina és com la història de la humanitat. Hem anat fent al llarg del temps.
0: Val, per tant, coneixent la història de la cuina, també ens coneixem un poc a nosaltres mateixos.
1: Efectivament, així és. I jo diria que la cuina actual que dèiem, la cuina mallorquina, la cuina ibicenca, la cuina menorquina, a partir de quan? A partir de final del segle XIX.
0: Ja, això és molt nou.
1: Que és on quan s'ajunta tot. Saps? Bé, se va juntant des dels temps dels prehistòrics, els romans, etcètera, etcètera, els àrabs, fins ara.
0: Se va juntant això que és com un efecte, no sé...
1: I no ha acabat encara.
0: Bolla de neu.
1: Efectivament, i no ha acabat. Perquè si no, basta recordar. Quant temps fa que menjam germinat soja, per exemple, germinada, de maïs, les nostres ensalades?
0: Ja.
1: No fa tant, eh?
0: Ja.
1: La meva abuela, la meva padrina, quan sentia parlar de maïs, d'això és menjar de quiques.
0: Ja.
1: O no?
0: Sí, ho és.
1: És que tenim una edat, els joves no, però és que tenim una edat doncs, deien això, sí. I en canvi avui en dia ho trobem ben natural, no?
0: Sí.
1: Vull dir, doncs ja ho veus. O sigui, la cuina és viva i va evolucionant.
0: Val. De fet, som, tornem a lo que érem, no? Que som la suma de moltes persones, de moltes generacions, de moltes
1: així
0: cultures,
1: és.
0: També. No sé si n'hi ha alguna que hagi deixat més petjada que
1: mira,
0: una altra.
1: Mira, jo te diria... Hi ha 5 punts importants. El primer som els fenicis. Els fenicis eren grans comerciants que anaven de punta a punta del Mediterrani, el que era el món conegut de la nostra antiga edat, diguem-ho així. I que ens van ensenyar moltes coses. Ens van ensenyar a fer sal, ens van ensenyar a envinagrar, ens van ensenyar a salar, i per tant, per tot, potser per això a tots nosaltres ens agrada menjar un plat d'olivetes o un envinagrat d'alguna cosa.
0: Sí.
1: Això ve d'aquí. Dos, estem de romans. És quan els primers llibres de cuina venen de romans.
0: Sí.
1: Marc Apici, ens deia, és el primer gran cuiner i fa un llibre de receptes espectacular que encara avui se fa. Acabat, nosaltres ho va desagonat alguna vegada a un restaurant Finolis i pues, han posat pètals de flors a les ensalades.
0: Mira,
1: i diu, mira tu, quines coses.
0: Sí.
1: Els romans ja ho feien.
0: Ah, bo.
1: Per tant, no són tan inventors.
0: No és tan nou.
1: No és tan nou. Un altre punt important són els àrabs. I quant de plats coneixem nosaltres amb mel, dolços, són àrabs. Tots els menjars, els tàpers per menjar, és a dir, les empanades, les empanadilles, les panades, els rubiols, tot això és dels temps àrabs, àrabs jueus, una mig, perquè són dues cultures que s'abaraven molt a morir, però mengen d'allà mateix. I després, l'altre gran punt va ser l'arribada d'Amèrica, que ens van arribar un caramull d'aliments, mira, la tomàtica.
0: Sí.
1: Vosaltres podeu imaginar una Mallorca, unes balees sense pan tomàtica?
0: Un tombat.
1: No. Un tombat?
0: No, perdona,
1: no ho podríem fer. Bé, sí, només hi hauria ceba. Ceba i oli.
0: I no sempre se posa.
1: I no sempre. I s'ha acabat el món. Veus, el canvi que hi ha hagut, es preves.
0: Sí.
1: Imagina't tu, un trampó,
0: clar,
1: impossible.
0: Tot això queda en el nostre ADN.
1: Totalment.
0: Ah, aquesta setmana
1: totalment.
0: Que també hem parlat de l'ADN sí. I d'aquestes mescles.
1: Són, jo, per mi, els principals punts, saps? Que...
2: Jo tinc un dubte, perquè, bé, jo sóc vegetarià, i sempre me passa pel cap la pregunta de d'on surt el saïm en els postres tradicionals.
1: D'on surt el saïm en els postres? Dona gust. A veure, el gust es troba en els greixos.
2: Sí.
1: El greix és que dona gust. Si tu menges un cuixot, me sap greu per tu, eh?
2: Però, no, no passa res.
1: Però jo me'l menjo molt a gust. El cuixot... el gust que té, és el greix que li dona.
0: Sí.
1: Això és la substància. D'aquí ve tot. D'aquí ve tot. Llavors, ja que te menges allò, tu has panificat una cosa que és més seca i li poses saïm, és gustós. I no n'hi ha més. Així és. Aquesta és la història, bàsicament. I el porc, el Mediterrani, es posa a menjar tot, s'aprofita tot. És així. No se'n menja ara a la banda sud per qüestions... diguem, ètnico-socials religioses, eh? perquè hi havia una epidèmia de triquinosi i la millor manera és, mira, pues deixeu de menjar, mort d'escar, s'ha acabat la ràbia, no? I s'ha acabat el problema. Però tot el Mediterrani s'aprofitava, és un menjar transversal, diguem-ho així.
0: I en quin moment diries que som ara? Estem en un moment en què la cuina està de moda, que és una necessitat, que l'hem de reivindicar, ara que parlaves de la cuina de les illes. En quin moment estem?
1: Un poc de tot, un poc de tot. A veure, és una necessitat sempre, perquè tenim gana i venim de menjar. I això és ara com feia mil anys. Després, és una moda? Sí, perquè és com tot evoluciona i busquen noves experiències, que és la moda de la cuina actual, aquesta cuina fusió i tot tal. Això són noves experiències. Allò de deconstruir, que està també una paraula molt famosa, no? Deconstruir, te dono un tombent, saps? Per on ficar-li la mà, no? Si per dalt o per baix. Però és així, estem canviant formes, textures, colors, sabors... formes de presentar-lo, noves experiències, tu vols una cosa, li pegues queixalada i te recorda una altra. Què és això, no? I tot això és el model de la cuina actual. Jo el compararia, si vols, la música clàssica, hi ha una sèrie d'etapes de la música clàssica, des de la romàntica, l'època de Mozart, tal, avui està en una època que és la disintonia, vull dir, la manca de sintonia, tot al redador, no? Llavors, és una experiència més. T'agradarà més o manco? Això és una altra guerra, no? Però són diferents formes.
0: Saps que m'ha vengut en el cap? Fa uns mesos vaig ser a Pompeia, que és espectacular. És una visita que jo crec que no l'havia fet mai, s'ha de fer.
1: S'ha de fer en sa vida,
0: sí. És espectacular. I ara pensava en aquests carrers on havia totes aquestes botigues de cara en el públic, on se venies menjar i tu te l'enduies, on havia aquestes botigues d'oli, que tu que deies, d'aquí venim, clar, és que és vera, d'aquí venim.
1: És que és això.
0: Quasi està tot inventat.
1: Efectivament, i de fet, a la Roma imperial, diguem-ho així, a la Roma clàssica, hi havia tot això que ara m'ho imaginem,
0: sí.
1: Que som inventors.
0: Exacte.
1: No, perdona,
0: ja
1: fa 2.000 anys ja era.
0: Sí.
1: I en Pompeia s'ha vist claríssim.
0: Claríssim, sí. Talment, és que és espectacular. En Pep Tura ha estat un dels redactors de la declaració de la dieta mediterrània com a patrimoni de la humanitat, per tant, bé, enhorabona, la vareu clavar.
1: Sí, una miqueta, sí.
0: A l'hora d'argumentar.
1: Sí. Érem un grup de 16 científics de tot la Mediterrània, eh? No faltava ningú.
0: Molt bé, i per tant, igual que dèiem, no ho hem inventat, la dieta mediterrània tampoc, no l'acabem d'inventar.
1: No l'acabem d'inventar, la seguim inventant, la seguim fent, eh? Estan modificant el que us comentava abans, d'afegir nous aliments diferents i tal, que donen consistència, canvis en la textura, canvis en el gust i tot això. És a dir, és un ens viu. S'està transformant, la dieta mediterrània. Ara no era com fa 100 anys i no ho serà com d'aquí 100.
0: És un ésser viu, és un element viu.
1: La dieta va canviar.
0: I diu, serem una desena de científics que argumentàveu titular, perquè realment, diguéssim, no, és que aquesta manera de menjar que tenim a Segonca Mediterrània és patrimoni material.
1: Home, el que miraves era, a veure, de quins aliments disposam? Els aliments de què disposam venen en funció de l'ecologia, en funció del que ens dona el terreny allò on vivim, del tant de la mà com de la terra, no? Hi havia aquests aliments, i aquests aliments, a veure, com se transformen, en quins plats ens donen, que és el que finalment ens menjam. I després vam veure que hi ha coincidències increïbles,
0: sí, no?
1: Al nord, al sud, a l'esquerra, a la dreta. Només te'n contaré una. Hi havia un col·lega de Creta, no és un cretino, és un cretense, un gran professor, Antoni Cafatos, i me'n recordo que un dia me'l vaig endur, per altres coses, a sopar a un restaurant molt conegut, molt tradicional d'Eivissa. No? Sí. I vaig demanar, mira, provaràs un arròs negre. I l'home deia, bueno, no sabia el que deia, black rice, no? perquè jo en grec encara no en sé. I l'home no sabia el que em deia. Però quan va posar el plat damunt la taula, va dir, això és el que jo menys, a ca meva tenc un poble de vora jo on visc, que fan exactament el mateix. Fixeu-vos, les similituds tan brutals que tenim a banda i banda del Mediterrani.
0: Sí. Bé, al final bevem dels mateixos productes, de la mateixa aigua, de la mateixa mà.
1: Efectivament. Cada any els meus alumnes a la universitat els hi poso un test i pos fotos, un tipus d'aliment i un altre, i em diuen quines diferències hi ha, i no n'hi ha cap. Pas següent, això és a Espanya, això és a Turquia, això és a Grècia, i és el mateix, amb diferents noms.
0: Ja. I parlant d'aquesta dieta mediterrània, per menjar bé, per tenir una bona nutrició, que jo crec que també és una paraula important en el context actual, hem de tornar allò essencial, o no és possible, no ho sé, producte de temporada, compra diària, fora plàstic...
1: A veure, el producte de temporada sempre és més, és millor per molt de motius, entre altres coses perquè hem de salvar el planeta i perquè el transport suposa un 20% de l'energia que se consumeix. Avui en dia tenim la disintonia tan brutal que és més barat dur un quilo de taronja de Sud-àfrica que tenies de vora que nostra. Aquí a soia, mateix, per la soia, la taronja justament és molt primerenca i acaba ràpid. Però bé, vull dir, això no pot passar, saps? Per tant, és millor el producte de proximitat per tots aquests motius i també per motius paisatgístics, econòmics, socials, el que tu vulguis. Després, per gust. Ara bé, tot l'altre... la compra diària, el ritme de vida que duim.
0: Ja, és que és impossible.
1: Estimada, és impossible.
0: És
1: em pots comprar i la congeles. Sí, i hem de mantenir-se cada dia desfred.
0: Ja.
1: Tot l'altre, no hi ha cap problema. El tema de la dieta mediterrània és que la forma de menjar i la proporció dels diferents aliments que formen la dieta mediterrània, quan tu analitzes la composició d'aquests aliments i aquesta gràcia, coincideix totalment, i quan dic totalment vull dir un 100%, amb el nivell de nutrients, els diferents nutrients que la salut ens recomana que prenguem per viure de forma saludable i tal. Per tant, coincideix.
0: I no se feia científicament?
1: No.
0: Se feia...
1: Aplicaves el criteri normal.
0: Sí, tenc més verdures, tenc això, tenc allò, la carn és més cara, per tant, menjaré menys carn.
1: Quina estació tenim? I per si veiem-me granes i aquelles coses, no?
0: I es cosa, se va habituant a això.
1: Naturalment, és així. Però això no només passa al Mediterrani.
0: Ja.
1: A altres bandes, tu te'n vas a tot el que és tutu de Xile, i allà és tutu de Mediterrània, perquè el clima ens dona i es fa molt menjar també. Te'n vas a Austràlia, te'n vas a Califòrnia, i altres bandes que mengen molt semblant de nosaltres, també.
0: I de nosaltres avui compartim aquest sopar, i està per de demà, així que ves pensant, que ara ve la pregunta, amb en Pep Tur.

0: S'olivera també amb la germana, no?
1: Sí, s'olivera. A veure, és que hi ha dos aliments transversals a la cita mediterrània. Dos aliments que s'aprenen sempre. I són els que no t'has de faltar quan no hi ets. Quan te vas pel món, són aquests que no t'has de faltar. Que és oli d'oliva, olivera, forma part del nostre forma de ser, el nostre paisatge i l'enyoram, i aquest colors que tenim a casa nostra. I després ja és vi. Encara que diguin és alcohol, sí, però nosaltres no bevem alcohol, bevem vi, ja. És diferent. Vull dir, i clar, l'alcohol té problemes, perquè evidentment és un tòxic hepàtic, però té altres coses, vull dir, hi ha antioxidants, hi ha estanins, hi ha polifenols, hi ha una sèrie de coses que també acompanyen.
0: A veure, necessitem preparar sopar.
1: Vinga.
0: Que mos proposa en Pep Tur, que no sigui molt complicat.
1: No, molt, molt senzill, i però seré un poc agosarat.
0: Vinga.
1: Sortiré un poc de la Mediterrània.
0: Vinga.
1: Vale? Faré un plat mexicà d'origen, que se va inventar poc després de la Revolució Mexicana, quan els mexicans van adquirir la seva independència, i els agrada molt perquè té colors de la bandera mexicana. Val? Verd, vermell i blanc.
0: Sí.
1: D'acord? Unes fajitas de pollastre, una carn blanca, bandera blanca, color blanc de la bandera, per amb preves vermells i preves verds, els altres dos colors. És molt simple, molt fàcil fer. Fins i tot els més beneix, com jo, el saben cuinar. És molt fàcil, tu agafes el primer, dos primers de tallar, això sí, talles allargat i petitet,
0: sí.
1: D'acord? I després això ho vas cuinant per separat. Fas una paella i allà poses el pollastre, que se vagi dorant. D'acord? Amb un poquet de preva negra. Molt poquet, cadascú segons el gust. Si hi ha més picant o menys picant. Bueno, treus allò i els reserves. Llavors es fas les preves, tots juntets. Si li vols picant, li poses un bitxo. Si no, li poses un poquet de llorer. I que se vagi fonguent. Mm-hmm. I quan està quasi, li afegeixes el pollastre. I després li poses tomàtica. Jo utilitzo tomàtica triturada, mm-hmm, perquè no tingui cap tipus d'additiu. Això és important. No posa'm tomate frito, perquè això té quantitat de sals i de sucres. Res. Tomàtica triturada, el més simple. D'acord? I vas fent, i pots afegir després, si vols, un poc de d'espicis, que t'ho agradin, perquè doni un poc de substància, un poc de picant, al gust. D'acord? I vas remenant fins xup-xup, fins que allò se va reduint. I quan s'ha reduït, ja el tens. El deixes refredar un poquet, no massa, i una pell a part, uh-huh, agafes unes tortites, que seria el pa que tenen a uh-huh Centroamèrica, el que aquí el fem de blat, perquè estan més acostumats al gust. Les torres lleugerament, sense cremar, i ja menges, i tens un tàper en la caneta de dins, i te'l vas menjant. Uh-huh. Això pot ser per sopar, avui.
0: Ja tenim sopar.
1: D'acord? El que mos quedi, perquè clar, no ho saps, però només que hi posi dos preves de cada i tal, ja tens. El guardes, i el sant de mare és tàper, pots pullir una pasta, sa que a tu t'agradi, i uns espaguetis, el que tu vulguis, i fa servir el que t'ha sobrat d'abans. Que te no te basta, no té color. Un poc de tomàtica d'altament, se remena i ja tens el sant de mà. Per tant, fer una fusió mexicana mallorquina, perquè
0: sí,
1: és paraules
0: sí,
1: que mos venen d'Amèrica, però és tomàtica, mos ve d'Amèrica, però el tenim aquí, i és molt nostre, i després tenim la pasta que és italiana, que la pasta és italiana, per això va inventar Grècia clàssica, d'aquí a la Roma antiga, i d'aquí va venir altres. Història pura amb un plat més senzill.
0: Meravellós. Tot i tot estan connectats.

0: Pep Tur, Samona, vas temps, però deixant quasi que se'n vagi, perquè estan disfrutant de xerrar amb tu. Naina Marc i en Juny Cortés tenen unes preguntes per fer-te.
1: Vinga.
2: Sí, exacte, no passis pena, són de resposta breu. I ja que la paraula d'avui és història, te volia demanar que si hi ha alguna història que t'hagin contat al llarg de les teves investigacions que t'hagi cridat especialment l'atenció.
1: Oh, te podria dir dues coses, una que vaig llegir i una altra que em va passar a mi. La que vaig llegir és una cosa que em va sobtar, perquè vosaltres sabeu que va arribar la Pax Romana, estem de negus, quan diu que va néixer Crist i això, i que hi havia pau, per això va néixer Crist en aquell moment, no? I era el moment màxim que les caravanes anaven d'Orient a Occident portant-nos una cosa molt important, les espècies. Val? I gràcies a això tenien gust en el menjar. 1453, cau Constantinople, arriben els turcs, pap, se romp l'arribada d'espècies. El menjar ja no tenia gust. I per això els portuguesos van anar a l'Índia i els espanyols se van anar a Amèrica. Però anaven a cercar espècies. Els espanyols ho van fer estupendo. Van aconseguir la vainilla i el xile picant, però tot l'altre ho faran dur des d'aquí, o sigui, un fracàs d'estructura. Però és igual. Els ducs de Venècia, fart de no trobar la cuina bona, val? Va regalava el seu tocat de Venècia, imaginau lo important que era la edat mitjana, per un gram de pebre negre, però tenia gust.
3: Wow.
1: Impressionant. Sí. O sigui, llàstima no haver estat en aquell moment amb un potet que compràssim a un supermercat.
3: Sí.
1: Això és el més que em va escoltar. Com és possible que arribéssim a aquests... Pues això va ser el que te podria contar. Després hi ha una altra de les meves investigacions, que nosaltres mesuràvem a uns senyors com caminàvem i ens donàvem un podòmetre, que és una cosa que te comptes les passes. I un dia va venir aquest senyor, diu, metge, és que he perdut els marcapassos. Però bona, jo dic, marcapassos? Ah. No pot ser mai, com vols perdre un marcapassos? Clar, jo marcava les passes. No?
0: Clar. És un marcapassos, literal.
1: És un marcapassos.
3: I bé, continuant aquest fil històric, a quin moment de la història t'agradaria viatjar en el temps per compartir un dinar o sopa?
1: Oh, sense cap dubte, els bizantins. Els bizantins eren romans. Nosaltres van ser bizantins i romans. Vull dir, nosaltres van ser romans fins que van arribar els àrabs, pràcticament. Perquè ens tenien ja tirats, els visigots ni venien, saps? Bueno, ja estava. Per tant, els visigots van inventar coses molt bones. Menjar asseguts en taula, no allargats. Menjar amb estovalles i amb torcaboques. Fer sanets les mans abans de dinar. Val? Les tres menjades clàssiques del dia, berenar, dinar i sopar, venien dels visigots, que agradaven dels grecs, però els visigots la van instaurar. Sou filat, ses panades, un munt de coses, mos duien la cuina bizantina. Era la cuina romana, però duita de forma raonable, diguem-ho així. M'hagués agradat molt d'allà.
2: I en qui t'agradaria compartir aquest menjar, Ida?
1: En qualsevol que sigui bon conversador o bona conversadora. Això, a partir d'aquí, el que vulguis.
3: Sí, hi ha una figura històrica que jo m'agrada molt, bizantina, de fet, Anna Komnena, crec que és la primera historiadora considerada com a tal dona. Jo... triaria ella. I ja per acabar, en tant de xerrada de cuina històrica, quin és el teu plat preferit?
1: Us pareixerà una tonteria, però el que m'encanta és pa amb oli. A veure, que nosaltres li diem pa amb oli, però en realitat és pa amb tomàtica. Nosaltres li diem pa amb oli en català. Un dia li diem els catalans que nosaltres som més antics que altres i menjàvem pa amb oli perquè encara no havia arribat la tomàtica. I hi ha un llibre molt fantàstic que jo recomanaria, crec, igual deu estar descatalogat, que va escriure un fill d'en Robert Graves, en Thomas Graves, que encara viu d'allà, i tenia aquella fantàstica banda de rock que es deia Pa amb oli Blues Band. Va escriure un llibre que es deia Volant pa amb oli.
0: Jo crec que el va reeditant.
1: Sí. I un dia, jo estic en els agraïments, sí. I un dia em va telefonar i va dir, a veure, Pep, un home o una dona podrien viure només de pa amb oli? I jo vaig dir, sí. Ah, sí. Depèn de que ho acompanyin. No? Si no, veten en el bosc i mengen una llagosta. Ja t'ho diu tot. D'això no se cansaria mai. Sol i automàtica, aquest pa, torre de tonó, tal.
0: T'han de dir que t'han donat més minuts de tots els convidats que han tingut fins ara en aquesta secció. Però t'agraïm molt perquè també has fet l'esforç de venir, Pep Tous Marí. Pep Tur, mira que t'he dit Tous, tot el temps, perdona, Pep Tur Marí.
1: Home, Tous és un llenatge que tenen d'on ves. Deixa'm un Tur.
0: És Tur Marí, com a d'allòs, el micro tancat, un eivissenc nascut a Mallorca. Moltíssimes gràcies per haver vengut.
1: Gràcies a vosaltres per convidar-me.
4: IB3 Ràdio és diversitat.

0: història d'amor conta la cantant Taylor Swift en aquesta cançó titulada Love Story. I és que, com ja sabem, la paraula d'avui és història, un substantiu que ens pot arribar a donar moltíssima corda. Dins una Verona marcada per l'odi entre les seves famílies, dos joves enamorats se casen en secret. Per evitar un matrimoni forçat, ella estimula la seva mort, però el pla surt malament. El missatge no arriba al seu amant, qui, creient-la morta, se suïcida al seu costat, provocant que ella, quan desperta i veu la situació, s'acabi clavant una daga al pit. La tràgica història de Romeo i Julieta, que també sentim de fons en aquesta cançó de Love Story de Taylor Swift, és, tot i que tingui algunes parts certes, una narració inventada, així com els contes de nens petits o les novel·les dels llibres. En canvi, contar la història sobre alguna cosa implica explicar un acudit de fets verídics ordenats cronològicament que afecten a un poble, a una persona, a un lloc en concret, com és, per exemple, escoltar l'historiadora Júlia Román xerrar sobre l'escala dels jardins de Raixa.
1: És una combinació, no?, entre aquesta tradició constructiva local i també allò que se feia a Itàlia des del Renaixement, el primer jardí escalonat que va aconseguir tenir fama com a de model a seguir va ser el de la Vila d'Este, del cardenal Hipólito d'Este, que va fer construir en el segle XVI. Està una població de vora Roma que se diu Tívoli i va ser una experiència, una constructiva, un jardí molt celebrat i que va tenir sempre moltíssima fama al llarg dels segles.
0: Si hem entès bé el concepte, sabrem que tots tenim una història, però no tots saben contar històries.
2: I tu no mos havies respost, Aina Marc, que t'agradava a tu, però jo veig que ses històries de molt.

0: Històries, la paraula que han triat per al programa d'avui, clar, podríem passar-nos aquí hores i hores parlant d'història, de si història en majúscules, d'històries. Aquesta música mos situa la conquesta d'Amèrica, any 1492, però anirem un poquet més a prop en els temps. Anirem a parlar d'història contemporània amb en Pere Sales. Pere, benvingut, com estàs?
1: Hola, què tal? Molt bé.
0: Que bé tenir-te en aquesta nova temporada d'Entre avui i demà, en directes de l'estudi d'IB3 Ràdio. Escolta, en el capítol 1 de l'assignatura d'Història s'explica què és Història?
1: Bueno, no, nosaltres no tenim una assignatura d'Història, tenim... totes les assignatures són d'Història, perquè el grau és d'Història. I, bueno, entre unes o les altres, sempre, evidentment, anem en aquests aspectes més teòrics i expliquem alguns aspectes relacionats, diríem, a l'epistemologia de l'assignatura.
0: Vale. Sí, era un poc una pregunta de broma, per allò de si era fàcil o difícil explicar el concepte d'història.
1: No és fàcil, jo crec que és una bona pregunta, perquè sí. No és tan fàcil. De fet, el que explicàveu abans, en anglès tenen dues paraules per definir, nosaltres només en tenim una. Històries és una paraula diferent, es diu stories, i l'altra history, que és la historiografia. Exacte. El que nosaltres entenem com a història, que tu has dit en majúscules, i jo em pareix bé, és dir, perquè això l'escriure bé.

0: dècades, que era l'estudi del passat, no? I bueno, això és... Això és la història, i l'altre són històries, que són contes o relats, que poden ser verídics o no, però és molt diferent.
1: Exacte, sí, sí. En Pere Sales és doctor en història, en majúscules, professor d'història contemporània, autor de llibres com L'Espanyolització de Mallorca, Un compromís centenari o Les epidèmies a les Illes Balears, des que és coautor. No sé si història, Pere, ho és segons el color del vidre en què se mira.
0: No hauria de ser així, i de fet, encara que sempre... hi ha elements subjectius dins l'estudi de qualsevol ciència social, i jo diria que excepte les matemàtiques gairebé de qualsevol ciència, sempre hi ha un punt de subjectivitat més gran o manco, hi ha un mètode, hi ha unes fonts, hi ha una forma de propensar en aquest passat que no ha de dependre del color en què mirem aquest passat, no l'han de relativitzar més del compte, i la història és una ciència social, i com a tota ciència l'han d'anteposar aquest mètode científic.
1: Val. I aquesta ciència o aquest mètode se va actualitzant, és a dir, se diu que la història l'escriuen o l'escrivien els vencedors. La meva pregunta és, l'escrivien i ja l'han reescrita? L'han escrit sempre?
0: Bé, això és una cosa que sempre, en aquesta pregunta, sempre m'hi oposo i sempre hi veia de sorprèn. Jo diria que mai l'han escrita els vencedors, a lo que és la història, la historiografia. M'estic dient, si no, l'han escrit els historiadors. I els historiadors poden pertànyer als vencedors i als vençuts o en els neutrals. De fet, la història, posem, de la Guerra Civil Espanyola s'ha escrita i molt millor per part dels vençuts que no dels vencedors. Mm. O la història de la Segona Guerra Mundial, la historiografia alemanya l'ha escrita també molt bé i varen ser perdedors. Llavors, jo, això és un tòpic que jo no utilitzaria, queda molt bé, és una cosa que és comercial, podríem dir, però que no és real si mos anem a la ciència. La ciència la fan els científics, i siguin vencedors o no, o sigui, si són verdaderament científics.
1: Clar. I com és un bon historiador?
0: Bé, és aquell que això, que el que fa és anar a les fonts, a fonts secundàries primer, el que ja s'ha publicat, perquè sempre, com tot científic, ha de tenir en compte el que ja s'ha treballat. Després ha d'anar també a les fonts primàries, a tornar a revisar això que ja s'ha fet des d'un punt de vista crític, i aquí és allà on fem aquesta crítica de fonts. Les fonts no poden ser només, per exemple, del bàndol vencedor. Han de posar també fonts diríem, d'altres orígens, que siguin complementàries, que mos contradiguin o que mos ampliïn això que ja sabíem o que se va dir des del poder, des dels precisament que varen guanyar o que estan guanyant la quotidianitat. Però això té moltes cares, i les fonts han de ser molt diverses, i hi ha tècniques per poder utilitzar moltes de fonts. Avui en dia la informàtica i l'utilització del Big Data ens fa, a més, poder tenir un grau d'objectivitat que no podíem tenir en el passat. Si anem, a més, a l'estudi de l'arqueologia, les tècniques actuals ens permeten saber coses que ni ja són sospitat fa 30 o 40 anys. Vull dir que, a més, de que la història se reescriu, no només se reescriu ideològicament o se complementa, sinó també perquè podem incorporar molt de coneixements. I l'historiador ha de saber quines són aquestes tècniques, quines noves tècniques també ens permeten criticar les fonts existents, perquè ens donen més coneixements, i anar ampliant i anar avançant. El que no vol dir que no ens puguem equivocar, evidentment, com tots,
1: efectivament. Poquet temps, Pere, però te volia demanar quins tres esdeveniments de la història contemporània escolliries com a determinants.
0: Sí, també crec que és un bon tema, és una bona pregunta, perquè he sentit massa sovint allò de que quasi tot és un fet històric, no? I jo crec que un fet històric és aquell que canvia la història, que canvia les dinàmiques històriques. I l'època contemporània, si em demanem tres, jo en destacaria tres, i aquests serien la Revolució Francesa, fins i tot podíem parlar-la o associar-la a la independència o Revolució Americana, d'un poc abans, és a dir, però el que sol posar més clarament com a porta de la contemporaneïtat és 1789, Revolució Francesa, que ens dona les bases polítiques i socials de la contemporaneïtat com a esdeveniment. Després també hi podem associar la Revolució Industrial, però ja no és un esdeveniment pròpiament dit. Un segon podria ser la Segona Guerra Mundial, perquè hem de pensar de que si encara vivim nosaltres dins d'aquell sistema liberal que va sortir de la Revolució Francesa i en les coses dolentes i bones que això va dur implicat, per exemple, l'Estat-Nació, que sorgeix d'allà, també des de la Segona Guerra Mundial tenim molt de fets que sabem que abans no eren i després hi som i encara les patim avui en dia. Per exemple, tot el problema que hi ha a l'Orient Pròxim, vendrien encara de la Segona Guerra Mundial, o diríem el paper de Rússia dins Europa, tindríem una gran quantitat de fets que avui no en som conscients i venen d'aquesta Segona Guerra Mundial. I un tercer gran esdeveniment, o també anomenat esdeveniment axial, que serien també aquesta manera de definir-los, perquè són un eix que separa una època d'una altra, podia ser la caiguda del mur de Berlín i la caiguda del comunisme també, la finalització de la Guerra Freda, en definitiva. Perquè aquí entram dins unes altres dinàmiques que encara són moltes elles hereves de la Segona Guerra Mundial i encara estan dins l'època iniciada 1789, però també ja mos prefiguren coses noves, mos prefiguren més concretament el món del present, el que ara estem, vivint,
1: Vicent,
0: no?
1: sí.
0: I això podien ser tres, evidentment, o que altre professional en podria trobar d'altres que també
1: Segur.
0: tenen una gran importància.
1: I d'avui ho hem de deixar aquí, però te direm adeu recordant el senyor Reagan amb aquell discurs que va donar a Berlín l'any 1987, davant la porta de Brandenburgo, i va dir allò de «Senyor Gorbachev, derriba este muro». T'apareix?
0: Molt bona. Molt bona manera de tancar aquesta entrevista. Sí,
1: Gràcies,
0: sí.
1: Pere. I fins una altra.
0: Molt bé, adéu.
2: Mr. Gorbachev, tear down this wall.
3: IB3 Ràdio és cultura. De dilluns a divendres a les 5.
1: Xavi, m'he inventat un
4: Digues.
1: poema mentre
4: Ah,
1: parlàvem amb la
4: sí?
1: Joana i
4: Home.
1: en Bernadí. Joga robes, tu i en puga, lo nostre no pot ser. És impossible.
4: Que guapo.
1: No, estic entre joga robes, tu i en puga, lo nostre és impossible. Sona millor, no?
3: Xiu, xiu.
4: Lo nostre, cosa feixuga.
1: Uf, molt bona.
4: Joga robes, tu i en pugues, lo nostre.
1: És impossible. Sí que és possible.
4: Cosa feixuga.
1: Home, per favor.
3: Amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
4: Clar que és possible, tot és possible.
1: Aquest setembre serà possible.
3: IB3 Ràdio.
4: Se venen cosetes, petites.
3: Xiu, xiu.
1: Cora.
4: Oh, no. I en pugues, sí.
3: A IB3 Ràdio, ni fake ni fum.
5: Cada setmana farem un repàs de titulars que no són certs, en part o en totalitat.
6: El govern d'Espanya donarà el vot a 3 milions de filipins.
5: És fals. És un titular publicat suposadament pel diari El País. El País no ha publicat aquesta notícia.
6: Una ONG regalava telèfons mòbils als migrants.
5: Veure diversos dispositius endollats es va convertir en la falsa història d'un lliurament gratuït de mòbils. No hi va haver cap repartiment de telèfons. L'organització havia habilitat punts de càrrega.
3: Ni fake ni fum. Dissabte a les 9 del vespre amb Raquel Agüeros i Alicia Català. Entre avui i demà amb Araceli Bosch. De dilluns a divendres a les 8 del vespre. IB3 Ràdio.

0: Pat Aguiló, benvinguda a que teva, com estàs?
1: Hola, bon vespre. Molt no, nerviosa,
0: no
1: estic.
0: No m'ho crec que estiguis nerviosa. No, Pat, que és moltes coses, és actriu, és lingüista, és moltíssimes coses. I nosaltres li hem dit, vinga, vine a passar una estona sí. aquí amb la gent d'Entrevull
1: i
0: Demà.
1: Però és vera que veniu en gent molt interessant, en grans divulgadors, i jo sempre ho dic, jo més que divulgar estic divagant.
0: Bé, divaga, divaga.
1: Jo divagaré una estona amb vosaltres.
0: Tens una estoneta per divagar.
1: Vinga, va. Ah,
0: Qui ho havia de dir que avui tindríem en Pat Aguiló?
1: Sí, senyor.
0: Vinga, i d'avui entria la paraula història. Tu per on començaries a estirar el fil de la història?
1: Home, jo penso que la història, la cosa interessant seria veure, tal com mos comunicam, quines són les llengües més antigues de la història, no?
0: I quines són? Has fet un top 5 o que...
1: He fet un top 5. El que passa que a nosaltres normalment mos ha arribat que la llengua documentada més antiga és el sumeri, no? La famosa escriptura cuneïforme, que bé, que en el principi feien jeroglífics i tal, però després ho varen anar estilitzant i bé, després varen arribar els llatins que varen dir cuneos, pues, com que li posaven nom a tot, els romans estava tot per inventar i ells deien, jo què sé, arriben a Galícia, no hi havia més terra i varen dir, això serà Finisterre, no? I feien coses així i varen dir, això que són cunyes i de cuneos, cuneiforme, s'ha acabat. I això és el que mos ha arribat més de... allà, entre el 2.000 i 4.000 abans de Crist, val? Ells escrivien en tauletes, no informàtiques, sinó en tauletes d'argila, sí. I de fet, així com els egipcis mos xerraven de coses molt màgiques i molt espirituals i tal i qual, els sumeris no, els sumeris eren més de pagès. Xerraven de mercaderies, d'animals, de gent, de coses. En Junt, de fet, m'acaba d'explicar una història
2: sí,
1: xulíssima.
2: Sí, sí, és una de les meves anècdotes històriques preferides, que és que els sumeris, de l'escriptura sumèria, conservam la primera reclamació comercial, diguem, la primera queixa comercial, com una espècie de review de Google Maps prehistòrica, que és que hi havia un comerciant de coure, que s'anomia Ea Nasir, que segur que era famós per enviar coure de mala qualitat. I conservam no una, un parell de tabletes de gent queixant-se del coure d'aquest home.
0: Boníssim.
1: Sí, sí, eren molt de peus a terra, ja t'ho dic. Parlaven d'activitats quotidianes. De fet, hi ha tauletes també que mos parlen de nins que anaven a escola i deien el següent. En acabar classe, he anat a casa meva, i quan he despert l'endemà, he anat a mo mare i li he dit «Dóna'm el berenar que he d'anar a escola». Però he fet tard i per això he convidat en el professor a sopar a cases. Que això està molt bé. Això de convidar el professor, jo em sembla molt bona idea. Però, clar, què mos dona aquesta idea? Els escribes, que era qui ho feien, sí. Això, no eren una minoria especialitzada, ni tots eren homes. És a dir, que, com diu molt ben Juny, és una societat que estava bastant a prop nostra, en el sentit de que feien queixes, també. I després, sí que és cert que era un llenguatge complicat, 600 signes o així, però on sent... ja te manejaves, eh? Vull dir, ja haguessis passat l'informe PISA.
0: En
1: 100 signes...
0: En 100 suficient.
1: Clar. I ells ho aprenien així, un A1 o A2, saps? De fet, hi havia dones molt espavilades, tipus les Catalines Omà de l'arxiduc, que van dir, calla, que aquí hi ha negoci, sí. I també se ficaven d'escribes, val? O sigui que tenen moltes similituds en nosaltres. I bé, després, si volien aprendre més i fer-se més escribes, diguéssim, passaven a perfeccionar altres coneixements, que seria ja com el nostre FP. No? Va arribar un moment que tenien com a 1.600 escribes. Haguessis pogut fer un borsí de la CAIP amb els escribes. Necessito un escriba per fer queixes, per exemple.
0: És a dir,
1: no?
0: Que era una professió bona, anar-se
1: sí, sí,
0: ben
1: sí.
0: pagada, necessitaven gent i allà hi havia tothom.
1: I allà s'hi ficava tot Déu, no? Però el sumeri és el més antic? No. No mos val perquè és una llengua morta. Ja no, ja no el fan
0: servir.
1: Per
0: tant, no la comptabilitzem.
1: No la comptabilitzem. Quin és el top 5? Bé, en el cinquè puesto tenim l'hebreu, val? Amb uns 3.000 anys. Què té l'hebreu? És molt curiós. N'Abraham, quan xerraven sa dona i en Sofí i tal i Pasqual, xerraven amb hebreu. Però després, ja pel segle II, va deixar de fer-se servir. Fins que va arribar en el segle XIX un senyor que se deia Ben Yehuda, que va dir, ara la meva família xerrarà hebreu. I va començar a impulsar l'hebreu. El sionisme també ha ajudat una micona, tot s'ha de dir, i ja a partir del 1948, quan se va fundar l'estat d'Israel, aquella llengua va agafar embranzida, se va reviscolar. És una miqueta com Walking Dead, sabreu, no? O sigui, que se murieron...
0: No estava mort que estava de parra.
1: Efectivament, no? Ha tornat així com amb força i d'allò que rabiosos, de més.
0: I de més 3.000, sabreu.
1: Efectivament.
0: Següent lloc, qui l'ocuparia?
1: Següent, el xinès, contra tot pronòstic. És una de les llengües més parlades. És a dir, és la segona més parlada del món, però la de més parlants natius. Per què dic contra tot pronòstics? Perquè és complicada. O sigui, en lloc de lletres fan servir ideogrames, tens desenes de milers d'ideogrames, però amb uns 3.500 tu ja pots llegir diari. O sigui que...
0: Ho pots anar a comprar... Molt bé.
1: Característiques que té. Pues mira, no té ni gènere gramatical, no té plurals com els nostres, no té conjugacions, no té temps verbals com present, passat o futur. O sigui, el temps de secció t'ha donat per el context que tu tinguis. És a dir, és ni discoteca ni discoteco a les 10 a ca nostra.
0: Exacte.
1: I que ja t'ho deixa tot clar, diria, sense cap verb.
0: Que diria una bona mare, tal qual.
1: Que sí, i si no, tens un problema, que diria no s'hi fa, no? I d'això. I què té més? És una llengua tonal. És a dir, tu pots tenir fins a 4 tons diferents d'una mateixa síl·laba que signifiqui una cosa diferent. Que això, cert. Nosaltres ho feim en sidó.
0: Sí, o... No?
1: Sí, també. Francisca, Francisca! Saps? O sigui, aquestes coses, aquest canvi de to, el segon Francisca ja estàs com emprenyat. Vale? El tercer lloc. El tercer lloc és pels grec, que té 3.400 anys, així mateix, Déu-n'hi-do, que ha tingut, pues, una gran influència cultural. En realitat, el grec és l'alfa i l'omega, per dir-ho de qualque manera, mai millor dit, no? Perquè d'aquí surten l'alfabet llatí, l'alfabet cirílic, que, per cert, alfabet també ve de grec, no? La nostra paraula d'avui també ve del grec, història significa investigació, que és el que m'està fent, i teatre vol dir joc per veure, per exemple. Tenen paraules llarguíssimes. N'hi ha una que no la puc llegir tota perquè fa 3 línies,
0: ja són veig,
1: 183 lletres, però que, vamos, que és supercalifragilístico espialidoso.
0: Però que vol dir?
1: Pues mira, això era un plat que surt a una comèdia grega clàssica que jo imagino que devia ser rabo de toro esferizado con espuma de... qualque cosa
0: tot,
1: així.
0: Tot, una cosa de res altra.
1: Dic jo que no serien magdalenes en xocolata.
0: No, mitja recepta.
1: Clar. Després del grec, ja estem en el top 2, val? Tenim el sànscrit, que té 3.500 anys. El sànscrit, tu ara imagina't, si nosaltres ja mos costa cridar per demanar si tenes metge... El sànscrit és un dels 22 idiomes oficials de l'Índia.
0: Poqueta cosa.
1: O sigui, tu crides a Sinsalut i te diu si voleu sentir un burdu, pitjau-s'ho. Si voleu sentir un bindi, així fins que arribes en el sànscrit, saps? Que, bé, que en realitat és una llengua que se fa servir més que res per unes coses cerimonials. És, de fet, bastant complexa. Hi ha un diccionari de sànscrit català, d'unes 50.000 entrades, sí senyora, fa uns anys va sortir, però per mi que és molt difícil de consultar, perquè, o sigui, a tu te donen arrels, arrels verbals i pronominals. I és que ho té tot, pobre, el sànscrit, perquè, o sigui, té declinacions com el llatí, té tres gèneres com l'alemany, té tres nombres com Sara o l'eslovè, o sigui, té totes les complicacions del món.
0: Totes allà.
1: I tot i així, sabem molt de sànscrit.
0: A veure.
1: Més de sànscrit que de francès jo sé escrogar sang. Però de sànscrit sé yoga,
0: sí.
1: Namasté, asana, chakra, sí. Guru, karma,
0: mira.
1: Avatar, Kurt Cobain, bueno, nirvana.
0: Nirvana.
1: Val? I finalment tenim, redoblament de tambors,
0: sí.
1: La llengua antiga... que encara és viva i que encara està en molt bona salut, que és tàmil. El tàmil és una llengua que se parla en el subcontinent indi i que forma part de les llengües dravidianes, d'acord? Mm. Té més de 5.000 anys d'història i encara avui la xerren 83 milions de persones. Wow. La majoria a l'Índia i a Sri Lanka i Singapur, però també hi ha quatre que fan turisme per Fiji, per Maurici, Malàsia i Sud-àfrica, mm-hmm. també, no? És una de les llengües clàssiques més longeves que tenim i s'hauria de conservar. Així que fins aquí el qui ho havia de dir d'avui. Moltes gràcies i fins aviat, o com diríem en tàmil...
0: Per favor.
1: Mikenandri Harutamurai Sadipon.
0: Mikenandri Harutamurai Sadipon Pataguilo.
1: Gràcies.
0: Fins una altra.

0: Gràcies, Xema González de Lozoya. Oients, cada dia a les 9 i 4 minuts, quan acaben les companyes d'informatius d'esbolletí, entra aquesta postal sonora d'en Xema González, sempre relacionada amb la paraula del dia i sempre absolutament diferent. I jo crec que és un regal poder escoltar sons i veus com la que mos ha duit avui a partir de la paraula història. Avui la paraula és història. Dilluns vàrem triar la paraula aire i ens va acompanyar en aquest estudi d'IB3 Ràdio Palma en Toni Turrión, del grup excursionista Espardanyeta, que també és president de la Federació Balear d'Orientació. I ens va xerrar d'en Pedro.
1: I en Pedro, per exemple, tu diràs, en Pedro fa barrancs? En Pedro fa barrancs, el controla, supervises, però hi baixa tot sol. I quan t'arriba, sempre fa una respiració molt forta, crida de sa satisfacció. Això és com té jo. En Pedro és una persona extraordinària. Jo ho vaig conèixer a través d'una amiga. Però és una persona que jo m'aporto molt, perquè ajudar-lo i el que te transmet ell en el grup és impressionant. Una persona amb una discapacitat que no té límits.
0: En Pedro és en Pedro González, muntanyista, espeleòleg, invident, que avui mos conta la seva història, un trosset de la seva història. Pedro, benvingut entre avui i demà. Com estàs?
2: Hola, muy bien.
0: Que bé tenir-te. Moltíssimes gràcies. Pedro, gracias. No tens límits, tu, com diu en Toni?
2: Bueno, intento tener pocos límites. Y bueno, ahí estoy.
0: I quan arribes allò en el cim o quan aconsegueixes una fita, que deia en Toni, que ho celebres com a cridant?
2: Bueno, sí, la verdad es que me emociono bastante con lo que hago, porque me gusta mucho. Y también, la verdad, considero a mis compañeros que me ayudan a poder realizar todas mis hazañas, pues la verdad es que me da mucha satisfacción. Entonces, cuando consigo algo, pues la verdad es que, bueno, soy una persona que lo exteriorizo bastante.
0: I ho comparteixes i està clar que aconseguir una fita no és fàcil per ningú, però si a més tens una dificultat, com en el cas d'en Pedro, que és invident, jo crec que encara la satisfacció ha de ser molt més gran. En Pedro és invident de naixement. Com comences a connectar, Pedro, en l'esport, en la natura i en l'aire lliure?
2: Bueno, lo llevo dentro de mí, siempre me ha gustado, lo que, como yo digo, las cosas llegan cuando llegan, ¿no? Entonces, cuando era joven, me dedicaba más a hacer atletismo o ciclismo en tándem. Me dediqué bastante a la competición en estas dos modalidades. Atletismo estuve en un campeonato del mundo. Sí. Luego en ciclismo en tándem estuve en la selección española también. Y cuando llegó un momento que por mi trabajo,

0: aquesta cançó que mos sona a tots, o pràcticament a tots, l'ha escollit Naina Marc.
1: Sí, per mi molt sona a tots. L'he triada amb ajuda en juny, tot s'ha de dir. I és que bé, després d'una història tan guapa com la que acabem d'escoltar d'en Pedro González, entenem l'esport com una activitat que no només mos aporta un estil de vida sa, sinó que també aporta aprenentatges, creixement i salut mental.

0: Per això hem volgut seguir una mica més amb un tema d'esport, però ara ho feim comentant la història d'una de les copes de futbol de Balears que ja no existeixen a dia d'avui. La Copa del President de la República.
1: Aquesta copa bé, la disputaven els mateixos clubs d'aquesta lliga regional, que eren 4 o 5 equips, el Mallorca, l'Atlètic Balears, que llavors era Balears Futbol Club, el Constància d'Inca, el Manacor i algun alt, i l'Atlètic, que després s'havia absorbit pel Balears.
0: És l'historiador Manuel García, qui també sap respondre una pregunta ben curiosa. Alguna vegada us heu plantejat mai perquè tots aquests premis se diuen Copa de i per norma general tenen forma de copa? Idò, tot neix de la història de l'antiga Roma.
1: Dintre dels diferents premis se'ls donava una ració d'oli d'oliva i per donar-lo els hi donaven, o el mateix guanyador el donaven, el recollia en un recipient, que podia ser un petit envàs de teixit o de qualsevol altre material, i que al final, amb el temps, això es va convertir

0: I per acabar amb aquest moment de transició, passam d'històries d'esport a històries culturals. Me sabríeu dir a quin any varen arribar les primeres projeccions oficials de pel·lícules a Palma? I doncs explica Catalina Guiló, historiadora de l'art especialitzada en la història del cinema.
1: Les primeres projeccions oficials se van fer en 1897, per tant, poc menys de dos anys va arribar el nou invent i aquestes primeres projeccions se van fer en el Teatre Principal de Palma. Bàsicament, per les notícies i per els cartells que han trobat, creiem que les pel·lícules que se passaven eren el programa del Lumière.
0: Tot i que la primera pel·lícula va ser un curtmetratge titulat L'escena del jardí de Round High, el que va cridar més l'atenció a tothom va ser l'arribada del tren dels germans Lumière.
1: La gent no creia realment que allò fos una imatge fora del teatre. Sempre se comenta molt el fet de que l'arribada del tren en el públic molts s'aixecaven a córrer perquè pensaven que el tren els atropellaria.
0: Una pel·lícula que ha passat a formar part de la història del cinema. I seguim amb més cultura, ara també amb Laura Manzanera, escritora i periodista, i a més autora de Quién ha matado a Agatha Christie.
2: A IB3 Ràdio, entre avui i demà.

0: Laura Manzanera, benvinguda entre avui i demà. Bon vespre.
1: Bon vespre, moltes gràcies, és un plaer estar amb vosaltres.
0: Que bé, i de, ja vos present a Laura, que acaba de publicar la seva novel·la de misteri titulada ¿Quién ha matado a Agatha Christie? És una ficció històrica inspirada en un episodi real. Però deixa un moment que conti, Laura. Mos situam en el final de l'any 1926. El marit, l'home de Agatha Christie, li diu: escolta, Agatha, que estic enamorada d'una altra dona, me vull divorciar. Dia 3 de desembre d'aquell any, 1926, discuteixen allò que els veïnats segur que les varen sentir. Ell abandona la seva residència de Berkshire i aquell mateix vespre l'escriptora desapareix. Li deixa una carta a la seva secretària i li diu: seré a Yorkshire. Però a partir d'allà, silenci. De qui parteix la teva història, Laura?
1: De qui parteix? ¿Quién ha matado a Agatha Christie? Sí, la veritat és que m'ho he passat molt bé escrivint-la i he après moltes coses, també.
0: Ara mos aniràs contant, però clar, tu te fas una pregunta que te desmenteix la història, avui que parlant d'històries, i molts oients diran: però un moment, Agatha Christie la varen matar, però no va morir per causes naturals. Ho poses en dubte, això, Laura?
1: No, absolutament, rotundament no. El que passa és que el títol ve perquè ella va desaparèixer, com bé has explicat, la nit del dia 3 de desembre del 26, i el matí següent van trobar el seu cotxe abandonat enmig del camp, al costat d'una cantera, i amb coses, amb la porta oberta i algunes pertinences d'ella dins. Aleshores, a partir d'aquí, es va començar a especular, perquè ella ja era molt famosa aleshores. Ha marxat perquè ha volgut, l'han segrestat, s'ha tornat boja, l'han matat. Llavors, clar, ja sabem que quan maten algú, normalment el primer sospitós és el marit o la dona. En aquest cas, l'Archibald Christie ho va passar bastant magre durant 11 dies perquè tant la premsa com la policia li van fer la vida com impossible. I aquesta és la base una mica de l'arranc, diguéssim, de la novel·la.
0: Molt bona. I de ¿Quién ha matado a Agatha Christie?, que és el que s'hauria de demanar a mitja societat en aquell moment, britànica. I la teva, però, que és una història sobre Christie o amb Christie de protagonista?
1: És una història amb Christie, però també l'altra. Diguéssim que és la doble vessant. Ella és una de les protagonistes, però hi ha un parell de protagonistes, el villano i la comissària Thelma Barnes, que és la que ajuda a l'Àgata en la investigació, i diguéssim que són els tres personatges principals. Un d'ells és l'Àgata, però no és l'únic.
0: Val. No te fa un poc de vertigen, pensava, o de respecte, posar-te a contar una història de misteri, de la reina de les històries de misteri?
1: Sí, és com el misteri, no? La novel·la de Metacristi, diguéssim.
0: Exacte,
1: un poc. Sí, em va fer una mica de respecte, però en part és un homenatge a Christie, que bueno, jo de molt joveneta vaig devorar les seves novel·les com tanta gent haurà fet. No? I crec que és una dona que es coneix bastant la seva obra en general, però no es coneix el personatge i la vida, en part perquè va ser una dona molt discreta, tímida, no li agradaven les entrevistes, i tot i que era hiperfamosa, fugia bastant, no?, d'estar en públic. Aleshores, he descobert coses d'ella, que personals, diguéssim, que he implementat a la novel·la i m'han ajudat molt a conèixer-la també. No?
0: I tu dius que has escrit, o aquesta novel·la és una ficció històrica. Avui que hem triat la paraula història per al programa, quins fets històrics tens presents, a més d'aquest cabdal, que és la desaparició de l'escriptora?
1: Doncs, a banda de la desaparició, hi han com dos potes més històriques, per dir així, en la història narrativa. No? Una és la Primera Guerra Mundial, que encara que feia uns anys que havia acabat, estava molt present arreu d'Europa, però també especialment en Anglaterra, on van morir més de 88.000 soldats, no? I molts van tornar doncs, tocadíssims. I aquí és on entra el personatge del villano. No? I per altra banda, la tercera pota històrica, diguéssim, seria la de la vaga minera, que va ser brutal el mateix any 26, uns mesos abans que desaparegués l'Àgata, que va mobilitzar tot el país, el va parar durant 9 dies, no? I bueno, es basava, pues, evidentment, en les condicions lamentables i laborals que tenien els miners, no? Llavors el carbó era el que movia tot, i Anglaterra una dels països, per no dir el país més important de producció, no? Llavors aquestes tres potes històriques són les que fan de base a la història inventada, diguéssim.
0: Perfecte, perquè na Laura Manzanero és periodista, però sobretot també és escriptora especialitzada en divulgació històrica i en temes relacionats amb la història i també amb la història de les dones. No sé si és casual o cercat que la inspectora d'aquesta novel·la sigui una dona, justament.
1: No, no és casual. Jo crec que és la meva deriva natural, ja que és la meva primera obra de ficció, diguéssim, porto com uns 10 llibres anteriors, però són de no ficció, no? Aleshores, era per mi una deriva natural, perquè porto molts anys divulgant història, sobretot història de les dones, i bé, a banda de la Christie, vaig triar el personatge, el tàndem, diguéssim, que fossin dues dones que semblen molt diferents, però tenen molt en comú.
0: I escolta, avui que parlem d'històries i d'història, quins són els ingredients per contar una bona història? Tu que t'has atrevit amb aquesta primera novel·la, però com dius, ja tens molts llibres que conten històries sobre la història que ja els adus dins la motxilla. Quins són els
1: Exacte.
0: ingredients?
1: És difícil de dir, però jo, per mi, bàsicament, si ens centrem en la ficció, que és la primera novel·la, tot i que jo ja havia fet relats abans, jo crec que en aquest cas de l'Àgata, m'atreviria a dir que hi ha com un 50% de realitat, per dir-ho, i encara que en part està recreada, i un 50% de ficció. Llavors, el que sí que he fet, m'imagino que això és un defecte professional meu o una virtut, no ho sé, és fer-ho tot superverosímil. Diguéssim que m'he documentat, o sigui, m'ha costat més documentar-me que quasi escriure-ho, no? I en això estic contenta perquè per mi la novel·la negra en aquest cas, si és històric, o sigui, encara que no sigui històrica, ha de ser social, i la meva té una càrrega social molt forta. I després, per altra banda, ha de ser verosímil, no? Per mi, hi ha altres autors que es prenen moltes llicències. Evidentment, m'he pres llicències. Per exemple, que la comissària és una dona, quan en el 25 no, van trigar bastant més a poder accedir-hi. Però sí, vull dir que per mi és important si hi havia un tren, quan podia trigar en l'època anar d'una ciutat a l'altra. Quin paisatge exacte hi ha? Si fuma un personatge amb cigarret, de quina marca real de l'època és, no? I tota una sèrie de detalls que van trencant tot, no?
0: Clar, sí, per això també hi ha tota aquesta tasca importantíssima de documentació i ja han d'anar acabant, però una bona història d'enganxar des del començament o ja anirem veient? No sé, tu quan t'ho has plantejat?
1: I jo, per la gent que l'ha llegida, enganxa molt, sembla ser. I jo crec que des del començament, tot i que hi ha novel·les que trigues una mica a entrar, però vull dir que tampoc ha de ser brusc. La meva comença ja bastant, bastant a sac, per dir-ho així.
0: O sigui, ja amb una enganxada directa, no? Això, un
1: Sí,
0: ham directe, molt bé, idò.
1: fins aquí puc explicar.
0: Ja amb aquest títol també endull també Quien ha matado a Agatha Christie, ja també, ja mos enganxes des de ben començament. I d'avui que hem parlat d'història, o que parlem d'història i d'històries, mos feia moltes ganes contar aquesta amb la Laura Manzanero, que és periodista i és escriptora especialitzada en divulgació històrica i que acaba de publicar aquesta primera novel·la seva, encara que, com dèiem, m'endú moltes dins la motxilla de llibres, Quien ha matado a Agatha Christie. Laura, moltíssimes gràcies i bon vent per aquesta novel·la.
1: Moltíssimes gràcies a vosaltres. Fins aviat.

0: IB3 Ràdio és actualitat.
1: Aquest diumenge torna Esports 3 en joc.
2: Serà espectacular.
1: Des de les 4, Reial Mallorca-Sabadell, un partit per tornar al camí de la victòria.
3: Que repiquin les campanes a la seu!
1: Un diumenge on també estaran molt pendents d'Enric Mas i de la Vuelta a Espanya.
4: Tornar a ser Enric i tornar a disfrutar d'estar en el pòdium de qualque gran.
1: Esports 3 en joc, el millor espectacle radiofònic esportiu de les Balears.
0: A IB3 Ràdio, ni fake ni fum.
5: Cada setmana farem un repàs de titulars que no són certs, en part o en totalitat.
6: El govern d'Espanya donarà el vot a 3 milions de filipins.
5: És fals. És un titular publicat suposadament pel diari El País. El País no ha publicat aquesta notícia.
6: Una ONG regalava telèfons mòbils als migrants.
5: Veure diversos dispositius endollats es va convertir en la falsa història d'un lliurament gratuït de mòbils. No hi va haver cap repartiment de telèfons. L'organització havia habilitat punts de càrrega.
0: Ni fake ni fum. Dissabte a les 9 del vespre amb Raquel Agüeros i Alicia Català. Entre avui i demà, de dilluns a divendres a les 8 del vespre, a IB3 Ràdio amb Araceli Bosch.

0: I amb l'Aina Marc, amb en Lluís Fortesa, que és en el control tècnic en aquesta segona hora, i amb en Juny Cortés, que ha triat per relatar-vos un trosset d'una història, Juny.
1: I va passar que AC va aprendre com revertir la direcció de l'entropia. Però no hi havia ningú a qui AC pogués donar una resposta a la darrera pregunta. No hi havia matèria. La resposta s'encarregaria d'això també. Durant un altre interval fora temps, AC va pensar la millor forma de fer-ho. Amb cura, AC va organitzar el pla. La seva consciència va abastar tot el que una vegada fou un univers i va pensar el que en aquell moment era caos. Passa a passa, s'havia de fer. AC va dir que es faci la llum. I la llum es va fer. Així acaba la història La darrera pregunta, del mestre de la ciència-ficció, Isaac Asimov. I és que avui el programa va d'història, històries, i aquí, en aquesta secció, anem a xerrar de llum.

0: pedaç negre davant dels ulls.
1: Aquest pedaç negre feia moure's durant el vespre bastant perillós.
0: Des del segle XIV, tres hores després de la posta del sol, la campana d'en Figuera tocava el toc de queda. Aquest consistia en mitja hora de campanades pausades, seguides de 25 campanades molt ràpides. Es tocava ja de nit, excepte les vigílies de Nadal, Dijous Sant, Sant Joan Bautista i Tots Sants.
1: I quan en Figuera, aquest rellotge de cort, feia sonar el toc de queda, era el moment d'anar-se'n a casa. I si per qualsevol motiu s'havia de sortir de nit, havies de dur un fanal.

0: I però aquesta història no tot són ombres. La llum va acabar arribant a Palma, encara que una mica més tard del que havia d'arribar.
1: El primer llumenat públic de Palma, malgrat que Carles III manés implantar-lo el 1786, no es posà fins al 1811, després de 20 anys d'intenses i penoses gestions per falta de recursos econòmics i materials.
0: Aquest enllumenat estava compost de llums d'oli, que més tard passaran a ser de gas. L'electricitat, però, no tardaria en arribar.
1: El primer contacte de la societat mallorquina amb l'electricitat va ser l'any 1881, en un espectacle realitzat en l'estreta principal, on l'entrada costava 2 reals, mitja pesseta, molts d'ombres. I va presentar la novedat del segle, sota el títol La esplèndida luz elèctrica. Els assistents quedaren meravellats en veure que sortia llum d'una primitiva bombeta de filament de carbó que es posava incandescent.
0: Aquest espectacle va ser el combustible dels primers intents de producció elèctrica a Palma. Un d'aquests intents resulta molt interessant, perquè encara que les energies renovables pareixin noves, no ho són del tot.
1: Una d'aquestes tentatives va ser al Coll d'en Rabassa, el mes d'agost del 1893, quan el català Niceto Miquel va demanar autorització per instal·lar una barratja entre ja la llamba i la punta de la torre, per posar-hi un invent seu per aprofitar el moviment de l'aigua de la mà com a força motriu per moure una dinamo i generar llum elèctrica. Se va autoritzar, però no sabem com va anar per falta de notícies.
0: La primera central elèctrica de Mallorca se va instal·lar a l'Aró el 1901 i l'any següent se va començar a implantar la llum elèctrica.
1: Es posaren els fanals al cap de cantons. Es deien fanals guia, ja que eren més bé per saber cap a on anar que per veure on es trepitjava.

0: aquest enllumenat es va fer cada vegada més potent fins a arribar a les faroles que tenim avui en dia i la resta ja és història.
1: Exacte, i amb aquestes històries també anem configurant-se història en majúscula, aquesta de la qual parlàvem en començar el programa d'avui amb el catedràtic de història, amb en Pere Sales. I de història és la nostra paraula i encara en queden un parell d'històries abans de baixar la barrera del programa.

0: IB3 Ràdio és investigació.
1: Els capvespres d'IB3 Ràdio canvien i milloren per tu. En acabar l'informatiu migdia, com ja és costum, farem...
2: Oh, sorpresa!

0: Entendo. A les 5, els xiu-xiu més glamurosos de Balears.
1: Ja som aquí, ja hem arribat.
2: Com va això? Com esteu?
0: Avançaran l'hora de trobada amb els oients. Més tard, després de l'informatiu vespre, les converses i entrevistes a partir d'una paraula polisèmica a Entre avui i demà. I a les 10, el món de la cultura es podrà escoltar amb calma a l'aviador. IB3 Ràdio és informació, és entreteniment. Consulta la nova programació a ib3.org/ràdio. Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius a IB3 Ràdio.

0: Ui, aquest que canta me sona, Aina Marc. M'apareix que ja sé on vas, Aina Marc. I de maca?
1: I de, mira, quan he sortit a demanar aquesta pregunta, i de maca, he trobat gent que ha sabut organitzar un bon divendres anant a veure el concert del cantant mallorquí Relsby.
2: Solo me busco la vida, yo no soy nada especial. Vivo aquí todo el año en una casa frente al mar.
3: Sí, luego iremos al concierto de Relsby. Sí.
4: Que yo anava en el concert i tal i ajudava a mon pare a fer contingut i això per ser redes socials.
5: Després, per sobre baix, tenim pensat anar en el concert d'en Relsby, que ve aquí a la catedral i pues, tenim moltes ganes d'anar-hi.
2: Me pregúntale a tu jeva cómo baila mi canción cuando la droga le pega. Se graba en su habitación, me lo manda.
0: La catedral és la catedral, no exactament, no, Aina?
1: No és exactament allà. Recordant que aquest concert l'artista farà demà divendres, dia 11 de setembre, aquest concert gratuït en un parc de la mà, a Palma, a partir de les 9:30 del vespre. Qui no hi pugui anar en persona ho podrà veure mitjançant IB3 Televisió. I a més, aquí en el nostre programa entre avui i demà també farem dues connexions en directe, una mica abans de començar el concert.
2: Por aquí la gente poco hacer y mucha bla bla bla bla bla bla bla yeah. Pero lo que hice aquí no lo hizo más nadie.
1: Tot i això, demà és dia lectiu i a molts també els hi toca fer feina.
6: Demà sí, sí, fer feina.
7: Yo trabajar. Mañana prontito a las 6 de la mañana y a trabajar. En el gas y eso, y seguir trabajando hasta las 2 o las 3. Y nada, eso es lo que hay. Hay que trabajar porque si no, no hay que pagar facturas.
8: Trabajar como siempre, no me queda de otra.
9: D'administrativa en un despatx d'abogats.
10: Perdona, fer feina.
1: ¿De qué fas feina?
10: Conductor de MT.
11: Y mañana voy a trabajar. Hago marketing digital.
12: Anar a fer feina.
13: Anar a fer feina.
14: Ya tornamos a rutina.

0: I els que no poden fer feina encara, demà també han de complir les seves obligacions.
1: Aquests, anar a l'institut. I jo, vacances.
2: A l'escola i res, només.
3: Girar al col·le i estudiar.
4: Ir al col·legio i després ir al...

0: I demà, si no fos per un concert d'en Rels Vi, pareixeria que no és divendres, perquè he trobat una dona que demà ni farà feina ni anirà a escola, però els plans que té tampoc fan molta enveja.
1: Pues ir al médico y la seguridad social, arreglar papeles.

0: I acabam amb una amable veu que mos ha contat el seu dia a dia com a jubilada.
1: Ui, no, jo ja, plans poquets, sempre el mateix. La feina de la casa, vaig a missa, l'hora baixa, el rosari, i això, res més.

0: llevo tiempo triste.
1: I de moment Relvino va dar un concert efectivament gratuït per la gent que hi assisteix, perquè diu que ho fa com a agraïment en el nomenament com a fi predilecte de Mallorca, aquest títol que concedeix, el Consell de Mallorca. Així l'ha distingit, per entendre que dues nom d'aquesta illa per tot el món i reconèixer la seva trajectòria internacional. De fet, crec que és un dels artistes espanyols més escoltats a plataformes com Spotify. Així que demà hi ha aquest concert. Aina, nosaltres t'enviarem a passejar la paraula del dia, que demà és barra.
2: Demà és barra.
1: Si trobes alguna barra de begudes, te poses de vora i a veure si pots demanar a la gent que tal.
2: Beníssim.
1: Vinga.
2: Fa moltes ganes demà.
1: I d'això serà demà, però nosaltres el que hem de fer ara és ja començar a baixar la barrera del programa.

0: a punt d'acabar. Entre avui i demà, baixam la barrera.
1: Maria Montaner, directora de l'editorial Leonard Montaner, presidenta dels Editors de Balears, com estàs? Benvinguda.
2: Hola, com va?
1: Molt bé, gràcies per acompanyar-nos en aquestes hores i en aquest dia de començament d'escoles, que imagino que en general són dies moguts. A Maria Montaner, si li dic història, que li venes cap primer de tot?
2: La veritat és que me venen unes quantes coses de cop i com a mesclades, però per jo inevitablement crec que la primera seria paraules relacionades amb el fet de contar, narrar, escriure, llegir. Sí. I després ja sí que també és vera que me ve en el cap la disciplina que estudies passat, no? Uh-huh. Aquestes dues són les primeres que me vendrien.
1: Història, història i històries, eh? En el final també mesclam aquests dos significats. Tu en comptes d'històries? Te n'han contat? Te'n conten? N'escrius?
2: Tots en contant d'històries. Sempre, cada dia. Jo crec que en els fons tots narram d'alguna manera allò que mos passa, allò que veiem, allò que inventam. Mm. És un fet que duim en nosaltres i no ho podem evitar, no? Mm. Més enllà, llavors ja sí que hi ha gent que d'aquestes històries vol fer literatura.
1: Exacte.
2: Però contínuament contam històries. Quan mos contam coses que poden semblar des dia a dia, també contam històries.
1: Sí, nosaltres ho feim des de la ràdio, com deia a Maria, n'hi ha històries que després esdevenen literatura, i això és gràcies a feina d'editors com vosaltres i com altres molts editors. Més de 1.000 títols, en el cas de l'editorial Leonard Montaner, de llarga trajectòria, 50 col·leccions. Jo pensava, te faig la pregunta, si un editorial com Leonard Montaner també ajuda a escriure la història d'aquestes illes en majúscula.
2: Sí, és que veure que en la paraula història, quan jo t'he dit que penses en la disciplina que estudies passat, però és veure que penses sobretot en la història local, perquè la tenc, la visc molt en el dia a dia de l'editorial també, perquè d'alguna manera és un dels nostres punts forts i objectius fins i tot, no? Que mon pare, quan va començar l'editorial, sempre la va començar amb la idea de començar coneguent allò que mos és més proper per després poder anar a conèixer el que és més lluny, no? Sí. I que de vegades pecam un poc d'això, que anàvem a cercar coses a milers de quilòmetres i no coneixem realment ses d'aquí, no? Sí. I per això sí que és vera que el nostre editorial sí que té molt present sempre la història local. És a dir, que jo quan penso en la disciplina de la història, penso primer en la història local. Uh-huh. Això sí que és bo.
1: De fet, avui que la paraula és història, també hem de dir que ton pare, Leonard Montaner, és doctor en història, no? I especialista, a més, en història jueva de Mallorca. Aquí també tenim una connexió,
2: sí,
1: en la paraula d'avui.
2: Sí. Sí que és bo, sí. No, això no ho havia pensat, però és així, perquè ja ho tinc tan integrat,
1: clar,
2: això, que no...
1: Sí.
2: No... Sí, sí.
1: Però aquí tenim una connexió. De fet, i vosaltres ho contau, aquest coneixement, no? Aquesta disciplina que ton pare coneixia bé i aquesta corolla que tenia també per la història jueva de Mallorca, va tenir molt a veure en la línia editorial dels primers anys, quan la majoria de les obres que se publicaven eren precisament de temàtica històrica, no?
2: Sí. Sí, sí, jo crec que aquí a ca nostra, diguem, a l'editorial se mesclen aquestes dues vies que connecten en la paraula història, la disciplina, que en aquest cas mon pare la va portar des del començament, d'ençà que ell va començar, que va apostar molt, molt fort per un tipus de llibre de ciències socials, però sobretot d'història de les Illes Balears. Sí. I en concret aquesta línia sobre la història jueva. I llavors, uns anys més tard, quan jo m'ho vaig incorporar, vam mantenir aquesta línia que ell havia encetat i jo vaig aportar l'altra banda de la història, diguem-ho així, amb el fet de narrar i ja més vinculat en la literatura.
1: Clar, també s'ha d'anar tot actualitzant una mica, no? I heu d'anar incorporant, de fet, 50 col·leccions són moltes col·leccions, vull dir, aquí hi ha
2: sí,
1: molt...
2: són massa.
1: No ho sé, però això vol dir que
2: sí.
1: També hi ha molta gent que conta coses que són interessants
2: sí.
1: I que valoreu
2: sí.
1: La qualitat per poder-les editar i publicar. Bé, al final no és publicar per publicar, no? S'han de vendre, per tant,
2: no,
1: segur
2: sí.
1: Que han d'interessar.
2: Sí, no, i és vera que nosaltres tenim una editorial que abraça molt, molt d'àmbits, de molt, moltíssim, no? Antropologia, sociologia, vull dir que poesia, narrativa, teatre, i per tant, en aquest sentit, és una editorial molt generalista, en la qual cosa, de vegades, jo crec que això passava més abans, no? Necessitaves una mena de calaixos de sastre on anar encabint les coses i les coses no sempre encaixen totes allà mateix, no? Les etiquetes sempre van... no són mai exactes, no? I els compartiments no són mai tancats poden fluctuar d'una banda a l'altra, però és vera que, clar, creaven col·leccions, aquesta serà per antropologia, aquesta serà... I ara en tenim moltes, però és vera que en actiu realment ara n'hi ha manco. Sí.
1: Jo que moltes vegades navec per internet, agafant la paraula del dia o de la setmana, posant Mallorca, Menorca, Eivissa, Formentera, jo que sé, a veure quines idees surten, a veure quines coses que no conec puc descobrir, podem aprofundir, moltes vegades me surt Leonard Montaner. Un llibre...
2: Estic contenta.
1: És vera, però a més és vera. Fas la cerca i tal. Pop, ja, dic, sempre hi ha un llibre, a Llorar Montaner, sempre hi ha un llibre de les històries que poden ser interessants per contar a la gent. I teniu l'editorial, aquí on feis feina, ple de llibres, de muntanyes de llibres. No sé si
2: sí.
1: Que a teva també hi havia muntanyes de llibres.
2: Sí, a casa meva, per tot on he viscut, hi ha hagut sempre bastantes muntanyes de llibres. Sí, sí, de petita a casa nostra n'hi havia i ara a casa nostra també. Sí, sí.
1: I ara
2: sempre.
1: Si t'he demanat si hi ha alguna història especial per tu de la teva trajectòria o de tot el que has viscut a la família, en la posada en marxa editorial i des de que tu t'hi has incorporat en 2015, sé que és molt difícil, això, voté pronto a conseguir en castellà. Però, clar, alguna història especial per tu?
2: És que realment triar-ne una sí que és vera que és difícil. I és que jo la feina de l'editorial l'he vist com un contínuum. És a dir, m'és molt difícil separar una cosa concreta que hagi pogut passar perquè és seria com una anècdota.
1: Ja.
2: I, en canvi, tot el conjunt per jo és la història, no? És això que va flotant cada dia una cosa nova. Però sí que és vera que, ja, no ho sé, de vegades fins i tot són les històries que te conten, per exemple, els autors, quan
1: sí.
2: Te venen a veure. Això també,
1: sí,
2: això
1: sí.
2: També per jo és molt interessant.
1: Sí, sí. Segur. Sí, I sí. Deixant d'anar acabant així ràpid, a veure algun costum que tinguin a Maria Montaner abans d'anar a dormir per dormir millor, a veure si me diu llegir un poc, no ho sé.
2: No, jo tenc poc costum, som bastant anàrquic en aquest sentit, abans d'anar a dormir, i a mi m'agrada dormir, vull dir, llegir, estant molt conscient, per tant, si estic molt cansada d'això, no llegesc. Si estic en plenes facultats, llegesc, o també puc veure una pel·li, podem estar aquí conversant amb sa família, i això, però no tenc un... per cada dia és un món aquí, per casa nostra.
1: Boníssim. Sí. I sumam també en aquest caos organitzat i familiar i necessitem
2: sí.
1: Una cançoneta per acabar de baixar barrera fins demà. Que mos proposes?
2: Mira, idò, per acabar, vos proposaria Chicago, de Sujan Stevens. I res, dir-vos bona nit i moltes gràcies.
1: Idò, perfecte. Maria Montaner, bona nit, oients, fins demà.

0: L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs. IB3 Ràdio.
1: Com estàu? Art, bona música, sèries i cinema. Avui a L'Aviador. Benvingut tothom.

0: Idò, començarem parlant d'un concert que tindrà lloc demà mateix a partir de les 8 a Can Tàper, a la Fundació So Nostre de Palma, amb música de Bridget May Power. Tot donem parlant d'aquesta proposta tan interessant, però també vos parlarem de que la setmana que ve, dissabte de nou, tindrà lloc la 30a edició de la Nit de l'Art a Palma. És una iniciativa de dos galeristes que enguany implica a un centenar d'artistes en una cinquantena d'exposicions. A més, des de l'Aviador també farem un programa especial en directe el mateix dissabte de 9, de 8 a 9 del vespre. També tindrem avui els Monkey Jack Band. Avui han publicat un nou videoclip i aviat presentaran l'edició en vinil del seu recent disc Mono. I per acabar, les novetats en sèries, a les plataformes i les estrenes als cinemes, amb Cata Rosell i Marta Pérez, i avui amb una convidada d'honor, Marga Melià, que ha dirigit Suportant el Paradís.
1: I tot això passarà des d'ara mateix i fins les 11 amb Lluís Fortesa, el control tècnic.

0: I avui comencem, Mònica, amb la bona música que ens du, que genera a través de les seves programacions, dels seus festivals, en Tomeu Gomila.
1: I en Tomeu mos acompanya perquè ja és a Palma en Brigitte May Power. És una artista que ve a actuar dins una d'aquestes propostes que organitzen des de la promotora d'Impossible Bird. Serà un lloc molt especial a Cantàpera demà divendres i ara en Tomeu mos parlarà del disc que presenten a Brigitte May, que a més recorda i fa versions també de Neil Young, que ha inclòs en el seu disc. Tomeu, com estàs? Benvingut, Tomeu Gomila.
2: Què tal, Mònica? Què tal,
1: Clar, Rafa? Molt bé. Conta-mos, perquè a més és un artista que li ve de família, no? Evidentment.
2: Sí, la Brigitte va néixer a Londres, però se va moure dins una àrea molt, molt, molt irlandesa de la ciutat, una àrea molt catòlica, ja va anar a escola catòlica. La seva família era d'Irlanda i, de fet, molts deia que és que jo només coneixia gent irlandesa. I en els 10 anys se varen mudar una altra vegada a Galway, l'emblemàtica ciutat gaèlica d'Irlanda, i allà va estar visquent fins fa ben poc que s'ha tornat a mudar a Londres. Va començar, crec que va gravar un primer EP l'any 2013, si no m'equivoc, i de llavors ha seguit uns paràmetres que s'han mogut sempre entre el que ha begut del folk tradicional, però també en textures molt contemporànies, no? De fet, gent que li pugui agradar el gènere del dream pop pot disfrutar molt en la seva proposta. I bueno, fa aquesta combinació. I l'any passat va fer un disc només de versions, que era un disc molt especial dedicat a son pare, que lamentablement va morir d'un tumor cerebral, i va triar fer versions d'artistes tan dispars com en Neil Young o Television, passant per Roy Orbison, etc. I donant-li aquesta personalitat pròpia, amb aquesta veu tan angelical que té.
0: Totalment.
2: Que la té cantant i la té conversant.
0: Sí.
2: Hem descobert que quan conversa també la té absolutament angelical.
0: Això que te va hipnotitzant, no?, a través de les seves paraules.
2: Sí.
0: I acabes...
2: Sí.
1: És la primera vegada que heu contactat amb ella per dur-la a actuar a Mallorca?
2: Fa uns anys li varen programar una gira estatal i nosaltres estem interessats en dur-la, però se va de suspendre per els temes Covid. I fa 3 anys dos dels components de Impossible Bird vam anar a Londres a veure un homenatge a Towns Van Zandt, on ella participava, i ho va fer meravellosament bé. No vam poder parlar amb ell després del concert, perquè precisament aquell dia se va donar la notícia fatídica de que son pare havia mort, no? Però sí que vam estar en contacte amb ella ja directament per e-mail. A més, ella és molt amiga de la Josephine Foster, a qui nosaltres hem duit un parell de vegades en el passat, i bueno, ha estat tot molt fàcil fins que han trobat la data que li convenia a ella per venir.
1: Que bé, Tomeu, des d'Impossible Bird sempre sorcau a llocs, a escenaris on du els vostres artistes, i clar, ara a Cantàpera, a veure que se tornen a fer moltes actuacions, hi ha facilitats en aquest sentit per vosaltres per accedir en aquest espai?
2: A Cantàpera només programen de dilluns a divendres, per tant varen cercar un que fos en divendres, i bueno, tenen una habitació amb un aforament molt apropiat per a aquestes propostes, que com bé sabeu no som majoritaris. Crec que demà la gent anirà més per altres bandes, però bé, nosaltres ens conformem amb aquesta sala que sona molt bé. Té un gran tècnic de so, que és en Joan Torrents, aquí conec de fa molt d'anys, i sempre està bé acreditar a la gent que fa sonar bé aquests concerts. La proposta musical de Brigitte és boníssima i esperant poder omplir aquesta habitació allà a Cantàpera i poder seguir programant aquests concerts acústics a sales on no hi ha bar, on no hi ha distraccions de bar, i la gent ve a escoltar la música, les cerveses després del concert.
1: Això, a més, amb un horari, ja no sé com avaluar aquests horaris, que està molt bé. Ara encara fa molt bon temps, se veurà segurament la posta de sol durant l'actuació, que començarà a partir de les 8. En aquest sentit, clar, això afegeix un plus més, no?, a l'espai i en el concert, encara que, clar, sentint la veu d'ella en format acústic, tota sola, serà una cosa molt especial.
2: Sí, i en quant a l'horari, també el comentari que feim sempre i que ens agrada insistir, també és un horari perquè nosaltres convidam a que els pares que tinguin fills interessats en la música, els nins no paguen entrada i se puguin anar acostumant a veure música en directe i pues, que, per exemple, un pare o uns pares puguin venir amb els nins i saben que poc després de les 9 ja han vist un bon concert de música acústica i no se'n van cap a casa dins una hora que els hi sigui inconvenient, no?
1: I ho notau, Tomeu, aquest afegit de donar entrada lliure en els menors que van amb els pares de qualsevol edat, entenem, ajuda, va creant aquesta petita cantera de públic i tal vegada el dia de demà de músics.
2: Sí, se veuen nins que venen i inclús se veuen nins que aguanten tot el concert, inclús de ben petitons. Tal vegada no tants com mos agradaria. Lo que sí segueix sent més preocupant és la ausència de públic jove, i quan dic públic jove, pues dic públic entre 25 i 40. Aquesta franja de públic no sabem molt bé per què, però no estan massa interessats en ficar-se una sala on han d'estar asseguts mirant la música i pendents de la música. Però això ja és una qüestió sociològica que no, poca cosa poden fer. Quan van començar a organitzar concerts ja tenia 25 anys i venia la gent de la meva edat en els concerts. I ara tota aquesta franja de 25 a 40 per aquest tipus de concerts s'ha perdut. No sé si més endavant millorarà, però ara mateix és així.
1: Esperant recuperar la generació a la qual vosaltres donau facilitats també amb aquestes entrades lliures. I recordem, sentim ara Mellow My Mind, aquesta versió de Neil Young que va incloure aquesta artista irlandesa, però resident a Londres, Bridget May Power, que supos que també durà discos i durà el que tingui per vendre a la gent que hagi quedat encantada en la seva actuació. Les entrades a Ticket.ib i, per tant, una propera proposta d'aquestes alternatives realment que volíem compartir també amb tots els oients de l'Aviador.
0: Gràcies, moltes gràcies a Tomeu, i no fluixis, per favor.
2: No, gràcies a vosaltres.
0: De reductes que queden.
2: Gràcies a vosaltres per ser sempre altaveu d'aquestes propostes i col·laborant que la gent estigui informada de que el manco hi són.
0: Efectivament, que assisteixen i que són a tocar. Moltes gràcies, Tomeu Gomila.
2: Abraçada.
1: Adéu.
3: IB3 Ràdio.
0: Continua en programa les cites dissabte que ve, de 9 de setembre, una ciutat sencera que pren els carrers, els museus i les galeries per celebrar l'art, de desenes d'espais expositius, públics i privats, 100 exposicions, una cinquantena de creadors i creadores. La nit de l'art arriba a la seva edició número 30.

0: I tenim en connexió telefònica un dels pares de la criatura que un bon dia va tenir aquesta idea i mira la que has muntat. Com estàs, Xavier Fiol, galerista?
1: Com estàs?
0: Molt bé.
1: Moltes gràcies per trucar.
0: Que t'agafam per Madrid, a més, amb allò que seria també un sus. Explica'ns de què.
1: Sí, sí, mira, aquí estem inaugurant avui Apertura, que és el sus de la temporada aquí a Madrid, de totes les galeries de l'associació, sí. Arte Madrid. Mos han copiat.
0: Mos han copiat claríssimament. Molt bé.
1: I m'agafes per aquí, però bueno, dilluns vaig cap a Palma per preparar el 30 aniversari de la Nit de l'Art, que no són pocs anys.
0: Ni més ni manco, Xavier. Què recordes d'aquella primera edició i sobretot dels previs, no? Ja quan es juntava en Pep Pinya, tu, i decidiu, vinga, anem a liar-la un pic a l'any, un vespre, i obrir les galeries.
1: Efectivament teníem l'associació que acabaven de muntar fa uns anys, que es deia AIGAP, Associació, sí, Independent de Galeries d'Art de Balears, i amb en Bernard Rabassa, en Ferran Cano, en Pep Pinya, en Joan Oliver, és que érem en aquella època, pues, pioners de l'associació, varen dir, bueno, és interessant que mos visibilitzin, que expliqués la feina que nosaltres tenim. Les galeries a vegades pues, tenen dificultat en que la gent arribi, entri, i fer una cosa propera, una cosa pròxima, que segueix siguent aquest mensatge vigent, perquè mira que costa que la gent s'apropi a les galeries, i bueno, en estas estamos.
0: Està claríssim, a més, és vera que deia, per exemple, l'altre dia en Fran Reus, que varen estar a punt de morir d'èxit, però jo crec que la cosa s'ha reconduït i al final és un dia de festa, és un dia d'art, evidentment, és un dia d'inauguracions, que la ciutat bull amb moltíssima gent pel mig, però jo crec que queda aquesta poça, no? Aquesta cosa de dir, moltíssima d'aquesta gent que per aventura s'ha acostat a l'art per primer pic a través d'una Nit de l'Art, ha quedat.
1: Des de luego, és dir, lo important era apropar les galeries a l'art. Llavors, pues, es veu que va anar molt bé, la gent va començar a disfrutar la festa, la part lúdica s'havia de compensar en la part artística, per dir-ho de qualque manera. Una cosa no tapa l'altra, va arribar un moment que era una verbena, ho vàrem tenir que reconduir. Bé, durant 30 anys passen moltes coses,
0: passen,
1: no?
0: Moltes coses.
1: Hi ha hagut crisis, quasi morint d'èxit, les torres bessones varen caure, Lehman Brothers va quebrar, en fi, pandèmia.
0: Sí, sí.
1: Hem estat uns supervivents i això sí que té molt de mèrit del sector galerístic mallorquí, i jo crec que això és per reivindicar-ho. No hi ha, diguem, projectes que funcionin a vegades artístics a tan llarg plaç, no? I jo crec que això ha estat gràcies a tots, molts dels pioners, molts dels que els relleus, les noves generacions de galeristes, Art Palma, que està fent una labor, jo trobo, fantàstica per reconduir tot, les visites guiades, professionalitzar-ho més, és a dir, i la festa, jo soc un gran reivindicador, i no ho era crític amb això al principi, perquè no veia jo que fos el millor dia per veure art el dia de la Nit de l'Art, que no ho és, però sí que ets excusa per dir aquí som i llavors tenim les galeries obertes 300 dies en l'any gratuïtament.
0: Efectivament, i si en Xavier Fiol és un dels pares de la criatura, com deien, d'aquesta Nit de l'Art, un dels responsables que tot funcioni, que tot vagi bé, que tot flueixi, és el coordinador de Cultura i Turisme de l'Ajuntament de Palma, Fernando Gómez de la Cuesta. Com estàs?
2: Bé, moltes gràcies per la criada, encantat.
0: Gràcies a tu, Fernando, perquè a més tu has viscut la Nit de l'Art des de diferents posicions, com a comissari, com a expert en art, com a responsable també d'art en un moment determinat de l'Ajuntament, com a espectador, ara com a coordinadora general, és a dir, has estat en molt de llocs, en realitat.
2: Sí, només me queda ser artista i galerista.
0: Tot arribarà, tot arribarà.
2: Sí, encara som joves.
0: Sí, sí.
2: Sí, la veritat és que sí, és una festa molt gran, i jo vaig sentir ara quan xerràveu, no? Jo crec que té la nit de data aquesta funció de caire pedagògic, d'intermediació, i que és molt necessària, no? Hem d'obrir les galeries, hem d'apropar les arts contemporànies i gent, i després, qui queda seduït per tot això, pues, té la possibilitat de visitar totes les propostes privades, galerístiques, però també institucionals, que s'ofereixen al llarg de l'any. I que millor puesto que Palma, que jo crec que avui per avui és una de les referències per la creació contemporània i per les exposicions i la projecció dels artistes que hi participen, no?
0: Anem ràpidament, perquè sé que tots dos aneu molt liats aquests dies, evidentment, en diferents fronts oberts. Fernando, les novetats d'enguany, i se parla de l'edició més internacional, explica'ns per què.
2: Bé, jo crec que no sé si és l'edició més internacional, perquè em duia un parell que la veritat
0: que són
2: és
0: molt,
2: que tenen
0: sí,
2: aquesta projecció. Nosaltres, precisament, hem posat l'accent en el talent vinculat en el context, en aquesta programació municipal, i ho hem fet de la mà d'en Fabián Sadecamp, que és un artista molt conegut, que sempre ha fet feina des de Mallorca i que té, a més, una producció molt sensible, jo crec que, a més, molt vinculada en aquest temps, no? Que té a veure amb la natura i amb la sostenibilitat, i ho fa sense renunciar a l'estètica, és una exposició molt bella. També tenim Nabel Fullana, que ara mateix ha sortit,
0: sí,
2: perquè ens estem barallant, ja ho entendreu, dissabte, amb una esculturota llegant...
0: Alguna cosa sé, alguna cosa sé.
2: I estem amb aquesta lluita i bé, la veritat és que serà un projecte meravellós de la mà d'en Todo Canyelles, que és un comissari amb molta experiència i que ha fet molta feina amb ella, i volen reviscolar aquest club i sèrie que ja va tenir presència en el propi Casal Solleric i que el convertirà en una festa sense cap mena de dubte, un dia de festa, i el Casal Solleric convertit en aquest epicentre festiu de la mà del club Misèria. I després tenim una beca, que és la beca Nous Talents, que vol reconèixer el millor expedient i el millor projecte de fi de grau de recent graduats en Belles Arts, que, com sabeu, aquest any s'han graduat la primera promoció de Belles Arts,
0: sí,
2: i bé, un jurat independent ha triat el millor projecte, i la Rebeca Morell, de la mà d'un comissari també amb molta experiència, com en dia la ve, ens farà un projecte específic que inaugurarem la nit de l'art en el lloc dels Casals Ullerit. Això li hem d'afegir a la programació de la Miró, que també posa aquest accent en el context de la mà d'Isabel Cervera, que fa una feina molt acurada amb Jatra, un projecte alenades, exquisit, la veritat és que molt recomanable. En Pedro Torres, que és un dels artistes nacionals que personalment jo m'interessen, que bé, que també farà un projecte molt singular, estic segur. I després tenim, si no vaig malament, Carlos Casas, que farà ús de l'auditori de la Miró amb un projecte de vídeo.
0: Tot això de la part més pública, diguem. Xavier, ja per acabar, què és allò que podem veure la Xavier Fiol, que podem veure el garatge de Sonar Madams en la nit de l'art?
3: Doncs pues mira, nosaltres, que no podria ser d'una altra manera, volíem celebrar-ho, 30 anys, 30 nits, els he fet totes, bueno, la setmana que ve, espera arribar-hi, per de Madrid, i 30 nits 30, se diu.
0: Sí,
3: és una
0: senyor.
3: Mirada íntima, que se diu 97, l'any 2026, amb 23 artistes, col·laboradors, artistes històrics de la galeria, convidats, i nous talents que la galeria està fitxant. I, bueno, serà una exposició en dues parts. Dia 15 inaugurem el garatge Sonar Madams i dia 19, la nit de l'art, a l'Esquerra Indústria, que és el nou espai de la Xavier Fiol, com sabeu.
0: Efectivament. Idò, Fernando Gómez de la Cuesta, coordinador general de Cultura i Turisme de l'Ajuntament de Palma, moltíssimes gràcies i que vagi tot bé dissabte, ho gaudirem tots i totes. I Xavier Fiol, 30 anys només són els primers, després ja saps que venen 30 més, company.
3: Això és veritat. Moltes gràcies, Rafael.
0: A vosaltres, i com que ja sabeu que en Xavier Fiol és un home renaixentista, que a part de galerista i expert en art, també fa música, acomiadam aquest bloc amb ex-Cocodile, la seva banda, el seu grup, aquesta tema, aquesta cançó que es diu Violets.

0: IB3 Ràdio és memòria.
1: Companys, començant temporada, què podem fer?
2: No sé, per exemple, farmejar aura.
1: Què?
3: Estic estorat. Ara que ets la moderna de l'equip, la teenager.
2: No, jo no soc la moderna és ella.
4: En aquest cas moderna no estic gent d'acord amb aquesta iniciativa.
1: Però què fan exactament?
2: És com una batalla, no? Postures, moviments, mirades, no sé, una mica de flow.
1: Però ho fan els joves o no són tan joves?
4: De moment ets jovent, però crec que tothom està convidat a fer-ho.
3: Crec que han duit el concepte teleràdio massa lluny.
5: De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau, IB3 Ràdio.
6: Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot.
7: Si a tu te dic vel,
6: pinta,
7: mur,
6: cornada.
7: Però les coses sempre es poden millorar. Ara, entre avui i demà, ampliem a 2 hores amb més contingut i un bon equip.
5: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a les 8 del vespre, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch. De dilluns a divendres, a les 5...
8: Xavi, m'he muntat un poema mentre parlàvem amb la Joana i en Bernadí. Joga robes... Tu i en Puga, lo nostre no pot ser. És impossible.
9: Que guapo.
8: No, estic entre joga robes, tu i en Puga, lo nostre és impossible. Sona millor, no?
5: Xiu, xiu.
9: Lo nostre, cosa feixuga.
8: Uf, molt bona.
9: Joga robes, tu i en Pugues, lo nostre.
8: És impossible. Sí que és possible.
9: Cosa feixuga.
8: Home, per favor.
5: Amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
9: Clar que és possible, tot és possible.
8: Aquest setembre serà possible.
5: IB3 Ràdio.
9: Se venen cosetes, petites.
5: Xiu, xiu.
8: Fora.
9: Oh, no. I en Pugues, sí.
5: L'Aviador, IB3 Ràdio.

0: Sentim Sa Roqueta, que és un dels temes que trobau en aquest primer disc que han vengut a presentar ja al llarg d'aquest estiu els membres de Monkey Jack Band. Són quatre, avui els tenim a l'estudi en Xavier, que canta i toca la guitarra. Com està, Xavier? Benvingut.
1: Molt bé, tu?
0: En Cristian, que és el bateria. Cristian, també sí. Tenim en Juan, el baixista. Què passa, Juan?
2: Muy bien, estoy contento de volver aquí otra vez.
0: Molt bé, i en Toni, que també canta i toca la guitarra, són...
3: Ho intent.
0: Són aquestes veus que sentim. Bé, ja vareu venir a presentar el disc aquest estiu, ara aviat sortirà en vinil, i a més avui heu presentat, ja el teniu en vinil. La presentació se farà divendres de la setmana que ve, dia de 8, però ja el teniu.
4: No, nos adelantamos un poco.
0: Ah, ¿cuándo, entonces?
4: Este sábado.
0: Ah, aquest dissabte.
4: 6:30 en Fan Mallorca Shopping. Ah, haremos concierto en directo, presentación y firma de discos.
0: Ah, molt bé, heu juntat tot en aquesta data. El vinil és taronja, no?
1: Sí, sí. És corporatiu.
0: Ah, mira,
1: de ses ueres, sí. De sa moneda.
0: De ses ueres, de sa moneda. Clar, vosaltres teniu tot aquest fil conductor de sa moneda, el disc se diu Mono, també Monkey Jack. Ja ho vareu contar quan vareu venir, un poc es perquè de tot això, però bé, podríem recordar breument.
3: Sí, bueno, va ser que en una reunió d'en Cristian va trobar una tassa d'una forma de moneda i nosaltres que la volíem omplir d'una altra cosa i va quedar batiat així.
0: Toma, anís del mono, una cosa així, no?
3: Bueno, si comença en Jack.
4: Todavía no nos han hecho caso, los de la niña no nos han hecho caso. Los del whisky tampoco, pero...
0: Molt bé, una altra d'aquestes bandes que fa referència també a això, begudes alcohòliques, a sortir, que en certa manera rememora també el que passa en els concerts, no? Encara se viu així? Vosaltres encara viviu a rock and roll així?
1: No, la veritat és que no.
3: Bevem aigua.
1: I poca cosa més, i qualque cerveseta, però no.
0: És un poc imatge, no? És imatge.
1: Nosaltres quan anem de concerts, sí. Però sí. Quan toquem nosaltres, intentem sí, fer les coses ben fetes.
3: De fet, el Jack, si no ho deim, ningú ho sap.
0: Molt bé. Bé, idò teniu. Aquest cap de setmana, per tant, ja adelantau la presentació del vinil, un concert directe en Es Fan Mallorca. Allà hi ha molt d'espai, a l'aire lliure, entenem que tothom que estigui per allà s'hi pot acostar, a més de ser gent que hi vagi a posta. Com serà això? No vos fa molta d'emoció tenir el vinil ja en ses mans?
4: Pues todo el trabajo que hemos hecho durante estos dos últimos años era precisamente para ver realidad en formato físico el vinilo. Es verdad que al final hemos ido sacando los singles, todos los meses de grabación que hemos tenido, hemos sacado el CD cuando vinimos ahora el pasado mes de julio, pero ha sido recibir el vinilo y ha sido como la realidad del resultado final de lo que estábamos buscando.
0: ¡Quina emoció, ¿no?
4: Sí,
1: realmente es... Ens feia molta il·lusió, la màxima il·lusió de treure un vinil, perquè som molt nostàlgics de la música dels 70s i 60s, per tant, això era el màxim que podíem aconseguir, no? I a més un disc molt ben gravat a un estudi dels millors de Mallorca, amb el productor...
0: Millor?
1: No sé si és millor, però quasi, un dels millors segur, quasi millor. I és un poc el resultat de tots aquests esforços dels darrers dos anys, pràcticament. No?
0: Idò, d'ençà que va sortir el disc, ja heu fet alguns concerts, com ha anat? Com arriba el disc? Bé, ara que ja teniu el vinil, també el compraran, no? Entenem, en acabar els concerts, però fins ara com... ¿Qué vos diuen? ¿Com s'ha rebut, Cristian?
4: Bueno, ha ido muy bien porque para poder llegar a hacerlo real, hicimos una plataforma de crowdfunding en Berkami y bueno, tuvimos bastante apoyo. De hecho, ya pues, tenemos 20 copias adelantadas del disco que entregaremos el mismo día 18 en la movida. Compraron el disco con la entrada, entonces todos los que van al concierto recibirán el disco ese día allí. Y de CD también se vendieron unas cuantas copias, entonces a partir de ahora, pues todo el que lo quiera disfrutar en el formato auténtico y como mejor se escucha, pues tendrá la oportunidad a partir de este sábado en tiendas físicas y también en internet, en Amazon, Corte Inglés.
0: O sigui, a partir de passat demà, no?
4: Exacto.
0: Molt bé, i l'altra setmana també tindreu aquest concert tan especial, també a la movida, heu fet un super cartell, Toni, Monkey Jack Band and Friends.
3: Correcte.
0: També, bé, Friends, què vol dir, de públic, o tindreu músics convidats?
3: Tenim convidats.
0: I se pot dir qui seran?
1: Alguns sí, altres no.
0: I de vengues, que se puguin dir.
3: Bueno, pues tenim
1: tenim gent molt bona.
3: En Jairo.
1: Tenim en Jairo.
0: Ah, mira, Jairo s'apunta a
1: tot, eh? Bé, sí. Aquí a V3.
0: Que bé.
1: Tenim a Verónica Rodríguez, una cantant molt bona, d'Estributa Mecano i de Soul Berries, de clàssics de soul i això. Qui més tenim? Tenim
3: el Rei Salitre.
0: Ah, mira, molt bé.
1: El Rei Salitre, que també és molt conegut aquí i fora d'aquí també,
0: sí.
1: Perquè a Madrid hi va molt i té molt d'èxit allà. I sorpreses.
4: I una sorpresa que solo lo podran saber los que vayan ese día.
3: Correcte.
4: A la movida.
0: Molt bé, i això serà dia 18, que és divendres, a partir de les 10 de la nit. Les entrades, les portes obrin un poc abans. Parlem de la movida i d'una entrada anticipada a 12 euros, porta 14, i llavors també tindreu el vinil a part, no? Per,
3: sí,
0: per vendre qui vulgui, dedicar-lo, rotuladors... d'aquests
3: ja,
0: permanents.
3: N'han comprat mitja dotzena perquè no se gastin.
0: Va bé, va bé.
4: I molt important també, tot el que compre la entrada i venga a la movida, entra en el sorteo de una guitarra, que lo pone, verás que lo pone ahí en el cartel, entonces la sortearemos esa misma noche allí encima del escenario para que se la lleve bien calentita, porque la tocaremos también, que no dirán simplemente que es una guitarra de pega. Sinó
1: una guitarra que té molta història, sí, perquè sí. L'hem anat tocant, a la gira...
0: És aquesta blava que se veu en el cartell. Ah, molt bé.
1: La vàrem estrenar ja en el concurs d'abans de Shamrock, que deu fer ja un...
4: Marzo.
1: Sí, mig any, anava a dir, més de mig any. I ja vàrem prometre que la sortejaríem si guanyàvem

0: De buscar vender por vender, entonces es un poco lo que quiere transmitir esta canción.
1: I doncs serà la cançó en la qual acabarem aquesta conversa. En tot cas, recordar-vos l'actuació d'aquest dissabte en el Fan Club.
2: Fan Mallorca.
1: Fan Mallorca.
2: Jo... lo que tothom ha sentit de Més Continente.
1: M'ha agradat, però el Fan Club, eh? Jo ja ho he fet allà.
3: Queda bé.
1: Queda com... Buah. I de, allà mateix, en a quina hora?
2: A les 6 i mitja,
4: no? 6 i mitja, sí.
0: Per a tots els públics.
2: Probablement, com els bons rockeros, arribaran tard, però a les 6 i mitja.
1: No heu d'arribar tan tard.
3: I gratis.
4: No, començarem tard, però també acabarem tard.
2: Sí, és que mos estimem més que davalli un poc el sol, però si no, mos enlluernem, llavors mos hem de parar les ueres i...
0: Però després la gent passeja per allí, se queda a cenar tranquil·lament, i si no, pues mientras tanto...
4: Te haces un helado, te compras el vinilo...
2: Ho veus.
0: Las camisetas, las gafas, todo el merchandising que llevamos lo pueden comprar.
1: Qué bien. Y de bé, Juan, allà mos trobarem, no?
3: Sí.
1: Tendrem aquesta oportunitat de gaudir en la vostra música i d'aquest moment tan emocionant que no passa cada any, això de publicar un disc, un vinil, és a dir, que ara heu d'aprofitar aquesta empenta que teniu amb tanta d'energia. Recordem a tothom i ho recordarem també a les nostres agendes de la setmana que ve, però aquest dissabte, 6:30, en Es Fan Mallorca, en el Coll d'en Rabassa, allà actuació gratuïta, vinils, merchandising, i llavors la setmana següent aquest altre concert també a La Movida, més especial i amb molt de convidats. Moltes gràcies per haver vengut a recordar-nos-ho i mos ha agradat molt el vinil de color taronja.
3: A vosaltres.
4: Moltíssimes gràcies per suport i per donar-vos a la música rock i blues, que nosaltres, per nosaltres és una manera de viure, i és cultura i és art, que encara hi ha gent que encara no ho saben. Això.
1: I doncs s'ha de fer en Xavier, que l'han tingut en Cristian, també en Juan
0: i en
1: Toni. I
0: una cosa més, estem nominades a los Premis en The Rock.
1: A veure, hi ha fins dia 15 per votar, no? I a més, vosaltres, m'ha agradat perquè ja heu fet les categories allà on trobeu que se pot votar cada cosa.
0: Correcte.
1: Millor disc en llengua no catalana, millor disc de pop rock, millor cançons, Monkey Jack Band, Sarroquetes que han posat, millor director vostre, millor artista revelació, i també vos proposau com a millor artista en general.
0: Exacto.
1: I de, també se pot votar a Monkey Jack Band i teniu aquest vinil mono. Gràcies a tot quatre per haver vingut.
2: A vosaltres.
1: Moltíssims èxits. Adéu.

0: IB3 Ràdio és Dial.
1: Hi ha coses que no canvien, com Tèntol.
2: Tèntol!
3: Tèntol!
4: Tèntol!
1: El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
0: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio.
5: Aquest diumenge torna a Esports 3 en Joc.
6: Serà espectacular.
5: Des de les 4, Reial Mallorca-Sabadell, un partit per tornar al camí de la victòria.
7: Que repiqui les que fan a la seu!
5: Un diumenge on també estaran molt pendents d'Enric Mas i de la Vuelta a Espanya.
8: Tornar a ser Enric i tornar a disfrutar d'estar en el pòdium de qualque gran.
5: Esports 3 en Joc, el millor espectacle radiofònic esportiu de les Balears.
0: Els capvespres d'IB3 Ràdio canvien i milloren per tu. En acabar l'informatiu migdia, com ja és costum, farem...
9: Oh, sorpresa!
0: Un Tèntol. A les 5, els xiu-xiu més glamurosos de Balears...
1: Ja som aquí, ja hem arribat!
10: Com d'això, com esteu?
0: Avançaran l'hora de trobada amb els agents. Més tard, després de l'informatiu vespre, les converses i entrevistes a partir d'una paraula polisèmica entre avui i demà. I a les 10, el món de la cultura es podrà escoltar amb calma a l'aviador. IB3 Ràdio és informació, és entreteniment. Consulta la nova programació a ib3.org/ràdio. L'aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu. Sèries amb Princesa Consuela.
11: I ja està preparadíssima la nostra princesa Consuela particular que nosaltres...

0: Que Anna Cata Rosell, com estàs, Cata?
1: Molt bé.
0: Me deixes saludar les dues persones que
1: tenc
0: a la meva dreta, una d'elles habitual també, que de fet comparteixo en tu secció. Marta Pérez, com estàs?
1: Molt bé, beníssim.
0: Vinga, saluda tu a la convidada
1: que avui
0: tenim
1: avui. Ben companyia. I és que vos vaig dir la setmana passada que faria una escapada molt especial i venc acompanyada de la directora Marga Melià. Hola, Marga, com estàs?
2: Què tal? Com estàu?
3: Molt contenta d'estar aquí.
0: La Marga Melià que ve a presentar-nos una pel·li que ja podem avançar, que ha estat el cap de setmana passat, la cinquena pel·li espanyola més vista.
1: I sí, només s'ha estrenat aquí, només s'ha estrenat Rivoli i Cineciutat.
0: Suportant del Paradís, la darrera pel·li d'Anna Marga Melià, ara en parlarem. Quines sèries dus avui, Cata?
4: Avui duc una sèrie, un drama social i polític amb estructura de thriller que se diu Tiptoe. Una sèrie que parla que els drets d'una societat, que una societat creu consolidats, poden retrocedir. Botsona. I són dos veïnats que viuen porta en porta i pràcticament no tenen relació. Un d'ells és gay i viu obertament i l'altre comença a sentir-se cada vegada més incòmode, no només amb ell, sinó amb el que representa la normalització de la diversitat LGTBIQ+, no? Fins al punt de sostenir sospites de que el seu fill pot ser gay i donar-li la culpa pues, a la visibilització, a la normalització o en el seu veïnat. Compta molt bé la polarització social, com les coses que fa uns anys ens haurien semblat impensables dir públicament, comencen a dir-se cada vegada amb més naturalitat i després deixen de ser només paraules per acabar amb violència. No? És una sèrie profundament política que jo la posaria en els instituts, bueno, a batxillerat, al Manco, perquè explica molt bé com se construeix un prejudici. Com la por se converteix en rebuig, el rebuig troba una comunitat que el valida. Interpretativament és un 10 per Nalan Combing i en David Morrissey. Estèticament té una factura super cinematogràfica, la fotografia, la posada en escena, com una casa, un bar de dia pot arribar a ser tan inquietant. Per el tema que et tracta. No? A part, és molt interessant, perquè aquest director, aquest creador, és el mateix que va fer el 99 Queer as Folk, que era una sèrie molt revolucionària en aquell moment, que parlava de sortir de l'armari, de viure normalment, i ara és com si 30 anys després aquesta mateixa generació tingués que caminar de puntetes sense fer renou per la polarització que hi ha. De fet, Tiptoe significa de puntilles. Aquí l'han traduït per de puntilles. Així que aquesta sèrie, res de veure-la mentre feim a sopar i tal, és una sèrie que s'ha de mirar, té uns diàlegs fantàstics, unes interpretacions fantàstiques i...
0: L'heu vista, Marga, Marta?
1: Jo he vist dos episodis i m'està encantant.
0: Sí?
1: HBO, no? L'he mirat, no l'he mirat fent a sopar ni res d'això.
4: Molt bé, Marga.
1: He fet
4: molt bé.
0: HBO, has dit.
4: HBO, 5 capítols de 45 minuts.
0: Molt bé, és la sèrie que recomana avui na Cata Rosell. Vinga, anem al cinema.
5: L'escapada, amb Marta Pérez.
0: Ja han fet spoiler, però valia la pena saludar a Marga Melià. Marta, suportant del Paradís, què ens contes?
1: I mira, se va estrenar la setmana passada, però jo sabia que tenia l'oportunitat de dur-se en Amarga a nosaltres i qui millor que xerrar de la pel·lícula que ella, però des d'aquí jo, el primer, abans de xerrar de Suportant el Paradís, jo li vull agrair a en Teo, en el seu fill de 8 anys, que li va fer aquella pregunta que va ser com a s'espurna de tornar a reprendre aquella feina, aquell projecte que ella tenia. I és que en Teo li va demanar a mamà perquè hi ha tantes manifestacions en el carrer en contra dels turistes, no? I a partir d'aquí ella va reprendre allò que va començar l'any 2009, va fer una sèrie d'entrevistes, i no va fer una sèrie d'entrevistes a persones qualsevol, no? M'ha encantat veure en Agustí Villaronga, en Susi Gómez, en Biel Mesquida, en Carme Riera, clar, en Miquel Barceló, gent de la cultura. Va fer un llibre de totes aquelles entrevistes, però ara ha fet un documental, una pel·lícula, que la gent està xerrant d'ella en el carrer, i només vull dir això. Marga, com estàs? Com ho dus?
0: Com dus l'èxit?
2: Què tal? Com estàu? Jo estic supercontenta i una mica estressada, també, t'ho has de dir, però molt contenta, molt contenta.
0: T'estressa la promo posterior a l'estrena?
2: La promo, sí, perquè clar, en el final som un equip superpetit i encara que tenim ajuda, no?, de gent superguai, molt vàlida i tot, en el final m'ho sóc carregant quasi tot nosaltres. I som molt de fronts, volem estar per tot, volem tenir contacte amb la gent, que mos diguin, volem anar a fer col·loquis, saps?
0: Ja. Com està funcionant. Na, Mònica no, ens ha preparat el tràiler, el sentim?
1: Vinga.
0: Vinga.
3: Jo crec que a mi Mallorca m'ha donat moltíssim, des d'un punt de vista creatiu.
6: Records a Mallorca de la meva infantesa com un paradís.
7: Jo em vaig crear molt així, agafant crempaduts i pops i com una rondalla.
8: Mallorca no era un lloc miserable i l'han convertit en un lloc miserable, més ric i més miserable.
6: El turisme a Mallorca jo crec que ha duit part positiva, no s'han d'enganyar. Però jo no sé a quin preu han hagut de pagar, potser massa.
0: Efectivament, veus il·lustres, amb personalitat il·lustres darrere. És demolidora aquesta frase, ara no sé qui era, no he reconegut la por de som més rics i més miserables.
2: Nassos i Gómez. Sí.
1: Fa una cosa a la pel·lícula que a mi m'ha agradat moltíssim. Jo sabia que existien aquestes converses amb aquesta sèrie de personatges de la vida mallorquina. En aquesta pel·lícula, no és un spoiler, l'heu d'anar a veure, però hi ha després com una segona fornada de entrevistes, artistes que ara mateix estan fent feina i m'apareix molt interessant el seu punt de vista. Tenim actors, actrius, tenim molta gent rellevant en el panorama cultural mallorquí i m'agrada molt aquesta... Quines diferències veus en el que varen dir ells i el que diuen els artistes d'ara? No sé, m'ha semblat superinteressant, això.
2: Que bé. I li vaig donar moltes voltes en això. Hi havia moltes opcions sobre la taula, si tornar a entrevistar en els artistes de la primera tanda ara o incorporar nous artistes o... Bé, en el final jo crec que vàrem encertar, no? Perquè jo, per exemple, en Carme Riera, en Miquel Barceló, sí. En Biel Mesquida, tots ells, quan els he sentit xerrar els darrers temps, diuen més o manco el mateix que deien en aquell
0: Miquel
2: moment.
0: Miquel Barceló, Marga, perdona, sí. El parèntesi, és molt difícil d'agafar per entrevistar-lo, sí. Tussa. No sé si te va costar molt o poc. Jo, mira, ho he intentat moltes vegades a través d'una persona íntima d'ell, sí. I ha estat complicat perquè sempre era fora.
1: Sí. Idò, diria que és una de les entrevistes que tant de bo tenís brut i sentir tot, perquè és un tio superpunky, sí, és a dir, no té un pèl a la llengua i tot el que diu és oh, m'ha encantat en Miquel.
2: Sí, és una entrevista meravellosa. Jo l'he entrevistat una vegada per llibre i una vegada per la pel·lícula, no? I la veritat és que sempre en jo ha estat, bueno, super sincer, no s'ha teat un pèl, ha dit el que pensava i coses com molt valentes, com tu dius, punquis, i és una passada. La veritat és que tots ells, eh? En aquest cas, les diferències que hi ha hagut entre les declaracions són del 2012, o sigui, ho has dit bé, perquè el 2009 va ser quan vaig fer les entrevistes del llibre, de Suportant el paradís, el llibre, sí. Que ara l'ha reeditat Leonard Montaner, però després va ser quan ja el havíem editat, quan ja havia sortit, que nosaltres vàrem agafar una càmera i fer en Agustí Torres les entrevistes en vídeo que són les que vaim ara a la pel·lícula, que són 2012. Però tot el projecte va començar 2009, correcte. I quines diferències... ells, tots ells, varen ser un poc visionaris d'alguna manera perquè varen anticipar el que ara vaim en el nostre dia a dia, en el moment no se xerrava com se xerra ara, no estava sobre la taula. Clar. No t'he dit que era un tema... tabú, però sí que es veurà que era molt més complicat i tots ells no van tenir cap problema en dir el que pensaven i tal, no? I, clar, els artistes d'avui en dia sí que xerren de coses, a lo millor, que eren més difícils de preveure, perquè Bernat, Carme Riera i tots ells xerraven més des d'un punt de vista filosòfic, psicològic, no? Des mal en el territori, des mal a la identitat, etcètera.
1: I que crec que molt d'ells varen viure aquella Mallorca que ara enyoram,
2: sí.
1: No?
2: Sí.
1: Hi ha un
2: sí.
1: Parell que recorden Serenal com un paradís.
2: Totalment.
1: Nova generació, no?
2: Clar. I en canvis nous ja xerren de coses molt més concretes que és, per exemple, la pujada dels preus del lloguer i de venda d'una manera manera absurda, la pujada de preus d'anar a la compra, no? De no poder-se independitzar, de no reconèixer-se...
1: El llenguatge, per exemple, l'ús del català, sí, que sí. La gent que ve s'adapta, sí, i no el necessita.
2: Sí. Crec que posen una mica s'accent amb el tema, a lo millor, vivenda i preus, que és el que... i gentrificació, no? Que és el que ara més tocam en el nostre dia a dia i no ens ho podem escapar, i es del 2012 fan una reflexió com més global i més de base, com a més, que tenen més temps, clar, també, a la pel·lícula, i com a... per entendre també d'on venim, com hem arribat fins aquí, no? Els d'ara ja xerren ja més de les conseqüències pures i dures, no?
0: Clar, i a més està molt bé, no? Aquesta calma, aquesta reflexió, està molt bé, les manifestacions, òbviament, són hipernecessàries, ara també fins i tot manifestacions en contra dels mallorquins, que ja se manifesten en contra de com hem viscut estimament aquests darrers dies amb aquests alemanys, que bé, és igual, millor no fer-li ni promoció. Però aquesta calma, aquesta reflexió, aquesta filosofia implícita, fins i tot poesia que tenen algunes declaracions, no? Que és a dir... aquí segut o seguda t'estic dient, t'estic fent la diagnosi d'allò que ens hem convertit com a poble.
2: Sí, jo sempre ho dic, que a mi m'han canviat la vida aquestes entrevistes, perquè va ser el meu primer projecte personal que vaig fer. Jo soc periodista, però vaig començar a fer això, aquest llibre d'entrevistes, i després ja vaig entrar en el món del cine a través d'aquest projecte, encara que mai va ser... mai van treure la pel·li fins ara, imagina, quant d'anys, però després ja em vaig fer d'altres, no? I sí, a mi me van impactar molt, perquè de sobte, jo ja me feia preguntes i això, però jo no era tan conscient de tots aquests anàlisis que feien ells, no? Superlucis, de... Clar, això sentir-ho fa 14 anys era bastant, bastant fort, i després investigaves més i veies que en Miró ja havia dit coses en els anys 70, que en Llorenç Villalonga també, i deies, ostres, tio, és que ja mos estaven avisant.
1: Tant de bo la teva pel·li amb Esquí Fatal, i d'aquí 10 anys diguem, quin doire amb nots.
0: Que alarmistes que eren, eh?
1: Clar, no, és un desig, ja ho sé.
2: O això va millorar, bé, nosaltres intentàvem almenys visibilitzar.
0: Però crec que pel·lícules com la teva ajuden a millorar el tema. O sigui, és un crit d'alarma, és un alerta que estem aquí. No sé si tenim un remei global, però evidentment, o mos hi posam ja en remeis parcials, o se n'han cap a l'abisme. L'has vista, Cata, ja?
9: No, encara no.
0: Idò, vinga, deures per aquesta setmana, deures per tu i per jo. Jo me'n fa quasi vergonya dir que no he vist l'estrena de Marga Mellà.
1: I ara, per acabar, Rafa... na Marga ha fet un flyback i ha romput la quarta paret, perquè ella surt i mira càmeres un poc en Jim Halpert, a The Office, que és guionista, directora, però també actriu. Ja ho deixo.
0: Uau, no, tampoc me sorprèn. Presentació de llibre, perquè la pel·lícula està continuant sales, però el llibre té un recorregut, no?
2: Sí, la pel·li continua a Cine Ciutat i Rivoli, a partir de... Bé, després altres bandes, anant també a Manacor, Cap de Pere i altres llocs. El llibre, anem fent presentacions, ara la setmana que ve tenim una Inca Espirafocs. Sí. Després tenim la Fundació Toni Catany presentant pel·li i llibre a la vegada, el 2 d'octubre. Bé, duc una agenda que...
0: que te la dus tu, que, també.
2: Jo també, total.
0: No tens allà.
2: I anem molt cansats, però super, super contents. O sigui que... Sí, mira, m'ha fet gràcia això de sortir jo i filar la narració, perquè vaig pensar que era una manera bastant honesta, no?, de situar-me en el lloc de...
1: No, a mi m'ha agradat, eh?
0: Te puc fer una darrera pregunta professional, guió personal, agafant el fil que ha mollat abans al principi de Marta?
2: Clar.
0: En Teo, què opina de la pel·li?
2: Bé, mira, en Teo li va agradar bastant, però ara ja està un poc cansat.
0: Ja sabré.
9: Avui la meva mami per mi, no tot el dia xerrant de la feina.
2: Està content. És que en Teo surt a la pel·li, ojito, també. I clar, la va veure, després d'haver-nos acompanyat tant amb 100 llibres juntes per tot.
0: Imagina't.
2: Ara ja diu, ostres, i ara me toca el mateix, no? O sigui...
0: La tornè.
2: Sí, perquè me l'enduïm per tot. O sigui que ara ja veuràs amb aquesta. Però bé.
0: Marga Meliam, autora i cineasta, suportant el paradís, el llibre, suportant el paradís, la peli, èxit total, per favor, necessària, pràcticament urgent, anar a obrar-la. I moltes gràcies per estar aquí i moltes gràcies per dur-la, Marta Pérez.
1: No, també es faltava. M'encanta venir acompanyada.
0: Llarga vida, suportant el paradís,
2: Marga. Moltes gràcies.
0: Allò que m'atem és que hauràs de fer un altre d'aquí poc, però bueno. moltes gràcies. Cata, Marta, fins la setmana que ve.
1: Adéu.
9: Gràcies.
0: I acabant amb música, hem parlat amb en Tomeu Gomila abans, amb ocasió del concert de Bridget May Power. Serà cantar per a demà a partir de les 8 en el cicle Impossible is Bird. Acabant amb aquesta cantautora magnífica de la mà d'en Tomeu Gomila, que oferirà aquest concert demà.

0: IB3 Ràdio és música.
1: Bon dia, benvinguts, benvingudes a Esports 3.
2: A IB3 Ràdio, tota l'actualitat esportiva.
3: Bienvenidos a la segunda división.
1: Paraules textuals de l'entrenador del Mallorca, Luis García. Tomàs Ibert, bon dia.
4: Jo sabia tant que encara no m'he fet aquesta idea.
5: En Tomàs,
3: ho pot dir.
1: David Gui, bon dia.
5: Alerta, és que no ho ha de dir el jugador.
1: Company Fuster, bon dia.
6: S'ha de fer feina.
2: Esports 3, de dilluns a divendres a la 1 del migdia.

0: IB3 Ràdio, les notícies de les 6.
1: Bon dia. Aquest divendres esperem un dia més tranquil pel que fa a la previsió meteorològica després de certa inestabilitat. Hem sabut que Banyalbufar ha estat finalment un dels municipis més castigats per la tempesta de dimecres, sobretot el port d'Escanonja, que és una zona que ja va ser molt castigada per l'esclafit del 2020. Com en aquell cas, la caiguda de línies elèctriques, que ha fet que els veïnats estassin més de 24 hores sense llum, els accessos ja de per si complicats, s'hi suma la caiguda de troncs i branques, que encara no ho han posat més difícil a l'empresa distribuïdora per arreglar les avaries. El Batle Accidental de Banyalbufar, Joan Vives, preveu demanar la declaració de zona catastròfica al Manco, a la zona del port d'Escanonja.
2: Que se declari zona catastròfica perquè les cases estan fetes un desastre. Teulades s'han volat i immensos danys materials.
1: Va ser un canvi de temps que va arribar després d'uns mesos molt càlids. Aquesta era la percepció que teníem gairebé tots, però ara hi ha dades que ho confirmen. Ha estat l'estiu amb les temperatures més elevades d'ençà que hi ha registres a totes les illes, i la tardor també s'espera que sigui càlida. És el balanç de la delegada de l'Agència Estatal de Meteorologia a les Balears, María José Guerrero.
3: Cabe esperar que se ha batido récord de todo tipo, de temperatura media de todo el verano en estaciones, de temperatura media en algunos meses, julio y agosto, de número de días cálidos, de número de días muy cálidos, de número de olas de calor, temperatura máxima en un día, temperatura mínima alta, también esas noches bochornosas que hemos pasado.
1: I avui també un dels noms propis de la jornada és Carlos García Roldán, més conegut com a Charlie. Ha ingressat a la presó, acusat, és el líder de la macroestafa immobiliària de Lujo Casa, detingut a Barcelona després de 9 mesos fugit. Estava amagat al domicili de sa mare, al mateix lloc on era quan li varen notificar la condemna de 14 anys de presó. La Guàrdia Civil mantenia una investigació oberta per ordre de crida, cerca i detenció dictada el mes de desembre passat per l'Audiència Provincial de les Balears. Charlie va ser condemnat a 14 anys i 9 mesos de presó per estafar més de 3 milions d'euros a 230 afectats en promocions immobiliàries que mai es van executar. I l'assemblea de la xarxa 03 ratifica la vaga prevista per dia 6 d'octubre i comença a moure tota la documentació necessària. Ho han decidit just abans de la concentració que es va celebrar ahir a diferents punts de les illes per reclamar un conveni autonòmic per al col·lectiu. Han aplegat centenars de famílies i treballadores a Eivissa, a Vara de Rei, a Mahó, a la plaça de la Biosfera i a Palma. La concentració a la plaça de Cort ha superat el centenar de persones.
4: Lluitar per l'educació de 0 a 3 anys és molt important. És l'etapa on es desenvolupa i desenvolupa la identitat de la persona i creiem que és important.
5: Per reivindicar un 0-3 de qualitat i unes millores salarials i que se mos tingui en compte com a base d'educació.
6: Tenc que reivindicar que mos escoltin, estem ja cansades de que no se mos escolti, que siguem invisibles a l'etapa 0-3.
1: El dia 21 de setembre tornarà el trànsit rodat a la plaça d'Esborn de Ciutadella. Així ho ha explicat la balassa Maria Jesús Begú.
7: Així els tècnics han determinat que les 5 terrasses autoritzades podran continuar ubicades a la calçada, sempre amb tots els elements necessaris per conviure amb aquesta circulació i aparcament de vehicles sense disminuir la seguretat.
1: Hem arribat a les 6:04, d'aquí una hora a partir de les 7. Ampliem aquestes i altres qüestions a l'informatiu matí amb Maria Antònia Suau.
0: Més informació a ib3notícies.com. IB3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears.
8: No sé si t'està costant una mica ser en aquest costat com a jurat.
9: Ojo, peligro.
8: És muy abusivo.

0: Ja som aquí, ja hem arribat.
1: Ara sí.
2: Ja som aquí, ja hem arribat. Ja som aquí, ja hem arribat. No. Bé, és igual.
0: Ja
2: estem
0: diuen.
2: Excitats.
0: Sí, perquè mos ha faltat aquesta horeta.
2: Sí. Teníem unes ganes.
1: Érem allà darrere, volíem votar dins l'estudi.
2: Exactament.
0: L'Enric Mas mos l'ha robada.
2: Sí, a més...
0: No mos l'ha robada.
2: No, avui se posa, podria justificar.
0: Per favor.
2: Però a més, jo, finalment, com ha acabat això? Ha guanyat Enric Mas, la Vuelta, no ha guanyat, jo no ho sé, no m'ha quedat clar.
1: Jo és que he vist una classificació que era primer i després una que era tercer. Per tant, no m'ha quedat tampoc clar.
2: Però avui que... Nina, no estàs al tanto de tot. Avui què passava?
0: Avui eres a contrarrellotge.
2: I això què vol dir?
1: Molt bé.
0: Normalment, una volta ciclista dura moltes hores.
2: Moltíssim.
0: El que duraria una horeta o una migdiada.
2: Entesos.
0: I avui era de les poques voltes que són a contrarrellotge, com diu la pròpia paraula.
2: Per tant...
0: És a dir, que hi ha un temps límit comptat, per això sabíem que duraria tant.
2: Però...
0: I n'Enric Mas està fent molt bona vuelta i per això l'havíem de seguir des d'aquí, des d'ahir divendres ràdio.
2: Però ha guanyat o no ha guanyat n'Enric Mas? És a dir, interrompir la programació habitual d'aquesta casa.
0: No se guanyen, això. Fas bon temps o fas mal temps?
2: Ah, vol dir que no hi ha guanyador?
0: Exacte.
1: Guanyen tots, perquè han participat.
2: Que en Miqui Tous, en Toni Fuster m'ho expliqui. Perquè tu, Ines...
0: Mem, la Marta Sant Pas me diu, mare meva, estàu en buà. Mem, espera. No, ara la telefonaré. Crida a Marta Sant Pas en directe. A veure si me l'agafa, no ho sé.
2: T'ha penjat.
0: Sí,
2: torna, que ho tenim molt... No,
0: m'ha penjat, això és que no me'l pot agafar.
1: No està en horari.
0: Bé, ja mos ho contaré ella, que per això està.
2: Exacte. O si no, que es porta benjot demà.
0: No, per això tenim la Marta Sampas, gran col·laboradora d'aquest programa, i els companys d'esports, cadascú lo seu. Nosaltres.
2: Exacte.
0: Nosaltres.
2: Amb bones.
0: Exacte.
2: I no vos embueu. És a dir, si sentiu qualque cosa aquí envers Enric Mas, la Vuelta, tot això, no em faceu cas.
0: Nosaltres, si mos ho permeteu, mos dedicam a entretenir-vos. Avui tenim la Margalida Cifre en el control tècnic.

0: complicats amb en Pep Suassi per començar el programa. Avui és dijous i, a xiu-xiu, mos agrada tot allò que fa referència a les cites, l'amor, el romanticisme, en general, a crear un ambient...
1: Coent, coent.
0: I així que, avui, a Coent, coent...
2: Conquistar a través del menjar.

0: bombons i pasta de full.
1: Lioneses i tortells, bombons i pasta de full. Melmelades són carícies que et regal i que et prepara, que t'omplen i mesuren en tones de confitura, en diabetis de locura, el desig que tinc de tu i dels teus.
2: Això canta... Què passa?
1: Que ha faltat una, un
2: és que
1: vers.
2: Una paraula que per horari no podíem posar. Això canta el grup The Boys i Voltros. Que sou, més de dolç o de salat? Ja m'enteneu. I aquí li han de demanar si són més de dolç o de salat, o si, millor dit, si se varen conquistar mútuament a través d'espaladar. Són en Tomeu Arbona i na Maria José Orero. Benvinguts a Xiu Xiu, com estàu?
3: Hola,
4: molt bé. Bones tardes.
2: En Tomeu Arbona i na Maria José són de sobres coneguts per ser obradors gastronòmics de Fornet de la Soca. Benvinguts a Xiu Xiu. Normalment aneu en els mitjans de comunicació, vosaltres, Tomeu?
4: Sí, bueno, a vegades... ara hi podem anar un poc menys, però sí, hem anat durant un temps. Ara tenim bastantes visites de medis que venen a veure'ns i, bueno, sí, sempre procuram atendre, si mos demanen, pues, mos agrada col·laborar amb tot.
2: I gràcies per venir avui, que heu vengut vosaltres, no sí. Heu hagut de venir vosaltres.
3: Sí.
2: Maria José, vos vareu conquistar a través d'espaladar, vosaltres?
3: Jo a ell, no, però ell a mi sí.
2: Sí, eh? Perquè quan vos vareu conèixer, suposo que fa molt d'anys.
3: Sí.
2: Quant d'any fa d'això, Maria José?
3: 30... 38.
2: 38, idò, sí. Sí que fa. En Tomeu ja era pastisser.
3: No, bé, pastisser.
2: Ja cuinava.
4: Era pastisser amateur.
3: Ell era, sí, vull dir, ell era com l'home orquestra, perquè feia moltes coses, però cuinava molt bé. I sí, feia pastissos, també dolços, salat, tot li va bé. Entre mil coses que pot fer ell.
2: I doncs sí que te va servir, Tomeu.
4: Sí. Però ens varen conèixer d'una forma bastant graciosa. Ens varen conèixer un curt de voluntariat social. Ens varen seure un de vora l'altre i vam començar a xerrar. I aquí va néixer tot, això, no?
2: Que bé.
4: Sí.
1: Recordes, Maria José, el primer plat que te va fer o el primer postre, les primeres postres?
2: Ara
1: per tu el primer no.
3: Sí.
1: Però un que diguessis, aquest m'agrada.
3: Me'n record una festa que varen fer i se va passar molt de temps fent unes truites que eren com 6 truites, una damunt l'altra, li va quedar una cosa espectacular, molt bona.
2: Que bona. Sí. Vosaltres pensau, Tomeu, que se pot conquerir, conquistar algú a través d'espaladar, entre d'aquests partidaris?
4: Sí, totalment. De fet, jo tot el que sé de gastronomia i de desmenjar, pues, ho vaig aprendre menjant molt bé, de la mà de mo mare, sobretot. I de... Però, bueno, penso que sempre m'ha servit tot el que he menjat, no? Llavors, sí, o sigui que és una forma de
2: seduir.
4: De cuidar, de seduir, d'estimar, no?
2: Totalment, sí. D'estimar, no? Que ho engloba tot, sí. Tot això. I vosaltres vos heu reenamorat a través del projecte del Fornet de la Soca perquè veniu del camp social, educatiu, psicològic...
3: Fer feina junts no és fàcil, perquè cadascú... Sí. Vol fer les coses a la seva forma. En el final mos entenem, però més que reenamorar és fer una feina constant de posar-nos d'acord. Enamorats sempre hem estat i se tracta d'estar d'acord en les coses, les passes que hem de donar. Després, a casa nostra, pues, miram d'oblidar un poc tot aquest tema, perquè més que ajudar, som com... Con reptes que tenim en el Fornet. Després... També vull dir, sí que mos posam, sobretot en el principi, i ara s'ha de mantenir, i posam tota la nostra energia allà i com sentir-mos junts en un mateix... Pues també sí, sí que m'ha sonat molt.
1: Clar, després tantes hores dins un obrador fent feina i cuinant per als altres, quan arribeu a que vostre, vos agrada cuinar? Sou d'aquesta gent que vos hi tirau, vos hi estau estones?
4: Bé, nosaltres, jo m'agrada molt cuinar a casa nostra, però és una cosa diferent, o sigui, jo ho sent d'una forma molt diferent. Fins i tot, avui ho deia a una companya d'Esfornet i deia, bueno, és que jo a casa nostra em fa moltes ganes de fer una coca de trampó, perquè si la faig a casa nostra, però em sembla diferent que la d'aquí, que la feien de la millor forma possible i en la mateixa recepta jo la faria a casa nostra. Però m'agrada també fer-ho a casa nostra, no? I durant la setmana nosaltres menjant d'una forma molt senzilla, molt sana, i els diumenges pues, procuram sempre fer un dinar més de celebració, si tenim una festa, però ens agrada fer un dinar de celebració. I sí, que m'agrada molt dedicar temps i fer-ho el més bé possible, no? Mm-hmm.
3: En Tomeu sempre xerra en plural, però és ell.
4: Bueno, el que passa és que també si hi ha els nostres fills, cuinant plegats, molt bareant, molt renyant, tal. Pues, és un truc que s'arma que sempre resulta pues, divertit i també és entranyable. No?
2: Tu recomanes, Tomeu, cuinar en família?
4: Sí.
2: Hi ha gent que no té la paciència.
4: Sí, jo vaig aprendre a cuinar així. O sigui, que nostra, mo mare mos deixava cuinar. Tots els germans eren molt bons cuiners i, bueno, jo feia el que podia. Jo, en 10 anys, vaig fer el primer tombet. No? I vaig fer, també feien saïmades que pareixien de preda, i també feien pans, que també no, que eren com que de pan de ferro, perquè realment no se podien menjar. Però bueno, sempre he tingut aquesta inquietud, i a casa nostra me deixaven fer aquestes coses, i va arribar a ser un plaer, llavors mos posaven tots, i bueno, era molt guapo, no? Tinc un record molt guapo d'això.
2: I els vostres fills han après
3: a cuinar? Sí, totes cuinen.
2: Sí? Quina sort.
3: Sí, sí.
1: Sobretot això que explicaves, que tu te varen deixar a cuinar, perquè moltes vegades quan s'està cuinant i qual que el lot se cuina, diu, no em buis, no, puc provar a fer això, no facis això, de lleva.
2: Ja ho faré jo, que tu
1: exacte,
2: no ho saps.
1: Ja te n'ensenyaré, però al final no ensenyes res, i també que és important després quan se relacionen amb la cuina.
4: Sí, sí. Però jo també vaig tenir la sort que jo passava molt de temps a finques dels meus tios, on la vida se feia dins la cuina. I clar, tu observaves allà tot, feien spa, feien tot els processos se feien d'una forma molt autèntica, i allò era un espectacle. O sigui, era...
2: Okay. Què recordes, o sigui, que se fes?
4: Es fot de llenya, tot, o sigui, jo què sé, el mateix solla que sempre estava damunt el foc, i aquesta olla s'empleava per tot. Jo deia, fins i tot, pues, per exemple, la ensaladilla, que era una cosa com exòtica en aquell context tan agrícola, no? Pues això, imagina't, aquella ensaladilla cuita en el foc de llenya i després feien sa aioli en sos ous d'allà, feien un aioli... Pues clar, tot això era, però tot se feia així en aquella taula i tot participàvem. Ara venga, roda tu, tal, ara ha sortit clara, no... Vull dir que se vivia molt també l'aspecte del menjar com una cosa molt important, i tothom participava d'una forma un poc festiva sempre, encara que fos escloveapes o no.
2: I d'aquí tu t'has inspirat, o vos heu inspirat de tots dos, per crear aquest concepte de arqueologia gastronòmica. Això és un concepte que vos heu inventat vosaltres, o que vareu estar investigant abans de posar en marxa el projecte d'Esfornet?
4: Bueno, diguem que tota la vida jo he tingut aquest interès per la cuina històrica, diguem. O sigui, jo m'agradava molt llegir llibres, jo tenia la sort que a casa meu per dins hi havia, per exemple, tota la col·lecció del Dia Balearen. I allà pues, hi havia tota una part que l'arxidu parla del menjar. I m'agradaven molt els noms dels pastissos, que m'apareixien increïbles, d'això deu ser boníssim, perquè ja estava desaparegut, això. O sigui, només quedava amb poca cosa que feien en els convents, o això, no? Però també sí, hi havia coses que jo relacionava amb coses que jo menjava a casa meva, perquè cuinaven d'una forma molt tradicional, no? I després vaig tenir accés a altres llibres, el llibre de Madoc Odomes, el llibre de Pere del Cantera Penya, molt ràpidament, en 10 anys, 11, 12, 13, però m'agradava això, no?
2: I quina xerra, si digues...
3: Sí, crec que de vegades les paraules són importants. I nosaltres, quan vàrem començar, vàrem pensar, forn artesà, tothom posa forn artesà. Ho serà, no ho serà, saps? Però nosaltres volíem fer una cosa molt radical i diferenciar-nos, perquè realment és diferent com ho feim. Era com fer-ho a una casa, com fer-ho realment així com fa més de 100 anys que se feia aquí a Mallorca, i d'una forma no molt professional, no així a una escala molt gran, sinó a una escala petita, i ens va venir aquestes paraules d'arqueologia gastronòmica local, que crec que defineixen més que el que nosaltres fem. Amb aquestes paraules la gent se fa una idea de més clara que si posàssim forn artesà.
2: Totalment. Sí. Jo crec que tu ets des màrqueting, Maria José, està claríssim.
0: Sí, no? Sí.
2: Que està molt bé, el feis molt bé, perquè, mare meva, la quantitat de gent que s'atura diàriament en el vostre forn només a fer fotos. A vosaltres vos molesta que entrin només a fer fotos
3: molt.
2: I no a comprar?
3: Molt.
2: Maria José, micros, els micros són teus, aprofita.
3: Me molesta moltíssim, m'he de contenir, de vegades no puc més i dic qualque cosa, perquè puc fer fotos i dic, aquí no se ve, no és un museu, aquí venim per provar això, has de comprar, has de fer que això vagi endavant. Fem fotos, la veritat, jo dic... poden fer fotos, però no és objectiu. Està bé com un complement, però lo fonamental és que la gent conegui el patrimoni gastronòmic menjant-lo, assaborint tots aquests gustos que no s'han de perdre. Molta gent, a lo millor, és la primera vegada que prova això i és una oportunitat única per ells. Gent que passa per aquí i només amb una foto, és que jo no se m'ocorriria anar a un altre país, veure això i només fer una foto.
2: I no comprar, clar.
3: És com no sé, on se deia, com te pots engatar només xerrant de vi. No, has de beure vi, pues igual, aquí necessites menjar, assaborir, per tenir una noció de lo que és la cultura gastronòmica de Mallorca.
2: No només foto per les xarxes.
0: Clar.
3: És això. Això ho fan, com sabem, més els estrangers, clar.
2: Sí.
3: La gent d'aquí ja
2: vos coneix, no?
3: Ho té... I estaria bé que no féssim fotos.
2: La gent d'aquí vos coneix i de sobres, perquè xerren dels vostres vídeos. Que feis junts. Són molt estètics, com tot el que feis, aquesta arqueològica gastronòmica. Qui hi ha i què hi ha darrere els vostres vídeos? Com ho feis? Com vos organitzeu? I qui és la direcció artística?
3: És n'Adrià Arbona, el nostre fill, que ell volia ser director de cinema quan tenia 8 o 9 anys, o millor 10 com a molt, ja li van comprar la càmera, perquè ell necessita una càmera com per viure. No? I li van comprar la càmera i sempre anava gravant per tot, convidava els seus amics, feien pel·lícules, va fer cursos després a diferents llocs. I el seu camí, en principi, era director de cinema. Va gravar un curt que va tenir molt d'èxit sobre l'assetjament escolar i va guanyar premis. Però després ell va veure que lo seu era la composició musical. Va crear el grup Papà Topo, que és molt reivindicatiu i molt creatiu. Jo som la primera fan de Papà Topo. I... però aquesta part creativa, pues, en els vídeos, ell mos dirigeix.
2: Sí. I tu, meu, tu a vegades te demana coses que dius, no, això Adrià no ho faré.
4: Sí, això molt variant.
1: No sé què me recorda.
4: Sí, molt variant. Però bueno, sobretot si me fa ballar a davant la porta d'esfornat, que això passa moltes vegades, perquè li agrada... té com unes coses que són com a fitxes, per exemple, sempre hem d'anar correguent per tot, que això també... Jo tinc un problema de menisco, llavors és molt greu. Me fa córrer... Si mirau els vídeos, veureu que sempre anem correguent per la ciutat, correguent per el camp, correguent per la muntanya...
2: Sí, però això és una
4: Heidi, oi? Bueno, pues aquestes coses, i després fer-me sortir a de fora del forn, allà a fer segons quines coses, però m'acosta molt perquè la gent s'atura a veure el mos, tal i qual. I bé, i també que m'atregui de sobrador, vull dir, quan tenim molta feina, pues ell s'inspira així, o sigui, ell, per exemple, no pensa en que, per exemple, per Nadal farà un vídeo d'estorró, tal i qual, no. Ell compra gent al forn i en Sanita ha tingut una idea i diu, no, ara m'ho han d'anar a Orient a gravar, perquè he pensat amb el rei Mats, que és lletrero que ja posa Orient, sí. Llavors han de fer un vídeo que sorti disfressat de rei Mats, sortint d'una casa abandonada, que mirant els estels, bueno, així, encenit... Bueno,
1: tot si això... jo només volia fer encimades.
4: O sigui, després m'ho van beníssim. Llavors és per dins un bosc d'encenit, allà que mos passava saigo pels peus, no sé. Bueno, coses així, no? I bé, sempre renec, però després mos ho ha passat molt bé. La veritat.
5: Costa clar, perquè sigui, poc, sempre, sigui com sigui, funciona. Sí. Perquè teniu més de 300.000 seguidors. Jo no sé si vos considerau influencers.
4: No, el que passa és que per nosaltres lo important és que donant a conèixer el producte, un producte històric, tradicional, molt potent, a través d'una forma molt contemporània, molt divertida, molt alegre, resilient. O sigui, moltes vegades la comunicació que se fa de la gastronomia o de... o dels fons en particular, però bueno, de la gastronomia en general. O sigui, jo crec que són com a màrtirs de les professions aquestes, com que és una vida molt dura, fem feina moltes hores, fem feina en la nit, però bueno, nosaltres li donant la volta, nosaltres vivim tot això, però bueno, és una experiència com a resilient i bueno, pues, també ens serveix com a de teràpia, no? D'alguna forma, pues, és així, no? Llavors, la gent també connecta molt amb aquesta forma de cuinar en els nostres proveïdors, com seleccionem els productes, com els elaborem... És com comunicar una forma de fer, no només per vendre, sinó perquè ens interessa que aquest concepte se conegui i s'estengui. No?
1: Un dels temes, ara que heu xerrat dels vostres fills, n'hi ha un que té aquesta sensibilitat pel cinema, etc. No sé si ja heu tingut una conversa, i evidentment encara queden molt d'anys, perquè... No sé quants d'anys són, si voleu, ho podem comentar, però clar, aquesta conversa que arriba en qualsevol moment amb els fills, sobretot de comerç petits, de proximitat, emblemàtics... No sé si heu tingut ja aquesta conversa del tema relleu generacional.
3: Estam xerrant. Na Clara està preparadíssima. Na Clara, bé, primer va fer Belles Arts, és una artista, però després també va fer pastisseria, va fer gastronomia, Itàlia... està formadíssima i ara està en el fornet. Ella és molt professional, molt... mos du a tots.
2: Com...
4: Som un hippies. És una policia nacional.
3: I ella està pensant també si voldrà continuar o no, perquè, clar, ella seria la que podria dirigir tot això. Nadria podria continuar fent vídeos, el que fos, però, en principi, na Clara no ho sap.
2: Ho veurem.
4: Mira, jo, quan va venir el Papa Lleó XIII, que va inaugurar

0: la Sagrada Família, pues me va agradar molt la frase aquesta que va sortir en el cel, que de, en el final de la inauguració va sortir que se feien focs artificials, una frase d'en Gaudí que deia primer la mort, després la tècnica. Fa mitja hora que jo li deia a ella, bé, doncs nosaltres, perquè ella em deia, és que així no se pot fer res perquè vosaltres voleu decidir les coses d'una forma que, no, que així no se pot fer. Jo dic, bueno, doncs nosaltres sempre ho hem fet així. Nosaltres no sabíem ni ser empresaris, no sabíem ser forners, no teníem ni idea. O sigui, nosaltres hem construït una empresa d'aquestes característiques per intuïció, no? I ella sí, ella té tota aquesta part que bueno, però no te descuidis d'aquesta part, també. O sigui, això és important. A veure, jo accept que nosaltres som hippies, que el que més mos agrada, que el que més mos agrada és pues això, lo guapo, passar-nos-ho bé, el resultat, però ja és més difícil el tema dels números, el tema dels escandalls, el tema... O sigui, per exemple, ella no vol treure un producte si no s'ha fet un escandall. Jo veig un producte, veig una recepta que m'interessa fer-la i la tenc que crear. I dic, i ara vull veure què pensa la gent d'això. I la posa a la tenda. O sigui, penso un preu que jo considero que és raonable amb un escandall fent meu, però no... Llavors, pues això, o sigui, són formes de veure les coses que estan molt bé per gestionar una empresa, que és molt difícil avui en dia gestionar una empresa, molt, molt difícil, una empresa artesanal, realment, real. Llavors, això és molt difícil per tot, per gestionar un equip, per gestionar tot el tema de... Bueno, pues, el que és una ciutat amb moltes sensibilitats, passen moltes coses a la ciutat i tot se ressent, no? Llavors, tot d'una se nota en el petit comerç i les poques ajudes que té, que tenen aquest tipus de negocis, no?
1: És curiós aquí quan se xoquen les dues generacions, de pares a fills. Han sonat a senyar els horaris, som amb en Tomeu Arbona i na Maria José Orero, desfornat de la soca, inconfusibles, molt reconeguts. I ara jugarem una mica amb ells, si vos animau.
2: Vinga. Ens agrada jugar.
1: Tranquils que no vos farem ballar. En Jordi no sé què vos he preparat.
3: En principi no hem d'anar a Orient. No, la idea és que nosaltres vos donarem diferents situacions i mos haureu de dir quin és el menjar perfecte per dur per aquella ocasió. Com ho veus?
0: Molt bé.
3: Això és el vostre.
0: Sí, sí.
3: I doncs, començant primer per una primera cita.
2: Comença tu,
0: també. Jo duria, per una mare José, pues, una panada de llampuga.
3: Que bo.
1: Ara que no es tens.
3: Ara que no es tens.
2: Està bé.
3: Vinga, la següent és... Per anar a una persona en qui has tingut un malentès i heu d'arreglar les coses.
2: Una ensaïmada entronyellada.
1: Uf, boníssima.
2: I...
3: Les coses s'arreglen amb una ensaïmada, segur.
2: L'altra persona li diria, tu poses el gelat.
3: Sí. Clar, clar.
1: Molt bona.
0: Després jo li duria un coca-roi amb una preda de dins.
2: Ah. Oh, també, així no arreglaria res.
3: La següent és per demanar perdó. Perdó-li una persona que t'ha de perdonar.
0: Pues una ensaïmada entorcillada acabada de fer.
3: És que així te perdonen segur.
1: Home, és que imagina't, per favor.
3: Per confessar-li el teu amor a qualcú.
2: Un pastís amb fraules, així, molt vermell.
3: Molt bé, molt bé. Per anar a conèixer els sogres. Què els has de dur per caure'ls bé?
0: Bé, pues te diré el que vaig dur jo quan vaig conèixer el meu sogre.
3: Mira.
0: Que va ser amb un sopar de Nadal, vaig dur quartos embatumats.
1: Uf, també.
0: De Can Fresquet, eh? Eren de Can Fresquet en aquell moment. Jo ni tenia ni idea de que seria forner, en aquell moment.
1: És cert que te'ls van guanyar.
3: Te van a provar.
0: Si m'ho van dir, no que havíem provat d'això.
3: La següent és per si te vols lluir a un sopar, però tampoc tens massa temps i no te vols complicar.
2: Una coca de preves torrats.
0: Que demanarien que l'amor fes el forner.
3: Clar.
1: Clar. Si no te val complicar.
3: Sí. I la darrera és per anar a una festa i lligar. Que crida un poc l'atenció.
1: Clar, perquè quan vosaltres aneu a una festa o un sopar qualsevol, hi deu haver unes expectatives altíssimes de què duran en Tomeu i na Maria José.
2: Sí, normalment duim coques així espectaculars. Per exemple, ara jo duria la de

0: Internacional.
1: Plana Internacional.
0: La sèrie australiana H2O, protagonitzada per tres joves que ens converteixen en sirenes, podria haver tornat amb una nova temporada, però finalment els productors han descartat el projecte perquè no creuen que hi hagi prou audiència.
2: Claire Holt, que interpretava Emma, ha explicat que part del repartiment va intentar impulsar una reunió. De fet, l'actriu ho ha explicat a Instagram i ha compartit una videotrucada amb altres protagonistes de la sèrie.
3: H2O es va estrenar el 2006 i va tenir tres temporades. La sèrie va tenir molt d'èxit internacional i encara manté una comunitat important de fans que demanen el retorn d'Emma, Cleo i Ricky.
2: Sembla que els protagonistes hauran de canviar la cua de sirena per la cua de l'atur.
4: Quina llàstima, quina llàstima.
0: Més notícies. Apple ha presentat el seu primer iPhone plegable, que es diu Duo, i és el primer gran canvi de disseny del telèfon des del seu llançament fa 20 anys.
2: El Duo s'obre com un llibre i, quan està desplegat, té una mida semblant a la d'una tauleta petita. Quan es tanca, adopta la forma d'un mòbil més ample.
3: També és el model més car que ha fabricat Apple, amb un preu que als Estats Units va dels 2.000 als 3.200 dòlars, segons la versió oficial.
2: Qui es pugui permetre aquest mòbil podrà plegar el telèfon, però segurament no podrà plegar la cartera.
5: Caballero, ¿cómo encaramos el mes de enero?
6: Bueno, arrobas cartera, porque no hay pasta para comer.
0: El mític vestit de venjança de la princesa Lady Diana sortirà a subhasta per primera vegada en gairebé 30 anys. Es posarà a la venda el pròxim 9 de desembre.
2: Diana el va dur el 1994, la mateixa nit que el llavors príncep Carles va admetre públicament que havia estat infidel en Camila. El vestit negre de seda es va convertir immediatament en un símbol de força i independència.
3: Els experts calculen que la peça es podria vendre entre 130 i 260 mil euros. Abans de la subhasta, passarà per Londres, Ginebra i Hong Kong, abans d'arribar a Nova York.
2: Si qualcú vol que li siguin infidel, ja sap on ha de ser dia 9 de desembre.
7: Para usted, o sea, algo que dice, mira, esto cuando era joven no lo sabía y ahora sé esto.
8: Que los todos hombres son los perros, no otra cosa.

0: Comença el dia amb la informació més completa.
1: Són les 7.
0: Amb les previsions del que serà notícia durant la jornada.
1: Bon dia, matí complicat a les Balears.
0: Els redactors de la ràdio pública seran allà on hi hagi la notícia.
1: De fet, veiem com alguns dels carrers per on han passat estan plens de fang.
0: Amb totes les veus i les reaccions.
1: Per conèixer més informació del que ha passat i del que està passant, saludem en directe cap del Departament d'Emergències. Molt bon dia.
0: De dilluns a divendres a les 7 del matí, Informatiu Matí. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
2: Companys, començant temporada, què poden fer?
3: No sé, per exemple, farmejar aura.
2: Què?
4: Estic estorat. Ara que ets la moderna de l'equip, la teenager.
3: No, jo no soc la moderna és ella.
5: En aquest cas, moderna, no estic gent d'acord amb aquesta iniciativa.
2: Però què fan exactament?
3: És com una batalla, no? Postures, moviments, mirades, no sé, una mica de flow.
2: Però ho fan els joves o els no tan joves?
5: De moment ets jovent, però crec que tothom està convidat a fer-ho.
4: Crec que han duit el concepte teleràdio massa lluny.
0: De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau i IB3 Ràdio. A l'informatiu migdia, faim una fotografia del moment informatiu dels punts on es produeix la notícia. De dilluns a divendres a les 2,

0: ens fixem en el batec de l'actualitat per saber què passa a les illes, a Espanya i al món. Informatiu Migdia, amb l'equip més complet de la ràdio a Balears. Serveis informatius d'IB3 Ràdio.
1: Aquest diumenge torna a Esports 3 en joc.
2: Serà espectacular.
1: Des de les 4, Reial Mallorca-Sabadell, un partit per tornar al camí de la victòria.
3: Que repiquin les campanes a la seu!
1: Un diumenge on també estaran molt pendents d'Enric Mas i de la Vuelta a Espanya.
4: Tornar a ser Enric i tornar a disfrutar d'estar en el pòdium de qualque gran.
1: Esports 3 en joc, el millor espectacle radiofònic esportiu de les Balears.
5: Xiu, xiu.
6: Hola, bon vespre. Jo m'agradaria dedicar aquesta cançó a la meva parella que fa 13 anys que me dona felicitat. I aquesta cançó és Coincidir de Macaco. Gràcies.

0: entre corazones.
1: Continuamos, xiu xiu, i ja sabeu com us podeu enviar les vostres cançons dedicades a qui estimeu en el 646-93-45-01. Feis-ho, perquè és una forma magnífica, romàntica, estimadora, d'estimar qualcú.
2: Està molt bé.
1: Què passa?
2: No, una mula...
1: Una mona per la plaça, exacte. Escolta, aquí de dins, en aquest estudi, fa molta calor,
2: sí.
1: Però en Xavi no mos deixa posar l'aire condicionat.
2: És que jo no sabia que vivíeu a
1: l'aire condicionat, que diu ja en Xavi està. Que està malalt.
3: Home, per no refredar-se.
2: De 8 graus.
1: Mira, té en Xavi que és Quentitis. Com és allò?
2: Comedi.
1: Comedi.
2: No facis comedi.
1: Exacte, exacte.
2: Bé.
1: Posem-nos serios, perquè ja sabeu que en aquest programa... Mos hem proposat fer un rànquing del millor himne o cançó icònica de les Balears. Un rànquing, de millor a pitjor.
2: Efectivament, per això cada dijous el que fem és rebre un músic de qualque municipi de les Balears perquè mos ajudi a triar-ne un. I qui dus la batuta d'aquest truó ja és ni menys ni manco que l'inconfusible Xiu Xiu Arello, Joan Francesc Barceló.
4: Que em baixa, xiu, xiu, xeraloes!
2: I res, aquí.
4: Vos veig molt desperts, en clar, aquest nou horari. Ara vos ho comentava, uns ulls ben oberts.
1: Clar, en Joan Francesc mos coneix a les 10 i poc del vespre.
4: Un descansament de tota la jornada.
1: Exacte, i ara mos coneix en el nostre punt àlgid.
4: Sí, sí.
1: Calor.
4: Normalment tens la sensació que vos he de venir a despertar i ara vosaltres m'esteu despertant.
2: Exactament. Exacte.
4: Res de migdiada.
1: A tu i a les Balears. Totes. Acompanyem a totes les famílies que ara surten de les activitats extraescolars per primera vegada, les escoles que surten a les 5 i en els embossos. A vosaltres com us escolteu des de que vostre perquè voleu la companyia de la ràdio. Gràcies, gràcies.
4: I saps qui ha sortit fa poc d'una escola precisament?
1: Qui?
4: El nostre convidat d'avui és representant de les cançons icòniques, que és en Josep Cabot, que avui ve en representació de Marratxí, que de fet, Josep, com va, com estàs?
5: Molt bé,
1: Josep.
5: Molt bé.
1: Què tal? Cabot.
4: De quina escola vens?
5: De Santa Mònica, de Palma.
4: De Palma. De dir, no ho coneixes.
5: Sí, d'aquí de vora.
1: Ah, però escolta, li demanaves de quina escola vens com si ell fos un alumne.
4: Fos un concurs, això, no?
5: Podria ser.
4: De competició entre escoles. No, era per saber si te quedes més a prop de casa o més enfora. No sé si això d'anar cap a ciutat, haver d'anar cap a ciutat t'agrada.
5: Bé, vaig cada dia en tren i són 10 minuts en tren.
1: Que bé.
5: Sí, que és un luxe. Perquè el cotxe seria...
4: Clar.
5: 3/4 d'hora.
1: Visca el transport públic.
5: Exacte.
1: Josep Cabot,
5: digues.
1: Creus que ets fidel representant de Marratxí?
5: Sobretot dels planetes. Perquè sóc més planetacer que marratxiner.
4: Com és això? Com va?
5: Perquè no hem sentiment marratxiner, els portolams van a la seva, nosaltres anem a la nostra, i després hi ha llogarets, establits, les urbanitzacions... però els planetes ens hem sentit molt nostre. I
1: clar.
5: Després, en conseqüència, marratxinès i marratxí d'ara de fang.
4: Per això se li diu... Identitat es dispersa.
5: Per això se li diu marratxí poble de pobles.
2: Exacte, molt bé. Marratxí poble de pobles. Bueno.
1: Qui havia dit que marratxí no era un poble? No,
5: ui,
1: són molts de pobles.
2: Qui ho ha dit en això?
5: Que no ho diguin davant meu.
1: El Vox Populi.
2: Ah, el Vox Populi. Molt bé, més qüestions. Anem per feines. Josep,
5: digues.
2: A veure, tu saps que has vengut avui, o no?
5: He vengut a explicar un parell de cançons.
4: No sé si entès res.
5: Sí, sí que ho entès.
4: Quantes? Que és allò que estàvem fent en aquesta secció. Cada vegada ho presentàvem molt bé, de manera molt correcta. Deies a jo que ha dut la batuta i la veritat és que encara no sé ni jo mateix de quina batuta estan xerrant.
2: Josep, farem un himne de les Balears. De moment en Joan Valent, que va fer aquella composició.
4: Està molt petant, en Joan Valent.
2: Quan telefones qualsevol conselleria, te surt la música d'en Joan Valent.
4: Sí, que va però nosaltres volem fer la popular, que la gent pugui cantar les places, fins i tot de concerts. Volem, bé, ho han dit, no? És We Are The World.
2: Ah,
1: exacte.
2: La meu penya.
3: Que caigui la llagrimota quan l'escolta.
2: Julià Picornell.
5: Nosaltres tenim una versió de llengos que canten també molta penya.
4: Ah, les has fet, això,
5: en Tomeu, en Pau, en Pep, Suassi...
4: I va costar o no?
5: No va costar. Fer-la no va costar.
4: I engrescar la gent?
5: No. Bé, qualcun més que d'altres, perquè qualcun no volen molt venir. Però, per exemple, en Tomeu va ser un èxit.
4: En Tomeu molt va dir nosaltres també, que volia ser, veus?
5: Sí.
1: Escolta, però abans de fer l'himne de les Balears, el que feim és triar cançons icòniques de cada poble. En aquest cas, Marratxí, O, I, pla de netesa. Sí. Per tant, quines serien, per començar, les cançons més representatives, creus tu, de Marratxí o del Pla de netesa?
5: M'ha costat trobar-ne.
4: Clar, perquè t'he demanat qualcunes de
1: Cabot. Em pot triar de teves, clar.
5: Clar, n'he triat les tres meves i tres que no són meves.
4: Exacte.
1: Començam una i una,
5: venga,
1: una de teva,
5: una,
1: va.
5: Una meva. Venga, començarem amb Cerquiteta, per exemple.
1: Per què? Què explica?
5: Perquè Cerquiteta t'explica quan vaig fer ca meva. Tens la sort que vaig poder fer una casa, bé, som tres germans, van fer una casa per hom, i explica la vida de l'arquitecte d'estar allò i dir, ostres, que bé ho ha fet, no? Que bé han entès el que jo li volia explicar. I un dia que estava a casa meva, en el Covid, això que te tanquen perquè havies estat amb una persona en Covid, vaig estar 9 dies tancat i vaig dir, pues crec que és el moment per fer... Perquè estava a casa meva i deia, hòstia, ha quedat molt bé tot, doncs pues faré una cançó. I això és l'arquitecte, sí.
1: Josep, mos la vols tocar? O la bé, també la tenim, el que vulguis, però ha vengut amb la guitarra.
5: Sí, bueno, tocaré una micona i així també explicaré
1: frase per
5: frase és per què, vale?
1: Vinga.
5: L'arquitecte s'imagina dins el cap com ho ha de fer. Quatre pautes ja li basten, m'encanta, joder, que bé. Decisions que són per vida, ràpid i sense dubte. Les cagades, si ara tria,

0: sempre 20 i pico graus. Bueno, i després un poc es segueix i tal, explica que hi ha una veïnada que va passar per davant, i això és verídic.
1: Això m'agrada, això m'agrada. La veïna
0: dels forners.
1: Què va passar aquí? Perquè això té relació amb els veïnats.
0: Hombre, quan se construïa, pues, els veïnats anaven passant i una vegada se preguina dels forners, dels forns de Planetesa, que és el millor forn.
2: Matías Miralles.
0: Exactament. Que és, bé, Matías i en Jaume són els meus amics de l'infància.
1: Estàs molt ben informada, Inés.
2: Molt bé. Té molt divetres.
1: han sortit molt.
0: Se va aturar i m'ha dit que contenten Josep, això per i portals. Perquè és veritat que les persianes són cels i tenen un toc més, diguéssim, mariner, no? Se casa. I has cuit aquesta més que
1: per
0: res
1: tant,
0: per això.
1: Com ha de ser una façana de marratxí per no semblar que és de Portals?
0: No hi ha una teoria o no hi ha un...
3: Estàndard.
0: Una premissa, una... Sí, a marratxí.
1: Però com diries
0: que són?
1: De fet,
0: n'hauria d'haver, perquè com que tot és molt divers i n'hi ha de molt fes, hauria de ser un poquet més comú tot. Però com ha de ser? Pues no ho sé. No sé què dir-te.
1: Les persianes blaves?
0: Sí, perquè no sé què dir-te, perquè jo després de veure-les no hauria posat tan cels, ¿vale? Però bueno, és igual.
4: Va beníssim, en qualsevol cas. Primera cançó, per tant, l'arquitecte, aquesta és la Triam de Cabot. Hem d'anar per feines, perquè hi ha més cançons. Ara sentirem una cançó d'una altra, d'acord? Quina més has triada?
0: He triat, per exemple, Jo tot és son alegre.
4: Molt
0: ¿vale?
4: bé, idò, la sentim.
0: Vinga.
2: La Jota de Son Alegre, com així has triat aquesta?
0: La Jota de Son Alegre és de Miquel Mestre, que és un músic d'aire d'Esplà de Marratxí. Aquesta agrupació és l'agrupació de mon pare, que va fundar ja fa 48 anys.
1: Ara ho
0: va dir. Jo he estat arrelat des de que estava a la panxa de mon mare. I Son Alegre és una possessió que hi ha de vora d'Esplà de Tesa, que mos va tear aquesta carretera que varen fer quan passes per al camp, el segon cinturó, i antigament fèiem es per encaritat, anàvem tot el poble caminant fins a Son Alegre, cosa que després, quan varen construir la carretera, ja ho han deixat de fer.
2: Quin
1: és una història de nostàlgia del lloc que hem perdut una vegada
2: quina pena,
1: més. No?
0: Així tot, Nadolf, que és l'amo de Son Alegre, és molt amic de mon pare.
1: Que ja no estan alegre.
0: No estan alegre, ja ha deixat de ser semi-alegre.
4: Està molt bé.
0: Encara fem moltes coses allà perquè és un amant de la cultura i feim ballades, i feim mostres, feim de tot.
2: I de tanta sort que queda gent com Nadolf.
0: Ben normal.
1: Un altre himne, no? Podríem dir, per tant.
4: Un altre himne, efectivament.
1: Però n'has escollit de propis, també, eh?
2: També és Tu d'on vens, no? Que és teva, també, no, Josep? Sí.
1: D'on te diuen, no?
0: Clar, Tu d'on vens, és Planetesa.
1: Exacte.
0: És que aquesta l'he triada perquè vàrem fer un remix amb Flat Dreams, que són un grup de lots d'es Planetesa, i vàrem fer pues, un remix conjunt, i me semblava molt guai triar-la, no?
4: I ara havíem... sentirem perquè no té res a veure amb les cançons tradicionals de Cabot.
0: No. Té un poc més reggaetonero, un poc més...
1: Sí. Així sona.

0: viure això també.
1: Que bona, Flat Dreams i que bo. Tu d'on vens?
2: Sí, molt guai.
3: I d'on venen llavors aquests Flat Dreams, també?
2: També són dels planetes.
3: Veïnats.
2: Veïnat meus, generació més petita, quan jo
3: també
2: era...
3: També te van dir que les persianes eren blaves,
2: no? No, que no s'han ficat, no s'han ficat en cap meu. Però sí, lots dels planetes, que quan jo era nin... Bueno, quan jo era monitor de l'esplai eren nins, i després se van fer més grans, i ara fan cançons, i res, feint poble, i van fer aquest remix que va quedar bastant bé.
3: Xerra molt de desintegració, aquesta cançó.
2: Sí, clar, és una cançó, és una cançó que vaig fer en el seu moment, denunciant un poquet el tema de vaixell d'Open Arms, de la criminalització que li feim o que li fa part de la societat a la gent que vol ajudar en aquesta gent que malauradament s'ofega en el Mediterrani, i va sorgir un poquet d'aquest tema.
1: I de Tu d'on vens, una cançó a recordar, de Cabot i Flat Dreams. Josep, n'has triades d'altres com a himnes de Marratxí, que n'hi ha una que és de gossos,
2: si no vaig malament.
1: Que se diu Quan et sentis de marbre, que és aquesta.
3: Tothom la coneix.
0: Si el

0: Perquè has triat una cançó de gossos.
1: Perquè aquesta l'hem cantada nosaltres de quan érem joves 50.000 milions de vegades.
0: Adolescència.
1: Adolescència i s'esplai. Crec que vaig començar a tocar la guitarra amb aquesta cançó. Era la meva cançó preferida. I després vaig tenir la sort que jo tenia de 9 anys, just fa 20 anys, va venir gossos a tocar en el pla de neteja. Vull dir, una cosa molt, molt rara, pues sí, va venir a tocar gossos en el pla de neteja.
2: Tu primera línia.
1: I jo no, és que...
2: Vares pujar dalt de l'escenari.
1: Com que el concert el va muntar, bé, els festeros de l'època, però també gràcies al meu germà, que el meu germà ja estava ficat a tru i ja feia coses, i jo vaig ser encarregat el xòfer de gossos. Vaig anar amb una furgo que feia olor a peix, que encara me'n record, i els vaig acompanyar per tot, i jo superfeliç.
2: Clar, ara entenc més a partir d'aquesta anècdota perquè l'has escollida, perquè jo pensava, fuig d'aquí, no vols fugir d'Esplà de Netes, això no seria mai un bon lema per un himne, no?
1: No, de fet, la gent que ve en Esplà de Netes vol quedar. Això vos ho dic perquè si veniu...
2: No m'arratxi.
1: A més, a l'Esplà de Netesa. Sí.
2: Perquè aquest Esplà de Netesa que no tinguin en llogarets de debora.
1: No t'ho diré. No ho pot dir. Ho comprovaràs. No, sobretot...
0: telèfon al·ludits de Pòrtol, 972-139900. Escolta, també n'hi ha una altra que és teva, que se diu Carme, que jo crec que aquesta sí que molt la pot tocar.
1: Sí, Carme és la meva neboda. Només tinc una neboda, perquè no sigui la darrera, de moment només en tinc una. I na Carme va néixer el 2019, i el 2020 feia el primer aniversari, i amb el Covid ens van separar, i no van poder celebrar el primer aniversari. Ja fa dies que no ven ratolí, m'han despertat altres motius. Avui he somiat, era un dia normal. Sorties amb un llonguet a sa mà. Sé que alguns d'aquí no estaran d'acord, però et sortit tan simpàtica com jo. Escoltaràs altres opinions, però Carme, fes-me cas i no més escolta'm allò. Un bocinet.
0: Que guapa! Quin privilegi tenir una cançó dedicada del teu primer aniversari.
1: Sí, espero
0: que... Carme ja té 6 anys, no? 7 anys.
1: En té 7. Va fer per abril 7 anys. Jo crec que amb el temps se'n donava compte de lo que significa això. De moment crec que ho ha normalitzat. I no amb tots els besos que li deman. Però jo crec que...
2: Ni amb això.
1: No és tothom. Jo li faig saber, Li faig saber que no tothom té una cançó. Però bueno, me dóna bé els comptats.
2: Per tant, fer poble també és fer família, no?
1: Clar que sí, és que no ho havia comptat, però en la cançó de l'arquitecte nosaltres som tres germans que vivim un de vora l'altre, que el meu germà va ser bala de Marratxí, això no ho hem omitit, però com que ara xerrem...
2: Membre de Cabot,
1: sí, baixista. I mon pare i mon mare viuen davant. Vull dir, és que estem tots com una petita comuna. Els meus predins ja eren d'Esplà de Netesa, els meus tios, vull dir, tots estem allà. I tenim un sentiment d'Esplà de Netesa molt, molt, molt arrelat. Un pare té l'agrupació de Vall de Bot, feim la llet de Mella, som una de les dues famílies que queden, crec que en Tom Marratxí, que fa llet de Mella per Nadal. Vull dir que som una família que... Bé, fa coses.
2: Jo aconseguir que na Carme se senti d'Esplà de Netesa.
1: Sí, evidentment. Home, crec que se sentirà i com nosaltres.
0: Que bé. Sí. En queda una de darrere, que jo crec que se pot sentir tothom identificat, que és el Pi de Formentor.
1: Ah, sí.

0: Aquesta per què, Josep?
1: Aquesta perquè sé que jo sentia que meva amb un pare. Els diumenges escoltàvem música. Diumenges feien dissabte, rentàvem, un donava líquid a les persianes, l'altre preparava dinar, i és el que mon pare amb un vinil, que encara el conservàvem, escoltàvem. I tinc aquest record d'escoltar el vinil Formentor gràcies a mon pare. Sí, sí, sí.
0: Idò, Josep, hem de triar cançó icònica de Marratxí. N'hem de triar dues. Després, l'audiència de @xiuxiu.tv3 a Instagram triarà, votarà. Quina em poden posar una de teva?
2: Sí, recomanam que si te veus en cor, em posis una de teva.
1: Vinga, jo posaré una meva i serà la que vaig fer en Flat Dreams.
0: Molt bé.
1: Així serà més una cosa compartida.
2: Exacte,
1: en Flat
2: col·lectiu.
1: Dreams i no meva.
0: Molt bé.
1: I una altra d'aquestes tres, me demanau? Uh-huh. Idò, triaré... Quan ha sentit de marbre, que m'ha dut molt bons
0: de
1: records.
0: De gossos, sí. Molt bé. Molt bé, acabat, Josep, si feim un himne de les Balears, què creus que ha de tenir?
1: Hem de comptar amb la major... bé, el millor número possible d'artistes.
2: Ah, veus? No? I tu, jo volia saber si
1: jo
2: podem comptar amb
1: tu. Jo m'anim, el pressupost o no, amb un parell de cerveses, a mi me teniu aquí segur, seguríssim.
0: Qui ets la persona més famosa que tens en els teus contactes?
2: Ara, ara estan les totes amb això, no comptava.
1: Pues mira, ara tinc... Bé, pues en David Summers, per exemple, o en Domingo Zapata. O...
2: Perquè digues breument què
1: estàs
2: fent.
1: És que ara també, a part de mestre de primari, faig feina a una empresa d'espectacles. I he fet tot l'estiu concerts grossos que varen fer Pablo Alborán, Hombres G, Fica Flaua, Sopa de Cabra, Deusà...
0: Això...
1: I m'ha tocat estar amb aquesta gent i per això tinc aquest telèfon.
0: Josep, te necessitam.
2: És el nostre manager de cinc. És un himne que encara no existeix,
1: però...
2: tampoc és un grup, no és una agrupació, però tindrà un manager de dalt de tot.
1: Molt bé. Podem aconseguir una figura que sigui un tour manager d'aquest himne, vale? Jo me present voluntari.
2: Ho ets.
1: Ja ho soc.
2: Ja està.
0: Josep Cabot, gràcies per apropar-te a Xiu-Xiuet ja avui.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Joan Francesc, la setmana que ve ja tancam o
2: no.
0: Què? Mos queda una setmana?
2: Sí.
0: Això se va acabant.
2: Però
0: millor
2: ja s'està cuinant,
0: eh?
2: No volem avançar res, però s'estan cuinant cosetes.
3: Se vienen cositas.
0: Tenim un prehimne, un borrador.
4: Un prehimne, exactament.
0: Jordi, Xavi...
4: Que vagi bé, molt ben demà.
5: Fins demà.
4: Si vols sentim.
0: Hem arribat en el Xiu-Xiu número 471. Gràcies per ser-hi.

0: IB3 Ràdio. Informatiu matí. Maria Antònia Suau. Bon dia, són les 7 del matí. És divendres 11 de setembre, jornada en què posem la mirada a la memòria de la Fiscalia General de l'Estat. El document alerta sobre l'increment de l'ús de la intel·ligència artificial en delictes de violència contra la dona. La memòria cita específicament les Balears com un dels territoris juntament amb Saragossa i amb Badajoz que ho han notificat. En concret, preocupen aquest tipus d'actitud entre els joves, també fins i tot en els menors d'edat. Una intel·ligència artificial que s'utilitza de cada vegada més també en casos de ciberassetjament escolar. Segons un informe elaborat per la Fundació Anari Mutua Madrilenya, s'emprèn el 23,5% d'aquests casos, són 10 punts percentuals més que l'any anterior. El director tècnic i portaveu d'Anares, Benjamín Ballesteros.
1: Principalmente tiene que ver con la creación de vídeos a partir de la voz o de la imagen o la fotografía de un compañero y también la suplantación de la identidad de ese compañero. Son hechos muy graves, son hechos delictivos.
0: I avui encara estan pendents també de les conseqüències de la forta tempesta de dimecres que va afectar sobretot Mallorca. Banyalbufar és un dels municipis que ha tingut més conseqüències, sobretot el port d'Escanonja, zona que va ser molt castigada per l'esclafit de l'any 2020. En Sant López, bon dia.
2: Bon dia. Com en aquell moment, la caiguda de línies elèctriques ha fet que els veïnats estiguessin més de 24 hores sense llum. Als accessos complicats s'hi afegeix l'acumulació de troncs i branques que els bombers han començat ja a retirar. El Val Accidental de Banyalbufar, Joan Vives, preveu demanar la declaració de zona catastròfica al Manco, a la zona del port d'Escanonja.
3: Que se declari zona catastròfica perquè les cases estan fetes un desastre. Teulades s'han volat i immensos danys materials.
2: A Felanitx, les banderes de l'Ajuntament onegen a mig pal en senyal de dol per la mort d'una dona de 67 anys per mort de les fortes pluges.
0: Ingressa a la presó el líder de la macroestafa immobiliària de Lujo Casa, detingut a Barcelona després de 9 mesos fugit. Es tracta de Carlos García Roldán, més conegut com a Charlie.
2: Estava amagat al domicili de sa mare. Charlie va ser condemnat a 14 anys de presó per estafar més de 3 milions d'euros a 230 afectats en promocions immobiliàries que mai es van executar.
0: I l'assemblea de la xarxa 03 ratifica la vaga prevista per dia 6 d'octubre.
2: La decisió es va prendre ahir a hora baixa, just abans de les concentracions que se celebren a totes les illes, amb l'objectiu de reclamar un conveni autonòmic per al col·lectiu. A Palma hi van participar un centenar de persones, mentre que a Eivissa i a Mahó n'hi havia una setantena.
0: I avui és 11 de setembre, fa 25 anys de l'atemptat de les Torres Bessones que va canviar el món.
2: Aquesta dada sempre estarà vinculada al terrorisme islàmic i a la imatge de les Torres Bessones desplomant-se enmig de Manhattan. L'atemptat va tenir conseqüències molt diverses, més controls de seguretat als avions i l'inici simbòlic d'un segle XXI marcat per les guerres a l'Orient Mitjà.
0: I en els esports, en ciclisme, Enric Mas està més a prop de guanyar la Vuelta a Espanya a falta de només 3 etapes. Xisco Ribas, bon dia.
4: Bon dia. El ciclista balear continua encapçalant la classificació general després de la contrarrellotge d'ahir en final a Jerez de la Frontera. Enric Mas té ara un avantatge d'un minut i 37 segons respecte al segon classificat, Primo Roglic, i 3 minuts i un segon respecte a l'austríac Félix Gall. En bàsquet, la selecció espanyola, les mallorquines Alba Torrens i Elena Puello s'ha imposat a Austràlia per 66-89 als quarts de final del Mundial. I en futbol sala, l'Illes Balears Palma Futsal s'estrenarà avui vespre a la Lliga contra el Santa Coloma a domicili.
0: I pel que fa al temps, serà avui un divendres marcat pel sol i per les temperatures màximes, que seran una mica més altes. Marc Aldentay, bon dia.
5: Bon dia, així és, començarem el cap de setmana ja amb ambient bastant més estable. En general parlarem d'un dia de sol a totes les illes, però amb petits matisos. I és que encara queda un poquet d'aire fred i aquest aire fred farà créixer els núvols cap al migdia. No esperant precipitacions excepte a punts del llevant de Menorca. Aquí sí que es verà que de manera puntual hi pot haver qualque ruixat, insistim, molt localitzat, a la resta qualque núvol, sobretot a les hores centrals de la jornada, primeres hores del cap vespre. però vaja, en general, destaquem aquest dia de sol, un dia sense vent avui, sí que és veritat que al migdia s'imposarà l'embat, sobretot a Mallorca, la resta serà de direcció bastant variable, amb temperatures que pugen de manera lleugera, pujaran 1-2 graus respecte als valors d'ahir, i per tant quedarem en màximes de 28 a 30 graus, freguem tot arribant als 31, sobretot a punts de l'interior de Mallorca. A hores d'ara, però, feia temps que no parlàvem d'aquestes temperatures, perquè tenim valors, la majoria d'ells, per davall dels 20 graus. Ara mateix, 15 graus a Sant Joan de Labritja, continuant elevades cap a Vila, Sant Francesc, amb 22 graus, també 21 a Palma. Si anem cap a l'interior de Mallorca, 14 graus a Campos, o 15 a Manacor, 19 graus a Ciutadella i a Mahó, o 13 graus a Cala Galdana.
0: I quant al trànsit, quina situació tenim ara a les carreteres de les Illes? Cristina Bausà, bon dia.
6: Bon dia, idò. La situació és l'habitual en aquesta hora del dia i comença a un trànsit més dens a l'entrada a la via de cintura d'Esdinca, però tranquil·litat generalitzada a les carreteres de les Balears sense embossos importants. Això sí, atenció als que hàgiu de circular avui per Palma, perquè hi ha restriccions a l'avinguda Adolfo Suárez amb motiu de la celebració de la Diada de Mallorca i a partir de les 11 del matí es tancarà el tram comprès entre l'avinguda Gabriel Alomà i l'Antoni Maura. A més, avui hi haurà canvis en el transport públic amb motiu del concert de Rels via al Parc de la Mà. La EMT desviarà la línia 125 i s'anul·la la 30. Per part seva, els serveis ferroviaris de Mallorca han habilitat trens durant tota la nit.
0: Són ara les 7 i 6 minuts del matí. Facundo Tenaglia és el control tècnic.
7: Informatiu matí. IB3 Ràdio.
0: La memòria de la Fiscalia General de l'Estat alerta sobre l'increment de l'ús de la intel·ligència artificial en delictes de violència contra la dona. El document cita específicament les Balears com un dels territoris, junt amb Saragossa i Badajoz, que ho han notificat en concret preocupen aquest tipus d'actitud entre els joves, però també en els menors d'edat.
2: A més, la memòria, que s'ha publicat coincidint amb l'inici de l'any judicial, avisa de les dificultats que representa per al sistema esclarir aquests tipus de casos, ja que les proves són molt manipulables per la seva naturalesa digital. Assegura que si s'exigissin de manera sistemàtica informes pericials per determinar la veracitat, això suposaria el col·lapse del sistema. Per això, diu, és més urgent que mai una formació especialitzada dels fiscals en les noves formes de delinqüència econòmica.
0: I juntament amb la memòria de la Fiscalia també han conegut unes altres xifres sobre la intel·ligència artificial. S'ha utilitzat en el 23,5% dels casos de ciberassetjament escolar. Segons el 8è informe, l'opinió dels estudiants que ha elaborat la Fundació Anari Mútua Madrilenya són 10 punts percentuals més que l'any anterior, quan era del 14%. El director tècnic i portaveu d'Anares, Benjamín Ballesteros.
1: Principalmente tiene que ver con la creación de vídeos a partir de la voz o de la imagen o la fotografía de un compañero y también la suplantación de la identidad de ese compañero. Son hechos muy graves, son hechos delictivos y que además implican un daño psicológico muy importante sobre la persona a la que se están llevando a cabo.
0: Les més vulnerables a aquestes agressions són les nines i les adolescents, que representen un 60% del total de les víctimes, però aquestes dades en salt no són les úniques que deixa l'informe.
2: Una de les xifres més destacades és que l'assetjament escolar presencial i digital ha crescut del 12 al 14% en un curs. El motiu principal de maltractament és l'aspecte físic, seguit de la raça i la religió. El director general de Mútua Madrilenya, Lorenzo Cuclin.
8: En los casos de acoso escolar, la difusión de rumores, bulos, falsedades sobre las víctimas es la forma más habitual de hacerles daño. Esto se produce en el 86% de los casos. Pero también hay otra forma de acosar a las víctimas, de hacerles daño, que es casi igual de dañina, como es el aislamiento. El aislamiento social de las víctimas se produce en más del 43% de los casos.
2: Allò que més preocupa és que els casos es cronifiquen i un de cada quatre s'allarga més d'un any. Cuclin insisteix que aquesta persistència en el temps demostra que l'agressivitat i la violència es cronifiquen entre els menors.
0: I avui, coincidint amb la setmana de l'aprenentatge digital, vols fer també una reflexió. La revolució informàtica va començar fa 30 anys, quan Internet va capgirar la manera que teníem de cercar cercar informació ara passam ja de nivell amb la irrupció de la intel·ligència artificial en el nostre dia a dia. Això sí, cal tenir en compte que no és infal·lible i que es pot equivocar.
2: El lema d'aquest 2026 és l'educació en l'era de la IA, fets, ficcions i fronteres en un moment en què arriba a tots els estudiants. El catedràtic de Ciències de la Computació a la UIB, Xavier Barona, insisteix en la necessitat que els alumnes tinguin coneixements previs per utilitzar aquests sistemes i siguin conscients que són només un complement. El seu director, el director de l'Institut d'Intel·ligència Artificial de les Balears, posa l'accent en que no són una calculadora, que són infal·libles.
9: S'acostumen a fer tots els exercicis o que li faci una IA, que pot fer-ho perfectament. Després, el dia de l'examen, no tenen la IA. I si no saben fer-lo sense IA, pues suspendran. O sigui, no els hi valdrà de res si ho empren només d'aquesta manera. Si ho empren perquè la IA els hi ajudi a entendre millor els conceptes i expliquen el que li costa més, però assimilen aquests conceptes, després, quan no la tinguin, pues se podran sortir.
2: També aprofitam la setmana de l'aprenentatge digital per aprofundir una mica més en l'educació vers la IA. Això és el que ha dit el programa al dia el degà del Col·legi d'Enginyers Industrials de les Balears, Mateu Oliver.
10: La IA, amb un paral·lelisme, és com una moneda. Vale? La moneda es va molt bé per ajudar les persones que no se poden valer i la moneda li dona de menjar i la moneda li fa coses. Llavors, en el mateix exemple, la moneda mos fa coses, però ningú li dona una moneda que assisteix a una persona que no se pot valer per ella mateixa, li dona una pistola.
0: Tot en un moment en què la intel·ligència artificial està al centre del debat, en les darreres hores, l'empresa Anthropic ha publicat un informe en què explica que han frustrat complots en què pretenien utilitzar el seu model d'intel·ligència artificial per desenvolupar armes biològiques.
2: L'empresa també ha publicat una llista en casos d'usos indeguts, inclosos el chatbot cloud de la Xina, Rússia i el Iemen. L'altra gran tecnològica, OpenAI, ha assegurat que els seus serveis han resolt un dels problemes matemàtics més importants del segle.
0: Set i 12 minuts. Banyalbufar ha estat un dels municipis més afectats per la tempesta de dimecres, sobretot al Port d'Escanonja, una zona que ja va ser molt castigada per l'esclafit del 2020. Com en aquell cas, la caiguda de línies elèctriques ha fet que els veïnats estiguessin més de 24 hores sense llum. Els accessos, ja de per si complicats, s'hi afegeix la caiguda de troncs i de branques, que encara ho han posat més difícil a l'empresa distribuïdora per arreglar les avaries.
2: El Val Occidental de Banyalbufar, Joan Vives, preveu demanar la declaració de zona catastròfica al Manco, a la zona del Port d'Escanonja.
3: Que se declari zona de catastròfica perquè les cases estan fetes un desastre. Teulades han volat i immensos danys materials.
2: Durant tot el dia d'ahir, els bombers de Mallorca i Libanat van fer feina per intentar recuperar la normalitat. A la calçada, a més de branques, s'hi han acumulat pedres, cables i també alguna torre d'electricitat tomada. Els veïnats també avaluen els danys a les seves propietats.
11: Se va tear el corrent, i així quan se va tear, pues, va començar a tancar, pues, ja d'ensumar el presentiment, el cap de 5 minuts va venir tot. I realment el Marco ja havia tancat i tal, i el cap de 10 minuts tenia ja la casa tot anegada.
12: Una i mitja, dues, se'n va anar el llum i hi ha hagut molt de desastres, han caigut teulades, va fer molt de vent, i jo sóc el primer que estic molt assustat. He estat molt assustat avui vespre.
2: N'hi ha que consideren que la tempesta ha estat encara més perjudicial que la del 2020.
13: Para mí la diferencia con este año es que ha impactado más en el centro urbano. O sea, así que el cabo de fibló del 2020 me parece que afectó más el bosque de al lado, que también es una pena.
14: Seguro que ara estem esperant que mos cridi, però sí, té feina, té molta de feina. O sigui, totes les cases d'esport d'Escanonja estan totes sense teulada.
2: Finalment, el balanç d'incidències registrades a l'arxipèlag durant tota la jornada de dimecres per emergències ascendeix a 210. A Felanitx, les banderes de l'Ajuntament tonegen a mig pal en senyal de dol per la mort de la dona de 67 anys per mort de les fortes pluges. I a la UIB, també un dels punts més afectats, creuen que per allà va passar un cap de fibló i això explicaria la gran quantitat de desperfectes.
0: Aquest canvi de temps ha arribat després d'uns mesos molt càlids. Aquesta era la percepció de gairebé tothom, però ara hi ha més dades que ho confirmen. Ha estat l'estiu amb les temperatures més elevades, d'ençà que n'hi ha registres a totes les illes, i la tardor també s'espera que sigui càlida.
2: Quatre onades de calor a Mallorca, dues a Eivissa i a Menorca se n'han salvat. També ha estat un estiu molt sec, tot i que hi ha hagut dues tempestes torrencials, la del 20 d'agost i la de dimecres. És el balanç a la delegada de la EMET a les Balears, Maria José Guerrero.
15: Cabe esperar que se ha batido récord de todo tipo, de temperatura media de todo el verano en estaciones, de temperatura media en algunos meses, julio y agosto, de número de días cálidos, de número de días muy cálidos, de número de olas de calor, temperatura máxima en un día, temperatura mínima alta, también esas noches bochornosas que hemos pasado.
2: La tardor es presenta en la mateixa línia, una mitjana de 2 graus per damunt del que seria habitual, 22 graus de temperatura de mitjana al setembre, de 9 a l'octubre, 14 al novembre i 12 al desembre, quan a precipitacions s'espera normalitat.
0: Ingressa a la presó el líder de la macroestafa immobiliària de Lujo Casa, detengut a Barcelona després de 9 mesos fugit. Estava amagat al domicili de la seva mare, al mateix lloc on era quan li varen notificar la condemna a 14 anys de presó. Es tracta de Carlos García Roldán, més conegut com a Charlie. Cristina Bausà, bon dia.
6: Bon dia. La Guàrdia Civil mantenia una investigació oberta per l'ordre de crida, cerca i detenció dictada el mes de desembre passat per l'Audiència Provincial de les Balears. Charlie va ser condemnat a 14 anys i 9 mesos de presó per estafar més de 3 milions d'euros a 230 afectats per promocions immobiliàries que no es varen arribar a executar. Just quan s'havia de fer la vista per decidir si entrava o no a la presó, fins que la condemna fos ferma, va desaparèixer. Era la segona vegada que ho feia, ja havia fugit a Colòmbia quan es va obrir la investigació, país des d'on va haver de ser extraditat temps després, quan va ser localitzat i detengut.
0: I a les Pitiuses, la Guàrdia Civil i la Policia Nacional han detengut 3 persones per patronejar una embarcació irregular robada per transportar persones migrants aquest estiu. La barca, de gran potència, havia estat sostreta a la badia de Talamanca. Caterina Bany.
16: Així és, bon dia. Un dels arrestats en veure la Guàrdia Civil del mar els perseguia, es va llançar a l'aigua en arribar a Formentera. Volia escapar perquè ja havia estat detengut a l'abril passat pel mateix motiu. Els 3 arrestats es troben en presó provisional i estan acusats de tràfic d'éssers humans contra els drets dels ciutadans estrangers i també per presumpte afavoriment de la immigració il·legal.
0: I el menor de 13 anys que va resultar ferit per una cossa de cavall a la cara a les festes de Moja té l'alta hospitalària, estava ingressat al Mateu Orfila.
6: L'Alot ja és a Mallorca, a casa seva, amb la seva família, amb qui havia viatjat a Menorca i que eren en aquell moment a les festes de Gràcia.
0: I avui també vos parlam d'una nova dimissió a l'equip de direcció de l'Hospital de Son Espases. Ha renunciat la directora d'infermeria Natàlia Vallès. Ho fa just després que altres alts càrrecs del centre hospitalari deixessin les responsabilitats per desavinences amb la gerenta, en Cristina Granados. En aquest cas, però, Vallès diu que ho fa per un canvi de residència.
16: Sí, ha estat a través d'una carta adreçada directament al seu equip. Assegura que és una decisió estrictament personal i demana que no se'n facin altres interpretacions. A més, fa una menció especial a tot l'equip directiu de la gerència de Son Espases. Malgrat aquestes declaracions escrites, el sindicat SACSE exigeix el cessament immediat de Granados. Consideren que la situació de la gerenta a l'hospital de referència és insostenible i defensa que la sortida de Vallès se suma ara a la successió de dimissions en llocs directius del centre.
7: Escoltau l'informatiu matí.
17: IB3 dona una mà a la Fundació Deixalles. A Deixalles treballen per la inserció sociolaboral de persones en situació de vulnerabilitat de les Illes Balears, alhora que impulsen la reutilització i protecció del medi ambient. Anima, dona una segona vida a allò que ja no necessites i descobreix tot el que pots trobar a les seves naus i botigues de segona mà. Si vols donar, però no pots desplaçar-te, sol·licita una recollida domiciliària al 977-22-11. 977-22-11. Per més informació, pots visitar deixalles.org. Fundació Deixalles, per una economia que posa les persones i el planeta al centre.

0: Era...
1: El 12 de setembre viu la Diada de Mallorca. Celebram 100 anys del cant de la Balanguera. Consulta el programa complet a consell de Mallorca.es.
2: La cultura és allò que tu vius, el que tu llegeixes, el que tu veus, balles, toques. Cada generació fa la seva cultura. I si ets 08, ha arribat el teu moment. Amb el Bo Cultural Jove, si fas 18 anys al 2026, tens 400 euros per a gaudir de la cultura. I ara també per a crear-ne. Perquè la cultura la fas tu. Ministeri de Cultura. Govern d'Espanya.
3: Escoltau l'informatiu matí, el primer informatiu del dia d'IB3 Ràdio.
4: L'assemblea de la xarxa 03 ratifica la vaga prevista per dia 6 d'octubre i comença a moure tota la documentació necessària. És una advertència que arriba al mateix dia de la concentració que han protagonitzat aquest dijous centenars de treballadores i de famílies per reclamar un conveni autonòmic.
5: A Eivissa s'han reunit a Vara de Rei i a Maó s'han aplegat una setantena de persones a la plaça de la Biosfera i a Palma la protesta ha superat el centenar i totes tenien clar per què eren a la plaça de Cort.
6: Lluitar per l'educació de 0 a 3 anys és molt important. És l'etapa on es desenvolupa, la identitat de la persona i creiem que és important.
7: Per reivindicar un 0-3 de qualitat i unes millores salarials i que se mos tingui en compte com a base d'educació.
8: Hem de reivindicar que mos escoltin, estem ja cansades de que no se mos escolti, que siguem invisibles a l'etapa 0-3.
5: Ara es volen fer molt visibles, per això la pròxima reivindicació serà una tancada simbòlica dia 18. Catalina Pons, de l'Estell, diu que l'objectiu és cercar la complicitat de les famílies.
9: En principi s'havia plantejat una tancada tot el vespre, però això no és possible, per això no, perquè les treballadores han de seguir fent feina i, per tant, seria una tancada d'unes hores on les famílies hi puguin participar i on se facin tallers per explicar què estan reclamant i per explicar un poquet tota aquesta moguda que a vegades les famílies no ho acaben d'entendre. Si vol donar un dos perquè fer renou.
5: I és que més enllà de complements salarials via decret, com el que s'ha convalidat aquesta setmana al Parlament, les treballadores volen millors condicions sociolaborals i tot regulat en un sol conveni propi. Joan Coll, d'UGT, assegura que tot el sector té ganes de lluitar.
10: I esperant que la conselleria i les patronals responguin en aquestes peticions. Seguint sobretot reclamant la necessitat d'una mesa de participació del 03, única i exclusivament del 03, per la singularitat del sector. No pot ser que se compari el que passa a un centre concertat a el que passa a una escoleta infantil perquè no tenen res a veure, són realitats totalment diferents.
5: La seva homòloga de Comissions Obreres, Pepa Ramis, durant la concentració, ha incidit en la importància de tenir una veu 03 única.
11: En reivindicant el conveni autonòmic que reguli més enllà dels salaris, les condicions, les hores docents i les hores no docents, i sobretot seguint reivindicant el tema de la revisió del decret de mínims i la necessitat total i absoluta d'una mesa de negociació on se puguin parlar de com serà aquest traspàs de les escoletes dels ajuntaments i del seu personal cap a la conselleria.
5: A més de la tancada simbòlica de dia 18 i la vaga del 6 d'octubre, entre dia 25 de setembre, hi haurà una manifestació.
4: La presidenta del govern, Marga Proença, s'ha compromès a complir amb les demandes del col·lectiu ha fet durant la inauguració del curs Escola Formentera.
12: I per suposat, aquesta aposta 03 ve acompanyada d'un compromís ferm per part d'aquest govern de la millora de les condicions laborals de les educadores de l'etapa 03, de les quals he dit moltes vegades que entenem les seves reivindicacions.
4: Però ens ha destacat que després de la implantació de la gratuïtat de l'etapa de 0 a 3 en el curs 2023-2024 s'ha ampliat l'oferta educativa per donar resposta a la creixent demanda de les famílies. Actualment l'arxipèlag disposa de més de 15.000 places gratuïtes, 1.300 més que el curs anterior. I són ara les 7:24 minuts, anem en directe fins a l'escorxador a Palma. La manca de manteniment, els problemes de neteja i de l'estat d'algunes instal·lacions han generat una preocupació creixent entre els residents d'aquesta barriada. Per reivindicar una actuació, a les institucions avui vespre han organitzat un sopar reivindicatiu dins d'aquest espai. Al llarg del dia hi haurà també diferents activitats. Toni Escanelles és a l'escorxador. Toni, bon dia.
0: Bon dia, és així, precisament per reivindicar tot això, aquest espai que ja va viure una revitalització fa uns anys i que darrerament, en els darrers anys, ha patit una degradació que denuncien els veïnats i per això precisament, que considerant que la unitat és el que fa la força, s'han ajuntat tots per demanar tota una actuació com a mínim planificada, unes millores a les institucions. Precisament per parlar de tot això ens acompanya en Joan Gomàriz, que és el portaveu de la plataforma Salvem l'Escorxador. Bon dia, com anem?
13: Hola, què tal? Bon dia.
0: Molt bé. D'entrada, expliqueu-nos què és el que fareu avui vespre, aquest sopar reivindicatiu, que és el que demaneu.
13: D'acord, doncs fem un sopar a la fresca, que no és un sopar qualsevol, és la primera vegada que ens poden juntar a tots els de la plataforma i podem agermanar-nos, podem trobar-nos, podem passar un vespre plegats, com xerrar una miqueta de la plataforma, cap on volem anar, de quina manera, i és un sopar reivindicatiu, en aquest sentit, no és un sopar més.
0: Què és el que denunciau? És a dir, realment heu penjat unes fotos, teniu una plana web allà on hi ha fotografies, on sabeu una deixadesa de manteniment que passa des de parets apuntalades a punt de caure a molt a prop de parcs infantils o fins i tot faroles o instal·lacions elèctriques que tenen els cables a la vista, no?
13: Correcte. El que reivindicam és que des del 2021, quan Mercasa va deixar les instal·lacions, hi ha hagut un abandó continuat de les instal·lacions on s'han separat actuacions de diferents responsables i això ha afectat diferent l'Escorxador. Reivindicam una millora, reivindicam defensar els espais, les neteges, jardineria, manteniment, patrimoni, i és vera que trobàvem un recolzament, s'està fent feina, podem dir que la nostra veu ja està sent escoltada, que ja hi ha canvis visibles, que estem en fora de poder arribar a aconseguir l'escorxador que volem, però estem avançant, estem orgullosos de la plataforma, estan funcionant i hem de continuar. I avui vespre és un vespre de germanors, un vespre de celebració, de reivindicació, de continuar.
0: Precisament hi ha un grup de WhatsApp allà on se pot adherir lliurement tothom que sigui del barri o que vulgui formar part d'aquesta causa. De fet, hem seguit aquests dies aquest grup de WhatsApp i ja hi ha actuacions, no? L'Ajuntament també ja s'està posant un poc fil a l'agulla per com a mínim assentar la zona també per aquest sopar.
13: Correcte. La nostra plataforma és una plataforma oberta, és una plataforma per tothom. I, a més, hi ha diferents comissions de feina, ens hem organitzat i estem, doncs, des de diferents grups s'organitzen diferents actuacions i he de felicitar la tasca en aquest sentit de Districte Nord, amb en Toni Cervé, que m'està xerrant amb ell. Hi ha molt bona voluntat, se veuen avanços, hi ha molta feina i convidem a tothom que s'adheresqui a la plataforma, que contribuesqui, que treballi, perquè hi ha molta feina que fer.
0: I de Joan Gomàriz, moltíssimes gràcies per haver-nos explicat tot això, que vagi molt bé el sopar d'avui vespre i aquestes reivindicacions, menys si són escoltades. Gràcies.
13: Moltíssimes gràcies a vosaltres per donar-nos veu.
0: I d'això és tot, companys, des d'aquí, des de l'Escorxador.
4: Gràcies, Toni. Són ara les 7:28. Fem un cop d'ull a les portades editades a les Illes. Avui, Caterina, amb temes variats, amb poques coincidències, però l'educació i la migració podríem dir que són les qüestions més tractades.
14: Així és, començant per última hora, gran fotografia d'Enric Mas, diu d'ell que ja grona el títol de la Vuelta. El titular, però, és per la captura del Charlie, us informaven que era el servei de Lujo Casa, el ciclista artenanc, tanmateix és portada de Diario de Mallorca, però en petit. En gros posa la fotografia de la tornada a l'escola i titula, amb una pregunta clàssica, quina és la meva classe? En titular parla, però, d'una nova dimissió, són espases, ara és la directora d'infermeria. També recorre a l'educació, en aquest cas al digital Mallorca Diario, que en una entrevista el conseller Antoni Vera diu que no es conforma amb estar per davall, per sota de la mitjana estatal. De segon, diu que el govern reclama els informes policials de l'arribada de pasteres aquí a les Illes Balears. Això mentre OK Baleares diu que un grup de persones arribades en pastera van dormir i es estendre la roba a l'estació marítima. I l'Ara Balears destaca que els documents desclassificats d'Interior no alerten d'un risc d'arribada de migrants aquí a les illes, com va dir el president Sánchez. A les Pitiuses també destaca Diario d'Ibiza la tornada a les escoles, la titlla de festa, mentre que el periòdico, en canvi, mira cap a una altra punta i diu que el govern i el Consell volen fer pisos pel docents, i el Menorca destaca que el curs comença marcat per una clara davallada sostinguda de matrícules.
4: I de més, el més destacat avui a la premsa editada aquí a les Balears. Arribem a les 7:30.

0: Escoltau l'informatiu matí, el primer informatiu del dia d'IB3 Ràdio.
1: I repassem els principals titulars. Diverses fonts avisen de l'increment de delictes amb l'ús d'intel·ligència artificial entre els menors d'edat. La memòria de la Fiscalia General de l'Estat cita les Balears com un dels territoris que han notificat un augment dels casos de violència contra la dona que utilitzen aquestes eines.
2: Una intel·ligència artificial que s'empra de cada vegada més també en casos de ciberassetjament escolar. Segons un altre informe, elaborat per la Fundació Anar i Mútua Madrilenya, s'empra en el 23,5% d'aquests casos. Són 10 punts percentuals més que l'any anterior. El director tècnic i portaveu d'ANAR és Benjamín Ballesteros.
3: Principalmente tiene que ver con la creación de vídeos a partir de la voz o de la imagen o la fotografía de un compañero y también la suplantación de la identidad de ese compañero. Son hechos muy graves, son hechos delictivos.
1: I avui encara estan pendent de les conseqüències de la forta tempesta de dimecres que va afectar sobretot Mallorca. Banyalbufar és un dels municipis que ha tingut més conseqüències.
2: I en particular el port d'Escanonja, una zona que va ser molt castigada ja per l'esclafit del 2020. Com en aquell cas, la caiguda de línies elèctriques ha fet que els veïnats estassin més de 24 hores sense llum. El batlle accidental de Banyalbufar, Joan Vives, preveu demanar la declaració de zona catastròfica al Manco, allà, al port d'Escanonja.
4: Que se declari zona de catastròfica perquè les cases estan fetes un desastre. Teulades s'han volat i immensos danys materials.
2: A Felanitx, les banderes de l'Ajuntament onegen a mig pal en senyal de dol per la mort d'una dona de 67 anys per mort de les fortes pluges.
1: Ingressa a la presó el líder de la macroestafa immobiliària de Lujo Casa, detengut a Barcelona després de 9 mesos fugit. Es tracta de Carlos García Roldán, més conegut com a Charlie.
2: Charlie estava amagat al domicili de sa mare. Havia estat condemnat a 14 anys de presó per estafar més de 3 milions d'euros a 230 afectats en promocions immobiliàries que mai es van executar.
1: I l'assemblea de la xarxa 03 ratifica la vaga prevista per dia 6 d'octubre.
2: La decisió es va prendre a hora baixa just abans de les concentracions que es van celebrar a totes les illes amb l'objectiu de reclamar un conveni autonòmic per al col·lectiu. A Palma hi van participar un centenar de persones, mentre que a Eivissa i a Mahó n'hi havia una setantena.
1: I dia 21 de setembre tornarà el trànsit rodat a la plaça d'Esborn de Ciutadella.
2: Així ho ha comunicat l'Ajuntament, que acata la sentència del Tribunal Superior. És la batlessa Maria Jesús Begú.
5: Així els tècnics han determinat que les 5 terrasses autoritzades podran continuar ubicades a la calçada, sempre amb tots els elements necessaris per conviure amb aquesta circulació i aparcament de vehicles sense disminuir la seguretat.
1: I avui és 11 de setembre, una jornada que estarà marcada pels actes de record dels 25 anys de l'atemptat de les Torres Bessones.
2: Un dia que ens va deixar sons com aquest que sentíem, però sobretot unes imatges que mai oblidarem de les Torres Bessones

0: igual, poqueta cosa, a la resta és més difícil. Avui termòmetres que pugen lleugerament, amb aquest valor de 28 a 30 graus a bona part del territori. Sí que és vera que, sobretot a punts de l'interior, podem arribar als 31 i als 32 graus. El vent continuarà bufant de manera feble, ho farà de direcció bastant variable, amb embat a les hores centrals del dia, per tant, ja una situació marítima avui bastant més tranquil·la. I el dia comença, com dèiem, amb ambient bastant més fresc que el que teníem aquestes setmanes passades. Tenim 19 graus en es Mercadal i en es Migjorn, 15 graus a Artà, 14 al Lleida, 20 a Pollença, 18 a Santa Gertrudis, el 24 a la Mala Formentera.
1: IB3 Ràdio. Informatiu matí. Esports. Xisco Ribas.
2: I comencem els esports, ara que són les 7:35 minuts i un dia més parlant de Enric Mas, que és més a prop de guanyar la Vuelta a Espanya després de la contrarrellotge d'ahir, a final a Jerez de la Frontera. Xisco.
3: El ciclista balear continua fent passes per triomfar en aquesta nova edició de la Vuelta. Enric Mas compta amb un avantatge d'un minut i 37 segons respecte al segon classificat de la general, l'eslova Primo Roglic, i 3 minuts i un segon d'avantatge sobre l'austríac Félix Gall. Tolo Leal és l'enviat d'IB3 a la Vuelta. Bon dia.
4: Bon dia, Enric Mas. És encara més a prop de la victòria final a la Vuelta a Espanya després del gran resultat a la contrarrellotge d'ahir. Avui afronta una jornada que encara en confiança, però també en cautela. Una etapa de 210 quilòmetres amb dues pujades de segona categoria i un final en alta, penyes blanques, duríssim. L'objectiu de l'artenenc, mantenir el minut i 37 segons que ara mateix té d'avantatge sobre Primo Roglic.
3: Escoltam a continuació Enric Mas després de superar amb bona nota la contrarrellotge d'ahir.
5: Estem bé, ens queden dos dies molt importants i després un poc un dia diferent a Granada, però bueno, tenim, hem d'estar concentrats fins al darrer dia, queden dos super, super, super importants, duríssims, ja te diria que són dels més durs durant totes les voltes, així que poc a poc i bona lletra com deien altres. Sí, estem contents, encara així he perdut 30 i pico segons amb ell, vull dir que bueno, poc a poc i bueno, dos dies.
3: Els aficionats artenencs que han viatjat a la Vuelta s'han mostrat orgullosos de la gran etapa que ha fet Enric Mas i tenen clar que diumenge serà el guanyador de la Ronda Espanyola.
6: Un orgull, molt orgullosos i molt contents.
7: Hem vingut a veure guanyant Enric, sí. Ja fa molts anys que el seguim, ja ha fet moltes vegades segon, i la veritat és que en guany es mereix guanyar. Ja es mereix, fa anys que es mereixia guanyar una volta, i aquesta és la seva.
8: Molt bé, molt bé, sí. Guanyarà.
6: Guanyarà. Jo estic bastant convençut després d'avui, pues que superant aquesta etapa amb en Roglic, és un màxim exponent de la contrarrellotge, pues, creiem totalment amb ell.
3: En bàsquet, la selecció espanyola, les mallorquines Alba Torrens i Elena Puello s'ha classificat per a les semifinals del Mundial. Tot això gràcies a imposar-se nit a Austràlia per 66 a 89 als quarts de final. La jugadora de l'Azul Marino, Alba Torrens, va anotar 6 punts i 2 rebots, mentre que Elena Puello va fer 2 punts. Ara el rival a batre a les semifinals serà els Estats Units, que s'ha imposat a Hongria per un contundent 108 a 56 i a l'altra semifinal s'enfrontaran França i Alemanya. Per tant, Espanya cercarà demà a les 8 del vespre contra els Estats Units el bitllet per a la gran final del Mundial. L'Illes Balears Palma Futsal s'estrenarà avui a la Lliga a les 9:30 del vespre a la pista del Santa Coloma, un partit en què el porter Luan Müller, lesionat de llarga durada, és l'única baixa per a l'entrenador Antonio Vadillo. El tècnic ha parlat del rival.
9: Nos vamos a enfrentar a un equipo que tiene una mezcla de jugadores jóvenes con veteranos, jugadores jóvenes con calidad, como el caso de Granda, de Víctor Ramos, y jugadores veteranos ya que conocen muy bien la categoría, ¿no? Sí que es cierto que nosotros andamos bien, estamos trabajando desde que empezamos la pretemporada bastante bien, el equipo está jugando a un gran nivel y con un aspecto importante que tenemos que mejorar, que es la concentración en los momentos decisivos, ¿no?
3: El Santa Coloma Palma Futsal el podreu seguir en directe avui a partir de les 9:30 del vespre en la narració de Gabriel Fortesa aquí a IB3 Ràdio.

0: En futbol, el Reial Mallorca realitzarà la penúltima sessió de feina abans del partit de diumenge a les 6:30 del capvespre contra el Sabadell. El tècnic mallorquinista Luis García Fernández parlarà avui matí en roda de premsa i ho podreu sentir al programa Esports 3. D'altra banda, i hora baixa a Sant Moix, el club va fer un sopar a la fresca a les penyes mallorquinistes i també va aprofitar per fer balanç davant la massa social de la campanya d'abonats. Aquest curs a segona divisió, el Mallorca comptarà amb el seu rècord de socis a la categoria de plata, 20.686 socis. Una xifra que el cap de negoci, Alfonso Díaz, ha valorat positivament.
1: Conseguir crecer cada vez ser más peñistas, casi 6.000 peñistas, 88 peñas, y un trabajo increíble, y al final todo esto deriva en que hemos acabado en esta temporada siendo 20.686 abonados, ¿no?
0: I un darrer apunt pel que fa a la Copa del Rei, perquè el Sant Rafel ja té rival a l'eliminatòria prèvia. Els pitiusos s'enfrontaran al Prat a doble partit, l'anada a Sant Rafel i la tornada a Barcelona.
2: Escoltau l'informatiu matí.
3: Un estiu que canviarà les seves vides.
4: Catalina!
5: Se tropezó con un escalón.
2: El retorn al cinema de Lluís Homà.
6: És una provocació darrere un altre.
2: Hi ha persones que no deixen mai de ser amb nosaltres.
7: Abuelo!
8: No deixaràs de sentir-la prou.
2: Forastera, una història de presències sobre l'amor i els vincles familiars. 11 de setembre, només als cinemes.
9: Vols anar a Sant Moix a gaudir dels partits sense embossos ni haver de cercar aparcament? Bicipalma i l'MT t'ofereixen les millors opcions de transport per estalviar temps i dobbers. Amb bici i bus, guanya el medi ambient i guanyes tu. Ajuntament de Palma.
10: Si tu mejor versión empezará este septiembre. Del 25 al 27, Mallorca acoge LifeX, la gran feria europea de fitness, wellness y longevidad. Ciencia, deporte en vivo y los mejores expertos en Motor World Palma. Entrada gratuita a la zona expo. Vive tu salud al máximo. LifeX Mallorca. Información y entradas en lifexmallorca.com.
11: La cultura és allò que tu vius, el que tu llegeixes, el que tu veus, balles, toques. Cada generació fa la seva cultura. I si ets 08, ha arribat el teu moment. Amb el Bo Cultural Jove, si fas 18 anys al 2026, tens 400 euros per a gaudir de la cultura. I ara també per a crear-ne. Perquè la cultura la fas tu. Ministeri de Cultura. Govern d'Espanya.
2: Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
12: Set i 42 minuts del matí. Avui és 11 de setembre, una data que d'ençà del 2001 sempre estarà vinculada al terrorisme islàmic i a la imatge de les Torres Bessones desplomant-se enmig de Manhattan. Avui fa just 25 anys de l'atemptat que va canviar el món, des de l'inici de nous conflictes internacionals fins a la manera com viatjam amb avió.
13: A les 8 i 46 minuts, hora de Nova York, el vol 11 d'American Airlines es va estavellar contra la torre nord del World Trade Center. Havia sortit 3/4 d'hora abans de Boston en direcció a Los Angeles, però poc després va ser segrestat. La ubicació de les Torres Bessones en un punt neuràlgic va fer que tot d'una es difonguessin imatges en directe per televisió, i així ho contava la NBC.
14: As Matt just mentioned, we have a breaking news story to tell you about. Apparently, a plane has just crashed into the World Trade Center here in New York City. It happened just a few moments ago.
13: Només uns minuts després s'estavellava un altre avió segrestat a la segona torre. En qüestió d'una hora i mitja, els dos gratacels de més de 400 metres quedaven reduïts a un caramull immens d'enderrocs, pols i fum. Durant l'atac, el president George Bush era de visita a una escola de primària de Florida. Des d'allà es va adreçar al país.
15: Ladies and gentlemen, this is a difficult moment for America. Sí.
13: I va anunciar que tot apuntava a un atac terrorista.
15: Two airplanes have crashed into the World Trade Center. In an apparent terrorist attack on our country.
13: Durant els atemptats de l'11S van morir gairebé 3.000 persones, no només a Nova York. Un altre avió va estavellar al Pentàgon de Washington i un quart aparell, el vol 93 de United Airlines, va caure a Pennsylvania quan la tripulació i els passatgers intentaven impedir als segrestadors que controlassin l'aparell.
12: L'11S va tenir conseqüències molt diverses, més controls de seguretat als avions, més espionatge de la intel·ligència nord-americana dins i a fora de les fronteres, un gran ressentiment de la població dels Estats Units i l'inici simbòlic d'un segle XXI marcat per les guerres a l'Orient Mitjà.
13: Dia 20 de setembre, Bush va fer el famós discurs al Congrés on va declarar la guerra al terror, el terrorisme d'Al-Qaeda.
4: We will not tire, we will not falter, and we will not fail.
13: Aquell mateix 2001 va començar la guerra a l'Afganistan i dos anys més tard la guerra a l'Iraq. L'era del terrorisme islàmic d'Al-Qaeda va deixar malauradament dues dates més marcades de sang al calendari, l'11M del 2004 a Madrid i el 7J del 2005 a Londres.
12: I coincidint amb l'11S, avui també hi ha actors oficials als tres escenaris dels atacs a Nova York, al Pentàgon i a Pensilvània.
13: Per destacar-ne alguns, a la zona 0 de Nova York, al World Trade Center, cerimònia central de commemoració, és un acte reservat als familiars de les víctimes que comença a les 8:40. Inclou la lectura dels noms dels morts i els tradicionals 6 moments de silenci que recorden cronològicament els principals instants dels atacs. Una novetat significativa d'aquest 25è aniversari és que la commemoració també posa èmfasi en les persones que han mort posteriorment per malalties relacionades amb l'explosió, l'exposició, a la pols del World Trade Center. I al Pentàgon, el president Donald Trump participa avui en la cerimònia. És el segon any consecutiu que hi assisteix.
12: I a Pensilvània tindrà lloc una altra de les grans cerimònies nacionals. Es farà la lectura dels noms dels 40 passatgers i tripulants del vol, el repic de campanes i també moments de silenci que coincideixen amb els diferents impactes dels avions.
7: Informatiu Matí. L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio.
12: També continuen les reaccions a la desclassificació dels documents sobre la crisi a Ceuta. El govern desconfia del material publicat i reclama a Pedro Sánchez que compartesqui amb les Illes tots els informes del CNI sobre immigració irregular. Fan referència directa a les Balears en dos títols. Constaten l'augment d'arribades d'embarcacions irregulars, però no parla d'arribades massives.
16: Sí, és per això que el director general d'Immigració, Manuela Pavón, lamenta que el govern espanyol encara no els hagi fet arribar els documents, cosa que considera d'extrema gravetat. A més, creu que l'executiu central oculta informes i que només desclassifica allò que li interessa.
17: Los ciudadanos ceutí y los ciudadanos de Baleares no nos merecemos este gobierno, nos merecemos lealtad institucional, que nos digan la verdad y que nos dejen de mentir. Y este gobierno, liderado por el señor Sánchez, no hace más que mentir.
16: El govern, de fet, considera que les dades i els avisos disponibles haurien permès preveure l'augment de la ruta i adoptar mesures.
12: I l'estat espanyol, mentre els ministres socialistes continuen defensant que era molt difícil avançar-se, ja que no hi va haver cap indici clar, l'oposició manté que és incomprensible com va actuar l'executiu espanyol. Són el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, i la portaveu popular al Congrés, Esther Muñoz.
18: No hubo ninguna alerta referente a ningún hecho, a ninguna entrada irregular masiva en los términos que se produjo el 30 y el 31 de julio.
19: Ha desclasificado documentos, no todos, los que le interesaban. Aún así no ha podido evitar que todos los españoles veamos que el gobierno ha mentido y ha puesto en tela de juicio los servicios secretos de los españoles. Y todo para no asumir responsabilidades él.
12: I el Marroc s'ha pronunciat per primera vegada des de l'inici del conflicte polític.
13: El Ministeri de l'Interior marroquí ha publicat un comunicat qüestionant que se'ls assenyali com a responsables de l'entrada multitudinària a Ceuta, tal com fan els partits de dreta i extrema dreta espanyols. Asseguren que no hi ha cap indici que ho demostri.
12: En les darreres hores, també a Ceuta s'ha declarat un nou incendi.
13: Segons mitjans locals, s'ha desallotjat la zona de naus del Tarajal, on el foc ha cremat 40 barraques. Fins allà s'hi han desplaçat la Policia Nacional, la policia local i unitats militars. Aquest mateix dijous s'ha declarat un petit incendi forestal que relacionen amb les fogueres que encenen els migrants que habiten la zona.
12: I precisament la picabaralla per la situació de Ceuta ha centrat part de l'acte d'obertura de l'any judicial que ha presidit aquest dijous el rei Felip VI. La fiscal general de l'Estat és Teresa Peramato.
20: Quiero recordar la necesidad de preservar el principio de legalidad y la necesidad del retorno a una situación de plena seguridad y normalidad, lo que no está en absoluto reñido con los valores de humanidad y respeto a la dignidad de todas las personas.
12: També s'ha fet referència a les crítiques fetes per part dels membres del govern central a les decisions judicials. La presidenta del Tribunal Suprem i del Consell General del Poder Judicial, Maria Isabel Perelló, han demanat respecte a la independència judicial.
21: Cuando la crítica a una resolución se transforma en una descalificación personal de quien la dicta, El daño no se limita al juez ni al asunto concreto. Se proyecta sobre toda la función jurisdiccional y debilita la confianza de los ciudadanos en la justicia. Y si estas descalificaciones proceden de quienes ejercen responsabilidades institucionales, la gravedad es todavía mayor. Tampoco puede haber democracia sin un poder judicial independiente que garantice la aplicación del derecho.
12: I en aquest acte també s'ha presentat la memòria anual de la Fiscalia General de l'Estat.
16: De fet, el document alerta de la sobrecàrrega de feina a l'Audiència Provincial d'aquí de les Illes. S'estima que una causa sense presos que arribi avui no serà jutjada, atenció, fins a 2030. La Fiscalia també expressa una gran preocupació per la falta de metges a les presons de les Illes, cosa que es tradueix, diuen, en una assistència deficient als centres penitenciaris. I sobre l'increment dels moviments migratoris irregulars des d'Algèria, la memòria es fa ressò també de les dificultats que té la Fiscalia de les Balears per fer efectives les expulsions dictades pels òrgans judicials espanyols, tot a causa de les traves que posa el país africà pel retorn dels seus compatriotes.
12: 7:50 minuts, vas parlar ara de nou de les conseqüències del temporal de fa dos dies a les Balears. A fora Vilamallorca, alguns pagesos han patit danys importants en les seves finques. És el cas d'una explotació agrícola de Son Sardina, Palma, que està situada a prop de la universitat. Un cap de fibló va enderrocar una nau agrícola i va causar la mort de diversos animals durant el temporal de vent i de pluja. Connectem en directe amb aquesta finca. Toni Sastre, bon dia. Quina és la imatge?
0: Bon dia, idò. La imatge és desoladora. La nau agrícola ha quedat destrossada, no hi ha porxo, està plena d'enderrocs, de bloquets de ciment que han caigut i que han quedat mesclats en parts de l'estructura de ferro. De fet, poden veure part de l'interior del que hi havia. Hi ha vehicles, estanteries també, eines i en terra també. Per tota la finca està plena d'uralita i alguns arbres de la finca també han caigut per la virulència i per la força del vent. Saludem ara el pagès que gestiona aquesta finca, ell és Antoni Feliu Pou, que és soci de Paema i que té una producció ben diversificada. Per una banda té ramat, també trutges, fa sobrassada, viram, a més de fruites i hortalisses. Bon dia, Toni.
1: Bon dia.
0: I de la Toni, què és el que va passar exactament? No sé si eres a la finca durant aquestes fortes pluges i aquestes ventades que va fer dimecres.
1: Sí, sí, jo era aquí. I mira, en aquesta nau aquí on estem ara, damunt les dues i quart, era aquí, xerràvem amb dos homes, i era veurement que havien de fer de feines. I van dir, bueno, si plou, m'on anem a dinar. I si haguéssim estat el millor aquí, estant qui és plogut, o m'hagués dit, mos recordem aquí esperant-se que plogui, però no, van dir, mos anem, i ja veurem amb què va de dinar i veurem com prenem. I damunt les dues i mitja, va començar a tornar fosc, tot va tornar fosc, com si fos un eclipse, i aigua, però allò va venir vent, i feia com a ringo vinglades, que venia molt de vent fort. I jo sentia de la finestra, perquè llavors la dinca nostra, finestres que s'obrien i se tancaven de vent que feia. No podies tanquir-les perquè s'obrien com no res. I vaig sentir renau, clinc, clanc, clinc, clanc, i vaig dir, n'hi haurà de taules i uralita, com que peso. Res, varen dinar, perquè també no podien fer res, és que si haguessin sortit, jo m'hagués induït o m'hagués esclafat i que això feia una ventada. I teníem un home que dinava un porxo i no m'havia dit res, però llavors ho vaig trobar a dins del cotxe perquè se movia tan sorrelita que no va passar res en aquell porxo, perquè va venir com a enviaixat. I se va ficar dins un cotxe. Diu, però, diu, els 30 metres de caminar, diu, vaig passar molt malament, perquè feia una ventada molt forta.
0: I no només se va veure afectada aquesta nau, sinó que també moriren alguns animals.
1: Sí, sí, la nau i dues naus més petites, més una part d'una part antiga, o dues parts antigues que també s'han estat afectades. I animals, sí, hem tingut. Ara, des de res, hem trobat un boc mort també esclafat i no ho havíem vist. Hem trobat dues trutxes, dues someres, un quartet que tenien tot colons i s'havien amagat i no havien sortit tot en aquest esclafat, i aquí hi havia dos altres moixos perquè fa ratolint també, són per aquí baix encara.
0: No sé si ho puc calcular, que pot costar reparar tot aquest desperfectes.
1: No ho sé, primer de tot en allà molt d'enderrots i no ho sé què pot valer.
0: Quant de temps creus que estireu? Tornes a normalitat?
1: Uf, no, crec que ja hi tornem a la normalitat, no ho sé. Nosaltres seguirem, però, clar, veurem això enderrocat i no ho sé, la normalitat no, que hi ha molta feina, molta feina. Jo de llevar xirmes i enderrots i enderrossais i urelites, sobretot, n'hi ha molta.
0: No sé si teniu pensat adherir-vos a algun tipus d'ajuda, demanar suport a les administracions, no sé si l'assegurança pot cobrir aquests danys.
1: Bueno, l'assegurança no tenim res perquè nosaltres no som propietaris i ho ha de tenir la propietat, que no crec que ho tingui, i l'altre, ajudes, no hi ha res d'ajudes, hauran de fer una ajuda especial. L'únic que passa, que diu l'administració, és que si jo m'he dit tu com a agrícola, com que dir, no farem res, i dic, bueno, però si hi ha tan pocs pagesos i si jo m'he dit són jo, l'ajuda et sortirà molt barato, perquè només seré jo. I si altres temes d'edificacions civils i de coses, però fia't, això és agrari, jo què faig, agrari.
0: Gràcies, Toni, i molt d'ànims.
1: Gràcies, un altre salut.
0: Ja ho heu vist, com deien la imatge desoladora, com vos explicava, el vent va arrasar tota aquesta nau agrícola en aquesta finca de Son Sardina. En Toni calcula que per arreglar-ho tindrà un cost ben elevat i per aquest motiu, com heu escoltat just ara, demana ajuda a les administracions.
12: Gràcies, Toni. Són ara les 7:55, anem amb la cultura. I ens atem la cultura parlant del Festival de Literatura Expandida. El festival que ha posat el mapa cultural local, estatal i internacional Magaluf torna del 1er al 4 d'octubre a Calvià amb una 6a edició carregada de novetats i també de noms propis. Sandra Martínez.
3: Artistes, creadors d'aquí i d'allà en el que és, podríem dir, la marca de la casa. Anna Hope, Elisabet Benavent, Carlos Bardem, David Fuenquinos, Juan Luis Arzuaga, però també Gabriel Gené Manila, Aina Fullana, Laura Gós, Biel Mesquida o Olivia Lund. Veus d'espais i generacions diferents, ben mesclats a la recerca dels moments flem. Miquel Ferrés, director del festival.
5: No crear una quota, sinó mesclar aquestes diferents generacions. Per exemple, tindrem en Laura Pauson xerrant en Aina Fullana, tindrem en Anna Hope xerrant en Olivia Lund, tenim un recital electrònic homenatge en Biel Mesquida, fet per la Clara Fiol i Negia, que també són d'una altra generació, i el que volem és això, que se mescli tot això per crear converses i crear moments que són molt flem i que pareixien impossibles, però que realment són un poc d'identitat d'aquest festival.
3: Però dèiem que el festival arriba enguany amb novetats, entre les quals la més destacada potser el canvi d'ubicació. Segueix sota l'empara de Melià, però passen a un altre dels establiments de la cadena Magaluf, l'Inside Wave Calvià, un canvi a parer de Ferrer ben necessari.
5: Sobretot en comoditat, perquè ja sabíem que allà on eren les converses era un espai que estava molt just i sí que realment serà un espai que és gairebé el doble de gran, però no ens intenció de ficar el doble de gent, sinó que la gent pugui viure millor l'experiència i sí que el millor moments puntuals o converses que abans se quedaven sense entrades i molta gent quedava fora, intentar donar acollida.
22: Yo tengo un jardín y en él hay muchas flores.
3: Dèiem que aquest és potser una de les novetats més destacades, però no l'única. El FLEM no vol ser només un aparador, vol crear, vol generar cultura i per això enguany ha posat en marxa dues iniciatives noves. La primera, la creació del Premi de Novel·la FLEM Magaluf.
5: Dotat amb 10.000 euros i en els que s'han presentat més de 170 manuscrits d'escriptors més joves de 35 anys i que coneixerem durant el festival el guanyador o guanyadora. També han creat dues places de residències artístiques per a escriptors que vendran durant 15 dies aquí a Magaluf a inspirar-se, a escriure i a fer feina amb el seu projecte i també a connectar-se amb la cultura i amb el teixit local. I també tenim les jornades professionals que també són aquest punt d'unió per tot el teixit.
3: I es mantenen les Secret Rooms, les rutes per la història i la transformació de Magaluf i també la música amb Maria Hein i Rodrigo Cuevas, entre molts d'altres. Activitats també d'aquelles que només poden passar el FLEM com el karaoke literari. En fi, tots els detalls, sobretot els horaris, es faran públics dimarts que ve, dia 15, i dos dies després es poden fer les reserves per allò que ens interessi i que, com sempre, serà de franc.

I ja ho sabeu, Rels B serà nomenat fill predilecte de Mallorca aquest dissabte i per celebrar aquesta distinció farà un gran concert gratuït a Palma. Serà nit a les 9:30 al Parc de la Mà davant la catedral i es preveu una assistència d'entre 50.000 i 60.000 persones. De fet, l'acte forma part de la Diada de Mallorca. Un concert, per cert, que si no podeu anar-hi, serà retransmès per IB3 Televisió en exclusiva i en directe més de 17 càmeres i dos drons per mostrar-vos cada detall i fer-vos sentir part de tot plegat.

0: Yeah. Y hablamos de todo, ¿sabes? Nos contamos lo bueno, lo malo, nuestros miedos.
1: IB3 Radio. Informatiu matí. Maria Antònia Suau.
2: Bon dia, són ara les 8. Es divendres 11 de setembre, jornada en què posa amb la mirada la memòria de la Fiscalia General de l'Estat. El document alerta sobre l'increment de l'ús de la intel·ligència artificial en delictes de violència contra la dona. La memòria cita les Balears com un dels territoris que ho han notificat en concret preocupen aquest tipus d'actitud, entre els joves també fins i tot, però entre els menors d'edat. Una intel·ligència artificial que s'utilitza de cada vegada més també en casos de ciberassetjament escolar. Segons un informe elaborat per la Fundació ANAR i Mutua Madrilenya, sempre en el 23,5% d'aquests casos, són 10 punts percentuals més que l'any anterior. El director tècnic i portaveu de NARES, Benjamín Ballesteros.
3: Principalmente tiene que ver con la creación de vídeos a partir de la voz o de la imagen o de la fotografía de un compañero y también la suplantación de la identidad de ese compañero. Són hechos muy graves, són hechos delictivos.
2: I avui encara estan pendents de les conseqüències de la forta tempesta de dimecres que va afectar sobretot Mallorca. Banyalbufar és un dels municipis que ha tingut més conseqüències, sobretot el Port d'Escanonja, zona que va ser molt castigada ja per l'esclafit de l'any 2020. En Sant López, bon dia.
4: Bon dia. Com en aquell moment la caiguda de línies elèctriques ha fet que els veïnats estiguin més de 24 hores sense llum. Els accessos complicats s'hi afegeix l'acumulació de troncs i de branques que els bombers han començat ja a retirar. El balde accidental de Banyalbufar, Joan Vives, preveu demanar la declaració de zona catastròfica al Manco, a la zona del Port d'Escanonja.
5: Que se declari zona catastròfica perquè les cases estan fetes un desastre. Teulades s'han volat i immensos danys materials.
4: A Felanitx, les banderes de l'Ajuntament onegen a mig pal en senyal de dol per la mort d'una dona de 67 anys per mort de les pluges.
2: Ingressa a la presó el líder de la macroestafa immobiliària de Lujo Casa, detengut a Barcelona després de 9 mesos fugit. Es tracta de Carlos García Roldán, més conegut com a Charlie.
4: Estava amagat en el domicili de sa mare. Charlie va ser condemnat a 14 anys de presó per estafar més de 3 milions d'euros a 230 persones afectades en promocions immobiliàries que no es van executar.
2: I l'assemblea de la xarxa 03 ratifica la vaga prevista per dia 6 d'octubre.
4: La decisió es va prendre a hora baixa just abans de les concentracions que es celebraren a totes les illes amb l'objectiu de reclamar un conveni autonòmic per al col·lectiu. A Palma hi participaren un centenar de persones, mentre que a Eivissa i Maó n'hi havia una setantena.
2: I a la crònica internacional, la jornada d'avui estarà marcada pels actes de la memòria pels atemptats de l'11S. Enguany fa just 25 anys.
4: I aquesta data estarà sempre marcada per la imatge de les torres bessones desplomant-se enmig de Manhattan i també per la posterior reacció dels Estats Units.
6: Two airplanes have crashed. Into the World Trade Center.
4: El president en aquell moment, George Bush, va declarar la guerra al terrorisme i va convertir a Bin Laden en l'home més cercat del món.
2: I en els esports en ciclisme, Enric Mas està més a prop de guanyar la Vuelta a Espanya a falta de només 3 etapes. Xisco Ribas, bon dia.
7: Bon dia. El ciclista balear continua encapçalant la classificació general després de la contrarrellotge d'ahir en final a Jerez de la Frontera. Enric Mas té ara un avantatge d'un minut i 37 segons respecte al segon classificat, Primo Roglic, i 3 minuts i un segon respecte a l'austrià Félix Gall. En bàsquet, la selecció espanyola, les mallorquines Alba Torrens i Elena Puello, s'ha imposat a Austràlia per 66-89 als quarts de final del Mundial. I en futbol sala, l'Illes Balears Palma Futsal s'estrenarà avui vespre a la Lliga contra el Santa Coloma a domicili.
2: I pel que fa al temps, avui serà una jornada de sol i de temperatures màximes que seran una mica més altes. Marc Aldentai, bon dia.
8: Bon dia, així es va pujant el termòmetre. Ho farà de manera lleugera, però sí que és veritat que avui ja tornarem a arribar en els 30 graus. Ahir no hi vàrem arribar amb aquestes màximes de 30-31. Farem fins i tot els 32, sobretot cap a punts de l'interior de les illes, preferentment en el cas de Mallorca i també cap en el sector d'Eivissa. Per altra banda, en general parlarem de cel destapat arreu del territori, amb el creixement de Nigul, sobretot al migdia, fins i tot en el cas de Mallorca, de Menorca, volen dir, en el llevant d'aquesta illa, no descartem qualsevol pluja feble i local. Amb aquesta situació de vent que bufarà en general molt feble, Xaloc i Vici Formentera, direcció variable, la resta amb embat al migdia, en el cas de Mallorca, per tant, a la mà també molta tranquil·litat. I per demà dissabte, començant el cap de setmana, també amb bastantes estones de sol, de totes maneres, amb presència de qualque nígol, sobretot a punts de Mallorca, Eivissa i Formentera, fins i tot cap en el ponent de Mallorca, demà migdia pot haver també qualque ruixa de ben poca de cosa, amb temperatures ja bastant semblants a les d'avui, i per diumenge tornarem a repetir un dia de més sol, ja no parlarem de nígols. Ara mateix, temperatura de 21 graus a Palma, 16 a Santa Maria, 15 a Sencelles, 19 a Migjorn Gran, 17 a Lleó, 22 a Sant Francesc i el 21 a Vila.
2: I quant al trànsit, quina situació tenim ara a les carreteres de les Illes? Cristina Bouçà, bon dia.
9: Bon dia. Trobem més trànsit del que és habitual. En aquests moments hi ha retencions importants a la via de Cintura, des de Songotlleu fins al cementeri, i en direcció contrària, des del cementeri fins a l'aeroport, també a les entrades de Palma. Això sí, atenció als que hàgiu de circular avui per ciutat, perquè hi ha retencions, de restriccions de trànsit a l'avinguda Adolfo Suárez amb motiu de la celebració de la Diada de Mallorca, i a partir de les 11 del matí es tancarà el tram compres entre l'avinguda Gabriel Omà i l'Antoni Maura. A més, canvis en el transport públic amb motiu del concert de Rels B al Parc de la Mà, i l'EMT desviarà la línia 125 i s'anul·larà la 30. Per altra banda, els serveis ferroviaris de Mallorca han habilitat trens durant tota la nit.
2: 8 i 6 minuts del matí, Facundo Tenaglia és el control tècnic.
1: Informatiu matí. IB3 Ràdio.
2: La memòria de la Fiscalia General de l'Estat alerta sobre l'increment de l'ús de la intel·ligència artificial en delictes de violència contra la dona. El document cita específicament les Balears com un dels territoris, junt amb Saragossa i amb Badajoz, que ho han notificat. En concret, preocupen aquest tipus d'actitud entre els joves, també fins i tot en els menors d'edat.
4: A més, la memòria, que s'ha publicat coincidint amb l'inici de l'any judicial, avisa de les dificultats que representa per al sistema esclarir aquest tipus de casos, ja que les proves són molt manipulables per la seva naturalesa digital. Assegura que si s'exigissin de manera sistemàtica informes pericials per determinar-ne la veracitat, això suposaria el col·lapse del sistema. Per això, diu, és més urgent que mai la formació especialitzada dels fiscals en les noves formes de delinqüència digital.
2: I juntament amb la memòria de la Fiscalia, també han conegut unes altres dades sobre intel·ligència artificial. S'ha utilitzat en el 23,5% dels casos de ciberassetjament escolar. Segons el 8è informe, l'opinió dels estudiants que ha elaborat la Fundació Anar i Mútua Madrilenya, això són 10 punts percentuals més que l'any anterior. El director tècnic i portaveu d'Anares, Benjamín Ballesteros.
3: Principalmente tiene que ver con la creación de vídeos a partir de la voz o de la imagen o la fotografía de un compañero, y también la suplantación de la identidad de ese compañero. Son hechos muy graves, son hechos delictivos y que además implican un daño psicológico muy importante sobre la persona a la que se están llevando a cabo.
2: Les més vulnerables a aquestes agressions són les nines i les adolescents, que representen un 60% del total de les víctimes, però aquestes dades no són les úniques que deixa l'informe.
4: També indica que l'assetjament escolar presencial i digital ha crescut del 12 al 14% en un curs. El motiu principal de maltractament és l'aspecte físic, seguit de l'ètnia i la religió. El director general de Mútua Madrilenya és Lorenzo Cuclin.
10: En los casos de acoso escolar, la difusión de rumores, bulos, falsedades sobre las víctimas es la forma más habitual de hacerles daño. Esto se produce en el 86% de los casos. Pero también hay otra forma de acosar a las víctimas, de hacerles daño, que es casi igual de dañina, como es el aislamiento. El aislamiento social de las víctimas se produce en más del 43% de los casos.
4: Allò que més preocupa, però, és que els casos es cronifiquen i un de cada quatre s'allarga més d'un any. Cuclin insisteix que aquesta persistència en el temps demostra que l'agressivitat i la violència es cronifiquen entre els menors.
1: Escoltau l'informatiu matí, el primer informatiu del dia d'IB3 Ràdio.
2: I Banyalbufa ha estat un dels municipis més afectats per la tempesta de dimecres, sobretot el Port d'Escanonja, una zona que ja va ser molt castigada per l'esclafit del 2020. Com en aquell cas, la caiguda de línies elèctriques ha fet que els veïnats estiguessin més de 24 hores sense llum. Els accessos ja de per si complicats, s'hi afegeix la caiguda de troncs i de branques que encara ho han posat més difícil a l'empresa distribuïdora per arreglar les avaries.
4: El Batle Accidental de Banyalbufa, Joan Vives, preveu demanar la declaració de zona catastròfica al Manco, a la zona del Port d'Escanonja.
5: Que se declari zona catastròfica perquè les cases estan fetes un desastre. Teulades s'han volat i immensos danys materials.
4: Durant tot el dia d'ahir, els bombers de Mallorca i Libanat van fer feina per intentar recuperar la normalitat. A la calçada, a més de barraques, s'hi han acumulat pedres, cables i també alguna torre d'electricitat tomada. Els veïnats també avaluen els danys a les seves propietats.
11: Se va tirar el corrent i així quan se va tirar pues, va començar a tancar pues, ja d'ensumar el presentiment. Al cap de 5 minuts va venir tot. I realment el marc ja havia tancat i tal, i al cap de 10 minuts tenia ja la casa tota negada.
12: Una i mitja, dues, se'n va anar llum i hi ha hagut molt de desastres. Han caigut teulades, va fer molt de vent i jo sóc el primer que estic molt assustat, he estat molt assustat avui vespre.
4: Hi ha qui considera aquesta tempesta fins i tot més forta, més perjudicial que la del 2020.
13: Para mí la diferencia con este año es que ha impactado más en el centro urbano. O sea, así que el cabo de fibló del 2020 me parece que afectó más el bosque de al lado, que también es una pena.
14: Seguro que ara estem esperant que mos cridi, però sí, té feina, té molta de feina. O sigui, totes les cases d'Esport d'Escanonja estan totes sense teulada.
4: Finalment, el balanç d'incidències registrades a l'arxipèlag durant tota la jornada de dimecres per emergències ascendeix a 210. A Felanitx, les banderes de l'Ajuntament onegen a mig pal en senyal de dol per la mort de la dona de 67 anys per mort de les pluges, i a la UIB, també un dels punts més afectats, creuen que per allà hi va passar un cap de fibló i això explicaria la gran quantitat de desperfectes.
2: I a Faravila de Mallorca, alguns pagesos han patit danys importants a les seves finques. És el cas d'una explotació agrícola de Son Sardina, Palma, que està situada a prop de la universitat. Un cap de fibló va enderrocar una nau agrícola i va causar la mort de diversos animals durant aquest temporal. Connectam en directe amb la finca. Allà hi ha Toni Sastre. Toni, bon dia. Ens pots explicar quina és la imatge que presenta?
15: Bon dia, Idal. Imatges desoladora. Vos parla just davant del que queda d'aquesta nau. I la veritat és que el cop de vent que es va produir va ser ben fort, perquè la nau ha quedat totalment ensorrada, està ple d'enderrots per tot, també va provocar la mort d'un boc, de moixos, de dues someres i de coloms. El pagès que gestiona aquesta finca, que fa uns minuts hem pogut xerrar amb ell, i ell és en Toni Fiol, ens explicava que d'haver les 2:15 del migdia de dimecres va començar a moure molt de vent, pluja, i que tot es va tornar fosc. L'escoltam.
16: Feia com a ringovinglades, que venia molt de vent fort. I jo sentia de la finestra, perquè llavors a la dinca nostra, finestres que s'obrien i se tancaven de vent que feia. No podies tancar-les perquè s'obrien com no res. I vaig sentir renau, clinc, clanc, clinc, clanc, i vaig dir, n'hi haurà de taules, n'hi haurà de dita.
15: I perquè vos fosseu una idea, l'imatge en aquesta finca és de bloquets de ciment caiguts, mesclats entre els ferros de l'estructura d'aquesta nau també. Hi ha molt de trossos d'uralita panterra repartits per tota la finca, també he pogut veure alguns arbres caiguts, i en Toni no gosa fer una valoració econòmica de tots els desperfectes i assegura que estaran molt de temps a arreglar-ho i tornar a la normalitat.
16: Crec que ja hi tornem a la normalitat, no ho sé. Nosaltres seguirem, però, clar, veurem això enderrocat i no ho sé, la normalitat no, aquí hi ha molta feina. Molta feina. Jo de llevar xirmes i enderrats i enderrossais i uralita, sobretot, n'hi ha molta.
15: Aquest pagès, Antoni Feliu, és soci d'APAEMA i demana ajuda a les administracions per poder arreglar-ho. Segura, però, que en qui més confia és en APAEMA. Diu que ahir el seu president el va visitar i amb el col·lectiu de pagesos que s'han posat a la seva disposició per ajudar-lo.
2: Gràcies, Toni. Aquest canvi de temps ha arribat després d'uns mesos molt càlids. Aquesta era la percepció de gairebé tothom, però ara hi ha més dades que ho confirmen. Ha estat l'estiu amb les temperatures més elevades d'ençà que n'hi ha registres a totes les illes, i la tardor també s'espera que sigui càlida. Caterina Bany, bon dia.
17: Bon dia, Gràcies. En total, 4 onades de calor a Mallorca, 2 a Eivissa i Menorca. Finalment se n'ha salvat. També ha estat un estiu molt i molt sec, tot i que hi ha hagut 2 tempestes torrencials, la del 20 d'agost i també la d'ahir mateix. És el balanç de la delegada de l'AMT a les Balears, María José Guerrero.
18: Cabe esperar que se ha batido récord de todo tipo, de temperatura media de todo el verano en estaciones, de temperatura media en algunos meses, julio y agosto, de número de días cálidos, de número de días muy cálidos, de número de olas de calor, temperatura máxima en un día, temperatura mínima alta, también esas noches bochornosas que hemos pasado.
17: I atenció, perquè la tardor es presenta en la mateixa línia, ho diríem així, una mitjana de 2 graus per damunt del que seria habitual, 22 graus de temperatura mitjana al mes de setembre, de 9 a l'octubre i 14 al mes de novembre, 12 a desembre, quan a precipitacions s'espera normalitat. I ingressat a la presó, el líder de la macroestafa immobiliària de Lujo Casa, detengut a Barcelona després de 9 mesos fugit. Estava amagat al domicili de la seva mare, al mateix lloc on era quan li varen notificar la condemna a 14 anys de presó. Es tracta de Carlos García Roldán, més conegut com a Charlie.
9: La Guàrdia Civil mantenia una investigació oberta per l'ordre de crida, cerca i detenció dictada el mes de desembre passat per l'Audiència Provincial de les Balears. Charlie va ser condemnat a 14 anys i 9 mesos de presó per estafar més de 3 milions d'euros a 230 afectats per promocions immobiliàries que no es varen executar mai. Just quan s'havia de fer la vista per decidir si entrava o no a la presó, fins que la condemna fos ferma, va desaparèixer. Era la segona vegada que ho feia. Ja havia fugit a Colòmbia quan es va obrir la investigació, país des d'on va haver de ser extraditat i quan va ser localitzat i detingut.
17: I nova dimissió. L'equip de direcció de l'Hospital de Son Espases ha renunciat. La directora d'infermeria, Natàlia Vallès, ho fa just després que altres als càrrecs del centre hospitalari deixessin les responsabilitats per desavinences amb la gerenta, en Cristina Granados. En aquest cas, però, Vallès diu que ho fa per un canvi de residència.
19: Sí, de fet, ha estat a través d'una carta adreçada al seu equip. Assegura que és una decisió estrictament personal i demana que no se'n facin altres interpretacions. A més, fa una menció especial a tot l'equip directiu de la gerència de Son Espases. Malgrat aquestes declaracions escrites, el sindicat SACSE exigeix el cessament immediat de Granados. Consideren que la situació de la gerent de l'Hospital de Referència és insostenible i defensa que la sortida de Vallès se suma a la successió de dimissions en llocs directius del centre.
1: Escoltau l'informatiu matí.
20: Del 16 al 22 de septiembre celebra la Semana Europea de la Movilidad. Jornadas de debate, Parking Day, Diada de la Movilidad, bicicletada familiar, actividades, talleres y mucho más. Una semana para movernos, compartir y disfrutar de Palma. Consulta el programa en movipalma.móvil. Ayuntamiento de Palma.

0: El 12 de setembre viu la Diada de Mallorca. Celebram 100 anys del cant de la Balanguera. Consulta el programa complet a consell de mallorca.es.
1: La cultura és allò que tu vius, el que tu llegeixes, el que tu veus, balles, toques. Cada generació fa la seva cultura. I si ets 08, ha arribat el teu moment. Amb el Bo Cultural Jove, si fas 18 anys el 2026, tens 400 euros per a gaudir de la cultura. I ara també per a crear-ne. Perquè la cultura la fas tu. Ministeri de Cultura. Govern d'Espanya.
2: Vull dir, 18 minuts del matí, el Banc Central Europeu apuja els tipus d'interès per segona vegada a l'any davant l'encariment de l'energia. El banc compleix amb el guió previst i augmenta el preu del diner al 2,5%. L'entitat millora la previsió de creixement del 2026 i 2027, però espera que la inflació estigui per damunt del 2% durant un període prolongat. És el que auguraven els experts i és l'escenari, Caterina, que ha situat l'Euribor per damunt del 3%.
3: I de fet, la presidenta del Banc Central Europeu, Christine Lagarde, ha defensat la pujada de 25 punts dels tres tipus diferents d'interès oficial com a mesura, diu, necessària per mantenir sota control les pressions inflacionistes.
4: The Governing Council today decided to raise the three key ECB interest rates by 25 basis points.
3: Hem de dir que el Consell de Govern, diu Lagarde, ha decidit apujar en 25 punts bàsics als tres tipus d'interès oficial del BCE. El conflicte al Pròxim Orient continua generant tensions inflacionistes i es preveu que la inflació es mantingui, diu, per damunt de l'objectiu durant un període prolongat.
2: D'aquesta decisió en parlem amb un economista. Saludant Pau Montserrat, professor d'Economia Financera de la UIB. Bon dia.
5: Hola, bon dia.
2: Com afectarà a la butxaca dels ciutadans aquesta decisió que ara escoltaven de pujar per segona vegada enguany els tipus d'interès?
5: Pues negativament, les previsions de l'Euribor, que és la transmissió en les butxaques del ciutadà, que no superés el 3% i, en canvi, a partir de fa un parell de setmanes i amb aquesta decisió del Banc Central Europeu, pues podem esperar un Euribor per damunt del 3% en el 2027 i fins i tot en el 2028. Això significa increments en les quotes de les hipoteques de Balears, que les hipoteques noves estan registrant de bé 315.000 euros la hipoteca, significarien uns 140-150 euros mensuals d'increment amb aquesta nova pujada de l'Euribor.
2: Encariment, per tant, de les hipoteques per als consumidors, per tant, es notarà a les butxaques d'alguns ciutadans, d'aquells que tenen hipoteca. El Banc Central Europeu ha pres la decisió per la inflació, per mort de l'encariment de l'energia. De quina manera s'espera que es comporti aquesta inflació?
5: Aquest és el greu problema i és difícil de predir. Aquesta inflació que s'està produint és una inflació d'energia deguda a la guerra a Iran, un conflicte que s'esperava que fos molt més curt i que tingués una solució pactada més beneficiosa pel transport energètic, però el que està passant és que s'ha enquistat i això suposa que hi ha una transmissió ja d'aquest augment de preus energètics en els preus finals. Encara el Banc Central Europeu m'ho diu que no ho està detectant en els salaris, però sí en els productes de serveis. I això fa que el Banc Central Europeu pues, hagi decidit tornar a pujar tipus d'interès i que no descarti alguna pujada addicional en aquest 2026 o 2027.
2: Clar, li anava a dir, quina és la previsió que es continuaran a pujant els tipus?
5: Sí, bé, les previsions canvien cada setmana. Fa manco d'un mes no hi havia previsions de pujades. Bank Inter, Funcas, descartaven pujades de tipus BCE i, en canvi, s'ha donat aquesta pujada de tipus BCE ja en setembre, en aquest mes de setembre. No se pot descartar una pujada addicional ni molt manco. Tot depèn, de totes maneres, de aquesta evolució dels conflictes estret d'Hormuz. Això és el que està provocant, el que està injectant inflació a les economies mundials i a l'Europa en particular.
2: Pau Montserrat, economista i professor d'Economia Financera de la UIB. Gràcies.
5: Gràcies.
2: I l'Assemblea de la Xarxa 03 ratifica la vaga prevista per dia 6 d'octubre i comença a moure tota la documentació necessària. És una advertència que arriba el mateix dia de la concentració que han protagonitzat aquest dijous centenars de treballadores i de famílies per reclamar un conveni col·lectiu.
3: Sí, de fet, a Eivissa s'han reunit a Vara de Rei, a Maó, s'han aplacat una setantena de persones a la plaça de la Biosfera i a Palma la protesta ha superat el centenar. Totes tenien ben clar perquè eren a cort.
6: Lluitar per l'educació de 0 a 3 anys és molt important. És l'etapa on es desenvolupa la identitat de la persona i creiem que és important.
7: Per reivindicar un 0-3 de qualitat i unes millores salarials i que se mos tingui en compte com a base d'educació.
8: Hem de reivindicar que mos escoltin, estem ja cansades de que no se mos escolti, que siguem invisibles a l'etapa 0-3.
3: Ara es volen fer molt visibles, per això la pròxima reivindicació serà una tancada simbòlica, serà dia 18. Catalina Pons de l'Estrell diu que l'objectiu és cercar la complicitat de les famílies.
9: En principi s'havia plantejat una tancada tot el vespre, però això no és possible, per això no, perquè les treballadores han de seguir fent feina i per tant seria una tancada d'unes hores on les famílies hi puguin participar i on se facin tallers per explicar què estan reclamant i per explicar un poquet tota aquesta moguda que a vegades les famílies no acaben d'entendre. Si vol donen dos vespre que fer renou.
3: I a més d'aquesta tancada simbòlica de dia 18, dèiem, la vaga del dia 6 d'octubre i entra el dia 25, que hi haurà una manifestació.
10: IB3 Ràdio. Informatiu matí. Esports. Xisco Ribas.
2: Passen 25 minuts de les 8 del matí, encet amb els esports, Xisco parlant d'Enric Mas, que és més a prop de guanyar la Vuelta a Espanya després de la contrarrellotge d'ahir, amb final a Jerez de la Frontera.
11: El ciclista balear continua fent passes per triomfar en aquesta nova edició de la Vuelta. Enric Mas compta amb un avantatge d'un minut i 37 segons respecte al segon classificat de la general, l'eslova Primoz Roglic, i 3 minuts i un segon d'avantatge sobre l'austríac Félix Gall. Tolo Leal és l'enviat d'IB3 a la Vuelta. Tolo, bon dia.
12: Bon dia. Enric Mas és encara més a prop de la victòria final a la Vuelta a Espanya després del gran resultat a la contrarrellotge d'ahir. Avui afronta una jornada que encara en confiança, però també en cautela. Una etapa de 210 quilòmetres amb dues pujades de segona categoria i un final en alta, Penyes Blanques, duríssim. L'objectiu de l'artenenc, mantenir el minut i 37 segons que ara mateix té d'avantatge sobre Primoz Roglic.
11: Escoltam a continuació Enric Mas després de superar amb bona nota la contrarrellotge d'ahir.
13: Estem bé, ens queden dos dies molt importants i després un dia diferent a Granada, però bueno, hem d'estar concentrats, fins al darrer dia queden dos super importants, duríssim, ja te diria que són dels més durs durant tota la volta, així que poc a poc i bona lletra. Estem contents, que ara així he perdut 30 i pico segons amb ell, vull dir que poc a poc i bueno, dos dies.
11: Els aficionats artenencs que han viatjat a la Vuelta s'han mostrat orgullosos de la gran etapa que ha fet Enric Mas i tenen clar que diumenge serà el guanyador de la Ronda Espanyola.
14: Un orgull, molt orgullós i molt content.
15: Hem vingut a veure guanyant Enric, sí. Ja fa molts anys que el seguim, ja ha fet moltes vegades segon i la veritat és que enguany es mereix guanyar. Ja es mereix, fa anys que es mereixia guanyar una volta i aquesta és la seva.
16: Molt bé, sí. Guanyarà.
14: Guanyarà. Jo estic bastant convençut després d'avui, pues que superant aquesta etapa amb en Roglic, és un màxim exponent de la contrarrellotge, pues, creiem totalment amb ell.
11: En bàsquet, la selecció espanyola, les mallorquines Alba Torrens i Elena Puello s'ha classificat per a les semifinals del Mundial. Tot això gràcies a imposar-se nit a Austràlia per 66-89 als quarts de final. La jugadora de l'Azul Marino, Alba Torrens, va anotar 6 punts i 2 rebots, mentre que Elena Puello va fer 2 punts. Ara el rival a batre la semifinal serà els Estats Units, que ha guanyat a Hongria per 108-56, i a l'altra eliminatòria s'enfrontaran França i Alemanya. Per tant, Espanya cercarà demà a les 8 del vespre contra les nord-americanes el bitllet per a la gran final d'aquest Mundial. L'Illes Balears Palma Futsal s'estrenarà avui a la Lliga a les 9 i mitja del vespre a la pista del Santa Coloma, un partit en què el porter Luan Müller és l'única baixa per a l'entrenador Antonio Vadillo. Precisament el tècnic ha parlat del rival.
16: Nos vamos a enfrentar a un equipo que tiene una mezcla de jugadores jóvenes con veteranos, jugadores jóvenes con calidad, como el caso de Granda, de Víctor Ramos, y jugadores veteranos ya que conocen muy bien la categoría, ¿no? Sí que es cierto que nosotros andamos bien, estamos trabajando desde que empezamos la pretemporada bastante bien, el equipo está jugando a un gran nivel y con un aspecto importante que tenemos que mejorar, que es la concentració en el moment decisiu, no?
11: El Santa Coloma Palma Futsal el podreu seguir en directe avui a partir de les 9:30 del vespre amb la narració de Gabriel Fortesa aquí, a IB3 Ràdio. En futbol, el Reial Mallorca realitzarà avui la penúltima sessió de feina abans del partit de diumenge a les 6:30 del capvespre contra el Sabadell a Sant Moix. El tècnic mallorquinista Lluís García parlarà avui migdia en roda de premsa i ho podreu sentir al programa Esports 3. D'altra banda, i hora baixa a Sant Moix, el club va fer un sopar a la fresca a les penyes mallorquinistes i va aprofitar també per fer balanç de la campanya d'abonats. Aquest curs a segona divisió, el Mallorca comptarà amb 20.686 socis, el seu rècord a la categoria de plata. Una xifra que el cap de negoci, Alfonso Díaz, ha valorat positivament.
17: Conseguir crecer cada vez ser más peñistas, casi 6.000 peñistas, 88 peñas, un trabajo increíble y al final todo esto deriva en que hemos acabado en esta temporada siendo 20.686 abonados, ¿no?
11: I acabam amb un darrer apunt pel que fa a la Copa del Rei. El Sant Rafel ja té rival a l'eliminatòria prèvia. Els pitiusos s'enfrontaran al Prat a doble partit, l'anada a Sant Rafel i la tornada a Barcelona.
10: Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
2: I són ara les 8:30, repassant quines seran les claus d'aquest divendres, dient que es faran pocs núvols i un temps més estable que en les darreres jornades. Diverses fonts avisen de l'increment de delictes amb l'ús d'intel·ligència artificial entre els menors d'edat. La memòria de la Fiscalia General de l'Estat alerta que les Balears són un dels territoris que han notificat un augment dels casos de violència contra la dona que empren aquestes eines.
18: Una intel·ligència artificial que s'utilitza de cada vegada més també en els casos de ciberassetjament escolar. Segons un altre informe, s'empren el 23,5% d'aquests casos. Són 10 punts més que l'any anterior.
2: I avui encara estan pendents també de les conseqüències de la forta tempesta de dimecres que va afectar sobretot Mallorca. Banyalbufar és un dels municipis que ha tingut més conseqüències.
18: Sobretot el port del Canonge, zona que va ser molt castigada ja per l'esclafit del 2020. Com en aquell moment, la caiguda de línies elèctriques ha fet que els veïnats estassin més de 24 hores sense llum.
2: I a les 8:45 ampliarem les notícies de proximitat a les edicions insulars de l'informatiu matí. El govern ha avançat que ja estan converses amb el Consell d'Eivissa per construir habitatges per a mestres. Això després que a Formentera ja se n'hagin projectat 40 per a 200 que ocupin una plaça de difícil cobertura. Carmen Cires, bon dia.
19: Bon dia. Ho ha anunciat el conseller d'Educació, Antoni Vera, l'inauguració del curs a Formentera, on el Consell ja ha cedit un terreny i s'encarregarà d'elaborar un projecte bàsic i executiu de l'obra. Després serà el govern el que executarà el projecte, que té com a objectiu acollir, com dius, una quarantena de mestres molt afectats per la dificultat d'accedir a un habitatge com passa també a Eivissa.
2: I Ciutadella farà compatible la circulació de vehicles i les terrasses comercials a la plaça d'Esborn. Axel Camarasa, bon dia.
20: Bon dia. En contra del que s'havia dit inicialment, el consistori mirarà de mantenir les terrasses dels bars i restaurants de la zona al mateix temps que recupera també el trànsit rodat per la plaça. Està previst que els cotxes circulin de nou d'aquí a 10 dies, el proper 21 de setembre, en compliment, recordem, de la mesura cautelar dictada pel jutge en un litigi contra 22 empresaris.
2: I a Mallorca, el primer ple del Consell després de l'estiu ha estat marcat per les possibles irregularitats de la concessionària Tirme. Juan Luis Marcos, bon dia.
21: Bon dia. El conseller d'Hisenda, Rafael Bosch, ha acusat els socialistes d'amagar dins un calaix una auditoria de Tirme que advertia d'un enriquiment injust i assenyala directament l'expresidenta Catalina Cladera. Per part seva, els socialistes han criticat que l'actual executiu hagi seguit injectant dobbers a la concessionària de residus, tot i conèixer l'existència d'aquest informe. Davant la polèmica, el Consell demanarà una nova auditoria més àmplia.
2: I ara, a l'informatiu matí, parlam de l'aniversari de l'11S.
10: Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
2: 11 de setembre és una data que d'ençà del 2001 sempre estarà vinculada al terrorisme islàmic i a la imatge de les Torres Bessones desplomant-se enmig de Manhattan. Avui fa just 25 anys de l'atemptat que va canviar el món des de l'inici de nous conflictes internacionals fins a la manera com viatjam amb avió.
18: Era a les 8:46, hora de Nova York, quan el vol 11 d'American Airlines es va estavellar contra la torre nord del World Trade Center. Aquell moment ens va deixar sons tan característics com aquest tro, però també imatges que han passat a la història. El vol havia sortit 3 quarts d'hora abans de Boston en direcció a Los Angeles, però poc després va ser segrestat. La ubicació de les Torres Bessones en un punt neuràlgic va fer que tot d'una es difonguessin senyals en directe per televisió. Així ho contava, per exemple, la NBC.
0: As Matt just mentioned, we have a breaking news story to tell you about. Apparently, a plane has just crashed into the World Trade Center.
18: Parlaven que semblava que un avió havia

0: two airplanes have crashed into the World Trade Center in an apparent terrorist attack on our country.
1: Aparentment, un atac terrorista contra el nostre país, deia textualment. Bin Laden es va convertir en l'home més cercat i durant aquells atemptats va morir gairebé 3.000 persones, no només a Nova York. Un altre avió es va estavellar al Pentàgon de Washington i un quart aparell, el vol 93 de United Airlines, va caure a Pennsylvania quan la tripulació i els passatgers intentaven impedir els segrestadors que controlassin l'aparell.
2: L'11S va tenir conseqüències molt diverses, més controls de seguretat als avions, més espionatge de la intel·ligència nord-americana dins i a fora de les fronteres, un gran ressentiment de la població dels Estats Units i l'inici simbòlic d'un atac per les guerres a l'Orient Mitjà.
1: Dia 20 de setembre, Bush va fer el famós discurs al Congrés on va declarar la guerra al terrorisme d'Al-Qaeda.
0: We will not tire, we will not falter, and we will not fail.
1: Aquell mateix 2001 va començar la guerra a l'Afganistan i dos anys més tard la guerra a l'Iran, a l'Iraq, volien dir. Aquestes eren les conseqüències a l'Orient Mitjà, però a Occident l'era del terrorisme islàmic d'Al-Qaeda va deixar dues dates més marcades de sang en el calendari, l'11M del 2004 a Madrid i el 7J del 2005 a Londres.
2: I coincidint amb l'11S, avui actes oficials a Nova York, al Pentàgon i a Pennsylvania, a la zona zero de Nova York, al World Trade Center. Hi ha una cerimònia central de commemoració, un acte reservat a les famílies de les víctimes. Al Pentàgon, el president Donald Trump participa en la cerimònia i el Flight 93 National Memorial a Pennsylvania tindrà lloc una altra de les grans cerimònies nacionals. Es farà la lectura dels noms dels 40 passatgers i tripulants del vol. I són ara les 8:37, moment per l'entrevista. Avui la centrem al debat entre l'ús públic i privat dels camins tradicionals que recorren històricament quilòmetres i quilòmetres a les Balears, que ha estat i és motiu de controvèrsia. Avui, a les 7 del capvespre, la UIB organitza una conferència a l'edifici de Sarriera Palma sobre la problemàtica dels camins d'ús públic entre nuclis de població. Corre càrrec del geògraf de la UIB, Nofre Roland. Bon dia.
3: Hola, bon dia, com esteu?
2: Quins són els conflictes derivats del tancament de centenars d'aquests camins?
3: Bueno, la problemàtica bàsica és que qualsevol, com que diguem que la part fora vila de Mallorca en general, bueno, i de les Balears, ha fet un canvi d'usos que de la activitat agrària i ramadera ha passat a la turística i residencial. De qualque manera, la lògica urbana s'ha expandit sobre el sòl rústic. Aleshores, què passa? Que dins les zones urbanes la delimitació entre el públic i el privat està molt clara. En canvi, les zones rurals o rústiques, diguem que aquesta frontera és més difusa, no? I sempre hi ha hagut usos de pas o camins tradicionals que connectaven nuclis, que ara, com que s'està residencialitzant i turistificant, doncs entren en conflicte. Hi ha molt de tancaments i surt sempre per mitjà de comunicació que sempre hi ha conflictes d'aquest tipus, aquest sistema que tenim ara damunt la taula.
2: Vostè ha elaborat informes sobre la titularitat d'alguns senders de Mallorca i de Menorca. Quina conclusió ha arribat?
3: Bueno, que si són camins que connecten nuclis, òbviament és ben clar que això són camins de titularitat pública, abans se deien camins reals, i això és equivalent a el que ara en deim un camí públic, perquè abans el que ara en deim públic era propietat del rei, aposta en deim reals, i ara, quan després dels canvis liberals varen fer públic o real, ara en deien camins públics. Per tant, quan vam un camí real, això és que són els actuals camins públics, no? I els que connectaven nuclis eren els primers de tots. I jo els que he pogut analitzar, doncs hi ha molta documentació i moltes evidències de que això és un camí de titularitat i d'ús públic, no? Tant els de Banyabufar, que vaig poder mirar, com els que viuen Kane de Menorca i alguns altres, que van en aquesta línia.
2: Mm-hmm. Perquè és important que els ajuntaments actualitzin el catàleg de camins públics i estan obligats, que és el que diu la normativa.
3: Sí, això és una cosa, no? Vull dir, les administracions, els ajuntaments, bàsicament, han de fer seu catàleg, per suposat, però també una cosa important és que inscriguin aquests camins en els inventaris de béns municipals. I si els propietaris no estan d'acord, doncs sempre se pot discutir i finalment els jutges diran

0: que s'ha de fer, no? Però això és important, és a dir, que les administracions inscriguin els béns que considerin, no tots, per suposat, que considerin, en quant a camins ens estan referint, de domini o ús públic, els inscriguin en els seus inventaris també municipals i ja estarà, ja seria com qualsevol carrer o com qualsevol carretera, i si no, l'Ajuntament també, si és privat però li interessa, de la mateixa manera que a vegades s'expropia per fer una autopista, se pot expropiar per fer un camí, si és que era privat, eh? Si no era, no cal.
1: De fet, aquest tancament de camins ha mobilitzat la gent en aquests municipis afectats. Els tancaments per part de propietaris significa una pèrdua de patrimoni comú?
0: Per part dels propietaris, te refereixes?
1: El tancament de propietaris significa una pèrdua de patrimoni?
0: Per ells, home, per ells, però clar, tu quan compres ja has de saber que compres.
1: Pels
0: Ara...
1: ciutadans, me referia, una pèrdua
0: Ah,
1: de
0: bueno,
1: patrimoni per la resta dels
0: sí.
1: ciutadans.
0: Ah, bueno, sí, per suposat, claro, si tu tenies, bueno, això ho estan veient, moltes excursions que surten en el catàleg d'excursions de les rutes escondides de Mallorca, o del Foment del Turisme, les primeres guies, tu mires les excursions que s'han publicat en molts llibres i repertoris que se podien fer en els anys 70, en els anys 80, del segle passat, de tal, ara n'hi ha, si immensa majoria, moltes d'elles ho trobes barrat, això. Claro, això és pèrdua d'ús tradicional. Jo no vull dir que tots aquests camins siguin públics, però clar, però són d'ús i pot ser que la titularitat sigui privada, però hi ha aquí dret de pas, no?, per dins d'aquesta titularitat privada. Això passa en molts de casos.
1: I de totes aquestes qüestions a les quals n'hem parlat ara en l'entrevista, també se'n parlarà avui a partir de les 7 del capvespre a l'edifici de Sarriera de Palma. S'ha organitzat aquesta conferència sobre la problemàtica dels camins d'ús públic entre els nuclis de població. Nofre, en Roland, gràcies per haver estat amb nosaltres aquests minuts.
0: Moltes gràcies a vosaltres.
1: I continuem aquí a l'informatiu matí quan són les 8 i 42 minuts. Repassem altres qüestions destacades de l'actualitat estatal internacional. El Congrés dels Diputats ha aprovat la llei promoguda per Sumar perquè els nascuts al Sàhara Occidental abans del 1977 i els seus descendents puguin tenir la nacionalitat espanyola. La votació ha tirat endavant, com estava previst, amb el suport dels socis de l'executiu, amb l'abstenció del Partit Popular i de Junts i el vot en contra de Vox.
2: Segons els col·lectius sahrauís, podrien beneficiar-se entre 80.000 i 120.000 persones per reparar, diuen, l'abandonament en què consideren que els ha deixat l'estat espanyol d'ençà de fa mig segle, quan es van signar els acords del 14 de novembre de 1975, pel qual Espanya va cedir l'administració del Sàhara Occidental.
1: I el Tribunal Suprem justifica la suspensió de la llei de nets en un perill fundat que pot afectar el procés electoral. La decisió de l'alt tribunal limita el dret de vot de les persones que varen obtenir la nacionalitat espanyola per ser fills i nets d'exiliats durant la Guerra Civil.
2: Les interlocutòries per les quals s'accepta la petició de vots i Justícia Europa argumenten que hi ha risc d'alteració del cens electoral. En la seva decisió, els magistrats assenyalen que el cens de residents a l'exterior s'ha incrementat en més de 400.000 electors des de les darreres eleccions generals del 2023.
1: I Catalunya celebra avui la seva Diada Nacional, marcada per la possible aplicació aquesta tardor de la llei d'amnistia als líders del procés i per la creixent tensió a l'independentisme davant l'auge d'Aliança Catalana a les enquestes.
2: El president de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, encapçalarà l'ofrena floral del govern al monument a Rafael Casanova, que també realitzarà al llarg del dia la resta de dirigents polítics catalans. Durant el seu discurs amb motiu d'aquesta celebració, Illa ha apel·lat a la unitat i a la confiança en el país.
3: És el moment de renovar la confiança en el país, la confiança en les institucions i en les persones, la confiança en les potencialitats que tenim, que són moltes. Nosaltres hem de ser l'avançada del benestar, de la prosperitat i de la democràcia de tots els pobles d'Espanya.
1: I de l'exterior, Donald Trump ha promès literalment regalar $5.000 a cada adult si el seu partit s'imposa tant a la Cambra de Representants com al Senat, ho ha dit en la convenció del Partit Republicà de a Texas. I will issue a dividend to every adult citizen. El president dels Estats Units intenta comprar el vot dels nord-americans en un moment en què la seva popularitat va a la baixa i sense tenir coneixement d'on trauran aquests dòblers. Són les 8:45.
4: L'actualitat insular amb els serveis informatius d'IV3 Ràdio.
5: Quin impacte tenen els conflictes bèl·lics en la salut de les poblacions? En el marc de la 37a Escola de Salut Pública de Menorca arriba una nova edició dels col·loquis Josep Miquel Vidal, Humanisme i Salut Pública. El periodista Rafael Vila San Juan, director de l'àrea de translació i impacte d'IS Global, oferirà la conferència Conflictes bèl·lics i salut pública. Dijous, de 7 de setembre a les 8 del vespre, a la seu del Consell Insular de Menorca, a Maó. Activitat oberta a tothom. Més informació a emsp.cime.es.
4: IV3 Ràdio. Informatiu matí. Edició Menorca. Excel Camarasa.
6: Bon dia, Menorca. La plaça d'Esborn de Ciutadella recuperarà el trànsit d'aquí a 10 dies, però en contra del que s'havia dit inicialment, mantindrà les terrasses dels bars i restaurants sobre la mateixa plaça. El consistori mira de fer compatible la circulació de vehicles amb taules i cadires dels negocis de la zona. Tot d'una, en donant més detalls.
4: L'actualitat, minut a minut, a IV3 Ràdio.
6: Serà el proper 21 de setembre quan tornarà el trànsit rodat a la plaça d'Esborn de Ciutadella. Així ho ha comunicat l'Ajuntament, que acata la sentència del Tribunal Superior. Fanny Mateu.
7: Es recuperaran una part de les places d'aparcament eliminades, no la totalitat, ja que les terrasses que havien davallat a la calçada es mantindran. La policia local delimitarà les terrasses dels 5 establiments per garantir-ne la seguretat. Es retirarà el mobiliari urbà que s'hi havia instal·lat i es repintaran de blanc els aparcaments, que seran gratuïts. Així ho ha defensat la batlessa Maria Jesús Begur.
8: Així, els tècnics han determinat que les 5 terrasses autoritzades podran continuar ubicades a la calçada, sempre amb tots els elements necessaris per conviure amb aquesta circulació i aparcament de vehicles sense disminuir la seguretat.
7: La continuïtat de les terrasses vol minimitzar els perjudicis per als establiments i garantir que el sector de la restauració de la plaça pugui mantenir la seva activitat.
6: De fet, alguns dels 5 negocis que havien pogut gaudir de la terrassa fins ara a la plaça veuen bé que la puguin mantenir després de la inversió que han fet, diuen, en taules, cadires i tendals, i amb els beneficis que suposa per a ells disposar d'aquests espais a la via pública. Escoltant Margarida Sastre, de la cafeteria del Cercle Artístic.
9: Esborn, sense terrassa no en feia, feia menys feina, ara en fa més. I ara es fet era que ja ho havien comprat, compres cadires i taules i sombrilles i baró de llevar, això no era gens agradable. Això em pensa que s'ajudarà a tots, i això crec que anant un xerrant tothom se pot entendre. Que han d'entrar cotxos que no entrin i que s'acomodin a posar les allà on tots hagin de posar.
6: El dia 21, en 10 dies, està previst, doncs, que tornin a circular els vehicles per la plaça d'Esborn.
4: Edició Menorca. Excel Camarasa.
6: En plana política, la millora del plus d'insularitat als funcionaris suposarà un sobrecost de prop de 10 milions d'euros per a les administracions locals de l'illa. Segons els càlculs fets pel Partit Popular, els 8 ajuntaments i el Consell Insular hauran d'assumir aquests increments salarials, la qual cosa tant serà, diu, als comptes municipals o bé obligarà fins i tot a deixar de prestar alguns serveis. Per aquest motiu, els populars exigeixen que sigui el mateix govern central qui faci front a aquesta despesa. Per això, presentaran mocions a totes les institucions. Cristóbal Marquès, president dels Populars Menorquins.
10: Ni una passa enrere amb els plus d'insularitat, però que el govern d'Espanya aporti recursos necessaris. No pot ser que Madrid prengui una decisió sense consultar i la factura la gent de pagar tots els ajuntaments i el Consell, llevant recursos d'altres serveis i inversions que necessitem els menorquins.
6: Una posició que també té Més per Menorca. Els ecosobiranistes demanen que el govern de l'Estat es faci càrrec d'aquest plus d'insularitat que han d'abonar hores d'ara les administracions locals. En plana política local, l'oposició de l'O exigeix a l'equip de govern que agilitzi l'aprovació del pla d'emergències de la ciutat. Avançam lamenta que 2 anys després de la dana que va sacsejar el municipi encara no estigui vigent aquest pla que ha d'indicar com prevenir, respondre i actuar davant situacions d'emergència. En el proper ple municipal, el grup demanarà en quin estat es troba la redacció del pla i quan està prevista la seva aprovació definitiva. Isa Allés, portaveu d'Avançam a l'Alló.
11: Darrerament, els canvis de temps i les alertes meteorològiques ens recorden que d'un moment a un altre ens podem trobar davant situacions molt complicades, tan complicades com les que vam viure en Sedana fa 2 anys. Per això, en el pròxim ple demanarem com està el pla d'emergències de l'OU. No entenem com després del que vam viure, a dia d'avui encara no el tinguem, ni perquè no ha estat una prioritat per l'equip de govern. El poble de l'OU necessita estar preparat davant situacions com aquestes i tenir aquest pla fet és una qüestió de previsió i sobretot de responsabilitat.
4: L'actualitat insular amb els serveis informatius d'IV3 Ràdio.
12: A Silme estem cercant un o una responsable de gestió de projectes de software. Si tens ganes de consolidar-te en una empresa informàtica amb gran impacte en l'administració pública de Menorca, te volem conèixer. Consulta les bases a l'apartat Ofertes de treball del nostre web www.silme.es. Tens temps per enviar la teva sol·licitud fins al 21 de setembre de 2026. No perdis aquesta oportunitat. Uneix-te a Silme.
5: Quin impacte tenen els conflictes bèl·lics en la salut de les poblacions? En el marc de la 37a Escola de Salut Pública de Menorca arriba una nova edició dels col·loquis Josep Miquel Vidal, Humanisme i Salut Pública. El periodista Rafael Vila San Juan, director de l'àrea de translació i impacte d'IS Global, oferirà la conferència Conflictes bèl·lics i Salut Pública. Dijous, de 7 de setembre a les 8 del vespre, a la seu del Consell Insular de Menorca, a Maó. Activitat oberta a tothom. Més informació a emsp.cime.es.
4: L'actualitat, minut a minut, a IV3 Ràdio.
6: A Maó avui està previst el desnonament d'una família amb una persona amb discapacitat. La plataforma Menorca per un habitatge digne confia poder aturar el llançament atès que assegura els afectats han complert amb tots els requisits exigits per la propietat. Han abonat el lloguer de 4 mesos, 2 dels quals com a fiança. L'entitat lamenta que, tot i haver complert amb les exigències, no es té garantia a hores d'ara que el desnonament es pugui paralitzar. Esperen poder-lo aturar avui mateix, avui matí, en una estona, en el moment de fer-se efectiu. I segon dia d'escola aquí a l'illa han iniciat el nou curs acadèmic 12.286 alumnes dels cicles de primària, secundària i batxillerat, una xifra que suposa un descens del 2,2% respecte al curs anterior. Han baixat els alumnes però es manté pràcticament el nombre de professors amb un increment de 16 mestres fins a assolir els 1.400. Fanny i Mateu.
7: L'escola pública Antoni Juan Alemany de Maó s'estrena com el primer centre de Menorca que integra els ensenyaments oficials de música. Alexandra Marquès és la delegada insular d'Educació a Menorca.
13: Tenim en compte que amb els ensenyaments integrals de música poden arribar després a conservatori, es dona-li una opció que la veritat és que valoran molt positivament. Tant de bo es pogués posar a totes les escoles.
7: Aquesta escola també ha estrenat a la jornada amb 3 excavadores fent obres al pati. Educació ha executat millores als centres de Menorca amb una inversió total de 200.000 euros. Entre d'altres, l'escola Mare de Déu de Gràcia i l'Institut Joan Ramis no tindran més goteres els dies de pluja i l'escola Francesc del Branca, la de Fornells i Tramuntana, estrenen cuina. El que preocupa ara, però, és la calor a les aules, Alexandra Marquès.
13: Molt costoses. Per exemple, la inversió que s'ha de fer en el Pasqual Carbó està enxerrant d'1 milió d'euros. Si posam equips per el tema de l'aire, però no climatitzant bé, si tenim unes finestres que no tanquen, unes portes que no, uns vidres, no, un aïllament que no, pues s'ha de fer bé. Però vull dir, fer apanyos no és la manera.
7: L'Associació de Directors dels Centres de Menorca ha demanat a la Conselleria que aporti ventiladors per les aules mentre s'avança amb els plans de climatització.
6: Gràcies, Fanny i Mateu. Coincidint amb l'inici de curs, s'han reprès també les mobilitzacions dels mestres de 0-3 anys. Ahir una 70ena de membres del col·lectiu es van manifestar en una marxa que va començar a la seu del Consell a Maó i que es va desplaçar fins a la delegació de la Conselleria d'Educació. Exigeixen millores per una etapa educativa clau i també consideren que infradotada. Entre les seves reivindicacions i a reduir ràtios i millorar les condicions laborals, entre d'altres. Sentim la portaveu del col·lectiu 03 a Menorca, Laia Coll.
14: Ens trobem amb unes ràtios que no es poden assumir, necessitem ràtios adequades, més professionals, per educativa, recursos per la inclusió, personal qualificat, o sigui, condicions laborals dignes també. I també demanem un conveni autonòmic a nivell de totes les illes.
6: Amb aquestes reivindicacions laborals arribem un dia més a les 8:55 del matí. Això és tot per ara. Recordin que l'actualitat continua aquí, a la sintonia d'IB3 Ràdio, i que hi tornem puntuals, com sempre, a partir de les 2:30 del migdia.

0: Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
1: I 55 minuts, moment ara per la cultura, que avui encetam anant al cinema. Donem un cop d'ull a les novetats de la cartellera, que començam encara amb la ressaca de l'Atlàntida Film Fest. Sandra Martínez, bon dia.
2: Bon dia, sí, parlem de Forastera, que va ser la pel·lícula inaugural del festival i que ara arriba a sales.
3: És per totes bandes en aquesta casa.
4: Ja han llorado todo lo que tenía que llorar este verano.
3: Se m'apareix quan més
2: la necessito. Zoe Stein i Lluís Omà posen rostre i ànima aquest debut de Lucía Leñar, que adapta un curs seu sobre l'especial manera de viure el dol d'una lota després de la mort de la seva padrina, i tot amb Mallorca de fons.
5: Nunca te quitaré esa cadena, ni saldrás de esta casa.
2: Diuen que la feina de Michelle Jenner com una mare obsessionada en protegir la seva família del perillós món exterior és el millor de la pel·lícula, d'aquest El Nido, que dirigeix Hugo Stuben i que té aquell aire de cosa vista mil vegades.
6: ¿Desde cuándo eres tan miedosa?
7: ¿Por qué el niño no llora prácticamente nunca?
2: Tampoc acaba d'arrencar, diuen, Mother's Baby, que han traduït aquí com La Semilla, on de nou la protagonista, Marilyn Berger, és el millor d'una història d'una dona que dubta sobre que l'infant que acaba de parir sigui efectivament seu.
8: ¿Crees que estamos malditas?
9: No.
10: Somos mujeres, Owen. El amor es nuestra maldición.
2: I en pràcticament té Màgia 2 es compleixen les pitjors previsions sobre les segones parts. Diuen que tot i que Nicole Kidman i Sandra Bullock s'ho han passat d'allò més bé, ni això ni la nostàlgia del que va ser un fenomen basta per repetir l'èxit.
11: Estoy dentro.
12: Entonces ya somos una banda.
13: Tú serás el cerebro y nosotros tus oídos y tus manos.
14: Vamos a hacer historia.
2: I a veure què passa amb Un plan perfecto de Leo Harlem, aquella pel·lícula suposadament familiar que hem vist un milió de vegades però que acostuma a batre rècords a taquilla espanyola. Veurem si també és el cas. I sí, avui també arriba a sales el documental sobre el retrobament dels germans Gallagher, un imprescindible pels seguidors d'Oasis.

I avui és divendres, tancant setmana laboral, 5 dies marcats per l'inici del curs a la universitat i a les escoles, també marcat per la darrera hora a Ceuta i per les festes de Mahó i més recentment pel concert d'Arrels Vi, fill predilecte de Mallorca. Són els sons de la setmana.

0: i per això jo vull dedicar aquest pregó i les meves festes d'ara en endavant a totes les persones que feis que Mo sigui un lloc per viure tot l'any.
1: Será un cambio porque, claro, empiezan horarios nuevos y, claro, hay que adaptarse a los horarios.
2: Es un poco estresante limpiar las aulas, la biblioteca a primera hora.
3: Y la valoración que hacemos es que hay que reforzar algo que es fundamental, que es la lectura.
4: Més hores de matemàtiques, més reforç de llengües, de català, de castellà, d'anglès.
5: Los WhatsApp del día 29 no suponen una alerta ni ningún informe.
6: Esa frialdad con la que se ha presentado aquí ante todos los parlamentarios a decir no teníamos información.
7: Si es llenita de arena mejor, me llenas de la playa de luz.
8: S'ha produït aquesta cridada i s'ha confirmat.

0: I són ara a les 9, repassant les qüestions més destacades d'aquest matí de divendres. Diverses fonts avisen de l'increment de delictes amb l'ús d'intel·ligència artificial entre els menors d'edat. La memòria de la Fiscalia General de l'Estat cita les Balears com un dels territoris que han notificat un increment dels casos de violència contra la dona que empren aquestes eines.
1: Una intel·ligència artificial que s'utilitza de cada vegada més també en casos de ciberassetjament escolar. Segons un altre informe elaborat per la Fundació Anar i Mútua Madrilenya, s'empra en el 23,5% d'aquests casos. El director tècnic i portaveu d'ANAR és Benjamín Ballesteros.
2: Principalmente tiene que ver con la creación de vídeos a partir de la voz o de la imagen o la fotografía de un compañero y también la suplantación de la identidad de ese compañero. Son hechos muy graves, son hechos delictivos.
0: I l'economista Pau Montserrat preveu que l'any 2027 i 2028 l'Euríbor superarà el 3%.
1: Tot després de la decisió del Banc Central Europeu de pujar els tipus d'interès per segona vegada enguany. Ara el preu dels diners se situa en el 2,5%. Ho ha dit Montserrat en una entrevista a l'Informatiu Matí.
3: Això significa increments en les quotes de les hipoteques de Balears, que les hipoteques noves estan registrant de més 315.000 euros la hipoteca, significarien uns 140-150 euros mensuals d'increment amb aquesta nova pujada de l'Euríbor.
0: I l'assemblea de la xarxa 03 ratifica la vaga prevista per dia 6 d'octubre i comença a moure tota la documentació necessària.
1: És una advertència que van fer ahir, el mateix dia de la concentració que han protagonitzat centenars de treballadores i famílies per reclamar un conveni autonòmic.
0: I algunes finques agrícoles de Mallorca han patit danys importants a causa de la tempesta de dimecres. És el cas d'una explotació de Son Sardina a Palma, que està situada a prop de la universitat.
1: Un cap de fibló va enderrocar una nau agrícola i va causar la mort de diversos animals durant el temporal de vent i pluja, que va tenir unes conseqüències devastadores en aquest terreny. N'hem parlat amb el responsable, Antoni Feliu, que també és soci d'APAEMA.
4: Crec que ja hi tornem a la normalitat, no ho sé. Nosaltres seguirem, però, clar, veurem això enderrocat i no ho sé, la normalitat no, que hi ha molta feina, molta feina. Jo de llevar xirmes i enderrots i enderrossais i urolites, sobretot, n'hi ha molta.
0: El tancament de centenars de camins públics d'ús arreu de les Balears s'ha disparat amb la creixent proliferació d'urbanitzacions i construccions d'habitatges a fora vila.
1: En una entrevista fa pocs minuts a l'Informatiu Matí, el geògraf de la Universitat de les Illes Balears, Nofre Rotlán, insta els ajuntaments a inscriure en els catàlegs públics aquests senders per evitar conflictes judicials.
5: Com que s'està residencialitzant i turistificant, doncs entres en conflicte. Hi ha molt de tancaments i surt sempre per mitjans de comunicació que sempre hi ha conflictes d'aquest tipus.
1: Rotlán ho ampliarà, aquestes tesis, avui cap vespre a les 7 a una conferència a l'edifici de Sarriera de Palma titulada La problemàtica dels camins d'ús públic entre nuclis de població.
0: I avui és 11 de setembre, una jornada que estarà marcada pels actes de record pels 25 anys de l'atemptat de les Torres Bessones.
1: L'acte central serà a la zona 0, el World Trade Center, serà reservat als familiars de les víctimes i començarà a les 8:40 a l'hora de la costa est, que és just quan el primer avió es va estavellar a la Torre Nord. Recordem que aquells atemptats va tenir moltes conseqüències com els conflictes d'Afganistan i l'Iraq.
0: I segons per arribar a les 9:04, tot d'una comença aquí a IB3 Ràdio el programa El Dia. Passeu un bon cap de setmana.
6: Més informació a ib3notícies.com.

0: i hi ha coses que no canvien, com Tèntol.
1: Tèntol!
0: El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
2: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio. El dia, amb Marta Grau.

0: Bon dia, benvinguts al dia 9 i 5 minuts, encetam jornada, encetam programa, ho fem amb 21 graus de temperatura. Així mateix s'ha notat aquesta davallada important del termòmetre en aquestes darreres 48 hores, després de la tempesta de dimecres. Recordem que ha afectat moltíssim alguns indrets de les Illes Balears. Banyalbufar ha estat un dels municipis més afectats, sobretot la zona del port d'Escanonja. Convertim les imatges, que tot d'una descrivim pels oients, d'una zona que, recordem, ja va ser molt castigada per l'esclafit del passat any 2020. La caiguda d'arbres va dificultar molt els accessos, que recorden que en aquesta zona ja són de per si molt complicats, i l'estampa és ben semblant a la de fa ja uns anys. El batlle de Banyalbufar, Joan Vives, preveu demanar la declaració de zona catastròfica al Manco, a la zona dels ports dels Canonja, com dèiem, per poder així intentar donar una mà a totes les persones que han vist afectades les seves propietats. Després parlarem amb ell per saber com ha començat avui el dia al poble i sobretot si aquestes avaries elèctriques s'han pogut restablir. Alguns veïnats, com deien, consideren que aquesta tempesta ha estat encara més greu i més potent que la de l'any 2020. Durant tot el dia d'ahir, els bombers de Mallorca i també l'Ibanat van fer feina per intentar recuperar la normalitat. Una tempesta que va afectar altres indrets, en aquest cas a Palma, una finca de Fort Vila. El fort vent va tirar parets, va esbocar part de les construccions on guardaven els animals. El propietari del terreny ha perdut someres i bona part dels seus recursos econòmics. De moment, el temps serà molt més estable per aquest cap de setmana i serà just després, a partir de les 10:30, quan parlem amb el nostre home del temps per poder afinar aquesta previsió. En crònica de successos, la notícia més destacada de les darreres 24 hores ha estat la detenció de Carlos García Roldán, conegut com el Charlie. Joana Maroto, bon dia.
1: Bon dia, Marta. Sí, així és. Ja ha entrat a la presó. El considerat servei de la trama de l'estafa immobiliària de Lujo Casa va ingressar ahir a hora baixa al centre penitenciari de Can Brians. La policia el va trobar amagat a casa mare, a Calella, a Barcelona. Recordem que la secció segona de l'Audiència Provincial de Balears el va condemnar a 14 anys i 9 mesos de presó com a autor de delictes d'estafa agreujada, pertinència a grup criminal, insolvència punible i també blanqueig de capitals. La macroestafa immobiliària d'aquesta Lujo Casa es va saldar amb la condemna de dos dels socis de García Roldán i va deixar uns 3,3 milions d'euros d'estafa a més de 230 afectats. En total, una trentena de promocions immobiliàries no se varen executar. Després ho explicarà Marta amb el misser Eduardo Luna, qui va tenir un paper molt decisiu, molt clau en aquest cas.
0: Parlem també d'economia. Xisco Nadal, bon dia, amb pujades dels tipus d'interès.
2: Bon dia, Marta. Un increment que té el seu efecte directe a l'Euríbor. Poden confirmar una tendència alcista perquè durant aquest mes de setembre ha tancat cada dia per sobre del 3%. De fet, els analistes preveuen un Euríbor superior en aquest 3% durant tot aquest 2026 i part de 2027. Aquest registre suposaran de manera inevitable nous encariments de les hipoteques variables. Ara mateix, una hipoteca mitjana de 315.000 euros ja està pagant 140 euros més al mes. I deixant de banda, l'economia, demà és 12 de setembre. Mallorca celebrarà la seva diada, una jornada que enguany posa especialment l'accent en la identitat, la cultura i el patrimoni de l'illa, però que també arriba en un moment en què Mallorca afronta algun dels seus grans reptes de futur, com poden ser la saturació, el creixement poblacional, la mobilitat, l'accés a l'habitatge o la necessitat de protegir el territori. A partir de les 10 ens visitarà el president del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés.
0: I avui també parlarem d'una cosa molt important. Sabem mantenir la calma en moments de crisi. Maria Antònia Esquines, bon dia.
3: Molt bon dia, Marta. Així és, hi ha situacions en què tenim temps per pensar, per valorar les opcions i decidir què fer, però no hi ha d'altres que no i hem de reaccionar de manera molt ràpida. De què depèn que ens ho facin bé i altres es paralitzin? Un accident, una emergència, una situació de perill, un problema a la feina o fins i tot una situació inesperada en el nostre dia a dia ens obliga a reaccionar en qüestió de segons. I en aquests moments és quan apareixen els nervis, la por, l'estrès. I la pregunta és com aconseguim mantenir el cap fred quan tenim la sensació que tot se'ns està complicant? Avui serà un dels temes d'anàlisi i ho farem amb la controladora aèria Sònia Ferrari i la psiquiatra José Carbonell.
0: Avui és 11 de setembre, avui fa just 25 anys de l'atemptat que va canviar el món, que va canviar la manera de viatjar, i a partir de les 8 del matí es faran una sèrie d'homenatges als Estats Units per recordar les víctimes d'aquest tràgic succés. Ara convertim les imatges que descrivim pels oients d'aquest espectacle de drons que va recrear les Torres Bessones sobre la ciutat de Nova York per commemorar els atemptats. L'obra es titula 2977 llums sobre el port de Nova York i es tracta d'una exhibició d'art públic en la qual van col·laborar artistes periodistes, productors, membres de la comunitat de l'11S, inclosos familiars de les víctimes, supervivents i personal de primers auxilis. Els organitzadors diuen que cada llum representa una víctima d'aquests atemptats. 9 i 10 minuts, tenim una frase del dia, una frase per recordar o per reflexionar, que triïn els oients i els espectadors el que vulguin.
2: La frase és de l'assagista, novel·lista i poeta libanès Khalil Gibran, que un dia va dir que, per molt llarga que sigui la tempesta, el sol sempre torna a brillar entre els núvols.

0: I de què parla tothom avui?
1: Avui, més que parlar, seria més correcte dir que critica tothom.
0: Podríem canviar el nom a la secció perquè hi ha dies que és més que critica tothom.
1: I d'avui és un d'aquests dies. I critica les Spice Girls perquè ja han descobert la sorpresa que teníem preparada i han de dir que ha estat una decepció absoluta. Les Spice Girls han tornat a fer parlar els seus fans per mort del vídeo que ara compartíem en antena i que descriurem per als oients. Era un diari damunt les escales del St. Pancras Renaissance Hotel, que és on varen enregistrar el videoclip de Wannabe. I han fet il·lusionar-se en els seus fans, però no exactament de la manera que ells esperaven. El grup britànic, ja ho dèiem ahir, celebra el seu 30è aniversari de Spice, l'àlbum que va fer esdevenir 5 joves, na Mel B, na Mel C, na Emma Bunton, na Jerry Holloway i na Victoria Beckham en un fenomen mundial i va convertir el girl power en tot un moviment. I l'anunci d'aquest aniversari havia començat, hem de dir, amb molta expectació, també bilabial, en part provocada per aquest programa, que ahir nosaltres ja ens pensàvem que havien de reservar les entrades per anar a veure les Spice Girls. Però les Spice varen publicar, ho dèiem, aquest vídeo misteriós de Wannabe, i això va fer volar la nostra imaginació. I tothom va començar a especular amb una possible reunió de les 5 i fins i tot amb una gira. Però no, estimades, estimats. La gran notícia era una altra. El grup posarà a la venda el proper 6 de novembre 5 col·leccions especials en senzills de tota la seva discografia en diferents formats. La més assequible d'aquestes col·leccions costarà 94,99 lliures, prop de 110 euros, i inclourà els CDs de les Spice. Després hi haurà una de més exclusiva que arribarà fins als 323 euros, que incorporaràs 14 senzills en vinil i els CDs, ses cares B i ses demos inèdites en cançons com Do You Think About Me i un llibret, atenció, amb missatges mai vistos de les 5 integrants. Què dius? Esperant una gira que ara mos enviïn una carta, a mi això m'ha sabut una mica de greu. El problema és que molts de fans esperaven una altra cosa. La xarxa i la reacció estan més aviat freda en seguidors que han criticat que els hagin fet pensar en una gira de reunió quan finalment el regal d'aniversari és una caixa de CDs i vinils. Així que, de moment, Girl Power sí, però World Tour no. No sé què en pensau d'aquest no retorn de les Spice, i si tota publicitat és bona. Ho dic perquè també pot ser han aconseguit l'efecte contrari, que han fet aquestes capses luxury per engrescar els seus fans, i els fans potser estan empipats perquè se pensaven que hi havia una gira, que els hi costava dir, han tret aquestes capses, ho anunciem ja, que no crear aquest hype, que de vegades el hype mos va a la contra. Sí, que també som moderns, bueno. Maria Antònia.
0: No, sí, sí, no. No, ara, Maria Antònia, també sabem utilitzar el vostre llenguatge.
1: Que Xisco no sap què és el hype.
2: Estic esperant que diguessis la paraula.
3: I de ja, ni hype, ni hope, ni hoop. Això és una autèntica decepció profunda.
1: Això és una estafa.
3: Això és una estafa. Hemos sido engañados. I per il·lusions, jo que mai fet tantes, sí. fet tantes il·lusions, he de dir que estic un poc...
1: Tu és que ja estaves telefonant en Pedro Fiol d'Avi, perquè te fes un paquet per anar a les concerts de l'espai.
3: Totalment. Mentalment. Però, a més, he de dir una cosa. I ara, per ventura, els col·leccionistes o els experts en música, la gent que aprecia de bon de veure la música, me dirà qualque cosa, però, per favor, qui compra ara discos? És veritat que la indústria ara és d'una altra manera, consumim música d'una altra manera, a través de les plataformes, a través de mil altres dispositius. Qui se comprarà una capsa, que, a més, va d'un...
1: Un ronyó?
3: 100 euros la més senzilla.
0: 300 exclusiva.
3: Escolta, és que això total, absoluta, en totes elles. Sí que vull dir una cosa, i és que després de la nostra intervenció ahir, anunciant aquesta sorpresa,
1: aquest rumor,
3: jo vaig rebre molt de missatges de gent que mos escoltava, diguem-me, jo m'identificava amb na Gary Holloway, jo m'identificava, perquè supos que varen escoltar quan vàrem dir tu qui eres, tu? I doncs gent que me va fer saber quin era l'espai que l'identificava, entre d'elles la nostra companya Ain Hurtado, que per sorpresa meva m'ha dit que ella era na Gary Holloway, que no m'ho hagués esperat mai.
1: És que Ain Hurtado, gran directora. Ara mateix és un espais
3: no poden dir una altra cosa. Sí. Però bé, ja està, ja ho he dit tot. Estic molt decepcionada, molt decebuda i molt enfadada, ja està.
2: A veure, Joan era fan número 1.
1: Ahir tothom era Spicer. Avui,
2: no,
1: ara
2: no,
1: ja, xup-xup-xup, retirem corda.
2: De fet, va sortir en Manu Ruiz, el veterinari, i li vaig dir, m'ha sé aquesta cançó perquè la poden a les reveles i ho don tot quan la posen, ara bé, més enllà, no l'escoltava d'altres, però jo me poso en sa pell de que aquest grup hagués estat un grup del qual sí que som fanàtica i m'hagués enfadat moltíssim, perquè directament haguéssim pogut dir jo que sé, traurem una nova cançó si haguéssim tret una cançó,
1: sí.
2: Farem un concert celebrant aquest 30 aniversari, fins i tot fem merchandising, fem discs i de més, no és escàs. Per tant, il·lusionar sa gent no m'apareix bé.
3: Puc afegir una cosa més?
1: Clar que sí.
3: Aquesta setmana que hem xerrat d'això de Retro 80, de la nostàlgia pels 80, que també m'haurem fet la foto reglamentària per veure com seríem nosaltres en els anys 80, per aventura han fet un favor a la humanitat de que no hagi gira de ses espais, perquè vos imagineu a tot home i a tot don vestit tipus dels anys 90, 2000, en sa, no sé, en sa... les estiloses espardenyes amb els vestits... Amb
1: de... era una època on van descobrir la plataforma, t'he de dir,
3: als
1: anys 90, final dels 90. Aquelles botes militars que se van tornar a posar de moda. No ho sé, a Marta Grau, que es fan de vegades i de vegades no.
0: Nostra... Mira, jo te diré una cosa.
1: Nostra... No?
0: Aquí la veu de l'experiència. Confirma la meva teoria. S'han quedat fora d'obvés. Fer una exclusió, una edició exclusiva del que serien els seus discs. Demanar 100 euros per la més senzilla, 300 per l'edició especial. Però què se creuen, Queen, aquesta gent? Ostres, sincerament, no, no.
1: És a dir, han passat,
0: indignada,
1: han passat de la lloa i l'entusiasme més absolut a la defenestració més feroig.
0: O sigui, qui paga 300 euros?
1: No, gent que col·lecciona aquest tipus de coses.
0: Però, clar, parlant d'un percentatge molt petit. I després, clar, el que deia Maria Antònia, si tu ets fan, i després de tota aquesta expectació, i si fas el paral·lelisme amb Oasis, que van fer l'anunci, que després van tornar, però un anunci, així, a les
1: ja.
0: totes.
1: No, jo,
0: i després
1: jo crec
0: per
1: que
0: no
1: això
0: res, però
1: és...
0: quina barra.
1: Això
0: quina
1: jugar, barra. Això jugar en l'horitzó d'expectatives sí, dels, sí, teus, perquè, dels teus fans.
0: Perquè més d'un tenia la il·lusió ahir, no, de tornar a veure-les, i jo no sóc fan d'aquest grup ni molt manco, però me sap greu que juguin en les emocions de la gent.
1: Això és com quan, per exemple,
0: no,
1: que també ho fan molts esperaies. Avui vespre, carinyo, preparat. Prepara't, que no t'ho esperes. I resulta que és que ha comprat flans. I dius, però per favor, quina estafa és aquesta?
0: Idò,
1: a mi no me creïs expectatives que després acabaran sent una caixa de vinils que encara m'hauré de comprar un tocadiscos per escoltar-la.
3: Mira tu, que molt basta
1: tant,
3: de poc
1: basta,
3: per il·lusionar-nos i que molt basta de poc per decepcionar-nos.
1: És que vivim a sa època d'esperotxisme,
3: de
1: sa ciclotímia. Som a dalt i a baix en qüestió de nanosegons.
0: Quina decepció, la d'avui.
1: Molt malament, Gary, confiava en tu.
0: De les Spice Girls. Avui, si elles han pegat una ullada a les xarxes socials, jo crec que s'han quedat esborronades en la gran quantitat de comentaris de gent enfadada.
1: Perquè aquest tipus de gent o d'artistes també viuen de crear aquesta expectació, perquè quant de temps feia que no parlaven de ser espais. I elles tenen clar que l'únic que els faria com a brostar una altra vegada com a artistes i tornar a posar-se a primera plana en tots els diaris seria que tornessin a actuar plegades. Ja. I ara per ara això no passarà. Però em pipa una mica que te creïn aquesta il·lusioneta per després intentar-te vendre una caixa de discos per aquest
3: moment. A no ser que darrere la caixa hi hagi un segon anunci.
1: Clar.
3: I un segon
0: no. Mira que ho he pensat, Mira que ho he pensat.
1: Ara d'aquí 10 setmanes, quan tenim 5, que tornen. Són meravelloses, com les estimam. Ja avui les apurà, que redó que no passa, i d'aquí 10 setmanes...
0: Estimats oients, estimats espectadors, ja sabeu que després podreu tirar de maroteca si passa això, si arriba a passar, i finalment tornen, que no creiem que tornin. Idò d'aquesta i de moltíssimes coses més. Parlam amb la bona companyia de Joan Jiménez als comandaments tècnics, Robert Mercè, Àlex Fortes, a Miquel Rosselló i Yolanda Ruiz a la producció. Començam el cap de setmana.

Són les 9 i 32 minuts. Continuem en temps de tertúlia amb els periodistes Juan Antorres, Anna Mascaró i el misser Eduardo Luna. Estaven repassant l'actualitat. Fins les 10 continuarem aquest repàs amb les notícies més destacades. Avui, però, sense deixar de banda la meteorologia, el temps. Recordem que a partir de les 10 i 45 es visita el nostre model temps, Albert Darder, per fer una previsió més afinada del que ens espera de cara a aquest cap de setmana. Hem de dir que tindrem un cap de setmana molt més tranquil, temperatures més estables. De fet, pugen una mica les màximes, però sense deixar de banda el que ha ocorregut. Les darreres 48 hores han estat molt complicades a alguns municipis de les Illes Balears, sobretot recordem el port d'Escanonja. Estem compartint aquestes imatges que descrivim pels oients d'una zona que, recordem, ja va ser molt castigada per aquell esclafit de l'any 2020, on van caure molts d'arbres. De fet, la zona podrien dir que encara no s'ha recuperat del tot d'ençà que va ocórrer aquest esclafit. Els accessos són complicats i, clar, a tot això es suma la dificultat per accedir-hi a la zona. L'estampa que estem veient és molt semblant a la de fa 6 anys, molt parescuda. El batle de Banyalbufar Joan Vives preveu demanar la declaració de zona catastròfica. El Manco ho preveu per aquesta zona en concret, la d'Esport d'Escanonja. Ja sabeu que quan se declara zona catastròfica se pot accedir a una sèrie d'ajudes que, sens dubte, i si la burocràcia ho permet i arriben de manera ràpida a totes les persones afectades, que són moltíssimes, podrà donar una mà per al Manco intentar tornar a la normalitat, que ja veiem que és, sens dubte, molt complicat. Durant tot el dia d'ahir, els bombers de Mallorca i Libanat van fer feina de valent per intentar restablir la zona, i encara avui es preveu que hi hagi uns efectius fent feina en aquestes tasques que s'allargaran segur durant dies i probablement mesos. Així que no deixarem de banda la meteorologia, el temps, la previsió i sobretot com està afectant en aquestes zones, recordant que després fem el repàs a la previsió meteorològica. Mentrestant, nosaltres continuem repassant altres notícies de l'actualitat que en aquest cas tenen a veure amb la política, amb la crònica política. El govern reclama a Pedro Sánchez lleialtat institucional i li demana que comparteixi amb les Illes els informes del Centre Nacional d'Intel·ligència sobre immigració irregular. Recordem que ahir el director general d'Immigració, Manuel Pavón, va assegurar que el govern va sol·licitar aquesta informació, aquests informes, després que Sánchez fes referència al Congrés, però el govern diu que encara no ha rebut aquesta informació. Aviat farà 2 mesos de l'inici

0: una allau migratori cap a les nostres illes des del nord d'Algèria, les nostres autoritats no ho sàpiguen, més que res perquè estiguin preparades. Evidentment, un no sap quan parteixen les barques, només ho sabem aquí quan ja són aquí, no sabem si en venen dos, si en venen quatre, si en venen deu, i aquesta és una informació que jo crec que hauria de compartir-ho el govern espanyol. Entenc que hi ha rivalitat política, entenc que no se'n refien els uns dels altres, però pues bé de tothom, jo crec que això, aquesta informació s'hauria de compartir, més que res per estar ben preparats per acollir aquesta gent que arriba, que sabem que ho fan en molt males condicions.
1: A ver, yo estoy totalmente con el compañero. Yo haría otra lectura, o sea, y en la parte de radio hemos escuchado a Javier Alarcón, que de una manera un poco más menos sutil decía, ¿no?, sobre el tema de la inteligencia de las personas y del propio presidente. Creo que esto es un ataque a la inteligencia de todos los que esperábamos una respuesta sobre este tema, que es un tema gravísimo al final. Evidentemente, cuando tú desclasificas unos documentos secretos, o cuando te propones desclasificarlo, sabes el contenido de lo que estás desclasificando. Esto cualquier persona que tenga dos dedos de frente lo sabe, ¿no? El gobierno no va a desclasificar algo que vaya en su propia contra. Por lo tanto, era obvio que la explicación que iba a dar era en el sentido de yo no sabía nada, no se escaló. Lo que pasa es que como estrategia política, y hay que recordar que ya empezamos a estar en pre-campaña, bueno, pues hacer según qué tipo de declaraciones sobre este tema me parece un poco arriesgado, vamos a decirlo así, ¿no? Por otro lado, la pregunta sería si es como dice Sánchez, que no nos creemos nada, porque evidentemente miente más que habla. La culpa es del CNI, que no sabe hacer su trabajo, cosa que dudo muchísimo porque tenemos unos grandes servicios de inteligencia. ¿Por qué no destituye a la directora general del CNI? ¿O por qué no destituye a la ministra de Defensa, que al final es el máximo responsable del CNI, ¿no? Por lo tanto, al final yo creo que es un bluff burdo más, ¿no?, para desviar la atención y para decir que él no sabía nada, como no sabía nada de Ábalos, como no sabía nada de lo que le pasa alrededor a este presidente, que ya está en tiempo de descuento.
2: Jo crec que aquí hi ha diferents vessants. En primer lloc, és evident que el govern espanyol va dir que no se l'havia avisat i la desclassificació de documents del CNI demostra que sí que hi havia hagut avisos. Ara, el que el govern espanyol qüestiona és que aquests avisos se produïssin a comandaments de la Guàrdia Civil i a un càrrec de segona fila del govern, com era el cap de gabinet del delegat del govern espanyol a Ceuta. I qüestionen que no s'elevés, si hi havia una alerta d'una entrada massiva que podia arribar a 70.000 persones, que aquesta qüestió no s'elevés a instàncies superiors. Això és per un costat. Després, pel que fa al govern de les Illes Balears, jo crec que aquí hi ha dubtes sobre la gestió que han fet les dues administracions. És evident, com comentàveu, que estem en precampanya, ja estem començant a veure gesticulacions i aquest tema no està gens aclarit. El que va passar és que durant la compareixença de Pedro Sánchez al Congrés dels Diputats va dir una frase en la qual deia que havien rebut alguns indicis d'un riscal d'arribades, no va dir si era entrada massiva o quin tipus de risc era, i va dir que en tot cas no se referien a Ceuta i que en tot cas eren informes relacionats a la península i les Illes Balears. Agafant aquesta frase, el govern, la presidenta, el mateix dia fa un comunicat exigint explicacions i l'endemà fa una declaració institucional donant per fet que existeix aquest informe les Balears, com insinuant que les Balears podríem estar en un risc molt elevat similar a la situació que està passant a Ceuta. De moment, el Ministeri no ha donat més informació. Ara, el que sí que podem veure és que la quarantena de documents desclassificats del govern del Ministeri de l'Interior sobre informacions del CNI i informacions de la policia, les Illes Balears només apareixen esmentades en una ocasió de forma testimonial i en una ocasió com a part d'un balanç de l'any, d'arribades de pasteres i tal, i que aquesta informació no adverteix de cap arribada massiva ni de cap elevat risc. Sí que confirma una tendència a l'alça d'arribades a les Illes Balears i confirma que Algèria és un país que està emetent moltes pasteres i que és un país de ruta i d'origen de migració irregular, però aquesta informació no aporta res nou, sinó que això ja se reflecteix en els informes quinzenals que publica el Ministeri de l'Interior sobre arribades irregulars a tot l'Estat. Per tant, jo crec que el govern balear ha fet molta via en reclamar una cosa que de moment no se sap si hi és o no hi és. I també ha fet molta via en acusar de mentir, d'ocultar informació, que evidentment nosaltres no podem saber si això és cert o no. Jo hi vaig fer una gestió, vaig amb el Ministeri

0: de l'Interior i encara no m'han contestat per saber si hi ha més documents que no s'han desclassificat que alertarien d'una entrada massiva a les Illes Balears, no? Però ara com ara aquesta hipòtesi no sembla gaire probable.
1: Bueno, no creo que te contesten, ya te lo adelanto.
0: De moment no m'ha contestat.
1: Puedes seguir sentada esperando.
2: Home, a ver, dir en el favor del Ministeri que les peticions que hem fet sí que ens han contestat.
1: Bueno, jo
2: crec... Almanco, les darreres que ha fet la nostra companya.
0: Jo l'he fet ahir matí.
2: Sí que hem aconseguit resposta.
1: Bueno, preguntaré si hay todavía documentos clasificados que no han desclasificado o si hay algo más sobre Ceuta. Aquí creo que está la línea donde a lo mejor no contestan, por lo que sea, ¿eh? En cuanto al tema de Baleares, evidentemente Sánchez lo que hizo fue dar un dato que ya sabíamos todos, o sea que además aquí lo hemos hablado 100.000 veces, que esa vía está aumentando hacia Baleares, es un tema claro, ¿no? El tema está en que mintió, y aquí sí que tú dices, no, es que el gobierno a lo mejor se adelantó, el gobierno balear en decir que mentía, no mintió, porque es que el propio informe lo dice, cuando hay un grupo de WhatsApp y hay redes sociales que hablan de un asalto
0: a Ceuta, no Baleares.
1: ¿Cómo puedes decir que no tienes información? O sea, cuando el propio informe... Y luego decir, no, es que la información se dio a la delegación de gobierno. Bueno, pero es que el trámite es dar a delegación de gobierno, ¿no? Que es al final, como su propio nombre indica, la delegación del gobierno es la comunidad autónoma, que es el que tiene las competencias. Al final esto es lo que os digo, es un desvío de atención absoluto para intentar, pues otra vez más, escurrir el bulto de un tema gravísimo y que diga que bueno, pues que esto ha sido como un ataque híbrido, ¿no? Que es la última declaración que ha hecho... Bueno, pues que está mintiendo. Es que, y la persona que no lo vea, pues yo creo que bueno, pues no está viendo la realidad.
2: Però mentrestant passa el temps. És el que analitzaven ahir també en temps de tertúlia. Mentrestant passa el temps, els ànims continuen crispant-se, la societat cada vegada es polaritza encara més i més. Ara, per exemple, han cremat una sèrie de barraques provisionals improvisades que havien fet aquestes persones a Ceuta, a la zona del polígon de Tarajal. Ostres, incidents, aldarulls, agressions, sense bàndol, estic parlant de la gent en general, sense posicionar un bàndol o un altre, ni molt manco, no? Però que a mesura que passa el temps, Juan, en tot això s'està agreujant, i la pregunta que mos fèiem ahir, que repetim avui, no? I sobretot a mesura que arribi la tardor, el mal temps, segueix el curs polític, com acaba tot això? Dibuixeu-me un poc, no sé, cada dia ens demanem aquesta pregunta, com acabarà això?
3: Jo crec que acabarà malament, perquè un té la sensació que el govern d'Espanya, el govern de Pedro Sánchez, té les mans fermades en el nord d'Àfrica. És a dir, que qui té la paella pel mànec és el Marroc, tant a Ceuta, tant a Algèria també, perquè si nosaltres feim cas o començam a negociar amb Algèria, el Marroc s'enfada, i si és al revés, també s'enfada Algèria. Vull dir, aquí hi és preocupant que un estat o un govern com l'espanyol no tingui prou força com per mantenir les seves fronteres segures, com han passat ara a Ceuta, com pot passar a Melilla qualsevol dia d'aquests, que per un gest el Marroc, el rei del Marroc s'enfada i envia a 40.000, 50.000 persones a sa frontera i no tenim capacitat de resposta. A mi el que em preocupa és això, i el fet de que t'avisin de que el CNI, ja sigui per missatges de WhatsApp o per e-mails o això, avisi de que està passant i tu o no en facis cas o no ho vulguis veure, també és preocupant. Jo aquí jo entenc que fa una deixadesa de funcions, en aquest cas del govern estatal en el nord d'Àfrica, que és preocupant perquè ens afecta a tots, i ja veiem com en un dia la cosa, en aquest cas han set 70.000 immigrants, però podrien ser molts més, i veiem com Espanya no té capacitat de resposta i veiem com Europa tampoc s'implica gaire, sinó que sembla més bé encara de més endavant ens renyen en comptes de donar una mà. Vull dir que aquí la situació la veig bastant complicada.
2: Situació molt complexa, recordem, en un any que ja de per si és molt complicat, perquè ens trobam en un any electoral on totes les decisions compten, cada petita passa compta, i a mesura que avanci el temps probablement serà decisiu, no? Totes les actuacions, de quina manera determinaran, conformaran el futur vot, no? Dels espanyols. I d'això en parlarem, perquè com dèiem és un any molt intens, molt actiu, políticament molt actiu. Són les 9:45, uns consells més, i tot d'una parlam de nou de la intel·ligència artificial. Recordeu que ahir ens varen fer ressò d'aquestes declaracions d'un CEO de l'empresa Anthropic que deia que d'aquí 10 anys podria acabar amb la humanitat i que això era una postura viable, o el Manco deia que hi havia un 10% de que això fos possible. Val, després vam parlar amb experts que deien que tot depèn de com s'utilitzi aquesta intel·ligència artificial. Avui no parlem d'aquest missatge tan apocalíptic ni molt manco, sinó de com la intel·ligència artificial està sent utilitzada per una cosa tan delicada, tan greu i tan horrible com és l'assetjament escolar. Tot d'una ho abordarem després d'uns anuncis.

0: El dia. IB3 Ràdio.
1: IB3 Ràdio és formació.
2: La cultura és allò que tu vius, el que tu llegeixes, el que tu veus, balles, toques. Cada generació fa la seva cultura. I si ets 08, ha arribat el teu moment. Amb el Bo Cultural Jove, si fas 18 anys al 2026, tens 400 euros per a gaudir de la cultura. I ara també per a crear-ne. Perquè la cultura la fas tu. Ministeri de Cultura. Govern d'Espanya.

0: El 12 de setembre viu la Diada de Mallorca. Celebram 100 anys del cant de la Balanguera. Consulta el programa complet a consell de mallorca.es.
1: La cultura és allò que tu vius, el que tu llegeixes, el que tu veus, balles, toques. Cada generació fa la seva cultura. I si ets 08, ha arribat el teu moment. Amb el Bo Cultural Jove, si fas 18 anys el 2026, tens 400 euros per a gaudir de la cultura. I ara també per a crear-ne. Perquè la cultura la fas tu. Ministeri de Cultura. Govern d'Espanya.
2: Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3, els caps de setmana i dies festius, a IB3 Ràdio. El dia, amb Marta Grau.

0: Són les 9 i 49 minuts. Continuem en temps de tertúlia amb els periodistes Juan Antorra, Sana Mascaró i el misser Eduardo Luna. Just abans dels anuncis estàvem parlant de la crisi migratòria a Ceuta, d'aquesta crisi també a la vegada humanitària, de com està afectant, de quina manera seria la millor de resoldre un conflicte que ja d'aquí, no res, d'aquí dues setmanes farà dos mesos després d'aquesta entrada massiva. Tenim una darrera hora que compartim amb oients i espectadors, una dimissió, en concret la de Gonzalo Sanz, cap de gabinet del delegat de govern de Ceuta, després de la publicació dels informes del Centre Nacional d'Intel·ligència. És un anunci que se produeix després que se sapigués que un membre del CNI va escriure a Gonzalo Sanz el mateix dia 29 de juliol per advertir-lo que milers de persones estaven intentant entrar via marítima en territori nacional just el dia següent, d'una entrada que se produiria just el dia següent. Recordeu, aquest dia s'han parlat d'aquesta famosa cridada d'11 minuts que no se sabia ben bé el contingut. Ara podem un poc fermar aquests fils, Eduardo. Se produeix aquesta primera dimissió. Fa no res estàvem parlant que vivíem en un país on no hi ha dimissions, és poc habitual que qualcú presenti la seva dimissió. Avui en parlem d'una.
1: Bueno, yo le hago dos lecturas. Primero, la más obvia, que es entonces Sánchez ha mentido otra vez. O sea, no tenía conocimiento, nadie sabía nada, sí que sabía. De hecho, el propio jefe de gabinete de la delegación de gobierno admite el WhatsApp y admite una llamada de 11 minutos, que en una llamada de 11 minutos no es para contarte una tontería. Cuando un agente de inteligencia te llama durante 11 minutos es que te está explicando algo muy concreto. Por lo tanto, Sánchez miente una vez más. Y lo segundo es que para mí esto es una cortina de humo en cuanto a la dimisión, porque que dimita un jefe de gabinete de una delegación de gobierno en una crisis tan grave, pues fantástico, porque nunca dimita nadie. Pero al final esto nos lo van a vender como la culpa ha sido de este señor que no avisó al delegado de gobierno y por lo tanto el gobierno no tenía conocimiento, ¿no? Para mí
0: podría ser una lectura, pero podría ser también ser una otra, ¿no? ¿Quina informació té aquesta persona que ha fet que presenti la seva dimissió?
1: Bueno, pues lo veremos en los próximos días, porque esta dimisión es de hace 4 o 7 minutos, veremos a ver cómo vamos siguiendo. Pero yo me quedo de momento, y si no al tiempo, con la lectura del bluff de, bueno, no, todo ha sido culpa de este señor, que no transmitió al delegado una información tan sensible, ¿no? Pero bueno, me quedo también con la parte de que los servicios de inteligencia hicieron bien su trabajo.
2: Els whatsapps entre aquest representant de serveis d'intel·ligència i el cap de gabinet del delegat de govern de Ceuta són la clau de tot, perquè demostren que sí que hi va haver un avís en el govern espanyol directe. Llavors el govern ha qüestionat si era el canal necessari o no, però l'avís hi va ser. Per tant, se desmenteix el fet de que el govern no tingués cap avís. Clar, a mi el dubte que em queda ara, crec que és el dubte natural que comentaves, és en aquesta telefonada de 11 minuts que va passar, i perquè aquest càrrec del CNI, si no record malament, li envia un WhatsApp dient-li que s'estava preparant un salt massiu de la frontera aprofitant les festes del tron de Marroc, i que la policia, les autoritats marroquines estarien més ocupades i menys pendents de tot això, i que hi havia 180.000 persones convocades en aquesta crida. Llavors, a partir d'aquests whatsapps, el cap de gabinet del delegat del govern de Ceuta telefona a aquesta persona, parlen durant 11 minuts i no se sap a partir d'aquí a qui avisa després. És a dir, no se sap si aquesta persona després agafa el telèfon i avisa un superior o de quina manera ho vehicula. Llavors, aquest és el gran interrogant que se comunica en aquests 11 minuts i què va fer després ell.
0: És que llegeix de manera literal, no?, algunes de les comunicacions més recents sobre aquesta dimissió, com estem comentant, és una notícia de darrera hora, diu que dimite específicament per desavenències con les explicacions que dio su jefe el passat lunes. O sigui, de moment és el motiu, Juan, en que hi ha al darrere d'aquesta dimissió del cap de gabinet.
3: Bé, el que queda clar, jo crec que, com deia en Eduardo, és que evidentment el govern espanyol en tenia constància de que això passaria i ens han intentat mentir a tothom. Vull dir, jo crec que està clar que els serveis d'intel·ligència espanyols no són beneïts, saben el que passa a l'altra banda de la frontera, en aquest cas ho sabien, varen avisar, des del govern espanyol no sap si no es va voler fer cas, si es van tapar les orelles, la qüestió és que també ho sabien, i jo crec que per no molestar el Marroc, ja veiem que el Marroc, pues, govern de Pedro Sánchez, no té culpa de res mai, però evidentment el que es mou a l'altre caire de la frontera, si passa, és perquè el govern del Marroc, en aquest cas també, allí no es mou una fulla sense que el govern del Marroc ho deixi fer. Vull dir que tot això està alentat des del Marroc, ho sap tothom, menys el govern de Pedro Sánchez, pareix que no vol fer enfadar els nostres veïns perquè no fos cas que tornés a haver-hi una invasió com la que hi va haver-hi fa un mes i pico.
2: Se publiquen també les declaracions de la dimissió, no? I diu que dimiteix, renuncia per la incompatibilitat, com comentaves, entre la seva persona, que va dir que ell havia transmès aquest avís en el delegat del govern espanyol, i les declaracions del delegat del govern espanyol, que va dir que no havia rebut cap informació per part seva.
0: Clar, és que aquí hi ha una incoherència molt important dins aquesta comunicació, dins aquest missatge, que si se confirma que és així, és evident que generi certa incertesa, no?, de cara a tots els ciutadans sobre què ha pogut passar en aquest conflicte, on s'escapa aquesta informació, que és el que falla, que és el que no se publica, si és que són moltíssims els interrogants, no?, davant d'aquest conflicte. No, ens queden només 5 minuts i no vull deixar de banda una pregunta per vosaltres, ja que aquest dia hem parlat molt d'intel·ligència artificial i de com ha vingut a formar part de les nostres vides. La memòria de la Fiscalia General de l'Estat alerta sobre l'increment d'ús de IA en delictes de violència contra la dona, per una banda, i per una altra ho fa també respecte al ciberassetjament escolar. Segons un informe elaborat per la Fundació ANAR, s'utilitzen el 23,5% d'aquests casos. Estem parlant de nins que utilitzen la IA per ficar-se amb els seus companys, i la majoria de les vegades és per qüestions que tenen a veure amb la raça o fins i tot l'aspecte físic. Clar, són persones a les quals no se pot sancionar. Estem parlant de menors.
1: Totalmente, sí. Los menores de 14 años no son imputables. De 14 a 18 van por la ley del menor y esto sí que se les puede imputar, pero es una tecnología que va inherente a ese grupo de edad, que además son nativos digitales en este sentido y son los que están empezando a utilizar esto. Yo justamente hace menos de 7 meses publiqué un libro de ciberinteligencia y de ciberdelitos, y hablaba de que hay diferentes tipos delictivos que se están creando nuevos, no solo con los que has comentado, sino también todo lo que tiene que ver con estafas. Estafa, suplantación de identidad, etcétera, etcétera. Ahora se ha abonado un campo tremendo y no nos queda otra que ponernos al día y aprender a combatir estos nuevos tipos delictivos, que también el legislador tiene que encajarlos en tipos delictivos antiguos. Por lo tanto, por ahí también tenemos que evolucionar, porque si no llegará un momento que tendremos delitos que no sabremos un poco dónde encajarlos, ¿no? Esto es un problema que tenemos hoy en día y la Fiscalía evidentemente está al cargo.
2: Això, desgraciadament, està a l'ordre dels dies des del primer moment en què apareix la intel·ligència artificial. Ja s'havia advertit en el cas de les dones, per exemple, moltes vegades fan muntatges amb imatges, exparelles, etc. I ja s'havia denunciat i posat damunt la taula. Lamentablement, internet garanteix o facilita un anonimat i pareix que faci més impune les agressions i pareix que tinguin manco importància. Clar, si tu vas pel carrer i agredeixes algú, és com molt fort. En canvi, per internet, la gent se sent com que té dret a agredir una persona, no? I això és molt greu i és molt preocupant, perquè s'està veient, per exemple, en el cas dels menors d'edat, com els casos de bullying se veuen moltes vegades agreujats, perquè si abans el bullying se produïa a l'aula i se podia controlar fins a un cert punt, ara aquest bullying continua i se manté dia i nit contra aquesta persona, i encara que sigui amb agressions de menys impacte, però és que són moltes.
1: I això acaba generant un efecte multiplicador, que és horrible para el daño psicológico que se hace al menor, porque antes quedaba en un entorno muy concreto y ahora se multiplica muchísimo.
0: Clar, hi arriba moltíssimes persones. Juan, en la IA ha vingut per quedar-se. Sabrem gestionar-la com toca?
3: Pues en això estem, estem vivint en primera persona la pròxima gran revolució. En el dia a dia tot això va canviant i jo trobo a faltar aquí, perquè ja se'ns està escapant un poc de les mans, no? I governs i parlaments hauran de posar fil a l'agulla, començar a regular tot això, perquè si no, com totes les revolucions o com totes les noves ferramentes que surten, si s'utilitzen bé són una autèntica meravella, però si es fa un mal ús, ja ho estan bé. Els primers afectats són els menors, els grans afectats, i després anant caient tots els altres. Vull dir que aquí els governs occidentals hauran de prendre mesures ràpidament per acotar les possibles afectacions que tingui aquesta IA en les nostres vides.
0: Anirem veient com evoluciona aquesta IA, probablement molt més ràpid del que nosaltres podem imaginar. D'això no tenim cap dubte. Arribem d'aquesta manera a les 10. Molt agraïda als meus companys de taula, Juan Antorres, Anna Mascaró i Eduardo Luna, que tingueu tots tres un molt bon cap de setmana.
1: Igualment.
3: Igualment.
0: Notícies a la ràdio, uns anuncis a la tele i tot d'una encetam la segona hora de programa aquí, al dia.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 10. Bon dia. El sindicat Comissions Obreres rebutja la proposició de llei de cogestió aeroportuària per les Balears aprovada pel Parlament amb suport de Més i PP i que ara es debatrà al Congrés dels Diputats. En un comunicat consideren que Aena no és la responsable de la massificació turística que pateixen les Balears i creuen que si es gestionen els aeroports des del propi arxipèlag no té per què hi prevaldre l'interès públic o social ni tampoc creuen que la connectivitat serà millor.
1: Recorda el sindicat que Aena no costa doblers a les arques de les Balears ja que s'autofinança amb les taxes i la facturació de les empreses que fan una activitat comercial a les seves instal·lacions. Fer-la trossos, asseguren, només encariria la seva gestió, incrementaria els problemes i els primers perjudicats, asseguren, serien els illencs que haurien d'abonar bitllets més cars. També rebutgen l'argument que Aena sigui la responsable de la massificació turística, sinó que dona resposta a una demanda. I com a exemple comparen els casos d'Eivissa i Menorca. L'illa Pitiusa rep el doble de passatgers que Menorca i recorden, tot i que té menor extensió perquè té un model més centrat en el turisme. El que sí podria fer Aena, diu Comissions, és revertir la privatització feta el 2015 i que suposa que el 49% del capital sigui privat i també millorar les seves infraestructures.
0: I més qüestions. L'Euríbor continua la seva escalada a l'alça. Ja supera el 3,1% de mitjana al setembre i tot apunta més que no afluixarà després que el Banc Central Europeu decidís ahir, tal com es preveia, pujar els tipus d'interès. L'índex de referència que s'aplica per les hipoteques variables ja està un punt percentual per damunt del que ho estava l'any passat. I això encarirà les quotes que s'han de revisar aquest mes de setembre.
1: L'economista i professor d'Economia Financera de la UIB, Pau Montserrat, assegura que la pujada del tipus d'interès ja decisió fa preveure que l'any passat, el 27 i 28, l'Euríbor superi el 3%. Són declaracions a una entrevista a l'Informatiu Matí.
2: Això significa increments en les quotes de les hipoteques de Balears, que les hipoteques noves estan registrant de bé 315.000 euros la hipoteca, significarien uns 140-150 euros mensuals d'increment amb aquesta nova pujada de l'Euríbor.
1: El Banc Central Europeu ha decidit pujar els tipus d'interès per l'encariment de l'energia i l'economista Montserrat no descarta un augment addicional enguany. Apunta que la inflació es deu a l'enquistament del conflicte a l'Orient Mitjà.
0: I avui també vos expliquem que la intel·ligència artificial s'ha utilitzat en el 23,5% dels casos de ciberassetjament escolar.
1: Segons el Vuita, informa l'opinió dels estudiants elaborat per la Fundació ANAR i Muto Madrilenya, són 10 punts percentuals més que l'any anterior, quan era del 14%. El director tècnic i portaveu d'ANAR és Benjamín Ballesteros.
3: Principalmente tiene que ver con la creación de vídeos a partir de la voz o de la imagen o la fotografía de un compañero y también la suplantación de la identidad de ese compañero. Son hechos muy graves, son hechos delictivos y que además implican un daño psicológico muy importante sobre la persona a la que se están llevando a cabo.
0: I de la plana estatal, notícia a darrera hora, acaba de dimitir el cap de gabinet de la delegació de govern a Ceuta. Gonzalo Sanz plega després de la polèmica de les seves converses amb el CNI en relació a les possibles advertències sobre l'entrada massiva de persones a la ciutat autònoma des del Marroc.
1: Segons la informació desclassificada aquesta setmana, Sanz va rebre comunicacions del CNI a través de WhatsApp i va mantenir, a més, una conversa telefònica d'aproximadament 11 minuts amb un agent del Servei d'Intel·ligència el 29 de juliol, el dia abans dels fets.
0: I amb aquesta informació arribem a les 10 i 4 minuts. Tornem amb més notícies a les 11.
4: Més informació a ib3noticies.com.

0: Són les 10 i 4 minuts, encetem aquesta segona hora de programa, segona hora d'aquesta jornada. Continuem amb la companyia de Joan Jiménez, els comandaments tècnics, i focalitzam ja el dia de demà, dia 12 de setembre. Mallorca celebra la seva diada, és una jornada que enguany posa especialment l'accent a la identitat, a la cultura, al patrimoni de l'illa, però que també arriba en un moment complicat en què Mallorca afronta alguns dels seus grans reptes de futur, com pot ser, per exemple, la saturació, el creixement poblacional, la mobilitat, l'accés a l'habitatge, aquest darrer un dels més complicats, o fins i tot la necessitat de protegir el nostre territori. Bon dia de nou, Joana.
1: Bon dia, Marta. Doncs sí, així és. Són temes que avui tractarem, però vos hem de recordar, vos hem de dir que la diada recorda oficialment el jurament de fidelitat del jurats del Regne de Mallorca al rei Jaume II l'any 1276, un moment clau de la història d'aquesta illa. I enguany la celebració té també un protagonista, o una protagonista més ben dit, musical, que és la Belenguera, que fa 100 anys que va ser interpretada públicament per primera vegada i que avui Xisco és l'himne oficial de Mallorca.
2: I serà una diada amb molta música i molta cultura. Avui vespre, Relsby oferirà un concert gratuït al Parc de la Mà i demà serà investit fill predilecte de Mallorca. A la gala institucional també seran reconeguts Concha Buica com a filla predilecta i Michael Douglas com a fill adoptiu, i també hi haurà medalles d'honor per noms com Tomeu Penya, Toni Ballador, Cucorba i, a títol pòstum, per a Pere Sant Pol.
0: Una celebració, per tant, per mirar cap a la nostra història, però també per parlar de la Mallorca que volem de cara a un futur. I per fer-ho, avui tenim amb nosaltres el president del Consell de Mallorca, que ja ha arribat als nostres estudis, el senyor Llorenç Galmés. President, bon dia, moltíssimes gràcies per venir.
3: Molt bon dia i bona diada de Mallorca.
0: Inevitable demanar-li com celebra vostè aquesta diada i com li agradaria que fos recordada, sobretot una jornada com la de demà.
3: Primer de tot, amb molta intensitat, però sobretot amb molta il·lusió, perquè després de molts de mesos de feina hi ha la culminació d'un projecte allà on volem que tothom s'hi senti representat, però sobretot que tothom hi pugui participar, des dels més petits, en els més grans, i des de la part forana fins a la capital de Palma. Vosaltres heu fet una pinzellada d'una sèrie d'actes molt importants, però per nosaltres, en el cap i la fi, és demostrar una vegada més la nostra identitat, defensar la nostra cultura, la nostra llengua, les nostres arrels, i sobretot que tothom se senti aquesta diada com a seva.
1: Una diada, ja ho deies, molt vinculada a la cultura, també en el patrimoni. Com es pot aconseguir, però, que la identitat mallorquina no sigui només una qüestió de símbol, sinó que també sigui ostres lladi en aquesta preservació de la llengua, de les tradicions, del patrimoni?
3: Demostrant que som units en el món i defensant allò que ens diferencia de la resta de gent. I ho dic, per exemple, en quant a les exposicions que hem volgut organitzar durant aquesta diada de Mallorca. Ahir em varen presentar una de molt potent, d'una qualitat extraordinària, de Joan Pere Català, a la Misericòrdia, a una sala que quan vàrem arribar a nostra institució ens varen trobar tancades de feia més de 2 anys, i nosaltres li hem volgut donar vida, vida a la Misericòrdia, vida a la capella també, i per tant una exposició de primer nivell de ceràmica que connecta la ceràmica en so silenci, en so temps, amb un ofici molt ancestral i en definitiva en les nostres arrels i la nostra cultura. Per altra banda, avui de matí també presentam una exposició en 2 documents molt importants. Un és el manuscrit de la Belenguera i l'altre també el llibre de la Carta de Privilegis i Franqueses que se va signar a Santa Eulària enguany fa 750 anys. Per tant, commemoram allò que ens va donar una passa molt important per assentar les bases de lo que som avui com a societat. Per tant, defensant lo nostre aquí i sempre.
2: Si parlam d'identitat, heu fet una campanya en la qual s'han repartit milers de banderes de Mallorca perquè els ciutadans les puguin posar a la seva balconada. No sé si és una manera de reivindicar aquesta identitat des de la ciutadania, i si creus que els mallorquins tenim més necessitat que mai de reivindicar aquest sentiment de pertinença, que de vegades en aquest món globalitzat poder anar pel món dient som mallorquí també és un tret distintiu nostre. Això, s'encimada i les guilletes d'oli. Són com aquestes coses que fan que se mos reconegui arreu del món, encara que sigui un tòpic, però és cert que quan vols una persona amb una encimada, tot d'una saps...
0: I el que se troba a faltar quan no hi és,
2: eh? Ve d'aquest arxipèlag.
3: La veritat és que sí, és el gest de poder regalar més de 40.000 banderes en els mallorquins és perquè no únicament duguem la bandera dins el cor, sinó que puguem mostrar-la a qualsevol lloc allà on anem. De fet, Relsby és un dels principals ambaixadors fora de les nostres fronteres, perquè hem pogut veure que en els concerts allà on va, siguin als Estats Units o sigui dins Europa o sigui a qualsevol lloc del món, s'endú la bandera i mos defensa com a poble que som i com a illa. Per tant, hem volgut tenir aquest gest, també regalant moltíssimes pulseres, que molts de nosaltres ja les duim.
0: Com aquesta que duu, està bona personalment.
3: Bona faré arribar una altra. També vaig quedar-se de l'estrella d'Anna Marta, que sí, també és un esdeveniment important, que en Bernat Xamana ha començat durant aquests dies i que des del Consell de Mallorca li donem el recolzament per la causa solidària, però hem volgut repartir aquestes banderes, aquestes pulseres, demostrant que som una illa amb unes costums, amb unes tradicions, amb unes arrels. De fet, en el partit de diumenge a hora baixa del Mallorca, na Marga Pocoví, també antes de començar, a part d'una ballada de ball de bot, també interpretarà la balanguera. I tota una sèrie d'actes importants emmarcats amb aquest fil invisible que mos uneix a tots, que és la balanguera, que és un himne de Mallorca, el nostre, que a pesar de les nostres diferències mos uneix a tots.
0: Després parlarem en concret d'aquesta festa. Jo crec que també la gent té moltíssimes ganes de gaudir, però hem aprofitat la seva visita per abordar alguns temes molt importants i rellevants. Així que, si li sembla, passam de parlar d'identitat, de patrimoni cultural, a parlar d'un gran repte, no?, de cara al futur d'aquesta illa, com és la mobilitat. Recordem que el Parlament ha iniciat la tramitació de la proposició de llei impulsada pel Consell per regular l'entrada de vehicles a Mallorca. És una mesura que vostè ha definit com a decisiva, com a històrica, així que aprofitam per demanar-li quan entrarà realment en vigor, quan tindrà els primers efectes, com s'establirà aquest sostre, els detalls d'aquesta mesura tan rellevant que altres illes també han posat en marxa.
3: Sí, començaré dient que quan vàrem arribar l'any 2023 ens vàrem trobar un problema molt greu de mobilitat i d'inseguretat a les nostres carreteres i un departament totalment paralitzat, sense cap idea, sense cap projecte, sense cap iniciativa. A partir d'aquell moment vàrem encarregar tota una sèrie d'estudis i sobretot de projectes reals per millorar les nostres infraestructures, apostant per una mobilitat sostenible sense consum del territori. Però, per altra banda, també vàrem encarregar el primer estudi de càrrega que s'ha fet de l'illa de Mallorca. I mos va dir que durant els darrers anys, cada any, entraven més o manco 400.000 vehicles per nostres ports. Davant d'aquesta situació complicada, que no podíem continuar tenint, perquè és impossible absorbir 400.000 vehicles cada any, perquè Mallorca és un territori fràgil i finit, vàrem adoptar les mesures que ens recomanava aquell estudi de càrrega, que era posar una regulació centrada de vehicles de fora, una regulació i un tope màxim dels vehicles de cotxes de lloguer que poguessin circular i una taxa amb efectes dissuasius per tal de que no hi hagués una crida de que venguessin més cotxes cap a la nostra illa. I hem complit amb la nostra paraula donada. Hem fet tots els deures, hem fet totes les tramitacions. En el mes de juny vàrem aprovar aquesta regulació. Com tu molt bé deies, dimecres va ser un dia històric per Mallorca, perquè se va admetre a tràmit aquesta tramitació de la proposició de llei en el Parlament de les Illes Balears, i les puc anunciar que en la pròxima temporada turística aquesta regulació serà efectiva. Antes de final d'any aprovarem en el ple del Consell de Mallorca el nombre màxim de cotxes de lloguer que podran circular i el nombre màxim de cotxes que podran entrar. I les fórmules que estem aplicant o que estem impulsant ja funcionen a altres illes. A Formentera i a Eivissa són una realitat. De fet, a Eivissa, el primer any de sa regulació, van aconseguir reduir 35.000 vehicles d'entrada. Per tant, nosaltres on anirem, per la nostra extensió i per les nostres peculiaritats, a una quantia molt més gran. Però els mallorquins i les mallorquines poden estar tranquils que l'estiu de l'any 2027 aquesta regulació serà una realitat.
1: Presidenta, recordàveu que quan vareu entrar l'any 2023, o dèieu, explicàveu que el Departament de Mobilitat estava una mica paralitzat, una mica aturat. Heu esperat també la vostra intenció que aquesta norma no perjudiqui o no afecti més en els residents. Però, clar, les crítiques de l'oposició tampoc no s'han fet esperar, han estat molt contundents, sobretot en els darrers mesos. Una de les crítiques que han fet és que la mesura arriba tard i que s'hauria pogut aplicar abans. Per què no s'ha fet abans i que els contestaria en aquesta crítica que han fet des de l'oposició darrerament?
3: No s'ha fet abans perquè quan vàrem arribar en el juliol del 23 no hi havia cap estudi fet ni cap iniciativa preparada. Ells durant 8 anys no s'havien atrevit a impulsar una mesura tan important com aquesta i vàrem haver de començar de zero. A Eivissa i Formentera vàrem tardar 5, 6, 7 anys en aplicar-la i nosaltres en el Consell de Mallorca en 2 anys i mig, és a dir, amb un temps rècord, hem aconseguit aprovar-la. Per tant, jo entenc que estiguin nerviosos perquè és una mesura que qualsevol partit del Pacte d'Esquerra, l'anterior legislatura, havia impulsat, però que l'expresidenta va aturar i no va deixar evolucionar, per tant, estan nerviosos davant aquesta aprovació per nostre equip de govern d'aquesta mesura tan important que és un clan social i que la gent a Mallorca demana que duguem a terme. Per tant, nosaltres, continuant a peu de carrer i escoltant la voluntat dels mallorquins, farem realitat aquesta regulació que, insisteix, no afecten els mallorquins i les mallorquines en cap manera.
2: Heu sintonitzat IB3 Ràdio, això és El Dia, som en conversa amb Llorenç Almés, el president del Consell de Mallorca, que ha vengut a celebrar nosaltres un dia abans aquesta Diada de Mallorca, que és demà, i la qüestió que li vull fer ara, president, entronca directament amb allò que parlàvem de la limitació de cotxos. Clar, un altre dels grans debats d'aquest estiu és la saturació turística. El govern defensa que l'objectiu ha de ser créixer en valor i no en volum, mentre que l'oposició reclama mesures més contundents davant un possible nou rècord de turistes. No sé si Mallorca, com a illa, ja ha arribat en el seu límit de capacitat. Parlaven de cotxes, dèieu, han de posar limitació als cotxes perquè el territori és finit. També les persones haurien de fer qualque cosa. Mallorca és finita perquè no hi caben tant de cotxes i tantes persones.
3: Per suposat, Mallorca ha arribat en el seu límit de creixement i, per tant, han de prendre mesures de contenció. El tema de la regulació de cotxes no és un exemple, però en places turístiques també. Nosaltres, a banda que va ser legislatura, reduirem el sostre de places turístiques que va deixar l'esquerra aprovat en el Consell, perquè entenem que aprovar un sostre de places de 430.000 a Mallorca o d'executar aquell límit que havien posat l'esquerra seria més pressió damunt l'habitatge, seria més pressió damunt els recursos naturals, seria més pressió damunt la societat que vivim en aquesta illa. Per tant, abans de que va la legislatura, nosaltres reduirem el sostre de places turístiques que ens varen deixar en 430.000. En aquest moment estem fent els estudis de càrrega i aquests pròxims mesos, en el Consell, com marca la normativa, l'aprovarem. És un sostre molt més inferior des que l'esquerra ens va deixar, a pesar de la demagògia que ara, dia d'avui, fan. Perquè hem de recordar que ells varen autoritzar 90.000 places turístiques, el major creixement de la història de Mallorca durant els darrers 8 anys aquí a la nostra terra.
0: I quan dius reduirem el sostre de places turístiques, no pot especificar percentatges, per exemple, en quina quantitat, de quina manera se reduirà, podia concretar o afinar a què es refereix exactament en reduir el sostre de places turístiques?
3: Tècnicament ens han de donar el número. Per tant, no és una voluntat política. Nosaltres volem reduir, però també volem donar seguretat jurídica a totes aquelles persones que en aquest moment tenen una plaça turística, perquè si no haurien d'indemnitzar a totes aquelles que l'han rebut durant els darrers 8 anys i hi hauria indemnitzacions milionàries que el Consell no pot afrontar. Per tant, primer necessitem els estudis per no viure de percepcions, com viuen els anteriors governants, sinó en fets reals i a partir d'aquí reduir els sostres, insistes, que varen aprovar l'anterior pacte en el Consell de Mallorca.
1: Bé, i un altre dels grans problemes que hi ha a Mallorca o que pateixen els residents de Mallorca és l'habitatge, com no pot ser d'una altra manera també de parlar d'aquest tema. El Consell i el Govern han signat enguany un conveni per construir 323 habitatges públics de Sant Ferran a Palma amb una reserva de 35 habitatges per a ús social. D'aquests 323 habitatges, que són una molt bona notícia, li voldríem demanar si són suficients davant la magnitud del problema i quants d'habitatges públics necessita Mallorca ara mateix, no només Palma, que sí que és important fer-ne a ciutat, però no sé si també pensau en que s'hauria de fer un estudi per determinar també la magnitud del problema arreu dels municipis de Mallorca.
3: Consideres que plenament que és el principal problema, la principal preocupació de la gent d'aquí. Per aquest motiu, en el Parlament de les Illes Balears, el govern de les Illes Balears va impulsar una normativa que les noves vivendes que se construïssin a preu limitat, les vivendes assequibles, fossin per la gent d'aquí. Nosaltres hem volgut aportar el nostre granet d'arena com a institució insular perquè entenem que és un problema que afecta a tothom. I malament que no tinguin les competències, hem volgut cedir 36.000 metres quadrats urbans a Palma, que eren propietat del Consell, en el govern de les Illes Balears, que és competent en la matèria, perquè puguin dur a terme la major construcció de vivenda pública per la gent d'aquí, amb un requisit, que mínim han de tenir 15 anys de residència a Mallorca per poder accedir en aquestes 300 i pico de vivendes que se construiran en el costat del velòdrom Illes Balears. I a canvi d'aquesta sessió, que nosaltres entenem que és per tota la societat, que qualcú l'ha de construir i és més fàcil construir-ho en l'estructura del govern que no en el Consell, que no tenim estructura pròpia en matèria d'habitatge, mos cediran uns terrenys per fer-hi un centre cultural, un local d'assaig, que és una antiga reivindicació també de molta de gent de Mallorca. Per altra banda, aquestes vivendes, que tu molt bé comentaves, que seran per ús social, per les persones amb més dificultat, i per altra banda també hi farem un centre de 0 a 3 anys per atendre en els menors, en els nins i nines, que han d'estar baix el sistema de protecció de la nostra institució. Per tant, és una combinació perfecta per donar solucions a molts de problemes, a moltes reivindicacions, i sobretot per no posar-nos de perfil, com s'havia fet durant els darrers anys de l'anterior legislatura per donar solucions reals en els problemes dels mallorquins.
0: Sens dubte, tenir noves promocions d'habitatge de protecció oficial és, sens dubte, una bona notícia, que el tema és si aconsegueix abordar tota la demanda existent, que és moltíssima. Ara mateix vivim a unes illes on és molt difícil fer front a un lloguer, ja no dic a una hipoteca, que és més complicat si cal, just en una setmana en què Brussel·les donava llum verda a les diferents comunitats a prendre decisions com, per exemple, limitar els preus, no? A banda de la construcció amb protecció oficial, contemplen altres mesures que pugui ajudar, que pugui fer la vida més fàcil, no?, als ciutadans?
3: Per suposat, perquè l'administració no pot ser el responsable màxim en construcció de vivenda. Hi ha empreses, hi ha patronals, hi ha persones i entitats especialitzades en construir la vivenda. El que s'han de posar totes les facilitats. Per aquest motiu s'ha aprovat per autoritzar empreses a l'hora de tramitar les llicències municipals, perquè són conscients de que a molt d'Ajuntament de Mallorca hi ha un retras molt important a l'hora d'autoritzar les vivendes. Hi ha qualque ajuntament que tarda, en aquest moment, o tardava fa un parell de mesos, tres anys i mig en donar una llicència. Per tant, des del moment que decideixes construir-te una vivenda i te passen 3 anys i mig en tenir les autoritzacions i 2 anys o 1 any i mig per poder construir, te'n vas a 6-7 anys. És un temps massa llarg si el principal problema és la vivenda que realment abans. Per tant, més facilitats en els ajuntaments per poder tramitar, més seguretat jurídica, cessió del sòl i avantatges fiscals perquè se pugui construir vivenda, insisteix, per la gent d'aquí. Perquè, si no, seria un efecte crida, perquè vinguessin més gent de fora i el problema dels mallorquins i les mallorquines, que és per qui realment nosaltres governam, se continuaria sent una realitat.
1: Clar, hem parlat de moltes qüestions, d'habitatge, mobilitat, de turisme i identitat. Podríem dir que aviat entrarem en aquest temps de descompte o en aquesta recta final de la legislatura. L'any que ve tenim eleccions. M'agradaria demanar-li al president com voldria que fos Mallorca d'aquí 10 anys.
3: Una Mallorca segura, una Mallorca tranquil·la, una Mallorca en qualitat de vida, una Mallorca allà on el principal objectiu que ja s'hem aconseguit és millorar la qualitat de vida de la gent d'aquí, insistesc, de la gent d'aquí, de residents que viuen i que han viscut sempre a Mallorca, i sobretot que els problemes que en aquest moment estem afrontant d'aquí 10 anys, per suposat o molt abans, hagin tingut una solució, ja sigui la mobilitat, ja sigui l'habitatge o ja siguin tots els temes que hem tractat avui de matí, perquè al final el que fan és perjudicar la vida de la gent. No se poden independitzar, no poden crear la seva família, no poden sortir de l'habitatge amb els seus pares, tenen dificultats. Per tant, nosaltres som aquí per donar solucions.
1: Per Ventura ho he donat per fet, però no sé si li poden demanar si serà candidat per a les properes eleccions com a, novament, repetint el càrrec de president del Consell. Ho he donat per fet, suposo.
3: Jo també ho dono per fet. Oficialment encara no està, no estic proclamat,
1: matent,
3: perquè s'han de fer el tràmit del partit. Mos queden 9 mesos, i en política 9 mesos és molt, però continuem fent feina. De fet, nosaltres ja hem complit el 95% del acord de governabilitat a la nostra institució, però aquesta darrera setmana que hem fet les reunions d'inici de curs polític, les he demanat encara un esforç de adicional a tot l'equip, per complir la paraula donada, per acabar els projectes i, sobretot, per fer front als reptes que ens trobam en el dia a dia, que no són reptes del nostre equip de govern, són els reptes que tenen els mallorquins i les mallorquines.
2: No, Dani, Marta, per favor.
0: Lina, és que fent aquesta valoració, no, que explicaven a Joana, no, sobre de cara a un any important, un any de decisions polítiques important, no, i com explicava el gran percentatge d'allò que s'ha complit, no, important també l'autocrítica. A l'altra cara de la moneda s'hagués de fer autocrítica respecte a allò que ha quedat pendent, no? Allò que ha quedat pendent de fer o de concretar, què seria exactament?
3: Jo crec que qualsevol projecte no s'haurà pogut executar, el deixarem en les bases fetes, la licitació, les empreses adjudicades, com per exemple les sales d'arqueologia del Museu Mallorca, que no depèn de nosaltres, que depèn d'una ajuda que està en el Ministeri i que a nosaltres m'hauria agradat poder executar, però que el Ministeri a dia d'avui no s'ha pogut dur a terme. Per altra banda, projectes importants que han hagut de començar de zero i que s'executaran la pròxima legislatura és el projecte de l'entrada de l'autopista d'Andratx i l'autopista d'Inqui cap a Dinvia de Cintura, perquè entenem que aquí som punts complicats de dificultat d'accés cap a la zona de Palma, perquè és vera que al llarg d'aquests 4 anys haurem executat un projecte de 165 milions d'euros, un pla de millora d'accés a Palma de 165 milions d'euros, que ha donat solucions, però que encara no estem en el punt allà on ens agradaria. Aquestes pròximes setmanes començaran les obres d'estram 1 del segon cinturó, unes obres molt importants també per descongestionar el que és la via de Cintura i l'autopista de l'aeroport. Amb aquest projecte l'haurem pogut acabar, el podran licitar i començaran. Però amb nosaltres és impossible, perquè les mans, la capacitat tècnica que té el Departament, per exemple, de Mobilitat, en 4 anys no tenim, com diu la meva filla, una varita màgica per donar solució, però continuarem fent feina la pròxima legislatura amb aquests i molts altres projectes.
2: Som en conversa amb Llorenç Almés, president del Consell de Mallorca. Venia a parlar d'aquesta diada que es celebrarà demà. Un dels actes centrals serà aquest concert de Railsby, que serà anomenat fill predilecte d'aquesta illa. Un president molt marxós, si m'ho permet la frivolitat, perquè aquest estiu l'han vist en el Mallorca Live, l'han vist en Alejandro Sanz. No sé si també el veurem ballant a les totes en Railsby. Ho dic pels fans de Llorenç Almés, si volen aprofitar el moment per saludar-lo.
3: A part, també fem molta feina, perquè hem tingut una setmana de dies de vacació, molt d'esport.
2: La feina i l'esport ja la donava per feta, però m'ha sorprès que heu tingut un estiu molt bo de concerts, i supos que és de Railsby.
3: En quant a l'esport, si m'ho permets, varen començar amb una proposta a nivell de xarxes de les camisetes que mos havien fet arribar en el Consell, i vaig començar a sortir a córrer amb una camiseta diferent cada dia i penjant les històries. No sabeu les camisetes que m'han arribat de tots els clubs de futbol de Mallorca. De fet, un dia potser farem una exposició de tot, però bé, tornant a la pregunta que m'ha fet avui vespre. A les 9:30 tenim la cursa d'estrot a l'hipòdrom de Palma, que voldré, per suposat, assistir-hi per donar suport en el món d'estrot, que és un dels altres eixos fonamentals que hem impulsat al llarg d'aquesta legislatura, i després me trasladaré fins en el passeig marítim per poder disfrutar d'aquest gran concert. No sé si arribaré puntual a l'inici, però hi seré. Sobretot per donar-li les gràcies a en Dani, en el cantant, per aquest regal que mos ha volgut fer a tota la gent de Mallorca. Si ho haguessin hagut de pagar, el Consell de Mallorca no tindrien capacitat econòmica per poder pagar un caixer d'un artista d'aquest nivell. Perquè hem de recordar que ets artista amb més reproduccions de llengua espanyola fora de les nostres fronteres, i que és mallorquí, i que el varen veure fa un mes en el camp de l'Atlètic de Madrid amb 70.000 persones. Per tant, un gest increïble que ha tingut, i per aquest motiu, en nom de la institució, en nom del poble de Mallorca, m'acostaré a donar-li les gràcies avui vespre, i estic segur...
2: Ho hem comentat a la Joana, de vegades, que les entrades, quan va venir aquí en el camp de Mallorca, són moix, no varen ser barates, per tant, el fet que es concert sigui gratuït està molt bé.
1: Jo demano, Xisco, Marta, president, clar, sempre el veiem amb la bandera, sempre el veiem d'alguna manera reivindicant la seva mallorquinitat. Si avui vespre el sentirem cantar la Belenguera, no sé si serà una de les sorpreses que haurà, heu dit que demà Namarga Pocovila cantarà, ara escoltarem una versió de Namarga Elka.
0: Mos ha costat triar versió. Sí, és veritat, sí. Era molt complicat, però finalment han triat aquesta.
1: Però seria una fantasia sentir-lo cantar la Belenguera.
3: Jo crec que hi haurà qualsevol sorpresa, perquè sí, a més ha demanat a xarxes que tothom duguet la bandera del seu país, i sobretot la gent de Mallorca que duguet la bandera. De fet, nosaltres en el Consell haurem preparat una sèrie d'estants per poder repartir també avui vespre banderes. Per tant, qualque sorpresa segur que hi haurà.
1: I un recordatori, les persones que no se puguin desplaçar fins a Palma, i Vetres Televisió donarà en directe aquest concert, que també és un regal per a tota la audiència, gent d'Eivissa, Formentera, Menorca, que també podran ser-hi o podran viure en directe aquest concert.
0: A més,
2: som
0: molt
2: majors
0: d'esperit,
2: com jo mateix, que ens quedarem a casa, el podran gaudir. Gràcies a Ivetres, que ha passat. A mi no m'ha passat per altres detall de que el president del Consell de Mallorca ha dit en Dani. Això vol dir que hi ha fil directe, per tant, bueno. Si el president el mes diu que hi haurà qualque sorpresa, és que jo no me remenaré davant la tele esperant aquesta sorpresa.
3: Esperant, qualque cosa t'hi haurà. No vos puc avançar perquè...
2: Clar, no sé, ja no seria sorpresa. No.
0: Una gran cita que, com han explicat els meus companys, se pot seguir també a través de Vietres Televisió, per cert, a través de drons, que podrem tenir tots els angles d'aquest macroconcert, que, com ha explicat el president del Consell, clar, artistes d'aquesta magnitud també duen el nom de Mallorca, el nom de les Illes Balears, a pràcticament tots els punts del planeta, i tot això ens beneficia i molt. Ha estat tot un gust compartir aquesta estona de ràdio i de televisió amb vostè i analitzar els diferents temes d'actualitat i, per descomptat, celebrar aquesta diada. Moltíssimes gràcies per venir, president.
3: Moltes gràcies, i sobretot també gràcies a Ivetres per tota la cobertura, perquè demà també és un vespre especial en el Teatre Principal, que entreguem els premis d'honors i distincions. I Ivetres també retransmitirà la gala en reconeixement a totes aquestes entitats, persones i associacions que han fet més gran en nom de Mallorca i que han contribuït a tenir una societat molt millor. Així que moltes gràcies, bona diada i per molts anys.
0: Igualment per vostè. I d'aquesta manera arribem a les 10:29. Fem una petita aturada en el camí i tot d'una reprenem aquest programa a través de la ràdio, però també a través de la televisió.

0: Són les 10 i 31 minuts i parlam d'una situació, que a vegades avui pensar que és poc habitual a la vida de les persones. Situacions aquestes en què no tenim pràcticament temps per pensar, per valorar les opcions i per decidir què fer. A vegades hi ha situacions que se compliquen moltíssim, com per exemple un accident, una emergència, una situació de perill, un problema a la feina o fins i tot una situació inesperada en el nostre dia a dia ens obliga a reaccionar en qüestió de segons. Avui mos demanam si estan preparats.
1: Doncs la teva pregunta, Marta, ui, quin susto, te diré que no sempre estem preparats, En aquests moments en què és quan apareixen els nervis, la por, l'estrès, i la pregunta és també com aconseguim mantenir el cap fred quan tenim la sensació que tot se'n va en orris, quan tot se complica. Perquè prendre bones decisions en situacions de risc no depèn només de tenir coneixements o de tenir molta d'experiència. També és important saber identificar el problema, prioritzar, comunicar-se bé i mantenir també la calma. I això, en professions com la dels controladors aeris, forma part del seu dia a dia i també, Xisco, de la seva formació.
2: Per això avui volem saber com es gestiona una situació complicada quan no hi ha marge per equivocar-se. Quines estratègies ens ajuden a reaccionar? Es pot entrenar la calma? I què passa dins el nostre cervell quan sentim que som davant una situació de perill? Per parlar de tot això, ens acompanya la Sonia Ferrari, ella és controladora aèria. Sonia, molt bon dia, com estàs?
3: Hola, buenos días.
2: I en diferit ens acompanya el doctor José Carbonell, psiquiatre, que ens ajudarà a entendre aquesta part emocional i psicològica d'aquestes situacions. Doctor Carbonell, molt bon dia.
4: Molt bon dia a tots.
2: Encantat de saludar-lo. Bon, com que tinc aquí una Sònia, començaré per ella i començarem per el principi. Sònia, què és el primer que fa un controlador aeri quan detecta que hi ha una situació que pot convertir-se en un problema? Perquè supos que posar-se nerviós no és una opció, perquè, clar, hi ha molt d'avions que controlar. Vull creure, diguen que sí.
3: Exactamente. Bueno, los controladores aéreos estamos preparados constantemente para detectar cualquier tipo de situación de dificultad o cualquier problema. Y estamos preparados para tomar todas las medidas para las que hemos sido entrenados y tomar las decisiones oportunas a cada caso en concreto.
1: Clar, quan una situació és realment complicada, s'ha de saber prioritzar, Sonia. Com se prioritza? Què s'ha de fer primer de tot? Hi ha protocols més concrets o molt concrets? O cadascú també tira una mica de la seva percepció, de la seva manera d'entendre el problema, un poc d'intuïció, fins i tot, no sé si seria la paraula utilitzada en els vostres casos, però com se prioritza?
3: Bueno, cuando hay una situación de alta complejidad o algún tipo de problema, lo primero, efectivamente, es identificar el problema, entender exactamente lo que está ocurriendo. Entonces, luego nosotros tenemos un montón de normativa y protocolos que seguimos para cada caso concreto, ¿no? Tenemos una serie de reglamentos a nivel nacional e internacional, tenemos unos manuales operativos, tenemos unas circulares y unas guías de actuación en caso de emergencia. Entonces, lo primero que hacemos es entender el problema y rápidamente actuar de acuerdo a cómo hemos sido entrenados y aplicando todos esos procedimientos, esas herramientas.
0: Sonia, posa'm un exemple, perquè tu tens ja uns anys de carrera, ¿no?, a la torre de control de Sant Joan, i segur que ha hagut moments difícils, moments de crisi, no sé si recordes algun en concret, no? Vull que parlem de com gestionar davant una situació de crisi. Clar, hem cercat aquesta feina perquè és un poc l'exemple de reaccionar bé davant una crisi. Nosaltres ho podem aplicar a la nostra vida, no? Com reaccionar bé davant una decisió, davant una decisió molt difícil a la feina o una gestió emocional complicada, però vosaltres, recordes alguna situació especial?
3: Bueno,
0: que diguis, ostres, això va ser horrorós.
3: Constantemente

0: Al día, IB3 Radio.
1: IB3 Radio es participación.

0: El 12 de setembre viu la Diada de Mallorca. Celebram 100 anys del cant de la Balanguera. Consulta el programa complet a consell de Mallorca.es.
1: Aquest diumenge torna a Esports 3 en joc.
2: Serà espectacular.
1: Des de les 4, Reial Mallorca-Sabadell, un partit per tornar al camí de la victòria.
3: Que repiquin les campanes de la Seu!
1: Un diumenge on també estaran molt pendents d'Enric Mas i de la Vuelta a Espanya.
4: Tornar a ser Enric i tornar a disfrutar d'estar en el pòdium de qualque gran.
1: Esports 3 en joc, el millor espectacle radiofònic esportiu de les Balears.
5: Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot.
6: Si a tu te dic vel,
5: pinta,
6: mur,
5: jornada.
6: Però les coses sempre es poden millorar. Ara, entre avui i demà, ampliem a 2 hores amb més contingut i un bon equip.
0: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a les 8 del vespre, a IB3 Ràdio, amb Baracel i Bosch. El dia, amb Marta Garau.

0: 10 i 48 minuts, inevitable. Avui pega una ullada al temps, sempre ens encanta, sobretot de cara al cap de setmana, perquè després de la tempesta ens demanem, arriba la calma. Recordem que dimecres van tenir una tempesta molt important que ha deixat uns efectes a algunes zones de les illes molt greus, sobretot a la zona dels ports de Canonja. Però ara la situació és diferent, ara la situació es tranquil·litza i arriba un cap de setmana molt més estable.
1: Sí, Marta, poden dir que avui tindrem un cel poc ennigulat o destapat a gairebé tot l'arxipèlag, amb temperatures que pugen lleugerament durant el dia. Les màximes rondaran els 29 graus, mentre que les mínimes quedaran al voltant de tensió dels 16 graus.
2: Això sí, els dematins encara farà bastant de fresquet. A moltes zones les temperatures han baixat dels 20 graus i fins i tot han quedat per sota dels 15.
1: Sí, i de cara a demà dissabte continuarem en temps estable i cel poc ennigulat o destapat, tot i que podria aparèixer alguna ennigulada d'evolució durant l'hora baixa i deixar, Marta, algun ruixat aïllat i també ocasional.
0: Saludem i incorporem en aquesta conversa el nostre home del temps, Albert Darder, que ja ens escolta. Albert, bon dia.
3: Molt bon dia, Marta. Què tal? Què tal esteu?
0: Podem esperar un cap de setmana de calma, de més estabilitat, com explicàvem just ara?
3: Sí, sí, sí. Farà un ambient molt plàcid. No repetirem les calorades que teníem a principis d'aquesta setmana, perquè aquest ambient, malgrat les temperatures remontin, no arribarem en el nivell que teníem, ni tampoc a l'aixafogó. I sobretot vull fer incís en una cosa, perquè ha estat notícia. Avui, aquesta matinada, han tingut la primera nit no tropical a molts observatoris de les illes en gairebé 3 mesos, on haurien d'anar en el 18 de juny per trobar mínimes tan fresquetes com les que ha tingut avui vespre.
0: Mira, que ja deia jo que no era una sensació, sinó que una realitat, que ja han pogut dormir bé. Ara bé, la pregunta és, es mantindran aquestes nits? Perquè tothom passa pena de que això sigui només una, com una petita treva i que després torni encara l'estiu o un setembre amb més força. De moment, les temperatures continuaran més estables?
3: Sí, el que tindrem serà una oscil·lació tèrmica marcada. Les nits ja seran molt més fresquetes, com les que han tingut ara. Ja serà més difícil tenir nits tòrrides, tropicals encara les podran tenir, i de dia sí que les temperatures remuntaran en relació a dies anteriors. De totes maneres, estem pendents de cara a dijous, divendres de la setmana que ve, encara queda molt, que pogués haver una nova refrescada i ja veuríem si acompanyada de precipitacions, però estem parlant d'aquí a una setmana. Per tant, podem garantir que aquest cap de setmana serà bo per anar a la platja, per fer activitats, no hi haurà cap problema.
1: La setmana passada no anava a dir, fa uns dies te vàrem veure que pujaves fins en el Puigmajor, o a prop del Puigmajor, i vàrem veure que la davallada tèrmica ha estat dràstica. No sé si mostraves que hi havia hagut fins a només 11 graus de temperatura. És normal que siga tan dràstica aquesta davallada?
3: La veritat que en qüestió de dies és difícil, que el canvi de massa d'aire que han tingut ha sigut molt radical. Hi ha precedents de temperatures fresques, però tal vegada de precedents amb un contrast d'un dia per l'altre, pegar un bot tan gros, n'hi ha poquets. I ara que parlaves, Joana, de mínimes, te diré que dalt del Puigmajor avui han tingut 8 de mínima, a Santorrella 10 de mínima i a Lluc 13 de mínima. Per tant, en aquestes zones de la serra... Sí, sí, sí, sí, ja molta fresqueta.
0: Albert, abans fèiem referència, no?, a aquesta tempesta del passat dimecres, fa només 48 hores. El batle de Banyalbufar demanava que se pogués declarar zona catastròfica al Manco, esport de Canonja, no? I alguns veïnats deien que fins i tot aquestes tempestes han estat pitjor que l'esclafit de l'any 2020, que recordaràs, clar, un territori no té temps suficient a recuperar-se en només 6 anys. Recordem aquelles imatges en tots els arbres arrasats, no?, que pareixia que... no sé, que un, com si qualcú, no?, hagués arrasat tota aquesta zona perquè quedava totalment neta, pràcticament no hi havia arbres. No s'ha recuperat encara el territori i de sobte ve una altra tempesta. Com afecta això a la natura?
3: Marta, mem, jo ara no vull assustar la gent, però és que hagués pogut ser pitjor encara, perquè nosaltres, quan miràvem el Meteosat, quan la tempesta va abandonar Manacor i es llevant, després de descarregar molt a Felanitx i Manacor, no se va dissoldre aquesta tempesta. Tot el contrari, quan va agafar camí cap a Sardenya, se va inflar encara més i va crear un monstre. És a dir, jo no sé què hagués passat si la bossa d'aire fred hagués baixat més de latitud. Hagués pogut ser pitjor. I, clar, aquest tipus de fenòmens, la veritat que la seva recurrència de cada vegada és més freqüent, i això és el que m'ho fa passar pena de cara a les infraestructures, no? Perquè el que tu comentaves, el fibló de l'any 2012 a Lluc, el de l'any 2020, ara m'hem recordat del 2004 a Valldemossa, que també va entrar molt fort, després d'unes temperatures molt càlides, és a dir, hi ha precedents, però sembla que de cada cop agafen més freqüència, no?
0: No descartem que en aquesta tardor pugui haver, de fet, alguns meteoròlegs ja han avisat, no?, que es preveu una tardor un poc complicada, meteorològicament parlant. Si te sembla, Albert, obrim les nostres càmeres, les beauties, per veure els dies després de la tempesta, mem, quina és l'estampa que tenim avui. Segur que de cara al cap de setmana algunes persones voldran aprofitar el manco per gaudir de les excursions que hi ha amb aquesta davallada de les temperatures, no?
3: Sí.
0: Se pot gaudir més d'anar a passejar, a caminar i, per descomptat, de prendre algun cafè. Obrim la primera càmera, si vos sembla, companys, una de les nostres beauties. Mireu, a la colònia de Sant Pere, quina situació més calmada després d'aquestes darreres hores, perquè veiem la mà, Albert, totalment en calma.
3: Sí, i se nota que hi ha hagut un canvi de massa d'aire perquè no s'aprecia tanta basca com hi havia els anteriors dies. És a dir, l'atmosfera ha quedat neta. Això, de cara a la qualitat respiratòria, són bones notícies també, que hi ha hagut un canvi de massa d'aire. Psicològicament també no està tan carregat l'ambient i això també sempre anima més a sortir. I aquí, amb aquesta imatge tan blava, se pot apreciar perfectament.
1: I Albert, ara farem un cop d'ull a la nostra càmera subaquàtica també per veure com està l'aigua en el Toro a Mallorca, però supos que l'aigua, la temperatura de l'aigua, també ha davallat dràsticament, no? O encara pot baixar més?
3: Clar, la temperatura normalment pot començar a baixar perquè quan hi ha una tempesta, el que fa el temporal marítim és remoure les capes de l'aigua. Les aigües més profundes afloren cap a la superfície, se produeix una mescla, una barreja, i això fa que la punta càlida ja no sigui tan càlida i la temperatura quedi més homogènia i una miqueta més baixa. Però així i tot, les condicions segueixen sent molt més càlides del que seria desitjable en aquesta època. Faran falta més temporals per rebaixar-la.
0: Albert Arder, que tinguis un molt bon cap de setmana, que puguis gaudir, sobretot d'aquesta treva que ens donen les temperatures. Gràcies, com sempre.
3: Igualment per vosaltres. Bon cap de setmana, companys.
0: Igualment per tu. Manquen només 4 minuts per les 11 i aprofitant per fer un recordatori perquè avui fa exactament, i segur que ho recordeu, 25 anys de l'atemptat de l'11 de setembre de 2001, una data que va canviar per sempre la història recent.

0: Pràcticament tothom recorda on era, què feia, on se trobava. Quatre avions van ser segrestats pels terroristes d'Al-Qaeda i utilitzats per atacar les torres bessones de Nova York, el Pentàgon i, en el cas del vol 93, un camp de Pensilvània.
1: Així és, Marta, a les 8:46 del dematí, hora de Nova York, el vol 11 d'American Airlines va impactar contra la torre nord de World Trade Center. 17 minuts després, el vol 175 es va estavellar contra la torre sud. En poques hores, les dues torres de més de 400 metres d'altura varen desaparèixer, havien desaparegut per complet. En total, 2.977 persones varen morir en aquests atemptats.
2: Un quart de segle després, Nova York torna a mirar cap al cel per recordar-les. Aquesta setmana, 2.977 drons il·luminats, un per cadascuna de les persones que varen morir aquell dia, varen sobrevolar la ciutat. Els llums es varen anar agrupant fins a formar la silueta de les antigues torres bessones. L'obra, titulada 2.997 llums sobre Nova York, Harbor, s'ha creat l'abadia de Nova York, que ara estava traduint simultàniament, s'ha creat la participació de familiars de víctimes, supervivents i membres dels equips d'emergència.
0: I avui a la Zona Zero se celebra la cerimònia central d'aquest 25 aniversari amb la lectura dels noms de les víctimes i els tradicionals moments de silenci que recorden els diferents impactes i la caiguda de les torres.
2: Enguany, a més, s'hi afegeix un moment de silenci per recordar les persones que han mort posteriorment per malalties relacionades amb l'exposició a la pols de la zona del World Trade Center.
1: Però l'11S no només va deixar una ferida profunda als Estats Units, va transformar la seguretat dels aeroports, la política internacional i la lluita contra el terrorisme. I va anar seguit de les guerres d'Afganistan i també de l'Iraq. També va marcar profundament les relacions internacionals i la manera com viatjam avui.
0: I un quart de segle després, el record continua allà i avui, més que mai, l'11 de setembre torna a ser una jornada per recordar les gairebé 3.000 persones que varen perdre la vida i totes les que encara pateixen les conseqüències d'aquella tragèdia. Inoblidable, eh? Ho dèiem abans, tothom se'n recorda de què feia, on era exactament, perquè jo crec que eren unes imatges que ningú pensava que fossin imatges reals, semblava una pel·lícula de ciència-ficció. Com ha canviat el món, d'ençà?
1: Massa. Segurament la conclusió és que
0: la seguretat, la manera de viatjar, tot, pràcticament.
2: Aquesta reacció que hi va haver després, tancament de fronteres, ha canviat molt el món amb aquests 25 anys.
0: Arribam d'aquesta manera a les 11, amb el record de les víctimes de l'11 de setembre. Fem una aturada per publicitat a la tele, els informatius a la ràdio i tot d'un encet amb la tercera ja i darrera hora de programa.
3: IB3 Ràdio. Les notícies de les 11.
4: Bon dia. Desarticulat un grup criminal dedicat a introduir cocaïna a gran escala a Menorca. En total hi ha 11 persones detingudes, 9 d'elles a l'illa, i s'han decomissat més de 6 quilos d'aquesta droga. L'organització introduïa els paquets amagats en vehicles que viatjaven en vaixell des de la península cap a Menorca. Amb aquesta operació, executada per Policia Nacional, Guàrdia Civil i Agència Tributària, es dona per desmantellada la principal via d'entrada marítima de cocaïna a Menorca.
5: Els vehicles que feia servir la banda havien estat modificats per incloure compartiments on camuflar-hi la cocaïna. L'entramat estava liderat per un home resident a Ciutadella que feia servir una complexa logística per al trasllat de la droga, principalment en vaixell des de Barcelona i València. Els escorcolls, que es van fer de manera rutinària als cotxes de passatgers entre maig i juliol, es varen intervenir diverses quantitats de droga i amb el descurs de les investigacions es va concloure que no eren casos aïllats, sinó un entramat que estava lligat i organitzat. No van ser fins la matinada del 29 de juliol, quan un ampli dispositiu va dur a terme fins a 5 escorcolls simultanis, una a València i la resta a Menorca, que van desarticular l'organització.
4: I anem amb més qüestions. El president del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, es compromet a que el pròxim estiu ja estigui en vigor la norma que regularà el màxim de cotxes de lloguer que podran circular per l'illa. També el màxim de vehicles que hi podran accedir.
5: Una mesura que Eivissa i Formentera ja apliquen amb l'objectiu de pal·liar la pressió sobre les carreteres i que avui ha defensat Galmés en una entrevista al programa El Dia.
6: les puc anunciar que en la pròxima temporada turística aquesta regulació serà efectiva. Antes de final d'any aprovarem en el ple del Consell de Mallorca el nombre màxim de cotxes de lloguer que podran circular i el nombre màxim de cotxes que podran entrar.
4: I sense deixar la crònica política, el Partit Socialista demana un pla de climatització per evitar les altes temperatures que asseguren es pateixen a les aules de les Balears quan arriba l'estiu. La candidata del PSIP a la presidència del govern, Rosario Sánchez, ha lamentat que l'executiu assegura destini més inversió a executar els acords amb Vox, com el pla pilot de lliure elecció de llengua, que climatitzar els centres de les Balears.
7: Comencem el 2027 en cursos escolars en totes les aules de totes les Illes Balears climatitzades, amb un programa per plantar brats a tots els patis escolars, perquè no pot ser mai que tinguem els nostres fills i les nostres filles que s'estan torrant a l'hora del pati.
4: I la plataforma contra l'ampliació de l'aeroport de Palma ha convocat una manifestació, una concentració per al pròxim 20 de setembre. Reclama que es deixi de finançar la promoció turística i també que se deixi de fer obertures de noves rutes aèries.
5: La protesta serà davant la delegació del govern a les Balears i s'hi afegiran diverses entitats socials, ecologistes i veïnals. La plataforma ha fet una crida a través de les xarxes socials a participar en aquesta concentració i reivindica que és més necessària que mai.
4: I també estatal. Dimiteix el cap de gabinet de la delegació del govern a Ceuta. És Gonzalo Sanz, que plega després de la polèmica de les seues converses amb el CNI en relació a les possibles advertències sobre l'entrada massiva de persones a la ciutat des del Marroc. Segons la informació desclassificada d'aquesta setmana, recordem-ho, Sanz va rebre aquestes comunicacions del CNI a través de WhatsApp i es va mantenir a més una conversa telefònica d'11 minuts amb un agent del servei d'intel·ligència el 29 de juliol, que era el dia abans dels fets. El propi delegat del govern, Miguel Ángel Pérez Triano, va assegurar públicament que no va tenir coneixement d'aquests missatges ni d'aquesta conversa que hauria mantingut el seu cap de gabinet amb el CNI. Les 11:04, tornem a les 12.
3: Més informació a ib3noticies.com.

0: IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
1: El dia, amb Marta Grau.

0: 11:05, tercera i darrera hora de programa. S'incorpora Bernat Nadal als comandaments tècnics. Ens encanta en aquests moments demanar-nos què és allò del que parla tothom avui. No hi ha dubtes. Vos contam que a la fi ja sabem qui era o què era exactament aquell misteri que ens revoltava les Spice Girls.
1: Les Spice Girls han tornat a fer parlar als seus fans, però no exactament de la manera que ells esperaven. El grup britànic celebra enguany el 30è aniversari de Spice, l'àlbum que va fer esdevenir 5 joves en un fenomen mundial i va convertir el Girl Power en tot un moviment.
2: I l'anunci d'aquest aniversari havia començat amb molta expectació, ja ho sabeu. Les Spice Girls varen publicar a les xarxes socials un misteriós vídeo amb Wannabe de fons, gravat precisament a les escales que apareixien al vídeo d'aquesta cançó. I això va fer volar la imaginació de tots els fans, que varen començar a especular amb una possible reunió de les 5 Spice Girls i fins i tot amb una gira mundial.
3: Però, Joana, no va ser així. La gran notícia va ser una altra. El grup posarà a la venda el pròxim 6 de novembre 5 col·leccions especials amb els senzills de tota la seva discografia disponibles en diferents formats. La més assequible costarà 94,99 lliures, que venen a ser uns 110 euros, i inclourà tots els CDs. I la més exclusiva arriba fins als 323 euros, que incorpora els 14 senzills en vinils i CD, les cares B, demos inèdites com Do You Think About Me i un llibret amb missatges mai vistos de les 5 integrants.
1: El problema és que molts de fans esperaven una altra cosa. Les xarxes, la reacció ha estat més aviat freda, en seguidors que han criticat que els hagin fet pensar en una gira de reunió quan finalment el regal d'aniversari és una caixa de CDs i vinils. Així que, de moment, Girl Power sí, però World Tour no. No sé què en penseu d'aquest no retorn de les Spice. Tu, que de petit eres molt fan de ser Spice Girls, Maria Antònia?
3: No, a veure, ja ho he dit, és vera que no he estat molt propera, més que res per tema d'edat, però les típiques sí que els he ballat des de totes les rebel·les i ho he donat tot i més. Però me posa la pell de la gent que sí que és fanàtica, com si per mi fos un altre grup que m'agradés molt, i la veritat que me decepcionarien un munt, perquè si fan una cosa tan senzilla com treure discs, que evidentment abans ho comentaven a Joana, només els de comprar els col·leccionistes, o per aventura recordar aquest aniversari amb merchandising, perfecte, que ho anunciïn tot d'una. Que no creïn aquest hype, que abans m'ha sorprescat segut la paraula, Xisco, si després no faran una tornada plegades, no faran un concert o per aventura, jo me pensava que fins tot traurien cançó, i no.
1: Una marota que de petita ballava ser Spice Girls a Seuva, a Cau una amiga. Com has rebut aquesta notícia?
2: A Can Freix, ho pots acabar de contar. A Can Freix, que era allà on feien les reunions amb les meves amigues. I sí, estic decebuda, no? Decepcionada, moltíssim, molt enfadada, perquè no m'ho esperava. La veritat és que ja he dit abans, que segurament per la gent que col·lecciona o la gent que és molt fan de tenir en format vinil o en format CD la discografia dels seus artistes, li pareixerà perfecte, però jo crec que la manera de consumir que tenim ara la música no passa precisament per comprar discos de 300 euros a casa. Però bé, m'esperava una altra cosa, sincerament. Però jo no descart que darrere d'això hi hagi una altra cosa. No sé si ho vull pensar.
0: Ai, Barato, que optimista.
2: I me vull enganar.
0: No. És no sé molt optimista,
2: no sé.
0: Eh?
2: Jo ja sabeu que m'ho de gira en els espais. I clar, aquest girl power és not found.
1: Jo t'he de dir que en temes sentimentals, i quan ets fan de ja qualcú no deixa d'haver-hi un sentiment a darrere, no m'agraden les estafes. Ho dic perquè de vegades passa que la teva parella t'està anunciant tot el dia, avui vespre serà gros, avui vespre farem maig, i llavors també amb una caixa de bombons de 3 euros, que dius, amem, per favor, era necessari anunciar amb aquests escarafalls una caixeta de bombons? I doncs, les Spice han fet exactament el mateix. Duen tot el dia dient, ei, avui tindré una gran sorpresa per elles, que tornaran a fer calaix, també t'ho dic, perquè això de fer quatre caixes, crec que el millor enduir la nostàlgia i la memorabilia una mica massa lluny, i que potser s'haurien de deixar d'invertir tant d'euros amb aquestes coses, i que la gent, si fa un retorn, que el faci de veres. Aquesta setmana ja han viscut la nostàlgia dels anys 80, i per un moment han tingut la nostàlgia dels 2000, gràcies a les Spice. Potser haurien de deixar d'enyorar tant i començar a crear records nous. Ho dic perquè de vegades tens la sensació de que vivim en què qualsevol temps passat va ser millor, quan en realitat no entenem que el bo i el millor encara està per venir. El tenim, és el camí que hem de recórrer.
0: O sigui, que tu ets que penses que el bo encara està per venir.
1: Vull creure que sí.
0: Estimada, ets fill dels 80, de la nostàlgia, de que la música tenia una etapa en concret.
1: Un moment, jo som un home vell. que ja va néixer vell. Jo, en 6 anys, ja era així. I a mi ja m'agradava l'antic. Però, no, penso que també hem de tenir il·lusió per allò que vendrà. Ho dic perquè també pensar que ja està tot fet, que tota la bona música que teníem ja l'hem escoltada, que les pel·lícules bones ja les han fetes, a mi és una cosa que m'ha creat una mica d'angoixa cultural.
2: Home, diuen que comences a saber i quan comences a veure que la música actual ja no t'agrada res.
0: Ostres, idò, jo sóc supervea.
2: Clar. No has res que t'agradi, absolutament
0: no,
2: res.
0: No, sí, però penso que tant en la música com en el cinema sí que és vera que va haver unes etapes on sí que se feia molt bona música i molt bon cinema, i ara és veritat que, en la meva opinió, sí que és vera que la qualitat ha davallat. Sí, és inevitable.
2: Supos
0: que m'he fet major.
2: Supos que m'he vist a Marta.
0: Exactament, crec que m'he fet major. Confirma la meva teoria de que els espais s'han quedat fora d'obvés, perquè això només ho fa una persona que diu, mira, hem de treure profit d'això, què fem? Una gira? No, mos fa molta peresa, una gira... No estem encara per aquest trote i què fem? I de sort que surti aquesta edició...
1: Jo confirmo la meva teoria d'ahir que les altres quatre duen mesos tocant a Cas Beckham i li deien, Victòria, per favor, espavila.
0: La Victòria és l'única que tu creus que no vol tornar.
2: L'única
1: que
2: no necessita.
1: De fet, la reunió que vàrem fer, crec que va ser l'any 2019, si no vaig errat, 2012, Jocs Olímpics, 2019, vàrem fer una minigira per Royaume Unit i Irlanda, i la varen fer sense la Victòria Beckham, que també jo ho entenc. La Victòria Beckham ara és dissenyadora. Li ha costat molt que el món de la moda se l'aprengués seriosament i no només com una part de nu que feia música. I tornar a sortir amb aquestes coreos, amb aquests balls, i jo entenc que la Victòria Beckham no vulgui.
0: Se n'afluixa.
1: Perquè no ho necessita. Hi ha coses que només les fas quan necessites. És com si nosaltres ara mos quedéssim fora feina, aniríem a un programa d'aquests de... Mos convidaríem supervivientes i aniríem. Per què? Perquè hem de fer feina. Però na Beckham no ho necessita. Pot ser. Supervivientes, no.
0: Te llançaries de l'helicòpter?
1: Però hi ha altres... D'un helicòpter hi ha un fort necessari. O, per exemple, de qualsevol puig.
0: Per què no? En tot cas, era un dels centres de debat. Vos heu quedat amb ganes de comentar alguna cosa més sobre els espais?
1: No. Jo volia lligar l'aventura que suposa Supervivientes amb la propera aventura de la qual parlarem ara, que també necessita una gran forma física.
0: Sí, i tant, eh? No ho pot fer qualsevol. Vinga, vos ho explicam tot d'una. Parlem d'una d'aquelles cites que ja formen part del calendari i de la tradició de Mallorca. Torna la pujada de Lluc a peu de la part forana.

0: cita de la pujada de lloc a peu de la part forana ho fa enguany amb una xifra ben redona. Aquest serà ni més ni manco que la 45a edició d'aquesta caminada que cada any reuneix milers de persones de diferents municipis de l'illa.
1: La cita serà la nit del 12 al 13 de setembre. Els marxaires partiran l'hora baixa del dissabte, dia 12, des de 45 municipis de Mallorca amb un mateix objectiu, arribar caminant fins al santuari de Lluc.
2: I l'organització preveu enguany la participació de prop de 5.000 marxaires. Per segon any consecutiu, el Consell de Mallorca coordina aquest esdeveniment que comptarà amb prop de 200 voluntaris encarregats de donar suport i vetllar per la seguretat dels participants durant el recorregut. I enguany, amb aquesta 45a edició, la pregunta és inevitable. Com arriba aquesta tradició a una nova generació de marxaires? Quines novetats hi haurà? I com es prepara una caminada que mobilitza prop de 5.000 persones? En parlam amb el Llorenç Gelabert, ell és president dels Antiblouets de Lluc i organitzador de la pujada a Lluc, a peu de la part forana. Llorenç, molt bon dia i gràcies per venir a visita.
3: Gràcies a vosaltres.
0: No deus haver vengut caminant.
3: He vengut a peu, d'escotxo fins aquí.
4: Home, ja entrenant, sí.
3: No, per si m'ha dit... I no ha estat a prop, eh?
4: No. Perquè no és fàcil.
2: De vegades costa aparcar en aquesta zona, les coses com són. 45 edició, Llorenç, ja són moltes. Què significa arribar en aquesta xifra tan redona i què representa avui aquesta pujada a Lluc des de la part forana?
3: Bueno, aquesta xifra de 45 anys de pujada a Lluc a peu, primer de tot, es dona les gràcies a totes les persones que ho varen fundar ja fa 45 anys, des de l'Associació d'Antiblavet de Lluc, que l'Associació d'Antiblavet de Lluc durant aquests 45 anys ha tingut entre uns 5 presidents més o manco i 5 juntes que han fet possible que arribem a aquesta 45 pujada. Evidentment, aquesta pujada, des dels anys d'avió fins ara, ha fet un canvi radical. O sigui, abans, pujar a Lluc a peu era simplement una, diguéssim, una costum anual que tot sabeu que mallorquines i mallorquins pujar a Lluc a peu era una cosa que quasi una vegada a l'any s'havia de fer. Això l'Associació d'Antiblavets ho va institucionalitzar perquè el segon diumenge de setembre de cada any, que coincideix amb la Diada de Lluc, la Diada de Mallorca, que és Festa Grossa Lluc, pues se faci aquesta pujada. Aquesta pujada, evidentment, aquests darrers anys s'ha, diguéssim, ha tornat complexa diguéssim, de manera de seguretats, de moltes coses i de molt de permisos que s'han de treure a dia d'avui, que fa 20 anys no s'havien de treure. Això no és xerec, això és més complexa i és més feina, però evidentment l'Associació d'Antiblavet de Lluc va arribar un moment que fa 2 anys vam haver de decidir que no podíem tots sols dur aquesta organització i ho havíem de dir a algú. I res, vam tocar les portes del Consell de Mallorca i el Consell de Mallorca ens va obrir les portes de Pinta Ample i això ja enguany ja és el segon any i evidentment ja qui estigui en el Consell de Mallorca sap que cada any ha d'organitzar aquesta pujada i nosaltres, els Antiblavets de Lluc, estem orgullosos de que sigui l'institució supramunicipal la que dugui en marxa l'organització i tot el que és diguéssim, els permisos, el pla de seguretat, l'organització, amb tots els policies locals, protecció civil, guàrdia civil de trànsit, etc. I tots els permisos i paperassa que s'ha de treure, que ara el Consell, a més, enguany, ha donat una passa més, per jo molt encertada, que ha estat que ha tret un contracte major i va tret una empresa de Madrid, l'any passat va ser una empresa de ciutat, però l'any passat era mig contracte, només era una part de lo que era això, però enguany s'ha fet ben fet. I enguany, evidentment, quan és un contracte major institucional, tothom sap que això està obert i guanya el més econòmic i el més avantajós. A partir d'aquí, aquesta empresa de Madrid és una empresa molt professional, jo estic content, i estic content també del recolzament i del monitoreig del Consell de Mallorca, i evidentment que no ho podem fer d'una altra manera, els Antiblavets estem i estarem sempre davant el Consell de Mallorca perquè aquesta tradició tan mallorquina se faci cada any.
0: Jo, Llorenç, he de dir que he fet un parell de vegades aquesta pujada, per aventura amb una mica d'avantatge, perquè sempre l'he fet de sou, perquè sou d'aquest poble, perquè més avantatge que un que ve, per exemple, de Santanyí, sí. Però és vera que és un dia de reunió i de peregrinació per molt de pobles, de molta de gent dels pobles, que s'animen a venir. El germà d'Anna Maria Antònia, per exemple, farà aquesta sortida des de Cala Figuera, des de Santanyí, peregrinació per anar a veure... la Mare de Déu de Lluc, sí. No? Que és com una mica la tradició. Sí. Enguany esperau 5.000 marxaires, no sé si és una xifra que es manté o que ha baixat. Penseu que la gent se n'afluixa ja de fer aquest camí, aquesta marxa fins a Lluc, o ho han de tornar a fer reviure una miqueta?
3: Enguany, i ho dic amb orgull, ara estan veient avui en el WhatsApp de grup de tots els cap de pobles i tota l'organització, com tots els pobles ens demanen més guardapits i més llumets degut a la gran inscripció que hi ha. Sobretot també han d'estar orgullosos perquè enguany i per segona vegada se fa una inscripció nominal degut a les assegurances i tal, se donen nom, DNI i l'edat. I quan són menors, evidentment, han de tenir l'aprovació dels pares. Què passa? Que m'ho estan donant compte de que el jovent cada vegada és més. I hi ha molt de jovent que puja en aquesta marxa, bé sigui per fer, bé sigui per esport, però pugen a Lluc i se manté la tradició. I enguany, a hores d'ara, la veritat és que se tancaran les subscripcions avui o demà de matí segons quin poble i rossarem els 5.000.
1: Segons quin poble, ara ho han dit, perquè recordem que parteixen des de 45 municipis diferents de Mallorca. No sé com és de complicat o de factible coordinar tota aquesta mobilització d'una magnitud tan, tan grossa.
3: Estic content d'aquesta pregunta perquè, no és el mateix anar d'un lloc a l'altre. No vull ara aquí dir, però bueno, el Güell de Lluc a peu es complexa també i fa molt bona feina el grup Güell. Jo els vull donar la meva enhorabona. A més, tenim una amistat i una col·laboració conjunta. Però, clar, és diferent anar del Güell a Lluc a peu que de 45 pobles a Lluc. Els 45 pobles, a dia d'avui, en sots sistemes traza de la policia de tràfic i tots els sistemes d'esplà de seguretat, s'ha de traçar esplà de marxa de cada poble. La majoria de pobles d'Esplà converteixen a Sineu, antiga capital. De Sineu a Inca, que és el tram un poc més perillós perquè no poden tancar la carretera perquè és una artèria principal. Sí que està tancada d'Inca a Lluc. I tots els pobles de Tramuntana, Pollença i Alcudi tenen els altres traçats que també s'han d'establir com a traçats obligats, tenint en compte que hi ha un sistema mèdic que cobreix aquests traçats i tal. Tot el que és a partir de les 4 de la matinada que se diguessin sortida oficial des de la plaça del Bestiar d'Inca ja és més fàcil, perquè anem a un circuit tancat fins a Lluc de 16 quilòmetres i tot és més tranquil. Però bueno, estem a damunt i aquí estem.
1: En aquests 45 municipis, la seguretat, que crec que és un dels grans reptes, hi haurà prop de 200 voluntaris que partiran de diferents pobles. Quina feina faran, a més de les autoritats, aquests voluntaris durant tota la nit?
3: Els voluntaris són el cor de la marxa. Si els antiblevets no tinguéssim antiblevets i no antiblevets, que són col·laboradors i gent que estima Lluc, si no fos per tots aquests voluntaris de 45 pobles, no se podia fer la marxa. Simplement perquè cada poble té 10, 12 voluntaris, a tots, repeteix que tots els pobles, coordinats a través d'aquesta eina tan guapa que és el WhatsApp i tan útil. I, clar, a partir d'aquí, pues, tot estressat està cobert i cada poble demana les seves exigències de seguretat, estressat que du, etcètera, etcètera, i en la coordinació del Consell i l'empresa adjudicatari, pues, tot això té una organització perfecta, o quasi perfecta.
2: I en quina forma física ens hem de trobar per poder fer aquesta marxa a Lluc a peu? És a dir, si està...
0: Sí, com ha sobrat.
2: No... Jo vaig sobrar, però, per exemple, no és el mateix partir de Sauva que, per exemple, partir de Santanyí. Les necessitats són diferents.
3: És així. Jo crec, Xisco, en aquest cas, que més que tema d'estar en forma, com que només és un pic a l'any, és tenir el cap en forma. Si així un vol pujar a Lluc i s'ho pretén, pujarà de Santanyí, pujarà de Manacor o pujarà d'Artà. Però ho has de tenir clar, perquè en aquesta vida si tens les coses clares ho fas, i si no li tens clar no ho fas. A partir d'aquí jo l'únic que puc dir és se va tenir més, almenys empleades, no vull dir més,
4: però... Res d'estrenar, per favor, que és un clàssic, me compraré unes sabatetes, per favor, no, eh?
2: Res d'anar en xinel·les.
3: Res d'anar en xinel·les, ni res, unes deportives, còmodes, que ja et haguis duites, roba lleugera, a veure que ara fa més fresqueta que fa uns dies, això ajudarà a que la gent estigui sense xafogós, tirar més bé, i bueno, sobretot tenir ganes d'arribar i saber que diumenge hauràs de descansar, i dilluns tal volta hauràs de donar qualque excusa a la feina, perquè tindràs
4: unes... Ja estàs preparant el terreny, eh?
3: Això és l'únic.
4: Llorenç, mos pots descriure la sensació? Després, tu que has participat tantes vegades, no? Després de l'esforç, del cansament... L'arribada, no? Com se produeix aquest sentiment de germanor de tothom arribant, aquesta sensació de he complit amb el meu objectiu, com la podries descriure?
3: Sí, jo crec que la sensació d'una persona humana, quan tu, o sigui, dius faré això, i te poses aquella fita i la fas, aquesta sensació de complir amb aquella fita, això jo crec que és la màxima de les persones. Per dir, vull anar a Lluc a peu i vull arribar a Lluc. Ho faig. Vull fer allò o vull arribar al locutor de ràdio a IB3 Ràdio. I arribes i estàs orgullós d'aquella fita que has assolit. I d'això és exactament igual. I jo animo a tothom que pugui. I a més, és un símbol de mallorquinitat en a Lluc, i jo crec que aquestes coses són les que defineixen i diferencien els pobles a dins un món tan globalitzat.
4: On podem aconseguir més informació? Has dit que ja queda molt poquet, que sí. Tot d'una se tanquen ses...
3: Sí.
4: Però encara som a temps.
3: Sí. De,
4: o sigui que anem a facilitar tota aquesta informació per oients i espectadors que tal vegada es diuen no ho ha fet mai, sí. O fa anys que no ho faig. Qui sap si aquesta vegada m'assumaré?
3: Sí, bueno, hi ha una pàgina web del Consell i després tots els ajuntaments van anunciat a través de xarxes socials, a través de publicitat, cartells, i en els 45 pobles participants, pues saben que anant a l'Ajuntament, en el cap de poble, majoritàriament tots els regidors i bales que col·laboren i els vull donar les gràcies des d'aquí, pues se poden anar a apuntar, i bueno, la majoria d'ajuntament fins ara de cada vespre, migdia, hem dinat, i qualcun fins demà de matí. Però bueno, encara se poden apuntar i bueno,
0: i fora excuses.
3: I fora excuses.
4: Exactament.
3: I fora excuses.
4: Jo l'he estat un gust tenir-te.
3: El gust està en
4: més, perquè d'aquesta taula em sembla que només ho ha fet Joana Maroto.
0: Sí, i des de sobre, que no li vull llevar mèrit, perquè també té un valor i la seva cosona. Però bé, ja sé que no els tinc. Sí,
2: jo crec que faré...
0: És estrany més dur.
2: Parforana a Lluc des d'Esporca.
0: Ara ja vos està llevant mèrit, però...
3: No. Aquesta encara no la tenia
0: impressada. És el tron més difícil o no? Aquest... De Souva a Lluc?
3: Sí, bueno, la pujada més.
0: La pujada?
3: La pujada real, dint que Souva és mera manco fàcil. Ara, jo ara veré que moltes vegades, jo que som poble, som 22 quilòmetres de la pobla, però de Santanyí han de partir dissabte a migdia de Vetler 12 i de Cala Figuera, com l'any passat i l'altre, varen fer una sèrie de persones, això és potent. Aquí sí que has d'estar preparat mentalment per arribar a Lluc.
1: I físicament.
3: I físicament.
4: Idò, només podem acabar desitjant molts d'ànims a tots els marxaires, que no serà fàcil, és veritat, però segur que ho aconseguiran. Llorenç, moltíssimes gràcies de bé i nou.
3: Gràcies a vosaltres, gràcies i metres.
4: Uns consells més i tornem tot d'una.

0: IB3 Ràdio és cultura.
1: IB3 dona una mà a la Fundació Deixalles. A Deixalles treballen per la inserció sociolaboral de persones en situació de vulnerabilitat de les Illes Balears, alhora que impulsen la reutilització i protecció del medi ambient. Anima't, dona una segona vida a allò que ja no necessites i descobreix tot el que pots trobar a les seves naus i botigues de segona mà. Si vols donar, però no pots desplaçar-te, sol·licita una recollida domiciliària al 977-22-11. 977-22-11. Per més informació, pots visitar deixalles.org. Fundació Deixalles, per una economia que posa les persones i el planeta al centre.
2: Aquest diumenge torna a Esports 3 en joc.
3: Serà espectacular.
2: Des de les 4, Reial Mallorca-Sabadell, un partit per tornar al camí de la victòria.
4: Que repiqui l'escampada de la Seu!
2: Un diumenge on també estaran molt pendents d'Enric Mas i de la Vuelta a Espanya.
5: Tornar a ser Enric i tornar a disfrutar d'estar en el pòdium de qualque gran.
2: Esports 3 en joc, el millor espectacle radiofònic esportiu de les Balears.
0: De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau, IB3 Ràdio.

11 i 28 minuts apostant per un clàssic. Qui no ha donat voltes i més voltes, sobretot per ciutat, cercant aparcament? Una volta, dues, desesperació, nervis... I quan ja no saben ni on som, acaben deixant el cotxe més lluny de la nostra destinació.

0: dirà, mireu, aquest és el problema que un jove mallorquí, en Jaume García, ha volgut solucionar amb tecnologia, allò de trobar aparcament, i no estar com en Changuito fent voltes per Palma tot el temps. Ha creat Dovel, una aplicació gratuïta que ajuda a trobar les millors opcions per aparcar el nostre cotxe. Fa un temps ja va venir aquí, en aquest programa, a presentar-nos la idea, però sembla que la cosa no només ha avançat, sinó que s'ha polit i perfeccionat.
1: Així és, Joana, perquè l'aplicació ja té 4.500 usuaris i amb un sol clic mostra aparcaments, carregadors elèctrics, places accessibles i també la probabilitat de trobar aparcament al carrer segons la zona i l'hora. Ho fa amb un sistema de semàfors verd, taronja o vermell.
2: I ja tenim aquí el seu artífex i el podem saludar, Jaume García. Benvingut al dia. Com estàs?
3: Molt bon dia, encantat d'estar aquí.
2: I començarem per allò més important. Realment podem deixar de fer voltes cercant aparcament gràcies a una aplicació?
3: I de nosaltres apostem que sí. Hem duit aquesta tecnologia perquè ciutadans, a través d'un sol clic, puguin trobar on aparcar. Nosaltres el que fem realment és oferir totes les diferents opcions a destí, indicant per una banda aquesta probabilitat, no?, que estem comentant en un format de semàfor, de color verd, alta probabilitat, taronja, probabilitat mitjana, vermell, directament molt difícil trobar allà aparcament, en aquest moment, des dia específic i en aquesta hora, que sabem que els carrers van evolucionant al llarg del dia. I per altra banda, també entregant les diferents opcions, tant d'aparcament gratuïts, com són les esplanades, aparcaments privats, municipals, i com bé comentau, també treballar amb tant carregadors elèctrics com places de mobilitat reduïda.
0: Això també és important, no?, en el final, perquè tothom pugui trobar el seu lloc i...
3: Seria un 360,
0: no? Un 360.
3: Un 360 on puc trobar aparcament o quines opcions tenc a destí.
0: Clar, per això doncs que ho heu perfeccionat i ho heu polit, no?, d'ençà que vares venir ara.
3: Efectivament.
0: Recorda-mos una mica com funciona, no?, perquè cada fes usuari i d'on obteniu, per exemple, la informació sobre aquestes probabilitats de trobar aparcament.
3: I de... L'usuari el que li hem volgut plantejar és una interfàs molt neta i molt intuïtiva on amb un sol clic pugui cercar, ja sigui destí, és a dir, indicar, jo per exemple vull anar al centre de Palma, té l'opció de cercar-ho, o a través del botó d'aparcar ara, que hem anomenat així. D'aquesta manera apareixeran totes les diferents opcions. Com bé comentau, també tenim el tema de les probabilitats, que aquí és una construcció de tecnologia pròpia. És a dir, si informació i les dades són nostres, ja han estat construïdes per l'empresa, que és precisament on resideix el valor, i el que fa funcionar és diferents models d'intel·ligència artificial que combinen tota aquesta ingesta de dades pròpies i t'entreguen la probabilitat d'una manera molt intuïtiva i molt senzilla de cara a l'usuari. Un carrer marcat en verd, taronja, o vermell.
4: Home, això ajuda moltíssim a descongestionar, no? Perquè ja, si veus tot vermell, ja ni te detraques.
3: Exacte.
4: En aquesta zona.
3: Aquesta és l'idea, poder portar informació de valor quan l'usuari té un moment d'incertesa molt gran, que sabem que durant el dia sol sorgir.
1: I també una pregunta que segurament molts de nostres oients espectadors s'han fet qualque vegada, o s'estan fent ara perquè no coneixien d'abans l'aplicació, que fins a quin punt és fiable? Jo, si entres a l'aplicació i veig que hi ha dos llocs, que dos és bastant poc, m'arrisc a anar fins en aquell carrer, o dic, no sé si serà el 100% fiable. Com els podem convencer?
3: Pues nosaltres treballem les dades i la tecnologia, per nosaltres ha adquirit un caire molt, molt important, i el que sí que treballem és en la fiabilitat de les dades. La recopilació de dades ha estat massiva, de tal manera que quan podem indicar aquest color, nosaltres tenim, òbviament estem xerrant en termes de probabilitat, però tenim una certesa bastant, bastant gran de que allà podràs trobar aparcament.
4: Però si la Maria Antònia va en aquesta llum verda, no?, que li indica que hi ha pàrquing, i de sobte, abans d'arribar, s'ha ocupat aquest lloc, m'imagino que li bota una alarma, no?
3: Sí, i nosaltres de fet oferim més d'una alternativa sempre, és a dir, indicant més d'un carrer, no únicament un carrer, sinó que tens diverses opcions al voltant, perquè entenen que se pot donar aquesta situació, però sempre tindries una altra alternativa marcada d'escolor adient en el cas d'aquell carrer. Entenen que els carrers respiren de certa manera al llarg del dia d'una manera diferent, no el mateix de matí que es vespre, i nosaltres ho indicam a través d'aquest semàfor.
0: Clar, 4.500 usuaris ja s'han fiat, no?
3: 4.500... Més de 5.000 actualment.
0: Més de 5.000, o sigui, ja n'hi ha 5.000 que... Bé, com a mínim ho han volgut provar, ja han volgut veure si és efectiu o no. Vosaltres que heu après durant aquests primers mesos dels comportaments i dels hàbits dels conductors?
3: Sí, nosaltres, tot i que el primer model que plantejàvem era molt col·laboratiu, el que vam entendre és que l'usuari realment necessitava una resposta directa. No volia les friccions de la col·laboració, sinó volia que li entreguéssim una resposta directa i que li aportéssim valor en aquell moment d'incertesa. Llavors, el major aprenentatge ha estat en polir la solució de tal manera que depengués exclusivament de nosaltres com a empresa, és a dir, entregar aquesta informació de valor i no que els usuaris haguessin de connectar entre ells.
2: I perquè si gent ho entengui, com recaptau aquesta informació? Perquè si una cosa té mobilitat, és un pàrquing. Com vagis una mica despistat, ja no el trobes.
3: Sí, nosaltres, com deim, treballem diferents opcions, tant a la part de carrer com, per exemple, en els pàrquings. En els pàrquings privats, el que sí que fèiem és proporcionar informació de quantes places disponibles queden en aquests pàrquings privats, és a dir, ocupació en temps real, que això sí que s'accés en aquesta informació i recopilació d'aquestes dades és molt més senzill. De cara en el carrer, el que fèiem precisament pues, és treballar... És a dir, el que és purament la tecnologia darrere és el nostre valor i no que van diguent tampoc com se fa, però sí que és el valor que intentam aportar. I la manera més fàcil de comprovar-ho pues, precisament és provar-lo. Així que nosaltres animam a que ho facin.
2: Si m'agrada no desvetllar secrets industrials, llavors mos poden copiar la patent.
4: Jo ho provaré perquè és vera que és un mal de cap. Quan t'intentes i dones voltes i després te poses nerviós, no són conscients de com estressa un cotxe.
3: Correcte.
4: Per exemple, un embòs. Qui no s'ha estressat a un embòs? Com no te vagi bé la música en aquest moment? És vera, els embossos estressen. Quines probabilitats hi ha de que aquesta aplicació, que a més és una aplicació que fomenta sobretot la sostenibilitat, perquè evita concentracions de cotxes en un lloc en concret, m'imagino si això fos possible, per exemple, a tot Espanya, de que podria reduir emissions.
3: O sigui,
4: va molt més enllà de que faciliti i la vida de les persones, parlant també de sostenibilitat.
3: Sí, nosaltres, de fet, és una cosa que tenim molt present i que intentem també incorporar dins de l'estratègia de l'empresa. L'aplicació està feta i està escalada a tot Espanya. És a dir, tot i que el terme de probabilitats, que és la tecnologia que treballem més en camp, ara mateix funciona tant a Mallorca com a Màlaga, nosaltres donem resposta tant de pàrquings com places de mobilitat reduïda com de carregadors elèctrics a tot Espanya, ja no s'estan cercant. I precisament el que volem fer és reduir el temps mitjà de

0: L'equip que ho ha fet possible a través de d'Uber, aquesta aplicació que ens facilita l'aparcament, que segur que molts ens esteu escoltant des del cotxe, que segur que molts esteu just ara intentant cercar pàrquing, probablement, en aquestes hores, per cert, difícil, aquesta hora, sobretot si un va a ciutat, no? Que tot ja està obert, que tot el trull ha començat, és veritat, és molt complicat, sobretot en aquestes hores. 11:37, uns consells i continuem.
1: Welcome to Mallorca, wonderful sky. Everybody wanna be a part of paradise. Entre bicicletes i cotxes llogats, pots arribar on vulguis, però oblida't d'aparcar.
2: Guiris van, van, van, van i venen. Guiris van, van i venen.
3: El dia, IV3 Ràdio.
4: IV3 Ràdio és entreteniment.

0: No.
1: El 12 de setembre viu la Diada de Mallorca. Celebram 100 anys del cant de la Balanguera. Consulta el programa complet a consell de Mallorca.es.
2: La cultura és allò que tu vius, el que tu llegeixes, el que tu veus, balles, toques. Cada generació fa la seva cultura. I si ets 08, ha arribat el teu moment. Amb el Bo Cultural Jove, si fas 18 anys al 2026, tens 400 euros per a gaudir de la cultura. I ara també per a crear-ne. Perquè la cultura la fas tu. Ministeri de Cultura. Govern d'Espanya.
3: Els capvespres d'IB3 Ràdio canvien i milloren per tu. En acabar l'informatiu migdia, com ja és costum, farem...
4: Oh, sorpresa!
3: Un tempo. A les 5, els xiu-xiu més glamurosos de Balears...
5: Ja som aquí, ja hem arribat!
6: Com això? Com esteu?
3: Avançaran l'hora de trobada amb els agents. Més tard, després de l'informatiu vespre, les converses i entrevistes a partir d'una paraula polisèmica a entre avui i demà. I a les 10, el món de la cultura es podrà escoltar amb calma a l'aviador. IB3 Ràdio és informació, és entreteniment. Consulta la nova programació a ib3.org/ràdio. El dia. IB3 Ràdio.

11 i 40 minuts. Aquest divendres, Palma té una cita amb un dels artistes mallorquins que més lluny ha arribat. Estem parlant de Rels B. Recordam, actuarà al Parc de la Mà en un concert gratuït i multitudinari amb motiu de la Diada de Mallorca.

0: A mi me gusta que me tire... Cita amb la música i amb Res B, però qui és realment Res B? Segur que vos ho demanau. O no, perquè molts ja el coneixeu. Però bé, darrere aquest nom artístic hi ha en Daniel Heredia Vidal, nascut a Palma el 1993. Va néixer i créixer a Sant Gotleu i va començar molt jovenet en el món del rap i de la producció musical. Abans de dedicar-se professionalment a la música, va fer feina, entre d'altres coses, de cambrer i de picapreder.
1: I aquell jove, que començava a fer música de manera pràcticament independent, s'ha convertit en un dels grans noms de la música urbana en espanyol. Res B anà construint una carrera que combina hip-hop, rhythm and blues, reggaeton, pop i sons llatins i que li ha permès continuar una enorme, consolidar una enorme projecció internacional. El seu vincle amb Mallorca, però, continua molt present. De fet, el 2025 ja va protagonitzar un dels concerts més importants de la seva carrera a l'illa, el recinte de Son Moix, coincidint amb la publicació d'Afrolova 25, un disc de 9 cançons amb una sonoritat marcada pels ritmes afro-caribeans, l'amor i l'estiu.
2: I ara torna a casa amb un concert que serà molt especial, no només perquè serà gratuït i s'espera una assistència d'entre 50.000 i 60.000 persones, sinó perquè arriba en un moment de canvi artístic per al mallorquí.

0: Res bé, acaba d'avançar, d'explicar i de contar al món que Gaviotas de Cristal serà el seu nou treball. Ha anunciat que prepara aquest nou projecte musical amb influències de bossa nova i sons lofi, que no sé exactament què és, però ja l'haurem d'escoltar quan surti. Per tant, aquest concert podria servir també per descobrir aquesta nova etapa del cantant i Xisco, segons mos ha dit i avançat el president del Consell de Mallorca, mos esperen sorpreses també, perquè podria haver-hi qualque cosona que seria no s'espera.
1: Sorpreses que podrem veure per Ivetres Televisió, que oferirà el concert en directe i en exclusiva precisament avui vespre a les 9 i mitja, que durarà fins a la mitjanit. Una retransmissió amb més de 17 càmeres i 2 drons per intentar mostrar aquest espectacle des de tots els angles i traslladar l'ambient del Parc de la Mà a les pantalles.
2: I és el pla que tenim per avui vespre, companys. Ens veiem després del concert o a través de la televisió o in situ al Parc de la Mà i que comenci a les totes el cap de setmana. Idò, deixant de banda la música per parlar del com. És veritat, hi ha moltíssimes coses que han ocorregut i que han deixat de banda i que no volen fer-ho més. Una setmana més arriben els quioscos, les portades de les revistes i ho fan amb una protagonista absoluta, la princesa Eleonor, i el seu primer dia com a universitària.
3: ¿Y sabes?

La princesa de Liana és la protagonista de totes les portades de les revistes d'aquesta setmana. Ara en farem un repàs. Totes li dediquen la portada sencera amb una excepció. La revista 10 Minutos, que ha decidit posar la princesa en finestra esquerra inferior per posar una reina dels escenaris a pantalla total, Naitana.

0: Però centrem-nos en la notícia de la setmana. La princesa ja ha començat una nova etapa en la seva formació. Després de 3 anys a les Forces Armades, la princesa d'Astúries ha començat aquesta setmana els estudis de Ciències Polítiques a la Universitat Carlos III de Madrid, al campus de Getafe. El seu primer dia, Liona va arribar 10 minuts abans per començar aquestes classes, va saludar el rector i diversos responsables de la universitat i davant dels periodistes només va dir que anava amb moltes ganes. Han de dir que hi havia més de 50 mitjans de comunicació acreditats per això tanta propaganda que li han fet a les portades de Hola, Lectures i Semana, perquè totes han volgut dedicar la seva portada en aquesta estrena estudiantil. La gran diferència respecte a la universitat que va viure son pare, Felip VI, el 88, és precisament aquesta voluntat de normalitat, que no sé si ho van aconseguir aquest primer dia, perquè 50 mitjans acreditats, el rector que la va saludar, els consellers de la universitat que la van saludar, el Videll, que li dona Carmanyola, no ho sé, però que si ho volien fer normal, va ser de tot, etc.
1: Estem compartint les imatges del moment, en concret, que el que se refereix a en Xisco, que descrivim pels espectadors, i és fotògrafs, càmeres, un noturà, pràcticament.
0: I dèiem normalitat perquè recordem que al rei Felip li varen adaptar el pla d'estudis, li varen fer un itinerari acadèmic específic que no li faran a la princesa Eleonor. A més, ella ha accedit a la carrera mitjançant el sistema d'admissió primerenca per a estudiants que han cursat el batxillerat estranger. Recordem que ella no ha fet selectivitat, no ha fet la pau, sinó que va estudiar a Gales. La seva elecció també té un punt simbòlic. Eleonor estudiarà a una universitat pública i hem de dir que hi ha hagut una feta Eleonor, i és que la nota de tall de Ciències Polítiques enguany ha passat d'un 9,5 a un 10,7, que hi ha mala pata. Que tu tota sa vida hagis volgut fer Ciències Polítiques,
1: ai, no,
0: lluitant per tenir un 9,5, hagis set un 9,70 i no t'entrin perquè enguany s'ha posat de moda aquesta carrera. Llavors, 40 alumnes per classe en qui compartirà curs, tot i que ella no anirà cada dia a classe. Hi ha hagut aquest efecte a Liono i també li varen fer un menú especial a la cafeteria, un menú que se deia Con Encanto Real.
1: No és
0: veritat. Sí, que incloïa, entre d'altres plats, llenties ecològiques, espaguetis a la marinera, bacallà al forn i opcions veganes. Hem de dir que varen fer un cartell així un poc cutrango amb intel·ligència artificial que s'ha de dir menú Con Encanto Real.
1: Sense paraules.
2: De pasta de moneda.
0: I la bossa que duia, si voleu més detalls,
1: venga,
0: és d'una marca espanyola. El model se diu Andy, no donen sa marca. Costa 169 euros i hem de dir que després que ella sortís amb aquesta bossa s'ha exaurit i ja tothom vol dur la mateixa bossa que duia la princesa. I a la revista Hola li dedica gairebé tota la portada, però també tenim un tema que és en Cayetano de Alba Petitó, que també hi ha el mala pata. Ell cobri les portes de casa seva a Cantàbria pensant-se que li donarien portada i justament la princesa havia començat a escola. En Cayetano de Alba es dut de Salvatierra a obrir les portes d'aquesta casa, que poca broma, és un poc com que teva, Marta Garau, són 480 metres quadrats a una finca de 20.000 metres. Ha dit que ell vol que se conservi una mica el patrimoni de la casa d'Alba, que ell confia que el seu germà gran ho defensarà en Fernando i que no ho convertiran tot en hotels boutique, que això ha estat una nespla fora mans a sa família, t'ho ha dit ja.
1: Recordant tot el que ha corregut amb aquesta sèrie de veïnats afectats que havien d'abandonar el seu edifici sent molt majors.
0: Així és. I parlant d'ell mateix, assegurar que està en un dels seus millors moments vitals i que després d'un procés de teràpia sent que comença finalment a ser el verdadero Cayetano. Fins ara...
1: Fins ara
0: era la versió semi i ara ja tornes a ell. Però més enllà de Liono, hi ha vida a ses portades, vos he de dir, que també han de comentar més coses. Per exemple, la portada Lectures, que mos diu Cimera d'Estrelles, el Festival de Venècia en so premi que li varen donar a George Clooney. Llavors també tots els detalls del funeral del rei Harald de Noruega, que ja saps que a mi el tema del fill adoptiu d'en Håkon m'té segrestat, s'enteniment i tot, perquè, atenció, en Màrius Magnus li repetiran el judici. La primera vegada que li varen fer judici, son pare adoptiu no era rei. Ara, el pare adoptiu serà rei. I se repeteix el judici de Snin.
2: O sorpresa.
1: La justícia és igual per tothom?
0: Per tothom, jo no sé, perquè clar, Noruega és Noruega, si les costures dels súbdits noruets aguantaran el fet de que, ja que ells teòricament brevetgen de ser una democràcia plena, que se repeteixi un judici que en aquest jove no el condemnin.
2: Recorda'm. Que l'altre dia parlàvem de sa, de que Nòrdits creuen molt en la reinserció, però, sí, però és que no hi ha hagut reinserció. No n'hi ha hagut en cap moment, perquè aquesta lot no ha estat a la presó. Aquesta lot ha estat a casa seva tancadet a un palau. I clar, ja supos que la gent, al final, la ciutadania, el poble llano, dirà: a mi, una cosa, és que aquesta lot no té ni sant reial com perquè hi hagin passat tantes coses. A mi m'ha escarrufat, igual que en Xisco, veure que se l'ha tractat. Evidentment, aquesta lot ha crescut a palau. Aquest predí era com el seu predí, això ja ho sabem. Però no han tingut massa vista,
0: sí,
2: de passejar-lo per allà.
0: El lloc prominent que li han donat, tant en el funeral d'estat com en el transport d'esfèretre del rei Harald, més totes les fotos que han compartit per donatsos en el regnat d'en Håkon i na Mette-Marit, a mi me sembla escandalós. I recorden que la princesa Mette-Marit tenia i mantenia correspondència
2: amb
0: Epstein i comentaris, que ja ho han dit aquí, que no mos cansem de repetir-ho, perquè quan una cosa mos indigna, tu i a mi,
2: no només era
0: tenim tendència a repetir-ho. Que
2: sí,
0: no només és que volguessin tenir París com a escenari, no, del seu idili, sinó que ella pensava que la gent pobra no hauria de tenir fills. Que dius, escolta, que si tots els fills m'han de sortir com esteu, o lo millor tu també t'haguessis hagut de plantejar fer servir profilatzi. I tot això que s'hagués estalviat a Noruega. També t'ho ha dit Mette-Marit. Ja està aquí, puc leer. I llavors, a la portada de lectures, mos queden a Verónica Hidalgo, recorda'm Miss Espanya, que en parlàvem la setmana passada, que trenca el seu silenci i creu en la innocència del seu home. Recorda'm que el varen tancar a la presó per un tema una mica lleig de blanqueig de capitals. Ara sí, companys, però a la portada de setmana, perquè vos vull demanar, teniu 16.000 euros tiradors?
2: Ara mateix no.
1: Ja m'agradaria. A mi en què es volen invertir.
0: Ho dic perquè Tita Cervera, se ets duquesa Thyssen, lloga el seu vaixell a 16.000 euros es
2: com
0: dia.
2: Com és que
1: necessita cash?
0: Te pots sentir una Tita Cervera de la vida i pots llogar aquest vaixell.
1: Jo crec que Tita necessita cash, fa temps que ho anuncia.
0: No me diguis que no és una meravella.
1: Home.
0: Creus que hauríem de fer un,
1: però ve
0: una vaca
1: patró,
0: entre tots?
1: O va sense patró, quan tu el vols llogar? Perquè
0: no,
1: imagina que amb aquest preu
0: no,
1: tindràs 16.000, mariner.
0: 16.000 en patró.
1: Ah, en patró.
0: Crec que no entra cuiner.
2: Mira, no necessitem...
0: Que també t'ha dit 7.000 euros perquè va menjant uns entrepans de paté. No sé si és allò que jo m'imaginaria a un dia en alta mà en el vaixell de na Tita Cervera.
1: De totes maneres, tenen poques notícies, perquè per treure aquesta...
0: Hi ha molt de paparró. Sí. Georgina Rodríguez conquesta l'Estora Vermella del Festival de Venècia, qui va anar, que també t'ha dit si Venècia necessita a Georgina Rodríguez magre, i Lídia Lozano cada dia donant suport en el seu home, en Charlie, que ha estat malaltat. Digues.
2: No, jo anava a dir que ni necessitàvem anar en el vaixell de na Tita Cervera, ni necessitàvem la bossa tan cara de na Leonor. A robar somos humildes.
1: Saps el que necessitam? Que mos escriguin els nostres oients, clar, i espectadors, que mos diguin el que més els hi agrada, allò que necessiten, les crítiques constructives. Aquest programa no el feim nosaltres, ja ho sabeu. Vosaltres sou imprescindibles, oients i espectadors, cada dia posant sobre la taula un tema, una pregunta, una situació, o simplement obrim els telèfons i els whatsapps. Allò que mos indigna, que mos sorprengui, ja saben els oients i els espectadors que mos ho poden traslladar, Maria Antònia.
3: Així és, Marta, aquí volem que entri la veu de nostres oients i espectadors, perquè cada dia plantejam una pregunta a xarxes i volem que hi participeu, així que ja ho sabeu, agafeu el telèfon i envieu-nos un missatge de WhatsApp al
4: 646 93 45 01, al WhatsApp d'IV3 Ràdio.
3: O si sou més del directe, mos heu de telefonar al 971 13 99 00. Contau-nos què en penseu de la qüestió que feim cada dia a xarxes, com per exemple la que hem plantejat avui de què fèiem en el moment que es va produir l'atemptat de l'11S, i un espectador mos ha contestat que ell era a classe fent quart de l'ESO i se va enterar en sortir de les aules que havia succeït aquest atemptat.
1: És curiós, perquè hi ha moments de la història que tothom recorda perfectament que feia,
2: sí,
1: on
2: aquest
1: era,
2: un...
1: amb qui se trobava, i aquest és un, sens dubte.
0: Jo estava comentant un poema de Jaime Gil de Viedma, perquè l'endemà tenia un examen, com sempre deixava els treballs per el darrer dia, i estava rematant el treball que havia d'entregar l'endemà a Poesia Espanyola Contemporània.
3: Jo no era nada, no vos puc dir, companys.
1: Ai, per favor.
0: Jo no era nada.
2: No era nada. Jo també ho record. Jo era... A més, era un dia entre setmana, i després d'anar a l'institut, que jo anava a l'institut, sempre quedàvem amb les amigues per fer un cafetet en espat de souva, i des d'allà ho vàrem poder veure, i jo me pensava que era una broma. O sigui, jo no m'ho creia. Jo de no pot ser mai, deu ser una pel·lícula. I la veritat és que... de llavors han canviat moltes coses com a massa en el món que coneixem actualment.
1: 11:54 minuts, és temps d'esport.

0: Marco Ribas, bon dia. Com se presenta aquest divendres i sobretot ja posant el focus al cap de setmana?
1: Bon dia, i d'on de parlar de ciclisme una vegada més, perquè Enric Mas està més a prop de guanyar la Vuelta a Espanya. El ciclista mallorquí va fer ahir un pas molt important per acostar-se a la victòria en una de les etapes que a priori més perillava, no?, el seu lideratge, que és la contrarrellotge de 32 quilòmetres entre el Puerto de Santa María i Jerez de la Frontera. Enric Mas va acabar cedint només 33 segons respecte a Primo Roglic, que és el segon, un dels grans especialistes a les cronos, i d'aquesta manera manté el mallot vermell amb 1 minut i 37 segons d'avantatge sobre l'eslova. Una diferència que cobra molt de valor, tenint en compte que encara queden dues etapes de muntanya. I avui arriba una d'aquestes, la 19a etapa, amb més de 210 quilòmetres entre Vélez Màlaga i Peñas Blancas Estepona, amb una exigent ascensió final de gairebé 19 quilòmetres. Per tant, Enric Mas afronta ara el tram decisiu per a convertir-se per primera vegada en campió a la Vuelta a Espanya.
0: I doblem aquesta informació d'en tan sols una horeta i concretant també els detalls. Xisco, que tinguis bon cap de setmana.
1: Moltes gràcies, igualment.
0: I ara contingut de les illes, el contingut del programa del dia, que just està a punt de començar. Així que, si vos sembla, a Menorca, Clara i Mamí, ja la tenim. La poden saludar. Bon dia.
2: Bon dia. Avui, el dia Menorca, telefonarem a en Ramon Arimar Torres. Ell és aficionat a la pesca de raor i acaba de guanyar també el campionat de pesca de raors del Club Nàutic de Ciutadella. La temporada va començar dia 1 de setembre i volem saber un poquet com està anant i quines són les tècniques per la pesca d'aquest peix tan preuat a la gastronomia menorquina. Després ens visitaran els estudis una Sant Climentera que viu als Estats Units. Ella és epidemiòloga social, doctora en biomedicina i professora de la Facultat de Medicina de la Universitat de Maryland a Estats Units. Nester Villalonga és a Menorca i volem conèixer els projectes d'investigació amb els que està fent feina. És divendres, després de les vacances durant el mes d'agost i després de festes de Gràcia, torna la secció de la crònica social menorquina amb en Silvia Pons.
0: Bon cap de setmana, companya. També bon cap de setmana per Jaume Noguera i l'actualitat amb el dia Mallorca. Bon dia de nou.
3: Bon dia. Mira, avui ens centrarem en dos pobles que han fet de la recollida selectiva i de la porta a porta i de la bossa vermella tot un èxit. Començarem per el Gaida, que en poc mesos ha assolit unes taxes de gairebé un 80%, i acabarem per Andratx, perquè allà també en 3 mesos, en molt poc mesos, la cosa ha anat molt bé, gran, òbviament, gràcies a nets andritxols i els algaidins, que són ells els que reciclen. Els ajuntaments hi posen mitjans, però són ells els que reciclen. I avui amb en Xavi Oliver, en el nostre món de paraules i de músiques, viatjarem a la cuna dels blues. Un diuen que és Mississippi, però en realitat és Àfrica. Parlarem dels blues dèbils, aquells dimonis blaus de la tristor que van donar origen a aquesta música, que va ser l'origen un poquet de pràcticament tota la música moderna, Marta.
0: Parlant de música, per acabar, si t'assembla, ens queda un minut i mig, així que aprofito per convidar oients i espectadors a la Diada de Mallorca. Serà una diada demà amb moltíssima música, moltíssima cultura, però ja comença avui, en concret avui vespre. Recordem, Rels Bio oferirà un concert gratuït al Parc de la Mà i demà serà investit fill predilecte de Mallorca. A la gala institucional també seran reconeguts Concha Buica com a filla predilecta, l'actor Michael Douglas com a fill adoptiu. Hi haurà medalles d'honor per a noms com Tomeu Penya, Toni Ballador, Cucorba o, a títol pòstum, Pere Sant Pol. Recordant que enguany la celebració té també una protagonista musical, la Balanguera, que fa 100 anys que va ser interpretada públicament per primera vegada i que avui és l'himne oficial de l'illa de Mallorca. Recordeu que si no voleu gaudir dels concerts, sempre teniu l'opció de triar IB3 Televisió, avui a partir de les 9:30, amb una gran quantitat de càmeres, en concret unes de 7 i 2 drons. Oferirem tots els detalls d'aquesta gala, d'aquest concert. Jaume, te trobarem per allà o triaràs IB3 Televisió?
3: No, triaré IB3 Televisió, però diré una cosa de l'ubicació. Tota la meva família va anar a veure en John Newman i la veritat és que la ubicació és molt còmoda pel públic, perquè s'està molt ample, hi ha molt de lloc, hi ha molt d'excusats, hi ha moltes barres, és molt còmode, molt bon lloc, perquè se talla tota la via cintura de davant a la catedral. Molt bona idea.
0: I des d'aquí animem a la gent a que pugui gaudir d'aquesta manera especial aquest cap de setmana. Nosaltres tornem dilluns a partir de les 9 i, com sempre, moltíssimes gràcies per seguir-nos.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 12. Bon dia. Just a aquesta hora està previst que comenci a Felanitx el minut de silenci en memòria de la veïnada que va morir dimecres a la riuada que va afectar els carrers d'aquest municipi. Acaba així oficialment el dol que ha decretat l'Ajuntament per retre homenatge a la víctima. Mentrestant, dos dies després de la forta tempesta, encara hi ha 300 abonats d'Endesa que continuen sense llum a causa dels efectes provocats pel mal temps. Banyalbufar i Esporles són els municipis més afectats, principalment les zones rurals d'aquests dos indrets.
1: Endesa ha informat que en alguns punts de la xarxa està destrossada, és difícil accedir-hi a totes les zones. Hi ha equips desplaçats que fan feina a contrarrellotge per establir el servei el més aviat possible. A més, al port d'Escanonja, els serveis d'emergència continuen també fent feina. Fa 6 anys aquest petit nucli ja va patir molt per l'esclafit i ara ha tornat a rebre els efectes del cap de fibló que va entrar. Segons ha informat l'Ajuntament de Banyalbufar, totes les cases han patit els efectes del fort vent. Dos clients de l'hotel de Bunyola, situat a prop del conegut camí de la Volta de General, han tingut també danys lleus, a més de desperfectes, sobretot el mobiliari exterior.
0: I més qüestions. El president del Consell de Mallorca es compromet a acabar la legislatura amb un topall màxim de places turístiques. Això sí, encara no ho ha pogut concretar fins on arribarà aquest topall, perquè assegura que els estudis de càrrega no han finalitzat.
1: Sí que ha dit Llorenç Galmés en una entrevista avui de matí a IB3 en ràdio que el límit estarà per davall de les 430.000 places que varen heretar de l'anterior equip de govern quan varen entrar al Consell el 2023. El dirigent popular ha criticat les queixes de l'oposició en un tema que també ha considerat l'esquerra no va saber solucionar.
2: Jo entenc que estiguin nerviosos perquè és una mesura que qualsevol partit d'espata d'esquerra l'anterior legislatura havia impulsat, però que l'expresidenta va aturar i no va deixar evolucionar, per tant estan nerviosos davant aquesta aprovació per nostre equip de govern d'aquesta mesura tan important que és un clan social i que la gent a Mallorca demana que duguem a terme.
0: I de la plana laboral, el sindicat USO ha duit davant el Tribunal de Mediació i Arbitratge el TAMIP a la Conselleria d'Educació i ho fan perquè denuncien que incompleix el compromís de pagar el retard del 2% pendent de l'any 2020 als docents de la concertada.
1: El responsable d'Educació, el sindicat majoritari a l'escola concertada, Juan Carlos Lorenzo, assegura que la conselleria incompleix l'acord signat l'any passat. Assenyala també que si no hi ha una solució immediata, USO interposarà una demanda col·lectiva.
3: La conselleria incumple dicho acuerdo, alegando un acuerdo firmado con la consellera de Treball de Minoración y nosotros, evidentemente, vamos a llegar hasta el final con el conflicto colectivo porque hay un acuerdo firmado, hay un acuerdo de gobierno que reconoce la deuda y, por lo tanto, se tiene que cumplir lo que se firma.
0: I també us expliquem aquest divendres que ha estat desarticulat un grup criminal dedicat a introduir cocaïna a gran escala a Menorca. En total hi ha 11 persones detingudes, 9 d'elles a l'illa, i s'han decomissat més de 6 quilos de droga.
1: L'organització introduïa els paquets amagats als vehicles que viatgen en vaixell des de la península cap a l'illa. En l'operació executada per la Policia Nacional, també agents de la Guàrdia Civil, l'Agència Tributària, es dona per desmantellada la principal via d'entrada marítima de cocaïna a Menorca.
0: I un darrer punt, en aquest cas de la crònica estatal, perquè el PP ha manifestat aquest divendres que res no està per sobre de la defensa d'Espanya. Això en resposta a la declaració del Ministeri d'Exteriors del Marroc, a la qual lamenta que partits polítics espanyols i en llarga trajectòria, sense fer al·lusió directa al Partit Popular, han caigut, ha dit el Marroc, en una escalada irracional i populista. I d'així arribem a les 12:04. Més notícies a la una.
4: Més informació a ib3notícies.com. A Ciutadella, 100.9. A Menorca, 88.6.
5: El dia Menorca, amb Clara Imamí i Pere Gibert.

0: Noteu bé aquesta data, sobretot si viviu a Ciutadella. Els cotxes a la plaça d'Esborn tornen el 21 de setembre en un bon dilluns per començar la setmana animats i acatant la sentència del Tribunal Superior de Justícia. La cosa a dia d'avui queda així. Una part de les places d'aparcament tornaran, però no totes, perquè les terrasses que havien quedat a l'asfalt de la plaça es mantindran igual amb l'espai de la terrassa delimitat per la seguretat dels que estiguin fent un cafenet, prenent alguna cosa o dinant, sopant. I perquè puguin mantenir les taules exteriors, perquè, clar, l'ordenança actual no permet situar-les damunt de les voreres. Això, però, no agrada als 22 comerciants demandants que estan en contra d'Esborn peatonal. Demanen que les terrasses se situïn temporalment a d'altres passeig fins que es modifiqui l'ordenança. Diuen que mantenir les terrasses a l'asfalt no és compatible amb el contingut de la sentència. A més, també critiquen que l'Ajuntament esperi fins dia 21 de setembre restablir el trànsit rodat i executar les mesures cautelars. Sembra tot plegat un conflicte constant. Molt bon dia, amigues i amics. Benvingudes, benvinguts al Dia Menorca i Vetre Ràdio. És divendres 11 de setembre.
1: Benvinguts al Dia Menorca.
2: Bon dia, Menorca.
3: Benvinguts i benvingudes.
4: Comença l'espectacle.
5: Ara.

Bueno, avui tenim tres cultures, tres dies, tres... Bé, avui és l'any nou jueu a Israel. És sediada a Catalunya. I als Estats Units se celebra el Dia dels Patriotes. Així que molt bona música aquí, un poquet de tot de les tres cultures dels tres països. Gràcies a en Jordi Fàbregas, el control tècnic. La comunitat israelita celebra el Rosh Hashanah, o any nou jueu, una festivitat religiosa d'antiga tradició per a rebre...

9 anys, que comença d'acord amb el calendari jueu i celebra la creació del primer home segons el Torà. Sant Nou jueu és conegut també com la festa de les trompetes. Segons la tradició, sona el so d'una banya i després s'encenen espelmes durant les dues nits de celebració i es mengen plats típics d'aquesta festivitat religiosa.

A Catalunya, cada 11 de setembre, Dia de Catalunya, es commemora la pèrdua de la seva autonomia enfront de l'absolutisme borbònic, aquest dia que va caure a la capital de Barcelona després d'un llarg setge de més d'un any que va posar punt final a la llarga guerra de successió espanyola.

0: als Estats Units avui celebren el Dia dels Patriotes. Aquest dia commemora l'aniversari de les batalles de Lexington i Concord, les batalles que van començar la guerra d'independència dels Estats Units el 19 d'abril de 1775.
1: Un munt de gent endollada en el mòbil mirant a la pantalla, no se miren ni se mouen, a casa seva no els aguanten.

0: També avui, 11 de setembre, els atacs de l'11 de setembre de 2001, que també fem un poc de record i de commemorar aquest tràgic atemptat que va passar als Estats Units, ja que relem de sons a ESA, doncs també fem aquesta menció.
1: Aquí hi ha bon rotllo, pal i alegria.
2: Això és una passada, la gent està animada, els grans moments ara i fotrem fins a matinada.
0: No hi... I naltros que estem animats perquè ens encanta aquesta hora del dia retrobar-nos amb tots valtros
3: molt,
0: aquí.
3: Molt,
0: sí, molt, molt, molt polit. Tenim un telèfon, un WhatsApp, que si teniu ganes de dir-nos qualque coseta, fer-nos arribar un missatget o fins i tot, bé, una suggerència, el que vulgueu, una salutació. Aquest és el WhatsApp del Dia Menorca, apunteu.
4: 628-746-986.
0: Una altra vegada.
4: 628-746-986.
5: Canta, hasta que te duela la garganta, baila, como si no hubiera mañana, salta, haz lo que te dé la gana.
0: N'Excel, que mos diu el telèfon del Dia Menorca, el WhatsApp, i que el tenim per aquí. Excel, com estàs? Bon dia, te puc dir hola ara, que encara no et toca?
6: Hola, què tal? Sí,
0: molt
6: clar,
0: bé,
6: educació per davant de tot.
0: Home, sempre, que ja estàs aquí. A més, tenia ganes també que ens compartissis en els nostres oients. Jo feia ara aquestes referències dels diferents, d'unes efemèrides del dia 11 de setembre, i tu m'ho relacionaves, la guerra d'independència dels Estats Units amb Menorca, perquè estàs llegint el fantàstic llibre d'en Marc Pellicer.
6: Correcte.
0: De Corsaris.
6: Correcte.
0: Què saps, vam?
6: No, bàsicament...
0: No.
6: No, vull dir que la guerra d'independència dels Estats Units sembla que ens cau molt en fora, però realment va tenir també una afectació molt important a Menorca, perquè en el moment que hi ha aquesta revolta dels colons nord-americans contra la seva metròpoli, que aleshores era Gran Bretanya, van els països, diguem, com França i Espanya, van veure un moment de debilitat, el que era aleshores una de les grandíssimes potències mundials, com era la Gran Bretanya, i van donar suport, diguem, als colons, als rebels nord-americans, per mirar d'afablir el que era la potència britànica, una de les flotes marítimes més importants en aquell moment. Aleshores, Menorca era britànica, i per tant aquí tenim la vinculació, i aquí van començar a aparèixer els primers vaixells, els primers corsaris, que eren doncs aquests pirates legals, per entendre'ns, amb permisos per part del governador de Menorca en aquell moment, que tenien permís per interferir en la mesura del possible i interceptar vaixells o bé espanyols o bé francesos, ja siguin doncs, sobretot per tallar el comerç i el tràfic marítim d'aquell moment. I Menorca era un enclau doncs molt valorat per poder fer aquestes qüestions, i va tenir un gran seguiment, això dels corsaris, aquí a Menorca. Una investigació, lògicament, d'en Marc Pellicer.
0: Bueno,
6: tot el mèrit és seu.
0: Bueno, el mèrit d'en Marc Pellicer, però escolta, bon mèrit d'haver-ho explicat de memòria, improvisadament, així preguntant-ho en directe en aquests moments.
6: Ho tinc fresc.
0: Ho tens ben fresc.
6: M'ha caigut el llibre a les mans fa poc, perquè he hagut d'esperar fins ara, perquè està molt demandat a la Biblioteca Municipal de Ciutadella, fins que no l'han llegit doncs tota la gent que anava davant meu a la llista, no l'he pogut recollir, el vaig recollir la setmana passada, i ara tinc un mes per llegir-lo, perquè hi ha encara una llarga llista d'espera que volen llegir aquest llibre.
0: Passa molt després.
6: T'has de portar la llista de la biblioteca. No sé si...
0: Però no ho diguis a ningú, me'l resta... passes. Ai, que ho estem dient en directe.
6: A la resta de biblioteques bona, en deuen tenir altres exemplars.
0: Segur que sí. Escolta, amb gran poder d'oratòria, eh? N'Excel Camarasa, Marc Pellicer, ja saps, si necessites que algú que et faci qualque presentació, N'Excel és molt bo fent-ho, i se sap el teu llibre meravellosament bé. Uns relats que estan en aquesta música que ha posat en Jordi Fàbregas, és un musical de Hamilton, l'Alexandra Hamilton, que també narra tots aquests fets que ens explica en Excel i que estan també recollits en aquest meravellós llibre de corsaris de Ciutadellenc, Marc Pellicer, que li enviem també una salutació des del Dia Menorca. No.

0: I justament vos he d'explicar que avui tenim una menorquina, Sang Climentera, que viu als Estats Units i la tindrem aquí al programa perquè ha estat uns dies aquí a Menorca. Ella és epidemiòloga social, doctora en biomedicina, professora de la Facultat de Medicina de la Universitat de Maryland, Estats Units. I volem conèixer quins són els seus projectes d'investigació. D'aquí una estoneta vindrà als estudis d'IV3 Ràdio per contar-nos-ho. Ella és Nester Villalonga Olives. Abans, però, telefonarem a en Ramon Arimar Torres, aficionat a la pesca de raor, que acaba de guanyar el campionat de pesca de raors en el Club Nàutic de Ciutadella. I avui és divendres, després de ses llargues vacacions que li hem donat a en Silve Pons durant el mes d'agost, o que s'ha agafat ell bé. Després de festes de Gràcia, avui torna per fi Vernissage amb la crònica en Silve Pons, social menorquina, a la recta final del programa i disposat a portar-nos i explicar-nos moltes coses des d'avui fins que arribi Nadal, no?, com a mínim.
1: Compro musilla, compro fue de ti.
0: Naxel Camarasa, que ja el tenim per aquí, mos posa el dia de ses notícies. Per on passa aquesta actualitat avui divendres?
2: Doncs passa avui per la plana de succeïts, perquè hi ha una nova operació policial contra el tràfic de drogues. Guàrdia Civil, Policia Nacional i el Servei de Vigilància Duanera de l'Agència Tributària han desarticulat una banda criminal dedicada al tràfic de cocaïna a gran escala. S'han detingut un total de 9 persones, 8 de les quals aquí a l'illa i una altra a una localitat de València. S'han intervingut més de 6 quilos de cocaïna de gran puresa. El jutge ha decretat presó per als principals responsables de la trama, liderada per un home resident a Ciutadella. El modus operandi de la banda es basava a amagar la droga en compartiments ocults dins vehicles. De fet, empraven cotxes de la mateixa marca i model per agilitzar la creació d'amagatalls per a la droga. La investigació es va iniciar en detectar l'increment d'enviament de droga a l'illa durant la temporada turística. Durant els mesos previs ja s'havia actuat contra aquest grup criminal amb diferents detencions a l'illa. En tot l'operatiu s'han detingut 11 persones, 9 aquí a Menorca. També és notícia això que comentaves a l'inici del programa. El proper dia 21 tornarà el trànsit rodat a la plaça d'Esborn, així ho ha comunicat l'Ajuntament. Es recuperaran una part de les places d'aparcament eliminades, però no la totalitat, ja que les terrasses que havien davallat a la calçada es mantindran. La policia local delimitarà aquestes terrasses dels 5 establiments per garantir-ne la seguretat. Es retirarà el mobiliari urbà que s'hi havia instal·lat i es repintaran de blanc els aparcaments, que ara seran gratuïts. Així ho ha explicat la batlessa Maria Jesús Bagú.
3: Així estan, ells han determinat que les 5 terrasses autoritzades podran continuar ubicades a la calçada, sempre amb tots els elements necessaris per conviure amb aquesta circulació i aparcament de vehicles sense disminuir la seguretat.
2: La continuïtat de les terrasses vol minimitzar els perjudicis per als establiments i garantir que el sector de la restauració de la plaça pugui mantenir la seva activitat. Els negocis ho celebren. Sentim Margarita Sastre, de la Cafeteria del Cercle Artístic.
4: Esborn, sense terrassa no en feia menys feina, ara en fa més. I ara es fet era que ja ho havien comprat, compres cadires i taules i sombrilles i baró de llevar, això no era gens agradable. Això em pensa que això ajudarà a tots, i això crec que anant xerrant tothom se pot entendre. Que han d'entrar cotxos que no entrin i que s'acomodin a posar les allà on tots hagin de posar.
2: Els demandants, però, han fet ja un escrit al jutjat per demanar que no es mantinguin les terrasses, per oposar-se a aquesta iniciativa de l'Ajuntament i demanar que es traslladin dalt de la plaça d'Esborn. I en plana política, el PSOE urgeix al Consell perquè la regulació de la limitació de vehicles arribi a temps per a la temporada que ve. Els socialistes posen una xifra damunt la taula, reduir en un 15% els cotxes que aquest estiu han entrat a l'illa. Sentim Pepe Mercadales, el secretari general del PSOE Menorca.
5: Que ho tinguin tot llest. La llei aprovada pel Parlament, el reglament aprovat pel Consell Insular, la xifra exacta de cotxes que sembla que no tenen clara. Ho veiem molt difícil que després de tota aquesta deixadesa siguin capaços de que la limitació estigui en vigor si estiu que ve. Ara, el PSOE estarà sempre al costat de les solucions.
2: Recentment, recordem, el Consell ha acordat modificar la llei reserva de la biosfera al Parlament per poder aplicar aquestes restriccions a l'entrada de vehicles.
0: Aquestes són les notícies a les 2:30 més i ampliades abans que en Axel Camarasa s'agafi cap de setmana de vacances.
2: I el dilluns.
0: De descans. Dilluns també.
2: Dilluns també.
0: Però si te vas agafar dimecres, quants dies tens de vacacions?
2: És que treballo massa.
0: No treballes massa, jo treballo massa.
6: Sí, és un despiporre total.
0: Si tu dilluns no vens, Bueno, jo sí que vindré, gràcies, company.
2: Clar, és que tu ets l'important, jo no.
0: Sí, no,
2: jo
0: tu
2: sóc
0: també,
2: accessible.
0: No, tu ets molt important. En fi, on vas? Te quedes? Te'n vas?
2: No, ja, toca avió avui.
0: Toca avió, on te'n vas?
2: Fora de l'illa.
0: Fora de... És que ara ja li tinc una mica d'enveja i tot. Gràcies, bo cap de setmana, no deixes viatge.
6: Si estiu que és sumament calorós, que fa molta calor. Que m'ho penseu? Que jo no ho veig? Ah, clar que fa calor. Jo vull dir un altre vídeo. La calor existeix. Afronteu-la. Compre-vos un pingüino. Si teniu doblers, compre-vos un split o un ventilador.
0: Bueno, no ho tenim tan malament, ara. Ja tenim un poc de ventilador si obrim la finestra. Tenim cel estirat i cel clar aquesta hora del dia, que alguns nivolats d'evolució diurna que ocasionalment poden deixar alguna precipitació dèbil al capvespre.

0: fa.
1: I sí, hi ha canvis notables a les temperatures, sobretot a les nocturnes, mínimes de 14 graus, màximes de 29, que es mantindran estables i semblants durant tot el cap de setmana per mort d'aquest ventet de tramuntana que tenim avui i que també seguirà dissabte i diumenge.
0: Perquè fa son, és un fum que no fa nosa.
1: Les 12:20 minuts, pausa i seguim.
2: IB3 Ràdio és participació.
3: A Silme estem cercant un o una responsable de gestió de projectes de software. Si tens ganes de consolidar-te en una empresa informàtica amb gran impacte en l'administració pública de Menorca, te volem conèixer. Consulta les bases a l'apartat Ofertes de treball del nostre web www.silme.es. Tens temps per enviar la teva sol·licitud fins al 21 de setembre de 2026. No perdis aquesta oportunitat. Uneix-te a Silme.
4: Quin impacte tenen els conflictes bèl·lics en la salut de les poblacions? En el marc de la 37a Escola de Salut Pública de Menorca arriba una nova edició dels col·loquis Josep Miquel Vidal, Humanisme i Salut Pública. El periodista Rafael Vila San Juan, director de l'àrea de translació i impacte d'IES Global, oferirà la conferència Conflictes bèl·lics i salut pública. Dijous, de 7 de setembre a les 8 del vespre, a la seu del Consell Insular de Menorca, a Maó. Activitat oberta a tothom. Més informació a emsp.cime.es.
2: IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
5: El Dia Menorca. Fet a casa.

0: El mes de setembre, a més de ser el mes de tornar a la rutina, d'inici d'escurs escolar, també polític, del final de les vacances, de les festes patronals de Menorca, també és el més esperat pels aficionats a la pesca d'esraó, perquè s'aixeca la veda d'aquest peix de roca tan valorat per la gastronomia menorquina l'1 de setembre. Per tant, el mes de setembre fa gust a raó. Ens acompanya via telefònica el guanyador del campionat de pesca d'esraors 2026 del Club Nàutic de Ciutadella, en Ramon Torres Pellicer. Com està, Ramon? Bon dia, benvingut.
1: Hola, bon dia.
0: I demanar-te disculpes perquè em sembla que m'he equivocat, he dit un llinatge que no tocava i he posat el teu nom malament, així que, Ramon, disculpes.
1: Acertada, no passa res.
0: Com va anar el campionat, aquest campionat de pesca de raors?
1: Pues va anar bé, no ens podem queixar gens. La veritat és que la part meteorològica era bo i a causa de les temperatures van tenir que decidir unes zones de pesca diferents de les habituals, però bueno, va estar bé, va anar molt bé.
0: Com és un campionat de pesca de raors? Perquè pescar raors té una tècnica ben especial, li diuen sa pesca de sa paciència.
1: Sí, la veritat és que sí. Per norma general, el raó és un animal que sol menjar quan el sol pega. Vull dir, si està ennivolat no sol digar tant. Són molts de factors que influeixen i entre ells la temperatura de l'aigua tampoc és molt convenient perquè està molt calenta. Però, bueno, en aquest cas passa. I jo no em puc queixar, la veritat. Van decidir el dia abans a veure què fèiem, què no fèiem i com que el part meteorològic era bo, van decidir anar a una zona del sur que ens va acompanyar.
0: I com va ser, quants d'exemplars vau pescar i quin és perquè no sé com es valora per ser el guanyador, quantitat o l'exemplar que pesa més?
1: Tot influeix, el màxim de quantitat possible, sempre i quan dins l'1 per res, que en aquest cas són 50 per pescador, en aquest cas eren 100, i la peça major també fa punts.
0: Quines són les zones, perquè ara ho dèiem, Ramon, la pesca està controlada per l'administració, la pesca de raor, hi ha unes normes que s'han de complir per pescar a raons. Quines són?
1: Exacte. En aquest cas, es permet pescar 50 raons per dia per pescador. Vale? Uh-huh. En el cas nostre no vam fer escupo, però va ser suficient per presentar-nos un campionat i poder guanyar com està en aquest cas. Altres normes, sempre hi ha la veda, que es va obrir dia 1 de setembre. I les zones són zones arenoses. En aquest cas, per la temperatura de l'aigua, i que no ha fet tampoc a temporal, descomptant aquests dos dies enrere que hi ha hagut ara, les zones estan un poquet brutes, diguéssim. I a raó, diguéssim, no era tan efectiu. En canvi, diguéssim, el que són les platges, que ja s'ha s'alga i això, perquè estaven brutes. I nosaltres vam elegir uns puestos on, diguéssim, no hi ha platja, però hi ha arena, a pocs metres d'aigua, entre 20 i 40 metres. Uh-huh. I no sé què podria explicar més.
0: Aquesta modalitat, aquesta pesca, està a les zones, hi ha algunes que estan prohibides, està controlat, com dèiem, per l'administració. Des del 2019 es va prohibir, per exemple, la pesca a la Reserva Marina de Silla de l'Aire. No sé si hi ha alguna altra prohibició, alguna novetat que vos hagin fet arribar en aquesta nova temporada de pesca de raor que va començar el primer de setembre.
1: Sí, hi ha les zones del nord, diguéssim, que són reserves integrals, que lògicament aquí hi ha uns dies concrets i inclús la reserva integral no es podria pescar de cap modalitat. I inclús a la banda de llevant, com xerrant la zona de Punta Prima i la zona aquella d'allà, de Dia de l'Aire. Mm-hmm. Tot el resta, pues, sí que es podria, dins el que es pot, sí que es pot pescar.
0: I fins quan es pot pescar? Quan s'acaba la temporada?
1: Pues exactament, no ho sé, perquè jo soc un tipus de modalitat que, bueno, no la pesc freqüentment. Nosaltres hi anem, diguéssim, el primer mes i poca cosa més. Mm. Però normalment me sembla que és fins al mes d'abril que acaba o alguna cosa així. Tenim tot s'hivern per dir. El que passa és que sí que es ve que temporada més d'hivern, el raó solen enterrar, diguéssim, i ja no hi solen assar.
0: Perquè hi ha diferents modalitats també dins de sa pesca d'esraor, o també hi ha altres espècies, perquè no sé si, per exemple, si aneu a sortir o pescau raor, si hi ha altres espècies que també s'aprofiten per pescar, que algunes també siguin cada vegada més poc freqüents, el pedàs, per exemple.
1: Sí, hi ha espadars, hi ha també a vegades pot sortir qualque moll, a vegades també pot sortir qualque aranya, pinxa, vull dir, hi ha diversos tipus de pesca, de peixos que poden picar, inclús també per equivocació es pot enganxar un verderol, m'entens? Però bueno, com que no fan sa mida encara, se molla i ja està. Vull dir, ocasionalment solen pescar aquest tipus de peix. Tu vas a les raons i pots agafar un pedaç, pots agafar una aranya. I, però bueno, tu després ja decideixes el que vols. Jo, per exemple, personalment només vaig a les raons i ja està. L'alto o moll. I, en canvi, hi ha gent que li agrada moltes pedaços i hi ha gent que li agrada moltes les aranyes. Ja sigui per fer suc o per el que sigui.
0: I de les raor que es fa aquesta veda que es pot pescar durant un temps determinat, uns 6 mesos més o manco crec que és aquesta temporada.
1: Sí.
0: I això evidentment es fa per tal d'assegurar la temporada de cria d'aquesta espècie, d'aquest peix tan valorat. Notes que hi ha hagut amb aquestes restriccions, amb aquestes proteccions de l'espècie, està en aquests moments en un bon estat de salut, es raor?
1: Jo considero que sí. Jo considero que sí. Molta gent diu que no, però, vam, sí que és veritat que jo em sembla que influeix més tema de temperatures d'aigua, que pot ser que raó no hagi sortit encara, o els hi costi més menjar, que l'aigua també està una mica, diguéssim, com que està calenta, doncs hi ha la barba aquesta que deim verda, que són algues, entens que també fa que estigui una mica bruta encara, i ells doncs, encara no estan l'actius que hauríem d'estar. Potser saber de ser obert ara i potser fan bo a partir de l'octubre, com aquell que diu, no? Tot es retrasa un poc.
0: Sí, la temperatura de l'aigua de la mà, que aquest estiu la tenim més calenta que mai, evidentment també
1: sí,
0: influencia les espècies animals, i això ho anirem veient, supos, progressivament i poc a poc, i persones com valtros que pescau a raó, tindreu també, sabeu com està... Hi ha moltes persones que estiguin sortint a pescar durant la temporada de raó?
1: Sí, sempre n'hi ha.
0: Sempre n'hi ha.
1: Sí. Abans, personalment, jo som una persona que m'agrada sortir 2 o 3 vegades en raó. Sí que és veritat que només està permès que fan 50, però, per exemple, com que fem per casa i prou, jo què sé, potser si som 4 o 5 a casa, doncs comptes 4 o 5 per persona i ja està. No, però personalment sí que veig que hi ha molta gent que li agrada, m'entén? Igual, això és igual que tot. Hi ha gent que li agrada més a serrar, hi ha gent que li agrada més a raó i aprofita d'anar a pescar unes coses o les altres.
0: El que sí que agrada...
1: Afició...
0: Digues.
1: Mana.
0: No, dic que sí que el que agrada és menjar-lo, perquè és un peix molt valorat per la gastronomia menorquina. Com es cuina? Què el fa especial? Quin és el secret d'aquest peix, que és un dels més cars d'Espanya, de fet?
1: Si et som sincer, això és cosa més de familiars. Jo no som... M'agrada molt anar a pescar-lo, però si et som sincer, jo no m'agrada menjar mel. No m'agrada.
0: Mira.
1: Personalment, això no m'agrada. En canvi, a la meva família, la meva mare, els germans, els meus sogres, la meva família sí que li agrada. Li agrada molt farol frit. Enfarinat.
0: Enfarinat. I de Ramon, moltes gràcies per estar una estoneta amb naltros. No sé si sortiràs en els pròxims dies.
1: Sí, Déu, és tornar a sortir.
0: De fet,
1: quan ara, quan paqui ho entens, dissabte mateix, per exemple, demà,
0: cap de setmana,
1: anar a fer unes tonetes al matí sempre és polit.
0: I de fantàstic.
1: Demà és polida.
0: Fantàstic. De fet, en aquests moments, en el Club Nàutic de Ciutadella, hi ha també un equip que estan participant en el Campionat del Món de Pesca d'Altura,
1: sí,
0: Itàlia.
1: Sí, així és, el nostre president.
0: El president. I mira.
1: Sí.
0: Idò, que vagi molt bé. Moltes gràcies, Ramon Torres, aficionat a la pesca d'arró i guanyador del campionat de pesca d'arròs del Club Nàutic de Ciutadella. I,
1: moltes gràcies.
0: Escolta'm, si qualque dia us en sobren un poquet, mos avises i venim l'equip a tastar-lo. Vam, com està de bo.
1: Tot ho tenim en compte.
0: Gràcies, una abraçada.
1: A vosaltres, adéu, bon dia.
2: El dia Menorca. Ara tornem.
3: IB3 Ràdio és cultura.
4: A Silme estem cercant un o una responsable de gestió de projectes de software. Si tens ganes de consolidar-te en una empresa informàtica amb gran impacte en l'administració pública de Menorca, te volem conèixer. Consulta les bases a l'apartat Ofertes de treball del nostre web www.silme.es. Tens temps per enviar la teva sol·licitud fins al 21 de setembre de 2026. No perdis aquesta oportunitat. Uneix-te a Silme.
5: IB3 dona una mà a la Fundació Deixalles. A Deixalles treballen per la inserció sociolaboral de persones en situació de vulnerabilitat de les Illes Balears, alhora que impulsen la reutilització i protecció del medi ambient. Anima, dona una segona vida a allò que ja no necessites i descobreix tot el que pots trobar a les seves naus i botigues de segona mà. Si vols donar, però no pots desplaçar-te, sol·licita una recollida domiciliària al 977-22-11. 977-22-11. Per més informació, pots visitar deixalles.org. Fundació Deixalles, per una economia que posa les persones i el planeta al centre.
6: Aquest diumenge torna Esports 3 en joc.
7: Serà espectacular.
6: Des de les 4, Reial Mallorca-Sabadell, un partit per tornar al camí de la victòria.
8: Que repiqui l'escampada de la Seu!
6: Un diumenge on també estaran molt pendents d'Enric Mas i de la Vuelta a Espanya.
9: Tornar a ser Enric i tornar a disfrutar d'estar en el pòdium de qualque gran.
6: Esports 3 en joc, el millor espectacle radiofònic esportiu de les Balears.
2: El dia Menorca, fet a casa.
0: Les 12:35 minuts.
10: Quin impacte tenen els conflictes bèl·lics en la salut de les poblacions? En el marc de la 37a Escola de Salut Pública de Menorca arriba una nova edició dels col·loquis Josep Miquel Vidal, Humanisme i Salut Pública. El periodista Rafael Vila San Juan, director de l'àrea de translació i impacte d'IES Global, oferirà la conferència Conflictes bèl·lics i Salut Pública. Dijous, de 7 de setembre a les 8 del vespre, a la seu del Consell Insular de Menorca, a Maó. Activitat oberta a tothom. Més informació a emsp.cime.es.
0: D'aquí uns dies comença justament una nova edició de l'Escola de Salut Pública, una trobada de referència pels experts de la salut pública des de fa 37 anys que aborda qüestions claus de la salut des de diferents mirades. Avui nosaltres volem fer una mirada a alguns temes de salut pública a través dels ulls d'una santclimentera que actualment viu als Estats Units, a la zona de Baltimore. Ella és epidemiòloga social, doctora en biomedicina, professora titular de la Universitat de Maryland, Esther Villalonga. Olives, com va? Bon dia, benvinguda.
11: Bon dia, com esteu? Moltes molt gràcies contenta. Per convidar-me, estic supercontenta d'haver vingut avui.
0: Nosaltres contents que estiguis avui per aquí. Escolta, m'has fet quants dies per aquí a Menorca?
11: Pues fa 2 mesos i mig que som aquí, eh?
0: Bueno, molt bé, tot s'estiu.
11: Vaig arribar aquí a finals de juny i he tingut la sort de fer quasi tot s'estiu perquè me'n vaig haver d'anar un parell de vegades. Me'n vaig anar a Corea, a juliol, a fer uns dies a la universitat. Ara vinc de València i ara ja demà m'he de tornar. Ara
0: demà
11: ja
0: tornes?
11: Sí.
0: Bueno, així que has estat fent un poc de vacances, un poc de gaudir de la família, però també un poc
11: sí,
0: de feina.
11: Sí, feina fora i feina a casa també. Ho he pogut combinar molt bé.
0: Bueno, llavors fas feina als Estats Units, però vas també pel món, a València, i has anat a fer feina.
11: He anat a fer feina a València,
0: quins
11: sí.
0: Quins projectes tens en aquests moments entre mans?
11: A veure, a València me van demanar una catedràtica a la Universitat de València, que es diu Amparo Oliver, que està a la Facultat de Psicologia, que ells, des de que va passar allò de Sedana fa 2 anys, van voler demanar un projecte en el Ministeri per poder estudiar un

0: Ets professora i també doctora en biomedicina, tot plegat relacionat amb salut pública, també sí. Epidèmies, que suposo que durant la pandèmia vas tenir
1: molta feina.
0: Sí, molta feina, i cada vegada rellem més de possibles epidèmies o de possibles desastres naturals. Tot això al final són afectacions i tot té una conseqüència en la salut pública de les diferents societats del món.
1: Exacte, tal qual, és així, tal i com dius. Nosaltres, els que som epidemiòlegs, fem feina en tot tipus de malaltia. A vegades la gent es confon perquè deim epidèmia i sona a malalties infeccioses, però l'epidemiologia es dedica a estudiar, així, en termes molt senzills, les causes de qualsevol tipus de malaltia, sigui infecciosa, sigui no infecciosa, estudiar moltes càncer, que no és infecciós. En cas de Covid era infecciós, que llavors comportava, doncs, uns temes específics, però tractar amb tot tipus de malalties.
0: I la salut pública, segons el territori, també imagino que canvia, perquè deu haver-hi alguns temes compartits, però a Menorca, Espanya i Estats Units, on tu resideixes habitualment, els temes i les societats no tenen res a veure.
1: No tenen res a veure, i per als epidemiòlegs socials això que és un caramel·lo, no? Perquè llavors la realitat social de cada banda... Jo el que faig és... Jo vaig estudiar sociologia primer, biomedicina després i estadística. Clar, llavors... és un caramel en el sentit que en funció de com la societat es mou, es comporta i les exposicions que tu tens, desenvolupar més unes malalties o unes altres. I també, per exemple, població rural, població urbana també és molt diferent, no? Vull dir que no és només a nivell de país, o sigui, a nivell de diferents països tenen epidemiologia diferent, però també després aquí podem veure clarament doncs, unes diferències que podem veure probablement a un territori rural de Castella en comparació a Madrid. No? O sigui, la qualitat de l'aire a una banda i a l'altra és diferent, i això és una cosa que ens determina la salut, possibilitats laborals ens determinen la salut, possibilitats de quin tipus d'educació pots rebre també ens determinen com ens mourem i com serà la nostra salut i qualitat de vida en un futur també.
0: Aquí a Menorca, que has estat durant tot el mes d'estiu, a més tens la família aquí, per tant coneixes bé, nascuda a Sant Climent. Sí. En enguany, l'Escola de Salut Pública, que també hi has participat en diferents ocasions i coneixes bé, poses focus en el problema de l'habitatge com a problema de salut
1: tant,
0: pública.
1: I tant, o sigui, és un determinant social molt important, o sigui, un accés a una vivenda. Ara, malauradament, jo ho veig que això és una... És un problema aquí i per tot. O sigui, als Estats Units també hi ha un problema molt greu. La qualitat, o sigui, la capacitat d'adquirir una vivenda cada vegada és més difícil. Ho hem viscut a Barcelona, ho vivim aquí a nivell d'illa, ara ja, però hi ha una manca d'habitatge molt gran. I clar, llavors, si tu has de... La teva capacitat econòmica és baixa i, a més, adquirir una vivenda és tan difícil, clar, llavors tindràs menys doblers per altres coses que tu probablement necessitis, no? Llavors, el tema de la vivenda és un tema que hem de tocar i menys mal que ens hi estem dedicant, per arribar tard. Arribem tard a moltes coses, eh? I ara ja quan és una alarma és quan ens hi dediquem més, que és el que ens ha passat, per exemple, amb el tema de Sedana, amb el tema que estic treballant a València. Clar, quan hem pogut demanar aquest projecte? Quan hi ha hagut una catàstrofe. I és quan de sobte ens posem les piles i arribem tard a les coses.
0: I en salut mental també és un altre dels temes que cada vegada s'enratlla més. Evidentment, la manca d'habitatge també porta aquest problema. Vivim en una societat hiperconnectada. Sí. Fa 4 dies van sortir els informes PISA dels fiets i fietes que tornen a escola i que aquest nivell baix de matemàtiques, de lectoescriptura, arrel de les pantalles, aquestes experts fa molt temps que també van un poc ratllant-nos de tota la problemàtica i de totes les conseqüències d'un abús de les pantalles. En aquesta societat hiperconnectada, cada vegada tenim també més solitud, que això és un altre problema de salut pública.
1: És un problema molt greu, o sigui, és un problema dels grans ara, i l'Organització Mundial de la Salut l'any passat va treure un informe molt interessant de més de 100 pàgines explicant la situació aquesta a tot el món, no? Quines dades tenim, quines dades encara necessitem, quines eines hem de mantenir per estudiar més aquest problema i quines intervencions hem de desenvolupar per tal d'ajudar-nos. Això és un tema que és que és comú a totes bandes, no? En diferents maneres, vull dir, la situació a Menorca serà diferent potser a una situació tipus una ciutat més gran o al Japó. Jo raig molt del Japó perquè faig molta feina amb la gent del Japó, però allà hi ha una població molt envellida.

0: i és també a cap on anem nosaltres, o sigui, l'esperança de vida en aquests països és alta. Clar, llavors el tema de l'aïllament, el tema de la solitud, soledat, és un tema que existeix, que hem de fer feina amb això. I el manco veig que hi ha, doncs, mecanismes o moviments cap a intentar estudiar-ho més, a veure quines intervencions es desenvolupen. I ara als Estats Units, sense anar més enfora, l'Institut Nacional de Salut vol que hi hagi molt més feina en quant a com us connectem entre les persones, perquè sabem que les conseqüències d'això són molt elevades. Molt elevades, a nivell de resultats en salut molt més baixos, no? O sigui, si tu estàs molt aïllat, en el fons, repercutirà la teva salut. Pot ser mental, pot ser física, perquè hi ha moltes coses connectades, no? Si tu tens més gent en qui connecta-te, probablement també te'n mouràs més, vull dir que tindràs més salut física i, bueno, i mental, evidentment, si tu estàs molt aïllat. Però una cosa és estar aïllat i una altra cosa és sentir-se tot sol. O sigui, amb això, l'Organització Mundial de la Salut ho explica molt bé. O sigui, una cosa és que tu voluntàriament vulguis estar més tranquil i l'altra cosa és que tu te sentis no connectat i no tinguis els recursos que necessites. Llavors, aquí a Espanya tenim un repte. A Espanya tenim un repte perquè anem cap a un envelliment cada vegada més gran, no? O sigui, tenim una esperança de vida alta, molt alta, i cada vegada som els qui ja anem per amunt com el Japó, clar, llavors això és una feina que se m'utgira molta feina.
1: I arribarem tard aquí també, o ja també hi estem arribant tard, perquè els experts, mira que fa anys que també mos van donar
0: informació.
1: A tot
0: arribam sempre un poc tard, però al manco això sí que tenim coses que s'han anat treballant durant molt de temps. Una altra cosa és que s'hagin creat prou intervencions, perquè clar, a vegades no sabem molt bé com intervenir. Clar, llavors hem de provar intervencions i veure com resulten.
1: Que són aquestes màquines, aquestes engranatges tan lents, no?
0: Són
1: des de que
0: lents.
1: Es fa un estudi, des de que sí. Es prenen les mesures, des de que se posen efectives de l'administració, tot plegat,
0: clar.
1: I això com a... Tu t'ho has trobat cada dia, la teva feina.
0: I els científics tenim una idea i veiem clarament que hi ha una cosa que s'ha d'estudiar i tu has de demanar un finançament. Això vol dir que tu has d'estudiar que realment allò és necessari, llavors has d'escriure aquest projecte, has de convèncer els revisors, a la gent que financia aquests projectes, que això realment s'ha d'estudiar, has de desenvolupar metodologia, un disseny d'estudi, però o sigui, és molt de temps de pensar. Llavors, quan vas a competició, doncs a vegades diuen, ah, sí, això s'ha d'estudiar, i a vegades te diuen que no. Però clar, depèn de prioritats i no sempre hi ha doblers per tot el que volem fer i el que hauríem de fer.
1: Esther, als Estats Units, en quin projecte tens en allà en el que fas feina més diàriament perquè és el teu lloc de residència?
0: Sí, entenc diferents. Entenc un que és més gran, diguem, que és un projecte que me van donar fa un temps, que és bàsicament... Jo faig molta feina en temes de població més vulnerable, diguem que és més població negra, població hispana, Estats Units, immigració, que mos fan molta falta perquè ets molta gent, molts d'aquests perfils són gent que fa unes feines que després altra gent no vol fer. Però aquesta gent també pateixen una mica d'exclusió, llavors tenen barreres econòmiques, tenen barreres institucionals, hi ha gent que té difícil accés a serveis sanitaris. Sabeu que als Estats Units això és un tema que aquí no en ratllem tant, perquè el tema d'accedir a serveis sanitaris als Estats Units hi ha moltes més barreres. Llavors jo el que estic desenvolupant és un sistema de recull de dades per fer molt evident com estan les coses i com s'ha d'actuar. Llavors ha estat un projecte de 5 anys que encara està en marxa, on hi ha molta gent involucrada, que és un projecte preciós, però que d'una feina... Que... però hi ha molts, tinc alumnes, estudiants que hi fan feina, tinc tècnics, tinc experts de diferents universitats, de tant en tant ens reunim i som 30, i jo dirigeix que aquesta orquestra hi és... És farragós i a la vegada molt interessant. I intentam anar, doncs, quan me dedico a anar pel món, a vegades és explicar el que fem, com ho fem, per què ho fem, perquè hi ha altra gent que també ho vol fer, altres bandes. I també moltes vegades perquè la gent que ens dedicam a l'epidemiologia necessitam explicar quina metodologia hem desenvolupat per fer una cosa específica i altra gent vol aprendre d'aquella metodologia. Vull dir que tenim, hi ha moltes coses a explicar, tant de resultats com de metodologia, com de disseny.
1: Nosaltres tenim una seguretat, un servei de salut pública que tenim accés. Evidentment, hi ha persones vulnerables que tampoc hi poden accedir aquí a Menorca, a Espanya, però es ve que Estats Units, Amèrica Llatina, tenen un sistema públic que brilla per la seva absència. Així és. Sí. Llavors hi ha barreres econòmiques, institucionals per tota aquesta població vulnerable. Ha canviat molt la teva feina, perquè també quants anys fa que estàs en aquest projecte, igual que mos passa aquí, en allà sí. també hi ha canvis de governs, tot això vos afecta ara en aquest moment amb l'administració Trump. Com viuen també els llatins en aquest recull de dades totes aquestes mesures de control migratori de l'administració Trump?
0: Mira, sense anar més enfora, tinc un exemple molt clar, i és que nosaltres vam fer una intervenció per intentar que els hispans o gent que no tenia assegurança mèdica es fessin screenings de càncer i totes aquestes coses, quan ja són població de risc a partir de 45 anys per determinades malalties específiques. I ho vam fer a través de serveis socials, i aquesta gent que en teoria venia a veure mos cada mes, quan va començar a venir l'administració nova, com que perseguien aquesta gent, van deixar de venir. Clar, llavors la gent va deixar d'anar al metge. Això és un exemple que te puc donar, i en tinc molts més, perquè nosaltres en el projecte que emprem, segons quines paraules no les podem emprar ja. I això és un problema. Però mos estem adaptant, o sigui, en el fons, quan creu realment en el que fa i la importància, al final ha de ser resilient i ha de reinventar com fer la seva feina, i és el que fem. Vull dir que nosaltres anomenàvem unes coses d'una mitjana manera i ara hem d'emprar unes altres paraules. El problema és que l'administració ara ens està explicant que ara ells no volen, per exemple, que estudiem com afecta segons quines polítiques, sense anar més enfora. L'aprovació d'un medicament específic. A vegades nosaltres estudiem per com ha afectat l'aprovació d'un medicament, perquè allà podem estar 5 o 6 anys, més anys, desenvolupant una medicina específica. I estudiem quina conseqüència ha tingut. Doncs ara això ja no ho podrem fer, perquè és quan es mescla la política. I clar, si hi ha coses que han dit no, això no ho podem desenvolupar, o no, aquesta vacuna no valen que ho estudiem, i així no hi haurà dades per demostrar si funciona o no funciona. Clar, llavors ara estem una mica amb com fem la mateixa feina donant altres noms que no estan prohibits.
1: I de bona feina que t'espera a partir de demà, Esther, que sí, tornes a casa.
0: Sí, entretinguda. Avorrits ja, no hi estarem
1: no, ja
0: mai.
1: No, ja ho veig, t'has pogut fer el darrer capbussó avui per marxar ben fresqueta
0: sí,
1: de la mà de Menorca.
0: Sí, he anat a fer una sota, a les 9 del matí no hi havia ningú a la mà, i que bé que m'ha anat. Això ho trobaré a faltar, eh? Ho trobaré a faltar. No, fantàstic.
1: Bueno, i sa mamà té ganes de que marxis, o no te vol bé?
0: No,
1: no te vol que marxis,
0: de sushi, que la tenim per aquí. Fa dos mesos i mig que ets aquí, diu, i ara què farem? Perquè nosaltres dues trescam juntes bastant.
1: Us he vist trescar per ses festes a Sant Climent, a sushi, bueno, Sant Climentera, de quin any va ser, a sushi, Sant Climentera de, bueno,
0: de Sant,
1: i d'uns quants anys, de tota sa vida, que, bueno, mestre de s'escoleta de Sant Climent, que ha cuidat els fills
0: de tothom.
1: Fills i nets ja també, no? No sí. Bueno, els teus fills t'esperen ja allà? Estan aquí
0: sí,
1: o estan allà?
0: Sí, se'n van anar ja fa més de 2 setmanes, perquè l'escola ja comença dia 20 i pico d'agost. Però ja he quedat perquè tenia allò de València, avui que vespre he d'anar a l'IME, i tenia coses, i així també aprofitar per anar a les festes de molt, que feia més de 10 anys que no hi anava, i bueno, m'han caigut molt bé.
1: Has trescat amb sa mamà també?
0: He trescat amb sa mamà per les festes, amb els amics, les amigues, ha estat fantàstic. Ara me'n vaig amb les piles carregadíssimes.
1: Idò, que segueixin ben carregades per tot el que t'espera de tornar de sa feina.
0: Gràcies.
1: Bon viatge i gràcies.
0: Moltes gràcies
1: per compartir una estoneta de ràdio amb naltros també.
0: Evidentment.
1: Forta abraçada.
0: A valtros.
2: El dia Menorca, fet a casa.
3: Estàs dándole a la gente esa verdad tuya.
4: Des de la capital política administrativa de Menorca.
5: Bon dia i bona hora!
4: Donarem pas a la capital eclesiàstica, representada per el senyor Silvio Pons.
6: No ha habido nadie como él.
4: Que ens xerrarà de xofer de rum.
7: Y sobre todo, tiene ese sabor.
4: Més adequat.
8: La qüestió és menjar.
4: O més vigents, o més calents d'avui en dia.
9: Ai, no!
10: Porto ritme, porto energia, porto dinàmica.
11: Ui, ui, ui!
12: Som un boiat, som un dimoniat. Ah,
1: Hola, Dimoniet, que portes molta dinàmica després de les vacances del Dia Menorca.
6: Com dius, Dimoniet, això, amb altres no. Que són uns angelets.
1: No? Sí, evidentment, en Jordi, jo som dos angelets, que no ho saps, se demen ratlla a Menorca de l'angelets que som.
6: Escolta, en Iñaki se'n va encarregar de piles i en Iñaki carregam ses piles quan tornam.
1: Ai, benvingut, ben tornat, estimat Silve Pons, ha anat bé el mes d'agost?
6: Ha anat beníssim el mes d'agost.
1: I
6: a lliurar-vos també ha anat molt bé, perquè així vos agafen més ganes.
1: Ai, que sí. Bueno, que hi han hagut molts bodorrios, molts premis...
6: Avui, si ho aconseguim, xerrarem d'un bodorrio, xerrarem d'esport, xerrarem de menjar i xerrarem de moda.
1: Idò, vinga, tema 1, a la feina.

0: Uau, uau, això es diu fusió. Això es diu fusió, fusió americana i hindú. Perquè no m'he xerrat d'un bodorrio que va tenir lloc fa pocs dies a Lítica, a Ciutadella, però és que la història és molt xula. Resulta que és una jove americana que avui en dia és una estilista de moda molt coneguda, però que fa uns anys era una pobra lota d'institut, dic pobra perquè no lluïa massa mesquineta, duia una cotilla ortopèdica per s'escoliosi i no tenia gens d'estil. Ella mateixa es va voler superar i va començar a fer un blog de moda. Així que es va començar a dedicar completament en aquest blog i na Natasha, avui, Natasha Gabayan, aquest mes s'ha casat a Lítica com amb una cotilla, però no ortopèdica, sinó d'un dissenyador italià boníssim, de Schia Parelli, amb un vol de seda, una falda d'organza. Ha estat espectacular, s'ha casat amb un empresari hindú. El mes de febrer van venir a Menorca, Ciutadella, a veure una mica com estava tot. Els hi va ploure tres dies. Tot i així, els hi ha fet un soler de dalt de tot aquest mes d'agost, s'han pogut casar. Van rebre els seus convidats a la cova d'en Xuroi. Després, la direcció artística de la boda va anar a càrrec de l'empresa La Federica, on no hi van faltar múltiples elements, estructures gegants de fusta, arcs gegantins, components florals espectaculars, molta música, molt bon menjar, un saxofonista en tres públic i detalls, detalls com, per exemple, a sa novia li va regalar a Sdoví una camia on hi havia, com es diu, estampats tots els missatges, totes les notes d'amor que ell li ha enviat durant aquests dos anys d'ençà es coneixen. Els convidats van quedar contentíssims. Tota Ciutadella, com podeu imaginar, va anar plena, perquè d'en sol demà van fer una post-festa. La pre-festa va ser la cova d'en Xuroi, la festa Lítica i la post-festa va ser unes villes on hi va haver una pool party, on una festa a la piscina, on fins i tot els salvavides anaven customitzats amb les inicials de la novia. Ell es diu Natasha Gabayan i ell es diu Josh Banayan.
1: Banayan.
0: Per si els voleu cercar, amb Banayan, Gabayan i amb Banayan.
1: Gabayan i Banayan, fantàstic, tu. I també espectacular, el potro menorquín.

0: El potro menorquín va fer 2-3 dies pels carrers de París amb aquí, amb tot el seu equip. Però és que el potro menorquín en Fabià Cintes va guanyar, va debutar a la UFC francesa, la millor lliga del món d'arts marcials mixtes. No només va guanyar en el seu debut, sinó que al cap de 24 hores ja era les festes d'amor. El van poder veure en el jaleo amb tot el seu equip que l'acompanyava. La gent l'aturava i en Fabià, amb aquell somriure del lot bon fiat que té, espectacular. Va guanyar com a debutant contra el francès Michel Aljagou per decisió unànime de jutges. Això vol dir que ha entrat dins la lliga més important del món. Du 7 triomfs consecutius i la seva carrera va en ascens. Tot això ho fa a l'empar d'una companyia, la companyia de Dana White, que és la mateixa, atenció, que padrina a Ilia Topuria i a Cristiano Ronaldo, per exemple. És a dir, té les espatlles ben cobertes, eh?
1: Oh, i tant que sí, enhorabona, moltes felicitats en el potro menorquín, en Fabià. I escolta'm, jo no sé si n'Ester, quan agafi demà l'avió, es trobarà en Michel tornant també als Estats Units?
2: We are in Menorca. Today we're visiting Isla del Rey, a tiny island.
0: Well, no crec que se la trobi, perquè ella ja ha partit.
1: Ella ja ha partit. Ella ja no és aquí a Menorca, sí, però, Isla del Rey.
0: Va haver d'aprofitar els temps, mentre va ser aquí. Com se vol. No.
3: Nothing like a project by my husband to bring out the sun.
0: Té una veu preciosa, aquesta dona.
1: Que xerra, tu. Sa ex.
0: Ah, no, és que no sabia si l'escoltava o ella. Jo, escolta. Ex-Flotus. Flotus vol dir First Lady of the United States. La ex-Flotus, Michelle Obama, ha estat uns dies per Menorca. Jo vaig directament a el que m'interessa. Se'n va anar a l'Illa del Rei a menjar croquetes de pernil a la cantina.
1: Ai, què me dius?
0: Que és del millor que hi ha. Que sí, que va veure l'exposició, la va acompanyar la directora de la Gausa, Joan Wirna, Marres Calvo, evidentment.
1: Sí.
0: Però nosaltres que us interessa, que van a menjar les croquetes de pernil de la cantina. I després, el dia en sol de mà, se va anar a visitar les salines de la Concepció Fornells. Com us podeu imaginar, se'n van dur un bon paquet de sal cap als Estats Units. I després què va fer? Ja que som a Fornells, anem a visitar el poble i anem en el restaurant la llagosta d'en David Coca a provar, atenció, un tartar de tomàtiga i 3 plats variats en 3 estils diferents de cuinar la llagosta. Vi de Menorca i un postre menorquí. Qui l'acompanyava? Sex ambaixador dels Estats Units a Espanya, a Sara Obama, en James Costos i el seu espòs, que són uns enamorats de Menorca. Escolta, visita il·lustre i ben
1: visita.
0: Un bon panxó, eh?
1: I
0: un
1: tant
0: bon
1: que sí. I escolta'm, avui il·lustre m'ho anava a veure els focs o què? En esport d'amor?
0: Sí, perquè els han passat avui.
1: Sí,
0: avui,
1: i tots els concerts, activitats que baixen al port, que es van suspendre per temporal, tot cap allà avui. Així que mos veiem i tornem dilluns. Forta abraçada, bon cap de setmana. Adeu.
0: Adéu,
1: fins dilluns.
0: És que ja agafaves bus cap
1: ja
0: al port.
1: Ja estava venint aquí en espirotècnic, tu, escolta'm. Apa, adéu.
0: Anava ja cap al bus a veure els focs.
1: Idò, vine, que t'esperem.
4: IB3 Ràdio. Les notícies de la una.
5: Bon dia, ja hi ha data. Els metges estan cridats a la vaga indefinida tot l'estat a partir del 28 d'octubre per exigir un estatut marc propi. El comitè de vaga mèdic ha anunciat aquest divendres que reprenen així les mobilitzacions després de la tirada estival per mostrar el seu rebuig al projecte de llei de l'Estatut Marc.
6: És un estatut, hem de dir, que afecta tots els professionals sanitaris, però els sindicats mèdics en reclamen tenir un de propi diferenciat de la resta de col·lectius. Es reprenen d'aquesta manera les protestes que fins ara s'havien limitat a aturades parcials durant la primera meitat de l'any i a partir del 28 d'octubre ja seran indefinides. La decisió acordada avui pel comitè de vaga, integrat, entre d'altres, pel sindicat mèdic, es produeix 10 dies després que la reforma de l'actual Estatut Marc s'aprovés en Consell de Ministres. Ara continua la seva tramitació al Congrés dels Diputats.
5: I del govern ja s'ha pronunciat sobre aquest anunci. El portaveu Antoni Costa demana al president Pedro Sánchez que faci cessar la ministra de Sanitat per la seva incapacitat, diu, per arribar a acords amb els sindicats mèdics.
6: Costa ha dit que fins al moment les mobilitzacions anteriors ja han suposat la reprogramació de 90.000 consultes i també operacions.
7: És incapaç de negociar nada y nos mantiene en vilo a todas las comunidades autónomas con unos efectos sobre la salud de los ciudadanos enormemente perniciosos. Lo que debería hacer Sánchez es cesar a la ministra de Salud.
5: I els arquitectes guanyadors de la reforma del carismàtic edifici de Gesa de Palma i del seu entorn defensen que implica un increment també de la zona verda existent. De fet, acaben de presentar aquest projecte. Anem a conèixer l'edifici de Gesa. Aina Morales, conta'ns, bon dia.
8: Bon dia, un projecte que canviarà la fesomia de la façana marítima i que, sent molt optimistes, podria ser una realitat el 2029. És la previsió que ha fet un dels arquitectes, Antonio Cruz. La creació de dues plataformes per a soterrar algunes infraestructures, diu, permet més vegetació als voltants de l'edifici existent.
9: No hay ninguna pérdida de zona verde. He tratado de que esto se entienda, que la voluntad del proyecto es conservar toda la superficie de zona verde e incluso ampliarla con esta que he mencionado.
8: Els arquitectes són partidaris de fer les mínimes intervencions possibles a l'edifici, tant per dins com per fora, per a conservar tot allò que el fa únic.
5: I Aena torna a recuperar el seu projecte per instal·lar un parc fotovoltaic a Son Bonet. Després que se li denegàs la declaració de projecte industrial, ara prova per la via de l'interès general.
6: El govern acaba de treure el projecte a exposició pública, tot i l'oposició frontal dels veïnats, també de l'Ajuntament de Marratxí i del GOP. L'ENS aeroportuari planeja actualment posar-hi 13.000 plaques solars. És un projecte que rebutja també la plataforma Son Bonet Pulmó Verd. Manel Gomàriz n'és el portaveu.
10: Rebutgem aquesta posició d'Aena, denunciem la seva actitud de prepotència, i a més denunciem que a més de que s'atreveixen a parlar amb estima aquest projecte, han de sofrir dins el poble de Marratxí renous continus que els hi han tolerat fins ara i haurem d'acabar amb aquesta tolerància.
5: I un apunt més, perquè més de 100 grups feministes han demanat al president de Ceuta el trasllat a la península de les menors migrants arribades el passat mes de juliol. Aquestes organitzacions han enviat una carta conjunta a Juan Jesús Vives, a la qual destaquen l'extrema vulnerabilitat que estan patint aquestes atlotes i que moltes ara estan al carrer. I d'aquestes i d'altres qüestions, com sempre, les emprenem a partir de les dues a l'informatiu migdia amb Sara Casas. Ara quedeu amb tot l'actualitat del món dels esports a IB3 Ràdio.
4: Més informació a ib3notícies.com.

A IB3 Ràdio, és temps d'informació esportiva. Comença Esports 3. Amb Miqui Tous.

0: Una i cinc minuts, divendres 11 de setembre. Bon dia. Ens trobam a les portes d'un cap de setmana que pot ser històric. Enric Mas té encara més a prop guanyar diumenge a Granada la Vuelta. En Bernat Nadal, el control tècnic. Començam les portes d'avui. Quina etapa, quina contrarrellotge que varen viure ahir. Quina gran etapa va fer l'artenenc Enric Mas. El mallorquí tenia una papereta contra Roglic, però la va solucionar, i de quina manera. En una gran contrarrellotge, Enric Mas només va perdre 33 segons amb Primoz Roglic en aquesta etapa. Això vol dir que afronta aquestes dues etapes que venen ara de muntanya amb una diferència notable. Cada segona en Roglic, 1 minut i 37 segons distancia el mallorquí, el ciclista eslova. Després d'aquesta gran contrarrellotge, Enric Mas estava molt content. Això sí, diu que s'ha d'anar a poc a poc perquè encara queden dues etapes que poden ser perilloses.
1: Estem bé, mos queden dos dies molt importants i després un poc un dia diferent a Granada, però bueno, tenim... Hem d'estar concentrats, fins al darrer dia queden dos super, super, super importants, duríssims, ja te diria que són dels més durs durant tota la volta, així que a poc a poc i bona lletra com deien altres. Sí, estem contents, encara així he perdut 30 i pico segons amb ell, vull dir que bueno, a poc a poc i bueno, dos dies.
0: A poc a poc i bona lletra, va dir Enric Mas. Avui, com deia, l'artenenc etapa de muntanya, arribada en alt a Estepona, a Penyes Blanques. Tot d'una, sabem la darrera hora des de la Vuelta, i en el món del bàsquet, bones notícies perquè la selecció espanyola amb les mallorquines Alba Torrents i Elena Puello s'imposaren a Austràlia per 66-89 als quarts de final del Mundial. És la Vini Salamera, Alba Torrents.
2: Sí, creo que es una de las claves, ¿no? La unión que tiene el equipo, tanto en la pista como fuera de ella. Al final creo que estamos jugando todo el rato, ¿no? Que son muchos aspectos y creo que esta es una de las claves de este equipo. Lo hemos llevado haciendo toda la concentración, todo este campeonato, y hoy estamos muy felices. Sabemos y somos muy conscientes de lo difícil que es estar aquí, pero también con la mente puesta a lo que está por venir.
0: Ara el rival de Espanya a la semifinal serà complicat. Serà l'equip dels Estats Units. Les jugadores nord-americanes van passar per damunt Hongria sense dificultat. El resultat ho deixa ben clar, 108-56. Espanya i els Estats Units jugaran el bitllet per a la gran final de Berlín. Serà demà a les 8 del vespre. En el món del futbol, el Mallorca juga diumenge a Somos contra el Sabadell, el conjunt de Luis García, que necessita sumar altres punts després d'empatar contra l'Eldense. Ho fa a Son Moix, que ara mateix és un fortí, suma per victòries tots els seus partits. El Mallorca, avui ha parlat Luis García fa uns instants a la sala de premsa de Son Bibiloni, ha demanat una miqueta de tranquil·litat perquè ha notat certs nervis a l'entorn després de no poder guanyar contra l'Eldense.
3: Los ascensos no se consiguen en septiembre, ni en diciembre, ni en marzo y seguramente a mitad de mayo tampoco. Esto va a ir hasta el último día. Y el que se ponga nervioso es el que lo va a pasar mal. Por eso apelo siempre al equilibrio, apelo siempre a seguir nuestro camino, a no mirar hacia los lados, a no mirar quién va el primero ni quién va el décimo, porque esto en tres semanas da la vuelta a la clasificación, es otra historia totalmente diferente.
0: I de Luis García, que demana tranquil·litat pel que fa a l'infermeria, dues novetats, Alberto Moreno i Puigmal, podrien entrar a la convocatòria, i Toni Lato no s'ha exercitat per molèsties i serà dubte fins a darrera hora per entrar a la convocatòria per jugar diumenge contra el Sabadell. Un equip, el Sabadell, recent ascendit de categoria, però alerta perquè suma els seus partits amb victòries i empats. Encara no ha perdut aquesta temporada, dues victòries i dos empats ha aconseguit el conjunt català. També ha parlat a la prèvia del partit contra el Mallorca el tècnic del Sabadell, és Ferran Costa.
4: El seu objectiu és clar, és tornar a la primera divisió i fer-ho doncs, per la via ràpida o com a mínim lluitar-ho. I nosaltres afrontem el partit doncs, en la mateixa línia que la resta. No hi ha misteri. O sigui, nosaltres som el que som, el que hem de fer és fer molt bé les nostres coses. Però un cop més doncs, intentarem que ells estiguin lluny d'aquesta millor versió, a veure si som capaços d'aconseguir-ho una setmana més.
0: A les 6:30, diumenge, podreu viure aquest partit, com sempre, a Esport 3 a IB3 Ràdio. I en el món del futbol sala, l'Illes Balears Palma Futsal afronta la primera prova de foc de la temporada, avui contra l'Indústria Santa Coloma, el que serà el partit d'obertura d'aquesta lliga, de la lliga regular. Carlos Barrón, capità de l'equip palmesà, afronta en confiança aquest debut a la lliga.
5: Que tenemos ganas de empezar esta nueva competición, como es la apertura. No hay margen de error, vamos a una pista muy difícil como es Industria. Creo que hemos tenido varias ocasiones de empezar la liga contra ellos, diferentes resultados, pero siempre es muy positivo empezar ganando, pero sabemos la complejidad que vamos a tener en esa pista con un equipo nuevo, con un técnico nuevo, y entonces me imagino que ellos jugarán sus cartas, nosotros las nuestras, pero bueno, el equipo creo que está bastante preparado para afrontar este reto.
0: Aquest partit, aquest debut de l'Illes Balears Palma Futsal serà a les 9:30 del vespre a la pista de la Santa Coloma i, com sempre, el podreu viure amb tota l'emoció aquí, en aquesta casa, a IB3 Ràdio. 1:11.
6: Esports 3, el programa poliesportiu d'IB3 Ràdio.
0: Dotze minuts passen de la una del migdia, darrera edició de la setmana d'Esportres aquí a IB3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears, una setmana que ve marcada, com no, pel ciclisme i encara el millor està per arribar perquè tot fa indicar que pot ser un cap de setmana històric després de la gran contrarrellotge que va fer ahir en Enric Mas. Només va perdre 33 segons en Roglic. Això fa que afronti aquesta recta final de Vuelta a 1 minut i 37 segons del ciclista eslova. Una diferència, jo ho deia a l'inici, que en principi, si no hi ha res de nou, que en el ciclisme tot pot passar, però si no hi ha res de nou, ha de ser més que suficient perquè Enric Mas arribi a Granada amb el mallot vermell. Anem a escoltar ràpidament el que deia Enric Mas a la seva arribada, a la línia d'arribada, després d'aquesta gran contrarrellotge. Això li va dir al ciclista mallorquí, el nostre company, enviat especial, Tolo Leal.
1: Estem bé, mos queden dos dies molt importants i després un dia diferent a Granada, però bueno, hem d'estar concentrats, fins al darrer dia queden dos super importants, duríssim, ja te diria que són dels més durs durant tota la volta, així que poc a poc i bona lletra. Estem contents, que ara així he perdut 30 i pico segons amb ell, vull dir que poc a poc i bueno, dos dies.
0: Dos dies, pinta bé la cosa. Anant ja cap a la Vuelta, saludam el nostre enviat especial, Tolo Leal, en aquesta ronda espanyola, supos que content i també molt il·lusionat amb el que pot fer Enric Mas, perquè ell ho va viure de molt a prop. Tolo Leal, com estàs? Bon dia.
7: Bon dia, Miqui. Bon dia, companys. Com esteu?
0: Molt bé, te trobes en ruta, aquesta etapa també complicada, ho deia en Enric Mas, que encara queden dues etapes feixugues en dos finals en alt, però el mallorquí que afronta a Tolo, aquestes dues etapes ja sí que decisives, amb un gran moment de forma i també la tranquil·litat que dona aquest minutet i 37 segons que hi va poder aguantar amb en Roglic, no?
7: Sí, clar, és a dir, queden dues etapes molt dures, queden dues etapes transcendentals, evidentment, amb aquesta... Però qualsevol hagués firmat ahir que avui és la sortida.
0: Tenim problemes amb aquesta connexió amb en Tolo Leal en la Vuelta. Avui una etapa també complicada amb aquesta arribada a Peñas Blancas, a Estepona, una etapa que també pot ser decisiva. També demà hi ha un final en alt en un port de categoria especial. Intentam recuperar aquesta connexió amb en Tolo Leal. Tolo, no sé si m'escoltes ara.
7: Sí, és que clar, ara mos trobem a la carretera de camí de camí a Samet, que està en bona muntanya i hi ha alguns problemes de cobertura. No sé si ara m'escoltau.
0: Sí, ara t'escoltam bé. Anem a provar veurement si funciona en Troleal, que està en plena ascensió. No sé si hi ha per Peña Blanca, Tolo.
7: No, ara estem arribant a Estepona. I després començarà a pujar de veres, que ja en el cotxe és difícil, no m'ho vull imaginar el que hauran de patir avui els ciclistes, no? Aquí, en aquesta pujada, passarà de les opcions d'Enric, perquè ahir ho comentàvem, avui és una etapa, en condicions normals, és una etapa propícia per a Roglic. Per què? Perquè l'Eslova sempre s'ha mostrat com un especialista en les etapes que se diuen monoport, i avui és un poquet això.
0: És complicada aquesta connexió, comentava en Toro Leal, és una etapa que podria ser propícia per a en Roglic, només amb aquest port de primera categoria a l'arribada. Veurem com reacciona en Enric Mas a possibles amenaces del ciclista eslova. Vinga, anem a intentar recuperar aquesta connexió, però abans podem escoltar una entrevista que li ha fet fa uns instants al nostre company Toro Leal, el mànager general de Movistar, Eusebio Unzué, que li ha valorat al nostre company la gran contrarellotge que va fer ahir en Enric Mas i també aquestes dues etapes. Com veu aquestes dues etapes per veure finalment vestit de vermell en Enric a Granada? Aquesta és l'entrevista que li ha fet al nostre company Toro Leal, el mànager general de Movistar, Eusebio Unzué.
8: ¿Cómo te encuentras hoy después del gran resultado de ayer? ¿Cómo está el equipo?
9: Sin duda, muy, muy satisfecho, ¿no? Al fin y al cabo, ayer el amigo Enric pues constató efectivamente su el crecimiento que ha hecho en el rendimiento. Lo habíamos visto en las etapas anteriores en lo que era habitualmente su terreno, pero ayer rodando a 53 por hora también dejó bien claro que es un hombre capaz de, o sea, está ya en un gran estado de forma, y espero que un poco pues disfrutando esta nueva dimensión que él ha adquirido, y ya no sé si es como consecuencia de la recuperación después de la trombofebitis del año pasado y esa operación en la pierna, la que a lo mejor pudiera haberle tenido limitado hasta ahora, pero la realidad que aquí estamos disfrutando un Enric que en algunas cosas le habíamos visto con anterioridad, pero sin duda este nivel que está exhibiendo en esta vuelta y constatarlo ayer como lo hizo en la crono, sobre todo pues al margen ya de los tiempos un poco más, un poco menos, lo que está claro que en la confianza de él va a ser un paso muy, muy importante.
8: Quedan tres etapas, dos realmente, sí, de montaña, que 1:37... ¿Cómo se gestiona ahora esto?
9: A ver, está claro que ciñéndonos al histórico de esta vuelta y cada llegada en alto, no debiera tener problemas, pero la realidad también es que el amigo Roglic, Gal, ya sabemos que va a atacar en el momento que pueda, porque querrá también aprovechar, adelantar a Roglic, y por otro lado Roglic pues ayer también constató con su cuarto puesto que él también se encuentra muy bien, sigue creciendo y bueno, pues, pero vamos, yo creo que siguiendo un poco la historia un poco de Enric, sabemos que siempre segunda y tercera semana cada vez es un poquito más sólido, y simplemente pues lo que espero y deseamos que estas etapas, estas dos etapas de montaña, sobre todo la de hoy y mañana, que es durísima la de mañana, afortunadamente ha bajado un poquito la temperatura, pero siga estando un poco en la línea que le hemos visto la semana pasada y la anterior.
10: O sea, a nivel personal, tantos años con Enric, apostando, creyendo, trabajando, viviendo buenos, malos momentos, encontrarte ante esta tesitura, ante esta situación, también tiene un componente emocional muy fuerte, ¿no?
9: Sin duda, sin duda, sin duda. Yo ayer, la verdad es que en la crono, antes de la salida, por primera vez lo vi, lo disfruté un poco de una manera diferente a lo habitual en estas ocasiones. Era un hombre tranquilo, seguro de sí mismo, y la verdad es que después no he hablado porque ayer no era un día para hablar, sinceramente, sobraba casi todo, pero creo que que, como os decía con anterioridad, habrá servido para que él se sienta todavía con más confianza y, bueno, pues ahora en lo que queda y con la ayuda del equipo, pues podamos seguir disfrutando. Pues eso, de este Enric, que lo llevábamos mucho tiempo esperando todo el mundo y por fin, pues hasta el día de hoy por lo menos, ha llegado y lo está demostrando cada día.
8: Una última por mi parte, hay dos mantras que se están repitiendo estos días, uno lo has comentado ahora, que es Enric, está a un nivel quizá el mejor de su carrera, y el otro que se escucha mucho es, se lo merece, todavía quedan dos días, precaución, pero...
9: Sí, bueno, yo el se lo merece probablemente eso cualquiera de los que están aquí, ¿no? Y más después de lo que está pasando. Pero es verdad que creo que sería, si terminamos como espero un poco, pues con ese maillot rojo, yo creo que sería la justa recompensa a alguien que ha trabajado tanto, tanto, tanto y sobre todo los pequeños detalles, ¿eh? Con tanta profesionalización y dedicación como la que ha hecho Enric, y creo que este sería ya de momento un primer y justo pago.
0: I d'aquestes són les valoracions i el que espera Eusebio Unzué, el mànager general de Movistar, amb aquestes declaracions al nostre company Toro Leal i també al nostre company Fernando Fernández. Vinga, anem a intentar, segurament si en Toro Leal ara mos escolta bé, es troba en plena etapa, ho fa en cotxe, això sí, però la cobertura no és del tot bona. Toro Leal, creurem els dits, m'escoltes, tot bé?
7: Sí, ara d'escolt millor, espero que vosaltres també. Hem passat una zona complicada de túnels i pujades i baixades i ara encara tenim un tram que pareix que està més desviat i espero que sí.
0: Tram més còmode, no? Un tram pla, millor. Ara, no?
7: Sí. Podem relaxar una miqueta les cames.
0: Molt bé, Tolo, mos comentaves aquesta diferència d'un 37 i mos deies que aquesta etapa d'avui, monoport, podria ser bona per en Roglic, no? Que li va bé aquest tipus d'etapa.
7: Li va bé en els Roglic, sí. Fi, en els Roglic quan està bé. Enguany no crec que siguis cas per el que hem vist, no és que estigui malament, i va fer quarta contrarrellotge, va fer una molt bona contrarrellotge, ojo, però és vera que altres anys aquestes etapes eren les perfectes per ell i solia aconseguir la victòria d'etapa i desmarcar-se de la resta. Avui dut molt que sigui així perquè en Enric ha demostrat que està més fort que ell, però bé, és el que dèiem, hem d'anar alerta. Ha d'anar alerta perquè és 1 minut 37, és distància suficient a priori, però no se pot despistar un moment i no... Ell ho diu tot el temps, eh? Estava molt content en l'etapa d'ahir, sí. Ho va dir ahir, avui també estava molt content, evidentment, perquè és millor temps del que esperava, per alert, queden dues etapes duríssimes i poc a poc.
0: Sí, també hi ha moltes circumstàncies que poden influir, ja ho vam veure amb en Pogacar, per tant, poden passar qualsevol cosa, esperem que no, creurem el disc, però andaran bones, poc a poc i bona lletra, com deia ahir n'Enric Mas. Has estat avui a la línia de sortida, vas estar ahir també a la línia d'arribada, vas poder parlar també amb gent d'Artà, que se va acostar fins a la Vuelta per veure en Enric, supos que màxima alegria, no? Tant en l'entorn com també dins l'equip Movistar.
7: Sí, ja heu pogut escoltar avui el director, que estava fins tot diria quasi emocionat de tocar ja de ben a prop aquesta victòria, en la resta de l'equip també, aficionats que han vingut a posta des d'Artà per... M'han dit, per cert, que dissabte i sobretot diumenge s'espera una gentada d'Artà venint fins a Granada per veure en Enric Mas proclamar-se campió, si diré igual, que no passi res. És evident que estan davant un moment ciclisme i per l'esport balear.
0: Clar que sí, està en un moment històric. I doncs res, Tolo, gràcies. Arribar bé a la Penyes Blanques i t'escoltam des d'allà a Boiro Baixa amb aquesta arribada d'aquesta etapa que també és molt complicada i esperen que en Enric Mas, com ahir, de la tregui amb bona nota. Tolo, t'escoltam més tard, gràcies.
7: D'acord, molt bé, fins després.
0: Adéu, gràcies. Fins després, Toro Leal, enviat especial a la Vuelta, i mos comentava en Toro Leal que molta gent d'Artà té previst viatjar aquest cap de setmana cap a la Vuelta. Tenim comunicació amb el president del Club Ciclista d'Artà, en Joan Danús. Joan, com estàs? Bon dia.
11: Hola, bon dia, com va? Va
0: molt bé, avui contents. Eh? Ahir esperàvem aquesta etapa marcada en vermell, podria tenir problemes en Enric, però la va treure
11: avui,
0: i de quina manera fent una crono.
11: Dia.
0: Sí, cada dia. Però la crono era aquesta que en Roglic és un poc més complicat, no?
11: Sí, sí, bé, teníem aquesta intriga de veure com respondria en Roglic, que ja intuïem que no està en el seu millor moment, però també intuïem que en Enric està en un moment increïble ara mateix, per tant... Passàvem pena, però sabia, confiàvem en Enric.
0: Clar que sí, no sé com vareu viure aquesta etapa, una de les millors contrarrellotges que ha fet en Enric, eh?
11: Pues molt contents, la veritat, molt contents i sí, sí, estem aquí amb els amics mirant l'etapa junts i molt contents.
0: Com ho veus, aquestes dues etapes que tu comentaves, dues etapes de muntanya, dues etapes complicades, també ho deia en Enric, que hem d'anar a poc, avui final en un port de primera categoria, demà categoria especial, no sé com ho veus. És cert que en Enric aquesta edició de la Vuelta inspira molta confiança, però bé, són complicades.
11: Sí, no, a priori és el seu terreny, aquest que ve aquests dos dies. És veritat que són etapes molt llargues i poden passar moltes coses, per tant, sempre hi ha nervis. Fins que no passi línia de meta, no estem tranquils.
0: Molt bé, el nostre company Toro Leal, que hi ha molta gent d'Artà, o hi ha gent d'Artà aficionats que tenen previst viatjar cap allà, cap a la Vuelta. No sé si tu saps res d'això.
11: Sí, sí. Pràcticament, quasi tots els seus amics anem a veure-lo allà, i també altra gent aficionada en el ciclisme, o ja hi són, o estan de camí, o arribaran durant el cap de setmana, a veure el Granada, per tant, sí, sí, jo crec que m'ho juntarem bastants per allà.
0: Clar que sí, haurà festa grossa a Granada quan n'Enric se proclami, esperem, guanyador de la Vuelta. Serà festa grossa. Què t'anava a dir per la gent que no pugui viatjar a la Vuelta? Suposo que tothom va loco per anar-hi, però clar, hi ha gent que no pot per feina, perquè, clar, no ho sé, per mil motius. També, Artà, suposo que muntau cosetes perquè la gent del poble d'Enric pugui gaudir tots plegats d'aquesta fita històrica.
11: Sí, aquí a Artà l'Ajuntament ha posat a disposició de tots els que vulguin seguir animant Enric una pantalla en el mercat cobert de la plaça del mercat, i tothom podrà seguir les etapes de dissabte i se diu monja.
0: Ah, que bé, que bé. I dos, les dues etapes, la penúltima i la darrera per Granada. Res, Joan, moltes gràcies, que vagi molt bé per Granada, que pugueu celebrar amb Enric aquest triomf a la Vuelta, i veurem què passa en aquestes dues etapes, que encara queden dos dies de passar una miqueta de pena.
11: Exacte, moltes gràcies a vosaltres i esperem que tot vagi bé.
0: Que vagi molt bé, Joan.
11: Gràcies, adéu, gràcies.
0: Joan Danús, president del Club Ciclista d'Artà. 1:28 minuts, ja sabeu que avui durant el programa Xiu-Xiu podreu viure al final d'etapa, aquesta etapa també complicada, en final en alt el podreu viure amb en Gavi Fortesa i també amb en Tolo Leal. Feim la primera aturada per la publicitat i tot d'una tornem, hem de parlar del Mallorca perquè ja prepara el partit contra el Sabadell, acaba de parlar el tècnic del conjunt vermell, Lluís García. Tot d'una l'escoltam.
6: IB3 Ràdio és esport. La cultura és allò que tu vius, el que tu llegeixes, el que tu veus, balles, toques. Cada generació fa la seva cultura. I si ets 08, ha arribat el teu moment. Amb el Bo Cultural Jove, si fas 18 anys el 2026, tens 400 euros per a gaudir de la cultura. I ara també per a crear-ne. Perquè la cultura la fas tu. Ministeri de Cultura, Govern d'Espanya.
12: Un estiu que canviarà les seves vides.
13: Catalina!
14: Se tropezó con un escalón.
12: El retorn al cinema de Lluís Homà.
15: És una provocació terrible, Marta.
12: Hi ha persones que no deixen mai de ser amb nosaltres.
16: Abuelo!
17: No deixaràs de sentir-la, però...
12: Forastera, una història de presències sobre l'amor i els vincles familiars. 11 de setembre, només als cinemes.
18: Vols anar a Son Moix a gaudir dels partits sense embossos ni haver de cercar aparcament? Bicipal i l'MT t'ofereixen les millors opcions de transport per estalviar temps i dobbers. Amb bici i bus, guanya el medi ambient i guanyes tu. Ajuntament de Palma.
19: Del 16 al 22 de setembre celebra la Setmana Europea de la Mobilitat. Jornades de debat, Parking Day, Diada de la Mobilitat, bicicletada familiar, activitats, tallers i molt més. Una setmana per moure'ns, compartir i gaudir de Palma. Consulten el programa a movipalma.mobi. Ayuntamiento de Palma.
20: Entrenador, fisioterapeuta, gestor de gimnasios, esto es para ti. LifeX Mallorca reúne a más de 60 marcas, un congreso científico de referencia en muchos profesionales del sector salud. Del 25 al 27 de septiembre en Motor World Palma. Haz negocio real. LifeX Mallorca. Información y entradas en lifexmallorca.com.
21: Aquest diumenge torna a Esports 3 en Joc.
13: serà espectacular.
14: Des de les 4, Reial Mallorca Sabadell, un partit per tornar al camí de la victòria.
16: Que repiqui les campanes a la seu!
14: Un diumenge on també estaran molt pendents d'Enric Mas i de la Vuelta a Espanya.
21: Tornar a ser Enric i tornar a disfrutar d'estar en el pòdium de qualque gran.
14: Esports 3 en joc, el millor espectacle radiofònic esportiu de les Balears.
22: Tota la informació poliesportiva a Esports 3. IB3 Ràdio.

0: I d'aquestes han estat les valoracions de Lluís García prèvies al partit de diumenge contra el Sabadell. Volen saber com veu aquest partit un dels nostres analistes, en David Gui. David, bon dia.
1: Què tal? Bon dia, Miqui. Bon dia a tots.
0: I doncs res, diumenge arriba el Sabadell, un equip que m'ho anava a dir quan vam veure el calendari, cinquena jornada, que arribaria d'aquesta manera. Dues victòries, dos empats i encara no coneix la derrota. Amem, és el Sabadell, però serà un rival ben complicat, eh?
1: Sí, per, sobretot per sinèrcia, no? Perquè és veritat que encara és molt prest per veure mem on pot acabar aquest equip, no? També pot ser la revelació de la temporada, la sorpresa, no? Juga malament a futbol. Ja m'ha agradat molt l'anàlisi des dilluns d'en Toni Fuster, no? Que va dir perfectament com jugava el Sabadell, lo qual va fer que jo no fos optimista i apuntés aquest partit com a derrota, no? La veritat que és un partit que arriba a un moment, així com veus el Ceuta, no? Veus l'Eldense, que no tenen bones dinàmiques i que són equips que siguen arribats, semiprofessionals, te diria, perquè no arriben a ser professionalitat del Mallorca ni el currículum, pues el Sabadell ve un moment difícil, i també ve un moment difícil per al Mallorca, perquè jo, ho vaig dir dilluns, no tinc encara definit l'estil de joc de Lluís García i el que vol en el camp, no?
0: Sí, sí. Li han demanat avui pel sistema, perquè enviar possiblement el sistema, però a dos davanters, però diu que tampoc això és el més important, que jugant un o dos davanters el que ha de fer l'equip és generar una miqueta més i sobretot ser més efectiu, no?
1: Mm. Jo crec que té clara la idea, és a dir, ell ja té sistema fet i jugarem amb un davanter en principi, o la idea que té, i la mantindrà fins que vegi que ja o no surt ell o l'equip ja no dona per més, però jo crec que la idea és jugar amb un davanter, tenir profunditat per banda, ja que tenim gent que té capacitat per fer una passada a l'espai i inclús un sorprendre la defensa rival, però li està costant, sí. Li està costant. Ho definim dilluns, no? És molt complicat saber quina és l'idea del Mallorca, perquè molta possessió a zona defensiva, com bé sabem, no provoca absolutament res, no? I

0: se pot
1: Ja
0: produir
1: comencen nervis, no?
0: Exacte, moments de tensió. Sabem tots que si que guanyar fa riure i que si se guanya ningú se'n recordarà d'en Pablo Torre quan pugem a primera divisió i si no ha jugat ni un minut, no? Vull dir, estem estant que jo crec que l'equip ha de trobar quan tantes, i ho he dit des del principi de temporada, per allò la clau és que sigui un equip i aquest equip trobi el sistema on es trobi més còmode, on els jugadors ja tinguin mecanitzats és el que vol l'entrenador, no? Perquè al final és el que intenta plasmar en Esbert.
1: Perdona, David, però ho ha dit avui en Lluís García, que també en certs moments dubta si sacrificar un extrem per posar més gent per mig, no?
0: Per dins, sí.
1: O no, o al contrari. A ell va apostar per no sacrificar els trens i se va carregar, va deixar la banqueta en Pablo Torre. Veurem com ho fa contra el Sabadell. A casa, contra el Sabadell, tu per què optaries? Per sacrificar un extrem i posar més jugones, com diuen, en el centre del camp o continuar així, seure'n en Torre, Dardé o Alex Sala i en dos trens?
0: Jo crec que ha de seguir igual, Miqui. Però a més, jo crec que cercaran la profunditat de bandes per fer mal, un camp molt ample, molt de primera divisió. Afegir una cosa, Miqui, la segona divisió té una cosa que és complicadíssima, que els rivals són tan irregulars que és molt difícil intentar acertar amb el sistema, entens? Perquè te pots trobar un Sabadell que digui, mira, escolta, ven cap a Palma, si aconsegues un punt, vamos, fenomenal. I te pots trobar un Sabadell completament contrari a ser un Sabadell ofensiu, on te cerquis esquena, on te creï problemes en defensa, per la qual ja n'eres. Llavors sí que potser necessites més gent per dins i menys per banda, depèn, no? Però jo crec que no renunciarà a el que de moment està fent. A partir d'aquí, ja veurem com se va desenvolupant el partit. Jo, vamos, crec que el rival, insistes, de menor entitat, però ve amb una dinàmica positiva.
1: Sí,
0: I tu saps que...
1: Això fa perillós.
0: Claro, en Toni Nadal, quan en Rafa se va enfrontar primer en Federer, no? La primera vegada, li va dir, és més bon tot, menys amb il·lusió, que en tenim molta més que ell, no? I a vegades això fa guanyar partits.
1: És així. Ja ha avisat a Lluís García que no ens hem de pensar, no nosaltres, sinó també l'afició després de l'empat contra el Dense, que el Mallorca guanyarà tots els partits 3-0 i no m'ho xutaran a porta. Això és impossible. Per tant,
0: jo crec que te veus més superior quan ja vens amb una dinàmica positiva, on has anat a ella i no has tingut cap problema en superar, un poc com el Ceuta, no? No has tingut cap problema per superar, que el Valladolid el va superar en certes garanties i que contra el Granada vas competir, no? Vull dir, això seria una bona dinàmica, per dir-ho de qualque manera. Però no mos hem d'enganar. Avui jo faria una enquesta i la gent no sabria pràcticament com jugar al Mallorca, no? Perquè tens molt la pilota, se t'hi van guanyar molt en possessió de pilota, però absolutament infructífera, no? Perquè no vàrem, era Valgent i Reyo, jo crec que van tocar més pilotes que en Darder, per exemple, no?
1: Sí.
0: Jo crec que serà un partit interessant per veure també el Sabadell què vol. A lo millor te trobes un Sabadell que diu, mira, escolta, estem en dinàmica positiva, a por ellos.
1: Sí.
0: I realment te puguin crear problemes, també és vera que tindràs avantatge, que te trobaràs més espais, però bueno, Miqui, no sé, és un poc...
1: Veurem, és cert que Sabadell, clar, arriba amb una motxilla de punt bona, amb un matalasset, és cert que acaba de començar tot, però bé, això el fa més fort i més perillós, perquè com diu en David, pot dir, mira, anem a Son Moix, damunt el paper de perdre, però amb aquest punt que tenim, anem a veure què passa i sortir a guanyar. Veurem com ho afronta.
0: Jo crec que si te poses en el costat de l'entrenador del Sabadell, per jo seria un error rompre la dinàmica. Llavors, si esteu aquí ofensivament te proporciona coses, has de sortir a guanyar.
1: Clar.
0: Que després te'n fiquen quatre. Bueno, però jo crec que no crec que renunciï en el resum ofensiu, com es va dir en Toni, no? El dilluns.
1: A les 6:30 començarà aquest partit, a veure si el Mallorca pot sumar 3-3 en aquest inici de Lliga a l'estadi de Son Moix. Abans d'acomiadar-te, David, m'agradaria escoltar, perquè ahir en Martín de Michelis, que per cert va perdre amb el seu equip a la Champions contra el Como, va parlar per primera vegada, crec, no ho sé, de la seva sortida del Mallorca. És cert que quan se'n va anar va fer aquesta típica carta quan qualcú se'n va de comiat, que entre ells intel·ligència artificial la fan, no? Però aquesta vegada ha parlat de la sortida del Mallorca. Si te sembla, David, l'escoltam i me dones la teva opinió del que va dir Martín de Michelis, el nostre company de Movistar, ahir d'aquesta sortida després de renovar amb el Mallorca quan va baixar a segona divisió.
2: Apareció al día después de firmar esta institución. Dije que era imposible porque había renovado. La institución siguió, insistió, viajó.

0: Pues bueno, en el fútbol hay cláusula, obviamente, que para el hincha jamás desde lo emocional lo va a entender, lo va a interpretar, y entiendo que también es así. Después está el racional, que sabe que en el fútbol hay ciertas cosas. Los jugadores tienen muchos sueños, los entrenadores también. Me formé como jugador y como persona en Alemania, después también como entrenador, porque estuve 4 años ahí. Apareció esta gran institución. En principio dije que no, porque no era, había recién renovado. Y después entre las instituciones llegaron a un acuerdo. Entonces, no me escapé, no me fui gratis. Había trabajado 3 meses y ya quedaba una gran recompensa.
1: I d'aquesta explicació de Martín de Michelis tampoc s'ha banyat massa, no?
2: L'explicació, Miqui, és que és un professional i allà on li paguen...
1: Que va arribar al club alemany, a Leipzig, i va pagar la clàusula, no?
2: I ja està, vull dir, i vol créixer com a entrenador, bueno, també pot fracassar com a entrenador, no? Vull dir, no és que només cresquis. Jo de Michelis, crec que era un error ja renovar-lo. En Alfonso me diria sí, però han guanyat 2,5 milions. Bien, però era un error perquè, evidentment, no s'ho mereixia, perquè no va complir les expectatives que, per les quals se li va firmar, i ell és un professional, i com a professional intenta cercar la millor de les solucions per ell. Vull dir... Sí. Déjate de escudos y déjate de historias.
1: Sí,
2: és així de fred, sí. Independentment de que ja hauríem...
1: Que ha d'estimar, no? En tot el carinyo, en de Michelis, en el Mallorca, si va estar 4 mesos, no? Tampoc, escolta, tampoc vas...
2: Efectivament, sí, però bueno, ja saps que
1: hi ha jugadors que han estat molt d'any, mira, Morici, aquí era un ídol i se'n va anar pràcticament sense acomiadar-se, també amb una carta ben freda.
2: Perquè al final, mira, xerrar moltes vegades, els problemes, una cosa és l'afició i el que dus en el coll i el teu cor vermell, i l'altra cosa és que és una feina per molts, no? No és res més que fer una feina i se'n va, no li paguen més.
1: Clar que
2: ja
1: sí.
2: Està.
1: Ja està, mos quedem fora, però volíem escoltar per primera vegada aquestes explicacions que va donar Martín de Michelis ahir als nostres companys de Movistar. Res, David Gui, sempre un plaer, un gust i res, gaudir el cap de setmana, que sé que tens un pla bo, eh?
2: Sí, bon moment, posa Fórmula 1, si el circuit ha quedat bé.
1: Mare meva, que bé, que bé, que ho dic. Gràcies, David, que vagi molt bé.
2: Gràcies, no farà la falta. Gràcies, adéu, mi gràcies.
1: Saben ja la darrera hora del Mallorca, hem escoltat el seu entrenador, Luis García, i també volen saber la de la U d'Eivissa, perquè també ha parlat en Raúl Llona, el tècnic del conjunt Pitius. En Raúl Medrano, bon dia.
3: Bon dia, va de Raúls la cosa, eh?
1: La cosa va de Raúl, eh? Mare meva, sí, sí, tant i tant. Què tal amb en Raúl Llona, com ho dus?
3: Jo personalment, bueno, sí. no he parlat tampoc gaire amb ell, no. Més enllà de l'intercanvi de cops de la sala de premsa, la veritat és que dins l'hermetisme habitual de l'Audi Eivissa cada vegada es fa més difícil tenir certa relació més enllà de la
1: professional. Però l'intercanvi de cops és un poquet més feble que amb en Álvarez, no? Suposo un poc més fàcil, sí. El combat, no?
3: Sí, bueno, jo me deia molt bé amb en Miguel Álvarez, sí. un tio de la broma. Diguéssim que més suau que en Paco Gémez sí és.
1: Sí, això sí. Bé, va, sí. És que en Paco Gémez està...
3: Està
1: en una altra categoria. Era...
3: Exacte, la Tiger List, sí. la trenca per damunt.
1: Setmana plàcida, no?, per Can Missa, després de la victòria agònica a la segona jornada. Avui toca fer-la encara més bona demà. Veurement si se sumen 6 de 6.
3: Sí, volen fer, com han explicat els futbolistes al llarg d'aquesta setmana, en aquestes presentacions, en la jornada 3, un poc estranyes, volen fer de l'estadi un fortí. Sona un poc estrany dir-ho després de guanyar un recent ascendit a descompte, com va ser la setmana passada, a més en un partit en què si haguessin empatat tampoc hagués passat absolutament res, segurament hagués estat el resultat més just, però bé, l'important és que es varen treure els punts, l'Eivissa torna a jugar a casa, segon partit consecutiu a Can Missa, s'ho farà demà a les 4:30 contra un altre recent ascendit, el Sant Andreu, un equip que tot i aquesta condició d'equip provinent de la segona federació, fa la sensació, veurem a final de temporada si tenim raó o no, però fa la sensació de que pot estar a la zona alta de la taula per la gran dinàmica de l'any passat i pels bons fitxatges que ha fet. Entre ells, per exemple, torna demà a Can Missa Ramon Juan, qui era el porter titular la passada temporada a l'Eivissa, enguany, com deia el club, quatribarrat. L'equip s'ha fet avui la darrera sessió de feina, ho ha fet a porta tancada, una altra de les novetats d'aquestes de Raúl Llona, molts entrenaments a porta tancada i no hem pogut veure res d'aquest entrenament, com deia. Després ha parlat el tècnic d'això. Mira, li hem demanat, per exemple, si era més important guanyar o anar millorant el joc, que de moment l'ha deixat bastant a desitjar. Recordem una derrota en Tequera i la victòria aquesta al descompte l'altre dia. Ha dit que el més important és guanyar, però també ha dit que l'equip encara, és una obvietat, tothom ho ha vist en els dos partits, encara ha de millorar bastant si vol estar a dalt. Això ha dit Raúl Llona.
4: Creo que somos un equipo que tiene que tener mucha más presencia con balón porque tenemos jugadores para ello, tenemos mucha capacidad en cuanto a manejos, en cuanto a calidad individual y ahora es verdad que el concepto nos está costando, pero no tengo ninguna duda de que vamos a acabar cogiendo todo ese sistema y ese modelo, ¿no? Por lo tanto, es cuestión de seguir insistiendo, de ser muy, muy pesados.
3: Sobretot haurà de millorar també l'equip en defensa, perquè és cert que genera bastant, que a més dona la sensació de que té més pegada segurament a dalt que d'altres temporades, els extrems estan agradant, però en defensa ha de millorar. Ha encaixat 4 gols en els dos partits que ha disputat, a més a pilota aturada tenint molts problemes, moltes dificultats, li generen bastant en aquestes accions d'estratègia i per aquí ha de millorar. Li hem demanat també si farà canvis. Raúl Llona, ja aviso pel que queda de temporada, no dona gaire pistes de desalineació que farà, però sí que ha reconegut que algun canvi a l'alineació sí que faria perquè a ell li agrada anar fent canvis.
4: Nosotros acostumbramos a hacer varios cambios por partido porque entendemos que cada partido es diferente y ponemos mucho interés en configurar la plantilla para dotarla de muchos recursos y de muchas soluciones y luego ya está durante la semana en base y en función al plan de partido que vamos a desarrollar pues qué jugadores creemos que se pueden, bueno, que pueden encajar mejor en esas situaciones, ¿no? Entonces, habrá cambios con respecto a la semana anterior.
3: Com deia, Miqui, demà ve el Sant Andreu, sí. Un rival, jo crec que bastant més complicat del que pot semblar a priori, amb un entrenador ja veterà com és Nacho González, que se la sap totes.
1: Sí, acaba de descendir i ja mos pensàvem que serà fàcil, però alerta.
3: No, no, a més ja t'he dit que és un equip que l'any passat va ser clarament el millor equip de la segona federació,
1: sí.
3: Amb jugadors de primer, d'una altra categoria, i s'ha reforçat bé, per exemple, com deia, amb Ramon Juan, o per exemple amb Jaume Tovar, que de moment ha participat als dos partits de titular, però encara no ha vist porta, però ja sabem com se les gasta també de cara al gol al punta que coneixem tant aquí a les Illes. Un partit, jo crec que no serà fàcil, s'espera bastanta afició de Sant Andreu, sabem que l'afició del Club Quadribarrat és molt...
1: Viatja molt, dona molt de suport, sempre acompanya a l'equip.
3: Viatja molt, fa molta de remó, crea algun conflicte de vegades,
1: també
3: sabem,
1: sí,
3: sabem com és la seva, el seu posicionament també polític i social, i el que no ho sàpiga que ho busqui. A Google s'espera bastanta afició. Hem de dir que a casa encara no jugant al seu estadi, el Narcís Sala, perquè estan posant la gespa. Ara està jugant a l'estadi on jugava l'Europa l'any passat, a la pista d'atletisme, ara no em surt el nom, ara m'he quedat aquí, a una pista d'atletisme allà que hi ha també al barri de Sant Andreu, però a l'octubre-novembre tornarà al seu camp. Jo crec que hagués estat millor jugar al seu camp ara i no a casa, per aquest fet, pel fet de que no estan al Narcís Sala, que sí que és un autèntic fortí. Bé, demà, 4:30, Miqui, en directe aquí, com sempre, a Esports 3 en Joc, anem a veure si l'Eivissa pot sumar 6 de 6 a casa, poder-se 6 de 9, amb 6 puntets jo crec que ja estaria en zona de playoff i sobretot serviria, i com diu el míster sempre, anar treballant sobre la victòria es treballa millor.
1: Clar que sí, i tant, i també perquè la gent, si hi ha una bona afluència d'aficionats, també pugui gaudir, no?, de la UD a casa amb aquesta victòria la passada setmana, el darrer minut, i per què no, una més contra el Sant Andreu. Raúl Medrano, t'escoltam demà, 4:30, a partir de les 4:05, aquí
3: a les 4:05 me fas estar allà, mare meva, no em
1: clar
3: deixes
1: sí,
3: ni dinar, quasi.
1: Un pot de prèvia amb Antoni Torres, no? Passa sí. Que també tenim la vuelta, han d'estar per tot demà.
3: Sí, demà tenim
1: serà
3: dia.
1: Serà un rebaix frenètic.
3: Demà tenim dia gros. A veure si puc cridar molts de gols, home.
1: Clar que sí, així serà. Raúl, gràcies.
3: Adéu.
1: Bon cap de setmana. Adéu. 1:54, aturada ràpida i parlant de futbol sala.
5: I de tres ràdios. Jocna.
6: ¿Quieres ir a Somos a disfrutar de los partidos sin atascos ni tener que buscar aparcamiento? Bicipalma y la AMT te ofrecen las mejores opciones de transporte para ahorrar tiempo y dinero. En bici y autobús. Gana el medio ambiente y ganas tú. Ayuntamiento de Palma.
7: Para ti y también para ti, en Eroski te damos el mango extra granel a 2,69€ kilo. El chuletón de ternera balear al corte a 18,75€ kilo. El salmón de 1 a 3 kilos a 9,50€ kilo. Y el hojaldre con crema bandeja de 3 unidades a 1,25€ la bandeja. ¿Quieres ahorrar conmigo? Eroski contigo.
8: Tota la informació poliesportiva a Esports 3 i B3 Ràdio.
1: 5 minutets per arribar a les 2. Gavi Fortesa, bon dia.
9: Bon dia.
1: Enhorabona també, perquè en Toni Fuster li han donat l'enhorabona 3 dies seguits i tu no eres, però també te l'han donat tu. Enhorabona.
9: Gràcies, eh? Gràcies, molt amable.
1: Ha passejat a s'escut en Toni Fuster 3 dies per aquí, per IB3, eh? No l'has duit tu?
9: No, l'he duit.
1: Enhorabona, Gavi, m'ho escut.
9: Està ja ben posat.
1: Aquest premi de la Federació Balear, la trajectòria d'en Gavi Fortesa, però en Gavi té una gran trajectòria, però el que no ha fet encara és narrar un títol nacional del Palma Futsal.
9: No, tot el seu temps.
1: Tot arriba.
9: Avui comença la Lliga Prime Futsal, que és el nou nom de la competició.
1: T'agrada o no? T'agrada aquest format a tu? Perquè li hem demanat a en Vadillo, a en Tirado, a en Barrón. A tu t'agrada o no?
9: Jo crec que pot ser atractiu, mira què t'ho dic. Ara comença avui el torneig Apertura, després de 14 partits començarà el Clausura, hi ha dos títols, després hi ha el supercampió de les dues categories. Bé, jo crec que pot ser atractiu, que s'ha dinamitzat molt el joc, després d'unes normes que han fluctuat un poc amb els tècnics, amb els clubs, a la fi s'ha arribat a un acord i me sembla que aquest any el futbol sala serà més dinàmic inclús que els darrers anys. I qui obri la porta a aquesta nova competició, per dir-ho de qualque manera, és el Palma, que visita el Santa Coloma avui a les 9:30, un Santa Coloma que ha canviat de patrocinador, ja no és l'Indústries, ha renovat gairebé tota la plantilla, cos tècnic, no té res a veure amb l'Indústria de Santa Coloma dels darrers anys, tot és nou en el club català, i anem a veure com li va al Palma, que ha fet una bona pretemporada amb resultats bons en general, i que avui debuta a la que és, com dic, la nova categoria aquest any de la nova lliga.
1: És un clàssic sempre començar la temporada amb l'Indústria de Santa Coloma. No sé si jo ho recordo malament, però jo crec que en els darrers 5 o 6 anys han debutat a Santa Coloma 3.
9: Sí, sí, el manco aquesta podria ser la tercera. No ho he mirat exactament, però sí, jo...
1: Sempre hi ha el Santa Coloma.
9: Tinc la mateixa sensació.
1: Les primeres jornades. Carlos Barrón, el capità, parla d'aquest inici de campionat.
10: Que tenemos ganas de empezar esta nueva competición, como es la apertura. No hay margen de error. Vamos a una pista muy difícil, como es Indústria. Creo que hemos tenido varias ocasiones de empezar la liga contra ellos, diferentes resultados, pero siempre es muy positivo empezar ganando, pero sabemos la complejidad que vamos a tener en esa pista con un equipo nuevo, con un técnico nuevo, y entonces me imagino que ellos jugarán sus cartas, nosotros las nuestras, pero bueno, el equipo creo que está bastante preparado para afrontar este reto.
1: Esperen que sí, ho comentava ahir Gavi amb Miquel Vidal, que aquesta temporada amb aquest canvi de format hi ha moltes opcions de guanyar un títol, no?
9: Ja s'ha perdut, més,
1: s'ha perdut la primera, que és Supercopa d'Espanya,
9: sí,
1: però bé,
9: sí.
1: Tens aquesta també de...
9: Només una baixa, la de llarga durada de Lua Müller, la resta de l'equip a disposició d'Antonio Vadillo. Anem a veure com van les coses avui a partir de les 9:30, com sempre en directe aquí a IB3 Ràdio.
1: Esperen que comenci bé, perquè no ha de venir vist de bon començament.
9: Sí, no seria un bon inici.
1: S'ha perdut ja l'opció de la Supercopa d'Espanya, veurement si se comença bé la Lliga a Santa Coloma. Gavi Fortesa, gràcies, que vagi molt bé. Eh? Gavi Fortesa ens contarà a partir de les 9:30 aquest partit entre el Palma Futsal i l'Indústria Santa Coloma aquí, a IB3 Ràdio.

Avui 10 minutets i busques per arribar a les dues del migdia, de que vagi aquesta edició, la darrera de la setmana d'Esports Migdia aquí a IB3 Ràdio, però ja ho sabeu que esportivament parlant aquest cap de setmana se presenta apassionant. Tenim futbol, demà l'Eivissa, diumenge el Mallorca, avui el futsal, però sobretot aquest cap de setmana viurem amb molta intensitat aquí a IB3. La Vuelta en Enric Mas, que diumenge pot fer història a Granada, ho viurem amb tota la intensitat amb els nostres enviats especials aquest cap de setmana amb en Joan Gabriel Bussà i també amb en Tolo Leal. Així acabam, esperant poder contar dilluns com Enric Mas ha celebrat aquesta Vuelta per Granada. Tornant dilluns, a partir de la 1:05, passeu un bon cap de setmana, que vagi molt bé.

0: cuánto os quiero.
1: IB3 Ràdio. Informatiu migdia. Sara Casas.
2: Bon dia, són les dues. Els metges diuen prou i convoquen una vaga indefinida. Després de fer una vaga setmanal cada mes durant la primera meitat de l'any, els facultatius han decidit fer la passa que ja venien advertint. A partir del 28 d'octubre aturaran indefinidament per rebutjar la reforma de l'Estatut Marc, aprovada recentment en Consell de Ministres, i reclamar una norma pròpia per al col·lectiu. El comitè de vaga ha fet una crida a tots els metges perquè se sumin a aquesta mobilització, que entre els principals punts reivindica la jornada laboral de 35 hores, una reforma del sistema de guàrdies i també canvis en el model de jubilació. És un dels assumptes destacats d'aquest divendres 11 de setembre, una jornada amb altres titulars que vos avançam amb Olivia Navarro i Marta Puyalto. Molt bon dia.
3: Bon dia.
4: Bon dia.
2: La concertada arrenca el curs amb l'amenaça d'un conflicte col·lectiu.
5: Us ho ha duit la Conselleria d'Educació davant el Tribunal de Mediació i Arbitratge, el TAMIP, perquè encara no s'ha recuperat el 2% dels salaris pendents de 2020 per als gairebé 4.000 docents de la concertada. És la passa prèvia a la demanda col·lectiva a la qual UGT preveu també sumar-se.
2: Confiança sense fissures.
6: El govern mostra el suport a la gerenta de Son Espases, tot i les darreres dimissions de membres del centre hospitalari. El portaveu Antoni Costa ha elogiat la gestió de Cristina Granados.
2: Més zones verdes al voltant de Gesa.
5: Després de les crítiques rebudes per l'anterior projecte, els arquitectes responsables de la reforma a la zona han modificat els plans originals i han reduït les places d'aparcament per donar així més prioritat, diuen, a la natura i als arbrats.
2: Primera dimissió pels avisos del CNI sobre Ceuta.
6: Es tracta del cap de gabinet del delegat del govern espanyol a la ciutat autònoma, Gonzalo Sanz, se'n va, tot i que insisteix que sí que va traslladar al delegat l'avís que va rebre per WhatsApp d'intel·ligència sobre una arribada massiva de migrants a Ceuta, versió que el seu superior havia negat.
2: Palma espera Relsby.
5: Sí, perquè l'artista mallorquí actuarà avui vespre al Parc de la Mà en el marc dels actes de la Diada de Mallorca i abans que demà sigui nomenat fi predilecte de l'illa. El concert gratuït s'espera massiu i comportarà talls de trànsit a partir de 8 de les 3.
2: I com sempre, a partir de les 2:30 arriba la informació més propera, arriben les edicions insulars. Fem ara una ronda per saber els temes més destacats del dia, que a Menorca passen per una nova operació policial contra el tràfic de drogues. Axel Camarasa, bon dia.
7: Bon dia. La Guàrdia Civil, Policia Nacional i el Servei de Vigilància Duanera de l'Agència Tributària han desarticulat una banda criminal dedicada al tràfic de cocaïna a gran escala. S'han detingut un total de 9 persones, 8 de les quals a Menorca, i s'han intervingut més de 6 quilos de cocaïna de gran puresa. El jutge ha decretat presó per als dos principals responsables de la trama, liderada per un home resident a Ciutadella.
2: A Mallorca, la plataforma Son Bonet Pulmó Verd manté el pols amb Baena i adverteix que no tolerarà la instal·lació d'un parc fotovoltaic als terrenys de l'aeròdrom. Juan Luis Marcos, bon dia.
8: Bon dia. Els veïnats reaccionen així després que Aena hagi recuperat el projecte per instal·lar-hi el macroparc de 13.000 plaques solars. L'ens aeroportuari en demana ara la declaració d'interès general, una via que el govern acaba de treure a exposició pública. La plataforma lamenta la nova tramitació i critica l'executiu de Proens per permetre el recorregut administratiu d'aquest projecte quan el Parlament s'hi va oposar de manera unànime.
2: A Eivissa, les treballadores de la neteja de l'aeroport s'han concentrat avui per denunciar els constants embossos dels banys de la terminal, un problema de salut pública que les fa emmalaltir. Carmen Tires, bon dia.
9: I les netejadores acaben malaltes perquè quan els banys s'embussen tot s'inunda i acaben amb els peus i les robaixops. Per això, de les 50 que treballen a l'aeroport, ni una desena de baixa, algunes amb bronquitis. És el pitjor estiu que recorden i per això s'han decidit a concentrar-se avui a la terminal per exigir solucions a Aena.
2: Oh. I en els esports, Gavi Fortesa, bon dia.
3: Bon dia.
2: Enric Mas afronta l'antepenúltima etapa de la Vuelta a Espanya.
3: El ciclista mallorquí defensa el seu lideratge amb 1 minut i 37 segons d'avantatge respecte de l'eslova Primoz Roglic. L'etapa d'avui ha sortit de Vélez, Màlaga i arribarà a Estepona després de 210 quilòmetres de recorregut. L'artanenc està a 3 jornades de conquerir la Vuelta 2026. En futbol, el Mallorca jugarà diumenge a Somos contra el Sabadell. El tècnic Luis García ha confirmat avui que pot comptar amb Alberto Moreno i Arnau Puigmal. Es dubta Toni Lato i continuen de baixa Abdon i Calumbà. I recordem també que avui comença la Lliga de Futbol Sala amb l'Illes Balears Palma Futsal visitant el Santa Coloma a partir de les 9:30 del vespre, partit que oferirà en directe IB3 Ràdio.
2: I completem la portada amb la previsió del temps. Margalida Ribas, bon dia.
4: Bon dia. A les portes del cap de setmana encara tenim algunes restes d'aire fred en alçada que permetran que avui cap vespre pugui créixer qualque núvol d'evolució que, si té empenta suficient, podria venir acompanyat de qualque ruixat, preferentment al sector de Menorca. Una situació que repetirem també durant la jornada de demà. Pel que fa a la temperatura, avui aquesta pujarà i recuperarem els 30 graus a l'interior de Mallorca. En general, ens mourem entre els 26 i els 31 graus. Una temperatura que mantindrem sense gaires canvis també durant tot el cap de setmana. Finalment, pel que fa al vent, d'aquest avui cap vespre continuarà bufant fluix i variable amb un cert predomini del llevant, acompanyat d'una situació marítima que va a la baixa però que encara manté algunes restes de maror al nord de l'arxipèlag.
2: Joan Jiménez, des del control tècnic, són les 2:06.
1: IB3 Ràdio, informatiu migdia.
2: Vaga indefinida dels metges de tot Espanya, també a les Balears, contra la reforma de l'Estatut Marc del Ministeri, que no avança en la signatura d'una norma pròpia que reculli les característiques i reivindicacions del col·lectiu. Aquesta vegada no hi ha hagut diferències. Tots els sindicats han convocat la protesta a la vegada a partir del 28 d'octubre, sine die.
6: Les organitzacions sindicals han decidit unificar les protestes i fer front comú. Fins ara havien convocat les aturades per separat la Confederació Espanyola de Sindicats Mèdics i el Sindicat Mèdic Andalús per una banda i la Unió Mèdica i Facultativa per l'altra. Ara convoquen tots junts per incrementar la pressió sobre el ministeri que dirigeix Mònica García. La decisió arriba 10 dies després de l'aprovació en Consell de Ministres del projecte de llei que cerca reformar la normativa de 2003 i que ara es tramita al Congrés. Un projecte de llei que metges i facultatius rebutgen perquè volen un estatut propi. La vaga se suma a les aturades que el col·lectiu va fer entre els mesos de febrer i juny i que avança cada una d'una setmana de durada. En aquesta ocasió, la convocatòria és indefinida.
2: A les Balears, la vaga indefinida, si no es desconvoca, farà incrementar encara més les llistes d'espera, com pronostica el president del Sindicat Mèdic, Miguel Lázaro, qui de nou torna a demanar disculpes als pacients.
10: En Balears, si havia augmentat la llista d'espera, va a aumentar más seguro, porque claro, esto es un paro permanente indefinido. Aunque haya servicios mínimos altos, va a aumentar más. Evidentemente, cualquier protocolo, cualquier intento por parte de la Consellería de Sanidad de bajar listas de espera, vamos, con esta medida, evidentemente, se le va a ir al...
2: Lázaro ha considerat que aquest conflicte laboral s'ha fet tan gros que ja supera la ministra de Sanitat, Mònica García. El president del Sindicat Mèdic creu que, de fet, s'ha d'apuntar a tot el govern de Pedro Sánchez.
10: Nosotros no queremos hacer este paro indefinido permanente, no queremos llegar a este paro por el grave impacto que si ya estaba, va a aumentar. Por eso, vuelvo a decirlo, la pelota está en el tejado ya del gobierno de Pedro Sánchez, no de Mónica García, del gobierno de Pedro Sánchez.
2: El govern també s'ha pronunciat sobre l'anunci de vaga. El portaveu Antoni Costa ha demanat al president Pedro Sánchez que faci cessar la ministra per la seva incapacitat a dir d'arribar a acords amb els sindicats mèdics.
6: Costa ha dit que fins al moment les mobilitzacions anteriors ja han suposat la reprogramació de 90.000 consultes i operacions.
11: És incapaç de negociar nada y nos mantiene en vilo a todas las comunidades autónomas con unos efectos sobre la salud de los ciudadanos enormemente perniciosas. Lo que debería hacer Sánchez es cesar a la ministra de Salud.
2: El dia ve marcat per altres qüestions laborals. Els sindicats USO i UGT amenacen amb un conflicte col·lectiu l'ensenyament concertat. Us ho ha deduït la Conselleria d'Educació davant del Tribunal de Mediació i Arbitratge, el TAMIR, denuncia que incompleix el compromís de pagar el retard del 2% de l'IPC pendent de l'any 2020 als gairebé 4.200 de l'escola concertada, Carme Moreno.
12: El responsable d'Educació, el sindicat majoritari a la concertada, Juan Carlos Lorenzo, assegura que Educació incompleix l'acord signat l'any passat. A més, assenyala que si no hi ha una solució immediata, USO interposarà una demanda col·lectiva.
13: La Conselleria incumple dicho acuerdo, alegando un acuerdo firmado con la consejera de Trabajo de Minoración y nosotros, evidentemente, vamos a llegar hasta el final con el conflicto colectivo porque hay un acuerdo firmado, hay un acuerdo de gobierno que reconoce la deuda y, por lo tanto, se tiene que cumplir lo que se firma.
12: El responsable d'ensenyament UGT, Jaume Coll, diu que el sindicat s'adherirà a la demanda d'USO i s'ha mostrat indignat per l'incompliment. A més, diu que no descarta fer mobilitzacions.
14: Pues estem tot indignats, o sigui, entenem que el que no pot ser és que el govern s'omplesqui de bones paraules, de bones intencions, i després es passa de la realitat, però per una interpretació que fan des de la Direcció General de Funció Pública, se'm deixi de fora.
12: El sindicat reclama l'equiparació del docent de la concertada amb les condicions del professorat de l'escola pública i recorden que aquest és un dels compromisos de la Conselleria d'Educació.
2: Més coses ara més. Demanarà als Consells Insulars, al Congrés i als diferents ajuntaments de les illes on té representació que el govern estatal es faci càrrec del plus d'insularitat de les administracions locals. Excel.
7: La petició s'ha escenificat aquest matí a Esmar Cadal en un acte al qual han assistit, entre d'altres, els batles d'Esporles, Santa Maria del Camí, Campanet i Manacor, a més de la resta de representants de la formació a Menorca. Sentim per aquest ordre Vicenç Vidal, diputat de Més per Mallorca al Congrés, Miquel Oliver, batle de Manacor i candidat de Més per Mallorca al Consell de Mallorca, i Noemí García, portaveu de Més per Menorca al Consell Insular de l'Illa.
15: Aquest plus d'insularitat també es cobrarà als ajuntaments. I el que no pot ser és que si es reconeix l'insularitat, si es reconeix que això suposa un cost, aquest sobrecost es carregui damunt dels ajuntaments.
16: Quan aquest dret també recau a les administracions locals és quan provoquem un agravi comparatiu.
17: Si carregam tota aquesta factura a pagar en els ajuntaments o en els consells, són doblers que Menorca deixa de tenir per aclarir camins, carreteres, carrers.
7: La proposta ja s'ha registrat davant la Comissió d'Insularitat del Congrés i els Consells Insulars i aviat es presentarà també als ajuntaments.
2: Encara en clau econòmica, les borses han arrencat la jornada avui en números vermells que en aquesta hora s'han capgirat després de la pujada de tipus d'interès acordada ahir pel Banc Central Europeu. Els experts vaticinen que potser no és el darrer augment del preu del diner que executi l'organisme monetari enguany.
6: En la segona pujada de l'any acordada pel Banc Central Europeu, els tipus d'interès, ara en el 2,5%, repercutiran en l'estalvi i en les hipoteques. L'economista i professor d'Economia Financera de la UIB, Pau Montserrat, explica que aquesta decisió fa preveure que l'any 2027 i 28 l'Euríbor superi el 3%. Són declaracions en una entrevista a l'Informatiu Matí.
18: Això significa increments en les quotes de les hipoteques de Balears, que les hipoteques noves estan registrant de més 315.000 euros la hipoteca, significarien uns 140-150 euros mensuals d'increment amb aquesta nova pujada de l'Euríbor.
6: Montserrat no descarta nous increments, apunta que la inflació es deu a l'enquistament del conflicte a l'Iran.
18: I això suposa que hi ha una transmissió ja d'aquest augment de preus energètics en els preus finals. Encara el Banc Central Europeu m'ho diu que no ho està detectant en els salaris, però sí en els productes de serveis. I això fa que el Banc Central Europeu pues, hagi decidit tornar a pujar tipus d'interès i que no descarti alguna pujada addicional en aquest 2026 o 2027.
6: Per altra banda, l'entitat millora la previsió de creixement de 2026 i 2027, però espera que la inflació estigui per sobre del 2% durant un període prolongat. És el que auguraven els experts i és l'escenari que ha situat l'Euríbor per damunt del 3%.
2: A El govern manté la seva total confiança en la gerenta de Son Espases, Cristina Granados, malgrat les reiterades dimissions dins de la direcció de l'hospital, la darrera, la de la cap d'infermeria, ahir mateix.
12: El portaveu de l'executiu, Antoni Costa, ha assegurat que Granados té tot el suport de la Conselleria de Salut, l'IBE Salut i el govern, i ha defensat que fa una bona gestió amb un increment de 400 professionals durant el seu mandat. Costa ha rebutjat vincular aquestes sortides amb una possible crisi de gestió a Son Espases.
19: Tiene todo el apoyo de la Conselleria, de la Dirección General de Salud y del Gobierno de las Islas Baleares. Una mejora, y lo digo claramente, muy significativa de la gestión del Hospital de Son Espases. Y en este sentido, creemos que algo tiene que ver la gerente, Cristina Granados.
12: El vicepresident de Defensa ha defensat, volen dir, que la darrera dimissió es deu a motius personals.
2: I avui s'ha guardat un minut de silenci en memòria de la dona de 67 anys que va morir fa dos dies a Felanitx, arrossegada per la força de l'aigua durant el temporal.
6: Membres de la Corporació de Felanitx i també regidors de l'Ajuntament de Campos, veïnats i familiars han recordat la víctima, que va morir dimecres quan va quedar atrapada davall d'un cotxe quan el corrent la tirà en terra. Els assistents han fet costat especialment l'única filla de la dona, Catalina Soler, esbatlassa del municipi.
20: Un dol que hi ha per tota aquesta família i que hi ha per aquest fet, desgraciats que van succeir. Elles, dic elles, perquè són germanes i una filla, i per tant és el que puc parlar amb elles, se demanen molt. Coincideixen molt que devia intentar travessar, perquè ella, aquesta dona, en aquell moment s'anava a fer feina a una casa que estava a l'altra part d'esquerra, i el metge fill havia dinat amb ella, i per tant intueixen que va anar a travessar.
2: Mentrestant, encara hi ha 300 abonats d'Endesa que continuen sense llum a causa dels efectes provocats per la tempesta. Banyalbufar i Esporles són els municipis més afectats. De fet, l'Ajuntament de Banyalbufar ja ha començat el tràmit per obtenir ajudes estatals per fer front als abundants danys materials que encara estan pendents de valorar, Carme.
12: Sí, el batlle en funcions de Banyalbufar, Joan Vives, ha explicat que Emergències, Protecció Civil i Livanat encara fan feina contra rellotge perquè el port d'Escanonja, el nucli més afectat, pugui recuperar la normalitat el més aviat possible. Vives també s'ha mostrat preocupat per la massa forestal que s'ha vist afectada.
21: Tant Protecció Civil com Emergències s'hi van anar fent feina, fent pas perquè tothom pugui arribar dins les seves cases. Ara mateix tothom pot entrar dins les seves cases. El problema és que qualcuna d'elles tenen la teulada molt feta a pols o tenen molt de dany material. Llavors, ara estan en el procés de, sobretot les vivendes privades, a refer, a reparar tot aquest dany material.
12: Segons ha informat l'hotel de Son Bunyola, situat a prop del conegut camí de la Volta del General, dos clients d'aquest establiment han patit danys lleus. A més, l'establiment pateix desperfectes, sobretot el mobiliari exterior. Endesa, per part seva, informa que en alguns punts de la xarxa elèctrica ha quedat aquesta completament destrossada i és difícil accedir-hi. A totes les zones afectades hi ha equips de la companyia desplaçats per restablir-ne el servei com més aviat millor.
22: La cultura és allò que tu vius, el que tu llegeixes, el que tu veus, balles, toques. Cada generació fa la seva cultura. I si ets 08, ha arribat el teu moment. Amb el Bo Cultural Jove, si fas 18 anys el 2026, tens 400 euros per a gaudir de la cultura. I ara també per a crear-ne. Perquè la cultura la fas tu. Ministeri de Cultura. Govern d'Espanya.
23: Les entrades anticipades per al LifeX Mallorca se agoten. Del 25 al 27 de setembre, Motor World Palma late al ritmo del fitness, el wellness y la longevidad. Reserva ya tu entrada al mejor precio. Plazas limitadas. LifeX Mallorca. Entradas en lifexmallorca.com.
24: Del 16 al 22 de septiembre celebra la Semana Europea de la Movilidad. Jornadas de debate, Parking Day, Diada de la Movilidad, bicicletada familiar, actividades, talleres y mucho más. Una semana para movernos, compartir y disfrutar de Palma. Consulta el programa en movipalma.mobi. Ajuntament de Palma.
1: Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
2: Ho dèiem en titulars, l'edifici de Gesa estarà envoltat d'una gran zona verda, segons les previsions més optimistes, el 2029. Ho ha avançat Un dels arquitectes del despatx guanyador per al projecte de reconversió d'aquest edifici de Palma i els seus voltants durant la presentació que han fet avui, Aina Morales.
0: Segons ha explicat l'arquitecte Antonio Cruz, en lloc de construir nous edificis al voltant per augmentar l'espai disponible, s'han previst dues plataformes que aprofiten el desnivell existent. Aquestes dues plataformes tindran edificis de vall, soterrats, i estaran cobertes de vegetació. Cruz ha sortit així al pas de qui els acusa de no posar prou zones verdes.
3: No hay ninguna pérdida de zona verde. La voluntad del proyecto es conservar toda la superficie de zona verde e incluso ampliarla con esta que he mencionado.
0: Tant els arquitectes com el Bala de Palma, Jaime Martínez, han coincidit que la transcendència del projecte va molt més enllà de l'edifici de Gesa.
5: Como digo, hablamos de convertir un espacio que durante años estuvo cerrado en un espacio abierto, vivo y al servicio de todos los ciudadanos. No se trata únicamente de recuperar el edificio, sino de convertirlo en una pieza activa dentro de una nueva estrategia y visión de ciudad en la que venimos trabajando desde hace 3 años.
0: A Gesa s'hi projecten oficines municipals, espais per a empreses, d'altres de creació cultural, cafeteria i un llarg, etc. El despatx Cruz Ortiz Arquitectos ha volgut fer una intervenció mínima a l'edifici de Farragut, tant per de dins com per de fora. La seva admiració per l'emblemàtica infraestructura és tan gran que Cruz s'ha atrevit a qüestionar alguns dels usos que es preveuen allà.
3: Y deberíamos hacer un trabajo de buscar cuáles son los usos más acordes con el edificio, en lugar de imponerle al edificio unos usos que a lo mejor no son los que le hacen bien, porque zonas expositivas implicaría, por supuesto, cerrar las ventanas y conseguir unos espacios oscuros, y esto no nos parece que es lo más adecuado para este edificio.
0: També troba, però, que hi ha marge de millora i, per exemple, canviarien la ubicació de la làmpada de Farragut i les vidrieres.
2: Les 2:21, seguim amb més assumptes de l'actualitat. El govern ha autoritzat l'advocacia de la comunitat a recórrer contra el trasllat a les illes de 2 menors migrants no acompanyats procedents de les Canàries i de Melilla.
6: El portaveu de l'executiu, Antoni Costa, ha explicat que recorrerà contra les resolucions dictades per les delegacions del govern dels dos territoris. Considera que aquestes decisions no responen a l'interès superior dels menors i que no estan prou justificades. A més, defensa que abans s'hauria d'haver plantejat la reagrupació familiar. Amb aquests 2 nous recursos, el govern ja n'ha interposat 7 contra l'estrellat de menors no acompanyats, 6 corresponen a menors procedents de les Canàries i un de Melilla.
2: Costa també ha demanat al govern espanyol que aclareixi si els informes desclassificats aquesta setmana sobre la crisi migratòria de Ceuta són els mateixos que Pedro Sánchez va mencionar al Congrés.
6: El president espanyol va mencionar l'existència d'un informe policial que alertava del risc d'arribades per via marítima, però va precisar que feia referència exclusivament a la península i a les Balears. Arran d'aquestes declaracions, la presidenta Provenç va reclamar tots els informes policials sobre una possible arribada massiva de persones a les illes. Avui el portaveu del govern ha assegurat que no saben si els documents desclassificats dimecres, que només fan un recompte d'arribades, són els mateixos que va citar Sánchez.
11: No me consta, a hores d'ara, que ningú membre del govern d'Espanya, ni el ministre ni ningú, hagi dit, no, ens referíem en aquest que hem desclassificat. Si no ho diu, tenim totes dret a pensar que hi pugui haver-hi més informació al respecte. I si hi és, la volem sabre.
2: Tot això quan a la ciutat autònoma ha dimitit el cap de gabinet de la delegació del govern espanyol. Gonzalo Sanz plega després de la polèmica de les seves converses amb el CNI en relació amb les possibles advertències sobre l'entrada massiva de persones a Ceuta des del Marroc.
0: Segons la informació desclassificada aquesta setmana, Sanz va rebre comunicacions del CNI a través de WhatsApp i va mantenir, a més, una conversa telefònica d'aproximadament 11 minuts amb un agent del Servei d'Intel·ligència dia 29 de juliol, el dia abans dels fets. El mateix delegat del govern, Miguel Ángel Pérez Triano, va assegurar públicament que no va tenir coneixement d'aquells missatges ni tampoc de la conversa mantinguda pel seu cap de gabinet amb el CNI. En la carta de renúncia, el seu ja excap de gabinet ho ha desmentit i ha assegurat que va traslladar personalment al seu delegat les converses que havia mantingut.
2: El president de Ceuta, Juan Jesús Vives, per la seva banda, veu molt poc probable que el delegat del govern espanyol no conegués l'avís del CNI al seu cap de gabinet.
0: Vives, a més, insisteix en la responsabilitat del Marroc en l'entrada massiva de migrants el passat 30 de juliol.
8: Nosotros seguimos creyendo que lo que ha ocurrido
4: ha sido una utilización por parte de Marruecos de la presión migratoria como herramienta para desestabilizar a nuestra ciudad y poner en jaque nuestra integridad. En consecuencia, una manipulación por parte de Marruecos en el ámbito de su tradicional política de acoso y derribo de nuestras dos ciudades autónomas.
0: I aquest vespre a Ceuta hi ha hagut diversos incendis al territori, entre aquests un que ha arrasat més de 40 barraques on pernoctaven les persones migrants a les naus del Tarajal.
2: Per cert, que més de 100 grups feministes han demanat al president de Ceuta el trasllat a la península de les menors migrants arribades a final de juliol. Aquestes organitzacions han enviat una carta conjunta a Juan Jesús Vives en què destaquen l'extrema vulnerabilitat d'aquestes atlotes.
6: Aquestes entitats, a través de l'Associació Maria de la O Legàrrega de Granada, demanen que es compleixi la Convenció sobre els Drets dels Nins de la Llei Orgànica de Protecció Jurídica del Menor i la mateixa Llei d'Estrangeria que obliguen que l'interès de les nines prevalgui per damunt de qualsevol altre interès administratiu o polític. En la missiva recorden que la Llei d'Estrangeria de 2025 va crear un mecanisme específic per a aquest tipus de situacions que estableix la reubicació de les joves entre les comunitats autònomes, fixa criteris d'acollida i preveu que els trasllats es facin en un termini de 15 dies, que en aquest cas ha passat amb escreix.
2: En una setmana marcada per les qüestions educatives, amb les demolidores dades de les proves PISA i la tornada a les aules, avui hem conegut un informe que revela que l'assetjament escolar es cronifica. Una de cada quatre víctimes el pateix durant més d'un any i al darrere de molts d'aquests casos troben la mà de la intel·ligència artificial.
0: El 14% de l'alumnat espanyol és víctima d'assetjament, segons el 8è informe L'Opinió dels Estudiants, elaborats per la Fundació ANAR i Mútua Madrilenya, que suposa un avanç de 2 punts respecte del darrer document. El motiu principal de maltractament és l'aspecte físic, seguit de l'ètnia i la religió. El director general de Mútua Madrilenya és Lorenzo Kuckling.
8: En los casos de acoso escolar, la difusión de rumores, bulos, falsedades sobre las víctimas es la forma más habitual de hacerles daño. Esto se produce en el 86% de los casos. Pero también hay otra forma de acosar a las víctimas, de hacerles daño, que es casi igual de dañina, como es el aislamiento. El aislamiento social de las víctimas se produce en más del 43% de los casos.
0: El que més preocupa és que els casos es cronifiquin. De fet, un de cada quatre s'allarga més d'un any. Kuckling insisteix que aquesta persistència en el temps demostra que l'agressivitat i la violència es cronifiquen entre els menors. El document també revela que el 23,5% dels casos de ciberassetjament escolar s'han utilitzat imatges generades per intel·ligència artificial. Són 10 punts percentuals més que l'any anterior, quan era del 14%. Les més vulnerables a aquestes agressions són les nines i adolescents, que representen un 60% del total de les víctimes. El director tècnic i portaveu d'ANAR és Benjamín Ballesteros.
9: Principalmente tiene que ver con la creación de vídeos a partir de la voz o de la imagen o la fotografía de un compañero y también la suplantación de la identidad de ese compañero. Son hechos muy graves, son hechos delictivos y que además implican un daño psicológico muy importante sobre la persona a la que se están llevando a cabo.
2: I en aquest context, una de les empreses tecnològiques més grans que desenvolupa sistemes d'intel·ligència artificial, OpenAI, ha assegurat que estudia reduir el ritme de desenvolupament de les intel·ligències artificials més avançades per motius, Marta, de seguretat.
6: Sí, la creadora de ChatGPT estudia frenar el ritme de desenvolupament de la intel·ligència artificial més avançada. Planteja moderar la cursa tecnològica i espera que altres empreses del sector facin el mateix fins que hi hagi estàndards de seguretat comuns. Investigadors i treballadors alerten que el desenvolupament avança més ràpid que les mesures de seguretat.
2: Avui es compleixen 25 anys de l'11S i coincidint amb aquest aniversari, avui ha preparat actes oficials als tres escenaris dels atacs a Nova York, al Pentàgon i a Pensilvània.
6: Per destacar-ne alguns, a la zona 0 de Nova York, el World Trade Center, cerimònia central de commemoració. És un acte reservat als familiars de les víctimes que comença a les 8:40 i inclou la lectura dels noms dels morts i els tradicionals 6 moments de silenci que recorden cronològicament els principals instants dels atacs. Una novetat significativa d'aquest 25è aniversari és que la commemoració també posa èmfasi en les persones que han mort posteriorment per malalties relacionades amb l'exposició a la pols del World Trade Center.
2: En paral·lel, Catalunya celebra avui la seva diada.
6: Una jornada que s'ha encetat com és tradicional amb l'ofrena floral al monument de Rafael Casanova. És la tercera edició del govern presidit pel socialista Salvador Illa, que ahir, en el seu missatge institucional, va demanar unitat de país i va manifestar el seu rebuig a l'odi.
10: Catalunya és un país que sempre ha tingut i té capacitat per teixir aliances. És un país que vol caminar sol però que alhora no es vol sentir o estar aïllat. I en un món que en aquests moments sembla sovint massa dominat per la immediatesa, per la confrontació, per la desconfiança, enraonar és una manera de defensar la convivència a l'estil català.
6: La que escoltàvem és la portaveu de l'executiu, Sílvia Paneque, que ha reivindicat Catalunya com el contrapunt a un món que tanca fronteres.
2: I d'així arribarem a les 2:30, és moment de fer un cop d'ull a les edicions insulars.
1: L'actualitat insular amb els serveis informatius d'IV3 Ràdio.
13: A Silme estem cercant un o una responsable de gestió de projectes de software. Si tens ganes de consolidar-te en una empresa informàtica amb gran impacte en l'administració pública de Menorca, te volem conèixer. Consulta les bases a l'apartat Ofertes de treball del nostre web www.silme.es. Tens temps per enviar la teva sol·licitud fins al 21 de setembre de 2026. No perdis aquesta oportunitat. Uneix-te a Silme.
1: Serveis informatius d'IV3 Ràdio. Edició Menorca. Excel Camarasa.
7: Bon dia, Menorca. Operatiu policial contra el tràfic de drogues. S'han efectuat 5 registres domiciliaris i detingut 9 persones, 8 de les quals aquí a l'illa. Per acabar amb aquesta banda criminal que actuava també en altres punts de la península. El cap de la trama residia, però, a Ciutadella. 2 dels delinqüents han ingressat ja a la presó. Tot d'una, en donant més detalls.
1: Edició Menorca. Excel Camarasa.
14: Es época de lluvias intensas. Prepara tu casa y cuando llegue la tormenta evita desplazamientos y aléjate de las zonas bajas. Si estás en el exterior, no te acerques a los torrentes. Consulta las previsiones y los consejos oficiales. En caso de emergencia, llama al 112. La mejor protección empieza antes de la tormenta. Infórmate en consellsemergencies.caip.es. Govern de les Illes Balears.
15: Quin impacte tenen els conflictes bèl·lics en la salut de les poblacions? En el marc de la 37a Escola de Salut Pública de Menorca arriba una nova edició dels col·loquis Josep Miquel Vidal, Humanisme i Salut Pública. El periodista Rafael Vilasant Juan, director de l'àrea de translació i impacte d'IES Global, oferirà la conferència Conflictes bèl·lics i Salut Pública. Dijous, de 7 de setembre a les 8 del vespre, a la seu del Consell Insular de Menorca, a Maó. Activitat oberta a tothom. Més informació a emsp.cime.es.
7: Entrem en matèria. Nova operació policial contra el tràfic de drogues a l'illa. Guàrdia Civil, Policia Nacional i també el Servei de Vigilància Duanera de l'Agència Tributària han desarticulat una banda criminal dedicada al tràfic de cocaïna a gran escala.
16: Policia!
7: S'han efectuat 5 registres domiciliaris i han detingut 9 persones, 8 de les quals a Menorca i una altra a una localitat de València. S'han intervingut en total més de 6 quilos de cocaïna de gran puresa. El jutge ha decretat ja presó per als dos principals responsables d'aquesta trama liderada per un home resident a Ciutadella. El modus operandi de la banda es basava a amagar la droga en compartiments ocults dins vehicles. De fet, empraven cotxes de la mateixa marca i el mateix mateix model per així agilitzar la creació d'amagatalls per a la droga. La investigació es va iniciar en detectar l'increment d'enviament de droga a l'illa durant la temporada turística. Durant els mesos previs ja s'havia actuat contra aquest grup criminal amb diferents detencions a l'illa. En total, 11 persones detingudes, 9 de les quals aquí a Menorca. Encara en plena de succeïts, la Fiscalia sol·licita 8 anys de presó per a l'acusat d'una onada de robatoris en xalets de Calamblanes. L'assaltant i la seva acompanyant s'enfronten a judici a l'Audiència Provincial per una desena de robatoris en habitatges i la posterior venda del botí a joies de Menorca i també de Mallorca. Per accedir als immobles, l'acusat feia servir un patró habitual, saltava murs o tanques perimetrals i forçava finestres o portes. Una vegada a l'interior, s'apoderava de diners en efectiu, dispositius electrònics i joies de valor. Entre els episodis documentats destaca un robatori comès a mitjans de febrer de l'any passat quan es van portar un lot de joies d'or i diamants valorat en més de 7.000 euros. El material sostret era introduït al mercat il·lícit mitjançant vendes en establiments de compra-venda d'or i joieria de Ciutadella, Maó i també de Palma, operacions en les quals participava la seva còmplice, per a la qual demanen ara 3 anys de presó.
17: L'actualitat insular amb els serveis informatius d'IV3 Ràdio.
7: Més qüestions. Als demandants de la plaça d'Esborn rebutgen la proposta de l'Ajuntament de Ciutadella de fer compatibles les terrasses amb la circulació de vehicles. Consideren que suposa un incompliment del mandat judicial que obliga a retornar a la plaça a la situació anterior, amb trànsit, per tant, rodat, aparcaments i sense terrasses a l'asfalt, amb les indemnitzacions que això impliqui. Proposen que el consistori autoritzi de nou les terrasses damunt les voreres, malgrat que l'ordenança ho prohibeix des de fa un any. Si no, els empresaris aposten per ubicar-les sobre el passeig, de manera que entre els locals i les terrasses hi hagués circulació de vehicles enmig. Entenen que amb aquestes solucions es minimitzarien els danys per als negocis i, per tant, també les futures indemnitzacions. En tot cas, consideren que serà menys perjudicial incomplir la pròpia ordenança municipal que no pas la sentència del Tribunal Suprem. L'Ajuntament, recordem, que va anunciar ahir la voluntat de fer compatible el trànsit rodat amb les terrasses. Alguns bars veuen molt bé que la puguin mantenir després, diuen, de la inversió que han fet en taules, cadires i tendals i amb els beneficis que suposa per a ells tenir-la. Sentim Margarida Sastre, de la cafeteria del Cercle Artístic.
18: Esborn, sense terrassa no en feia, feia menys feina, ara en fa més. I ara es fet era que ja ho havien comprat, compres cadires i taules i sombrilles i baró de llevar, això no era gens agradable. Això em pensa que això ajudarà a tots i això crec que anant xerrant tothom se pot entendre. Que han d'entrar cotxos que no entrin i que s'acomodin a posar les llantes d'allà de posar.
7: El dia 21, d'aquí a 10 dies, està previst que els vehicles tornin a circular per Esborn. Mentrestant, a Mo, avui s'ha aturat in extremis el desnonament d'una família amb una persona amb discapacitat. Tenint en compte les circumstàncies de vulnerabilitat, l'acord entre les parts i altres factors, s'ha posposat el llançament fins al proper 1 de novembre. La plataforma Menorca per un habitatge digne assegura que els afectats han complert amb tots els requisits exigits per la propietat. Han abonat el lloguer de 4 mesos, 2 dels quals com a fiança. L'entitat lamenta que, tot i haver complert amb les exigències, no s'havia obtingut cap garantia que aquest desnonament es pogués paralitzar.
17: L'actualitat de Menorca a IV3 Ràdio.
7: 2:37, obrim ara plana política. Ara més, demanarà als Consells Insulars, també al Congrés i als diferents ajuntaments on té representació, que el govern central es faci càrrec del plus d'insularitat de les administracions locals. La petició s'ha escenificat aquest matí a Es Mercadal en un acte al qual han assistit, entre d'altres, els batles d'Esporles, Santa Maria del Camí, Campanet i Manacor, a més de la resta de representants de la formació a Menorca. La proposta ja s'ha registrat, de fet, davant la Comissió d'Insularitat del Congrés i els Consells Insulars i aviat també es presentarà als consistoris. Sentim, per aquest ordre, Vicenç Vidal, diputat de Més per Mallorca al Congrés, Miquel Oliver, batle de Manacor, i Noemí García, portaveu de Més per Menorca al Consell Insular.
19: Aquest plus d'insularitat també es cobrarà als ajuntaments. I el que no pot ser és que si es reconeix l'insularitat, si es reconeix que això suposa un cost, aquest sobrecost es carregui damunt dels ajuntaments.
20: Quan aquest dret també recau a les administracions locals és quan provoquem un agravi comparatiu.
21: Si carregam tota aquesta factura a pagar en els ajuntaments o en els consells, són doblers que Menorca deixa de tenir per aclarir camins, carreteres, carrers...
7: Mentrestant, el PSOE demana celeritat al Consell Insular perquè la regulació de la limitació de vehicles arribi a temps de cara a la propera temporada turística. Els socialistes posen una xifra damunt la taula: reduir en un 15% els cotxes que aquest estiu han entrat dins l'illa. Sentim Pepe Mercadal, és el secretari general del PSOE Menorca.
5: Que ho tinguin tot llest. La llei aprovada pel Parlament, el reglament aprovat pel Consell Insular, la xifra exacta de cotxes que sembla que no tenen clara. Ho veiem molt difícil que després de tota aquesta deixadesa siguin capaços de que la limitació estigui en vigor si estiu que ve. Ara, el PSOE estarà sempre al costat de les solucions.
7: Recentment, el Consell ha acordat, recordem, modificar la llei reserva de la biosfera al Parlament per poder aplicar les restriccions a l'entrada de vehicles. Precisament avui el PP ha registrat al Parlament la petició perquè els canvis legislatius es tramitin per la via d'urgència.
17: L'actualitat insular a IB3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears.

0: De pretemporada que auguran, ¿no? Dos derbis de los muchos derbis futuros y que están construyendo pues la plantilla, la metodología, la línea de trabajo.
1: Menorca seguir sumant després d'una començarem a ficar més coses tàctiques, començarem a conèixer molt més un equip molt complet, que segur que ens posarà les coses complicades, però bueno, el nostre objectiu no és guanyar o perdre, sinó és donar el nostre 100%, al igual que vam fer contra Eivissa.
2: Aquest serà el primer assalt dels dos que viurà Vintaufa aquest cap de setmana. L'altre serà diumenge, també a les 6:30, contra l'altre conjunt de Palma, el Palmer Bàsquet. Temps de pretemporada també per a la Barca de Menorca, que s'ha estrenat amb derrota a l'Andalucía Volleyball Fest a la ciutat de Dos Hermanas, a Sevilla. El Cajasol es va imposar 2-16-1, malgrat la bona actuació d'una de les novetats menorquines, l'alemanya Paula Gursching. En aquest sentit, el tècnic Pep Llorenç va dosificar Camila Iruela i Marcela Amaral. El format del quadrangular és el millor de 3 sets, amb tiebreak a la tercera mànega. Avui, l'equip de Pep Llorenç juga a partir de les 6 contra el Kiele Socuellamos. Més coses, Gemma Triay avança cap a un altre final, juntament amb la seva companya Delphi Brea, i ara en un escenari de luxe a la pista, Philippe Chatrier de Roland Garros. Les número 1 van derrotar Núria Rodríguez i Júlia Del Pozo per 7-5 i 6-3 en 1 hora i 44 minuts. A partir de les 6, la menorquina i l'argentina s'ajugaran al passi a semifinals contra Carolina Orsi i Patti Llaguno. Una agenda esportiva del cap de setmana que ens reserva també temps per a la segona jornada de tercera federació de futbol. El Mercadal visita demà migdia a l'Inter Eivissa i a les 4 el Villarreal a Los Nogales al CD Eivissa.
3: Gràcies, Miquel Cardona. Tram final d'aquest espai informatiu. Moment ara per a la cultura. I per explicar que les visites als monuments de l'illa també s'han vist afectades per les altes temperatures aquest estiu, la davallada de visitants, que ja va començar l'estiu passat, fa que el Consell estudiï canviar-ne els horaris de cara a la propera temporada. El 2025 va ser un any negatiu per als principals monuments de la xarxa Menorca Monumental. La davallada de visitants va ser generalitzada. La Naveta d'Estudons, un dels grans reclams patrimonials, va passar de més de 43.000 visitants el 2024 a poc més de 32.000. En només un any va perdre, per tant, una quarta part de l'afluència. Torre d'en Gaumès també va notar la davallada amb un 20% menys de visitants, però el cas més contundent és el de la Cova de Saigo. Va passar de 22.500 visites a manco de 12.000, gairebé la meitat. En conjunt, aquests tres espais van perdre prop d'un 30% de visitants. Begoña Mercadal és la directora de la Fundació Foment del Turisme de Menorca.
4: L'any passat, a mitjan temporada, van quedar sense la persona que feia feina de guia perquè va anar a fer feina una altra banda. Aquest any hem pogut recuperar un guia extern. Sí que es veu que les visites culturals van baixar bastant. Entenem que una part per la calor, que ja va començar a fer l'any passat, i l'altra perquè van tenir un horari un poquet més reduït.
3: Una caiguda important, sobretot després d'un 2024 excepcional. Les altes temperatures i els canvis en els horaris són alguns dels factors que expliquen aquest descens. Enguany, però, la tendència és desigual. Fins a l'agost, la Naveta d'Estudons perd un 13,5% de visitants respecte de l'any passat. Torre d'en Gaumès en recupera pràcticament un 20%, mentre que la Cova de Saigo es manté estable. Als recintes de gestió privada, la pèrdua es manté. És el cas de Torrauba d'en Salor, un 7% manco enguany i un terç menys de fa dos anys. Els propietaris assenyalen la calor, la baixada de la tour operació i també la manca de promoció de la Menorca Talaiòtica. A Talatí de Dalt coincideixen en el diagnòstic. Al juliol les visites han caigut a la meitat. A la calor i la menor afluència turística s'hi afegeixen les obres de l'accés. Fernando César Pons és fill del propietari i gestor de Talatí de Dalt.
5: Bueno, un dels factors és que hi ha les obres de la carretera que s'han allargat i han durat tot el que està sent la temporada. Després també hi ha el tema que nosaltres hem notat que en els darrers anys la gent, els turistes, pues, els hi és bastant cas venir.
3: Una situació que obliga el Consell a cercar ara solucions pensant de cara ja en l'estiu que ve.
6: Festes de Gràcia, que alegre som.
3: I els darrers instants són per parlar de les Festes de Gràcia, que reprenen avui les activitats ajornades dimecres per la previsió de temporal. La Festa al Port se celebra avui amb diverses activitats i molta música. A partir de les 7 del capvespre es farà la tradicional baixada al port amb la banda de música, després concert infantil amb Pinyeta Pinyol, el saxofonista Marc Bosch i també el concert de Ses Bísties de Montgofre. A les 9:30 ja, segona ronda de concerts, han fet a mà Los Chaveas i Grup Espina. Per tancar, l'espectacle pirotècnic des de l'estació naval. A Amb l'agenda cultural del dia arribem pràcticament a les 2:45 del migdia. Això és tot per ara. Recordin que l'actualitat continua aquí, a la sintonia d'IB3 Ràdio.

0: Un estiu que canviarà les seves vides.
1: Catalina!
2: Se tropezó con un escalón.
0: El retorn al cinema de Lluís Homà.
3: És una provocació terrible.
0: Hi ha persones que no deixen mai de ser amb nosaltres.
4: Abuelo!
5: No deixaràs de sentir-la a prop.
0: Forastera, una història de presències sobre l'amor i els vincles familiars. 11 de setembre, només als cinemes.
6: IB3 Ràdio. Informatiu migdia. Esports.
7: Falta un quart per a les 3. Gavi Fortesa, bon dia.
8: Bon dia.
7: I totes les mirades posades en Enric Mas, que s'apropa a la seva primera Vuelta a Espanya.
8: Així és, el ciclista balear continua fent passes per triomfar en aquesta nova edició de la Vuelta. Enric Mas compta amb un avantatge d'un minut i 37 segons respecte del segon classificat a la general, l'eslova Primoz Roglic, i 3 minuts i un segon d'avantatge sobre l'austríac Félix Gall. Connectam en la Vuelta amb el nostre company Tolo Leal. Tolo, bon dia.
9: Bon dia, ja està en marxa l'etapa de nou d'aquesta Volta a Espanya, la primera de les dues finals que li queden a Enric Mas per assegurar el mallot vermell, per assegurar el triomf final a la Volta. En aquests moments, el pilot unificat després d'una escapada amb protagonistes importants que finalment han estat capturats. Com dèiem, pel pilot es troba ara mateix afrontant la segona ascensió del dia, el Puerto del Viento, una altra ascensió de segona categoria. Després vendrà el descens i el final d'etapa amb una pujada demolidora, Penyes Blanques, de 18,8 quilòmetres i una pendent mitjana del 6,5%. Aquí, Enric Mas, amb el seu equip, s'haurà de fer fort per al manco mantenir aquest minut i 37 segons que du d'avantatge sobre el segon classificat, sobre Primoz Roglic.
8: Gràcies, Tolo. Escoltam el que va dir ahir Enric Mas després de superar amb bona nota la contrarrellotge.
10: Estem bé, ens queden dos dies molt importants i després un poc un dia diferent a Granada, però bueno, hem d'estar concentrats. Fins al darrer dia queden dos super, super, super importants, duríssims, ja te diria que són dels més durs durant tota la volta, així que a poc i bona lletra. Estem contents, que ara així he perdut 30 i pico segons amb ell, vull dir que a poc i bueno, dos dies.
8: Avui ha parlat per IB3 el director general de l'equip Movistar, Eusebio Unzué, el sentim.
11: Muy, muy satisfecho, ¿no? Al fin y al cabo, ayer el amigo Enric pues constató efectivamente su el crecimiento que ha hecho en el rendimiento. Lo habíamos visto en las etapas anteriores en lo que era habitualmente su terreno, pero ayer rodando a 53 por hora también dejó bien claro que es un hombre capaz de o sea, está ya en un gran estado de forma.
8: Deixem el ciclisme en bàsquet. La selecció espanyola amb les mallorquines Alba Torrens i Elena Puello s'han classificat per a les semifinals del Mundial. Tot això gràcies a imposar-se a nit a Austràlia per 66-89 als quarts de final. La jugadora de l'Azul Marino, Alba Torrens, va anotar 6 punts i 2 rebots, mentre que Elena Puello va fer 2 punts. Sentim Alba.
12: Sí, creo que es una de las claves, ¿no? La unión que tiene el equipo, tanto en la pista como fuera de ella. Al final creo que estamos jugando todo el rato, ¿no? Que son muchos aspectos y creo que esta es una de las claves de este equipo. Lo hemos llevado haciendo toda la concentración, todo este campeonato y hoy estamos muy felices. Sabemos y somos muy conscientes de lo difícil que es estar aquí, però també amb la ment puesta a lo que està per venir.
8: Ara el rival a batre a les semifinals serà els Estats Units, que ha guanyat a Hongria per 108-56, i a l'altra eliminatòria s'enfrontaran França i Alemanya. Per tant, Espanya cercarà demà a les 8 del vespre contra les nord-americanes el bitllet per a la gran final del Mundial. I pel que fa als equips balears de bàsquet de la primera FEB, avui hi ha derbi amistós a Vintaufa entre Menorca Bàsquet i Fibui Mallorca. Javi Zamora és l'entrenador de l'equip menorquí i Sergi Huguet, jugador del Fibui Palma.
13: De lo que se trata es de disfrutar de dos partidos de pretemporada que auguran, ¿no?, dos derbis de los muchos derbis futuros y que están construyendo pues la plantilla, la metodología, la línea de trabajo.
14: Contra Menorca seguir sumant
1: després d'una setmana més on començarem a ficar més coses tàctiques, començarem a conèixer molt més, un equip molt complet, que segur que ens posarà a ser coses complicades, però bueno, el nostre objectiu no és guanyar o perdre, sinó és donar el nostre 100%, igual que vam fer contra Eivissa.
8: Illes Balears Palma Futsal s'estrenarà avui a la Lliga a les 9:30 del vespre a la pista del Santa Coloma. Un partit en el que el porter Luan Müller és l'única baixa per lesió per a l'entrenador Antoni Vadillo, i sentim el que diu el capità de la plantilla, Carlos Barrón, d'aquesta primera jornada.
2: Que tenemos ganas de empezar esta nueva competición, como es la apertura. No hay margen de error, vamos a una pista muy difícil como es Industria. Creo que hemos tenido varias ocasiones de empezar la liga contra ellos, diferentes resultados, pero siempre es muy positivo empezar ganando, pero sabemos la complejidad que vamos a tener en esa pista con un equipo nuevo, con un técnico nuevo, y entonces me imagino que ellos jugarán sus cartas, nosotros las nuestras, pero bueno, el equipo creo que está bastante preparado para afrontar este reto.
8: A l'altre costat, Sebastián Corso es un dels capitans del Santa Coloma.
4: Son un equipazo, últimamente los partidos aquí en casa contra ellos se nos dieron bien. Nos gusta jugar contra equipos buenos, nos motiva, pero bueno, tenemos que ser conscientes de que enfrente tenemos realmente un equipazo y tenemos que darle 100% si queremos quedarnos con los tres puntos.
8: El Santa Coloma Palma Futsal el podreu seguir en directe avui a partir de les 9:30 del vespre a IB3 Ràdio. I en futbol, el Reial Mallorca rebrà diumenge a les 6:30 el Sabadell. Avui ha parlat el tècnic mallorquinista Luis García, que entre d'altres coses ha parlat del rival.
14: Un gran rival, independientemente de que haya ascendido este año. Es un rival de que estoy convencido que va a estar peleando por los puestos de playoff, que va a estar ahí arriba, porque lleva tiempo trabajando con un mismo entrenador, porque tiene una idea de juego muy clara. Son muy agresivos, con mucha energía, verticales, manejan muy bien el balón parado.
8: La plantilla ha realitzat avui matí la penúltima sessió de feina a la setmana amb dues altes, Arnau Puigmal i Alberto Moreno, que ja estan a disposició del tècnic. De moment, es dubta Toni Lato i continuen de baixa Abdon i Calumba. Després de l'empat a Elda, Luis García demana tranquil·litat al voltant del Mallorca.
14: Los ascensos no se consiguen en septiembre, ni en diciembre, ni en marzo y seguramente a mitad de mayo tampoco. Esto va a ir hasta el último día. Y el que se ponga nervioso es el que lo va a pasar mal. Por eso apelo siempre al equilibrio, apelo siempre a seguir nuestro camino, a no mirar hacia los lados, a no mirar quién va el primero ni quién va el décimo, porque esto en tres semanas da la vuelta a la clasificación, es otra historia totalmente diferente.
8: I a Primera Federació, l'Au d'Eivissa rep demà a Can Misses el Sant Andreu. Avui ha parlat també el tècnic de l'equip pitius, Raúl Llona, que fa una valoració del rival.
15: Un equipo súper competitivo, con ideas muy claras. Ellos han mantenido la estructura que les dio el ascenso, con muy buenos futbolistas ya, impropios seguramente en bastantes casos de la categoría, pero que apostaron por ese proyecto, les ha salido bien, le han dado continuidad y, como bien dices, pues se ha reforzado con jugadores también importantes que hasta ahora no han tenido participación.
8: Parlem ara de la Champions League, perquè avui precisament es compleixen 25 anys del debut del Mallorca a la màxima competició europea. Passar Somos en un partit de la fase de grups en què els mallorquinistes es van imposar per 1-0 l'Arsenal amb un gol de Vicente Ngonga de penal. Pel que fa a l'edició actual, ahir es va tancar la primera jornada de la fase de Lliga. El Fenerbahçe va empatar a 1 contra la Roma i el davanter ex-mallorquinista Vedat Muriqi va ser titular i el mallorquí Marco Asensio no va jugar per lesió. D'altra banda, el Leipzig del tècnic Martin de Michelis va debutar en derrota. L'equip alemany, dirigit per l'entrenador del Mallorca, va caure per un contundent 4-1 contra el Como italià. I al postpartit, de Michelis va parlar de la seva sortida del club vermell.
16: Apareció al día después de firmar esta institución. Dije que era imposible porque había renovado. La institución esta siguió, insistió, viajó. Y después, bueno, en el fútbol hay cláusula, obviamente, que para el hincha jamás desde lo emocional lo va a entender.
8: I acabem amb dos apunts. En motociclisme, aquest cap de setmana tenim el Gran Premi de San Marino amb la presència dels pilots balears Joan Mira MotoGP i Izan Guevara a Moto2. I en pàdel, la menorquina Gemma Triay i Delfi Brea són a quarts de final del Premier Pàdel de París, on jugaran avui contra la parella Orsi-Llaguno-Zielinski.
7: Gràcies, Gavi. Fins aquí els esports. Anem ara amb la cultura.

0: tants minuts per les 3 i en aquesta hora el passeig marítim de Palma es prepara per rebre els milers de persones. Es calcula que seran entre 50.000 i 60.000 que assistiran al concert a nit de Relsby, un espectacle de franc que podreu seguir també en directe per IB3 Televisió i que és el regal d'agraïment del músic per la seva tria com a fill predilecte de l'illa. D'aquí uns minuts es tancarà el trànsit al passeig fins demà de matí i seguint com estan les coses allà i a la nostra companya Sandra Martínez. Bon dia.
1: Bon dia.
0: On ets i què veus ara mateix?
1: I d'ara mateix sóc al mig del passeig marítim, per allà on passen els cotxes, perquè hem dit que d'aquí és qüestió de minuts, i doncs sí, ben pocs minuts, perquè ja estan posant les tanques, o sigui que s'ha avançat un poc el que estava previst, un parell de minuts. Estic també davant del que serà el gran escenari del concert de nit, em rodegen tot tipus de valles, perquè es comencen també a posar en marxa, com dèiem, el tancament de la circulació, el trànsit, i també les mesures per evitar que la gent hi hagi massa gent apilotonada en aquesta zona. Recordem que l'avinguda, com deies, que el passeig marítim es tanca des d'ara i fins les 8 del matí de demà. També hi ha afectacions al servei ferroviari de Mallorca, que reforçarà els trens durant tota la nit a Palma-Manacor i també Palma-Sapobla. I també l'EMT, sobretot les línies L25 i L30, que queda anul·lada i hi ha canvis perquè, clar, tot això implica una gran modificació de la circulació a la ciutat. Però què els hi podem dir a la gent que pensen venir avui vespre a veure en directe aquesta actuació especial de Relsby? Idò, en principi, que no es permetrà l'accés, diríem, a la zona de davant de l'escenari fins ben bé les 5 o 5 i mitja. Entenc que és també en funció de la quantitat de persones que hi hagin. De moment, la gent, mig centenar, un centenar de joves que ja estan fent cua, s'han organitzat entre ells mateixos per evitar que passin segons quines coses. Ens ho explicava una d'elles, na Maria de Lluc.
2: Ens han dit que en general no hi ha cap cor, però el que hem dit nosaltres, ens pareix molt injust que hi hagi aquí gent com ella des de les 6 del matí i gent que arribi a les 9 se comenci a colar. I el que hem fet és, nosaltres mateixos ens hem organitzat allà i hem fet la cor. I ja hi ha bastanta gent i ara que acaba l'institut vendrà molt més gent.
1: La que ha arribat la primera ha estat na Irene, que a les 6 del matí ja era aquí.
3: Pues yo llevo aquí desde las 6, soy Irene, por cierto. Y nada, vine desde las 6 buscando la primera fila porque lo he perseguido por todo, Madrid, Mallorca, 2019 el concierto que hizo gratis en la Riera y ahora pues aquí ilusionadísima de verlo.
1: I què és el que veuran na Irene, na Lluc i tota la gent que ho segueixi per IB3 Televisió, els milers de persones que s'esperen? Idò, aquest escenari de més de 16 metres d'altura, 300 metres quadrats de pantalla, 6 torres de 12 metres de so, en fi, un muntatge espectacular que ens descrivia d'aquesta manera Miqui Jaume, el responsable del grup Trull.
4: Aquesta producció ja ha vingut a Rels, ja està a nivell mundial i ja ha vingut a 10 trailers de material, d'equipament tècnic d'exterior, de companyies internacionals i la producció, clar, és un altre nivell, és un altre calibre i per sort tenim aquest fenomen, aquest artista mallorquí que està conquistant el món. Cuando te hablaron, pero me prefieres a mí. Baby, me doy cuenta que te amo, que no sé lo que hago sin ti. Yo sé que unos cuantos te hablaron, pero me prefieres a mí. Mánteme de vida solo.
1: Tot això aquí, com dèiem, al cor del passeig marítim de Palma, ben a prop de la catedral, en una zona que ja vam poder veure com a concert l'any passat per les festes de la patrona, que s'ha repetit enguany fa 15 dies, però que és molt diferent perquè aquest concert, com deia Miqui Jaume, és una altra cosa, és a nivell mundial, la seva qualitat serà especial. Tot això, com dèiem, avui també en directe, a partir de les 9 i mitja per IB3 Televisió, i demà, si en voleu més, perquè recordem que tot això s'inclou dins dels actes de la Diada de Mallorca i com a agraïment per ser nomenat fill predilecte. I bé, demà es retransmetrà també el lliurament de la gala de premis, honors i distincions a partir de les 7 del capvespre al Teatre Principal de Palma.
0: Gràcies, Sandra Martínez, en directe presenciant aquests preparatius pel concert del concert del Relsby, que serà avui capvespre i que recordeu podreu seguir també per IB3 Televisió. En pocs segons, les 3. Pero me...

0: I amb els senyals horaris és moment d'actualitzar les notícies més destacades d'aquest divendres, que inclouen la crida als metges per anar a la vaga indefinida a partir del 28 d'octubre. Després de fer una aturada setmanal cada mes durant la primera meitat de l'any, els facultatius han decidit fer la passa que ja advertien Olivia Navarro. Bon dia.
1: Bon dia. Sí, aturaran ja indefinidament per rebutjar la reforma de l'Estatut Marc aprovada recentment en Consell de Ministres i reclamar una pròpia per al col·lectiu. A les Balears, la vaga indefinida, si no es desconvoca, farà incrementar encara més les llistes d'espera, com pronostica el president del Sindicat Mèdic, Miguel Lázaro, qui de nou torna a demanar disculpes als pacients.
2: Nosotros no queremos hacer este paro indefinido permanente, no queremos llegar a este paro por el grave impacto que si ya estaba va a aumentar. Por eso, vuelvo a decirlo, la pelota está en el tejado ya del gobierno de Pedro Sánchez, no de Mónica García, del gobierno de Pedro Sánchez.
0: Mentrestant, la concertada arrenca el curs amb l'amenaça d'un conflicte col·lectiu.
1: I és que Uso ha duit a la Conselleria d'Educació davant el Tribunal de Mediació i Arbitratge, el TAMIP, perquè encara no s'ha recuperat el 2% dels salaris pendents de 2020 per als gairebé 4.000 docents de la concertada. És la passa prèvia a la demanda col·lectiva, a la qual també UGT preveu sumar-se. Juan Carlos Lorenzo, responsable d'Educació d'Uso.
3: La Conselleria incumple dicho acuerdo, alegando un acuerdo firmado con la consellera de Treball de Minoración, y nosotros, evidentemente, vamos a llegar hasta el final con el conflicto colectivo, porque hay un acuerdo firmado, hay un acuerdo de gobierno que reconoce la deuda, i, per tant, se tiene que cumplir lo que se firma.
0: Confiança sense fissures.
1: El govern mostra el suport a la gerenta de l'Hospital Son Espases, tot i les darreres dimissions de membres d'aquest centre hospitalari. El portaveu Antoni Costa, de fet, fins i tot ha elogiat la gestió de Cristina Granados.
4: Tiene todo el apoyo de la Conselleria, de la Dirección General de Salud y del Govern de las Illes Balears. Una mejora, y lo digo claramente, muy significativa de la gestión del Hospital de Son Espases. Y en este sentido, creemos que algo tiene que ver la gerente, Cristina Granados.
0: Un home detingut a Eivissa quan intentava fugir per la mà després de ser sorprès robant a un domicili.
1: El presumpte lladre va ser localitzat dins una casa propera a Ses Figueretes per agents de la Policia Nacional. Va intentar fugir tirant-se per un penya-segat a l'aigua. Els agents van aconseguir una barca finalment dels socorristes de la platja i el varen poder detenir quan va quedar exhaust per l'espectacular fugida. L'home estava, de fet, en crida i cerca per altres tres robatoris amb força a domicilis de l'illa.
0: Més zones verdes al voltant de Gesa.
1: Després de les crítiques rebudes per l'anterior projecte, els arquitectes responsables de la reforma a la zona han modificat els plans originals i han reduït les places d'aparcament per donar així més prioritat a la natura i als arbrats.
0: 160 abonats d'Endesa continuen sense llum a causa dels efectes de la tempesta de despús-ahir.
1: Banyalbufar i Esporles són els municipis més afectats. De fet, el de Banyalbufar ja ha començat el tràmit per obtenir ajudes estatals per fer front als abundants danys materials que encara estan pendents de valorar. Felanitx, mentrestant, ha fet avui un minut de silenci en memòria de la veïnada que va morir dimecres a causa de la riuada provocada per la tempesta.
0: I Palma espera Relsby.
1: L'artista mallorquí actuarà avui vespre al Parc de la Mà en el marc dels actes de la Diada de Mallorca abans de ser demà nomenat fi predilecte de l'illa. El concert, recordem, és gratuït, s'espera massiu i comportarà, atenció, talls de trànsit a la zona al Parc de la Mà a partir d'aquesta mateixa hora.
0: Hem arribat així a les 3 i 4 minuts. És tot de moment. Les notícies tornen puntuals. El butlletí de les 4, ara IB3 Ràdio Vos, deixam amb Tèntol.
5: Més informació a ib3notícies.com.

Tento el número 1236. Avui es commemoren els 25 anys dels atemptats als Estats Units a les Torres Bessones que varen capgirar el món.

I d'avui, ja ho sabeu, es commemoren els 25 anys dels atemptats de l'11 de setembre de 2001 als Estats Units i que varen marcar un abans i després que va canviar l'ordre mundial. Morien 3.000 persones i tants de ferits, víctimes i seqüeles. Avui se celebren desenes d'actes als Estats Units i amb la marcada absència de Trump. Passem una mica de cronologia. A les 8:45, un primer avió impactava contra la torre nord del World Trade Center de Nova York. A les 9:03, un segon vol s'estavella contra la torre sud de les Torres Bessones. L'impacte es retransmet en directe per les televisions de tot el món i tots, encara ho recordam, ho presenciam en directe. A les 9:06 ja s'apuntava a Bin Laden, que moria, recordem, el maig de 2011, durant una operació militar dels Estats Units al Pakistan. A les 9:37, un tercer avió s'estrella contra el Pentàgon a prop de Washington. Pràcticament una hora més tard de l'impacte a les Torres Bessones, a les 9:59, la Torre Sud ja s'esfondra en només 10 segons. 4 minuts més tard, un quart vol s'estavella a un camp de Pensilvània, després que els passatgers es rebel·lassin contra els segrestadors. L'objectiu podia ser el Capitoli o la Casa Blanca. I a les 10:28, la torre nord de les Torres Bessones s'esfondra completament de dalt a baix. Aquests varen ser els 102 minuts que varen capgirar, varen canviar el curs de la història per sempre. I aquest The Rising, cançó cèlebre de Bruce Springsteen, del disc del 2002 del mateix títol, escrita des de la perspectiva en primera persona d'un bomber de Nova York que puja a les Torres Bessones el mateix dia de la tragèdia. Aquesta tornada que diu Come on up for the rising és un cant coral de fe i reconstrucció col·lectiva. Començant.

0: Avui, doncs, com anem? Ben trobats, ben retrobats a Tèntol. Començàvem aquest divendres de setembre. Ja sabeu que entre dilluns i divendres vos acompanyam ara en aquesta nova temporada entre les 3 i les 5 del capvespre aquí a IB3 Ràdio, un programa que evidentment recorda efemèrides, efemèrides tan importants que varen capgirar el món com aquesta de fa 25 anys als Estats Units, però amb impacte mundial, i que també juga amb les paraules i també amb l'actualitat. En definitiva, un programa que té totes les lletres i qui se les saben totes, totes i més, són na Maria Pons i en Miquel Junc. Sempre en tant armant balletes, com vos aclamen, eh?
1: Quina
0: sempre.
1: Sort.
0: Maria, quin Miquel, goig. Com estàu?
2: Va bé. I el divendres.
0: Ja el divendres, eh?
2: Divendres sempre...
0: Hem arribat, eh?
1: O sigui, que els sabem totes i més. Això que vol dir que sabem altres abecedaris, també.
2: Sí, sabem altres llengües.
0: Totes les lletres i més.
1: M'encanta.
0: Sí.
1: Com tu, idò.
0: Sempre en sabem on hem de saber més, no?
1: Clar.
0: Bé, no vol dir que arribem per a...
1: Hem d'aspirar.
0: Exacte, hem d'aspirar a saber més. Com estàu?
1: I bé,
0: eh?
1: Tu?
0: Bé. Els divendres, no sé si podran descansar, perquè també comença un cap de setmana intens, eh?
1: Sí, per totes les illes, a Mallorca i a Eivissa i a Menorca per i a Formentera,
0: sí.
1: Per tot.
0: En xerrarem d'aquí una estona perquè farem una mica de repàs, però què tindrem avui, dia 11 de setembre, en aquest Tèntol, Maria?
1: I d'avui farem radiofònicament la ruta teatralitzada que aquest diumenge es podrà tornar a fer a Palau Real, a la seu del Consell, amb motiu dels actes de commemoració de la Diada de Mallorca i que s'ha inspirat en l'edifici, però també en el centenari de la Balanguera. Com

0: Una ruta que és aquest diumenge a les 7 del capvespre, dirigida per Joan Maria Albinyana, qui també n'ha fet la dramatúrgia i amb qui conversarem avui.
1: En qui conversarem d'aquesta ruta teatralitzada que es farà en el Palau Reial del Consell de Mallorca en el marc d'aquesta Diada de Mallorca que es commemora aquests dies i que precisament és demà. I demà vespre també estem de solemnitat, de celebració, perquè també se celebra la pujada a peu a Lluc, Miquel.
2: Així és, la 45a edició de la pujada a Lluc a peu des de la part forana.

0: Des de fa 45 anys, els antics blavets de Lluc organitzen la pujada a peu al santuari que aplega molta participació cada any d'arreu dels pobles de la part forana i que enguany diuen que seran més de 5.000 persones de 45 pobles diferents.
1: 45 pobles diferents, sí, sí, sí. Més de 5.000 persones.
0: Sí, sí, sí. Mm.
2: I també els donaran a tots xocolata i dolços.
0: Jo els anys que hi he anat, és que l'altre no sé si hi heu anat. Jo hi he anat, jo hi he anat. Mm.
2: Jo les dic, que clar, més fàcil.
0: Jo les vaig passar... Tu vas fer recorregut fàcil.
1: Jo les
2: no
1: vaig passar...
2: No és tan fàcil, eh? Lo fàcil és de queimar-hi.
1: Exacte. No, clar. Jo no he arribat a tant, eh? Jo les vaig passar i les anim.
2: Sí.
0: Però clar... Això és el meu fri.
2: I tu part desperta, de queixes hores de la matinada.
0: Són si per mig. De
1: són per
0: concert,
1: mig.
0: O, sí.
1: Són per mig. No, clar, coincideix que... Bé, que el Gaida també, tal dia com demà, hi ha festa-te. I passen, els que venen de Llumajor. I clar, sempre els animam. Bé, m'animareu? No hi ha qual que dir, podem anar plegats.
0: Podem anar.
2: Jo es dic
0: aquest
2: que
0: però... Aquest cap de setmana no serà, però...
1: No, aquest no, l'any que ve.
0: L'any que ve,
1: l'any que ve, que ja veurem què feim.
0: Però si jo cada any que hi he anat te donen xocolata i encimada,
2: que
0: quan ets d'alt.
2: Que pericous, o sigui, les portes del cel obertes.
0: Jo, com si glòria, clar, després de caminar no sé quantes hores...
2: Cansadíssim, i la pujada de Lluc no lleu.
0: No, no.
1: Però allà va deu caure redó.
0: Mort, no...
1: Mort.
0: No tornes a fer res durant tot el diumenge.
1: Clar. Ja te dones allà, directament.
0: Sí, tornes a berenar a les 8 de
1: allà
0: vespre.
1: A la font, davant del santuari.
2: Mm. Molt guapo.
1: Bueno, idò, aquest és un cap de setmana de setembre, ben atapeït, no només d'aquesta pujada a peu a Lluc des de la part forana, no només per aquesta commemoració de la Diada de Mallorca, sinó perquè tenim una agenda ben atapeïda de cultura, i avui en farem un bon repàs com aquest.

0: La cantava, la
1: sabeu? Jo me la sé, però veig que vosaltres no...
2: Jo no, jo no.
1: No voleu immutar
2: no estudiat. No he estudiat.
0: Però saps. Però hi anireu?
1: Sí. Jo no puc no anar-hi. És a dir, a mi m'agrada en res bé.
0: Clar.
2: Jo hi havia d'anar, però Anna Maria m'ha deixat tirat.
1: No, és vera.
0: Bé, però... Bé. Però ho coincidim, es pot treballar.
2: Sí.
1: A veure, jo he de xerrar.
0: Ho poden dir, Maria? Ho podem avançar?
1: Jo és que no m'ho volia fer propaganda jo mateixa, però si vosaltres ho voleu dir...
2: Es pot fer perquè ara tu ja dic que m'has deixat tirat i explica per què.
0: És una bou encriptada. És a dir, jo ho explicaré bé. Anna Maria i Miquel ahir varen quedar per anar a veure en Relsby a redacció. Me van demanar si jo aniria. Jo justament tenc altres plans, si no, aniria.
1: Estan molt sol·licitats.
0: Me fa ganes veure en Relsby. És un concert gratuït i ja que és gratuït, aprofitar per veure en Relsby. Però no pot ser. I els dos varen quedar. I ara vull arribar Anna Maria i ha
2: dit... No,
0: que justament li toca fer feina.
1: És a dir, i IB3 Televisió, la casa, farà una retransmissió d'aquest concert que promet ser bastant important, no se'n volia dir història, però pintures que m'he emocionat, i m'han dit a veure si puc xerrar un poquet abans del concert per dir quatre coses.
2: He d'anar tot sol en el concert.
1: També t'he dit
2: quina tristesa.
0: Però vos topareu.
2: Quina tristesa.
0: Perquè, clar...
1: Una manera de
0: tu, Maria, en principi has de fer... Has de fer
2: però, no sé, jo tot sol no sé si aniré.
0: Has de fer una salutació i una intro, no?
1: Sí.
0: Bé, has d'introduir...
1: Ja puc xerrar en res via hores, però si mateix serà curtet.
0: Bé, això et s'aprèvia a quan t'arribi a venir... Arribi a tornar a Anna Rosalia. Perquè aleshores aquí ja feim una crida que, evidentment, la retransmissió d'Anna Rosalia per IB3...
2: L'ha de fer Anna Maria.
0: Bé, clar, no sé si se retransmetrà per IB3,
1: és
0: perquè
1: si el concert no
0: de Vull en Relsby és un concert únic. I és perquè rep aquest premi per part d'aquest reconeixement per part del Consell de Mallorca.
1: Fill predilecte.
0: Sí, fill predilecte. Aquest reconeixement, i per tant, és un retorn, és a dir, ell ofereix aquest concert gratuït.
1: De dues hores, a fora bromes. I això, dins del marc de...
2: Dues hores tot sol ja escoltant cançons que no sé.
0: Bé, resulta que en Miquel i Anna Maria...
1: Ai, que de comediant!
0: Pintures se topen, pintures se troben, ja no ho sabem.
2: No ho crec.
0: Anna Maria serà dins la televisió, és a dir,
1: dins
0: la televisió,
1: fent
0: retransmissió, per allà va, podeu fer un ballet.
1: Clar que sí, si dona temps de tot. Ara si vols trobar, perquè 60.000 persones...
2: Serà complicat.
1: Però sí, un verano en Mallorca, jo crec que aquesta, mira que t'ho dic...
0: No la farà.
1: Deixaràs de darrere.
2: Clar.
0: Creus?
2: O Balearico. Quina de sortir.
1: També pot ser. Clar, és que jo l'any passat ja vaig anar al seu concert i ja me'l vaig venir. Ara en Relsby, és a dir, el mes passat en Javier Bardem va passar a ser el meu amic.
2: I ara,
1: avui, el mes de setembre, serà en Relsby.
2: L'entrevistaràs.
1: Serà en Dani, Heredia.
0: Però no sou amics? No us coneixeu encara?
1: No, no, de moment no.
0: Bé, pot ser fa fer, eh?
1: Bé, i després d'aquesta gran publicitat, a banda d'aquest concert d'en Relsby, també destacarem algunes de les activitats més importants o més interessants de l'agenda d'aquest cap de setmana.
0: Perquè n'hi ha, i en destacarem algunes. Bé, i de banda d'en Relsby tenim també molt d'altres actes i avui també rebrem el nostre col·laborador, en Pablo Sierra, amb les cançons dels altres.
3: Si mos demanen pels luthiers més famosos de la història, direm Stradivarius. I ves per on, que els segons i tercers a la llista, els Amati i els Guarneri, no només eren italians, també venien de Cremona. Però igual que les mòmies egípcies i els temples grecs estan repartits arreu del món, fa no massa temps, d'aquells violins, nascuts entre els segles XVI i XVIII, no hi quedava cap a Cremona. A les cançons dels altres, vos contam avui com van aconseguir tornar-hi.

0: I de nova visita avui del nostre Pablo Sierra amb les cançons dels altres. Dues hores de Tentol que ara comencen i recordeu que, com sempre, tenim les línies obertes per qui participeu en directe.
1: Ho podeu fer, com cada dia, per diferents canals, per començar a través d'un número de WhatsApp al qual podeu enviar-nos notes d'àudio o missatges escrits.
2: 646-93-45-01, el WhatsApp d'IV3 Ràdio.
3: I també podeu participar a Tentol en directe a través del telèfon més famós de les Balears, que quin és?
1: Jo me'l sé de memòria.
3: Mam, fora mirar el paper.
1: Va, fora mirar. 971.
0: 13.
3: 99.
1: 00. Jo me'l sé de memòria, fa molt de temps.
0: Mira, un puntet per tots dos.
3: Uau, ja està, és que és el que volia aconseguir avui.
0: Maria, escriure'ns?
1: Això ja no ho sap. Ui. L'Instagram del programa.
0: Sí.
1: Quin és? Quin és?
3: Arroba Tentol i V3.
1: I també en el Facebook de Tentol.
0: No? O bé el correu electrònic. O sorpresa.
1: No, avui s'ha notat que divendres.
3: M'ha donat centrada, així en soc.
1: Tentol@ivetresradio.com. Mm.
3: No? Molt bé, Miquel.
0: Sí. Que no em dic que nosaltres, però bé.
1: Bé, no passa
0: res.
3: No n'hi ha més, només ho diguis.
0: Vinga, esperam molt de correus. Vinga, i ara arriba el moment de conèixer el nostre tècnic. Aquí feim un poc capgirar l'escaleta i el guió. Però ell s'ho passa bé, perquè sempre s'ho passa bé i està disposat
3: sempre riu
0: a venir aquí a passar gust. Eh? Bernat Nadal, com estàs? Diu que bé.
3: Molt,
0: que...
3: bé.
1: No, molt bé, molt bé.
0: Molt bé, molt bé.
3: Vore aixecar dit per amunt.
0: Dit per amunt.
1: I ja no sé si anirà a veure en Reus.
3: Aniràs?
0: Aniràs?
3: No. Com així?
0: Bé.
3: Molt malament.
1: Dirà d'altra música.
0: Molt malament, tenim altres feines. Bé,
3: bé sí. Però un pot descobrir, pot anar a concerts fora a conèixer...
0: Clar, però ja m'ho cosa ho contareu. Saps que hi haurà de gent que mos ho pugui contar?
1: Sí, també. De 60.000 persones. Sí. Sí.
0: Són les 3:21 minuts. Començam.
2: La rabiosa actualitat.

0: I de començar amb el tema d'actualitat d'avui, perquè ara hem de saber quina és la paraula del dia, el tema amb el qual jugarem amb els convidats d'avui, Maria.
1: Sí, la rabiosa actualitat ens du a parlar d'un documental que s'ha estrenat amb motiu de la Diada de Mallorca, que és demà i que es diu Un renne dins la mà.

0: Idò, èxit del documental Un regne dins la mà, una producció pròpia que ha preestrenat el Consell de Mallorca i Vetres, aquesta casa, aquesta mateixa setmana, concretament després ahir, dimecres, i que s'emetrà pròximament a Vetres Televisió.
1: Un regne dins la mà, tan ràpid ho volia dir, que és un documental històric que conta i dona a conèixer la història de la corona de Mallorca i el regnat de Jaume II del 1276 al 1311. Recupera una etapa de la història de Mallorca, d'aquesta illa que remunta a fa més de 7 segles i reflexiona sobre el seu llegat cultural, identitari i econòmic.
2: Si conta el naixement i l'esplendor de la corona de Mallorca, així com els conflictes que varen esclatar arran de la divisió dels territoris de Jaume I. Tracta també la consolidació d'un model polític basat en el pactisme i les llibertats econòmiques i posa en valor el patrimoni arquitectònic i cultural vinculat en aquest període, amb espais emblemàtics com l'Almudaina i el Castell de Vallbona.

0: I el relat d'aquest documental, Un regne dins la mà, té com a fil conductor el personatge de ficció de Sansa Foix,
1: que investiga la seva possible vinculació familiar amb la reina Esclaramunda de Foix. La recerca la duu a recórrer alguns dels principals escenaris de la corona de Mallorca i serveix per connectar la història del regne amb el present.

0: I d'Un regne dins la mà, aquest documental està dirigit pel cineasta David Mataró i s'emmarca en els actes de la Diada de Mallorca, que es commemora en aquests dies, i commemora l'any Jaume I i també l'any Jaume II.
1: Es commemora el 750 aniversari de la mort de Jaume I i l'entronització de Jaume II, que va donar lloc al naixement de la corona de Mallorca.
0: I recordem que demà, dia 12 de setembre, es commemoren els 750 anys de la jura de la Carta de Privilegis i Franqueses per part de Jaume II, que va ser a l'església de Santa Eulàlia de Palma, un moment que va marcar el naixement de la corona de Mallorca.
2: I és per tots aquests motius que vam decidir que avui dedicarem la rabiosa actualitat a aquest documental, Un regne dins la mà.
0: Són les 3:27.
3: Tenta!

però abans, ja ho sabeu, aquí a Tentol, com fem cada dia, volem fer-vos la pregunta i volem que hi participeu. I la pregunta d'avui diu així. I com que avui dedicam el programa al documental Un regne dins la mà, que conta la història de la corona de Mallorca i el regnat de Jaume II, com vos deem, vos volen demanar qui era l'esposa del rei Jaume II de Mallorca.

0: Idò, la pregunta avui és qui era, o si sabeu qui era això, l'esposa del rei Jaume II de Mallorca, i tenim dues opcions de resposta.
1: Exacte,
0: Miguel.
1: Jo crec que avui és fàcil, però bé, donant dues opcions. Era na Claramunda de Foix o na Sança de Foix?
0: Na Sança de Foix, na Claramunda de Foix, qui era l'esposa del rei Jaume II de Mallorca, i ja sabeu que per jugar amb nosaltres i respondre aquestes preguntes, o aquesta pregunta, amb una d'aquestes dues opcions de resposta, teniu dues opcions.
1: Exacte, la primera, enviar-nos la vostra resposta a l'story de l'Instagram del programa, que és @atentolib3. La segona, telefonar-nos a quin número, Maria?
2: 9713-9900, or before
1: mira el
2: correo.
1: També te'l saps. I mos podeu donar en directe la vostra resposta. 9713-9900.
0: I de dit i fet, vinga, esperant les vostres respostes. Sabeu qui era l'esposa, la dona del rei Jaume II de Mallorca? Són les 3:30, ara tornem.

0: No.
1: El 12 de setembre viu la Diada de Mallorca. Celebram 100 anys del cant de la Balanguera. Consulta el programa complet a consell de mallorca.es. Es época de lluvias intensas. Prepara tu casa y cuando llegue la tormenta evita desplazamientos y aléjate de las zonas bajas. Si estás en el exterior, no te acerques a los torrentes. Consulta las previsiones y los consejos oficiales. En caso de emergencia, llama al 112. La mejor protección empieza antes de la tormenta. Infórmate en consellsemergencies.caip.es. Govern de les Illes Balears.
2: La cultura és allò que tu vius, el que tu llegeixes, el que tu veus, balles, toques. Cada generació fa la seva cultura. I si ets 08, ha arribat el teu moment. Amb el Bo Cultural Jove, si fas 18 anys al 2026, tens 400 euros per a gaudir de la cultura. I ara també per a crear-ne. Perquè la cultura la fas tu. Ministeri de Cultura. Govern d'Espanya.
3: Aquest diumenge torna a Esports 3 en Joc.
4: Serà espectacular.
3: Des de les 4, Reial Mallorca-Sabadell, un partit per tornar al camí de la victòria.
5: Que repiqui l'escampada de la Seu!
3: Un diumenge on també estaran molt pendents d'Enric Mas i de la Vuelta a Espanya.
6: Tornar a ser Enric i tornar a disfrutar d'estar en el pòdium de qualque gran.
3: Esports 3 en Joc, el millor espectacle radiofònic esportiu de les Balears.
1: Els capvespres d'IB3 Ràdio canvien i milloren per tu. En acabar l'informatiu migdia, com ja és costum, farem...
7: Oh, sorpresa!
1: Un tempo. A les 5, els xiu-xiu més glamurosos de Balears...
8: Ja som aquí, ja hem arribat!
9: Com això? Com esteu?
1: Avançaran l'hora de trobada amb els agents. Més tard, després de l'informatiu vespre, les converses i entrevistes a partir d'una paraula polisèmica a entre avui i demà. I a les 10, el món de la cultura es podrà escoltar amb calma a l'aviador. IB3 Ràdio és informació, és entreteniment. Consulta la nova programació a ib3.org/ràdio.

0: Passen 3 minuts de les 3 i mitja, ja hi tornem a ser aquí a Tentol. Avui dedicam el programa a un documental nou que s'ha preestrenat, que es diu Un regne dins la mà, que conta la història de la corona de Mallorca i el regnat de Jaume II, i vos volen demanar qui era precisament la dona, l'esposa del rei Jaume II de Mallorca. I Maria, tenim dues opcions de resposta.
1: Dues opcions que són Esclermonde de Foix o Sansa de Foix.
0: Molt bé, totes dues de Foix. Totes dues de Foix.
1: D'historiadors o les persones que estiguin posades en aquest tema, que mos responguin a Instagram.
0: Tothom hi pot participar a través de l'Instagram de Tentol, arroba Tentol IB3, o telefonant al 971-1399-00, i així vos sentim en directe. I bé, ara ha arribat el moment de jugar, i precisament de jugar amb aquest documental que es diu Un regne dins la mà.

0: per tant, ha arribat el moment de conèixer els nostres primers convidats d'avui. Uns convidats a qui faran jugar amb les paraules, amb el tema en qüestió d'avui, aquest documental Un regne dins la mà, però abans de parlar amb ells, i ells ho saben bé, s'hauran de sotmetre al nostre qüestionari electrònic.
1: Un qüestionari electrònic.
2: He vist coses que vosaltres, els humans, no us creuríeu mai de la vida.
3: Bon dia. Vinga, que comenci l'espectacle.
4: Ara li demano que escolti atentament el que li diré.
5: Per favor. Vostè qui és?
4: Qui?
5: Qui és? Com se diu? Vostè qui és?
6: David.
7: Oh, això és interessant. Quins són els seus orígens exactament? D'on ve?
6: Vaig néixer a Barcelona, però fa 30 anys que visc aquí.
4: Ostres, quina passada. La teva vida és genial.
8: Què necessita per fer la seva feina?
6: Documentació, amb una miqueta de creativitat i molt de temps.
9: Però noi, m'agradaria molt ser escriptor. Ha de ser una gran cosa. D'on treu totes les idees?
6: De lo que em rodeja.
10: A part del clavegram, la medicina, l'educació, el vi, l'ordre públic, l'irrigació, les carreteres d'aigua dolça i la salut pública, què han fet els romans per nosaltres?
6: Els espagueti?
11: Què penseu fer aquesta nit?
6: He quedat amb una companya vostra a la ràdio per fer una cervesa.
12: És tot un artista. Em cau bé.
10: Ja està, ja està. Ja sabia que ho aconseguiries, ja ho sabia. Perdona que t'hagi fet passar per això. Perdona'm, sisplau, has passat la prova.
13: Com més l'observo, més perplex estic.
14: Aquest assumpte resulta massa fàcil. Ni tan sols sabem si diu la veritat.
15: Un riure fantàstic.
16: L'únic que li puc dir és que he tingut sort que no hagi passat res pitjor.
17: No és just que hagi d'acabar d'aquesta manera.
14: Si vol que li doni un consell, quedi's amb nosaltres aquí, diverteixis i després torni a casa.
18: Adieu, auf Wiedersehen, gehen Sie dahin.
0: I l'han sentit respondre a aquest qüestionari electrònic i ja podem saludar en David Mataró, a qui li agraden molt els espaguetis. Com estàs, David?
6: Yeah. Sí. Coneixes algú que no li agradi els espaguetis?
19: Carbonara són de Roma.
6: Veus? Jo sí. No m'ho he equivocat, idò.
20: Sí. Estàs molt documentat, Miquel Junc?
19: Sí, és que ahir em vaig menjar.
20: Ah, mira.
19: Feta per italians.
20: Romans?
19: Sí, sí.
20: Que va.
6: En guanciale.
19: No, en guanciale, en guanciale.
6: I fora nata.
20: I pecorino.
19: Exacte, no, fora nata. Si volen nata, crec que mos... Ja molt fan se creu.
20: A Itàlia te tanquen. Sí, te duen a tancar la presó.
0: En David, que ha aprofitat els temps i ha quedat aquí quan ha arribat amb una companya nostra, que no sé si poden demanar quina companya es queda per fer una cervesa
20: sí,
0: després.
20: Ah, sí, molta curiositat.
0: Perquè, clar, una companya d'Ivetres?
6: Sí, amb la Victòria.
0: No diré en llitja. No diguen llinatges.
6: No. Amb la Victòria.
19: Ara ja està, ara ja està.
0: La Victòria Morell.
20: Era broma, lo de Morell.
0: Que és la redacció, supòs. O ja havíeu quedat prèviament.
6: No, havíem quedat aquest matí.
0: Ah, perfecte, perfecte. En David Mataró, que és director d'aquest... Bé, cineasta, i és el director d'aquest documental del qual avui volen parlar, que és Un regne dins la mà, un encàrrec del Consell de Mallorca i d'IB3, que en parlarem a continuació. O sigui, primera pregunta, has passat gust?
6: De què? De l'estrena o de fer-lo?
19: De certes coses.
6: De l'estrena, sí, molt de gust, molta gent, molt, va agradar prou, i de fer-lo, bé, és que vam anar a gravar a França en plena ola, onada de calor.
19: Clar, aquest estiu està complicat.
6: I vam estar a Montpellier a 46 graus gravant. Llavors, el record que tenim...
0: I França ha patit.
6: Aquest estiu. Pues, nosaltres
19: I dins
6: el
19: castell fa tanta calor.
6: Sí, més, quasi.
19: No, sí.
6: A Perpinyà 43 estàvem al castell.
0: Ostres. Sí.
6: Va ser dur el rodatge, però bueno, ha sigut molt, molt interessant, la veritat.
0: I eren imatges d'estiu?
6: Eren beauties que es diuen pla recursos de la catedral, del castell, però clar, 46 graus.
0: Clar.
6: I entrevistes fèiem allà també.
0: I qui volen saludar ara, na Marina Nicolau, que precisament en aquest Un regne dins la mà encarna el personatge fictici. Fictici? Bé, posa el guió.
6: No pots dir el nom.
0: No, no puc dir el nom. Que relata la història del rei Jaume

0: Foix.
1: De fet, només han votat na Sança de Foix dues persones.
0: Ah.
1: La resta de vuit han votat na Esclermonda de Foix.
2: Esclermonda.
0: Molt
1: és la resposta correcta.
0: I era l'Esclermonda de Foix.
1: Na Sança era, un pas trampa. De un pas trampa.
0: Jaume II. Clar. Clar, i tu, Sança de Foix, has tingut dues votacions. Està bé, Marina?
3: Mira, està bé, està molt bé.
0: Clar, com està representar...
3: Senya que la gent en sap.
0: Com està posar-te en el paper d'aquest personatge fictici?
3: Idò, ha estat bastant interessant. En el final, com que també és un perfil una miqueta de narradora, vull dir, a nivell interpretatiu, no hi havia com a moltíssima de dificultat, però jo crec que lo interessant d'aquest personatge ha estat precisament poder trobar aquest mig camí entre explicar fets històrics però alhora intentar estar connectada tot el temps amb l'espectador, no? Fer una cosa així com molt propera i molt quasi arribant a lo entranyable per, precisament per això, per poder entrar dins aquesta fantasia que realment Esclermonda de Foix fot la meva avantpassada. Vull dir, sí, està molt, molt, molt interessant.
0: Comencem pel principi, vinga. Com explicaríeu aquest documental? Què conta?
4: Bé, aquest... Hola, Marina. Aquest...
3: Hola,
4: és que ara estem assajant una cosa de teatre plegats, vull dir que ens veiem... Que
0: sí. Una altra cosa.
4: Ahir ens vam veure, demà ens veurem.
3: Demà, vull dir, demà, sí.
4: Idò, no, bàsicament expliquem des del naixement de Jaume II fins a la seva mort, el que passa que donem, fem una mena de pròleg per també parlar de Jaume I i expliquem molt cronològic tot el que li va passar tant amb el Corona de Mallorca, amb el Regne de Mallorca, amb l'exili, etc etc. És una història del rei de la Corona de Mallorca.
1: Però també explicar un poc el llegat cultural i identitari que va deixar aquesta Corona de Mallorca, la nostra illa. Quin diries que és, o quin diríeu tots dos que és aquest llegat?
0: Marina?
3: Jo, o sigui, clar, després d'haver fet totes les entrevistes, d'haver vist bé tots aquests historiadors parlar-ne tan i tan bé i en tantes dades, jo crec que en lo que m'ha quedat més és que realment el fet que se convertís en una corona independent, en un regne independent, va fer precisament que a dia d'avui conservem com aquesta idea d'identitat molt pròpia, no? Molt aïllada de no sé, d'altres... Altres comunitats autònomes d'Espanya a lo millor no tenen tant de sentiment propi, no? Com nosaltres. Sí.
0: Clar, socialment coneixem, potser diria més, clar, la conquesta de Mallorca, sí. El rei Jaume I.
1: Jaume I,
4: és molt més conegut.
0: Però clar, quines històries no coneixíeu sobre Mallorca, de Jaume II que heu descobert?
4: Moltíssimes, perquè realment, de fet, la Marina, bueno, la Sança de Foix, en aquest cas, ho diu, Joc de Trons es queda amb un acudit comparat amb el que...
0: Això
4: és cert,
3: una locura, una locura.
4: És una locura, o sigui, us posaré un exemple. Mira, abans de Jaume, que això no ho sabia, i no sé si molta gent ho sap, abans de Jaume II, sabeu com es va concebre Jaume I?
5: Com?
0: Tic-tac, tic-tac.
4: Doncs el seu pare no volia saber res de la seva dona. I la gent de Montpellier el van enganar i a fosques li van dir que li portaven un amant i li van portar la seva dona de veritat.
5: Ai.
4: I es diu també, això potser per la llegenda...
0: No és ficció.
4: Sí, això ho explica Jaume I al llibre dels fets. I diuen que mentre estaven allà, dale que te pego, havien dintre l'habitació capellans resant perquè pogués quedar-se embarassada. Ojo.
1: Clar, has esmentat unes fortes històries.
5: Increïble.
4: És increïble.
1: Has esmentat el llibre dels fets? Te l'has hagut de llegir per...
4: No. Sort, el llibre dels fets no, però m'he llegit dues biografies, eh? No, però...
1: Ja n'hi ha.
4: Hem tingut 23 medievalistes, professors, professores, catedràtiques, hem tingut gent top del món medieval, d'aquesta, que tenen un nicho molt... molt petit, però clar, fes una pregunta i estaven 55 minuts contestant. També
0: clar, però és a dir, han estat fonts quan teníeu dubtes o ja de base heu començat en tot aquest assessorament per configurar
4: el guió. Jo vaig començar, vaig llegir un parell de llibres i vaig començar a fer, i llavors vam anar, hi havia tanta gent, tants experts, vam anar enviant per blocs aquestes preguntes, llavors els demanàvem què tal, i ells ens van dient, està bé, està... Déu-n'hi-do, jo per no ser historiador, clar, nosaltres al final els guionistes sabem molt poc de molta cosa, i llavors, clar, si has d'aprofundir, necessites que la gent t'ajudi, clar, no, jo no som historiador, saps? I

0: van ajudar molt i van estar tots, van mirar molt per obra i clar, del guió original, bueno, això la Marina ho sap, del guió original a lo que ha sigut al final, sí. Clar, perquè cada pregunta t'obren mil portes.
1: És una ficció? Entren testimonis?
0: És, no, ficció ficcionada no hi ha res. L'única cosa que hem fet recreacions amb intel·ligència artificial que fan por de lo realistes que són, de moments que gravar-ho en físic, gravar-ho en mecànic, hagués sigut impossible, perquè fer la coronació de Jaume II a Sant Eulari amb barbes, vestits, això és una superproducció de Hollywood,
2: una
0: això, no? Per un documental és inviable.
1: Però clar, se pot preparar Joc de Trons, has dit.
0: A nivell de
3: contrames, sí.
0: A nivell de contrames, sí. A
4: nivell de contrames. Jo de trama m'agrada molt,
0: eh? Potser no hi ha dracs, però...
4: No, és igual, jo.
0: Però...
4: Lo de manco...
0: Però el que és de sexe i sang, em va bé. Igual que Joc de Trons.
2: Bé, és que no hi havia ficció, però sí que hi ha un personatge fictici, com dèiem, que és d'Anna Marina. Com us pot dir d'aquest personatge teu, Marina?
3: En el final, clar, jo, quan en David m'ha telefonat, m'ha dit, mira, que hem pensat... que contarem, que hem de fer un documental sobre Jaume II i ho articularem a través d'un fil conductor que puguis, o sigui, que puguis ser tu, que puguis ser aquest personatge ficcionat, en el final també perquè s'enfoqui d'una manera així com a més planera, més, no sé com dir-ho, un poquet, que no quedi massa dens.
2: Més
3: no?
2: Mangívol, no?
3: Sí, perquè en el final són tantes dades i són tants fets històrics i tantes coses... que jo, la veritat, passava un poquet de pena de que quedés molt dens, però és vera que amb el personatge que jo interpret fa molt aquest fil i ajuda molt a l'espectador com a ordenar tota la informació que acaba de sentir dels experts, dels historiadors. I per mi ha estat molt guai, jo, més a nivell, no tant de personatge, sinó jo com a actriu, jo encantada de la vida perquè vaig poder veure documents històrics reals davant dels meus ulls, que m'ha pegat una plorera d'emoció. Sí.
1: Quins, per exemple? Quin te va encantar? Quin te va fascinar?
3: Bueno, és el testament de Jaume I. És que me vaig quedar fascinada.
4: Són coses que no veus cada dia.
1: Clar.
3: No, no. És que jo... Sí, jo estàvem, a més, gravant-ho amb en Toti, que vam quedar nosaltres dos tots sols a dins aquella sala, pràcticament, perquè havíem de fer recursos i tal, i literalment me van caure les llàgrimes, o sigui, jo estava emocionadíssima de poder veure allò.
1: Com és petit, gros...
0: Bé,
3: és enorme, sí, és un dinar dos.
1: S'entén la lletra?
0: No, està en
4: llatí. És una pancarta, no? Quasi.
0: Sí, està en llatí. El que impressiona és els escrivans, com escrivien de recte. És una cosa...
1: Però era tenien
0: la
1: aquesta formació, no?
0: Però, o sigui, com es deien, els quadernos aquells que feien de petits... És increïble.
3: El Santillana,
0: exacte. Era, o sigui, una cosa... Tenia una lletra increïble. I clar, a part del testament, el darrer testament de Jaume I, clar, jo, com que anava fent el guió, pues, el pacte de Perpinyà. A aquell moment va ser a l'arxiu de la Corona d'Aragó, que està a Barcelona, que li vaig dir, no, perquè parlem del pacte de Perpinyà, i em diu, ah, també el tinc aquí. I jo, perdona? I el tractat d'Anyani, ah, també el tinc aquí. I em començava a treure documents que jo he estat, porto dos mesos o tres intentant cercar-los, i el tio els tenia allà, i ens els va deixar tocar. I
2: està tot superben conservat, m'imagino.
1: Però clar, sí, eren hores, sí. Perquè no t'ho treuen en qüestió de...
0: No, ho tenen controlat.
1: De segons.
0: Sí, sí, perquè saben...
3: Sí, ho tenen superarxivat, sí.
0: Bé, la Marina que ella ho tocava i va tenir que després ho va tenir que llegir en llatí i tal, duia uns guants especials. Ja.
1: I quines localitzacions heu fet?
0: Bueno, a Palma, pues, la Seu... ajuda'm, Marina, que no me recordo de res.
3: Sí, Santa
0: Eulàlia. Val...
3: Santa Eulàlia, Cort,
0: el Consell,
3: llavors que vam fer.
0: Exacte, la Part Forana, Sa Pobla i...
3: Aquí vam anar a Sa Pobla,
2: vam anar
0: a Petra. Sa Pobla i Petra per les ordinacions.
4: Ah, clar.
0: Les ordinacions, que són espectaculars.
1: Anava a dir qui va fer, Jaume II a Sa Pobla, però sí.
3: En David va pujar Bon Any per primera vegada.
0: Ah, sí, com? Vaig pujar
3: on? No havies pujat mai Bon Any?
0: Ah, no, és veritat.
1: Clar, són moltes hores de rodatge.
0: Moltes, sí. Després vam anar a França, vam anar a Montpellier, vam anar a Perpinyà, vam anar a Poblet.
3: Vam anar a Poblet,
0: és espectacular, amb un estil de Poblet. Vam anar a Barcelona, vam anar a València...
1: Clar, són...
4: Per tot.
2: Una gran ruta.
1: Són molt de Reis, perquè han tingut molt de Reis, però, clar, quin dels dos vos agrada més, Jaume primer o Jaume segon? Si haguéssiu de triar un... Vos quedem entre Jaume primer i Jaume segon.
2: De quin equip sou? Quin team sou?
4: Sí, Barça o Madrid.
0: Uala, no ho sé. Home, jo soc, català, llavors soc més del Jaume primer, però clar, els dos són importants. Jo crec que el Jaume segon va ser un rei que ho va tenir molt, molt complicat. Mira, hi ha una... Ai, no em surt la paraula, és massa presta. Hi ha un... Com es diu? La persona que més sap... persona que més sap de Jaume primer del món està a València.
3: Un expert.
0: Sí. Un expert. Ens va fer un resum de que s'ha mantingut fins ara, que és la visió diferencial entre els mallorquins i els valencians i els catalans i els aragonesos versus Jaume primer. I això encara es manté ara. És a dir, per als mallorquins i els valencians, Jaume primer és el conqueridor, és el que conquesta, però alhora és el que crea dos regnes nous, que és el regne de Mallorca i el regne de València. Mentre que per la historiografia catalana sempre li han retret al Jaume primer que va dividir la corona catalana-aragonesa. I això encara es manté ara. I tota aquesta... Nosaltres, gràcies a Déu, hem fet un documental totalment apolític, totalment... fora política, no ens hem ficat, ja prou és explicar la història, i hem respectat les opinions de tots els historiadors i historiadores que parlen, i cada un té el seu punt de vista i té la seva opinió. Vull dir, cada un estudia la història com vol. No?
4: I Marina, ara m'han dit, en David fa una estona, m'ha dit que fins i tot heu fet una cançó, em pots citar. Com va ser això de cantar, em pots citar?
3: Mira, ja va ser Antolo Prats, que va dir... Tu, per a la música dels crèdits, tal, tenc una cançó que la Marina hauria de cantar. I jo, però com, en llatí, en què? I em diu, no, en occità. I jo, occità? I jo no sé occità, no sé. O sigui, com vols que ho faci, tal. I res, i mos quedava una jornada de rodatge, ara aquest estiu, per acabar de fer els beauties, els recursos que mos faltaven, i va dir, Tolo, vinga, que en acabar la jornada veniu a l'estudi i grava't la cançó. I dic, bueno... I de res, ho provarem. I que vaig fer una presa i en Tolo va dir, perfecte, ja te'n pots anar. Que com, què?
4: I l'han de dir molt la passada.
0: És una cançó picant, em va dir el Tolo.
2: Picant? Dius?
0: És una, és una cançó de coses de monges i capellans, no, Marina?
3: Conta algo de Casabat, d'un monestir, que mantenia relacions amb una monja, sí?
4: M'adones permís per posar-lo.
1: Vinga, que ho has cantat...
3: Sí, posau-la.
1: Ho has cantat així de bé.

0: Justament en David no m'haurà passat la versió bona.
1: M'acabo de donar justament. Clar. Podries haver-la cantat a sobre, Marina.
0: No, ara Marina la va
2: cantar. Si me'l va fer un karaoke, me lo pot fer.
3: Clar, no canten a Marina, però vos sentíem tu, David, i en Antolo Prats. Ah?
4: Clar, sí. Que saps l'altre. Quan vam acabar de gravar la meva part, Antolo va dir: vinga, David, que tu seràs un monjo en jo, posa't aquí i canta tu també.
2: Podríem dir que teniu el seu d'occità ja, fent aquesta cançó.
1: Bé, jo vaig cantar el que em va escriure la Marina. En Marina em va dir, canta això, i jo vaig cantar això. Sí. Ja està.
0: Què dius exactament?
1: Seu, no ja. Tinc ni idea.
2: No te'n recordes de sa lletra?
1: No. La Marina ho sap perquè m'ho va escriure de memòria. Què deia ella?
2: Alguna frase, Marina, que poden sentir en vot citar, que recordis?
4: Mira, aquesta que estàu escoltant ara, que és ara l'auset, l'auset, l'ausat, ara l'auset, l'auset, l'ausat. No diu massa cosa més.
3: I què vol dir?
1: Jo què sé, no tinc ni idea.
3: Però té força, no? Té força per duró, directe.
2: L'actitud és bona, s'ha de dir. Sí, sí.
1: Quina llàstima, sí. Que no, perquè la Marina la canta molt bé, la veritat, però bé.
3: Hem de jugar un poc.
0: Poden jugar un poc. Messi han après moltes coses.
3: Clar, hem de jugar un poc amb aquest un regne dins. Oi, la mà, esteu preparats?
4: Jo, David, sí. Guanyaràs tu, eh?
1: Jo, però sí. No,
0: és molt fàcil, vos m'ho posaran molt fàcil.
3: Mare. Idò, vinga, començam a jugar.
5: Pensar i contestar, tot és començar.
3: I de pensar i contestar, tot és començar, i ara vos farem un poquet de joquet. Haureu de dir paraules relacionades amb el documental Un regne dins la mà.
0: Tendreu 30 segons per anomenar coses d'aquest documental. Bueno. Ara, començant per tu, David, menca de toca. És molt fàcil, això, si no ho saps, te podem engegar, del programa. Sí. Historiadors que han aportat els seus coneixements per fer documental.
3: 30 segons.
1: Vinga, tens. Que diguis noms.
0: Sí, sí, clar.
1: Hòstia. Furió, d'allà...
3: Marina, pots ajudar?
1: Ah, si bueno, no, sí, en Cingolani, la Lladó, na Barceló, en Fullana, en... Ai, com es deia el de l'arxiu?
4: Que... L'arxiu de Montpellier.
1: Ah, el Torre de l'arxiu d'Aragó. No me'n recordo més. Ah, sí, el Tommy Bastard, el cronista.
3: Tommy Bastard, molt bé, molt bé.
2: Clar, al final són tantes persones i tant de noms que és difícil.
3: Bona puntuació.
0: N'ha dit.
2: Sí, ell sí mateix.
1: Bueno, la Marina m'ha ajudat.
3: Ara s'ha d'estar el torn, eh? Marina, ara s'ha d'estar el torn, a veure què te toca, posar en carrac en marxa.
4: Mare meva.
0: Que també hauries de saber. Hauràs de nomenar personatges històrics que surten o s'esmenten en el documental.
3: Ah, oi, preparada?
4: Vinga.
3: 30 segons.
4: Sí. Va, en Jaume I, na Violant d'Hongria, en Jaume II, na Esclermunda de Foix, en Pere el Gran... Qui més?
1: Pere el Catòlic.
4: Pere el Catòlic, vale, sí.
1: El papa Martí IV, l'Anjou... Vale.
4: Ah, sí, l'Anjou també se'l diu.
1: La Maria de Montpellier...
4: Bueno, xerren dels pares de Naviolant d'Hongria, també.
1: Xerren, no sé si... Sí, Eduard VII, em sembla que és.
4: Exacte. Tento.
3: Molt bé, no ho ha après, eh?
2: S'ajuden, està bé, s'ajuden.
3: Ha estat un bon estudi, aquest, un regne dins la mà.
1: No competirem amb un contra l'altre, no, home, no. Ah, que hem de competir, la Marina i jo?
0: No fa falta. Ah. Podeu jugar junts, no vos preocupeu. Farem una pregunta més.
3: Fem una pregunta més, vinga.
1: Tu, vinga.
5: Guanya qui la sap més llarga.
3: I d'ara vos farem una pregunta relacionada amb el tema d'avui, un regne dins de la mà, en dues opcions diferents. Començar?
0: Podem començar.
3: Jaume II va morir el 29 de maig del 1311. Però, Marina, saps on és que va morir?
4: Sí, el Palau de l'Almudaina.
0: És que ho sap.
2: Sí.
3: Molt bé. El Palau de l'Almudaina de Palma de...
1: A Mallorca.
3: Ciutat de Mallorca.
1: Ciutat, molt bé, ciutat de Mallorca.
3: Sí. Molt bé, segona pregunta i va per tu, David.
1: La de Marina era fàcil, eh?
3: Després d'aquesta mort, clarament...
0: Aquesta també ho és molt fàcil.
1: Ah, d'acord.
3: Sí, hi va haver, després d'aquesta mort, clarament, hi va haver una successió al tron de la corona de Mallorca. Qui va
1: el
3: ser
1: el
3: seu
1: Sants.
3: Successor?
0: Però és que jo volia xerrar aquí de la història que hi ha darrere aquesta successió.
1: Bé.
0: Perquè, clar, el seu el primogènit no eren Sants.
1: No, el primogènit, el que passa que la reina Esclermunda era d'origen franciscà i el fill primogènit es va fer franciscà, llavors va fer el rei Sants.
3: Clar.
1: Encara no podem dir el que sabem, no, Marina? No, encara no. De,
3: què vol dir
4: de
3: que encara
4: no?
1: Que hi ha opcions de fer una segona part, potser, si, si
2: ah, tot ah, va ja bé. Ho ha dit. Tenim una exclusiva, Tèntol.
0: Segona part.
1: Potser, però és que volen... el rei, la història dels Reis Sants d'en Jaume III i Jaume IV són increïbles, som llavors.
4: Sí.
1: Mm.
4: Sí, sí, són molt xules.
3: Però clar, a dia de cada any, per tant,
1: no, molt, no, bueno, moltes parts. Això,
0: sí,
1: no. El que passa que la fórmula de la narradora de la Foix...
0: L'any que ven Sants...
1: No, l'any que ve, ja veurem. Ja no, però bueno, és veritat que ha agradat molt i és veritat que és una part de la història que molta gent desconeix i és molt interessant que se sàpiga.
2: Clar. Mm. Mm.
3: Molt bé, doncs, David Mataró, Marina Nicolau, moltes gràcies per passar per aquí, per dur aquest regne dins la mà fins a Tèntol, i el podrem veure aviat a IB3 Televisió.
1: Sí, no tenim data concreta, però IB3 es veurà en dos capítols, que no és l'unitari que vam estrenar l'altre dia, i ens han dit que serà, crec que, a finals d'octubre.
3: Beníssim, idò. Molt moltes gràcies, Marina, i gràcies,
4: moltes
3: David.
4: Moltes gràcies a vosaltres.
3: Una ferrada.
1: Adéu.
2: I enhorabona.
1: Gràcies.
6: IB3 Ràdio. Les notícies de les 4.
7: Bon dia. Ho havien advertit i han fet la passa. Els metges convoquen una vaga indefinida a partir del 28 d'octubre. S'aturaran per rebutjar la reforma de l'Estatut Marc aprovada recentment en el Consell de Ministres i reclamar una norma pròpia per al col·lectiu. A les Balears, la vaga indefinida, si no es desconvoca, farà incrementar encara més les llistes d'espera, com pronostica el president del sindicat mèdic, Miguel Lázaro, qui, de nou, torna a demanar disculpes als pacients.
8: Nosotros no queremos hacer este paro indefinido permanente, no queremos llegar a este paro por el grave impacto que si ya estaba, va a aumentar. Por eso, vuelvo a decirlo, la pelota está en el tejado ya del gobierno de Pedro Sánchez, no de Mónica García, del gobierno de Pedro Sánchez.
7: Confiança sense fissures. El govern mostra el suport a la gerenta de Son Espases, Cristina Granados, tot i les darreres dimissions de membres de la cúpula de l'Hospital de Referència. El portavou, Antoni Costa, ha elogiat la gestió de Granados.
9: Tiene todo el apoyo de la Conselleria, de la Dirección General del Salud y del Gobierno de las Islas Baleares. Una mejora, y lo digo claramente, muy significativa de la gestión del Hospital de Son Espases. Y en este sentido, creemos que algo tiene que ver la gerente, Cristina Granados.
7: I més conflictes laborals. Usó ha duit la Conselleria d'Educació davant el Tribunal de Mediació i Arbitratge, el TAMIP, perquè encara no s'ha recuperat el 2% dels sous pendents de 2020 per gairebé 4.200 de l'escola concertada. És la passa prèvia a la demanda col·lectiva a la que UGT preveu també sumar-s'hi. Juan Carlos Lorenzo és el responsable d'Educació del sindicat majoritari a l'escola concertada.
10: La Conselleria incumple dicho acuerdo, alegando un acuerdo firmado con la Consellera de Treball de Minoración y nosotros, evidentemente, vamos a llegar hasta el final con el conflicto colectivo porque hay un acuerdo firmado, hay un acuerdo de gobierno que reconoce la deuda y, por lo tanto, se tiene que cumplir lo que se firma.
7: I nova operació policial contra el tràfic de drogues a Menorca. Guàrdia Civil, Policia Nacional i el Servei de Vigilància Duanera de l'Agència Tributària han desarticulat una banda criminal dedicada al tràfic de cocaïna a gran escala. Fanny Mateu.
11: Policia! Policia!
12: En els diversos registres s'ha detingut un total d'11 persones, 9 de les quals a Menorca, la resta a València, i s'han intervingut més de 6 quilos de cocaïna de gran puresa. El jutge ha decretat presó per als principals responsables de la trama, liderada per un home resident a Ciutadella. El modus operandi de la banda es basava a amagar la droga en compartiments ocults dins vehicles. De fet, empraven vehicles de la mateixa marca i model per agilitzar la creació d'amagatalls per a la droga. La investigació es va iniciar en detectar l'increment d'enviament de droga a l'illa durant la temporada turística. Durant els mesos previs ja s'havia actuat contra aquest grup criminal amb diferents detencions a l'illa. En total, 11 persones detingudes, 9 de les quals a Menorca, d'aquestes, dues ja són a la presó.
7: I finalment hi haurà més zones verdes al voltant de Gesa, a Palma. Després de les crítiques rebudes per l'anterior projecte, els arquitectes responsables de la reforma de la zona han modificat els plans originals i han reduït les places d'aparcament per donar més prioritat al arbrat. Un d'ells, Antonio Cruz, ha sortit així al pas de qui els acusa de no posar prou zones verdes.
11: No hay ninguna pérdida de zona verde. La voluntad del proyecto es conservar toda la superficie de zona verde e incluso ampliarla con esta que he mencionado.
7: Arribem així a les 4 i 4 minuts. Les notícies tornen a les 5 en punt.
6: Més informació a ivetresnoticies.com.

0: Heu de saber que demà se celebra la 45a edició de la Pujada Lluc a peu des de la Part Forana.
1: Tentol, en Celestí Oliver.

0: 5 minuts de les 4 de l'hora baixa. Continuem aquí a Tental. Començam aquesta segona i darrera hora, un programa en totes les lletres. Ara és en el control tècnic el nostre estimat Lluís Fortesa, que...
1: I ara
0: que ha estat. Clar.
1: No te tiris pedres a tu mateix.
2: És ell mateix,
0: eh? Mateix,
1: eh? Nosaltres sempre te feim aplaudiments, eh?
0: Sí, així s'anima.
1: Ara,
0: sí. Bé, no sé si feia un amb Bernat Nadal, saps?
2: No ho sé.
1: Lluís, això per qui anàvem?
0: Ai.
1: Menys encara haurem de sortir dels estudis.
2: Sí.
0: Apumpa en Relsby per avui. Sí?
2: Diu, sí? Segur que hi anirà,
0: ell. Sí. Jo crec que sí, eh?
1: És un xori més.
0: Fins quina hora fa feina? Fins les... He de comptar, fins les 8?
2: Tens?
1: Arriba.
2: Hem d'anar, Lluís. Va.
0: Sí, vinga. Idò, hem jugat amb les paraules, hem jugat amb el regne dins la mà, amb el regne de Mallorca, amb la corona de Mallorca, amb en David Mataró i na Marina Nicolau. Un bon tàndem, un bon equip. S'ho han passat bé, han passat gust, han estat per tot. Han estat per França, per Pinyà, on han passat molta de calor per fer aquest documental que s'ha preestrenat aquesta mateixa setmana i que aquest pròxim octubre es podrà veure, s'estrenarà a IB3 Televisió. Però ara ha arribat el moment de conèixer ja la notícia del dia.

0: per això que amb en Lluís Fortesa ben assegudet, amb en Miquel Junc, Maria Pons...
1: Celestí Oliver...
0: Sí, molt de gust. Començam aquesta notícia del dia que avui ens du fins a Lluc. Bé, fins a Lluc, si arribes. Clar, jo sempre m'he demanat...
2: No, hi ha gent que queda pel camí.
0: De tota la gent que fa la pujada a Lluc, quant en queda mitjan camí?
2: N'hi ha que queda. Jo n'he vist. Que...
0: Sí? Sí, sí, sí. Clar, tu ja has anat.
1: I què passa? Els venen a cercar?
0: Quan passen per el gai de les anim, però com que acaba de començar...
2: Hi ha furgonetes i això que pugen. I...
1: També hi ha com a... No sé si és correcte aquesta paraula. Avituallaments.
0: Sí. Avituallaments.
1: Per si tens set, no?
2: I menjar, te donen fruita.
1: Sí, està molt ben plantejat.
0: Si hi ha emergències, necessitats, exacte. Bueno, i d'avui hem de pujar, hem de fer aquesta pujada radiofònica prèvia, aquesta pujada a Lluc a peu des de la part forana, que és demà.

0: Bona cançó.
1: Per bona cançó, clar, sí, perquè pujada, són molt de quilòmetres. Sí. Demà, 12 de setembre, se celebra el Dia de la Mare de Déu de Lluc i, aprofitant aquest dia tan especial, ja fa 45 anys que els antiblavats de Lluc organitzen una pujada a peu al santuari des dels pobles de la part forana. I en Llorenç Gelabert, president de l'Associació d'Antiblavats, ens explica com va néixer aquesta tradició.
2: Va néixer fa 45 anys des d'un grup d'antiblavats, dels quals n'hi ha encara de vius, que varen decidir fer una pujada a Lluc des de tots els pobles de Mallorca, que en aquells anys, i ara mateix, sempre ha estat una tradició mallorquina, a pujar a veure la Mare de Déu de Lluc i demanar-li pues, lo que un creu que li ha de demanar. Si tens fe, sempre pot demanar.
1: Així va ser com ara fa 45 anys va començar aquesta tradició de pujar a Lluc a peu, però clarament aquells primers anys hi havia poca gent, no com ara, molt lluny d'arribar a les 5.000 persones que la vesprada de dissabte, diumenge, participaran en aquesta caminada.
3: Ja m'ho
1: diràs. 5.000 persones.
3: Perquè, clar, tu, partint de sa pobla, te'n recordes a quina hora t'aixecaves?
1: Uf, molt prest, era... Crec que partia de vetles. Tres, o abans i tot.
3: Sí, sí, una cosa
1: dues,
3: així.
1: Tres, sí, sí.
3: Fosca no negra.
1: Fa molt de temps que, també, que no ho faig en això. Has de ser... Ah, sí, has de,
3: ja
1: has d'estar entrenat o ser jove.
3: Clar.
1: Va bé, com van aconseguir créixer de número de participants? També mos ho explica en Llorenç Gelabert.
2: En aquelles primeres edicions, evidentment, eren molt poques persones les que varen pujar, però ja des dels primers moments, els responsables de l'associació d'antiblavats, el que varen fer va ser que, a través dels mateixos antiblavats de cada poble, poden mirar de fer responsables i de que organitzassin, mitjançant l'ajuda d'ajuntaments, etc etc. I en ses, el que tenien a l'abast en aquell temps, que encara no hi havia protecció civil i tantes coses com avui, pues miraven d'organitzar una pujada a Lluc a peu que era molt més simple i arcaica de lo que és avui la pujada a Lluc a peu. La pujada a Lluc a peu ha crescut molt en els anys i des de lo millor 200 o 300 persones que varen pujar els primers anys, ara som 5.000 i enguany especialment, no sé per quina regla de temps, però enguany especialment hi ha unes subscripcions molt elevades.
1: Idò, de 200 a 300 persones, gairebé 5.000, que és un creixement de grossos.
4: Exponencial.
3: Això ho ser berenar, sí, que donen, que deben dir...
1: Pot ser, però no sé, jo, per molta fan que tinguem, no crec que anés de la Pobla fins a Lluc per menjar un pot d'encimada i xocolata.
3: Bé, també és un gest,
1: com
3: no?
1: Altres coses,
3: de devoció, o de fe, o de... Bé, un pla diferent, esport, també, salut, jo no sé, bons,
1: sí,
3: moltes,
1: sí,
3: coses.
1: Moltes coses. Bé, enguany, com deien, seran 5.000 participants, d'animent ni manco 45 pobles diferents. Els primers que surten, atenció, són els de Santanyí,
3: bueno,
1: que comencen a caminar demà migdia.
3: I quan s'aturen?
1: Quan arriben a Lluc, que deuen ser a les 7 de matí a les 8.
4: Sí, que deuen ser els darrers en arribar.
1: Sí.
4: Sí. Perquè, clar, ho tenen fora.
1: Va, Maria, l'any que ve des de Santanyí.
3: No, jo no ho suro. Va. Jo considero que estic en forma, però si enhorabona a tota la gent de Santanyí que ho aconsegueix, qui va, això?
1: Va bé, per mobilitzar tanta gent, clarament és necessària una infraestructura ben complexa.
2: Els primers que surten allà per Santanyí a migdia del dissabte i arriben el diumenge a primera hora i, bueno, i així progressivament fins que se surt de manera oficial des de la plaça del bestiar d'Inca a les 4 de la matinada, que són els darrers en sortir. L'infraestructura de tota aquesta pujada a Lluc a peu és una infraestructura complexa. És tan complexa que l'associació d'antiblavats van haver de renunciar a ser els únics organitzadors d'aquesta pujada. I van demanar ajuda en el Consell, ara fa 2 anys, i bueno, el Consell enguany ha fet un concurs públic, per jo molt encertat. Hi ha un pla de seguretat, un pla coordinat de totes les rutes de 45 pobles amb la Guàrdia Civil de Trànsit, amb protecció civil, coordinat amb totes les policies locals i ajuntaments. Clar, això fa que per l'infraestructura dels antiblavets mos fa un poquet inviable, no som els únics organitzadors d'això.

0: Bona cançó, però quan surt el sol i comences a arribar al santuari de Lluca.
1: Tan falaguera no crec que arribi ningú.
0: No, no ho crec. És molt alegre, com per arribar després de no sé quantes hores.
2: Si vols la verge, no? Per ventura, si t'ho compres la verge, la mare de Déu de Lluc.
0: Sí, jo crec que calculi deu compres jo per mi camí. La mare de Déu de Lluc. Però bé, hem volgut xerrar també amb un amic de Tèntol, no podia faltar avui, en Jordi Llebrés, de Sencelles.
1: Senceller, clar, el nostre cronista de Sencelles i del més enllà.
2: El nostre cronista preferit, sí.
0: És un crac.
2: És el millor.
0: Cada any mos va dir que durant aquestes dates va fins a Lluc per celebrar el Dia de la Mare de Déu, i des d'allà, que ja hi és, mos explica que...
1: Ja hi és i fa hores que hi és.
0: No, i fa un període de dies. Sí. Mos explica que aquest dia, de la pujada a peu, el santuari se converteix en l'epicentre de celebració de la mallorquinitat.
3: En torn de les 6 del matí, Lluc ja se converteix en un formiguer d'aquestes mils de persones, crec que enguany se n'esperen unes 7.000, més o manco, mil de persones que pugen de tots els pobles d'arreu de Mallorca, de tota la part forana, per un objectiu personal, uns altres per venerar la Mare de Déu de Lluc, etc. I, bueno, i aquest dia és el dia que el santuari de Lluc bull més de mallorquinitat, de mallorquins, de gent que estima la Mare de Déu de Lluc i de festa. I bueno, tothom a Lluc aquest dia és bé, aquest dia i tot l'any és molt ben rebut, molt ben arribat, però especialment en aquests dies tan significatius per calendari UK.
0: I d'ara vols hi fa ganes pujar...
1: Ara hi pujaria.
0: Lluc, sí.
2: Bé. Clar, després del concert jo no sé com
0: clar,
2: estaré.
0: És que després del concert d'en Real B, no sé...
2: El meu amic
1: clar, Dani. Jo avui també t'entrui. Demà tenc vermada.
0: No sigui com.
2: Quin dia no en tens, de trull?
1: Després, avui també vam de vermar. Clar, que som pluriempleats.
2: Man, jo vos he de dir una cosa, i bé, a vosaltres, companys, i a tots els nostres oients, que és molt important aquesta efemèride de demà, però és que no hi penseu, demà totes les Maries fan el sant.
1: Ah, clar.
0: T'haurem d'enviar un WhatsApp.
2: Ara, que fotos artificials m'agraden. Ho dic perquè si heu de felicitar la gent, idò...
1: Clar.
2: Ho sapigueu.
0: Demà en mòbil te farà foc. Jo, ara que ho dius.
2: Bé, a mi no és una cosa que m'apareixi superimportant, però hi ha gent que no sap en quin dia se troba i pentura li fa il·lusió que li diguin.
0: Exacte.
1: Demà t'han de donar molt d'anys, idò.
2: Sí, a l'hora que vulgueu. Bé, el que vulgueu.
1: Maria, molt d'anys.
2: Moltes gràcies, se l'estim.
1: Maria, sí, molt d'anys.
0: Ja t'ho dic ara, perquè no me'n recordo.
2: Però
0: molt d'anys.
2: Gràcies.
1: Molt bé. I Maria, molt d'any per demà.
2: Gràcies.
1: Espero que vagi bé aquest concert d'en Real Speed avui.
2: Bé, jo no me'n vaig, jo.
1: No,
2: bé,
1: és clar.
2: Per dir que m'acomiades.
1: No, però ho recordem, que avui hi ha concert d'en Real Speed, que tu faràs aquest intro, aquest entrenes concert d'en Real Speed a través d'Ivetres Televisió, i que nosaltres te sentirem.
2: No ho sé, jo.
1: Sí, qui no hi pugui ser,
2: te
1: sentirà. I qui estigui animat i tingui coratge, demà encara pot fer aquesta pujada, després de 45 anys, aquesta pujada a Lluc a peu
0: demà,
1: des de la part forana.
0: El vespre de dissabte diumenge, que no hem de confondre a ningú.
2: Clar.
1: Demà,
0: no és avui vespre,
1: no,
0: és demà.
1: Demà. S'entenya si posen a migdia. Demà, i a poc, sí, escalonadament...
2: La matinada de diumenge,
1: sí. Calculen els temps que poden estar. Bueno, de la Pobla Niquinova parteixen, has dit?
0: No ho sé, no me'n record.
1: Ja t'has
0: fa molt d'anys que no...
1: T'has desinteressat.
0: Fa molt... No, jo no ho sé. No ho faré.
1: Enguai no toca. Bé, l'any que ve ho podem fer.
0: L'any que ve me compromet que si vol tornar a venir jo ho faig.
1: Vinga, perfecte.
2: Val.
1: Són les 4 i de 8 minuts, pràcticament i de 9. Hem fet aquesta pujada a Lluc abans que hi pugin. El manco aquí a la ràdio. Fem una aturadeta i tot d'un hi tornem.
4: Tèntol, el teu dolç d'hora baixa que no engreixa.

0: Bé, una aturadeta que ha durat poqueta.
1: Anem a la festa, mos dius el nostre tècnic.
0: Saps com un tren, que mos arrossega.
1: Sí? No podem aturar.
0: No, no, no. Ha entrat aquest tren i som de dins.
1: De seguir, no? Servies.
0: I d'ahí, venga, avui és divendres, dèiem que està ple d'activitats de festa i d'actes, i per tant toca saber que s'acaba aquest cap de setmana, Maria.
1: Sí, farem un repàs de plans que aquests dies vinents arreu de les illes, per donar-vos qualque idea. Hi ha gent que Pontur ja ho té clar, o per ventura pot canviar d'idea, per tant, porten quatre cosetes, a veure si decidiu on li heu de pegar. Salsa cap al

0: Au, idò, començarem per Eivissa, on aquest cap de setmana tindrà lloc la novena fira del disc, concretament dissabte i diumenge, al Passeig de les Fonts de Sant Antoni de Portmany, un esdeveniment que estarà en marxa els dos dies, de 10 del matí fins a les 9 del vespre, i on es vendran vinils, CDs, cassets, camisetes, pòsters i videojocs antics, també en la participació d'expositors i DJs en directe. Que jo crec que...
1: Bon pla, eh? Jo si fos sí, d'Eivissa hi aniria.
0: Ja és que no hi som, però a mi m'agraden molt els vinils, no sé si vosaltres
1: sí,
0: en teniu.
1: Sí, sí, i i també camisetes de gruts, jo vostès que en camisetes de gruts.
0: La gent hauria de veure nostres oients
1: cada dia
0: un grup diferent de la camiseta de Miquel.
2: Sí, clar, ja en Miquel s'hi deixaria el sou. Bé, part del sou, perquè el sou no se pot deixar en camisetes i
1: quasi.
2: Vinils.
1: Me'l deixaria sense.
0: I d'Eivissa seguim a l'Epitiusa Major, perquè també se celebra la desena edició de l'Eivissa Art Fair, situat a Dalt Vila, a Espolvorí, que està en el baluard de Santa Llúcia. La proposta combina art local i internacional, físic i digital, i reuneix enguany obres de 62 artistes de 27 països diferents. Per tant, tenim un bon esplet en aquest punt de trobada entre artistes, galeries, col·leccionistes, públic en pintura, que també diferents formats en aquest sentit, pintura, fotografia, art digital, instal·lacions, performance, tallers, xerrades i pintura en directe, que se va inaugurar dia 10 de setembre i se podrà visitar fins dia 27 de forma gratuïta.

0: I de Menorca també hi troben plans per fer, com ara el Flim Fest, que no film, que és el Festival de Literatura Infantil de Menorca, que se celebrarà demà dissabte al Museu de Mahó amb l'objectiu de fomentar la lectura infantil, com diu el seu nom. Hi haurà activitats culturals per tota la família, com ara, per exemple, contacontes musicals en anglès, xerrades, il·lustracions en directe i actuació musical, on en dedica l'artista destacada d'aquesta efemèride és la barcelonesa afincada a l'illa de Menorca, que és Raquel Martín. I també a pla avui mateix, a nit, en el claustre també de Mahó, a les 9 del vespre, que ja ho de Natiu, l'altre dia, la nostra col·laboradora.
1: Ah, que hi parteix, sí, va dir que hi partia.
0: Que va dir que faria un...
1: Cap allà, o ja hi deu-se.
0: Sí, un vol express. Perquè hi toca una de les artistes contemporànies més representatives de Menorca, com és Nanna Ferrer.
1: Bon pla.
0: Ella presentarà PA, una nova proposta musical i performativa que explora el ritual del canvi d'ofici, en aquest cas dels forners, farà pa en directe damunt l'escenari, aquestes cançons relacionades amb tot aquest món.
1: De son pare en directe, son pare pasta, fas pa i ella canta son pare.
0: Clar. Ben interessant, la veritat.
1: Sí.
0: I d'un esdeveniment que, per cert, té lloc dins el marc de la quarta edició del Fitting, que és el Festival Iberoamericà de Teatre Independent a Menorca.

0: Pepe.
1: Que va ser pregonera de les festes.
0: Exacte.
1: De...
2: Sí, sí. Ha estat...
0: fa una setmana.
1: Dies. Sí, sí.
0: Bé, manco, perquè va ser dir monja passat, si no vaig errada. Mm. Per tant...
1: Una d'aquestes artistes que tenim aquí a les Illes amb més projecció internacional, sobretot a partir d'aquests dos darrers discos i d'aquest darrer disc en què... Clar, reivindica aquesta baula que ella ha trencat, aquesta tradició de quatre generacions de forners que ella, perquè s'ha dit que en el món de la música ha deixat enrere, i clar, és com un acte de sanació, no?
0: No sabia que fossis tan fan, Celestí.
1: Bueno, no, és una història que m'ha interessat, que conec.
0: Sí,
1: i que per això ha volgut dur son pare en directe i que té son pare que massa en directe.
2: I aniria a veure-ho.
1: I Antoni Llull, manacorí...
0: Encara ets atent d'agafar un avió.
2: És que ja hi vaig la setmana que ve a Menorca.
0: Ah, és que sap que se'l passa de bé, Miquel.
2: No, la setmana que ve fan Escranc.
0: Clar.
2: I me toca anar-hi.
0: En xerrarem, segur.
1: Sí, sí, sí. Bon concert, eh?
2: Bon concert.
1: Aquest d'anar a Ferrer.
0: Bé, companys, ara ja mos hem de situar a Mallorca,
1: sí,
0: perquè aquest cap de setmana, Celestí, concretament, se celebra el desè el Gai d'Art, que és la nit de l'art del poble d'en Celestí Oliver, que és el Gai d'Art. I d'ho tindrà 30 espais expositius, com ara patis, cotxeries o cases particulars, i centenars d'artistes i actuacions musicals, com per exemple de Coverbos, el Cor de Dones de la UIB, Tardes en el Café, i també ball tradicional, es diu Monja. I de tot això convertirà el municipi del Pla en un gran escenari cultural dissabte de 6 del capvespre a 11, i després diu Monja també de 10 a 1 del migdia. Hi aniràs?
1: Hi pegaré un vot, sí. Sí, sí.
2: No, és que un artista.
0: No pot faltar, sí. Faci o no faci.
1: Sí, però sí, sí, sí. Com cada any sempre hi peguem un vot.
0: Bé, ara ve la gran trobada i notícies, tio, que és una festa ben grossa aquí a l'illa de Mallorca, avui vespre, com és el concert d'en Resby, que ja ho han repetit molt.
1: Clar,
0: de pits avui.
1: Clar, no hi ha precedent.
2: Com un concert tan gros, gratuït.
1: De la memòria me falla per trobar un precedent així.
0: Mira, jo avui dematí he estat cercant informació i he descobert que en Resby ha estat l'únic artista que ha fet sold out, que ha venut totes les entrades, 20.000 persones l'any passat a Sant Moix, i l'única persona que l'ha guanyat ha estat en Alejandro Sanz.
2: Mira.
0: En qui té una cançó, per cert.
1: O sigui, exacte. Clar, avui aquest concert és gratuït, és aquest regal que...
2: Hi haurà més de 20.000 persones, seguríssim.
1: Que fa ell.
0: 50.000, 60.000 en principi.
1: Per tant, se preveu que hi hagi molta afluència de públic. Veurem quanta gent assisteix en aquest concert sense precedents, també, perquè, clar, se l'anomena fill predilecte de Mallorca i no sé si molts artistes que hagin estat anomenats fills predilectes han fet un concert d'aquestes dimensions.
0: Bé, ell és de Palma, està agraït, se va criar a Son Gotleu, ara és una estrella internacional i ha tingut aquest gest en la seva illa. I d'avui vespre, en Espart de la Mà, a les 9:30, a l'aire lliure i de manera gratuïta, com dèiem, amb motiu d'aquestes celebracions de la Diada de Mallorca, en Resby oferirà aquest espectacle, que se preveu que sigui massiu, per aquest nomenament oficial del Consell de Mallorca. Bé.

0: Ara massa greu de te hacer cançó, però hem de continuar.
1: Toto, ho poden saber els nostres oients.
0: Toto.
2: De dalt a baix.
0: No me sé totes les seves cançons, perquè en té moltes, però aquestes sí.
2: És que IB3 ha triat bé que sigui na Maria Pons qui faci aquesta retransmissió.
0: Ho has dit tu, no ho he dit jo.
2: Bé, ho he dit jo, això clar, sí. Ho hem sabut ara fa no res, quan obrien la porta d'aquest estudi 1 per començar a fer aquest programa. Jo ho he sabut, i clar, estic elevat.
0: I de res, molt de plans aquest cap de setmana, ja ho veus. No sé si vosaltres en voleu remarcar qualcun més.
2: No, estan bé, estan bé. Bona tria, bona tria. Per...
1: No, no tenim molta cosa a fer.
2: Sí. Bé, però faràs.
1: Segur, sempre cap fent qualque cosa.
2: No, sí, acabaràs anant en Ralsby.
1: Segurament, encara que no Maria...
0: Mira, com ho torni a dir, li tira el micròfon pel cap, eh?
2: Clar, és que és una festa. És que una festa, és com si fos un... No sé, una nit de Sant Joan o una festa sense bestiar. És clar, és una festa.
0: De fresca i de mal de mà, que més vols, i gratis.
2: Exacte. Bona, Maria, te sentirem a partir de les 9:30.
0: Ara que ho dius, no ho tenc clar.
2: Ui,
0: m'han
2: de ser puntual.
0: M'han d'acabar d'informar, Ja, que posin-se IB3 Televisió sempre. I en qualque moment començaré a xerrar.
2: Saps, clar. Tu ets qui has de donar pas a IB3 Televisió en Ralsby. En quina cançó començarà?
0: Ah, han de fer apostes.
2: Ui, no sé si... Sí. Set list? No, apostes no. No sabia si ja seguís el set list.
0: No m'ha arribat aquesta informació, però si la tingués, tampoc ho diria.
2: Clar.
0: No sé en quina cançó podrà començar. Per ventura apostarà per qualcuna de disc nou o començarà amb un clàssic. Però se d'un verano en Mallorca la faran al final.
2: Tu creus que aquesta serà la darrera?
0: Un verano en Mallorca, sí.
1: Balearico, la darrera.
0: En el concert de Sant Boi va treure una bandera de Mallorca.
1: Mira.
0: No ho sé, ja vos ho contaré.
2: Ja vos ho contaràs, Maria.
0: Bé, Miquel també mos ho contarà, perquè vendrà.
1: No ho sé, ja veurem. En que té mitja hora per decidir-me si partir a Poblo o queda. Ja veurem.
2: Vinga, faràs bé pensar de quedar a Poblo i pots ser sempre.
1: Sí, i som cada dia.
2: I ets sempre, exacte. Són les 4:30, vinga, continuem.

0: iVetres Ràdio és humor.
1: iVetres dona una mà a la Fundació Deixalles. A Deixalles treballen per la inserció sociolaboral de persones en situació de vulnerabilitat de les Illes Balears, alhora que impulsen la reutilització i protecció del medi ambient. Anima, dona una segona vida a allò que ja no necessites i descobreix tot el que pots trobar a les seves naus i botigues de segona mà. Si vols donar, però no pots desplaçar-te, sol·licita una recollida domiciliària al 977-22-11. 977-22-11. Per més informació, pots visitar deixalles.org. Fundació Deixalles, per una economia que posa les persones i el planeta al centre.
2: Del 16 al 22 de setembre celebra la Setmana Europea de la Mobilitat. Jornades de debat, Parking Day, Diada de la Mobilitat, bicicletada familiar, activitats, tallers i molt més. Una setmana per moure'ns, compartir i gaudir de Palma. Consulta'n el programa a movipalma.mobi. Ajuntament de Palma.
3: A iVetres Ràdio, ni fake ni fum.
4: Cada setmana farem un repàs de titulars que no són certs, en part o en totalitat.
5: El govern d'Espanya donarà el vot a 3 milions de filipins.
4: És fals. És un titular publicat suposadament pel diari El País. El País no ha publicat aquesta notícia.
5: Una ONG regalava telèfons mòbils als migrants.
4: Veure diversos dispositius endollats es va convertir en la falsa història d'un lliurament gratuït de mòbils. No hi va haver cap repartiment de telèfons. L'organització havia habilitat punts de càrrega.
3: Ni fake ni fum. Dissabte a les 9 del vespre amb Raquel Agüeros i Alicia Català.
6: Aquest diumenge torna a Esports 3 en joc.
7: Serà espectacular.
6: Des de les 4, Reial Mallorca-Sabadell, un partit per tornar al camí de la victòria.
8: Que respiri, que les que falen a la seu!
6: Un diumenge on també estaran molt pendents d'Enric Mas i de la Vuelta a Espanya.
9: Tornar a ser Enric i tornar a disfrutar d'estar en el pòdium de qualque gran.
6: Esports 3 en joc, el millor espectacle radiofònic esportiu de les Balears.
3: Les cançons dels altres.

0: Pablo Sierra, com estàs?
1: Molt bé.
0: Contents, molt bé. De veure-te.
1: Igualment. Aquí. Avui sí que comencem temporada. La vam tancar l'altre dia i...
0: Clar. Vist en cap vacances, avui... vas arribar per tancar aquelles vacances.
1: Sí, va ser una entrada un poc en fals, un poc estrany, però avui sí que tens sensació de començar el curs.
0: I ara iniciem temporada ja amb les cançons dels altres aquí a Tento.
1: No parlarem de Rels B, perquè no m'ho he preparat, no som un expert.
2: Jo és que ja no vull ser pesada.
1: No menges les cançons, però... Però és el que te deia, Maria, baixaré a xafardejar una estona.
0: Clar.
1: Només per veure el muntatge...
3: Ni és Pablo.
1: Sí, només per veure...
2: Ja tens un acompanyant.
1: Acab de passar per allà darrere. I és impressionant.
2: És brutal, l'escenari, el lloc, tot.
0: Sí, a més, que hi toca un Eivissenc.
2: Mm-hmm.
0: Sí, Pere Navarro.
1: Clar, Pere Navarro.
0: Aquí vàrem coincidir amb tu quan Tento el vàrem visitar a Eivissa.
1: Crec que exacte, el mateix dia va passar ell abans.
0: En directe,
1: i el vaig veure la setmana passada, que tocava en el Festival de Jazz d'Eivissa, amb una de les bandes que té ara en actiu, d'Illusions, que algun dia parlarem d'ells perquè fan un rotllo així molt guai. No és jazz pur i dur, ni molt menys. Està molt mesclat amb un poc de funk, hi ha hip-hop... No sé, és una banda molt ben parida, perquè a més és un grup d'amics que es coneixen de sempre, i com us deia en Pere, abans de la seva actuació, fins ara no s'han ajuntat entre ells per fer un projecte seriós i per tenir un repertori... Va afegir un adjectiu que m'encanta molt, consolidat.
0: Consolidat. Mm-hmm.
1: Que és com... Per separat sí que feien coses serioses, però quan m'ho juntàvem era una jam, i ara sí que és un projecte com toca. Doncs mira, no sabia que tocaria avui, així que una raó més per baixar.
0: Clar,
1: en espai de la mà.
0: En aquest grup en directe d'en Rels B també hi ha Omar Alcaide, que és productor d'en Rels B,
1: Eivissenc.
0: Eivissenc, perquè ets Eivissenc.
1: Situam
0: a Eivissa.
2: I també a mallorquins, ben que dir que ell se'n revolta de gent nostra.
0: Salamé, també, sí.
1: Té violins en Rels B a sa banda, no? Té cordes o no, Maria? Jo és que no l'he vist mai.
2: Clar, no sé en quin format vendrà avui, però Sam Mosny hi havia un parell damunt l'escenari. Ara violins no me sona. O sí, no ho sé, perquè ja fa un any i pico i la meva memòria...
3: És que per aquesta retransmissió...
2: Per qualsevol artista, Miquel.
1: Per qualsevol artista pop, anem a dir-ho així, ja sigui un crooner o ja vengui d'una música més urbana, ajuntar-se de cordes és com sa gran confirmació, és com mudar-se i fer un directe
0: home,
1: en teatre.
0: Que... Una consolidació plena.
1: Exacte,
0: ja, no?
2: El que te puc confirmar és que en Rosalia sí que en tenia de violins.
1: Això sí. Però crec que no serien de ses marques, de ses que parlarem
0: avui. I perquè has triat els violins per qualque
1: exacte,
0: cosa.
1: Exacte, per introduir, per anar relliscant cap a la secció.
0: Molt bé. I avui xerrem de violins?
1: Avui xerrarem de violins, sí. Ens escaparem a un indret d'Itàlia que es fa conèixer com la città de la música, i tot i que això soni un poc pretensiós, perquè la ciutat de la música doncs, podríem triar-ne unes quantes, tal vegada sí que podem dir que aquesta ciutat, que es diu Cremona, potser la coneixeu, és el bressol del violí. Perquè cap al 1550, un senyor que es deia Andrea Amati va fabricar al seu taller el primer violí modern, que no era ben bé com els violins que segur estàu visualitzant al capet ara mateix, però diguem que fou el primer model estilitzat, el que més es pareixia. Això m'imagino que és com mirar un cotxe antic o un cotxe de la Fórmula 1, que si mires models dels anys 90, dius, això com podia ser aerodinàmic? Doncs amb els violins m'imagino que del segle XVI, els primers violins moderns, passaria un poc això. I clar, aquest canvi de format, aquesta tecnologia que se li va començar a aplicar a Cremona a partir del segle XVI, va fer que deixés de ser un instrument més associat amb la música popular, amb el que coneixeríem ara com folk, i passés a ser doncs, un pal de paller de la música clàssica.
2: El deixeble més famós de la família Amati va ser Antonio Stradivari, així que, Pablo, aquí ho tenim, Cremona va ser la localitat natal del miler d'Stradivarius, que es calcula que hi ha ara mateix escampats per tot el món.
1: No se sap ben segur si tots van sortir d'aquest taller o se'ls va posar sa firma després, perquè aquests violins, en el segle XVIII, que és quan ens estaven fent en el taller de sa família Stradivari, doncs ja eren famosos arreu d'Europa. Però sí, un parell d'aquests Stradivarius, que no deixa de ser el llinatge Stradivari traslladat a, o traduït al llatí, que així és com apareixien les inscripcions que es feien a la capsa dels violins, o només violins, també violes, violoncens, violes de gamba. Doncs ara un parell d'aquests es guarden i també es fan sonar al Museu del Violino, que és la principal atracció turística de Cremona. La principal excusa per la qual un turista s'atura en aquesta ciutat. Ara bé, avui us explicarem per què donar-li aquest títol de Città de la Música, o almenys Città del Violino, va ser en realitat una feinassa que va durar més d'un segle pels malòmens i per les autoritats polítiques i també els agents econòmics d'aquesta ciutat, de Cremona.

0: Ara, Pablo, passam al 1870, que és una data molt simbòlica, un segle i mig des de la mort d'Antonio Stradivari, mor un altre luthier, molt menys conegut, que es deia Enrico Ceruti, l'últim que tenia taller obert a Cremona.
1: En aquell moment, i ara costaria de creure-ho, perquè he estat llegint que hi ha més tallers de loteria practicant que pizzeries. Es calcula que 170-180 artesans estan donats d'alta ara mateix amb un taller a Cremona. Uns 200 en tota la província.
2: Han quedat estorats.
1: I direu, no, però si pizzeries hi ha per tot, si vas a qualsevol ciutat d'Itàlia, però clar, és que Cremona no és una gran ciutat. És com si juntàssim Vila Inca. Maria, perquè són uns 70.000 habitants. Bueno, és que jo crec que entre Vila i Inca serien més, perquè a Vila hi ha uns 52.000 i a Inca que seré uns 30.000.
2: Jo crec que hi ha més 40.000,
1: Més 40.000.
0: Ha crescut, però... Inca, ha crescut. Sí. Ja la ciutat.
1: La ciutat que vols.
2: Fa estona, aquesta ciutat, però bé.
1: Cremona té 70.000 habitants i 180 tallers de loteria. Clar, com s'ha arribat fins aquí? Si a finals del segle XIX, com acabes de dir, Miquel, doncs va morir l'últim luthier que tenia.

sent alcalde de la seva ciutat. Sota seu govern i assessorat per bons consellers culturals, va decidir dedicar-li una plaça a Antoni Stradivari i també va dur fins allà i va fer representar diverses voltes una comèdia francesa que es titulava Le Luthier de Cremon, que era una mena de telenovela amorosa. Bàsicament, anava de dos germans que eren deixebles de Luthier en un taller en el segle XVII o XVIII. Un era molt bo fent violins, però l'altre era més guapo. I resulta que els dos s'havien enamorat de la mateixa Lota. I la Lota, doncs, anava amb el guapo. Això es va representar diverses vegades a Cremona. O sigui, començava a haver un interès per recuperar un poc aquell esperit de aquí és on va néixer el violí, aquí és on es van fer els millors violins que sonen arreu del món. Però, clar, no n'hi havia, és que no n'hi havia ni luthiers. I què comencen a fer les institucions públiques de Cremona? Doncs a rebre donacions de particulars. Per exemple, un familiar d'aquest últim luthier, que s'havia casat amb una de les seves filles, resulta que era violinista, i el que va fer va ser donar tots els objectes, també les ferramentes que havien quedat en el seu taller. O sigui que es comencen a recuperar un poc els vestigis d'aquella cultura de fer instruments a Verona, a Cremona, volia dir. Però, clar, s'havia de desfer aquesta paradoxa. En el quilòmetre zero de Juli no n'hi havia cap d'Estradivarius.

0: Anys 20 i 30 són una època molt agitada, podríem dir, a tota Europa i especialment a Itàlia, on la dictadura feixista Pablo de Mussolini, a més, abasta aquestes dues dècades.
1: Sí, sí, i això s'ha anat i molt a la fesomia d'alguna ciutat, perquè si una cosa varen tenir els col·laboradors del Duce era vocació d'urbanistes, eh?
2: I a Cremona, per sort o per desgràcia, tornen a tenir un personatge amb molt de poder a escala estatal. Es deia Roberto Farinacci, coneixia Mussolini des d'abans de la Primera Guerra Mundial, perquè ell també va ser membre, abans del Partit Feixista, del Partit Socialista. Després arribaria a ser secretari general del Partit Únic a Itàlia i fins que uns partisans decidiren afusellar-lo els últims dies de la Segona Guerra Mundial, aquest Farinacci a Cremona va fer i desfer. Quina relació té això amb els vells lutiers de la ciutat? Doncs molta, i no tota dolenta. Perquè a principis dels 30, una reforma al centre de Cremona va tombar les cases on se suposa que havien tingut, a més de la llar familiar, el seu taller, el Samati, els Stradivari i els Guarneri, que era l'altra gran nissaga de lutiers cremonesi. He llegit per internet que en una d'aquestes cases després van posar un McDonald's.
1: He estat
2: a Cremona fa 2 anys i he revisat un poc el lloc i no hi ha cap McDonald's en el centre de la ciutat.
0: Has aparegut.
2: No sé si això serà veritat, però... O allà va
1: quedar
2: un buit, o...
1: És una cosa que sol passar, no? Que sí, és una cosa que sol passar, siguin...
0: sí. Gentrificació, sí, sí, no?
2: Exacte, exacte.
3: Ara bé, crec que n'hi havia una de calenta, també, Pablo,
2: sí,
3: no?
2: Sí, perquè amb els feixistes, amb aquest Farinacci, és quan a Cremona ja es prenen seriosament això de tornar a ser la cita de la música. I com ho fan? Doncs l'estiu del 37 ha de ser molt divertit allà, perquè es va organitzar un carrusel d'actes, que no només eren concerts de música clàssica, va haver curses de ciclisme, balls populars, dinars a la fresca, també, per commemorar el tricentenari de la mort del mestre Stradivari. I un any més tard es va crear l'Escola de Loteria de Cremona, la mateixa que encara existeix avui en dia, amb centenars d'alumnes menors de 35 anys. Uh-huh. És l'edat màxima per poder matricular-t'hi. A la primera promoció només en van ser 2. Ara hi ha centenars de persones que cada any van allà a aprendre a fer violins en la tècnica cremonese. I l'any 41 es va començar a construir el Palazzo dell'Arte, que és l'edifici on ara es pot veure la col·lecció d'instruments Made in Cremona, perquè és la seu del Museu del Violino.

0: i això de fer un museu dedicat als instruments de corda i en els seus mitjans luthiers, pareixia feines fetes, mm-hmm. però és una cosa en realitat de fa dos dies, mm-hmm. poden dir.
1: Sí, perquè aquest museu no va obrir les seves portes fins l'any 2013. Mm. La mateixa data...
0: No és 1900.
1: No, clar. La mateixa data que l'UNESCO va incloure en el seu catàleg com a bé immaterial la tècnica cremonesa de fer violins, que diuen que mai s'ha tornat a igualar. O sigui que la pedra en sec i la tècnica cremonesa de fer violins i violoncels són més

0: menys quintes.
1: M'encanta aquest paral·lelisme, Pablo.
0: El catàleg de Sony Scope, és que és el primer que he pensat, perquè és més o menys d'aquella època. Jo crec que fa ara 10 anys, més o menys, que es va reconèixer la tècnica de pedra en C com bé immaterial de l'humanitat. Però clar, què va passar entre mitges? Perquè hem deixat això a la Segona Guerra Mundial. Doncs, clar, la Segona Guerra Mundial és un moment molt dolent per posar en marxa un museu en el Palazzo de l'Arte, però no va ser aquesta la raó per la qual fins al 13 no obre portes aquest museu. El que va succeir va ser una altra comèdia, però mediterrània. Això, que cadascú vagi a la seua, que no hi hagi quòrum, que la gent no es posi d'acord i que tothom vulga, en certa manera, atorgar-se el mèrit de jo he fet tornar els violins Stradivari a la ciutat. Perquè durant dècades, segons Inferesc, perquè clar, no ho diuen així talment, l'Ajuntament de Cremona, la Diputació Provincial de Cremona, la Cambra de Comerç de Cremona es van disputar el llegat d'un atractiu que ja en els anys 60 començava a tenir un valor turístic. És a dir, cadascuna va intentar posar el seu propi museu, el seu propi fons de conservació de violins per fer-los tornar allà.
1: Vaja, i com varen fer les paus?
0: Doncs perquè un altre personatge inesperat, que es deia Walter Stauffer, i tot tenia aquest nom que m'ho soni foraster, si pensàvem en italià, doncs era d'allà mateix, era de Cremona, la seva família era de Suïssa, havien baixat a Cremona per fer negoci amb els formatges. Era tant fabricant, tant productor, com comercialitzador, com distribuïdor de formatges. I es va fer immensament ric a la plana del Po. I no sé si li devia agradar sa música o volia tenir una posició benestant dins la societat de Cremona, que el que va fer va ser crear una fundació en els anys 60 que va començar a repatriar, havia compra donacions, Amatis, Guarnieris i Stradivarius fins a la ciutat italiana. I també va fer tornar alguns lutiers italians que anaven fent voltes pel món i, per exemple, vivien als Estats Units, on ja hi havia una indústria relacionada amb la música clàssica molt potent, doncs perquè fessin de professors, perquè fessin conferències, lliçons en aquesta escola de loteria que seguia funcionant a la ciutat. I clar, així, de mica en mica, va anar revifant també l'acostum de quedar allà, d'obrir un taller i de fabricar instruments de corda amb la marca Cremona, amb el taller allà a la ciutat. I és bé que quan passeges per centre, doncs estan els ateliers allà muntats, i no sé si més per show o perquè realment hi estan fent feina, alguns tenen doncs una façana de vidre, una finestra molt grossa, un aparador, com tenim aquí, veiem el tècnic, doncs si vas pel carrer doncs pots veure a l'artesà que està allà treballant. Sí. I en el museu del violí es pot sentir doncs part de sa col·lecció que la toquen per tenir-la entrenada, que és molt curiós perquè he estat llegint que fins fa no tants de dies, per exemple, hi ha un reportatge, crec que del New York Times del 2007, encara parlen de senyor, d'un conservador que es deia Andrea Mosconi, que era de Cremona, era violinista, i la seva feina cada dia era anar en el Museu Cívico, que era el museu municipal de la ciutat, on hi havia una part d'aquest fons que ara és en el museu principal, els treia de sa vitrina, els tocava un poquet, els alimentava, com deia, de Bartók, de Schumann, de Bach, i els tornava a col·locar allà. Però clar, era una cosa tan lliure que sí.
2: Els acariciava, els cuidava.
0: Els acariciava. Si tu anaves allà, justament a sora que ell estava traient el violí i tocant, ho veies. Però no hi havia com uns torns, com succeeix ara mateix, que a més crec que tenen una doble entrada. O sigui, tu pots comprar l'entrada per veure sa col·lecció i una entrada un poquet més cara per veure com un petit concert que fan cada dia cap al migdia. A més, surten 4 o 5 músics perquè també toquen xelos i toquen allà en format quartet. I és interessant, és interessant.
2: Quin viatge més guapo.
1: Sí, ara tinc ganes d'anar a Cremona.
0: Sí, és excusa per anar-hi, perquè la resta de la ciutat...
2: És una bona excusa.
0: Sí, és una gran excusa, i menjar, perquè es menja molt bé, com per tot Itàlia. Però sí que es ve que està molt prop d'altres ciutats que potser turísticament tenen més arrel, o tenen més pes, però si voleu veure instruments que a més són molt guapos a nivell visual, doncs Cremona.
2: La ciutat de la música i el viatge del violí,
0: exacte,
2: també, no?
0: Sí. Un altre dia podem explicar per què van acabar tan escampats i per què durant segle i mig pràcticament ningú va fer allà instruments de corda, perquè es fills i sobretot un net d'Antonio Stradivari va tenir molt a vora. Li va sortir més a compte això de desfer-se de serenci i d'esguelo que no continuar la tradició artesana.
2: Per tant, un Cremona part 2.
0: Farem un Cremona part 2, sí.
1: Ah,
0: sí, d'aquí una estoneta, sí.
2: Molt bé, gràcies, Pablo.
0: No, a Valtrus.
1: Gràcies.

0: No.
1: El 12 de setembre viu la Diada de Mallorca. Celebram 100 anys del cant de la Balanguera. Consulta el programa complet a consell de mallorca.es.
2: Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot.
3: Si a tu te dic vel,
2: pinta,
3: mur, cornada. Però les coses sempre es poden millorar. Ara, entre avui i demà, ampliem a 2 hores amb més contingut i un bon equip.
1: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a les 8 del vespre, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.

0: I heu de saber que amb motiu de la Diada de Mallorca diumenge hi ha una nova ruta teatralitzada al Palau Reial sobre la Belenguera en el seu centenari.
1: Sí, Amadeu Euterpe i Rita Belenguera, Musa i Dinamites, el títol de la ruta teatralitzada en el Palau del Consell sobre la Belenguera en el seu centenari, com dèiem, que celebram enguany.
0: I volem saludar el director i dramaturg també d'aquesta ruta teatralitzada, en Joan Maria Albinyana. Com estàs?
2: Hola, com va? Com estàs?
0: Clar, la vareu representar ja dia 6, ara diumenge, aquesta nova ocasió a partir de les 7. Com va anar aquesta primera ruta?
2: Bé, molt bé, molt bé. La veritat és que per aquesta gent se va passar molt bé i bé, tothom com destacava molt aquesta vessant pedagògica, perquè s'explica l'edifici del Consell, però i també com se va composar i de molt bé la lletra original de la Belenguera, però al mateix temps està algo molt lúdic, molt divertit, per tots els públics, on la gent, a més d'aprendre, se diverteix molt i tal, i crec que és interessant.
0: Clar, Anna Maria, d'aquest títol, Amadeu, Terpa i Rita, Belenguera, Musa i Dinamit. Això és el títol d'aquesta ruta.
1: Rima i tot, eh?
0: Sí. Clar, que hi trobarem? Què hi trobarem? Com s'articula?
2: Bé, hem generat una petita ficció que ens situem d'aquí 100 anys i l'espectacle té un punt de teatre immersiu on es publica de participar una mica. Serveix primer per fer una ruta i per visitar l'edifici del Consell, però en aquesta petita distopia hi ha els darrers arquitectes que queden al món, pràcticament, han de fer una valoració de com està l'edifici del Consell per veure si val la pena conservar-lo o esbocar-lo. I aquí enmig apareixen el fantasma d'en Amadeu Vives, que és compositor de la Belenguera, i Neuterpa, que és la musa de la música, que els ajuden com a un recorregut per es Palau, i amb ells pues, coneixen pues, secrets del Palau, de quan se va compilar la música i tot això.
3: I quins són els elements patrimonials, materials i immaterials que sí o sí s'havien de tenir en compte per construir aquesta història?
2: Clar, nosaltres l'encàrrec que mos varen fer, mos varen demanar, primer, que se xerrés de la Belenguera, que se contextualitzés històricament on va passar, o sigui, quan se va escriure, d'on venia originalment la lletra, que ve del segle XVIII de França, i en el mateix temps xerrar de l'edifici del Consell, el que allà se conserva, els vestits dels macers, curiositats sobre les sales, com estan fetes, que està inspirat en la llonja, i perquè va servir en el seu temps i això. O sigui, bàsicament les premisses aquestes, i a partir d'aquí se va construir la peça.
1: I Joan, en aquesta peça teatralitzada que no és gens a l'ús, podríem dir, sobre el Palau Real, qui la representen? Qui sou l'equip?
2: Els actors i les actrius són Nana Berenguer, Carme González i en Daniela Fregapane. I són, bé, són actors i actrius que, bueno, que solen fer feina junts moltes vegades, que són com un equipet, i res, van haver de muntar això en 6 dies, pràcticament.
1: Vaja.
2: Passa molt després.
3: Ràpid. Sí.
0: Clar, per quins espais... Ràpid. No sé si hi ha entrades encara, però per quins espais transcorren aquesta ruta teatralitzada?
2: Diria que estan esgotades les entrades, perquè altres anys sé que s'han fet més funcions de la ruta, però enguany només se'n fan dues. Idò, bé, entrant com, o sigui, a l'entrada del Palau del Consell, i després l'escala reial, que se diu, pujam, després anem a la sala d'audiència, a la sala de plens, i a la planta noble. I a partir d'aquests espais pues, anem fent diferents escenes, això, on el públic ha de participar en un concurs, va de cercar...
0: Un concurs?
2: Sí, un concurs.
1: Que divertit.
2: Sí, la veritat és que hem dibuixat els personatges com la musa de Neuterpa, la musa de la música, pues pot recordar molt en el Geni d'Aladín o en Adori de Buscando Nemo. Són personatges que se poden permetre moltes coses.
1: Ah, quines grans referències, molt bé.
2: Veritat,
1: per tots els públics.
2: Referències pops.
0: Clar, vos heu passat bé, eh? Tu has passat bé a construir aquesta història.
2: Sí, la veritat és que m'he divertit molt escrivint-la i m'he divertit molt de dirigint-la perquè són molt divertits, també. Daniela, que fa d'Amadeu, és músic, també, per tant, me l'ha permès pues, tocar piano, tocar guitarra, convidant el públic a cantar la Belenguera en el final amb una versió un poc més moderna, i la veritat és que sí, ha estat molt, molt, molt divertit.
0: I la gent s'anima, la canta?
2: Sí. És que sí. Els hi donam un paper imprès perquè hi ha parts que ningú mos sabem directament, només mos sabem al principi tots, però sí, s'animen.
0: Molt bé, idò, aquesta representació es diu menys a partir de les 7, entrades completament esgotades, sembla ser.
2: De totes maneres, sí? Si mirau els senyals que han el Consell de Mallorca, crec que estic a Tibet, sí? Mirau a veure, perquè a vegades se poden anul·lar qualcú de l'hora i tal.
0: Perfecte, perfecte. I Joan Maria, ja que tenim, què estàs fent ara mateix, a part d'aquesta ruta teatralitzada? Perquè estaràs amb altres coses.
2: I de... ara fa poc hem acabat Es Via Fora, que és un espectacle de teatre de carrer històric que fem al Cudi cada any.
1: Sí.
2: I demà també, en motiu de la diada, també fem una... el mateix equip de gent que fem la ruta, a les escales de l'Església de Santa Eulàlia, fem una retroficció que li hem dit sobre el corona, sobre la proclamació d'en Jaume II, sobre la carta de franquès. Això és una peça que dura no arriba a mitja hora i se fa aquí, a les escales de Santa Eulàlia.
0: De quina hora?
2: Demà a les 10:30 des de matí.
0: 10:30 des de matí. Molt bé. I d'apuntat, demà dissabte a les 10:30 de matí, aquesta primera representació, i diumenge aquesta ruta teatralitzada per dins el Palau Real del Consell de Mallorca. Joan Maria Albinyana, moltes gràcies.
4: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Gràcies, i que vagi bé aquestes, totes aquestes funcions, una ferrada.
2: I moltes gràcies.
0: Gràcies. I ja hem arribat en aquest darrers segons de Temptou. Ai, ja està fet.
1: Oh.
0: Sí. Bueno, bon cap de setmana.
3: Bon cap de setmana.
1: Me'n vaig a conèixer el meu futur amic.
3: En Resbí.
0: Sí, clar. Sí, futur. Ja és amic, no? Ja és amic.
1: Ell no ho sap, però no, sí.
0: Sí, però ho sabrà avui.
1: Ho serem.
0: Ho sabrà avui. Mos ho contaràs dilluns.
1: Clar que sí.
3: I abans. O el pot dur atent-te'l, també, sí, també, si vols.
1: Home, això ja seria un gran honor, no?
0: Estaria bé. I Miquel Pensató, eh? Hi pots anar.
3: Ara veurem si aniré o no.
0: I tu, Lluís, també. Gràcies, Lluís, per ser-hi. Ahir tornem dilluns a partir de les 3. Bon cap de setmana.
1: Bon cap de setmana. Bon cap de setmana.
0: Adéu.
5: IB3 Ràdio. Les notícies de l'exili.
6: Bon dia. En aquest moment els Estats Units recorden les 2.996 víctimes dels atemptats de l'11S, de l'11 de setembre de 2001. El pitjor atac perpetrat mai en sol nord-americà. Supervivents, familiars de les víctimes i representant polític participen en aquests actes commemoratius als tres punts on varen impactar els avions segrestats: Nova York, Virgínia i Pennsilvània.
7: Un quart de segle després, les conseqüències de l'11S encara marquen la política exterior, la seguretat i els serveis d'intel·ligència dels Estats Units. Les cerimònies d'avui tornen a posar el focus en la memòria de les víctimes i en l'impacte que aquells atemptats varen tenir sobre el país i sobre l'ordre internacional. Durant un dels actes de commemoració, Donald Trump ha aprofitat el record de l'11S per defensar també l'actual ofensiva dels Estats Units contra l'Iran, vinculant aquesta actuació amb la defensa de la seguretat nord-americana.
8: We will never ever forget.
7: Mai oblidarem, per això lluitam avui. No tenim elecció, lluitam fort, lluitam per guanyar. Sempre recordarem les víctimes de l'11 de setembre, un dia molt reconegut, desafortunadament.
6: I anem a la política illenca. Ara, més demanarà als Consells Insulars, al Congrés i als diferents ajuntaments de les illes on té representació que el govern central es faci càrrec del plus d'insularitat de les administracions locals.
7: La petició s'ha escenificat a Es Mercadal en un acte on hi havia tots els batles de la formació de Menorca i Mallorca i el diputat de Més Sumar, Vicenç Vidal, que ho defensarà al Congrés.
9: Aquest plus d'insularitat també es cobrarà als ajuntaments. I el que no pot ser és que si es reconeix l'insularitat, si es reconeix que això suposa un cost, aquest sobrecost es carregui damunt dels ajuntaments.
10: Quan aquest dret també recau a les administracions locals, és quan provoquem un agravi comparatiu.
11: Si carregam tota aquesta factura a pagar en els ajuntaments o en els consells, són doblers que Menorca deixa de tenir per aclarir camins, carreteres, carrers.
6: I els economistes vaticinen que l'Euribor continuarà pujant, ja que el Banc Central Europeu ha previst un augment del 3% fins al 2028.
7: Això per una hipoteca variable de 315.000 euros, l'habitual a les Balears vol dir d'haver 1.700 euros anuals a pagar de més. A la segona pujada de l'any acordada pel Banc Central Europeu, els tipus d'interès, ara en el 2,5%, repercutiran en l'estalvi en les hipoteques. L'economista i professor d'Economia i Financer financera de la UIB, Pau Montserrat, explica aquesta decisió per preveure que l'any 2027 i 2028 l'Euríbor superi el 3%.
12: Això significa increments en les quotes de les hipoteques de Balears, que les hipoteques noves estan registrant de més 315.000 euros la hipoteca, significarien uns 140-150 euros mensuals d'increment amb aquesta nova pujada de l'Euríbor.
6: I la plataforma Som Bona Pulmó Verd qualifica d'incomprensible i de contradicció greu que el govern hagi reobert la tramitació del parc fotovoltaic d'Aena. Els veïnats es rebel·len contra el nou tràmit d'exposició pública, una passa que permet el projecte de les 13.000 plaques solars continuar avançar administrativament. El portaveu de la plataforma, Manel Gomàriz, insisteix que la transició energètica no es pot fer sacrificant un espai públic de convivència.
13: Rebutgem aquesta posició d'Aena, denunciem la seva actitud de prepotència, no? I, a més, denunciem que, a més de que s'atreveixen a parlar amb estima aquest projecte, han de sofrir dins el poble de Marratxí renals continus que els hi han tolerat fins ara i haurem d'acabar amb aquesta tolerància.
6: Són les 5:04, les notícies tornen a les 6.
5: Més informació a ib3notícies.com.

0: Ja som aquí, ja hem arribat.
1: Com esteu?
0: El divendres.
1: Fa les tendres.
0: Escolteu, sabeu com ha passat avui? M'ha arribat un missatge privat a Instagram d'una persona que no conec que posava: hola, si tienes interés en el precio de una sesión de fotos con un vestido volador, te invito a visitar mi página y consultar vestido y localización.
1: ¿Se pot saber que és un vestido volador?
0: Això ha dit jo. Què és un vestido volador?
2: Això és el casquet volador.
1: El casquet volador. Jo també m'ha arribat un missatge un poc estrany avui.
0: A veure?
1: M'han dit, t'he vist un perfil de Tinder, ja, ja, ja, ja. És a dir, no tu, d'un amic teu, crec que surts a una foto seva.
0: Això és de la gent que posa fotos que no són seves d'amics a una aplicació per lligar.
1: Jo vull saber quina mica.
3: Encara te confondran.
0: Respectau la intimitat de les vostres amistats. Exacte,
3: sí, sí.
0: Passa
3: encara,
0: això.
3: Encara te confondran.
1: Bueno.
0: Diran que sí, pensant que és amiguet tu.
1: Bé, encara col·lateralment.
3: A mi he de dir que vestido volador me ve en escan a Marilyn Monroe quan li es vestit li flota, no?
1: Ah, podria ser.
3: Podria ser, no?
1: És concepte.
0: Jo no sé què és un vestido volador, però sé qui és qui vola. N'Enric Mas. Gavi Fortesa, petit parèntesis a xiu-xiu perquè està sent apassionant aquest final d'etapa de La Vuelta, però és club professional i tot. Gavi Fortesa, com estàs?
4: Bon dia,
0: i com
4: bon dia
0: està
4: a tots.
0: N'Enric, i com va aquest final d'etapa?
4: Mira, te posaré un titular molt clar. Avui no li passarà res.
0: D'acord.
4: I això ja és bona notícia.
1: No,
4: això és bona notícia. Ara mateix està a un quilòmetre pràcticament el colombià Buitrago de guanyar l'etapa d'avui, que és la 19a, entre Vélez, Màlaga i Penyes Blanques d'Estepona, amb una arribada terrorífica de 18 quilòmetres de pujada amb una pendent mitjana de 6,5%, que és una barbaritat després dels 200 quilòmetres que ja duin a ses cames els corredors. És l'etapa més llarga d'aquesta volta. I de moment Buitrago guanyarà. Clar, Buitrago no es representa cap perill per la classificació general, ni els quatre que van amb ell escapats tampoc. Quan dic que no passarà res és que Enric Mas està juntament amb en Primoz Roglic, que és el seu rival per la general, recordant que ell du 1 minut i 37 segons d'avantatge, el mallorquí, i que, per tant, el que faci un, si ho fa l'altre, significarà que avui no hi haurà canvis i tot es mantindrà a la mateixa distància. Demà, alerta demà, perquè demà és la penúltima etapa, que és un trencacames horrorós, 187 quilòmetres amb un munt de pujades i de ballades, que qualcú pot morir demà. Però, com t'he dit, la notícia avui és que sembla que no passarà res i que mantindrà la seva distància a la classificació general Enric Mas.
0: Tenim en Tolo Leal,
4: per allà,
0: que no sé on és ara mateix.
4: A la línia de meta.
0: A la línia de meta, però geogràficament on és?
4: A Estepona, a Màlaga.
0: I en Tolo és per allà, crec que té problemes de cobertura, però crec que sí que finalment el tenim.
4: Anem a veure.
0: Tolo, bon dia, com va això?
4: Hola, Tolo. Tolo, a la una. Ara. Ara.
5: Sí?
4: Sí. Endavant, Tolo.
5: Què tal? Com estàs? Sí, estem aquí just a la línia de meta.
4: Amb problemes de cobertura. Com podeu comprovar. Tolo hi és, perquè l'hem sentit.
0: Exacte.
4: El que passa és que la cobertura va i ve i ara no. S'han anat del tot. És complicat. En aquestes alçades de muntanya és molt complicat per qualsevol aparell. Mira, torna a sortir.
0: Sí, va i ve.
5: Adelant a Buitrago i mentrestant el que Enric Mas, que se'l veu fi, se'l veu bé, i Roglic ho ha intentat amb el seu equip endurir la carrera, però no ha estat capaç, i de fet
4: i tant que s'ha endurit.
0: Mira, jo m'he quedat amb una cosa que ha dit en Tolo Leal, que en Enric Mas se'l veu bé, se'l veu fi.
4: Exacte.
0: Jo ja estic content.
4: És el millor que pot passar, perquè hem de recordar que venim de l'etapa d'ahir contra Rellotge, que era la que més li podia perjudicar a l'Artenanc. Ho va surar, va perdre només que 33 segons, que tenint en compte que la contrarrellotge no és la seva millor virtut, i si ho era per al seu rival, per Roglic, la cosa va anar molt bé, però és que està sent un final de Vuelta espectacular. Ahir la crono, avui aquesta muntanya amb aquesta arribada terrorífica, i demà, lo de demà, és un trencacames horrorós. Jo patiré davant la televisió, patiré, perquè demà serà un dia molt, molt feixuc. Ara bé, si avui surt bé, que sortirà, i si demà surt bé, a la passejada per Granada diumenge serà espectacular.
0: Apassionant, apassionant aquesta vuelta, aquest final d'etapa. Gavi Fortesa, aquest cap de setmana estarem molt pendents, tot Balears i des d'aquí, des d'Ivetra Ràdio, a veure com va, no?
4: Tot Sant Enric, aquest cap de setmana.
0: Perfecte.
4: Per celebrar-ho diumenge.
0: Ho seguirem aquí des d'Ivetra Ràdio. Gavi Fortesa, moltes gràcies. Mira, te sentim després a Esports.
4: Estic mirant el temps i sembla que encara... Bé, ara veiem en pantalla, mira, fixa't amb el mallot vermell, Enric Mas, han revoltat amb dels seus companys del Movistar, que li han duit cap amunt sense... No han permès que cap corredor intentés escapar. Ho ha intentat Richard Carapaz, l'equatorià, que és el cinquè a la classificació i que ha hagut un moment de perill, perquè és un corredor especialista en aquestes pujades i que, a més d'estar a 5 minuts, si se'n va, pot aconseguir coses importants.
1: Gavi, per la gent que no està gaire posada en qüestió de ciclisme, com per exemple jo i tu, Escarina, i en Jordi, tres quarts del mateix, Enric Mas, és a dir, fins a quin punt és tan probable que guanyi?
4: Mira, ara te diria, tenint en compte com acabarà la cosa avui, té un 80%.
1: 80%? Sí. Per tant, mos agrada molt aquest percentatge, Gavi. És a dir, que ha de passar. Si no ha de passar res, no, m'han dit tot una mica igual.
4: Seria catastròfic, per exemple, que caigués, que patesqui una lesió amb una caiguda, o que li doni el que en castellà dèiem una pàjara. En el món del ciclisme, una pàjara és que les forces t'abandonen, els músculs no van cap endavant, quedes damunt la bicicleta com si fossis caminant, i aquestes coses passen.
1: De moment...
4: Sembla que no serà el cas.
1: Mos ho deia en Tolo, en Enric Mas el veu fi, que això és el més interessant, és a dir, per tant, d'aquesta pàjara aparentment està molt llunyà.
4: Fixa't, van junts, primer, segon, tercer, quart i cinquè. A la classificació estan pujant tots junts. És a dir, no passarà res avui. Se mantindrà la distància.
1: Molt bé.
0: Mantenim la connexió, Gavi, aquí, en directe, fins que acabi. Gavi, perquè, és a dir, ara mateix, en Enric Mas, com de molt li ha costat arribar a aquest punt?
4: Bueno, ha estat una volta condicionada, evidentment, per la caiguda i la lesió de Pogacar, el número 1 del món. Era líder Pogacar, Enric era segon classificat. Pogacar va caure, es va trencar la clavícula, va d'abandonar la volta i això va donar lloc a que Enric pugés a la primera posició, al mallot vermell, i comandés la classificació general. Dit això, aquest any sí, Movistar Team ha fet una feina d'equip espectacular, com no recordaven els darrers 5, 7 o 10 anys. L'equip ha estat fent moltíssima de feina per Enric, per conduir-lo cap amunt i per protegir-lo de les escapades de les altres especialistes, i de moment està sent, bé, és evident que la millor carrera de la seva vida. Hem de recordar que Enric ha estat segon a la Volta a Espanya 3 vegades. El que passa és que els darrers anys... les lesions, una mica de... ell és un poc dèbil en l'estat anímic i qualque problema l'ocasionava que se derrumbés. Tot això, aquest any ha sortit a l'aire, curiosament, després d'una lesió greu i d'estar un any pràcticament sense competir.
0: Gavi, me diuen que t'anam a tenir Tolo, que demanco d'un quilòmetre, Tolo, quan tornem a la connexió amb tu.
4: Tolo a la una.
0: Sembla que...
4: Tolo, sí? A les dues. Hola. Ara a les dues, mira.
6: Sí.
4: Endavant.
6: Perdoneu, companys, estem aquí dalt a la meta, a Penyes Blanques, i la cobertura és molt complicada. Estan...
1: Idò.
6: Sí. Si no m'ho deies el contrari...
0: Ara te sentim, t'anant sentint, Tolo, però queda manco d'un quilòmetre.
4: Aprofitant per apuntar que l'irlandès Dunbar ha estat el guanyador de l'etapa, que finalment Buitrago no li ha suportat.
6: Per davant, de fet.
4: Endavant, una altra vegada, vinga.
6: Sí, ja ho deia, que Eddie Dunbar ens acaba de passar per davant, el guanyador de l'etapa, ja va guanyar dues etapes a la volta de fa 2 anys, en un grup format també per Urko Berrade, l'espanyol, que ha estat també lluitant per la victòria final fins al final, i ara el que hi ha, la situació de carreres, els 5 primers de la classificació general, que s'han quedat tots sols, s'han escapat del pilot, han intentat treure avantatge Roglic i Gal sobre Enric Mas, però no han estat capaços, i ara ja estan a punt de creuar la meta, els 5 junts, per tant,
4: i ara,
6: la notícia d'avui és que no hi haurà distàncies.
4: Endavant dels 5, Enric Mas, ara surt una mica Carapaz, li passa per davant de l'equatorià, ara veiem l'arribada de Tolo amb aquestes valls protectores. Mira, arribada a l'esprint de tots 5. Entre primer, entrarà, no, ha perdut la seva posició precisament de Carapaz, un, dos, tres, quatre, el cinquè, ha entrat Enric Mas, sense problema, juntament amb en Roglic, amb en Gal, amb en Carapaz, cap problema, es mantindrà a la distància d'1.37 respecte de Roglic, Enric Mas, una jornada més, líder de la Vuelta a Espanya, només queda lo de demà, que serà molt, molt, molt feixuc, i tal vegada la festa de diumenge a Granada.
0: I de molt bona notícia, no, Gavi?
4: Excel·lent, excel·lent notícia, perquè ara ja cada etapa te fa pensar si li passarà qualque cosa, si hi haurà qualque problema, no sé, en la bicicleta, amb ell mateix, una caiguda, res. No ha passat res, Enric Mas està molt a prop d'aconseguir la seva primera Vuelta a Espanya.
0: Que bé, i de molt bones notícies. En Tolo, no sé si te tenim, veurem si mos pots explicar. No el tenim, no el tenim, me diuen, aquesta manca de cobertura, Gavi, però gràcies per retransmetre a nosaltres des d'aquí, des de Xiu Xiu, aquest final d'etapa.
1: Moltíssimes gràcies. Menys, jo m'haig també titular com ha anat en Gavi, company d'esports, i és que amb un 80% de probabilitats, és una, és un percentatge que l'han fet així una mica a la babalà, hi haurà festa grossa a Artà, tot i que no hem de dir blat fins que el tinguem en el sac i ben tancat, ja ho sabem. Però bueno, Gavi, escolta, hem passat molt de gust de compartir aquesta estona de ràdio plegats.
4: Estava esperant ara una mica, veient les imatges, la possibilitat de sentir Enric Mas a televisió, però sembla que encara hauran d'esperar. Hem de recordar que ara el líder de la Vuelta només xerren les televisions oficials que, que retransmeten, que són Eurosport i Televisió Espanyola, però de moment sembla que just han arribat, de moment no hi ha manera d'escoltar encara en Enric Mas, una jornada més, com dèiem, líder d'aquesta Vuelta 2026 i molt apropat d'aconseguir el triomf final diumenge a Granada.
1: Molt bé, queda demà i queda també diumenge.
4: Sí,
1: ja
4: sí, no.
1: Amb això.
4: El que passa que, per si no ho saps, jo t'ho dic, diumenge és un passeig. Entesos. Diumenge sempre a la darrera, exceptuant que hi hagi una distància entre primer i segon, no sé, de 5 segons, de 8, de 3, de 1, normalment la darrera jornada és un homenatge a l'equip i al guanyador de la Vuelta, en aquest sentit, no? Jo només recordo una vegada un Tour de França que varen arribar primer i segon amb 8 segons de diferència i el segon va aconseguir el Tour de França als Campos Elíseos.
1: Molt bé, fantàstic. I de bueno, demà serà la trencacames, com has dit, 180 quilòmetres desnivells amb un absolut
4: demà
1: una fita.
4: Demà hi ha que morir damunt la bicicleta.
1: Exactament. Molt bé, demà és el dia.
0: Demà és exacte. Portes, jo ja estic nerviosa, eh? Nerviosa.
4: Ara imagina't ell, ara imagina't ell.
0: Exacte, molt bé, Gavi, fortes ahir. Estarem molt pendents de si en Enric finalment dona declaracions o no.
4: Espera't, no, de moment no.
0: De moment no.
4: Veiem la zona mixta que hi ha instal·lada a l'arribada d'aquesta etapa, però de moment no compareix encara el corredor artanenc. Que,
0: en tot
4: evidentment
0: cas,
4: serà el primer en xerrar.
0: Exacte. En tot cas, Gavi, les declaracions d'en Enric Mas, si no són aquí en directe, seran en els bulletins informatius.
4: Exacte.
0: I
4: el
0: si
4: sentirem.
0: No, informatius esports, perquè aquí i Vetre Ràdio estan molt pendents d'aquesta...
4: Que avui anem per llarg, eh? Hem de recordar que avui a les 9:30 aquí a Vetre Ràdio tenim el primer partit de Lliga de l'Illes Balears Palma Futsal.
0: I d'informació completa. Gavi, fortes, moltes gràcies.
1: Gràcies,
4: a vosaltres, adéu.
0: Avui tenim en Margalida Cifre, en el control tècnic.

0: quina tensió, quina tensió. I bé, quina alegria per Enric Mas a la Vuelta. Sí, sí. Vosaltres sou de seguir ciclisme, Jordi, Xavi?
1: No.
2: No massa.
1: Massa
2: no.
1: Creu, Nina, no te volen decepcionar.
0: No, no,
1: perquè
0: és una cosa
1: que sabem que tu sí.
0: Clar.
1: Que de fet, clar. Nina, totes, qualsevol dubte que tingueu, Tour de França, la Vuelta i tot.
0: Mm. La veritat és que estic bastant posada. Mm-hmm. Però sap per què?
1: Per què?
0: Perquè escolti bé tres ràdio.
1: Clar, molt bé, molt bé. Punta't a sa boca.
0: Escolteu, i vosaltres oients estau posats amb això del ciclisme. Ara, avui, era inevitable fer aquest seguiment de final d'etapa, però si voleu continuar xiu-xiuetjant, no passeu pena, que aquí som nosaltres, perquè si sou persones de rutines, heu de saber que cada divendres a xiu-xiu repartim justícia. I la justícia més senzilla, més fàcil, i sobretot la promulgada per aquest programa, és la de repartir gomets. Companys, crec que mos ho han posat bastant fàcil a l'hora de repartir gomets, especialment el gomet vermell.
1: De fet, crec que, aquests que venen a continuació s'enduran el gometarro, perquè hem de dir que també en repartim un de gometarro.
2: Però gometarro, vermell intens, sí. Diria fins i tot vermell dimoni.
1: Exacte.
2: Atenció.
0: I de venga, gometarro vermell, pels autors de la cançó My Hater, Go Home.
3: És impressionant. És que encara no ho crec, no tenc paraules.
0: Bé, d'això, gometarro vermell pels autors d'una cançó amb videoclip on se veuen molts de turistes a Serenal, de Palma, en cartells que diuen My Hater, Go Home. La cançó de 2 minuts i 26 segons, que naturalment no posarem en aquesta ràdio, contesta en to provocador a qui critica els turistes que venen a Mallorca. És a dir, a veure per què mos entenguem.
1: Amem.
0: La cançó critica en els qui critiquen que venen.
2: O sigui,
0: els propis turistes critiquen... No, com era?
1: Amem, Ines, per l'amor de Déu.
2: O sigui, són, supos que els alemans que des d'Alemanya critiquen a la gent que ve a Mallorca...
0: Exacte, i és una cançó dedicada a ells.
1: En els alemans estirats.
0: Exacte.
1: Segons ells.
0: Exacte, exacte. Els autors són un tal Honk i Der Party Crasher. Són dos artistes vinculats a la creació de cançons festives en alemany i que sonen precisament molt a la platja de Palma. I els autors han assegurat en el diari Última Hora que el missatge de la cançó no està dirigit en els residents mallorquins i tampoc és una crítica a l'eslògan de Tourist Go Home, sinó que és una crítica en els que critiquen els alemanys que trien Mallorca com a lloc de vacances.
1: És a dir, crec que s'han embuat, ells.
0: Jo m'he embuat.
1: Tu t'has embuat, però és que ells també s'han embuat.
2: N'hi ha una més senzilla, que jo crec que han volgut plagiar, que és Residents Go Home, de Xanguito, que tothom l'ha entès, crec. Quin estiu, quin estiu, i
1: és de sol i calor. Els turistes... Però aquesta també juga un poc amb això, és a dir, fa doble sentit.
0: En qualsevol cas...
1: Així que us poden dir un poc més clares.
0: Posant com a vermell. Molts són iguales, perquè, però si posant com a vermell. Per apropiar-se del nom de Mallorca, perquè li diuen Malle i ja està bé d'això.
1: Exactament.
0: I d'apropiar-se també d'un eslògan reivindicatiu.
1: Sí, au. Sí.
0: No altres com a vermell. Igualment, jo crec que podríem canviar ara mateix aquest estat de negativisme que mos enveix i cercar una mica de positivisme entre tanta foscor, no trobau?
1: Home, ja s'han acabat els gomets vermells, jo crec que ningú s'ha portat malament aquesta setmana, a part d'aquests senyors de Malle.
0: Hi ha molta gent que s'ha portat malament aquesta setmana, però jo estic farta de posar gomets vermells. Jo necessito alegria.
1: Bé, jo no.
2: Jo crec que de tota la vida males notícies s'han de donar.
0: Bé, idò, vinga.
2: És necessari.
0: Idò, darrer goma vermell, a prop siguin goma vermell per uns coneguts nostres.
1: Els invasors de Vinibeca.
4: En quin temps vivim?
0: Una notícia que ja vàrem explicar aquí, però que aquesta setmana ells se mereixien un gomet vermell a tots aquells turistes que utilitzen ses cases, els carrers i ses porxades de Vinibeca per fer-se fotos.
2: Que a més no són les típiques fotos de viatge, de família, així, guapetes, fotos de la Fento 4, tal... No, no, són posats, que apareixen de la revista Hola.
1: Exactament, virgueries per fer-se fotos a dues persones Imagineu-vos, segudes davall la porxada com si fos que seva, peus a les parets blanques, molts de peus a les parets blanques, això m'ho ha criat l'atenció. Una altra, que si heu vist les fotos, jo encara no em puc avenir, que s'estira a geu damunt les escales. Clar, geure, com és possible? Són unes escales molt grosses. No, no. Cap avall, com si caigués. No ho sé, com encara no ho entenc. Però, bueno, què he posat, encara no l'entenc.
0: Bé, és que t'ho he imaginat. Que les blanquetes que són les casetes i que en les fotos deuen estar plenes de petjades.
1: Imagina. Quina il·lusió.
0: Quina il·lusió. Goma vermell per tots ells, perquè Vinibeca no és cap fotocol.
4: I les casetes blanques, les casetes blanques netes i aclarides.
0: Ara sí, vinga, va, goma vers. No sé si positivisme.
1: Molt bé, exacte. Exactament. Alegria.
0: Alegria, que és necessària en aquest món fosc.

0: és que he dit necessit positivisme i no, resulta que en Xavi m'ha dit que positivisme és un corrent filosòfic.
1: Crec, si no m'haig errat.
0: I se diu positivitat. Sí.
2: També me'ls poden posar positivistes.
1: No sé, és un tipus de...
0: Perdoneu, volíem dir positivitat o optimisme.
1: Exacte, bé, però
0: perdona,
1: contrasteu.
0: Xavi,
1: contrasteu.
0: Greu,
1: no, home, no.
0: Martofes.
1: No, no, pots gent ni mica. Bé, com et verds?
0: Vengo.
1: Positivisme,
0: sí,
1: a les totes.
0: Positivisme.
1: Aina, a la fi podem anar a s'excusar tranquil·lament.
3: Tothom avui en dia és molt natural i molt ecològic i tot, i quan senten la merda ningú vol ser ecològic.
0: Aina ha destinat 460.000 euros en canviar els pulsadors de les cadenes dels vàters de l'aeroport d'Eivissa.
1: Mm-hmm.
0: En total, 198 pulsadors de la terminal i ho han canviat per un sistema manual que estalviarà entre un 30 i un 35% d'aigua.
1: És a dir, és que no és... Imaginau-vos, eh? No res... Clar, aquesta notícia. No és res més gustós.
0: Estic contenta.
1: Clar, que és gustós, n'has excusat i sabré que ho fas de molt ecològic, també, de qualque manera.
2: Cases tranquil, això segur.
1: Sí, això és vera. Això és vera, això és vera.
0: Molt ben dit, Jordi. I da, vinga, fins aquí el Goma Verge.
1: No n'hi ha més, vols dir? Ja ho tenim.
0: És que el món va molt malament, no hi ha més gomets.
2: Sí. A més, avui...
1: Ah, no hi ha més gomets?
0: No.
2: Avui no és dia de Goma Verge, eh?
0: I això.
1: Vols dir que tots... Bé, mira, en sèrio.
0: Ja està, s'ha acabat. Hem de ser realistes.
1: Bé, tot això, hem fet la recerca.
0: El realisme és una corrent, també.
1: Sí, literària, si vols, artística.
0: Una corrent o un corrent?
1: Uf, un corrent, eh?
0: Ah, Xavi Oliver, no.
1: El positivisme és un corrent filosòfic que afirma que l'únic coneixement vàlid és el que prové de l'experiència empírica i de la ciència.
0: I tot això que he fet...
1: és que, clar...
0: Són empírics.
1: Tu anaves una mica més enllà.
2: Clar, clar.
0: Clar, és com et són empírics.
1: No, és que quan tu has anat... No, quan jo he anat... Tu has anat, has tornat.
0: Dues vegades.
1: Has tornat, has anat, has tornat.

0: Xiu Xiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
1: La situació, el bolquer més cada Eivissa.
2: En quin temps vivim?
3: La Policia Nacional ha detingut una dona i un home com a presumptes autors d'un furt de... un furt de joies valorades en 17.100 euros a la joieria Palma d'Eivissa.
1: Els fets van tenir lloc fa aproximadament dues setmanes. La dona hauria aprofitat un descuit de la dependenta per endur-se un expositor amb diverses peces. Les càmeres de seguretat van enregistrar el furt i van permetre identificar la sospitosa. Els agents van arrestar la dona al port d'Eivissa quan intentava embarcar amb destinació a València. Posteriorment va seguir amb el vehicle amb què havia arribat al port i el van interceptar a Sant Antoni, on van detenir el seu presumpte còmplice. Durant l'escorcoll, la policia va trobar les joies amagades al bolquer de la filla de tots dos.
3: Entre les peces recuperades hi havia anells d'or d'estil eivissenc i un collar també d'or. L'amo de la joieria ha dit que les han recuperades totes.
2: En quin temps vivim?

0: IB3 Ràdio és entreteniment. La cultura és allò que tu vius, el que tu llegeixes, el que tu veus, balles, toques. Cada generació fa la seva cultura. I si ets 08, ha arribat el teu moment. Amb el Bo Cultural Jove, si fas 18 anys al 2026, tens 400 euros per a gaudir de la cultura. I ara també per a crear-ne. Perquè la cultura la fas tu. Ministeri de Cultura, Govern d'Espanya.
1: Un estiu que canviarà les seves vides.
2: Catalina!
3: Se tropezó con un escalón.
1: El retorn al cinema de Lluís Homà.
4: És una provocació darrere un altre.
1: Hi ha persones que no deixen mai de ser amb nosaltres.
5: Abuelo!
6: No deixaràs de sentir-la a prop.
1: Forastera, una història de presències sobre l'amor i els vincles familiars. 11 de setembre, només als cinemes.
7: Si tu mejor versión empezara este septiembre. Del 25 al 27, Mallorca acoge LifeX, la gran feria europea de fitness, wellness y longevidad. Ciencia, deporte en vivo y los mejores expertos en Motor World Palma. Entrada gratuita a la zona expo. Vive tu salud al máximo. LifeX Mallorca. Información y entradas en lifexmallorca.com.
8: Xiu, xiu!
9: El meu padrí sopa...
10: Jo li vull dedicar Brumels i Bessons a mon pare, que no té res a veure amb la cançó, perquè la cançó, de més, comença xerrant d'un predí. Però crec que a mon pare li agrada molt aquest grup i m'agradaria dedicar-li Brumel i Bessons d'Ànimos per Rec.

0: Ja ho sabeu, aquestes dedicatòries que poden arribar no només en els vostres estimats i estimades, sinó també pares, mares, padrins, padrines, amics, a vosaltres mateixos. Envieu-nos un àudio en la cançó que voleu dedicar, en aquí i per què, en el 646-93-45-01.
1: 646-93-45-01, el WhatsApp d'Ivetra Ràdio.
2: 646-93-45-01.
0: El WhatsApp?
2: El WhatsApp d'Ivetra Ràdio.
0: Companys, no sé si ho heu sentit a qualque banda, ho heu llegit, ho heu notat, ho heu viscut, però aquesta setmana han començat les classes!
1: Ah, molt bé!
2: En sèrio?
0: Sí.
2: Saps el titular d'avui?
0: No, però si qualcú havia estat despistat...
1: És un titular caducat,
2: clar.
1: Titular caducat.
2: S'ha dormit tota la setmana.
1: Es pot ser eclipsi. Titular caducat. Ja està.
0: A veure,
2: va passar-me a un altre tema.
0: Ja està,
2: fins aquí.
1: Molt bé.
2: No, clar, ahir van començar infància i adolescència, aquesta nova etapa, i avui era el segon dia. És que és emocionant tot, no? És increïble.
1: Quasi tu, quasi dia. Oh, molt bé.
0: Segon dia.
1: Sant Barri de Janeiro.
2: Escola.
0: Segon dia i divendres.
1: Segon
2: dia i divendres, no se poden queixar.
0: Dimissió.
2: No, no, tot pareixia emoció, tot pareixia genial. O no?
1: Ui, que ha estat ara.
2: Per què no m'estàs sincers? S'ha tornat a l'escola, no sempre és emocionant. Ho t'ho volen vendre, d'aquesta manera, però clar, has despertar-se prest. Són els deures, exàmens. Hores i hores assegut. Classes que tampoc t'interessen massa. Per tant, jo he fet un experiment, i és que ahir m'haig atracat a la sortida de les escoles i avui m'he atracat a la sortida d'un institut.
1: Mm-hmm.
2: I així poden comparar s'il·lusió d'infants i d'adolescents. Què vos sembla, això?
1: Perfecte.
0: Això m'assembla que vols dinamitar la il·lusió del personal, perquè ahir vares anar a una escola i tot devien ser flors i violes i l'institut devia ser tot negre.
2: Ja ho veurem. Ja ho veurem. Començam per com va anar per les escoles.
0: Vinga. Jan Petit quan balla, balla, balla, balla. En Jan Petit quan balla, balla. Jordi?
2: Creus que hi va haver emoció?
0: Jo crec que sí.
1: Crec que no.
0: Els infants són els que més il·lusió tenen.
2: Sí. Creus que no?
1: No ho sé.
2: Sí. Tercer de primari, tot era il·lusió.
0: Ara
1: il·lusió?
2: Tu trobaves un caragol pel carrer i era il·lusió.
1: Ara veurem.
2: Vull dir, tot era així. Ara ho veurem, però, ara ho veurem.
3: No sé si tenies ganes d'aquest primer dia.
4: Sí.
3: Sí. Quin curs fas?
4: Tercero.
3: I no vos han posat examen avui?
4: No, solo palabras.
3: És que avui és un dia tranquil, no? Avui no feim molta cosa.
4: Solo hemos pintado.
3: Sí. Aquesta setmana és tranquil·leta.
4: Sí.
3: T'il·lusiona aquest curs nou?
4: Sí, sí.
3: Què tal veure'ts amics una altra vegada? T'ha agradat?
4: Sí.
2: Conclusió que poden treure? Sí.
1: Exacte. Això sí que és positivisme.
0: Conclusió, solo palabras.
2: També s'ha fet paraules.
1: Se paraules primer dia.
2: Sí.
1: No, perdoneu.
2: No,
0: mos fa
2: gràcia. Més els lotets.
0: Va.
2: Venga.
3: I tu quin curs fas?
5: Sexto.
3: I tu te feia ganes tornar i veure els amics?
5: Un poco.
3: Només un poc? Però si no és emocionant aquest dia?
5: Bueno, sí, un poco sí.
3: Tampoc feis molta cosa els primers dies, no?
5: No, a ver, hemos tenido todo el día libre.
3: No teniu examen el primer dia?
5: No.
3: No?
5: No.
0: El primer dia tot el dia
2: lliure.
0: Tot el dia lliure.
1: Tu te vols posar un examen, eh?
2: Home, ja m'ho feien... Bueno, el primari no.
0: El primer dia un examen també.
2: Però a l'institut sí que te feien aquestes típiques proves de nivell.
0: Tu quin institut vares anar?
2: Home, jo no es puc de la font.
1: Jordi, se nota quan te fas gran quan dius... Ara has prescut allò de... En el meu temps, en els 6 anys, ja tomava-les.
2: Jo vaig dir que tot això era camp.
1: El primer dia de classe ja va fent exàmens de nivell.
2: No, però...
0: Que vas anar al Catras.
2: No hauràs fet mai examen de nivell, el primer dia.
0: Clar que no.
2: Clar, graduat, amb batxillerat i amb nota. Bé, els infants de l'escola tenien ganes, perquè és que són molt innocents. I sempre tenen ganes. Perquè fins i tot hi havia pares manco il·lusionats que els fills. Que això és una cosa curiosa.
3: No sé si tu tenies ganes de que tornessin a escola.
6: Yo no. Ahora empiezan los madrugones, la rutina, todo, y estábamos muy bien de vacaciones.
3: Clar, tu també són vacances, per tu no t'has d'aixecar.
6: También, también.
3: I tu què tal, el primer dia?
4: Muy bien.
3: Muy bien.
4: Sí.
3: I què és el que més t'ha agradat d'aquest primer dia?
4: Estar otra vez con mis amigos.
3: Ah, clar, ja has conegut gent nova, també.
4: No, però va venir alguien.
2: Ui,
1: alerta!
2: És nou, eh?
1: Home,
2: és nou.
1: Jo me'n recordo quan era petit i l'escola, el més emocionant era quan venia qualcú nou i s'entrava dins aquell ecosistema que era una aula.
2: Sí, sí, que... Jo, menys mal que no vaig ser nou, perquè tothom te mirava, no?, quan entraves per la porta. I a vegades els feien fins i tot aixecar-se i anar a, xerrar, com a presentar-se.
0: Això només passa a les pel·lícules, Jordi.
2: Però...
0: Novament...
2: Avui va per això.
1: Espera, que no.
0: En Jordi Inés va anar a l'Institut d'Alcatraz.
1: Na Marga Xifra diu que efectivament li va passar això en escolta el tècnic.
0: Te varen fer presentar-te davant tothom.
2: Clar, és que tu penses
0: no
2: això.
0: No sé on heu anat a les escoles.
2: És que Bunyola és d'una altra cosa.
1: Clar, és que Bunyola ja directament, a primer de primari, fan... bé, llegeixen...
2: Parles quadrat.
1: El miocit.
2: Bé, anem a l'institut. Ara tot era il·lusió, però ara anem a l'institut. Anem amb adolescents. Perquè...
1: Molt bé.
2: Aquí vos he de dir una cosa.
0: No llegim el mio, sí. Llegim Terra Baixa.
1: Ara ho ha dit.
0: D'Àngel Guimarà.
1: Ara ho ha dit.
2: Molt bé.
0: Perdona, Jordi, continua.
2: I doncs, vos he de dir una cosa amb els adolescents, i és que no han estat del tot honests. Trob.
1: Per què?
2: Per això, no sé, jo trob que deien mentides. Per tant, jo he tret el detector de mentides.
0: Molt
2: mentides.
0: Bé. Aplicat a adolescents.
2: Així no mos enganen. Començant pel primer, a veure què mos diu.
7: No sé si aquests dos dies són els més emocionants de les vostres vides, això de tornar.
8: Ah, clar, el més emocionant i el més dur.
7: T'agrada tornar?
8: Clar, a veure, m'agrada, no és que m'agradi, és que estic empezant en batxiller i és dur, la rutina i tot això, però ara m'estic dando compte de que no estava tan bé.
2: Aquest lot volia començar i s'han donat compte que igual no era tan divertit. El segon dia ja ho he començat a notar. Passam al polígraf a veure, què és el lot.
1: Molt bé.
0: Diu la veritat.
1: Aquest polígraf... Vem.
2: Que?
1: Bon dia. Jordi,
0: està bé, aquest polígraf.
1: Torna el polígraf.
2: No, sonarà, tranquil.
1: Això era un polígraf.
2: Clar.
0: Està bé.
2: És una màquina.
1: Però és una altra cosa.
0: Què és?
1: Vaig escoltar TV3 Ràdio.
2: Xavi Oliver, per favor.
1: Vem. Marga.
0: Bé, ja està.
1: És que això era un polígraf.
2: És una màquina.
1: Bé, és igual, ja està.
0: És el polígraf d'en Jordi.
1: Exacte, sí, Jordi, està molt bé.
2: És el polígraf d'Ivetre Ràdio, ara no ho sé.
1: Man.
2: Jo me l'han donat així.
0: Aquest és el lot de la severitat, que no tenia tanta il·lusió d'anar a l'institut.
2: Anem amb un altre que jo crec que no fa falta ni el detector, però bé, ara ho veurem.
9: Per jo sí, el començar una nova etapa de batxillerat, per jo és molt important el fet de poder aprendre, i per jo és molt important i per jo estic molt emocionat.
2: Escolta, te veig una persona molt aplicada, eh?
9: Sí, la veritat és que sí, jo personalment m'agrada estudiar per el meu futur, per la meva família, sempre m'ha agradat. L'estiu està bé, potser són moltes vacances, però jo crec que sempre ve bé tenir un poc de, com de marge.
0: Mem, aquest lot tu és el discurs estudiat, eh?
2: Ha començat a sonar de fons.
1: Que bo. M'ha caigut bé aquest lot, eh?
0: Sí, no, a lo millor dius la veritat,
2: sí. Pots, jo ho comprovaria.
1: A veure, va, polígraf.
0: Què dius,
1: venga,
0: polígraf?
2: No m'estàs excusat.
1: Home!
2: Ja crec que
0: tan
2: era bastant evident.
0: Tan aplegat. Que...
2: Jo he seguit demanant, perquè clar, després d'aquest lot tan aplicat, dic que en aquest institut són tots de Bunyola. Però no ho sé, continuem.
10: Pues molt bé i la verdad estava molt emocionat.
11: Sí, la verdad es que por las mañanas, sobre todo en el instituto, en el verano eran un poco aburridas.
12: Ya hace mucho tiempo que no hemos venido al instituto, o sea, un 3 meses, pues ya toca.
1: Sí, ya toca.
2: Ya toca.
1: És a dir, és gent guanyora, eh?
2: Sí, guanyora un munt. Davant un micròfon, diu tres ràdios, guanyoren molt.
0: Guanyoren de veres, què diu el polígraf? Que
2: no
0: diuen una mentida...
2: No s'anava sinceritat.
0: Piadoses.
1: Sí.
2: Sí, sí.
0: Per quedar bé. I sobretot per transmetre il·lusió. Això és retroalimentació. Imagina't...

0: Jo crec que...
1: Se faran llargues.
0: Sí. Se faran llargues, però hi ha sinceritat aquí. M'ha donat aquesta sensació.
1: Escolta...
0: No em volgut quedar bé, tampoc.
1: Jordi, m'ha agradat molt això de polígraf. Podem jugar en el polígraf en nosaltres mateixos?
0: Clar, clar. Si és polígraf d'Ivetra Ràdio, està a la vostra disposició. A la nostra disposició.
1: A veure, polígraf d'Ivetra Ràdio. Se li puc demanar. Se li puc demanar. Espera, que encara no li he demanat res. A en Jordi li agrada realment fer feina xiu-xiu? Veurement què diu.
0: Sincer. Però he de contestar.
2: No. No. Això, clar, contestar.
1: Ah,
0: si no, això, no, no.
2: Ui, com se nota que és divendres.
1: Divendres.
0: Sí, m'agrada.
1: A veure.
2: Anem, què diu? Molt bé.
1: Me toca.
2: Dius
1: la veritat.
2: I nen Mateu.
1: Sí.
2: Qualque vegada has excusat d'Ivetra Ràdio, has sentit un so semblant en el que es fa aquest polígraf?
1: Sí.
2: Ah, molt bé, molt bé.
0: Molt bé, molt bé.
1: Xavi, qualque vegada has dit que estaves malalt per no venir a fer feina?
2: No, mai.
1: Moure.
2: Inés, te promet, és a dir, que no és gaire fiable.
1: Tan aplegat, mare meva, Xavi. A partir d'ara, certificat metge.
2: Va, hauré d'anar a demanar la baixa.

0: Aquesta festa és com a tradicional, però que tots els senyorenes corren de darrere el dimoni. I el dimoni les encalça i les poden fer moltes de pallisses. Hem d'anar a l'et amb el dimoni.
1: Adia! Adia! Adia! Adia! Adia! Adia! Adia!
2: Hem de disfrutar!
3: Vamos!
1: I bonda!
2: I bonda! Hem de fer bonda!
4: I de 3 Ràdio és servei públic.

0: El 12 de setembre viu la Diada de Mallorca. Celebram 100 anys del cant de la Balanguera. Consulta el programa complet a consell de Mallorca.es.
1: Cada vegada hi ha més presència d'autors de Balears. Què diria, més d'autors que de companyies?
2: El primer dia està com tot descol·locat, no?
3: Sí.
2: I a poc comences a entendre't en els teus companys.
4: Anant de les proves d'un bol a un altre de Palma i me'l van trobar amb un senyor que va cantar amb nosaltres i mira, se va fer hiperviral, però per tot el món.
5: És una sèrie per mirar, per gaudir, per estar present. No, no pots cuinar i mirar la sèrie a la vegada.
0: De dilluns a divendres a les 10 del vespre, a IB3 Ràdio, L'Aviador, amb Rafael Gallego.
6: Sí, digueu.
7: Miquel Àngel, què han de fer? Què fas?
6: Què saps?
7: No has de venir a presentar el programa?
6: Quan?
7: Si ja t'enyoram, fa estona que hauries de ser aquí, dissabte que ve tenim la Diada de Mallorca.
6: Ja me toca. Ja s'han arribat també els mesos de vacacions.
7: Això ja no són vacances, això ja és una altra cosa. Has de venir a presentar, clar que sí, tothom t'espera.
6: I doi, prepara el regreso, que torno.
0: La gran vida,

Els caps de setmana d'IV3 Ràdio, amb Miquel Àngel Ariza i Juanmi Mas. Xiu, xiu.

0: Continuem a xiu-xiu i avui ve a posar un punt i a part de la seva secció d'estiu. Nana Gallardo, Anna, com estàs?
1: Hola, pues molt trista.
0: Per què?
1: Ai. Perquè, clar, s'acaba aquesta secció tan xula, però bueno, molt contenta també.
0: Home, l'estiu acaba en qualque moment i tu, Nana, mos ha duit aquest estiu en festes d'Espanya i del món per intentar demostrar, sense èxit, que qualque altre lloc del món fan millors festes que a les Illes.
2: Amen. I no pot ser així. Tu no és que has de dir això a aquesta gent, que també s'esforcen i fan festes que estan bé.
0: Però quan se'n nostre no n'hi ha cap.
2: T'ho puc comprar, però no ho diguis a Ràdio Pública de Balears. Tu creus que és que hi ha a la Ràdio Pública de Múrcia. A la Ràdio Pública de Múrcia. O a l'Ajuntament d'Albacete. Eh? Que diuen, les festes de Mallorca no moren nada. T'imagines? No te sabria greu.
0: On he de dir que les nostres festes són les millors, si no és a Ivetra Ràdio.
2: Està bé, però...
1: Sí, a mi, durant aquest any, bueno, aquest estiu, aquests 3 mesos, he duit, pues, unes festes molt estranyes. He duit el desfile de taüts, sí, arribat a mi, que això, aquesta m'ha encantat. He duit els bots en els infants, aquest.
2: Sí.
1: Que se m'apareixen boig.
0: Els infants que te tomben en terra i tu ets ara de botar per damunt.
1: Sí, això va ser, no me'n record, el salto del col·legi a Burgos. Vale. Ja. Després vaig dur el festival dels porcs a França, la gent que feia renous de porcs.
0: Això no hi era. No.
2: Sí, els van imitar aquí tots.
0: Vareu participar?
1: Sí.
0: O veurem com era.
2: Qui ho... Ah, no, la Nora ho va fer.
1: La Nora ho va fer molt bé.
2: Amem?
0: No, ja. Faltes tu, Ines.
2: Espera, faltes tu, han fet el manco tu.
0: Oink.
2: Ah, no, no. és un porc de còmic. Si fos un còmic seria exactament...
0: És que ara me faràs fer de porc aquí, no.
2: No.
1: Xerrant d'excusats.
0: Una mica de còrum.
1: També vaig d'una festa peculiar on bé, pues, plovia, pues, excrements en els Estats Units.
2: Què dius?
0: Sí, la festa és
1: aquesta? La festa aquesta, no.
0: Ah, no era excrement, era abono.
1: No, era...
2: Era biomassa.
3: Però,
2: estava tractada o no?
1: Estava tractada, estava com blanca, l'havien vernissat i després la tiraven. I aquí s'acostava més també en els Estats Units.
2: No me'n recordo.
1: Molt malament.
2: El meu cervell ho ha volgut eliminar.
1: Amb mi ja estaves de vacances, molta vacança.
2: Ja torna avui.
0: Qualcú havia de dir, una persona que ha estat aquí tot l'estiu ha dit que mos hem agafat massa vacances entre tots.
2: A tots? Mem, perdona.
0: Ho ha dit a tu?
2: No, ja, mem, és que si s'ha agafat més vacances ha estat tu.
0: Javi, ja van enxerrant, això.
1: Però també hem conegut unes festes molt curioses. La meva preferida ha estat la de la festa vaqueira d'Astúries, però és que també mos les han copiat a la Gràcia. Vos en recordeu? A Gràcia mos van copiar aquesta festa i es diu la festa de los alonissos, que ho vaig criticar molt aquí.
2: A veure, si me'n record perfectament.
1: No vos en recordeu? No m'escolteu, segur que els oients m'escolten.
2: Que la festa grega era posterior.
1: Claro, que ho van mirar i tot, com es copien, perquè les festes d'aquí d'Espanya són les millors. Les de Mallorca més, la d'Espanya també, no?
0: Les de totes les illes.
2: Exacte.
1: Però és vera que jo m'he d'excusar perquè se m'han passat algunes festes. Se m'ha passat la festa de la cervesa flotant a Finlàndia. Si voleu anar a Finlàndia, ara en el juliol i agost es fa una festa, la gent es posa com a... colxonetes de la platja a beure cervesa. I després està el descens del Nalón a Astúries, que es fa a mitjans d'agost, superguai, amb unes embarcacions superxules fetes des de fa segles enrere, molt guais, però l'any no ha acabat.
2: Molt bé, per tant, queden cosetes encara.
1: Queden cosetes, queda els cascamorras de Baza i Guadix a Granada, que és una festa que hi ha un lot que ha de cercar la verge de... d'ara d'aquesta festa de la Verge.
0: Bé, una mare de Déu.
1: Una mare de Déu. I l'ha de cercar i la gent de l'altre poble...
0: Una de ses.
1: Una de moltes.
2: Ara per fer-hi una guiau.
0: És que veurem, n'hi ha diverses, no passa res.
2: No, està
0: bé. Ells deuen tenir la seva, ja.
1: Sí. Pues bé, han de cercar aquesta Verge i la gent de l'altre poble l'ha de tirar com a pintura negra. I ha d'arribar...
0: A la Mare de Déu?
1: Sí, ha de robar la figura.
0: Jo, de veres, quines coses.
2: I això on ho fan?
1: A Guadix, a Granada.
2: A Guadix.
0: Veure per creure.
1: Sí, molt guai. Sí. I bé, doncs, pues, òbviament, tornen el dia següent, trist, i fan una festa entre els dos pobles. I després també a Alacant fan els enharinados, i és que es tiren farina.
0: Oh, molt xulo. Això està bé, això està bé.
2: Sí, això m'agrada molt, està molt bé. Però, mem, bé, és que no sé què m'ho vol. Però també ensenyes, però, mem, jo crec que sé per on va. Està dient, mem, si seran de festes, per festes que no... Va, perdona, va per aquí. Mireu, avui és que és divendres i se nota, però, bueno, perdona, anem petit parèntesi en aquesta...
1: No, ja
2: perquè
1: està.
2: Perquè Nina ja se l'endú el dimoni.
0: Què vols dir, Xavi?
2: El que vull dir és que si seran de festes, que encara no han tingut lloc, festes d'estiu, que encara no han ocorregut i, per sí. tant, són fonamentals i importantíssimes, n'hi ha una.
0: Sí.
2: Concretament, a Bunyola.
0: Sí.
2: Terra d'Il·lustrats.
0: Correcte.
2: Terra de Nines Mateu, que s'ha correguda en roba interior.
0: Ah, que encara no ha arribat.
2: Exacte. Mal de ment.

0: No,
1: bé, ja està, que aquest era un parèntesi que
2: volíem
1: fer.
2: Volíem fer un petit apunt.
1: Sí, però...
3: Ah, que està molt bé. Hem d'anar tots. Jo també he d'anar a comprar-lo, clar.
2: A casa roba interior.
3: Home, clar, no duré la roba interior bé o no?
2: Home, pots anar com vulguis.
3: Claro, me posaré ara un poc més mono.
1: Diu-n'hi que hi ha gent que va amb pèl.
3: Ah, sí?
2: Hi ha de tot. A Bunyola hi ha de tot. Tu, Jordi, vendràs?
4: Jo segurament sí.
3: A pèl? O normal?
4: No, normal, bé, normal.
1: Bueno, que és normal? Perquè bé normal seria anar amb pèl que no pas en roba.
2: Si veniu, de venir amb roba interior, clar.
3: També és vera. Bé, pues on es posen moltes capes és a Cantàbria, a la festa de Silo, que es fa en el desembre, i es posen com moltes capes, es fan mascarades i de tot, sempre i quan el primer diumenge d'agost. Sempre i quan... Ai, d'agost, de gener, perdoneu.
2: Ja molt anem a gener.
3: Sí, claro, el primer diumenge...
2: Han passat desacorregut a Nadal.
3: Claro, el primer diumenge es fan les mascarades a Silo Cantàbria, però si aquest diumenge es dia 1, es passen el dia 8.
2: Home, no celebraran aquesta festa dia primer de gener.
3: Claro, però això ho passen el dia 8. Per què el dia 8? Pues no ho sé.
2: Han passat reis, tot això.
4: Perquè ha passat una setmana.
3: Després tenim tradicions molt xules, com el cagatió a Catalunya, que això és una festa que m'agradaria, en plan, donar-li cop.
4: Perquè a meva s'ha fet sempre.
2: Ah, sí?
4: S'ha fet el cagatió, perquè el meu padrí era català.
2: Ai, da, vinga.
4: Cagatió, tio de Nadal.
2: Jordi.
1: Home, encantada Nadal. Ens estiu amb mala estogança.
3: També hem celebrat Cap d'Any en aquest programa.
1: És vera.
3: Hem celebrat Cap d'Any i Nadal. Eres de vacances.
1: I 31 de desembre. Que raro. I no és Mateu.
3: No, era el segon o primer cap de setmana d'agost per Andalusia. Però bé, per això hem anat xerrant durant aquests mesos de fer una festa, perquè clar, moltes de les festes han començat sent quatre amics que han dit avui menjarem formatge i després és una festa d'interès turístic internacional 30 anys després. I bé, pues, com us ha agradat d'aquesta secció? Jo vos ho demano a vosaltres, fem autocrítica.
2: Home, jo he conegut festes que no sabia que existien i de veres m'ha agradat molt l'originalitat que hi ha al món.
1: Jo tres quarts de la mateixa, i clar, per exemple, aquesta dels destaúts, bona, és que hi ha coses...
2: Com és la destaúts?
1: La destaúts és una processó de taúts.
3: Però de gent
4: viva. I hi ha gent que fa de mort, també.
2: Ah, en pla carnaval.
3: Sí, però aquest any l'han cancel·lat perquè és... El bisbe d'allà, pues no...
2: On era això?
3: Per el nord.
2: El nord d'Espanya?
3: Nord d'Espanya. Però una festa molt xula, que ja me va agradar molt.
1: És que, de fet, que haurien de per aventura, pues, hi ha viatges culturals, turisme cultural, turisme esportiu, turisme... Bé, molt tipus de turisme. Però si pots fer turisme de festes populars.
2: Crec que no t'has inventat res, estimat meu.
1: No, però fora bromes. Dóna-li dues voltes, tu, i veuràs.
3: També mos agrada molt embrutar-mos. Hem conegut la tomatina i també el tipotegato.
1: El tipotegato, exacte, no me'n recordava ja.
2: El tipotegato era aquell que estava disfressat al mig d'una plaça.
3: I li tiraven tomàtigues. Aquest mos ha agradat. I també mos han agradat les coses rares.
4: Sí, quan més excèntric, sempre millor. Jo crec que crida més atenció.
3: Allò, les bodes tradicionals m'han encantat. Són les meves festes preferides. Jo ara faré turisme de bodes tradicionals. Si qualcú me vol convidar a la seva boda, jo encantada. Però que m'ho donin de menjar, per favor. No duré un tàper. I bé, cercant, avui jo volia jugar un poc i demanar-vos quin seria el nostre icona de festa i, a més, si des de IB3 Ràdio podem fer una festa d'interès turístic internacional.
2: O sigui, com us inventem una neofesta.
3: Claro.
2: Jo crec que ja n'hi ha moltes, eh?
1: No dinamitis aquesta secció.
2: Jo també dic que n'hi ha moltes.
1: El Escolafó ha de tenir elements.
3: Elements i dates.
1: Molt bé, data, quin dia? El dia que acaba aquesta secció. Estiu. Us sembla bé?
2: D'acord.
1: 11 de setembre. Bé, no, perquè és el dia... Bé.
2: 11 de setembre, va bé.
1: 11 de setembre.
2: Va
1: molt
2: bé.
1: Bé,
2: ja han passat molt
1: d'anys. D'acord, han passat molt d'anys, 25. Més qüestions. 11 de setembre, el dia que s'acaba aquesta secció.
3: Jo crec que la nostra icona podria ser una cabra, perquè és la nostra icona, i així pues, les posam sagrades, ¿vale? Perquè estic molt cansada de les festes de...
2: animals.
3: Que no mencionaré, i aquí les posarem com es feia, com a una festa de Japó, a un puesto i que no se'n mogui la cabra, i la venera la cabra.
1: Un boc sagrat.
2: Sí.
1: Molt bé, doncs.
3: No, no, una cabra de veres i se la venera, la cabra de veres. Sí.
1: Això, una cabra.
3: Li donem de menjar.
2: Això ho tenen a Deà, a Deà celebren les festes, digues. Tenen com a símbol un boc.
3: Pues tenim una cabra, una data, i ara, important, quin és el premi? Què hem de fer?
1: Com? Algun premi?
3: Bueno, hem de tenim que embrutar.
2: Tenim 30
1: segons. La cabra dissecada se n'endú qualcú.
3: De tenim que embrutar de qualque forma, perquè ens agrada embrutar-nos.
2: Allò m'ha agradat la farina.
1: Farina de Garrova.
4: Ah, vinga.
1: Farina de Garrova. Cara.
2: És igual. Ja
1: ho pagaràs l'Ajuntament.
2: Home, no, Xavi.
1: Ah, no?
2: Per favor,
1: home,
2: per sopar
1: públic. Home, si és una festa popular, ho ha de pagar l'Ajuntament.
2: Sí, però han d'anar alerta en les arques públiques. Ara no poden fer
1: i de farina
2: mala
1: de força, normal i corrent.
2: Anna, m'agrada la proposta. Continuarem xerrant. Gràcies.
3: No, de res.
5: IB3 Ràdio. Les notícies de les 6.

0: Bon dia. El ciclista balear Enric Mat supera en solvència l'etapa d'avui. Està més a prop de fer història al ciclisme balear. Toni Tenerife, bon dia.
1: Bon dia, així és. El ciclista nascut fa 31 anys a Artà té a tocar la primera gran volta de la seva trajectòria professional. A més, es convertiria en el primer ciclista mallorquí en guanyar-la. Avui, 19a etapa, la més llarga de la Ronda Espanyola, entre Vélez, Màlaga i Penyes Blanques, amb 210 quilòmetres de recorregut, i que una jornada més ha superat amb èxit el corredor mallorquí. El sentim a la línia d'arribada.
2: Y sí, bueno, es un día menos, nos quedan dos y poco a poco ya llevamos muchos días con el Mayol, la verdad que lo estamos disfrutando y vamos a por mañana. Bueno, es un día importante durante la trayectoria de mi carrera y puede ser que sí.
1: Enric Mas i els seus rivals han entrat a 5 minuts i 10 segons del guanyador de l'etapa, l'inlandès del Pinarero, Eddie Dunbar, i manté una jornada més el millor vermell d'una ronda que acaba aquest diumenge a Granada.
0: Gràcies, Toni. Ho havien advertit i han fet la passa. Els metges convoquen una vaga indefinida a partir del 28 d'octubre. S'aturaran per rebutjar la reforma de l'Estatut Marc, aprovada recentment en Consell de Ministres, i reclamar una norma pròpia per al col·lectiu. La vaga se suma a les aturades que el col·lectiu va fer entre els mesos de febrer i juny i que varen ser cada una d'una setmana de durada. En aquesta ocasió, la convocatòria és indefinida, un fet que el president del sindicat mèdic, Miquel Lázaro, diu augmentarà les llistes d'espera.
3: Si havia augmentat la llista d'espera, va augmentar més segur, perquè claro, esto es un paro permanente indefinido. Yo siempre pido disculpas a los pacientes porque, vuelvo a decirlo, las víctimas son los pacientes. Cualquier protocolo, cualquier intento por parte de la Consellería de Sanidad de bajar listas de espera, vamos, con esta medida, evidentemente, se le va a ir al garete, perdón por la expresión.
0: D'aquí a una hora, Toni Sales, balla de Costitx, deixa la vara que demà recollirà Joan Munà. Sales és un dels balles més veterans que han ocupat el càrrec de manera ininterrompuda. Després de 20 anys, deixa la política municipal i continuarà, de moment, com a portaveu de Coalició per Mallorca al Consell. Deixa el consistori, diu, ben satisfet.
4: Bueno, ja me'n vaig amb una sensació de plenitud, d'alegria, de molta gratitud cap al poble de Costitx. 20 anys de balia és un gran honor i res, i acaba que també has de donar pas a la teva família, a la teva vida personal, i ara és vera que ja al cap de 20 anys he considerat que era un bon moment per fer una passa a un costat.
0: En aquesta hora el públic es prepara pel concert de Railsby al Passeig Marítim a Palma. Començarà d'aquí unes hores, a les 9:30, i serà un espectacle de franc que també es podrà veure en directe per IB3 Televisió. S'ha tancat a part el trànsit al Passeig Marítim fins demà a les 8 del matí i s'ha reforçat el transport públic. Allà hi ha la nostra companya Francesca Mas. Francesca, bon dia. Ja hi ha gent que fa cua?
5: Bon dia, idò. Sí, en aquests moments, en el Parc de la Mà, ja hi ha molta de gent que fa cua perquè, de fet, encara no es pot accedir a la zona on hi haurà l'escenari, i aquesta és la manera d'assegurar-se estar el més a prop possible de l'espectacle i del cantant. La majoria dels que fan cua són, de fet, joves, venen de diversos indrets de l'illa i, per cert, el sol no es fa por, alguns fins i tot es protegeixen amb paraigües. L'ambient és lúdic i es respira molta expectació per aquest concert. Escoltam alguns d'aquests joves.
6: Bé, jo som de Manacor, venim de Manacor, i he arribat a les 5:30 i res, aquí ara esperar fins que obren les portes.
7: Baleàrico m'agradaria molt, perquè ja que canta Mallorca pues, me fa molta il·lusió. També me fa molta il·lusió el que hi ha per aquí, perquè és la cançó que el vaig conèixer, i també me faria molta il·lusió qualcuna antiga d'així fa temps.
0: Ja ho saben. Gràcies, Francesca. Així arribam a les 6:04. Les notícies tornen a l'informatiu vespre, a les 7.
8: Més informació a ib3notícies.com.

0: 13 en segona hora de Xiu Xiu, com estàu? Ho feim en qualcú que sempre té coses a dir, escoltau.
1: Sempre tenc coses a dir i no n'hi ha ninguna que sigui vàlida.
0: Idò, això, és en Josep Elordi, el nostre Jacob Elordi. Josep, com estàs?
2: Estic retirat.
0: Per què? Per què dius això?
2: Perquè estic retirat a Menorca.
0: Clar, connectam amb tu, que ets a Menorca, per això no ets avui en l'estudi. A veure.
3: Què ha passat?
0: No ho sé, m'he embuat. Josep, dimos, on ets, què veus, què estàs fent a Menorca i com va l'assumpte?
2: Sí, bé, quan vàrem comentar, venia aquí a fer una residència de creació artística i ara mateix només veig vaques i muntanyes. Això és preciós, eh?
0: Home, muntanyes... No sé.
2: Muntanyes, sí, turons. Exacte, turonets, tal, molt de vent. I sincerament, duc aquí com a 4 dies i me sento un poc com en Chopin. No? Mm-hmm. Que li vaig dir, no, això és un paraís, tal, i en la tormenta aquella que va passar l'altre dia,
0: ah,
2: jo me vaig veure ja així, amb molt de malament, la finestra que feia un renou de vent, mm-hmm. i un mal dia que flipes, i jo ja com enganat un poc de dir, hòstia, soc com en Chopin, no? És a dir, estic aquí com a... Home, un tio ja malaltat...
0: A veure, menys, i ara escriuràs una novel·la que se tituli Un hivern a Menorca.
2: A menys, sí, a menys, sí, perquè... A menys, sí, perquè és veritat que... Joder, Déu-n'hi-do, damunt he declarat la guerra a les formigues, val? Això també va passar el mateix dia. És a dir, veia tormenta i les formigues s'haurien menjar el pa moreno que vaig comprar. I és horrible, perquè no pot deixar el pa a cap lloc perquè s'ho mengen les formigues. És tremendo, estic amb mi del camp i tal, no sé què, i les formigues s'ho mengen el meu menjar.
0: Vols que fóssim una crida, qualcú de Menorca que te pugui acollir a casa seva on no hi hagi formigues?
2: No, està bé, ja m'agrada això, menys fora pa, és millor, no? És com més proteic.
0: També. Però escolta, te sent molt... se veu com a d'això, contemplativa.
2: Sí, és que aquí el temps passa molt a poc a poc. Passa molt més a poc a poc i me dóna temps a fer tot. He fet el llit i tot avui.
0: També t'he dit, no és perquè siguis a Menorca, sinó perquè ets a una residència artística que jo crec que poca cosa feis.
2: Sí, bé, és veritat, això també és veritat. La veritat és que una altra cosa que també...
0: Bé, no ho sé, ara no t'he volgut fer de manco.
2: No.
0: Com ets la teva rutina?
2: Feim les coses artístiques, però... Claro, són coses de pensar molt i tal, i més rutinars d'aixecar-me, funciona amb el sol, vale? I m'aixec amb la llum que m'entra per la finestra, una finestra molt menorquina, molt xula. I a partir d'aquí el meu dia a dia és pensar coses.
3: Barear de formigues?
2: Sí, les formigues és veritat que és tremendo, mai m'havia vist tan... amb tanta inferioritat com aquí, vale? Això és veritat. Perquè s'ho mengen tot, bàsicament. És a dir, puc deixar... Me vaig voler guardar un tros de pa per fer un pa amb oli al vespre, el vaig dur a la meva habitació, varen venir les formigues. El vaig donar al banyo i varen anar a les formigues. És a dir, n'hi ha per tot, no ho entenc. És una cosa que no sé què fer amb això. Estic totalment derrotat.
0: Idò, des d'aquí un missatge d'ànims, Josep. La veritat,
2: gràcies.
0: No mos esperàvem això, que te passés.
2: Gràcies.
0: Bé, escolta. No, sí,
2: guanyaré la batalla, la guanyaré.
3: Clar que sí, home.
0: Però quan tornes?
2: Sí, he de venir perquè demà hi ha concert, clar, demà tinc un concert, he de venir amb els estranys, tal, que vols, saps,
0: fem de bromes coses.
2: Sí, fem de bromes, fem coses, i al final tenen responsabilitats d'artista, multipolivalent, i he de fer beneït amb això, amb el que creï, però he de fer beneït.
0: Bé, i escolta, una altra cosa, ha passat una cosa greu a Sencelles, atenció,
2: sí.
0: I és que resulta que m'han dit que tu hi tens molt a veure.
2: Sí, és vera. Això és totalment vera. Passa una notícia molt rigorosa. De fet, bé,
0: Sí, digues.
2: És una notícia molt rigorosa on tu has participat, Inés.
0: Clar, jo m'he vist implicada amb aquesta notícia. Sí. I en Xavi també.
2: Efectivament, m'he implicat... Hem implicat a tot xiu-xiu perquè Sencelles fa molta pudor. Bé, ja ho han dit, jo venc a viure a Sencelles tal, i m'he trobat en un poble que no era com recordava quan era petit que venia, no? I fa molta pudor, és el poble que més pudor fa, i així ha estat.
0: Mare meva, Sencelles fa pudor, i així ho hem explicat nosaltres mateixos, escolteu.
3: Darrera hora, Sencelles ha estat declarat oficialment el poble que fa més pudor de Mallorca. Des de fa uns dies, diversos veïnats han alertat d'una forta olor que s'estén per diferents indrets del municipi.
4: Uf, quina pudor que fa per aquí.
3: De moment, l'única pista és la presència de Bono en diversos punts del poble.
5: Cago en Déu, quina pesta.
3: Se'n desconeix l'origen i el per què.
5: Fa una pudor que tomba.
3: Ara per ara no se'n sap res més, però...
0: Mare meva, Sencelles fa pudor i jo no sé si Josep Alorda podem parlar amb els membres directius de l'Atlètic Sencelles, que crec que tindran una explicació. Saludam en Toni Sanz, que és directiu de l'Atlètic Sencelles. Toni, com estàs?
6: Bones tardes a tothom.
0: Com és que a Sencelles fa tanta pudor?
6: Perquè hi ha hagut una campanya de Bono, i hi ha Bono per tot el carrer, i esperen que encara en faci més de pudor.
0: Ara fora bromes, Toni. En Josep Alorda s'ha encarregat de fer un vídeo promocional de la campanya de bonats, d'abonaments de l'Atlètic Sencelles. Toni, com està anant de moment aquesta campanya?
6: Res. Bé, primer de tot, moltes gràcies per acollir-nos al vostre programa. L'hem presentada avui mateix. Uh-huh. És a dir, que estem un poc a l'espera de veure com evoluciona. La veritat que amb en Josep hem fet aquest vídeo per fer un poc de poble i fer un poc més còmic i atreure més aficionats, que en tenim molts aquí a Sencelles. I ara esperarem a veure menys si funciona o no aquesta campanya, que segur que sí.
0: Josep, qui va tenir aquesta idea de Sencelles fa pudor per molt de la campanya de Bono? Vare ser tu? Vareu tenir la idea entre tots els de l'Atlètic Sencelles? Com va ser?
2: Bé, la veritat que... Bé, en general, bé, dona ser gràcies a tothom que ha volgut participar. La veritat que ha sortit fa poc i hi ha gent que comenta, jo ja m'he abonat, crec que encara no se pot abonar ningú, però hi ha gent que ja ho comenta, no? Vull dir... Bé, va ser molt divertit. Això va ser a Sant Balat mateix, que també vaig xerrar de Sant Balat en el programa, que ahir dia que vaig venir, que vaig explicar un poc com es feia. I bueno, me van dir això. Jo ja sabia que ells... Bé, de fet, vaig dir... Vos en recordeu? Quan va guanyar Espanya el Mundial, sí. Jo vaig venir a la ràdio i vaig dir, avui no xerrarem de futbol, però que sapigueu que Sencelles ha... Bé, que l'Atlètic Sencelles ha ascendit a la lliga preferent. Vos en recordeu d'això?
0: Sí, me'n recordem. Me'n recordem de tot allò que expliques, Josep.
2: Vale, gràcies. I d'això, jo ja ho sabia, que havien ascendit, i a Sant Balat se va comentar, i hi havia un grupet, i m'han dit, hem de fer una campanya de soci. Jo vaig dir, va, i si fèiem això de que mos tiram merda i jugàvem amb lo de sa bona i tal, i no sé què, i tot d'una me van dir que sí, i a partir d'aquí ja sí que va... sa cosa se va a fer gran, i clar, va arribar a queixar notícia, no, de Sencelles és el poble que més pudor fa, que si gent a lo millor tampoc li agrada molt, perquè és com una cosa valenta, però després quan veus que és el xiste, clar, no, i que és un poc la broma, doncs ja sí que és graciós, no?
0: És bona. Escolta, Toni, no sé si tu mateix t'has pogut abonar literalment. No sé si la gent a l'hora de preparar el vídeo deia, ui, jo no m'atiraré a bona per damunt. Com ha estat
6: això? La veritat que ho van comentar amb en Josep, així de bauxa, i tot va començar amb bauxa. I en el començament, nosaltres rem i dic, avanti, però quan ho vàrem pensar una mica... Uepa.
0: Ja va...
6: Quan vàrem parlar ja una mica, vàrem dir, això no ho sabrem, menys si tindrà molt de quòrum o no. I en el final, xerrant amb la gent del poble i tothom, la veritat que van tenir una resposta molt bona.
0: Que bé.
6: Molt bona.
0: I a tu te va fer cosa tirar-te bona per damunt o no?
6: No, nosaltres, els que estem propers en el club, pues, vàrem ser els primers que mos vàrem abonar, literalment. Però la veritat que tota la gent del poble va participar, en petits, gent més gran i molt contents.
0: Josep, de fet, tu me vares dir, jo me pensava que se't tirarien una mica de bona...
7: Però a terra.
0: Exacte, a terra. I vaig, no, durem un camió. O, Josep, va ser així?
2: Sí, bé, jo també com a bon treballador del sector audiovisual, jo demanava i tothom me deia que sí, vull dir, vaig demanar un tractor i el vàrem dur. És vera que vaig demanar una excavadora també i ja me vaig passar i vam dir, bueno, això no...
0: Sí, tampoc te passis.
2: Però és vera que tothom, i això, tothom... En els principis de matí, quan començàvem a gravar, és vera que, hòstia, aquell no pot venir, aquest tampoc pot venir. Però, clar, tenint en compte que si havia de venir per tirar sa merda, pues era un poc comprensible. Després, podia no, va compareixer altra gent. Vull dir, gent que passava per plaça, de fet, hi ha una de ses aldotes que se banya, literalment, un babó, no? I era una aldota que passava per plaça i la van enganxar i van dir, mira, necessitem un perfil que sigui com esteu, perquè encara no en tenim cap. I va accedir, vull dir que gent que vulgui de no, pues, és una cosa que ara, per exemple, amb en Pere Andreu, que el coneixem molt bé, vaig anar també sense elles i m'ha dit, oh, això mola molt perquè és un poble encara, vull dir, no és com Sòlia, m'ho comentava, jo, no, això encara és un poble i sa gent és molt, és molt simpàtica i molt aguda i per coses com aquestes, pues, sabeu, perquè això intentes fer aquesta campanya segon quin puesto, segon quin barri, i crec que no t'ajuden molt, vull dir, no crec que n'hi hagi molts que s'ho vulguin tirar fent.
0: Bé, aquest tipus de vídeos, a veure que fan poble, Toni, i l'Atlètic Sencelles fa poble. Per tant, per què és important que la gent s'aboni, sobretot aquesta temporada, Toni?
6: Clar, enguany és un any especial, i amb en Josep, que m'haurà ajudat molt amb aquesta campanya, ho hem volgut plasmar amb aquest vídeo, que aquest vídeo és un plus a la temporada que m'ho espera enguany, i és perquè enguany, com que m'ha ascendit a preferent, pues, demanem això, que el poble sigui implicat com fins ara i que dona gràcies a l'Ajuntament, tenen negocis i demostrar un pot de molt cap als nostres aficionats i cap al nostre poble, que és que m'ho donen ells cada dia. Que sense ells no podrien tenir club.
7: Home, i el més important de tot, aquí el que veiem, la gent que ja han pogut veure aquest vídeo, és que la implicació que hi ha en el poble, això vol dir, i podem llegir entre línies, que hi ha moltíssima estima cap al club, moltíssim d'afecte, que la gent s'ha implicat moltíssim, i només per això ja paga la pena que s'abonin, perquè també anem allà mateix, els actors, per exemple, la primera escena és una dona que s'adapta una gafa en el nas. I clar, aquesta dona, per exemple, d'on surt? Perquè ho fa francament molt bé com a actriu.
6: Sí. Bueno, aquesta dona en concret és la mare del nostre president, que va accedir tot d'una a participar. Així que sí que és vera que estem molt contents amb el seu poble com ha respost cap en aquest club. I res, molt agraïts.
0: Que bé, quanta gent major sobretot participa en un projecte de la joventut, està molt bé. Bé, dit joventut perquè els jugadors, la majoria són joves, ho dic per això. Toni, escolta, quines previsions fas del club o d'aquest equip de preferent per aquesta temporada? Ara he posat periodista esportiva, però no ho som. Només te faig aquesta pregunta per si els companys d'esport volen agafar col que t'haies.
6: Sí, nosaltres com cada any demanem que sigui un any bo, tant futbolístic com a tema club, i sobretot pues, que un bon any a la Lliga, una Lliga que és nova, que sí que mos costarà, i res, estar units en el poble, fer vida de poble i sentir-nos com un equip, tant els jugadors com els directius, com els propis aficionats, com tots els negocis i l'Ajuntament que ens ajuden cada dia a seguir.
0: Que bé, visca. Josep, on poden veure el vídeo? Tu saps, Josep?
2: Sí, això ho anava a dir, que la gent que s'estigui imaginant la campanya, que no estigui acabat d'entendre alguna cosa, és perquè, bueno, això és un vídeo que està a Instagram, en el compte de l'Atlètic Sencelles, que se pot cercar, i bueno, ja ho podrà veure. També una altra cosa, que és també un poc un meló de l'Atlètic Sencelles, de quines pobles, que, clar, aquí no tenim el camp de futbol com a tal, i han d'anar a jugar, bueno, a Sant Eugeni, que està de vora, però és veritat que mola molt per un poble que hagi escant de futbol i hi hagi l'equip o ja, perquè és més fàcil anar a Boreró, perquè ho tenen més a prop, i això també és una cosa que m'imagino que ja no ho sé, en Toni ho dirà, però m'imagino que se va reivindicant i que cada any surten projectes i tal, però que, bueno, que encara no acaba de sortir. Per tant, aquest vídeo serveix un poc també per això, per juntar un poc, per fer un poc més de poble, i en aquest cas, per mirar en aquest equip on millor que millor, perquè és això, tenim aquest handicap que també, bé, hi ha molt de pobles que no tenen camp, vull dir que és així. Però bueno, està guai poder fer tot això i que si gent ho vegi i que rigui un poc, perquè està graciós la campanya, la veritat, que ha quedat molt bé, massa bé i tot, jo no m'ho imaginava tan bé.
0: Sí, que a veure, sí. I on has dit que ho podem veure, el vídeo?
2: A l'Instagram de l'Atlètic Sencelles.
0: Molt bé. Molt bé. I de Toni Sanz, directiu de l'Atlètic Sencelles, te desitgem molt bona temporada. Ja mos ho explicareu aquí a xiu-xiu. Gràcies.
6: Moltes gràcies a tots.
0: Adéu, que vagi molt bé.
6: Gràcies, Josep. Vinga.
2: Gràcies a tu.
0: Escolta, Josep, enhorabona per aquest vídeo, que ja hem sentit que els de l'Atlètic Sencelles han quedat molt satisfets. Però, escolta, tu ets a Menorca fent una residència artística. Mos vares dir que tornaries amb una cançó.
2: A veure...
0: Com dus aquesta cançó? És una gran pregunta.
2: Bueno, ho vaig fent, eh? Penso que ara estic pensant molt, vale? Molt, tal, no sé què... Però, bueno, estic millorant la cançó aquella que vaig fer. Estic millorant, també, vull dir, acabar unes coses. Però sí, estic fent feina amb... Jo, és a dir, me van telefonar per ser telonero d'en Rels Viavui, però, clar, va dir que no podia.
7: És a dir, que tu, si no ets el primer, no te va bé.
2: No, ja me va bé. Pensa que jo toco en taronges, vull dir, primer, crec que mai seré primer.
0: Escolta, no és tothom que toqui en taronges.
7: De fet, crec que és ningú.
2: No. Exacte. Està clar, Inés, però tu saps la sonoritat.
0: També és vera.
2: Pot ser molesta, a vegades.
0: La veritat és que sí. Bé, idò, no aniràs en Rels Viavui avui, a nit.
2: No, de moment a mi, sincerament, no m'agrada gens la música. Així que provai, tio.
0: Molt bé, Josep. No. I de res, acaba de gaudir de Menorca. Avisa'n tornar.
2: Sí, abans de...
0: A Mallorca.
2: Trigui qualque moment per qualque mètode per les formigues, per favor, que és que n'hi ha per tot.
0: I de... No, arraba xiu-xiu punt i vetres, si voleu donar qualque consell. En Josep, com eliminar formigues durant la meva estada a Menorca?
7: Alerta amb els roïssos, les englunes...
2: No ho he cercat, és que són formigues menorquines.
7: No
2: han picat ja.
0: Xerra amb el xat.
2: Vale, miraré. És que a vegades... Bé, confio més amb el joient de xiu-xiu que amb el xat.
0: Ara ho has dit. Escolta, arroba xiu-xiu.tv3, si teniu un missatge... Per en Josep, com eliminar les formigues? Estic cercant a veure si mos ha arribat qualque cosa.
8: I si no, totes aquestes hores que les dediques a pensar, pensa en com acaben les formigues.
7: És que també podries fer una pel·lícula d'això, una pel·lículeta, una cançó.
2: Una cançó a les formigues, una cançó faré.
7: Els Manel li faran una cançó. A casa hi tinc formigues, que és molt bona.
0: Molt bé, Xavi.
7: Moltes gràcies.
2: És boníssim, allò, la sentiré sí. i la recrearé i no pagaré drets a manar.
7: I va precisament d'això, d'unes formigues que van a casa seva i ja no poden escapar de les formigues, cada vegada n'hi ha més i més i més, tot i que les flita, tot i que els fa les mil perreries, les formigues encara hi són i no hi ha maneres, i espero que no te passin el mateix, però bé.
2: Bé, no m'assustis.
7: No, tranquil. Ara,
2: encara me quedo un mes.
7: Altres referències culturals de formigues, l'hormiga atòmica.
0: Mes? Ja pensava venir abans.
2: Sí, fins a final de mes. Sí.
0: Mira, ja mos avisaràs, Josep. Aquí t'esperam. Una ferrada forta a Menorca.
2: Vinga, moltes gràcies. Menorca existe.
0: Home, per favor. Des d'aquí ho sabem, de sobres.
2: Sí, és vera.
0: De fet, tenim molt d'oients des de Menorca.
7: Sí, és vera.
0: Una ferrada a tots vosaltres. Josep, gràcies.
2: Adéu, que vagi bé.
7: Adéu, Josep.
0: Ara continuem xiu-xiuetjant, però abans, Plana Internacional.
9: Plana Internacional.

0: de 22 anys s'ha declarat culpable d'un dels majors robatoris de criptomonedes de la història dels Estats Units. Ell i els seus còmplices varen robar bitcoins per valor de més de 245 milions de dòlars.
1: Es varen fer passar per treballadors de Google per aconseguir els codis de seguretat d'un home de Washington. Amb això varen poder robar més de 4.100 bitcoins.
2: I una vegada tenien els dobbers, no se varen complicar gaire, és a dir, un rellotge de 2.000 milions de dòlars, mencions a Miami, nits de festa i més de 30 cotxos. La broma els va durar un mes, fins que l'FBI els va detenir.
1: Bàsicament, se varen passar un mes així.
2: Coneixeu el cotxe? Bastant furiós!
0: Més notícies. Més de 900 fans de Star Trek, volíem dir, s'han reunit al Museu de la Ciència de Londres per aconseguir un nou rècord Guinness, fer el major nombre de salutacions vulcanianes simultànies. El gest, ja ho sabeu, característic de la sèrie.
1: És la salutació que popularitza Spock, un dels personatges més coneguts de Star Trek, i consisteix en separar els dits de la mà en forma de V baixa. Els participants varen mantenir el gest durant un minut.
2: L'acte formava part de les celebracions dels 60 anys de la sèrie amb una nit dedicada a Star Trek.
1: Aquesta gent és molt fan de Star Trek, però no tant d'estar fent feina.
2: Aquesta està molt bona.
3: Le damos un aplauso y le dejamos que se vaya.
2: Aquesta és veritat.
0: Sardina s'ha convertit en una de les noves modes a les xarxes socials. El que abans era simplement un peix en llauna, ara té nom propi. Sardincore.
1: A TikTok ja hi ha més de 115.000 publicacions en l'etiqueta de sardines i una aplicació de fitness australiana ha registrat el doble de racions consumides que l'any passat.
2: El problema és que aquesta obsessió arriba just quan les sardines comencen a escassejar als supermercats europeus i mentre les xarxes s'omplen de vídeos de gent menjant sardines, trobar-ne una llauna és cada vegada més complicat.
1: Amb aquesta moda, Son Sardina ho té tot per convertir-se en el nou epicentre de les illes.
4: Això se viu molt bé, això és una cosa històrica que tothom espera aquest moment.
5: Quiero mirar tus ojos del color.
0: Un moment, això de la sardina no ho entes?
1: Que la sardina està de moda.
0: D'acord, que s'ha posat de moda menjar sardina.
1: Sí, i publicar-ho.
0: Una aplicació de fitness ha registrat el consum de sardina, perquè la gent posa que
1: clar,
0: menja.
1: Clar, és una aplicació d'aquestes per controlar la dieta i se fa més fitness, i ara segur que se menja el doble de sardina.
2: D'ençà que fa quan?
0: Allò, Xavi, menys si bona d'ús-ho una mica.
2: Un pot de sardina? No, jo no em permet de sardina. Però bé,
0: no n'hi ha
2: van, van barates. Sí,
1: bé, cada pit aniran més cares, perquè ara segur que no n'hi ha.
2: Clar.
0: Com era això de Son Sardina?
1: No, això, ara Son Sardina s'ha de posar de moda.
2: Exacte.
1: Sí.
2: No, però com era jo de Star Trek? És acudit. M'ha agradat molt, gràcies.
1: Ho hem de repetir.
0: És molt bon guionista, en Jordi.
1: Coses. Ho he de repetir?
2: Sí.
1: Que en lloc de tant de Star Trek podrien estar fent feina. Clar.

0: TV3 Radio és cultura. Per saber què ha passat durant la jornada i escoltar la crònica del dia, a més de conèixer les previsions de l'endemà, tens una cita de dilluns a divendres a les 7 amb l'informatiu vespre. TV3 Radio. Serveis informatius.
1: El Diari de Menorca, segons aquest article, informava de la saturació hospitalària i de la por que aquelles febres i malalties contagioses se poguessin estendre a la població.
2: En Joan de ballar altra vegada pel tronc de la febera. Alhora que plora, ja no va trobar possessió, ni casa, ni barraca, i va haver de tornar a viure dins la llar.
3: En Joan de fugir, i de, se va acostar en allò fos lo que fos, i de sobte, l'objecte se va esvair davant els seus ulls.
4: És que jo crec que aquí el resum seria que els humans, com a espècie, no tenim remei.
0: Font de Misteris, amb Xema Font, a IB3 Ràdio, diumenge a les 11 del vespre. Xiu-xiu, el programa on parar l'orella, amb Inés Mateu i Xavi Oliver.

0: Escolteu bé aquesta sintonia, perquè cada vegada que soni en aquest programa, normalment els divendres, serà perquè en aquesta taula passaran coses. Mm-hmm. I és que de tant en tant, en aquest programa, mos agrada fer teràpia de grup. És a dir, dir-mos ses coses a sa cara, agradin o no. Els punts sobre les is, l'aigua clara i la xocolata espesa.
1: Atenció, radioients! Arribat en aquest punt de xiu-xiu, en aquestes primeres hores de la nit, ha esclatat el final. Des de l'estudi Udibeta Ràdio es troba en una situació especialment complicada de gestionar. Benvinguts a La fi del món!
0: A veure, tampoc és la fi del món, aquesta secció. Tampoc
2: no, sí,
0: és la fi del món.
2: Sí, però una mica més amable.
0: Una mica més amable, sí. Mm-hmm. Venia a decirte que bailaras a mi lado, que esta noche estás tan guapa. Ara sí, ara sí.
2: Okay. Aquesta cançó li agrada molt a en Jordi. Avui m'ha dit que, de fet, quan surti un poc de gresca, la cantarà.
0: Ah, sí?
3: Sí, sí. Jo espero que en Resby la canti avui.
2: Ah, vas a veure en Resby?
3: Que va.
2: Però tampoc passaria res.
3: Bé, no, sí, però no...
0: Veus molt de crític aquí,
3: sí.
0: Amb
3: no, no, no.
0: Què passa, que no vos atreviu a dir que vos agraden res, vi?
3: No, jo no, no hi vaig. No dic que no m'agradi o no, dic que no hi vaig.
2: Va bé, has dit que va.
3: Que va.
2: Això no és
0: per jo. Això m'ho fa molta gràcia perquè a la redacció d'informatius li diuen en Rals.
2: En Rals.
3: En Rals.
2: En Rals. En Rals. Bé, no ho sé, és igual, Inés, tu per tu, tu estàs bé o no?
0: Jo estic bé,
2: tu aniràs a veure un Reels?
0: Jo és la veritat que no, perquè, man, no m'ho vull repetir, però ja saps què passa.
2: Què passa?
0: Que són de festes.
2: Ah, de Bunyola, torna-m'hi, torna-hi. Sí. Bueno, jo t'ho demanava perquè per aventura era per il·lusió, però aquesta setmana t'has trebat en repetides ocasions.
0: Que m'he trebat.
2: T'has trebat. T'has trebat.
0: Vols dir
2: returat.
0: Que com a locutora radiofònica patint?
2: Has patinat, no és que patinis, sovint has patinat puntualment. Es vols dolent? No ho sé. Les coses són com són.
0: Però si m'ho treus aquí, és que és dolent.
2: Saps què passa? Que ho fas tan bé i tan bona que és molt complicat treure-te qualque cosa.
0: D'acord. Mm. I com has tret aquesta setmana?
3: Bé, ara s'ha convertit en una secció d'elogis, això.
2: Exactament. Més o manco. Però bé.
0: Què m'has de dir, Xavi?
2: Que ratures! Aquesta setmana... Mem, no ratures sovint, sinó que ho has fet puntualment aquesta
0: setmana. Vull proves.
2: Bé, primer va ser... més que returar en aquest cas, va ser una cosa una mica estranya.
0: El Minut de Glòria d'avui és per en Martí Pasqual, es barraco de Sencelles, ramador i creador de ramader i creador de contingut que ha gravat sa quimera que ha passat per tornar els porcs que s'havien escapat cap a sa soll.
2: Bé,
0: Què passa? Me vaig equivocar.
3: És un ramador.
2: Bé. Però el ramador és una altra cosa.
0: És ramader. Se dedica al camp.
2: Quan te diuen, has ramat avui.
0: Ja no ho entres en això.
2: Bé, és igual. Bé.
0: Oh, tu ho és, ramador.
2: No.
0: Ah, no ho sé jo.
2: Però els ramadors són els que remen.
0: El barraco, que és aquest lot que presentàvem,
2: el ramader. I ramador.
0: No m'embuis.
2: Bé, què és?
0: Ramader. Ho he dit bé?
2: Quines?
0: No ho he dit bé? Ramader.
2: Exacte, sí, ho has dit bé, molt bé. Ai, bé, més qüestions.
0: No m'ho vull.
2: Bé, és una cosa que jo em va cridar especialment l'atenció, i és que és molt complicat perquè... Què passa, Inés? Que m'assenyala. Bé, això, sí, perquè m'està assenyant una cosa del guió que no hem de dir, o sí? Me pot xerrar?
0: És que no sé.
2: Bé, és igual, això acaba de passar...
0: No sé què vols dir.
2: Bé, ja ho veuràs. Inés, bé, que t'has trebat en altres ocasions.
4: Té, la vinicelamera, que la tenim pendent, eh?
0: Molt d'anys, a tots els vinicel...
4: Dali.
0: No me'n pot,
4: tu pots.
2: Bé, torna-hi.
4: No ho intenti.
0: No.
4: Vinga, va.
0: Vinicelamers i vinicelameres.
4: Molt bé. Molt bé.
0: D'acord, estic a punt de reconèixer que aquesta setmana és vera que m'he returat bastantes vegades. M'he trebat moltíssim. Això és perquè xer molt.
2: Que però no passa res.
0: Home, una gran locutora de ràdio no s'atrava mai.
2: Gentili,
0: Naina Sureda,
2: sí.
0: L'has sentida mai que s'atravi? No. Naina Sureda, presentadora de l'informatiu vespre, mai s'atrava.
2: Gentilici de Vinicelam.
0: Vinicelamers i vinicelameres.
2: Molt bé, torna-hi.
3: Molt bé.
0: Vinicelamers i vinicelameres.
2: Bé, molt bé, és a dir, fantàstic. Va ser una equivocació puntual, però en aquest àudio que van de sentir, una persona d'aquesta taula que se recrea amb el seu riure. Espera, tornem a sentir, de Viní Salamés.
0: A veure.
5: Té, és a Viní Salamés, que la tenim pendent, eh?
0: Molt d'anys, sobretot a
2: Viní...
0: Viní...
5: Dali, dali.
2: Ho heu sentit, no?
0: Heu sentit? Tu, Renau.
2: Que ara és Jordi.
3: Jo crec que va ser a Marta Sampas, eh? T'has equivocat.
2: De riure. Va ser a Marta, tu creus?
3: No, vaig a Jordi.
0: Jordi,
3: va sortir, ja
0: aquest
3: Renau
0: és bastant ordinari.
2: No, però ja, perquè és ordinari, però perquè se'n regala.
0: És vera.
3: És vera, però no és de bon locutor, tampoc.
0: Te'n vas entriure de jo.
3: És que m'haig de riure, m'ha de fer gràcia.
0: Oh, genuïna. T'aneu a posar, Lluís.
3: M'haig de riure amb tu.
0: Sí, no ho sé, ja. A veure, mem. Torna'm a sentir-ho.
5: Se la mera, que la tenim pendent, eh?
0: Molt d'anys, sobretot els vinici... Jordi, això no se fa, home.
3: Vaig fer un pet, eh?
2: No, no, però és que te'n vas regalar moltíssim.
3: M'està greu, m'està greu.
2: Bé, són coses que passen.
0: Bé, gràcies, Xavi, perquè no me'n recordava d'aquest moment i m'ho servirà pel futur.
2: Exacte, per quan hem de revisar...
3: Per millorar com a professional i persona.
2: Condicions. Molt bé, anem. Està bé, fins ara molt bé, passa res. Però hi ha una cosa que jo m'ha sabut greu, genuïna.
0: Que t'he fet, que te sàpiga greu.
2: Va, digui, un mentider.
0: Un mentider?
2: Sí.
0: T'ho vaig dir en directe?
2: Sí, sí.
0: A veure.
2: Tres dies de gimnàs.
5: Tres? És que, tio, és que si vas de tres en tres...
2: Però és que aquesta rutina que tinc...
5: Estic picadíssima. És que ara, clar, és que, jolín, jo aniré dos i ara me'n Xavi ho pas fatal, t'ho juro. Perquè som molt competitius.
2: Jo també.
5: Tu també.
2: Però tu me guanyes i jo et fan molt més esport que jo.
5: No, ja ho veuràs. Bé, Xavi...
0: Us estan enfadant, aquestes, eh?
5: No hem de sumar 9 punts més, o sigui, deixa'm el bolígraf, per favor. 9 punts més, en Xavi se posa en de nou.
0: Una cosa, jo no me crec res del que diu en Xavi.
2: Molt bé.
0: És que és vera. Ara aquest serà un efecte recurrent. Xavi, m'ha estat molt de greu que te sàpiga greu, però jo, quan feim el recompte amb Marta Sampas, jo no tinc proves de que tu has fet l'exercici que dius que has fet.
2: Bueno, jo si me dius que anes d'excursió, com és natural, te creuré.
0: Ah, i doncs
2: perquè gràcies. No tindries per què dir-me
0: una mentida. Però tu, és que troc que fas massa punts en aquesta
3: secció.
0: Clar,
3: és que ho hem de jugar un poc, perquè si no aniràs massa avançat.
0: Exacte.
3: A la resta.
2: És a dir, ha dit mentides.
3: Mm. Dius, no, hi ha anat dos pics...
2: Aquesta setmana duc una puntuació bastant bona, perquè vaig anar a jugar a tenis dimecres.
0: Això no Marta Sampas. A mi no importa me'n passis
2: comptes. No diré res. Bé, és igual, Inés, que ho fas molt bé, ets fantàstica,
0: gràcies,
2: tot i que
0: m'he
2: dit mentider. I ja està, no tens res més a dir-te. No sé si
0: per això és aquesta secció, per retreure'ns coses i després dir-nos que mos estimam.
2: I tu, jo, m'has de dir res o...?
0: Home, aquesta setmana jo m'he returat, però tu... Tu...
2: Jo què?
0: I doncs, Xavi, t'he de dir que t'has passat amb els acudits.
2: Ah,
0: n'has
2: sí?
0: Fet molts. Mm-hmm. Un acudit darrere l'altre. I bastants dolents, vergonyosos. Penosos, mm-hmm. Diria jo. Tan dolent... Un va ser tan dolent que el vas haver d'explicar
2: un.
0: Dues vegades.
2: Però he comptat dos. Jo recordo un només.
0: No? És que tu... No, com que ningú riu, ets el repeteixes.
2: Sí, hi havia un acudit, sí. Però ara no me'n record.
6: Quin acudit?
2: Això, quan te feien aquesta pregunta.
6: De fet, també, bé, hi ha cançons, La culpa de todo la tiene Yoko Ono. Mm. També hi havia una cançó que no recorda el grup. Mm-hmm. Però bé, realment se va publicar aquest disc, tal dia com avui. La veritat és una de les cançons, com han dit, més conegudes de la història.
2: Ja me'n recordo l'acudit, perdó.
6: Ah, conta'l.
2: Perdó, diu, ¿qué eres más, de los Beatles o de los Rollings? I diu, de los Doors.
6: Que bo, de los Doors.
2: De Doors és un altre grup.
6: És un altre grup.
2: Jim Morrison.
6: De los Doors.
2: Sí, Jim Morrison.
0: Ah, quan t'hi dic, no té res a veure.
2: De los dos. Del tot dos. Quan has d'explicar vol dir que no
0: sé. Podeu
2: comptar en Jaume Noguera, que ets aquí en directe, també.
0: Podeu aturar de comptar acudits en directe, perquè és que no n'agaf cap.
2: És boníssim.
0: És de Doors.
2: De Doors.
3: Men, tampoc és tan bo. Està bé, està.
0: Gràcies, Jordi. Gràcies. Però és que el vas haver de comptar dos pits perquè no fa gràcia.
2: No, i el pitjor tot és que vaig haver d'interrompre la secció d'una Mònica.
3: Sí, sí.
2: I al final de tot...
0: Ah, ja me'n recorda, s'ha acudit. No fa una hora que xerram de Beatles.
3: Ja xerràvem de Yoko Ono, ja no hi pintava res.
2: I la Mònica, evidentment, m'ha d'anar pas perquè no pot ser més bona dona. I al final de tot, quan he vist que no ha estat... Bé, un segon. Quan vaig en tema que no va ser un acudit gaire exitós, li vaig donar la culpa a en Jaume Noguera. Com dir, no, aquest acudit me l'ha contat en Jaume Noguera.
0: A veure.
2: Bé,
0: també,
2: perdona.
0: És a dir, a banda de acudits, has patinat una vegada molt en concret quan parlàvem de la tornada d'escola. Sí. I tu, Xavi, no vares saber o no saps què són les associacions de mares i pares, el famós AMIPA, APIMA. Sí. Tu eres la primera vegada que senties aquesta paraula i jo vaig pensar, d'on ha sortit aquesta lot? Escolta-ho.
2: Això era un mètode que funcionava...
0: I els pares i mares reunions i ja està.
2: Relativament bé, i un pic de 3 mesos.
3: Amb AMIPAs.
2: No, això? Jo això no ho he vist en ma vida. Lo de les AMPAs.
3: Sí,
2: això pensava que eren pel·lícules americanes.
0: Xavi,
3: què dius? No,
2: el que hi havia eren les reunions de pares i mares.
0: Estaven molt poc assabentats
2: de la
0: logística escolar de que vostre.
2: Però les reunions de pares i mares. Bé, no
3: sí, sí, sí.
0: A veure, què passa?
2: No ho sé.
0: Tu no havies sentit dir mai APIMA o
2: que sí, AMIPA. Però que són, és a dir, associen de pares i mares que són representants dels pares i les mares, és a dir, però en societat, en col·lectivitat, no dins una pròpia escola. I dins una escola que hagi...
0: No, no, dins una escola.
3: És que dins AMIPA
0: d'escola, sí, és, ses fonts.
3: Jo he de dir que ma mare va ser presidenta de l'AMIPA de la meva escola i jo crec que li va saber greu.
2: I d'escoltar, pares del món, gent que forma part d'aquestes associacions, me sap molt de greu perquè com a locutor d'aquesta casa...
0: No, com a periodista, perdona.
2: Com a periodista.
0: No, però tu no havies fet mai una notícia.
2: Que sí, però...
0: D'acord.
2: Ja ho sé, és igual.
0: No acabaves d'entendre el concepte. I ara en Jordi i jo te l'hem ensenyat.
2: Però és que a més hi ha una cosa més ridícula encara en aquesta...
0: A veure, a tornar...
2: Un segon, però l'he d'explicar perquè si no ho entendreu.
0: A veure.
2: El que és més ridícul és que jo intento explicar una cosa i vosaltres ja tenim una conversa en marxa. I jo començava a explicar una cosa i vosaltres m'ignorava per complet.
0: Lluís, torna-ho a posar per entendre en Xavi, per favor.
2: Això era un mètode que funcionava...
0: I els pares i mares a vegades fan reunions i ja està.
2: Relativament bé, i un pic de 3 mesos.
3: Amb AMIPAs.
2: No, això? Jo això no ho he vist en ma vida. Lo de les AMPAs.
3: Sí,
2: això pensava que era pel·lícula americana.
3: Ja està.
0: Xavi, què dius? És a dir, poca sensibilitat en general.
2: Bé, perdona-ho.
0: A més, ho dius amb despreci.
2: Que no!
0: Jo això no ho he sentit en ma vida.
2: Perquè fa molt d'anys i no te'n fis, de moment.
0: Poden tancar ja aquesta pàgina de retrets?
2: No, perquè mem, aquí, hi-hi, ha-ha, aquí... Hi ha un canari jove que ha rigut molt, aquí.
0: Sí.
2: Exactament. Aquesta persona ha rigut molt.
0: Jordi.
2: I una cosa, Jordi.
3: Jo crec que he fet una setmana molt bona.
0: Jordi, encara esperam.
2: Ara, guardi, fa dues setmanes vas fer anys. Molt d'any, ja, hi-hi, anys i anys, molt bé. I vas dir que duries qualque cosa.
0: Sí.
2: Una encimada, una coca de trompó...
0: Se va comprometre un parell de vegades.
2: Pot de rem, Inés, un poquet de rem.
0: Rem i formatge.
3: No sé de què m'enxerrava.
2: Unes quelis, bé, galletes d'oli, un bon pot de sobrassada, un botifarró, qualsevol cosa, un detall. Bé, vas dir que duries qualque cosa. De fet,
0: galletons.
2: Sentim el moment.
3: Ai, perquè Jordi. És el setembre i la cosa...
0: Aquests ànims, per favor.
2: Va, Jordi. És a dir,
3: no, ja ho veurem. Ja ho veurem.
2: Jordi, molt d'anys.
3: Això m'ho guardem per divendres.
0: Sí, sí.
3: I vols duré qualque cosa.
2: Ah, sí?
3: Ja veurem.
2: Ara ho has dit.
3: Ara ja m'he comprovat.
0: És que és un sol.
2: Aquest solet
0: exacte,
2: aquí.
0: Exacte, aquest solet està apagat.
2: Dues setmanes fa, Jordi.
3: Quin dia és, de quin dia és això?
0: De fa molt.
3: I estem a dia
0: 1. No res.
2: Va ser dia
3: 4,
2: això.
3: Dia 11... I no ho he superat encara, això.
2: I no ho superarem
3: no
2: mai.
3: Passarem, no podem
0: no,
3: posar un punt i a part.
0: No, t'ho retraurem tot l'any. 23 d'abril, el setembre.

0: de fer raons i mos duguis aquí raons. O que
1: tu i raons, llampuga, mare de Déu.
0: I mos facis una panada de llampuga. Estem dient quatre galletetes d'oli, un pot de sobrassada...
1: Un dolç.
0: Un dolçet? I en quin dolç t'agradaria que duguis en Jordi?
2: No,
0: un quart amb tomat. Un quart, Jordi. Va. Te compromets o no te compromets?
2: No diré res.
0: Jordi, per l'amor de Déu.
1: Tu te'n records una vegada que en Sebastià, el nostre oient, que mos estima molt, el vàrem convidar a venir al programa. Sí. I tan bé que el tractàrem.
0: Va què va fer en Sebastià?
1: El cent de mà amb que... un parell d'encimades.
2: Això va ser brutal.
1: Tu t'apareix que un oient estimat ho pot fer
0: en Vivi.
1: En desinterès. I tu no has de fer res.
0: En Vivi's caricaturista. Va venir... Va venir dimecres. Què va fer en Vivi? Me va escriure, aquí mateix una baixa, i va dir, Xavi, demà us deixarem de tallet a redacció. L'endemà que va passar... que l'endemà a redacció tenien tres tasses d'en Vivi. I en Jordi, què fa? Dues setmanes que m'agrada qualque cosa.
2: Sí, sí. A més, ha estat aquestes dues setmanes tothom ha dit coses.
0: Tothom.
2: Tothom, però jo.
0: Bé, jo no ho sé, francament, Jordi. Encara no te vol comprometre.
1: Ai, m'ha pegat un atac de riure.
2: De moment... És que ja no vull dir-ho, no vull dir-ho, perquè després passaran
1: coses. Ja està, Jordi, deixa-ho anar. Escolta'm la perla d'avui d'en Xavi Pou.

0: Xiu Xiu.
1: La ciència més improbable torna a ser protagonista. S'han entregat els Ig Nobel, els premis a les investigacions més tronades, però fetes en la més seriosa de les seriositats. La gala s'ha fet a Suïssa i ha estat surrealista. Si els discursos se passaven de temps, els interrompien persones disfressades de plàtan. S'han cantat cançons sobre la llet de les cuques molles i un dels grans actes ha estat un llançament massiu d'avions de paper. I els premis d'enguany han estat a l'altura. No diran quina, però a l'altura sí. El Premi Nobel de Tecnologia se l'ha enduit un equip per demostrar que el fibló d'esmoscar se pot usar per fer impressions en 3D diminutes. I és bona idea, així mos tornen tot allò que mos han tret. Un altre premi, Ig Nobel de Física, per als inventors d'un orinal de paret antiesquitxades. I per favor, se pot demanar ja que també inventin soli que no bota de sa paella? El Premi Ig Nobel de Medicina s'ha donat a un estudi de l'aerodinàmica de sonar-se el nas, que per una banda sona molt útil, però per l'altra, que t'aixerdin de l'aerodinàmica del teu nas sona gairebé a insults. Diu el coneixement popular que ciència és tot allò sobre el que es pot discutir, però no ens havien dit que eren discussions demanant-se, i això per què serveix?
2: IB3 Ràdio és diversitat.

0: El 12 de setembre viu la Diada de Mallorca. Celebram 100 anys del cant de la Balanguera. Consulta el programa complet a consell de Mallorca.es.
1: Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot.
2: Si a tu te dic vel,
1: tinta,
2: mur, cornada. Però les coses sempre es poden millorar. Ara, entre avui i demà, ampliem a 2 hores amb més contingut i un bon equip.
0: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a les 8 del vespre, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
3: IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.

0: divendres, Friday, canto aquesta cançó. Què passa? No puc cantar?
1: Sí, però no. No dic divendres, Friday, jo sí.
0: Ah, it's Friday, thanks God, it's Friday.
1: Ah, thanks God, gràcies a Déu, que és divendres.
0: Exacte, això canta aquesta cançó. I com cada darrer dia de la nostra setmana, connectam amb un amic o amiga del programa per saber què farà aquest cap de setmana. Realment anam a la recerca de xiu-xius de la vida de la gent en aquesta secció. I avui connectam amb la centenyinera il·lustre de Maria Antònia Esquines. Maria Antònia, com estàs?
2: Bon dia, Inés, bon dia, Xavi, bon dia, Jordi. Molt bé, de cap de setmana. Jo vos he dit que això de no fer feines cap de setmana és un 10.
0: Home, sí,
1: home,
0: eh?
1: Home, clar que sí.
0: Escolta, sí. Maria Antònia Esquines, tu ets el representant jove de IB3 Ràdio, des del programa El Dia, cada dematí. Per això, Maria Antònia, te volíem demanar veure si avui vespre aniràs en el famós concert d'en Rals B a Ciutat.
2: I doi, bo, me sap molt de greu de fraudar-vos, però serà que no. O sigui, un amic meu... Oh, sí, sí. Un amic meu va decidir néixer un dia com avui. Tenim un aniversari i com que per qüestió de temps és un aniversari de Manacor, va de partir allà i amb ocupació de 60.000 persones, jo tindria la mala sort de ser 61.000 i no pot entrar. No m'ho dona temps d'arribar, però... Ho veurem per la televisió, clar que sí.
0: Home, molt bé, corporativitat davant de tot, davant, per davant, Maria Antònia. IB3 Televisió, efectivament, retransmet aquest concert d'en Rals B a nit, en el Parc de la Mà, a motiu de la Diada de Mallorca del Consell. I, Maria Antònia, si no haguessis tingut un aniversari i haguessis anat, t'agrada en Rals B?
2: A veure, vos he de dir que hi ha una cosa que me mou pel món a mi i és el FOMO. D'en Rals B me sé 4 o 5 cançons contades,
0: ja
2: però
0: són.
2: Només per ser allà i sobre aquestes 4 cançons, les que hi hagués anat?
0: Molt bé, ja són, eh? 4. Quantes en sabeu, vosaltres, d'en Rals?
3: Una. Jo una. Antia mia, antia
0: molt bé, Jordi, mos ha quedat molt clar quina cançó.
3: Sí,
0: és.
3: Crec que... Ben,
1: jo
3: crec que sent que,
1: diria...
3: que ho sap, ho sap.
1: Sí, d'un 3 o 4.
0: Tu no hi aniràs, Xavi? Pot... T'hi
1: no.
0: Diu, anar-hi?
1: Ja hi tornem a ser, perquè són de Palma.
0: Sí. Ho tens a prop, ho tens a prop. No, quan a Maria Antònia, que viu a Santanyí i té un aniversari a Manacor. Tu ho tens a prop.
2: Exacte.
1: Sí. No, però jo no puc, jo no puc, no puc anar-hi. De fet, ja m'arriben missatges que ja hi ha molta de gent per aquest espai allà de l'Espart de la Mà i se comença a omplir de gent. I són les gairebé les 7, és a dir, que manquen...
0: I es concertes a les 9 i mitja,
1: 9 i mitja
0: si
1: comença,
0: no vaig malament. Per tant, sí que és vera que en Rals és... l'artista espanyol més escoltat del món, el Manco va ser l'any 2024, té una quantitat immensa de seguidors, justament enguany està reconegut per el Consell de Mallorca i ell ha volgut regalar, entre cometes, aquest concert als fans d'aquí, de Mallorca, perquè el puguin veure de forma gratuïta en el Parc de la Mà. Maria Antònia, què volies dir? Digues, perdona.
2: No, volia dir que sé 4 o 5 cançons, però en el moment en què són els trossos típics de postures que posen a les stories d'Instagram, no vos penseu que m'ho sé sencer, aniria allà, sé cert que faria ridícul perquè no me sabria de meitat, però qualsevol cosa gratuïta jo crec que he d'agrair i hagués anat si hagués pogut.
0: Molt
2: de fet, el meu germà és allà i li he dit que me passi un vídeo destrossat que m'assejo per fer la bulla.
0: Clar, és que dius que la FOMO te mou, és a dir, la sí. Por a perdre-te coses... Quant de molt t'ha mogut la FOMO aquest estiu?
2: Quant de molt, no me podeu fer una idea. He anat a pobles que no havia ni trepitjat, he fet quilòmetres i quilòmetres, he passat de prendre alguna cosa fins a les 12 del vespre a fer la cinder de matí i anar a berenar, i fins i tot he arribat a fer excursions de quilòmetres i quilòmetres quan jo, a la primera, en el primer quilòmetre de córrer, ja m'ho fuc.
0: Quin poble has descobert que no coneixies?
2: I doi, mirau, n'he anat a un parell. Ara riureu, però jo Pina no hi havia estat en la meva vida. Varen fer una amistat d'un viatge i van dir veniu a Pina, i encara me queda propet. Però també he anat a Cales de Pollença, que literalment la millor distància que pot fer des del mitjón, des de la meva zona, per amunt, per la serra, que estàs concretament una hora i quart, pot per anar a Caletes, que he anat veient per internet, i els volia visitar, que després ja ho he gaudit. Evidentment, val la pena fer aquest camí, però el cul quedava quadrat de l'hora i quart de camí.
0: Maria Antònia, et veig de Santanyí. Quant d'any tens ara?
2: 22 anyets.
0: 22.
2: Ara, en maig de l'any que ve, en faria 23.
0: És el que tenen cervervenes en aquesta edat, que t'ajuden amb una mica el Manco a conèixer la nostra geografia. Només faltaria, qualque cosa bona tenen.
2: Maria... I ara riureu.
0: Sí, digues, digues.
2: tenc una llista, dues llistes en concret, una de pobles que he de visitar i que ja he visitat, que vaig tachant en quant a cultura, coneixes poble, nucli urbà i demés, i una altra d'una llista de pobles que he anat de festa. I jo tenc fins en els 30 anys que m'ho he proposat per complir amb dues llistes.
0: Però són pobles de les illes?
2: Sí, de les illes, clar. No, de les illes.
0: Fins als 30, va, sobradíssima. Maria Antònia, per favor.
2: Escolta, ara els vaixells estan ben cas, per molt que tinguem per descompte. Just haver d'anar un dinar i tornar de festa, que ho vaig fer, de fet, fa un mes, per anar a veure en Juan Magán a Menorca. Ja me vaig barrinar 100 euros, no m'he d'anar i tornar.
0: No és de festa que has d'anar a Menorca, home.
2: També vaig dur formatge, vaig dur formatge.
0: Escolta, Maria Antònia, en aquesta secció sempre demanam què fareu aquest cap de setmana. Tu què faràs? Començant per avui i acabant per diumenge vespre.
2: Exacte. Avui ara som de camí en aquest aniversari, no us puc concretar l'hora que faré. Per tant, depèn de l'hora que faci, demà el dematí m'arretarà més a manco. Per tant, si m'arret manco, vol dir que ho estaré dormint. Si m'arret més, m'aixecaré per anar amb... Oh, quin fena festada! Estan passant unes noces pel carrer!
0: Ai!
2: Estan passant...
0: I va guapa,
2: se
0: n'havia, va guapa.
2: No vos ho perdigueu, que se n'obvia estar dins un carro.
0: Uau.
2: Bona.
0: Estirar per cavalls.
2: Sí, t'ho juro. Això està fent en exclusiva. No sé qui serà el novís, però enhorabona.
0: A Santanyet.
2: No, Manacà.
0: Ah, és que Manacà. Ha molta qualitat.
2: Molt de trobar per aquí. I doncs res, i dissabte hora baixa sí que t'hem pensat anar a la platja, perquè jo, això d'allargar l'estiu fins en el màxim, se m'adona molt bé, no sé a quin número d'agost som, jo ja vaig pel 40 d'agost, i pel que me queden, i després, diumenge, tot depèn de on haguem sortit dissabte. Això mai s'ha, diumenge això sí, mon pare et fa paella. I
0: molt
2: això
0: bé.
2: És una cita que tenim cada diumenge.
0: Perfecte, i de pinta molt bé. Vinga, així que te farem el test del cap de setmana molt ràpidament, Maria Antònia.
3: Molt bé, doncs, en aquesta secció sempre demanam quin creus que serà el vostre moment top i moment flop del cap de setmana, és a dir, millor i pitjor moment.
2: I doncs, a veure, millor moment jo diria que serà l'aniversari d'avui, té bastant de hype per lo que m'han dit, i com penso un poc perdre-me el fomo del concert, i el pitjor jo crec que serà la ressaca emocional i de cansància, com li vulgueu dir, que tindré demà de matí.
3: Molt bé. En quina emoticona definiries el cap de setmana?
2: Sol, perquè després de dimecres que va fer pluja, espero que faci sol i estirar la platja en el màxim. Mm. I per ventura també és típic que m'encanta a mi, que són dues persones abraçant-se, perquè passaré temps amb família i amb les amistats.
3: Molt bé, i la foto del cap de setmana?
2: La foto del cap de setmana? Jo crec que avui poden sortir fotos bastant bones. Tot depèn de com avanci el vespre. M'ho faré al principi, el típic d'estrena de... fa tantes hores que estem reunits, duc tantes cerveses, i de la progressió no sé com anirà, però la primera, el manco sortirà bé, vull pensar.
3: Mm. Vinga, i la darrera és quantes hores calcules que dormiràs aquest cap de setmana, que sembla que poques.
2: Sí, jo crec que avui dormiré unes 5 hores, si demà vull que m'arreti un pòquer de matí i anar al mercat. I de dissabte a diumenge posa un exit, 5 11 horetes, per què no?
0: Molt bé, Maria Antònia. Escolta, ja saps que a Xiu Xiu i Betre Ràdio sempre m'ho senten a la redifusió de 5 a 7 de matí. Per tant, un missatge per qui ara mateix mos estigui escoltant a la redifusió de dilluns a les 6:55 des de matí. Quin missatge li envies a aquesta gent que comença la setmana?
2: Vinga, mira, jo diria que per molt que sigui primera setmana de setembre, bé, segona mitjans, diguem-nos, i que molts hagin començat la rutina, que no se desanimin, que segur se pot estirar els dies que vulguin i que aprofitin el clima que encara mos queda, que aviat vendràs fred, si Déu vol.
0: Molt bé, Maria Antònia, fantàstic. I de Maria Antònia, que passis molt bon cap de setmana. Te sentim el dia de dilluns a divendres. Gràcies.
2: Moltes gràcies, companys. Fins una altra.
0: Adéu. Adéu. Que ha estat, Xavi? No, digueu.
1: No, que estic molt constipat.
0: Ah, és que no t'ha sortit sa
1: veu.
0: En Xavi comença
1: ara no
0: a estar
1: malalt acabar la setmana
0: bon divendres.
1: D'aquesta manera, eh?
0: Xavi, cuida't molt aquest cap de setmana, que te necessitem
3: tombat.
0: Aquí.
1: Tombat, exactament, en bonda.
0: Exacte, fes molta bonda. Perquè hem arribat en el xiu-xiu número 472.
1: Que vagi bé, adéu.
3: Fins dilluns.
0: Gràcies per ser-hi, adéu.
4: És impressionant. És que encara no ho crec, no sé, no tinc paraules.

0: IB3 Ràdio. Informatiu vespre. Aina Sureda.
1: Bon vespre, són les 7. Els metges convoquen una vaga indefinida a tot l'Estat a partir de dia 28 d'octubre. D'aquesta manera, els facultatius reprenen les mobilitzacions que es varen dur a terme entre el febrer i el juny per protestar contra l'Estatut Marc que ara es tramita al Congrés dels Diputats. Unes aturades que, segons el president del sindicat mèdic, el CIMEVAL, Miguel Lázaro, engreixaran encara més les llistes d'espera.
2: Si havia augmentat la llista d'espera, va augmentar més, seguro. Claro, esto es un paro permanente indefinido. Yo siempre pido disculpas a los pacientes.
1: Entre els principals punts que reivindica la jornada laboral de 35 hores, una reforma del sistema de guàrdies i canvis en el model de jubilació. El divendres, dia 11 de setembre, i s'ha desarticulat la major xarxa criminal de tràfic de drogues a Menorca. Victòria Morell, bon vespre.
3: Bon vespre. La droga estava amagada dins del cotxe que s'embarcava en línies marítimes regulars des de València i Barcelona. 11 persones han estat detingudes i s'han intervingut més de 6 quilos de cocaïna.
1: I els arquitectes de la remodelació de l'antic edifici de Gesa proposen una intervenció mínima i més zones verdes.
3: El complex, que tindrà oficines municipals i espais culturals, a més d'una cafeteria, estarà acabat a finals de l'any 2029, segons les previsions. En lloc de construir edificis nous, s'han previst dues plataformes. Tindran edificis de vall i estaran coberts de vegetació.
1: Antoni Sales deixarà la batllia de Costitx 20 anys després.
3: La renúncia s'ha de ratificar en un ple extraordinari que comença en aquesta hora i demà se'n farà un altre en què Joan Munà agafarà el seu relleu. Sales és un dels batlles més veterans que han ocupat el càrrec de manera interrompuda.
1: Durant l'informatiu recollirem tots els sons que ens deixen els actes del 25è aniversari de l'11S, un acte al qual no ha assistit el president dels Estats Units, Donald Trump, i que s'ha centrat a mantenir viva la memòria de les prop de 3.000 persones que varen morir en l'atemptat de les Torres Bessones l'any 2001. I quan passin uns minuts de les 7:30 arribaran els esports. Enric Mas supera en solvència la 19a etapa de la Vuelta Ciclista a Espanya i està més a prop de fer història al ciclisme balear. Toni Tenerife, bon vespre.
4: Bon vespre, si és l'Artana, que està a només 285 quilòmetres, dividits en dues etapes de firmar el triomf final a la primera gran volta de la seva trajectòria professional. A més, es convertiria en el primer ciclista mallorquí en guanyar-la.
1: I avui Palma espera un dels concerts històrics amb l'afluència de prop de 60.000 persones. Este año ya no importa, me lo pasaré en Mallorca, vacilando en una barca, colocado de cualquier cosa. Es tracta de Reels B, que actuarà a les 9:30 al Parc de la Mà a Palma. I hi ha Francesca Mas. Francesca, bon vespre. Estan oberts ja els accessos al recinte?
5: Bon vespre. Fa tot just mitja hora que s'han obert aquests accessos a la zona del concert. De fet, des del migdia, que hi havia gent fet cua per estar el més a prop possible de l'escenari, i ara ja ho sentiu, ja hi ha música i la gent també pot accedir a la zona de barres. Tot això al passeig marítim, just davant del parc infantil del Parc de la Mà, on precisament han tancat el trànsit fins demà. Entre els assistents, sobretot joves i gent d'arreu de Mallorca. Recordant també que s'ha reforçat el transport públic amb més freqüència de trens per venir en aquest concert de Reels B, i ara escoltam algunes de les persones que feien cua fa tot just uns minuts per accedir al recinte.
6: Hem sortit de l'escola i hem hagut tot una.
7: Jo soc de Bunyola i hem arribat sobre les 5 de l'hora baixa i hem aparcat ben ràpid. És la primera en trobar pàrquing. També és que hem hagut bastant prest.
8: M'agradaria que cantara 3:45, A mi, Pa quererte, Vamos a mirarnos i Mary Jane, si pot ser.
5: Recordem que el concert es podrà seguir per IB3 Televisió a partir de les 9:30 del vespre.
1: Gràcies, Francesc, que tornarem a connectar en tu minuts abans d'arribar a les 8. I sapiguem ara quin temps ens espera per a nit i demà també per la pujada a Llucapeu. Margalida Ribas, bon vespre. Han d'agafar jaqueta aquells que encara es preparin per anar al concert o alguna altra banda de l'arxipèlag?
9: Bon vespre, idò. Avui a les portes del cap de setmana hem tingut una jornada divendres de temps tranquil amb temperatures suaus que es mantindran durant tot el cap de setmana. Per tant, la mínima a nit serà molt semblant a la que hem registrat durant aquesta darrera jornada. Demà, pel que fa a l'estat del cel, tindrem una primera meitat de la jornada en general assolellada i tornaran a arribar alguns núvols baixos i núvols d'evolució que intentaran créixer cap al capvespre i que si tenen prou empenta no es descarta que puguin deixar qualque ruixat puntual cap a la zona del migjorn de Mallorca. Encara mantindrem una mica de passadís de component nord amb un vent que en general bufarà fluix, fet que permetrà que les màximes demà es tornin a moure entre els 28 i 30 graus i sigui punts de cap al sud-oest de Mallorca i ponent de les Pitiuses on es preveu que registrin els valors més elevats. Tot això acompanyat d'una situació marítima que ja va a la baixa però que encara mantindrà alguns redols de maror cap al sector de Menorca.
1: Gràcies, Margalida. Miguel Soler és el control tècnic.
0: IB3 Ràdio, serveis informatius.
1: A punt d'arribar a les 7 i 6 minuts. Els metges tornaran a la vaga dia 28 d'octubre. Ho han acordat tots els sindicats mèdics que duen gairebé un any de mobilitzacions contra la reforma de l'Estatut Marc del Ministeri. L'aturada convocada arreu de l'Estat, a diferència d'altres vegades, ha tingut avui el suport de tots els sindicats.
3: Les organitzacions sindicals han decidit unificar les protestes i fer front comú, ja que fins ara havien convocat les aturades per separat. La Confederació Espanyola de Sindicats Mèdics i el Sindicat Mèdic Andalús, per una banda, i la Unió Mèdica i Facultativa per una altra. Ara convoquen tots junts per incrementar la pressió sobre el Ministeri que dirigeix Mònica García. La vaga se suma a les aturades que el col·lectiu va fer entre els mesos de febrer i juny i que avança cada una d'una setmana de durada. En aquesta ocasió, la convocatòria és indefinida, un fet que el president del Sindicat Mèdic, Miguel Lázaro, diu augmentarà les llistes d'espera.
2: Si había aumentado la lista de espera, va a aumentar más seguro, porque claro, esto es un paro permanente indefinido. Yo siempre pido disculpas a los pacientes porque, vuelvo a decirlo, las víctimas son los pacientes. Cualquier protocolo, cualquier intento por parte de la Consejería de Sanidad de bajar listas de espera, vamos, con esta medida, evidentemente, se le va a ir al garete, perdón por la expresión.
1: La decisió arriba 10 dies després de l'aprovació en Consell de Ministres del projecte de llei que cerca reformar la normativa de 2003 i que ara es tramita al Congrés dels Diputats.
3: Un projecte de llei que metges i facultatius rebutgen perquè volen un estatut propi. Lázaro considera que aquest conflicte laboral s'ha fet tan gros que ja supera la ministra de Sanitat, Mònica García. El president del Sindicat Mèdic de les Illes diu que s'ha d'apuntar tot el govern de Pedro Sánchez.
2: Nosotros no queremos hacer este paro indefinido permanente, no queremos llegar a este paro por el grave impacto que si ya estaba va a aumentar. Por eso, vuelvo a decirlo, la pelota está en el tejado ya del gobierno de Pedro Sánchez, no de Mónica García, del gobierno de Pedro Sánchez.
3: Segons el govern, les mobilitzacions han suposat la reprogramació de 90.000 consultes i operacions a les Illes Balears.
1: Un executiu que avui ha mantingut total confiança en la gerenta de Son Espases, Cristina Granados, malgrat les reiterades dimissions dins la direcció de l'hospital, la darrera, la de la cap d'infermeria.
3: El portaveu del govern, Antoni Costa, ha assegurat que Granados té tot el suport de la Conselleria de Salut i Bé-Salut i el govern i ha defensat que fa una bona gestió amb un increment de 400 professionals durant el seu mandat. Costa ha rebutjat vincular aquestes sortides amb una possible crisi de gestió. Son Espases.
10: Tiene todo el apoyo de la Conselleria, de la Dirección General de Salud y del Gobierno de las Islas Baleares. Una mejora, y lo digo claramente, muy significativa de la gestión del Hospital de Son Espases. Y en este sentido, creemos que algo tiene que ver la gerente, Cristina Granados.
3: El vicepresident ha defensat que la darrera dimissió és per motius personals.
1: Set i gairebé 10 minuts, escoltau l'informatiu vespre, nova operació policial contra el tràfic de drogues a Menorca. La Guàrdia Civil, la Policia Nacional i el Servei de Vigilància Duanera de l'Agència Tributària han desarticulat una banda criminal dedicada al tràfic de cocaïna a gran escala. Fanny Mateu.
11: Policia! Policia!
3: En els diversos registres s'ha detingut un total d'11 persones, 9 de les quals a Menorca, la resta a València, i s'han intervingut més de 6 quilos de cocaïna de gran puresa. El jutge ha decretat presó per als principals responsables de la trama, liderada per un home resident a Ciutadella. El modus operandi de la banda es basava a amagar la droga en compartiments ocults dins vehicles. De fet, empraven vehicles de la mateixa marca i model per agilitzar la creació d'amagatalls per a la droga. La investigació es va iniciar en detectar l'increment d'enviament de droga a l'illa durant la temporada turística. Durant els mesos previs ja s'havia actuat contra aquest grup criminal amb diferents detencions a l'illa. En total, 11 persones detingudes, 9 de les quals a Menorca, d'aquestes dues ja són a la presó.
1: I la Guàrdia Civil de Formentera ha rescatat dues persones de 80 i 86 anys d'un incendi produït a casa seva. Els fets varen tenir lloc dimecres passat a la zona d'Escarnatge.
3: Les flames es varen iniciar a un garatge annex a l'habitatge. L'home intentava apagar-lo amb una mànega de jardí mentre que la dona romania a l'interior de l'immoble. Els agents han adonar-se'n de la presència de bombers de butà a la zona afectada, varen evacuar físicament aquestes dues persones i varen traslladar-les a una zona segura. Els bombers de Formentera procediren llavors a les tasques d'extinció.
1: I a Mallorca avui s'ha produït un minut de silenci. Ha estat a Felanitge en memòria de la dona que va morir dimecres arrossegada per la força de l'aigua.
3: Membres de la Corporació Felanitxera i també regidors de l'Ajuntament de Campos, veïnars i familiars han recordat la víctima que va quedar atrapada davall un cotxe quan el corrent la tirà en terra. Catalina Soler és la batlessa del municipi.
11: Ja són els anys que per Manacor que han calculat uns 100 litres. Per tant, en aquell moment, i si tu pes una mica l'equilibri, i te posa a ressonar d'aquí via, la força d'aquella aigua era impossible, perquè tenim pedres a davant, a varen tenir pedres, ja no els de tenir, davant del parc municipal, grossíssimes, que havien baixat del calvari i que no solen baixar una pluja normal.
1: Hores d'ara, a prop de 146 abonats d'Endesa continuen sense llum a causa dels efectes d'aquesta tempesta. La previsió és que en 3 hores es pugui restablir el subministrament elèctric a totes aquestes llars.
3: A Banyalbufar i Esporles són, de fet, els municipis més afectats. L'Ajuntament de Banyalbufar ja ha començat el tràmit per obtenir ajudes estatals per fer front dels abundants danys materials que encara estan pendents de valorar.
0: Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
1: L'edifici de Gesa estarà envoltat d'una gran zona verda, segons les previsions més optimistes, l'any 2029. Així ho han avançat un dels arquitectes del despatx guanyador per al projecte de reconversió de l'edifici i als voltants d'una durant la presentació que s'ha fet avui, Aina Morales.
12: Segons ha explicat l'arquitecte Antonio Cruz, en lloc de construir edificis nous al voltant per augmentar l'espai disponible, s'han previst dues plataformes que aprofiten el desnivell existent. Aquestes dues plataformes tenen edificis de vall i estaran cobertes de vegetació. Cruz ha sortit així al pas de qui els acusa de no posar prou zones verdes.
13: No hay ninguna pérdida de zona verde. La voluntad del proyecto es conservar toda la superficie de zona verde e incluso ampliarla con esta que he mencionado.
12: Tant els arquitectes com el batlle de Palma, Jaime Martínez, han coincidit que la trascendència del projecte va molt més enllà de l'edifici de Gesa.
14: Como digo, hablamos de convertir un espacio que durante años estuvo cerrado en un espacio abierto, vivo y al servicio de todos los ciudadanos. No se trata únicamente de recuperar el edificio, sino de convertirlo en una pieza activa dentro de una nueva estrategia y visión de ciudad en la que venimos trabajando desde hace 3 años.
12: A Gesa hi haurà oficines municipals, espais per a empreses, espais de creació cultural, cafeteria i un llarg, etc. El despatx Cruz Ortiz Arquitectos ha volgut fer una intervenció mínima a l'edifici de Ferragut, tant per de dins com per de fora. Cruz sent tanta admiració per l'emblemàtica infraestructura que s'ha atrevit a qüestionar alguns dels usos que s'hi preveuen.
13: Y deberíamos hacer un trabajo de buscar cuáles son los usos más acordes con el edificio, en lugar de imponerle al edificio unos usos que a lo mejor no son los que le hacen bien, porque zonas expositivas implicaría, por supuesto, cerrar las ventanas y conseguir unos espacios oscuros. Y esto no nos parece que es lo más adecuado para este edificio.
12: També trobo, però, que hi ha marge de millora.
13: La lámpara de Ferragut, el mural de Castaldo y la vidriera de Castaldo, pues en algunas ocasiones no están en su mejor posición.
12: Sigui on sigui, però, tant la làmpada com les vidrieres s'hauran de mantenir per exigències de l'administració.
1: I el Consell d'Eivissa i Endesa han analitzat en una reunió els talls de subministrament que han afectat aquest estiu l'illa. La companyia anuncia 17 milions d'euros d'inversió fins l'any 2030, amb 77 actuacions per reforçar la xarxa. El Consell reclama que s'executin amb rapidesa i que reforci el manteniment preventiu, ens ho explica Esther de Miguel.
5: Endesa atribueix les incidències a l'estrès tèrmic provocat per les altes temperatures i l'augment del consum. El pla preveu actuacions als 5 municipis per ampliar, renovar i mallar la xarxa. Sentim el president del Consell, Vicent Marí.
15: El que volem és que de cara a l'estiu que ve estiguen executades aquestes millores i evitar aquests talls de subministre com s'han pogut fer, com ha passat enguany.
5: Des de la PIMEF han anunciat que impulsaran una campanya d'autodiagnosi entre les empreses per comprovar si els equips estan ben dimensionats i que la potència contractada s'ajusta al consum real. El seu president, Alfonso Rojo, ha recordat els perjudicis que han ocasionat els talls.
16: Un restaurante que haya tenido que cerrar, como han cerrado en la Bahía hace poco menos de un mes algún compañero, un restaurante que haya cerrado una tarde le ha costado 3.000 euros el cierre. Es solamente en bajada de ingresos. Bajada de ingresos, el personal que no ha trabajado. Si estás sin luz, es que poco menos que pasar la fregona vas a poder hacer ahí.
5: La previsió és que les meses de treball amb els 5 ajuntaments comencin ja la setmana que ve per concretar les actuacions i agilitzar els permisos.
1: Són les 7 i quart.
0: Escoltau l'informatiu vespre. El resum de la jornada a IB3 Ràdio.

0: El 12 de setembre viu la Diada de Mallorca. Celebram 100 anys del cant de la Balanguera. Consulta el programa complet a consell de mallorca.es. Un estiu que canviarà les seves vides.
1: Catalina!
2: Se tropezó con un escalón.
0: El retorn al cinema de Lluís Homà.
3: És una provocació darrere un altre.
0: Hi ha persones que no deixen mai de ser amb nosaltres.
4: Abuelo!
5: No deixaràs de sentir-la prou.
0: Forastera, una història de presències sobre l'amor i els vincles familiars. 11 de setembre, només als cinemes.
6: Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
7: Ara més, demanarà als Consells Insulars, al Congrés i als diferents ajuntaments de les illes on té representació que el govern central es faci càrrec del plus d'insularitat de les administracions locals.
8: La petició s'ha escenificat a Es Mercadal en un acte on hi havia tots els batles de la formació de Menorca i Mallorca i el diputat de Més Sumar, Vicenç Vidal, que ho defensarà al Congrés.
9: Aquest plus d'insularitat també es cobrarà als ajuntaments. I el que no pot ser és que si es reconeix l'insularitat, si es reconeix que se suposa un cost, aquest sobrecost es carregui damunt dels ajuntaments.
8: També donen suport en aquesta iniciativa el Bala de Manacor, Miquel Oliver i la portaveu de Més al Consell de Mallorca.
10: Quan aquest dret també recau a les administracions locals és quan provoquem un agravi comparatiu.
11: Si carregam tota aquesta factura a pagar en els ajuntaments o en els consells, són doblers que Menorca deixa de tenir per aclarir camins, carreteres, carrers.
7: I just un batle en aquests moments diu adéu al seu poble. Es tracta de Toni Sales, batle de Costitx, que deixa la vara que demà recollirà Joan Munà, la seva mà dreta.
8: Sales és un dels batles més veterans que han ocupat el càrrec de manera ininterrompuda. Després de 20 anys deixa la política municipal i continuarà de moment com a portaveu de Coalició per Mallorca al Consell. Deixa el consistori ben satisfet.
12: Bueno, ja me'n vaig amb una sensació de plenitud, d'alegria, de molta gratitud cap al poble de Costitx. 20 anys de valia és un gran honor i res, i acaba que també has de donar pas a la teva família, a la teva vida personal, i ara és vera que ja al cap de 20 anys he considerat que era un bon moment per fer una passa a un costat.
8: Un comiat que es celebra en aquests moments a la sala polivalent, plena. A Vessà no hi fa falta ningú de la cúpula del seu partit, el PIC, ara, des de fa un mes, es forma part de Coalició per Mallorca, tampoc d'Unió Mallorquina, la formació en què va entrar en política. De fet, a la sala hi ha la seva mentora i primera batlessa de Costitx, la històrica Maria Antònia Munà.
7: I el president del Consell de Mallorca, Llorenç Calmés, es comprometa que el pròxim estiu ja estigui en vigor la norma que regularà el màxim de cotxes de lloguer que podran circular per l'illa i també el nombre màxim de cotxes que hi podran entrar. Una mesura que Eivissa i Formentera ja apliquen en l'objectiu de pal·liar la pressió sobre les carreteres. Calmés ho ha defensat avui en una entrevista al programa El Dia, 24 hores abans de la Diada de Mallorca.
13: Les puc anunciar que en la pròxima temporada turística aquesta regulació serà efectiva. Antes de final d'any aprovarem en el ple del Consell de Mallorca el nombre màxim de cotxes de lloguer que podran circular i el nombre màxim de cotxes que podran entrar.
7: I el PSOE pressiona al Consell de Menorca perquè la regulació de la limitació de vehicles a aquesta illa arribi a temps per a la temporada que ve.
8: El secretari general del PSOE menorquí, Pepe Mercadal, posa una xifra damunt la taula: reduir en un 15% els cotxes que aquest estiu han entrat dins l'illa.
14: Que ho tinguin tot llest, la llei aprovada pel Parlament, el reglament aprovat pel Consell Insular, la xifra exacta de cotxos que sembla que no tenen clara. Ho veiem molt difícil que després de tota aquesta deixadesa siguin capaços de que la limitació estigui en vigor si estiu que ve. Ara, el PSOE estarà sempre al costat de les solucions.
8: Recentment el Consell ha acordat modificar la llei reservada de la llei reserva de la biosfera al Parlament per poder aplicar les restriccions a l'entrada de vehicles.
0: El minut a minut de la jornada a l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
15: Del 16 al 22 de septiembre celebra la Semana Europea de la Movilidad. Jornadas de debate, Parking Day, Diada de la Movilidad, bicicletada familiar, actividades, talleres y mucho más. Una semana para movernos, compartir y disfrutar de Palma. Consulta el programa en movipalma.mobi. Ayuntamiento de Palma.
1: Entrenador, fisioterapeuta, gestor de gimnasios, esto es para ti. LifeX Mallorca reúne a más de 60 marcas, un congreso científico de referencia en muchos profesionales del sector salud. Del 25 al 27 de septiembre en Motor World Palma. Haz negocio real. LifeX Mallorca. Información y entradas en lifexmallorca.com.
6: Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
7: L'Associació de Marristes de Talamanca es queixa que el projecte de 90 boies ecològiques que gestiona Ports de les Illes Balears ha deixat de banda els pescadors recreatius que històricament han fondejat en aquesta badia. Reclamen poder fondejar-hi tot l'any i no només durant l'estiu i com a molt tres jornades consecutives. Dani Manau.
4: L'entitat, que aplega un centenar d'aficionats a la pesca recreativa, reclama una quota per a les embarcacions locals que no està contemplada en el projecte i així poder gaudir de la mar tot l'any. Són el portaveu dels samarristes de Talamanca, Joan Tur, i el director general de Ports, Antoni Marcant.
16: No volem renunciar a tenir l'embarcació aquí. No la tenim per capritxo, la tenim aquí perquè no hi ha marres. I nosaltres no podem tenir una embarcació tres dies. Nosaltres aquí la tenim tot l'any, perquè la temporada que es pot anar a pescar i a disfrutar de la mà és de setembre a juny.
17: En aquesta tramitació del Camp de Boies de Talamanca no està previst que hi hagi un espai de fondejos de llarga temporada. Bueno, es pot preveure, però tindria que ser una altra tramitació i un altre projecte.
4: Segons els samarristes, el projecte no compta amb avaluacions d'impacte ambiental ni estudis de càrrega, fets que Ports nega, i que no està previst cap sistema de recollida d'aigües grises. Els replica Antoni Marcant.
17: Abans de donar-nos aquesta autorització temporal o aquesta concessió, evidentment, té que haver passat per tots els tràmits mediambientals, tant d'aquí com del Miteco. L'estudi de capacitat de càrrega està fet el 2023 i està publicat.
4: Els samarristes van presentar al·legacions el passat mes de març i encara no han rebut resposta. Ports té previst licitar el projecte aquest mes de setembre per prop d'1.700.000 euros i espera que el Camp de Boies de Talamanca sigui una realitat el pròxim estiu.
7: I la plataforma Som Bona Pulmover qualifica d'incomprensible i de contradicció greu que el govern hagi reobert la tramitació del parc fotovoltaic d'Aena. Els veïnats es rebel·len contra el nou tràmit d'exposició pública, una passa que permet el projecte de les 13.000 plaques solars continuar avançant administrativament.
8: L'entitat recorda que el Parlament va demanar per unanimitat aturar aquest pla. Pulmover exigeix a Aena i a l'executiu de Proens que escoltin el carrer i cerquin alternatives sobre teulades o zones industrials ja construïdes. Adverteixen que mantindran una oposició frontal per salvar l'aeròdrom com a espai col·lectiu i de lleure per a Marratxí. El portaveu de la plataforma, Manel Gomarriz, insisteix que la transició energètica no es pot fer sacrificant un espai públic de convivència.
18: Rebutgem aquesta posició d'Aena, denunciem la seva actitud de prepotència, i a més denunciem que a més de que s'atreveixen a voler investir en aquest projecte, han de sofrir dins el poble de Marratxí renous continus que els hi han tolerat fins ara i haurem d'acabar amb aquesta tolerància.
8: El projecte s'ha modificat diverses vegades i ha topat amb entrebancs administratius i el rebuig social i polític, però finalment ha trobat l'escletxa per avançar dins la maquinària administrativa.
7: Cinc minuts per arribar a les 7:30. Les treballadores de la neteja de l'aeroport d'Eivissa no poden més. Avui s'han concentrat per denunciar els constants embossos dels banys de la terminal, un problema de salut pública que les fa malaltir. Alberto Ferrer.
19: Les netejadores acaben malaltes perquè quan els banys s'embussen tot s'inunda i acaben amb els peus i la roba xops. Per això, del mig centenar que treballen a l'aeroport, n'hi ha una desena de baixa, algunes amb bronquitis. Moltes de les cabines acaben inutilitzades en algun moment del dia, cosa que complica mantenir netes les que van quedant. És el pitjor estiu que recorden i per això s'han decidit a concentrar-se avui a la terminal per exigir solucions a Aena. Suset i Serna és delegada d'UGT a l'empresa concessionària de la neteja.
20: Tenemos muchas bajas forzadas. Limpiamos en condiciones que no son dignas, con atascos de baños, de heces, de residuos fecales. Hemos pedido solución, nos dicen que se arregla, no cierran los baños, no los reparan.
19: A més, algunes han patit episodis de violència verbal perquè els usuaris les culpen de la situació. Hi ha companyes que no han durat ni dos dies a la feina. Andrea i Marta hi porten dos anys ja.
2: Se tapan todos, nos toca cerrar. Y la gente es, pero no hay más baños, pero ¿y esto qué es? Pero ¿y esto no sé qué? Y nos atacan a nosotras, las trabajadoras.
21: Sí, si no, nos retan, nos hablan, de todo nos dicen.
19: Reclamen a la direcció de l'aeroport que en faci un manteniment correcte i que compleixi el compromís de contractar més lampistes per acabar d'una vegada amb els embussos.
7: I el sindicat USO i UGT amenacen amb un conflicte col·lectiu a l'ensenyament concertat. USO ha duit la Conselleria d'Educació davant del Tribunal de Mediació i Arbitratge, el TAMIP. Denuncia que incompleix el compromís de pagar el retard del 2% de l'IPC pendent de l'any 2020 als gairebé 4.200 de la concertada, ens ho explica Carme Moreno.
22: El responsable d'Educació al sindicat majoritari a l'escola concertada, Juan Carlos Lorenzo, assegura que Educació incompleix l'acord signat l'any passat. A més, assenyala que si no hi ha una solució immediata, USO interposarà una demanda col·lectiva.
23: La conselleria incumple dicho acuerdo, alegando un acuerdo firmado con la consellera de Treball, de Minoración, y nosotros, evidentemente, vamos a llegar hasta el final con el conflicto colectivo, porque hay un acuerdo firmado, hay un acuerdo de gobierno que reconoce la deuda y, por lo tanto, se tiene que cumplir lo que se firma.
22: El responsable d'ensenyament, UGT, Jaume Coll, diu que el sindicat s'adherirà a la demanda d'USO i s'ha mostrat indignat per l'incompliment. A més, no descarta mobilitzacions.
24: Pues estem del tot indignats, o sigui, entenem que el que no pot ser és que el govern s'omple de bones paraules, de bones intencions, i després es fa sort de la realitat. Per una interpretació que fan des de la Direcció General de Funció Pública, se mos deixi de fora.
22: Els sindicats reclamen l'equiparació del docent de la concertada amb les condicions del professorat de l'escola pública i recorden que aquest és un dels compromisos de la Conselleria d'Educació.
7: I si vos toca revisar la hipoteca els pròxims mesos, això vos interessa, els economistes vaticinen que l'Euríbor continuarà pujant, ja que el Banc Central Europeu ha previst un augment del 3% fins l'any 2028.
8: Això per una hipotètica variable de 315.000 euros, l'habitual a les Balears vol dir de 1.700 euros anual a pagar de meses. En la segona pujada de l'any acordada pel Banc Central Europeu, els tipus d'interès, ara en 2,5%, repercutiran en l'estalvi i en les hipoteques. L'economista i professor d'Economia Financera de la UIB, Pau Montserrat, explica que aquesta decisió fa preveure que l'any 2027 i 2028 l'Euríbor superi el 3%. Són declaracions a una entrevista a l'Informatiu Matí.
25: Això significa increments en les quotes de les hipoteques de Balears, que les hipoteques noves estan registrant de més 315.000 euros la hipoteca, significarien uns 140-150 euros mensuals d'increment amb aquesta nova pujada de l'Euríbor.
8: Montserrat afirma que la inflexió és a causa de l'enquistament del conflicte a l'Iran.
7: I més qüestió perquè el govern construirà de nou habitatges de protecció pública a Petra. El Consell de Govern ha autoritzat la cessió gratuïta a l'IBAVI de dues parcel·les en aquest municipi per aixecar-hi noves promocions públiques.
6: Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
7: Són les 7:30, els metges convoquen una vaga indefinida a tot l'Estat a partir de dia 28 d'octubre.
8: Els facultatius reprenen les mobilitzacions que es varen dur a terme entre febrer i juny per protestar contra l'Estatut Marc, que ara es tramita al Congrés, unes aturades que, segons el president del sindicat mèdic Cimeval, Miguel Lázaro, engreixarà encara més les llistes d'espera.
26: Si havia augmentat la llista d'espera, va augmentar més, segur, perquè això és un paro permanent indefinit. Jo sempre pido disculpes als pacients.
8: Entre els principals punts reivindiquen la jornada laboral de 35 hores, una reforma del sistema de guàrdies i canvis en el model de jubilació.
7: Desarticulada la major xarxa criminal de tràfic de drogues a Menorca.
8: La droga entrava amagada dins cotxes que s'embarcaven en les línies marítimes regulars des de València o Barcelona. 11 persones han estat detingudes i s'han intervengut més de 6 quilos de cocaïna.
7: I els arquitectes que duran a terme la reconversió de l'antic edifici de Gesa proposen una intervenció mínima i més zones verdes.
8: El complex, que tindrà oficines municipals i espais culturals, a més d'una cafeteria, estarà acabat a final de l'any 2029. En lloc de construir edificis nous, s'han previst dues plataformes, tindran edificis de vall i estaran cobertes de vegetació.
7: I Antoni Sales deixa a aquesta hora la Valia de Costitx 20 anys després.
8: La renúncia s'ha de ratificar en un ple extraordinari que comença en aquesta hora i demà se'n farà un altre en què Joan Munà agafarà el relleu. Sales és un dels batlles més veterans que han ocupat el càrrec de manera ininterrompuda.
7: I a aquesta hora el Parc de la Mà a Palma ja comença a omplir-se pel concert d'Arrels B d'aquí una hora i mitja.
8: L'artista mallorquí actuarà en el marc dels actes de la Diada de Mallorca abans que demà sigui nomenat fill predilecte de l'illa. L'organització espera l'assistència de 60.000 persones. De fet, la primera a arribar ha estat Irene, a les 6 del matí.
3: Y nada, vine desde las 6 buscando la primera fila porque lo he perseguido por todo, Madrid, Mallorca, 2019 el concierto que hizo gratis en la Riera y ahora pues aquí ilusionadísima de verlo.
8: El concert, que és gratuït i ho hem comentat, s'emmarca dins els actes de la Diada de Mallorca, es podrà seguir en directe per IB3 Televisió.
7: A la següent mitja hora connectarem amb Francesca Mas, que es troba allà. També vos explicarem que l'absència del president dels Estats Units, Donald Trump, ha marcat el 25 aniversari de l'11S a Nova York.
8: Un acte al qual han assistit els anteriors presidents, com Obama o Bush, amb el repte de mantenir viva la memòria de les prop de 33.000 persones que varen morir l'any 2001. Marie Rose Abbate. Andrew Anthony Abbate. Vincent Paul. Trump sí, però que ha participat a l'acte del Pentàgon. A la zona zero, familiars de les víctimes, supervivents i representants polítics han participat en un acte solemne que ha comptat amb la lectura dels noms de les víctimes i en diversos minuts de silenci.
7: Passen 3 minuts de les 7 i mitja, moment pels esports.
5: IB3 Ràdio. Informatiu vespre. Esports.
7: Esports amb Toni Tenerife. Bon vespre.
9: Bon vespre.
7: A falta de dues etapes perquè acabi la Vuelta, Enric Mas està molt a prop de fer història al ciclisme balear.
9: Així és, el ciclista nascut fa 31 anys a Artata ha tocat la primera gran volta de la seva trajectòria professional. A més, es convertiria en el primer ciclista de Mallorca en guanyar-la. Avui, 19a etapa, la més llarga de la Ronda Espanyola, amb 210 quilòmetres i superada amb èxit pel mallorquí. Del que ha donat així aquesta etapa, mos informa l'enviat especial d'IB3, Tolo Leal. Bon vespre.
10: Bon vespre. Enric Mas ha salvat de manera brillant la primera de les dues finals que li quedaven per certificar la seva victòria en aquesta Volta a Espanya. L'artenenc ha arribat amb el grup de favorits a la General, és a dir, en Primoz Roglic, en Óscar Only, en Félix Gall i en Richard Carapaz, i això significa que manté l'avantatge d'un minut i 37 segons respecte de Primoz Roglic, el segon classificat ara mateix. Demà espera una etapa duríssima amb tres ascensos de primera categoria i una altra de categoria especial, però pel que ha pogut certificar avui Enric Mas, es pot afrontar amb optimisme, amb confiança i amb cautela també.
9: Gràcies, tot lo sentim el que ha dit precisament Enric Mas en acabar l'etapa d'avui als nostres enviats especials.
11: Hem anat, bueno, ja ho heu vist, hi havia gent de la General que se volia ficar davant i res, jo crec que hem tingut sempre... Hem tingut controlat i bueno, queda un dia. L'equip cada dia està de 10, crec que no puc demanar res més i bueno, ens queda un dia més de concentració i res, veurem què passa demà. Bueno, espero disfrutar de l'etapa i poder sortir en el mallot d'esport de l'etapa.
9: Parlant de futbol, amb la dubte de Toni Lato, tot que encara no et saps si estarà llest, el Real Mallorca afronta aquest diumenge a les 6 un nou repte, el de continuar imbatuts, és a dir, sumar els 3 punts a Son Mos. I per això han de superar el centre d'esport Sabadell, que entrena el jove Ferran Costa, un equip del que ha parlat avui el tècnic vermell Luis García a la prèvia del partit.
12: És un gran rival, independentemente de que haya ascendido este año,
0: Es un rival de que estoy convencido que va a estar peleando por los puestos de playoff, que va a estar ahí arriba, porque lleva tiempo trabajando con un mismo entrenador, porque tiene una idea de juego muy clara. Son muy agresivos, con mucha energía, verticales, manejan muy bien el balón parado.
9: Malgrat la seva condició de nouvinguts a la categoria, els arlequinats són tercers amb 8 punts, un més que els mallorquinistes. Estan imbatuts a la competició i sumen 2 empats a 0 als recintes de l'Sporting de Gijón i del Club Esportiu Castelló. Dit això, l'equip vermell arriba bé al partit de diumenge. Luis García.
0: Y la verdad que muy bien, nos ha venido muy bien el tener esta semana para poder corregir cosas, para poder potenciar cosas que hacemos bien. Y creo que llegamos, como siempre cuando juegas en casa y con los tuyos, pues muy ilusionados, con mucha energía, con muchas ganas de hacer un muy buen partido que vamos a necesitar para ojalá poder regalarle a nuestra gente otros 3 puntos. Sí, i seguim mirant hacia adelante.
9: Les paraules de Luis García, ara sentim el tècnic de Castelldefels, Ferran Costa. Només 31 anys, ha pujat el Sabadell a segona i de moment el té en plaça de playoff.
1: El seu objectiu és clar, és tornar a la primera divisió i fer-ho doncs, per la via ràpida o com a mínim lluitar-ho. I nosaltres afrontem el partit doncs, en la mateixa línia que la resta. No hi ha misteri. O sigui, nosaltres som el que som, el que hem de fer és fer molt bé les nostres coses. Però un cop més doncs, intentarem que ells estiguin lluny d'aquesta millor versió, a veure si som capaços d'aconseguir una setmana més.
9: I de la cinquena jornada de segona divisió es juga a 8. A les 8:30 el plantio el primer partit de la jornada al Burgos-Ceuta. En quant a la primera federació, tercera jornada grup segon, amb l'UD que torna a repetir com a local. Serà demà a partir de les 4:30 davant d'un Sant Andreu que està amb els mateixos punts que l'Eivissa, és a dir, 3, gràcies al triomf del passat cap de setmana a casa davant l'Àguiles per 2-0. Així parla del rival de dissabte, el tècnic blau cel, Raúl Llona.
12: Un equipo súper competitivo, con ideas muy claras. Ellos han mantenido la estructura que les dio el ascenso, con muy buenos futbolistas ya, impropios seguramente en bastantes casos de la categoría, pero que apostaron por ese proyecto, les ha salido bien, le han dado continuidad y, como bien dices, pues se ha reforzado con jugadores también importantes que hasta ahora no han tenido participación.
9: I parlant del futbol sala, cal recordar que el Palma-Folsal s'estrena en Lliga. Ho farà avui, a les 9:30, a la pista de Santa Coloma, en partit corresponent al torneig Apertura. I és que ha canviat enguany el sistema de competició, amb la baixa del porter Luan Müller i l'absència per decisió tècnica del jove pivot portuguès Rodrigo Monteiro, l'equip d'Antonio Badia afronta un compromís sempre, sempre exigent davant dels catalans.
13: Nos vamos a enfrentar a un equipo que tiene una mezcla de jugadores jóvenes con veteranos, jugadores jóvenes con calidad, como el caso de Granda, de Víctor Ramos, y jugadores veteranos ya que conocen muy bien la categoría, ¿no? Sí que es cierto que nosotros andamos bien, estamos trabajando desde que empezamos la pretemporada bastante bien, el equipo está jugando a un gran nivel y con un aspecto importante que tenemos que mejorar, que es en la concentració en el moment decisiu, no?
9: Santa Coloma Palma Futsal en directe a partir de la 9:30 al vespre. Esports 3 en joc. I anant tancant amb el món de la cistella, Espanya ja és a les semifinals de la Copa del Món després de superar quarts a Austràlia per 23 punts de diferència, 66-89. L'equip capitanejat per la mallorquina Alba Torrens, que va sumar ahir 6 punts i 2 assistències, té per dissabte un repte pràcticament inviable. Guanyar a partir de les 8 del vespre als Estats Units, una selecció que, recordem, mai ha perdut un partit des de que participa a la Copa del Món. Dit això, sentim a la mallorquina capitana de la selecció, Alba Torrens.
14: Volvemos a soñar, ¿no? Y ahora estamos aquí a punto de disputar unas semifinales, es donde queríamos estar y nos vamos a preparar y vamos a trabajar para estar el sábado aquí y vamos a ir a por el partido.
9: I pel que fa als equips balears de la primera federació, des de les 6:30, recordant que juga a Vintalfa el derbi amistós de pretemporada del bàsquet Menorca i el Fibuí Mallorca. Fins aquí els esports.
7: Gràcies, Toni. 20 minuts per arribar a les 8.
2: És època de pluges intenses. Prepara que teva i quan arribi la tempesta, evita desplaçaments i allunya't de les zones baixes. Si ets a l'exterior, fes-te'n fora dels torrents. Consulta les previsions i els consells oficials. En cas d'emergència, telefona a l'112. La millor protecció comença abans de la tempesta. Informa-te'n a consellsemergències.caip.es. Govern de les Illes Balears.
4: El minut a minut de la jornada a l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.

0: El govern ha autoritzat l'advocacia de la comunitat a recórrer contra el trasllat a les illes de dos menors migrants no acompanyats procedent de les Canàries i Melilla.
1: El portaveu de l'executiu, Antoni Costa, ha explicat que recorrerà contra les resolucions dictades per les delegacions del govern dels dos territoris. Considera que aquestes decisions no responen a l'interès superior dels menors i que no estan prou justificades. A més, defensa que abans s'hauria d'haver plantejat la reagrupació familiar. Amb aquests dos nous recursos, el govern ja n'ha interposat 7 contra els trasllats de menors no acompanyats, 6 d'ells corresponen a menors procedent de les Canàries i un de Melilla.
0: Costa també demana al govern espanyol que aclareixi si els informes desclassificats aquesta setmana sobre la crisi migratòria de Ceuta són els mateixos que Pedro Sánchez va mencionar al Congrés quan es va referir a les Illes Balears.
2: No me consta, a hores d'ara, que ningú membre del govern d'Espanya, ni el ministre ni ningú, hagi dit, no, ens referíem en aquest que hem desclassificat. Si no ho diu, tenim trotes dret a pensar que hi pugui haver-hi més informació al respecte. I si hi és, la volem saber.
0: Tot això quan a la ciutat autònoma ha dimitit el cap de gabinet de la delegació del govern a Ceuta, Gonzalo Sanz plega, després de la polèmica, de les seves converses amb el CNI en relació amb les possibles advertències

0: que el delegat del govern no conegués l'avís del CNI.
1: Vives, a més, insisteix en la responsabilitat del Marroc en l'entrada massiva de migrants del passat 30 de juliol.
2: Nosotros seguimos creyendo que lo que ha ocurrido ha sido una utilización por parte de Marruecos de la presión migratoria como herramienta para desestabilizar a nuestra ciudad y poner en jaque nuestra integridad. En consecuencia, una manipulación por parte de Marruecos en el ámbito de su tradicional política de acoso y derribo de nuestras dos ciudades autónomas.
1: Per la seva banda, el Marroc ahir vespre va fer un comunicat en què es desvinculava de l'entrada massiva i lamentava ser el blanc de les baralles partidistes. Davant això, el PP s'ha donat per al·ludit, ha criticat la posició del Marroc. També ha manifestat que no hi ha res per sobre de la defensa d'Espanya.
0: I més de 100 grups feministes han demanat al president de Ceuta el trasllat a la península de les menors migrants arribades el passat mes de juliol. Aquestes organitzacions han enviat una carta conjunta a Juan Jesús Vives en què destaquen l'extrema vulnerabilitat d'aquestes atlotes.
1: Aquestes entitats, a través de l'associació Maria de la O Legarraga de Granada, demanen que es compleixi la Convenció sobre els Drets dels Nins, la Llei Orgànica de Protecció Jurídica del Menor i la mateixa Llei d'Estrangeria, que obliguen que l'interès de les nines prevalgui per sobre de qualsevol altre interès administratiu o polític. En la missiva recorden que la Llei d'Estrangeria de l'any 2025 va crear un mecanisme específic per a aquest tipus de situacions que estableix la reubicació de les joves entre les comunitats autònomes, fixa criteris d'acollida i preveu que els trasllats es facin en un termini de 15 dies, que en aquest cas ha passat amb escreix.
0: I avui la jornada també està marcada pels actes de commemoració del 25è aniversari dels atemptats de l'11 de setembre del 2001.

0: La cerimònia central ha començat a Nova York a primera hora del matí, ha començat exactament a la mateixa hora en què fa 25 anys el primer avió segrestat va impactar contra la Torre Nord del World Trade Center, concretament a les 8:46 del matí.
1: Marie Rose Abate.
2: Andrew Anthony Abate.
1: Vincent Paul Abate.
2: Lawrence Christopher Abate.
0: A la zona zero, familiars de les víctimes, supervivents i representants polítics han participat en un acte solemne sense discursos polítics centrat en la lectura dels noms de les 2.977 víctimes i en diversos minuts de silenci.
3: Sí, s'han recordat els moments clau dels atacs i per primera vegada se n'ha afegit un setè en memòria de les persones que han mort posteriorment per malalties relacionades amb l'exposició La Pols del World Trade Center. Entre els assistents hi havia els expresidents George Bush, Bill Clinton, Barack Obama i Joe Biden, a més del vicepresident Vance Albala de Nova York, Zoran Mamdani i la governadora Kathy Hochul. Donald Trump no ha participat en aquest acte de Nova York perquè ha assistit a la commemoració del Pentàgon.
0: Precisament des del Pentàgon, un dels escenaris dels atemptats de l'11S, Donald Trump ha participat en un dels actes centrals de la commemoració. El president nord-americà ha recordat les víctimes, però també ha aprofitat el seu discurs per defensar l'actual ofensiva dels Estats Units contra l'Iran, vinculant-la a la necessitat de protegir la seguretat del país.
3: Un quart de segle després, moltes d'aquelles conseqüències continuen present. L'11S encara condiciona la política exterior, la seguretat i els serveis d'intel·ligència dels Estats Units i les cerimònies d'avui han servit no només per recordar les víctimes, sinó també per posar de manifest fins a quin punt aquells atemptats varen transformar el país i l'ordre internacional.
4: We will never, ever forget.
3: Diu Trump, mai oblidarem, per això lluitam avui, no tenim elecció. Lluitant fort, lluitant per guanyar, sempre recordarem les víctimes de l'11 de setembre, un dia molt reconegut, desafortunadament.
0: I a Pennsilvània, el Flight 93 National Memorial, la commemoració inclou la lectura dels noms dels 40 passatgers i tripulants, el repic de campanes i diversos moments de silenci coincidint amb els impactes dels avions.
3: També l'Ajuntament, el Memorial i Museu de l'11S, els bombers i la policia de Nova York han organitzat desenes d'actes per mantenir

0: Viva la memòria dels atemptats, especialment ara que ja hi ha tota una generació estatunidencs que no els va viure.
1: I un quart de segle després dels atemptats, 1.099 víctimes del World Trade Center encara no han pogut ser identificades. Els laboratoris de Nova York continuen analitzant restes humanes amb noves tècniques d'ADN i genètica per intentar donar resposta a les famílies.
0: Les conseqüències sanitàries també segueixen creixent. El Programa Federal de Salut té certificades més de 60.000 persones amb malalties respiratòries o digestives i més de 52.000 amb algun tipus de càncer relacionat amb l'exposició a la pols que va deixar l'esfondrament de les Torres Bessones. Entre els bombers de Nova York, més de mig miler han mort des d'aleshores per malalties vinculades a l'11S. Coincidint amb aquesta efemèride, l'Ajuntament de Nova York ha publicat més de 170.000 pàgines de documents sobre la qualitat de l'aire i la resposta de les autoritats després dels atacs. Els arxius tornen a posar sota el focus què sabia la ciutat sobre la toxicitat de l'aire i com va gestionar aquells riscos.
1: Més notícies de l'àmbit estatal i internacional. Més de 45.000 persones han sortit avui al carrer a Barcelona. Sota el lema "Hi soc, hi som, pel present i pel futur, independència", milers de persones han sortit al carrer. Girona i Amposta també acullen mobilitzacions.
0: Hi han participat totes les formacions independentistes en una diada marcada enguany per les divisions dins el moviment i l'auge d'Aliança Catalana. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha fet una crida a preservar la unitat de Catalunya i a fer front a l'extrema dreta, mentre que Junts l'ha acusat de fomentar la polarització.
2: Catalunya som tots i totes. Som un país ric i divers gràcies als vincles humans que hem generat entre catalans i persones d'arreu que han trobat aquí la seva llar i el seu país. No podem permetre que res ni ningú posi en perill la convivència a Catalunya. A casa nostra l'odi no hi té cabuda.
0: Entre les imatges de la jornada també destaca el retorn d'Oriol Junqueras a la manifestació de la Diada després d'anys sense participar. I el president d'Esquerra ha defensat que la independència només serà possible ampliant majories.
1: I la jornada ha començat aquest matí com és tradicional en l'ofrena floral al monument de Rafael Casanova.
0: Ha estat la tercera diada del govern presidit per Salvador Illa. La portaveu de l'executiu, Sílvia Paneque, ha reivindicat Catalunya com a contrapunt a un món que, ha dit, tanca fronteres.
3: Catalunya és un país que sempre ha tingut i té capacitat per teixir aliances. És un país que vol caminar sol però que alhora no es vol sentir o estar aïllat. I en un món que en aquests moments sembla sovint massa dominat per la immediatesa, per la confrontació, per la desconfiança, enraonar és una manera de defensar la convivència a l'estil català.
1: I ha mort la princesa Astrid de Noruega als 94 anys. La seva mort arriba només dues setmanes després del seu germà, el rei Harald V, que va morir dia 28 d'agost als 89 anys.
0: Astrid havia estat ingressada durant mesos per problemes cardíacs i duia implantat un marcapassos. La seva darrera aparició pública va ser precisament dimecres passat durant el funeral d'estat de Harald V a Oslo, tot i que el seu estat de salut li va impedir participar en el reguici reial. El nou rei, Hakon VIII, ha rebut en gran pesar la notícia. També els cinc fills de la princesa han destacat en un comunicat la seva dedicació a la família i el paper que va exercir durant dècades al costat del seu pare, el rei Olaf, i del seu germà Harald.
1: 7:52, moment pel cinema.

0: Moment per donar un cop d'ull a les novetats de la cartellera, que començam encara amb la ressaca de l'Atlàntida Film Fest. Sandra Martínez.
1: I és que parlem de Forastera, que va ser la pel·lícula inaugural del festival i que ara arriba a sales.
2: És per totes bandes en aquesta casa.
3: Ja han llorat tot el que tenia que llorar este verano.
4: Se m'apareix quan més la necessito.
1: Zoe Stein i Lluís Homà posen rostre i ànima aquest debut de Lucía Leñar, que adapta un curs seu sobre l'especial manera de viure el dol d'una al·lota després de la mort de la seva padrina, i tot amb Mallorca de fons.
5: Nunca te quitaré esa cadena, ni saldrás de esta casa.
1: Diuen que la feina de Michelle Jenner com una mare obsessionada en protegir la seva família del perillós món exterior és el millor de la pel·lícula d'aquest El Nido, que dirigeix Hugo Stuben i que té aquell aire de cosa vista mil vegades.
6: ¿Desde cuándo eres tan miedosa?
7: ¿Por qué el niño no llora prácticamente nunca?
1: Tampoc acaba d'arrencar, diuen, Mother's Baby, que l'han traduïda com La Semilla, on de nou la protagonista, Marie Leonberger, és el millor d'una història, la d'una dona que dubta sobre que l'infant que acaba de parir sigui efectivament seu.
8: ¿Crees que estamos malditas?
9: No.
10: Somos mujeres, Owen. El amor es nuestra maldición.
1: I amb Pràcticament Màgia 2 es compleixen les pitjors previsions sobre les segones parts. Sembla que, tot i que Nicole Kidman i Sandra Bullock s'ho han passat d'allò més bé, ni això ni la nostàlgia del que va ser un fenomen basta per repetir l'èxit.
11: Estoy dentro.
12: Entonces ya somos una banda.
13: Tú serás el cerebro y nosotros tus oídos y tus manos.
14: Vamos a hacer historia.
1: I a veure què passa amb Un plan perfecto de Leo Harlem. És aquella pel·lícula suposadament familiar que hem vist un milió de vegades, però que acostuma a batre rècords a la taquilla espanyola. Veurem si és el cas. I acabem amb el documental sobre el retrobament dels germans Gallagher, que després del seu pas per Venècia arriba també a sales, un imprescindible pels seguidors del grup.

0: I és que d'aquí una hora i mitja hi actuarà Arrels Vic i Sentint de Fons, un concert gratuït que es podrà seguir en directe per IB3 Televisió. Allà, al Parc de la Mà, hi ha Francesca Mas. Francesca, bon vespre. Quin ambient hi ha en aquests moments?
1: Bon vespre, l'ambient és molt festiu i sobretot de màxima expectació i il·lusió per aquest concert multitudinari. Tot i que no començarà fins a les 9:30, ja hi ha molta de gent que és aquí al Parc de la Mà, on precisament s'han tancat el trànsit fins demà a les 8, en concret aquí a l'avinguda Adolfo Suárez, que quedarà tancada el trànsit en tots sentits. Però aquí és Arrels Vic, aquest músic que és el protagonista del vespre i és un cantant, compositor i productor musical de, sobretot, músiques urbanes amb 10 àlbums publicats i, de fet, és un dels artistes més escoltats a fora de l'Estat. Escoltam ara també alguns dels assistents que esperen amb expectació el concert.
2: És el tercer concert que venim i espero que canti cançons antigues.
3: Ai, jo sí, he anat molt de pits. Més de 3, més de 4 i més de 5. En el gremi vas el primer. Expectatives per avui? Res, com sempre. Magnífic, espectacular i preciós que és com és ell. Diví!
1: Entre els assistents hi ha sobretot joves, alguns d'ells de fet són menors, com un grup de nines de 13 anys que no s'han volgut perdre l'esdeveniment, això sí, acompanyades de les seves mares. Les podem escoltar.
4: Bueno, nosaltres venim perquè les nostres tenen 12 i 13 anys i les hem trobat petites per estar tantes hores d'aquí totes soles. Però bueno, res vil, pues,
5: no està malament del tot.
6: El poden suportar.
4: Exactament.
6: És el que més ens agrada tot el gènere aquest.
7: Ens fa moltes ganes.
8: Sí, ens fa moltes ganes.
9: Sí, tenim molta il·lusió.
10: És la primera vegada que veiem Arrels Vic.
1: Tot això el dia abans que Arrels Vic rebi el títol de fill predilecte de Mallorca, distinció que se li lliurarà demà durant la gala dels premis, honors i distincions del Consell. Uns premis que han agradat molt als fans, que per cert també esperen amb impaciència el seu nou àlbum, que ha anunciat fa uns dies a les xarxes socials, que incorporarà ritmes brasilenys. Els escoltam.
11: A mi m'agrada molt com Arrels Vic representa les Illes Balears perquè també fa concerts per Madrid, per exemple, i també sempre saca la bandera i no sé.
12: I en el nou disc m'agrada molt perquè els nous anteriors discos que ha tret, els nous ritmes que és així diferent, brasileño i això, m'agrada molt i tinc moltes ganes de veure com serà.
1: Recordem que el concert es podrà seguir per IB3 Televisió a partir de les 9:30 del vespre.
0: Gràcies, Francesca, i més temes.

0: Teatre, música, dansa, cinema i 6 propostes familiars al Teatre Xesc Fortesa i el Maruja Alfaro Mai Terra han presentat avui la nova temporada d'activitats amb espectacles que combinen propostes dirigides a tots els públics.
1: La celebració de l'aniversari d'Iguana Teatre, Diabètiques Acelerades i Cucorba i també concerts com el de Suassi, que per cert, escoltant de fons, i d'acabau seran alguns dels plats forts de la temporada. Javier Bonet és el tinent Bala i regidor de Cultura.
2: Quan deim omplim els teatres, no parlem només d'omplir butaques. Els omplim de públic, però també de creadors, de disciplines, de llengües, de generacions diferents, de noves mirades i també de noves propostes.

0: Hem arribat a les 8, moment de resumir els principals titulars d'aquest divendres 11 de setembre, en què han conegut que els metges convoquen una vaga indefinida a tot l'Estat a partir de dia 28 d'octubre.
1: Els facultatius reprenen les mobilitzacions que es varen dur a terme entre febrer i juny per protestar contra l'Estatut Marc, que ara es tramita al Congrés, unes aturades que, segons el president del sindicat mèdic Cimeval, Miguel Lázaro, engreixarà encara més les llistes d'espera.
2: Si havia augmentat la llista d'espera, va augmentar més seguro, porque claro, esto es un paro permanente indefinido. Yo siempre pido disculpas a los pacientes.
1: Entre els principals punts, reivindiquen la jornada laboral de 35 hores, una reforma del sistema de guàrdies i canvis en el model de jubilació.
0: I aquesta hora al Parc de la Mà a Palma ja es comença a omplir de valent pel concert d'Arrels B, un concert gratuït que es farà d'aquí una hora i mitja, a les 9:30. Francesc Amàs, bon vespre. Estan oberts ja els accessos des de les 6 de l'hora baixa, però hi ha molt de nervis en aquests moments?
3: Bon vespre, idò. Sí, molts de nervis i moltes il·lusions, moltes ganes d'escoltar l'artista Arrels B, que recordem que demà recollirà la medalla del premi de com a predilecte de la ciutat. Els carrers també estan tallats i també s'ha augmentat el transport públic per poder precisament accedir a aquest concert. Entre els assistents, moltes il·lusions i hem pogut parlar amb alguns d'ells que ens han explicat.
4: És el tercer concert que venim, i espero que canti cançons antigues.
5: Pues jo el conec des de lo millor 2016, que me va presentar la meva parella i m'agrada molt ser de Taiwan.
3: I queda ja només una hora i mitja per començar el concert, mentrestant, a l'expectativa del que podrà passar.
0: Gràcies, Francesca. Un concert que s'emmarca dins els actes de la Diada de Mallorca i en què es preveu 60.000 persones. Un concert gratuït que, recordeu, podeu seguir per IB3 Televisió. I desarticulada la major xarxa criminal de tràfic de drogues a Menorca, Maria Eugènia Igles, bon vespre.
6: Bon vespre. La droga entrava amagada dins els cotxes que s'embarcaven en les línies marítimes regulars des de València o Barcelona. 11 persones han estat detingudes i s'han intervingut més de 6 quilos de cocaïna.
0: El jutge ha decretat presó per als principals responsables de la trama liderada per un home resident a Ciutadella. I els arquitectes que duran a terme la reconversió de l'antic edifici de Gesa proposen una intervenció mínima i les...
6: El complex, que tindrà oficines municipals i espais culturals, a més d'una cafeteria, estarà acabat a finals de 2029. En lloc de construir edificis nous, s'han previst dues plataformes. Tindran edificis de vall i estaran cobertes de vegetació.
0: I Antoni Sales ja no és el batle de Costitx, 20 anys després d'agafar la vara municipal.
6: La renúncia s'ha ratificat en un ple extraordinari i demà se'n farà un altre en què Joan Mona, la seva mà dreta, agafarà el relleu. Sales era un dels batles més veterans que han ocupat el càrrec de manera ininterrompuda.
0: I l'absència del president dels Estats Units, Donald Trump, marca el 25è aniversari de l'11S a Nova York.
6: Un quart de segle després, moltes d'aquelles conseqüències continuen presents. L'11S encara condiciona la política exterior, la seguretat i el servei d'intel·ligència dels Estats Units. Les cerimònies d'avui han servit no només per recordar les víctimes, sinó també per posar de manifest fins en quin punt aquells atemptats varen transformar el país i l'ordre internacional.
0: Deien que Donald Trump no ha estat a l'acte a Nova York, ha estat al Pentàgon, un dels escenaris dels atemptats de l'11S. El president nord-americà ha recordat les víctimes, però també ha aprofitat el seu discurs per defensar l'actual ofensiva dels Estats Units contra l'Iran, vinculant-la amb la necessitat de protegir la seguretat del país.
7: We will never, ever forget. That's why we fight.
0: Mai oblidarem, per això lluitam avui. No tenim elecció, lluitam fort, diu, lluitam per guanyar. Sempre recordarem les víctimes de l'11 de setembre, recordant que varen ser prop de 3.000 les víctimes que va deixar aquest atemptat a les Torres Bessones. Tot i això, hi ha més de 1.000 víctimes que encara no s'han aconseguit identificar 25 anys després. Així arribam a les 8:04. La informació continua al butlletí informatiu de les 9. Ara comença el programa. Entre avui i demà, que passin molt bon cap de setmana.

0: A IB3 Ràdio, entre avui i demà, amb Araceli Bosch.
1: Benvingudes, benvinguts. La majoria dels oients sabeu què fèieu i on éreu tal dia com avui fa 25 anys quan els avions varen xocar contra les Torres Bessones de Nova York, provocant la mort de quasi 3.000 persones i ferides a més de 25.000. Els més joves, potser ho descobrireu ara, ho descobriu avui, i reconeixereu estorats la fragilitat humana i com la vida i el món poden canviar en qüestió de segons. Les barres d'acer i les plaques d'alumini en què estaven fets els gratacels se varen fondre i se varen desplomar com una baralla de cartes. Ha quedat esforat enmig de Manhattan com a homenatge i com a recordatori. Per al programa d'avui hem triat la paraula barra, que pot ser sa desbar, espades forn, l'actitud de qui s'atreveix a tot per menys preu de l'altre. Però volíem recordar també aquestes barres d'acer que no suportaren el pas de la barbària.
2: Yeah, yeah, I'm low. Hey.

0: Avui et sentirem molt, en Rels B, perquè està a punt de donar un concert gratuït, a més, molt a propet dels estudis d'IV3 Ràdio a Palma, en el Passeig Marítim, i com que, a més, el teníem tan a prop, i com que a nosaltres ens agrada treure les paraules polisèmiques del programa a passejar, i això sol ser una cosa que ha de fer Aina Marc, i d'on Aina Marc és pel Passeig Marítim de Palma, molt a prop, per no dir, a de dins tot el meollo que hi ha avui, esperant el concert de Rels B. Aina, com estàs?
1: I d'hora, Cel, estic molt bé, estic molt contenta, ara mateix aquí. S'ha de dir que ara s'està beníssim, perquè no fa calor, ha baixat el sol, s'està fresquet. Bé, jo estic fresqueta perquè no estic ben enmig de la gent. Hi ha moltíssima gent, nosaltres hem arribat aquí unes hores abans, hi havia dues cos, una que entrava per la banda de Porto Pi i l'altre accés era per la banda del Palau de Congressos. Hi ha gent que ha vengut aquí a partir de les 3 de l'hora baixa i ells sí que han passat calor. De fet, com que la paraula d'avui és barra, el primer que han fet ha estat acostar-nos en aquestes barres, evidentment, no podia faltar. I tot i que ara mateix no mos han pogut atendre, estan a tope de gent, ja tothom està pendent per demanar una mica de beguda abans de que comenci aquest concert. Nosaltres hem aprofitat abans, els hem molestat una miqueta mentre es feien net per veure quin era aquest procés, no?, de començar a muntar tot per un esdeveniment tan gran i tan especial com el que hi ha avui. I a més també mos hem aturat a demanar en el servei sanitari de Creu Roja per saber una mica si qualcú encara ha d'arribar amb aquestes recomanacions que haurien de fer perquè no passés cap accident.
0: I d'ara tot d'una ho escoltarem, Aina, però com està l'ambient? Està la gent emocionada, contenta, hi ha molta gent, està tranquil·la, estan impacients, perquè crec que quan han obert això barrera, quan tu deies a portes, tothom anava a correguda.
1: Efectivament, efectivament. De fet, hem arribat i quan hi havia la cua la gent estava normal, estava asseguda i ha estat obrir barreres i tothom ha fotut a córrer cap allà, que pareixia allò una batalla campal, i ja era més qüestió de qui feia més via que no qui havia arribat antes a fer la cua, perquè si després tenien les cames més llargues ja anaven més viu que un altre. S'ha de dir que hi ha una bona filera de banys portàtils, que això també és bastant interessant, sol ser important no haver de fer cua per haver d'anar a un bany. Hi ha bastanta organització, molta seguretat i moltes, moltes banderes d'aquí de les illes, de Mallorca. De fet, l'artista va demanar per les seves xarxes socials que en duguessin de banderes, i així ha estat, i aquí mateix n'han repartides. Ara per mi s'ha acabat tot, s'han acabat les banderes i s'han acabat les pulseres, però veiem a tothom amb aquests colors de groc i vermell.
0: I nosaltres ara escoltarem aquests testimonis que ha recollit Aina Marc, que ja fa un parell d'hores que està a prop de on s'ha de desenvolupar aquest concert de Rels B. Després tornarem a connectar amb tu, Aina, cap al final del programa, quan quedin 10-15 minuts per acabar aquesta primera hora, perquè també recordam en els oients que serem a la freqüència modulada fins a les 9:30, però a partir de les 9:30 passarem en el segon canal online, perquè els companys d'IV3 Ràdio han de retransmetre el Palma Futsal. I Aina Marc, qualsevol cosa mos demanes pas, nosaltres ara anem a escoltar, a veure aquests testimonis que has agafat en el costat d'una barra.
1: Beníssim. Idò, tornem a estar aquí davant d'una barra. Ara mateix són les 6 del capvespre, fa calor, tothom sua, no hi ha molta ombra. Bé, en aquestes barres els camarers tenen sort d'estar davall qualque carpa. Estic aquí amb la Jennifer. Hola, Jennifer.
2: Hola, buenas tardes.
1: A quina hora has arribat i quin sol seu protocol abans d'obrir la barra? Que veiem que feis net, moveu coses.
2: Bueno, pues hemos llegado a las 5, un grupo reducido, para empezar a preparar todo para cuando abran. Bueno, al final consiste en limpiar, que esté todo despejado para que nadie se pueda caer, colocar bebidas, alcohol, agua, que esté todo frío para cuando empiece.
1: que espereu vendre durant avui vespre, que és el que normalment, botelles d'aigua, cerveses, que sol ser el més demanat?
2: Hombre, yo creo que cerveza lo que más en cuanto a alcohol y agua, porque hace muchísimo calor y creo que se va a vender bastante agua. De hecho, ya estamos previstos para cargar bastante, porque enseguida que se termine tendremos que tener más en frío. Pero sí, yo creo que va a ser lo que más, cerveza y agua.
1: ¿Y fins quina hora feis comptes estar servint begudes a la barra?
2: Pues si no voy equivocada, hasta las 12, que es hasta la hora que dura el concierto.
1: I després, la feina de recollir i de fer net és una mica el mateix protocol que abans d'obrir la barra?
2: Sí, con la diferencia de que somos mucho más personal a la hora de recoger que a la de montar, porque ya hay gente que viene antes a dejar neveras cargadas con bastante antelación de por la mañana, pero a la hora de recoger somos todos los camareros que hemos trabajado durante el servicio y es mucho más ágil todo. La temperatura ayuda a la hora de recoger.
1: Molt bé, moltes gràcies.
3: Ella sabe que me gusta así, ella sabe que me porto bien, ella quiere que me quede.
1: Estam a punt de xerrar en Naroa, que és camarera d'aquesta barra, i res, te volíem demanar una mica a quina hora has començat a muntar, a preparar, a quina hora has arribat aquí.
4: Pues jo he arribat sobre les 5 per ajudar a netejar la barra i a preparar-ho tot.
1: Com vos se l'heu organitzat per aquest tipus d'esdeveniments? Teniu qualque tipus de protocol que faceu o sempre sou les mateixes persones, aneu canviant? Com funciona?
4: Bueno, pues la veritat és que bastantes persones ens coneixem d'altres concerts, d'altres coses i bueno, pues ja tenim com a rol cadascú bé organitzat i tots sabem el que hem de fer en cada moment.
1: Quines begudes soleu vendre més, que és el que feis comptes que hi haurà més reclam?
4: Cubates, sobretot, i cervesa, molta cervesa.
1: Des quina hora creus que vendrà l'onada grossa de persones? Soleu tenir qualque onada just abans de concert o a mitja part? Sol passar això?
4: Sí, sempre sol notar una pujada de gent just abans de començar el concert i sobretot quan si es fa qualque descans o una petita aturada o qualque cosa, la gent sol venir a recargar.
1: I una pregunta una mica més personal, a tu t'agrada en Rels B com a artista?
4: Sí, jo és la veritat que m'agrada bastant i a part pues, és com estem escoltant un artista de Mallorca davant de la gent de Mallorca i és bastant agradable, sí.
1: I a més que darrere tu tens la mà, vull dir que no hi ha... passa ara una mica de brisa, una mica de vent, però com ho fas per fer feina escoltant un artista que realment t'agrada i com ho fas per diferenciar, no? Això de no poder aturar-se a ballar ni a cantar i a seguir fent el que te toca.
4: Pues la veritat és que si te concentres fent feina hi ha moments és que tan sol ni escoltes en el cantant i no t'has ni adonat que ha començat o qualque cosa i només pots gaudir d'aquest moment quan descanses un moment i no hi ha tanta gent.
1: Molt bé, Ida, moltes gràcies i que vagi superbé quan vinguin aquestes onades de persones a demanar la barra.
4: Moltes gràcies.

0: amb el tema de les barres perquè estem curiosament davant un lloc on venen menjar i el seu nom és Barra Lliure, serveis gastronòmics. Estem aquí amb el Lucas. Lucas, com va néixer aquest nom de Barra Lliure?
1: Barra Libre, el nombre es un poco para acaparar a la gente, la atención de la gente. Creo que nos hemos preparado para el show de esta noche de una manera, la verdad que esperamos bastante gente, más que el día de la patrona, así que veremos cómo va.
0: ¿Cuántas hamburguesas tenéis previstas vender hoy, más o menos una aproximación?
1: Y estimamos más o menos en unas 800 unidades, vamos a ver qué tal va.
0: ¿Y cómo es vuestra preparación que estáis haciendo ahora? ¿Huele a comida ya? Son las 6 de la tarde, pega el sol, pero ya estáis empezando a montar cuatro cosas, ¿no?
1: Sí, hay que montar y bueno, tener prevista ya, más que nada para que sea un poquito más rápido y demás, tener prevista ya la cocción de antemano y bueno, que no se haga tanta cola.
0: ¿Hasta qué hora vais a estar aquí?
1: Y hasta las 12, por lo menos dando servicio, estimamos que es ahora.
0: Súper, muchas gracias, Lucas. Shorty, quiero darte un beso, ay, con esa boca. Hem aprofitat ara que acaben d'obrir les portes d'aquesta cua i tothom ha partit corrents i hem vist ja algun personal sanitari de Creu Roja que ja s'ha preparat per vigilar una mica. Com vos soleu preparar per aquest tipus d'esdeveniments? Quin protocol soleu seguir?
2: Solem estar bastant pendents perquè fa molta calor, encara que hagi vengut aquesta onada de fred, per tant, pot haver bastantes lipotímies, a més la gent no se sol hidratar massa en aquests esdeveniments, per tant, tindrà un poc pendent d'aquestes cosetes. I sempre és millor tenir un poc de presència en aquest tipus d'esdeveniments perquè ens tinguin en compte.
0: Quantes persones sou, més o menys?
2: Més o manco 25, una cosa així.
0: I què recomaneu a la gent que ha vengut a veure aquest concert perquè no passin incidents i no se facin mal i no hi hagi empentes?
2: Que venguin amb tranquil·litat, que s'hidratin molt i sobretot que no venguin en el darrer moment, sinó que venguin en calma per no estar tots aglomerats un damunt l'altre, que després si passa algun accident és més complicat poder accedir a aquest tipus de persones.
0: Molt bé, moltes gràcies, idò.
2: Gràcies a vosaltres.

Yeah, però nosaltres hem de canviar de ritme perquè això no atura i com sabeu, encara que vull anar un poc més tard de l'habitual, és hora d'obrir i de preparar el sopar d'avui i estar per de demà.

0: I de prepareu-vos entusiastes de la mel, que avui caurà alguna idea per sopar que tingui una culleradeta de mel. Juny Cortés, com va?
1: Amb ganes d'escoltar el nostre convidat, en Raül Ameller, qui, amb la seva dona, Nana Marqués, cria i selecciona la vella negra autòctona de les Illes Balears.
0: I de Raül, benvingut entre avui i demà. Com estàs?
2: Hola, bones tardes. Molt bé, aquí estem.
0: Molt bé. Ja preparats, per cert, per participar a la Fira Arrels, no? Dies de 9 i 20 de setembre, el cap de setmana que ve, a recinte firal del Mercadal.
2: Exacte, exacte. Ja tenim tot quasi preparats, estan ja decidit i estem en preparatius ja quasi bé.
0: Molt bé. A més, vosaltres sou de Mercadal, no?
2: Exacte, la meva dona és de Mercadal, sí.
0: Val, i això és jugar a casa. De fet, ahir mateix vareu ser en el mercat de dijous de Mercadal, anàveu a vendre la mel. Saben bé la mel, Raül?
2: Sí, la veritat és que sí. Aquest temps no és habitual que hi hagi una venda molt exagerada, perquè la mel és una cosa un poc més... cap a quan ves fred i refredats i aquestes coses, però sí, no mos podem queixar.
1: Sí, i clar, has dit que la mel és algo que s'emplea més quan es fred arriba, ara que està començant a arribar es fred, volien demanar quina és la millor temporada per comprar la mel.
2: Com a millor temporada, qualsevol moment, perquè al final la mel és un producte que no es fa molt bé, si està ben cuit, I realment, si tens un apicultor a prop, val la pena comprar el dejo quan tantes, perquè moltes vegades mos quedam sense, ja que a Balears no hi ha un excés de producció, i hi ha que aprofitar quan n'hi ha.
1: Ja heu sentit, oients, el millor moment per comprar mel és quan abans millor. I la vostra mel va directe de la bresca al pot, no? És 100% natural.
2: Exacte. Sí, nosaltres fèiem una extracció per centrifugat, I de desmaduradors directes en es pot, no hi ha cap procés més, vamos.
0: Molt bé, i aquí tenim avui en Raül Ameller, que mos acompanya, de Mel i Reines. De fet, vosaltres sou els únics a Menorca que veneu aixams amb abelles reines, d'aquí és nom, de la raça autòctona abella negra balear. A veure si mos podries explicar, que deu ser apassionant, Raül, com és la vida dins un aixam, com s'organitza?
2: Nosaltres som els únics criadors a Menorca que comercialitzem, i la vida dins un eixam tot passa perquè hi hagi una família completa en cada membre en les seves funcions, i sobretot una reina jove amb ganes de fer feina.
0: I aquesta reina quines qualitats ha de tenir?
2: Nosaltres seleccionant sobretot l'adaptabilitat, que s'adapti, que ve un clima càlid, pues que el sepin aguantar, sepin administrar les reserves que elles proporcionen dins la caixa, que siguin resistents a les malalties, que tenim una vea balears bastant forta, I després que hi hagi producció, està clar. Yeah. Sense producció, tothom diu jo tenc que haver de hobby si em fan bé i si no també, però realment tothom té haver per poder fer el cafè amb mel o tal.
0: Clar, i això s'ha de cuidar, no? No basta tenir les velles, m'imagino que hi ha tot un procés de cura, de desinfecció, de que estiguin a un lloc bo per poder aconseguir els aliments, etcètera, no? Com cuideu vosaltres?
2: Pues canvi climàtic i tot això necessiten més atenció del que se necessitava fa 25 o 30 anys, com me diu la gent. Nosaltres no fa tanta estona que en tenim. Però avui per avui o hi estàs molt damunt o és molt difícil. Si ve un any molt, molt bo, sí, però a la mínima que l'any sigui... mitjancer, ja no arribes a la producció.
0: Ja. I les abelles autòctones, en aquest cas l'abella negra, és més resistent. Quines característiques diries que té?
2: Més resistent que altres races, no ho puc dir, perquè com que no he tingut altres races tampoc, no m'agrada dir el nostre és el millor sense haver provat res més, m'entens? Però sí que es ve que tenim una vea diferent, una mica diferent a la península, sí que és un poc més resistent contra la barroa que el que hi ha a la península, i hem de potenciar això. O sigui, és una vea rústica.
1: I clar, vosaltres teniu casetes a 8 finques de Menorca. Cada apiari dona una mel diferent.
2: Sí, nosaltres ara mateix tenim, a veure, 8 finques, cada mel és diferent, cada zona, poden estar a 3 o 4 quilòmetres unes de les altres i la mel pot sortir en gust diferent, en color diferent, perquè al final un avantatge que tenim aquí, a les Balears en general, que els canvis de terra són molt ràpids, i del que menja, del que es nutreixen les flors influeix molt en el resultat després del nèctar. I clar, i les abelles van al que tenen més a prop o al que més els agrada. I
1: Què
2: poden
1: vol que me
2: compartir
1: digui
2: una
1: que
2: mateixa
1: sabe?
2: flor i que el nèctar sigui diferent.

0: Raül Ametller, tu deus dir moltes vegades això és mel, no? Al llarg del dia.
1: Bueno, unes quantes, unes quantes.
0: Perquè quina producció sempre... podeu arribar a fer de mel?
1: Depèn molt, depèn molt. Enguany la mitja està molt petita, dir-te una quantitat és molt complicat. No te podria dir una mitja de X per caixa, perquè nosaltres també estem en creixement, cada any és diferent. Nosaltres hem passat d'estar en 20 caixes fa 3 anys i mig, estar ara més de 200.
0: Uau, o sigui... Molt bé, això és que aquestes abelles reines funcionen, eh?
1: Bueno, he tingut un bon mestre, un bon amic que m'ha ajudat i crec, per el que me diu la gent, perquè valorar una cosa d'un mateix a vegades és complicat, no anant per mal camí. Tot és millorable, i més en aquest món, però no anant per mal camí.
0: Ja, perquè aquest mel i reines no han nascut de la casualitat. Abans de constituir-vos amb aquest nom comercial i com a empresa, ja cuidàveu ovelles, no?
1: Sí, nosaltres ara deu fer 7-8 anys màxim. Ens van quedar 3 casetes que tenia l'avi de la meva dona. I, bueno, i van anar modernitzant, comprant caixes noves, anant a qualque formació... I, bueno, i vaig anar a una formació de cria de reines, vaig fer una mica d'amistat amb els qui va donar la formació, que ara són uns grans amics, una parella també, i, bueno, mos va picar el gustillo de fer les nostres reines i això ha anat creixent fins a un volum ja interessant.
0: Molt bé, parlant de picar, m'imagino que t'ho demanen molt, si t'han picat les veies o no.
1: Sí, qualcuna t'endús de tant en tant.
0: Això és inevitable, no? Com diuen en castellà, és de l'ofici aquest, no, Raül?
1: Exacte, exacte. Bueno, estem fent feina perquè no piquin tant, que l'evolució ja se va notant, però sí, qualcuna t'endús, encara que sigui enganxat-la sense voler o
0: ja,
1: el que sigui.
0: Ja, ja. I parlem de la mel, però vosaltres també veneu els nuclis d'abelles, és a dir, aquí la abella reina i la seva comunitat perquè puguin anar, com diríem, a una altra casa, no?, fer la família a un altre lloc. Quin tipus de clients teniu?
1: Sí, nosaltres venem tant les reines com nuclis i tipus de clients, pues, des d'un apicultor aficionat que n'ha tingut tota la vida, gent que vol començar de zero, com apicultors professionals, que en vez de comprar nuclis te compren les reines, però també dins Menorca mateix hi ha altres empreses d'apicultura, pues, que són clients nostres i bueno.
0: Molt bé, i aquesta és 100% Menorca, Raül?
1: Jo, més que 100% Menorca, jo diria bé de Balears. Al final, nosaltres fem feina també com a criadors de 12 reines, que és un programa de cria i selecció de saber autòctona de Balears. I jo crec que tenim una lliga conjunta. Cada dia més, tant el d'aquí com el de Mallorca, com el d'Eivissa, Formentera, sí, pues, sí. Es comparteix molt.
0: Que bé. I a més, cada vegada més qualitat i més reconeguda, tant certàmens de premis com per els propis clients. I de Raül, mos encanta xerrar de mel, però nosaltres necessitem, per ser gent que mos escolta en aquestes hores i que avui no és en el concert de Railsby, el manco és que viuen a Mallorca, una recepta per sopar que mos proposaries?
1: Així una recepta un poquet, no molt a la budregada, però un poquet podria ser llom al forn amb mel.
0: Molt bé, el preparau a casa?
1: Sí, sí, de tant en tant, quan tenim temps, ja que tenim 3 filles petits també i no tenim molt de temps, que diguem, però ho intentam.
0: Molt bé, i com feia la mel? La mescleu amb alguna cosa?
1: Se prepara el llom en s'adobat i antes d'anar al forn, un parell de quarades ben bones de mel damunt el llom i que el forn faci la seva feina.
0: Exacte, que faci la seva màgia. I d'això en podríem treure un tàper per al dia següent?
1: I tant, i tant. I si no, jo com a tàper per el dia següent, pa de pagès amb sobrassada frita i mel, és ideal.
0: I tant, i a qualsevol hora aquesta.
1: Exacte. I si ja li poses un poquet de formatge de Menorca frit per damunt la mel, ja és la cabossa.
0: Tu sí que en saps, Raül Ametller. Vinga, anem a canviar un poquet de ritme de música, que en juny té 4 preguntetes per tu.

0: Raül, per al programa d'avui hem triat la paraula barra i te volia fer un parell de preguntes de resposta breu. Vinga, anem a la primera. Si te dic barra, què te ve al cap primer de tot?
1: Una barra, una bastonada.
0: Una bastonada. I quina abella diries tu que té més barra dins una caera?
1: Els bagots.
0: I bé, no és barra, però sona paregut. La barroa, és el pitjor enemic de cebolla, diries?
1: Sí, i ara ja comparteix un poc en la vispa asiàtica. Sí, però sí, la barroa és mundial, vamos, o sea, sí. Hi ha lluita constant.
0: I en quin plats, bé, ja el teu tàper i el teu sopar d'avui en tenien mel, tens qualcun altre plat en el que li afegeixis una miqueta de mel?
1: Jo és que vaig passar que no m'agradés la mel a posar-li a tot. Des de bunyols fins a un pa tot sol, el que sigui. Jo l'adaptes per tot. Hi ha diferents tipus de mels i cada mel pot servir per una cosa diferent. No sí. Te sabria dir un plat concret.
0: La idea del bunyol m'ha pregut bona, igual l'hauríem de provar aquesta. I ja per acabar, tens alguna idea pel constipat o el mal de coll en sa mel?
1: Bueno, camamilla mel. I si és de Menorca, millor.
2: Es va, podem fer un complet en aquest cas, de camamilla de Menorca i de mel també de Menorca. I de Raül Ametller, mos ha agradat molt xerrar amb tu, des de Mel i Reines, moltíssimes gràcies. Una abraçada també a la teva dona i això, que tingueu molta sort, que vagi molt bé la fira Rels i bona temporada. Una abraçada.
1: Molt bé, moltíssimes gràcies i a vosaltres també, gràcies.
2: I ja que la paraula d'avui es va rejuny, jo crec que podríem tornar-li demanant a en Toni Camps que mos prepari un bocata, no?, amb una bona barra de pa.
3: Hola, què tal, oients de IB3, del programa Entre avui i demà. Som en Toni Camps i avui a El Bocata de Què tenim a Jaume Miralles, que és el propietari multiusos, que diu ell, del forn del Pla de Netesa. Jaume, què tal, com estàs?
4: Hola, bones, com anem, Toni?
3: Molt bé. Escolta, El Bocata de Què?
4: Idò ara, de trampó.
3: Ostres!
4: En formatge mones.
3: Vamos! I amb aquí?
4: Idò, amb la persona que li faci ganes passar-s'ho bé, ara que encara queda un poc d'estiu.
3: Que bé, que bé. Escolta, i com el prepararies?
4: Idò, un trampó té de petitó, dins el bocata, ben trempadet, i del bocinet de formatge mones.
3: I el pa? Seria pa moreno, pa... Perquè també vosaltres en el forn també feis pa. Amb un llonguet.
4: Amb un llonguet el faria.
3: Fantàstic. I torrat o fora torrat?
4: Un poc de torrat, sempre.
3: I on?
4: Diria que a una cala de la serra.
3: Ah, molt bé. Molt bé. Hauria de ser una hora un poc prudent, perquè no, si no, un pentura no seria tan tranquil, no?
4: Bueno... A qualque banda encara hi ha tranquil·litat.
3: Escolta, i per què aquesta decisió?
4: Perquè és algo que és veritat que m'agrada fer-ho i en l'estiu escapar-me i fer això. I ho he fet.
3: Ah, ho has fet. No m'has convidat, no me va bé això.
4: La pròxima.
3: Perfecte. Jaume, moltíssimes gràcies.
4: I gràcies a vosaltres, Lidó.
5: Lletres Ràdios, participació.
6: A IB3 Ràdio, ni fake ni fum.
7: Cada setmana farem un repàs de titulars que no són certs, en part o en totalitat.
8: El govern d'Espanya donarà el vot a 3 milions de filipins.
7: És fals. És un titular publicat suposadament pel diari El País. El País no ha publicat aquesta notícia.
8: Una ONG regalava telèfons mòbils als migrants.
7: Veure diversos dispositius endollats es va convertir en la falsa història d'un lliurament gratuït de mòbils. No hi va haver cap repartiment de telèfons. L'organització havia habilitat punts de càrrega.
6: Ni fake ni fum. Dissabte a les 9 del vespre amb Raquel Agüeros i Alicia Català.
5: IB3 Ràdio.
9: Ara, amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís en la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
10: El Diari de Menorca, segons el cuix article, informava de la saturació hospitalària i de la por que aquelles febres i malalties contagioses se poguessin estendre a la població.
11: En Joan de ballar altra vegada pel tronc de la favera. Plora que plora. Ja no va trobar possessió, ni casa, ni barraca, i va haver de tornar a viure dins la llar.
12: En Joan de fugir, i de, se va acostar en allò fos el que fos. I de sobte, l'objecte se va esvair davant els seus ulls.
13: És que jo crec que aquí el resum seria que els humans, com a espècie, no tenim remei.
6: Font de Misteris, amb Xema Font, a IB3 Ràdio, diumenge a les 11 del vespre. Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a les 8 del vespre, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.

0: Ves que aquesta cançó que se titula Molta barra, així en dues os d'oculs, però has fet aposta per aquest capítol d'avui, d'entre avui i demà. Anem a passar a juny cortes pel prisma, la paraula barra, una paraula que, com ja escoltau, té moltes excepcions i diferents significats.
1: Exactament. El Diec la descriu, per exemple, com una peça metàl·lica, de fusta o d'un altre material que serveix com a base per la realització d'exercicis gimnàstics. I precisament d'aquesta barra en sap molt na Cíntia Rodríguez, gimnasta a la que vam poder entrevistar al programa.
2: Al final se m'adonava molt bé a la barra d'equilibris i també la tenia molt entrenada, entrenava moltes hores i a més la disfrutava, a lo millor altres gimnastes que li costa un poc més i enfrontar-se a ella li crea més inseguretat i jo al final m'encantava sortir a barra.
1: Damunt d'aquesta peça de 10 centímetres d'amplada, l'equivalent a un dels nostres peus, na Cíntia pot fer absolutes virgueries. Nosaltres, entre avui i demà, també la fem servir bastant, la barra, però no la mateixa que na Cíntia, sinó la barra espaiadora, que és a tots els nostres teclats i telèfons mòbils.

0: I vos han dit, com dirien ocults, això de que teniu molta barra. Aquesta expressió s'utilitza per descriure una persona, podríem dir, descarada. Perquè sa barra també se pot referir, de fet, a sa mandíbula. No tots tenim molta barra, però es veu que n'hi ha molts que l'apretem quan no toca. Així mos ho va explicar Ferran Llansana, dentista, cofundador d'Excel·lents Dental.
1: Jo diria que el bruxisme és, realment diem que és un hàbit parafuncional. Vol dir que és algo que se surt de la funció, de la normalitat, no? Que apretem les dents durant un moment que no és la masticació, d'acord? Les dents estan preparades només per xocar durant la masticació. Són al redor d'uns màxim 7 minuts al dia i aquella gent que té bruxisme, que és la majoria, el que fa és apretar les dents durant moltes hores. Com el

0: Però no totes les barres són negatives, n'hi ha que fan moltes ganes, especialment a aquestes hores. Perquè una barra és una forma allargada de, per exemple, fusta o metall, com ja m'he explicat abans, però també ho pot ser de pa. I jo només de pensar en una barra de pa ara mateix me fa una mica de renou sa panxa. I que fa més ganes un divendres vespre que la barra d'un bar. Borja Triñanes és bartender i a aquest programa va explicar que la barra de bar no ve d'on pareix que ho fa.
1: La barra del bar no viene de que sea una barra en sí, porque es como una especie de balconcito, ¿no? Barra viene de barrera. Es la zona que delimita el espacio de lo que está dentro y de lo que está fuera, de lo que está dentro del alcance del cliente y de lo que está fuera. Y una separación para que la gente que trabaja en el bar no se vea invadida por la clientela.
0: Aquest espai és l'estació de feina de cambrers, coctelers i bartenders, i aquests hi ha vegades que s'acaben acostumant fins i tot una mica massa.
1: De hecho, es un espacio donde con el paso del tiempo y al haber pasado muchos fines de semana, viernes y sábado, pues llega un momento en el que no sabes comportarte fuera de ese espacio y dentro sí que es como más sencillo.
0: I doncs ja veus, una barra és una forma, és un espai, és un menjar i el que empleem per menjar-ho, una paraula molt versàtil.

0: a beber.
1: Tot a Sarró hi ha moltes coses que se poden fer a sa barra d'un bar, veure, xerrar amb amics i fins i tot anant al teatre.
0: Aquí nadie castiga y aquí nadie te obliga a callar.
2: I aquí va néixer la primera edició del Teatre de Barra,

0: des de Madrid, i nosaltres se'ns va acudir aquest format, produir-lo en els bars, que era una mica el sector que menys estava patint la crisi.
1: La iniciativa va néixer com una resposta a la crisi, però ara està a punt de fer 15 anys i 30 edicions.
0: Qualque cosa especial sí que farem, perquè bueno, que serà una efemèride, el manco per nosaltres, no?, que estimem moltíssim el Teatre de Barba i hem dedicat molt d'esforç i moltes il·lusions, segur que serà una edició molt especial.
1: I és que aquest Teatre de Barra té algo que fa que vulguis tornar. Li passa al públic, però també li passa als intèrprets. Ens ho explica na Cata Rosell, actriu que ha participat a diverses edicions del certamen.
2: La veritat que l'experiència és xulíssima, perquè el públic, així del teatre, normalment és un públic que li agrada el teatre, però en el Teatre de Barra hi ha un poc de tot, i m'agrada molt la seva reacció, sobretot la de la gent que no està tan acostumada a anar al teatre, la reacció que té a veure una escena tan de prop, tan de veritat, és molt xulo.
1: Aquesta proximitat és un gran atractiu d'aquest teatre, però també és un repte.
2: Notes el públic riure, respirar i estar moltes vegades a menys d'un metre teu. És brutal, l'experiència de com responen. No hi pot haver cap trampa.
1: No hi pot haver cap trampa, en efecte. Rafa Gallego, dramaturg i director de l'Aviador, que s'emet cada dia després del nostre programa, xerra també sobre un altre repte d'aquest format, la durada.
3: Clar, el repte és escriure una història que tingui sentit, que duri 15 minuts, a més no te pots passar, te'n pots fer massa curt, que tingui un plantejament, òbviament, que tingui un conflicte, que tingui qualque gir, com a mínim un, que sorprengui als espectadors.
2: Com són peces curtes, està totalment el moment del conflicte, és tot molt potent, perquè ha de passar tota la història en 15 minuts. No tens una introducció com tens en el teatre normal de 15-20 minuts, després hi ha el conflicte gros aquí, comences gairebé a dalt.
1: En una paraula, intensitat. Intensitat, però, que resulta molt gratificant, perquè no hi ha dues funcions iguals.
2: La veritat que sembla que ha de cansar més del que cansa, perquè és vera que estàs en escena, tornes enrere, tornes a estar en escena, cada vegada un públic diferent, i sobre també te surt diferent, encara que estiguis fent la mateixa obra.
1: Teatre de Barra és també una gran oportunitat per a nous escriptors. Així ho diu na Marga Arrom, dramaturga i directora.
4: Jo, per exemple, Teatre de Barra és el primer que vaig fer de tot, perquè què has de fer tu? On pots enviar coses? No tens com fer-ho, saps? Llavors, és que qualcú te doni l'opció de simplement, ells te donen una temàtica, i te doni l'opció d'enviant un correu electrònic i una idea que tu tinguis, un text, te la llegesquin, te la valorin. En el principi, quan no coneixes actors, te ponen en contacte amb actors, no sé, tot un seguiment que d'altra manera tu haguessis seguit siguent una simple espectadora que li agradaves teatre, però potser mai haguessis tingut l'oportunitat d'anar més enllà i de fer coses teves.
1: El tracte amb els actors és també una part molt gratificant i atractiva d'aquesta iniciativa, especialment per a directors i directores novels.
4: Teatre de Barra també és un format fantàstic per començar a mullar-te amb aquest àmbit, saps? També te dones oportunitat de créixer o d'aprendre, i si els actors te van ensenyant, te van dient per aquí no, te van dient això millor si ho fèiem així de sa, aquí això no és orgànic i no queda tan fluid, menys si provem a fer això altre, i tu també vas aprenent, perquè tu en principi parteixes de l'escriptura i a lo millor no tens en compte que el moment de veure-se representat no quedarà tan natural.
1: El teatre és un art col·lectiu i especialment en aquest format es viu i ple de canvis.
2: Fins al darrer moment se sol retocar alguna frase, alguna paraula, o a vegades mos ha passat que sobrefuncionava molt bé. Això m'ha passat una vegada, per exemple, amb Luca Bonadei i amb Pedro Rey, una obra que després va guanyar. No li veiem al final, no veiem com tancar-lo i seguíem assajant sobre. I en el final en Luca va dir, ostres, ja ho veig, és aquí. I va deixar un final superxulo que no estava fins pràcticament el darrer dia.
1: I què se cerca a aquestes obres? Rafael Gallego, que també ha estat jurat, ens ho explica.
3: Jo m'agrada que a part de tenir tots aquests elements hagi literatura. No me basta l'associació de gags, per molt divertits que siguin, la sorpresa per la sorpresa, vull dir, tot això està molt bé que hi sigui, però jo me fixo molt en la literatura. Si un text està ben escrit, per aventura sacrifico un poquet aquesta diversió, aquest gir, aquest final, per aquesta literatura que te dic.
1: El Teatre de Barra hi caben tots els gèneres, però

0: A una barra de bars la gent prefereix fer una rialla.
1: A mi, personalment, però això és una cosa personal, a mi m'agrada més fer comèdia en el teatre a barra. I estic enamorada del drama, i el drama també m'agrada molt. Però en el teatre a barra la gent ve molt a fer una cervesa i a divertir-se un rato. I not que no sé, que jo, pues, sentir la gent, passar-se bé, riure, calma, estic més còmoda.
2: Sempre ho diuen que el millor quan la gent va a comprar que te demana un poc de que va cada una, si dius aquest és un drama, la gent com que arrufa una miqueta més anar, perquè és un format com a més amable, no? Per anar a entrar, veure 10 minuts, fer un riure.
0: No obstant, el drama també hi té cabuda.
3: Jo som més del drama i també hi som molt defensor del drama dins el microteatre, el teatre barra, el teatre de butxaca, en el format breu. Crec que el drama hi ha de ser. De fet, com a jurat també és cert que aquests drames que me puguin commoure, i no dic que la comèdia no sigui eficaç, interessant, i de fet ho és, i de fet predominen les comèdies, però començant per jo i d'altres autors i autores que han transitat el drama i funcionen molt bé perquè el públic en un drama també entra.
0: Hi caben moltes obres i molta cultura a la barra, idò. El proper 17 de setembre, a diversos establiments de Blanquerna, podreu gaudir de la 29a edició d'aquest certamen Teatre de Barra.
4: IB3 Ràdios, diversitat. Un estiu que canviarà les seves vides.
5: Catalina!
6: Se tropezó con un escalón.
4: El retorn al cinema de Lluís Homà.
7: És una provocació darrere un altre.
4: Hi ha persones que no deixen mai de ser amb nosaltres.
8: Abuelo!
9: No deixaràs de sentir-la prou.
4: Forastera, una història de presències sobre l'amor i els vincles familiars. 11 de setembre, només als cinemes.
10: Bon dia, benvinguts, benvingudes a Esports 3.
4: A IB3 Ràdio, tota l'actualitat esportiva.
11: Bienvenidos a la segunda división.
10: Paraules textuals de l'entrenador del Mallorca, Luis García. Tomàs Ibert, bon dia.
12: Jo sabia tant que encara no m'he fet aquesta idea.
13: En Tomàs, ho pot dir.
10: David Gui, bon dia.
13: Alerta, és que no ho ha de dir el jugador.
10: Company Fuster, bon dia.
14: S'ha de fer feina. Sí.
4: Esports 3, de dilluns a divendres a la 1 del migdia. A IB3 Ràdio, entre avui i demà.
15: Demà és la Diada de Mallorca. Conxa avui que serà designada filla predilecta de Mallorca, Relsby, fill predilecte, Michael Douglas, fill adoptiu, i després hi ha premis Jaume II, ben importants i interessants, com l'Encesa pels Drets Humans, el Gremi d'Emergers de Mallorca, Asnimo o el Museu Etnogràfic de Campos, entre d'altres. Però aquí tenim a punt per el concert de Relsby és en Aina Marc. Aina.
16: Hola, hola, molt bones. Tornem a ser aquí. Ara ja se nota un ambient diferent. Abans ja començava l'ambient, però ara que ja ha fuit la llum del dia, quasi, ja és de vespre, ja tot han pujat una mica la música d'ambient i se nota molt de més moviment. I tenim aquí en Josep preparat per demanar-li una mica sobre el concert d'avui. Josep, hola, com va?
17: Hola, va bé.
16: Mem, a quina hora has arribat aquí avui, tu?
17: He arribat les 5 i mitja.
16: Les 5 i mitja, has dit la cua, idò que hi havia i el sol que feia.
17: Sí.
16: Però així tot, en Josep i jo mateix no estan ben enmig del concert, estan una mica més cap a la zona de menjar, cap a la zona on encara s'hi pot estar sense haver de suar la gota gorda. Trobes que se podrà veure bé de lluny?
17: Sí, jo crec que sí, i també hi ha pantalles i jo crec que se veurà bé.
16: Es costa més, de totes maneres, o va bé aquí?
17: Sí, suposo que aniré a la zona habilitada.
16: Idò, Araceli, te promet que això no és preparat, però en Josep es polla en si, no sé si ja ho he notat o no.
15: Jo crec que vos cercau i vos trobau, Aina. Vos cercau i vos trobau.
16: En Josep es polla en si, som per tot, molt movem per tot, i no podia faltar un polla en si ara mateix a fer aquesta entrevista en directe. Josep, tu vens directe de Pollença.
17: Sí.
16: I has vengut acompanyat d'amics o de família?
17: Sí, bé, he vengut amb ma mare i el meu germà.
16: Beníssim, i és la primera vegada que vens a veure en Relsby?
17: Sí, sí, és la primera. No havia anat mai a un concert seu.
16: I fa molt de temps que l'escoltes o l'has descobert fa poc?
17: Bueno, l'he descobert fa poc.
16: I tu ets una persona que ets molt d'anar a veure concerts d'altres artistes o has aprofitat que avui l'entrada era gratuïta i ja que estàvem, pues, pegàvem un vot?
17: Sí, bé, un poc tot. He anat a altres concerts, però sí, no sol que anar molt.
16: I beníssim, idò, ara la darrera pregunta que te vull fer és quin plans tens per demà, perquè demà és la Diada de Mallorca i és per saber si faràs res especial o no.
17: No sé què faré demà.
16: Disfrutar el cap de setmana i ja està.
17: Sí, sí.
16: Dormir, que avui serà un vespre dur.
17: Sí, pot ser, sí, sí.
16: Super, moltes gràcies, Josep.
17: De res.
16: Idò, Araceli, espera, perquè ja sé que hem trobat pollencins, però jo me moc, ser gent que també sigui d'altres pobles i també tenim aquí en Ariana. Hola, Ariana.
5: Hola, què tal?
16: D'on vens tu?
5: Jo de Sa Pobla.
16: I quina hora has arribat aquí?
5: Ara mateix, fa res. Estic fent feina tot el cap vespre.
16: No has pogut venir abans, idò?
5: No, m'hagués encantat, però no he pogut.
16: Però trobes que sabrà bé de lluny?
5: Bé, en les pantalles que veig, però és que sí, espero que sí que se vegi bé.
16: Està tot molt ben organitzat, molt ben muntat, perquè tothom ho pugui veure de qualsevol banda, idò.
5: Sí, sí, la veritat que la organització està molt bé, perquè tothom ho pugui disfrutar.
16: I és la primera vegada que vens a veure un concert d'aquest artista o has anat a altres?
5: Sí, és la meva primera vegada, ja que el darrer concert que va fer Mallorca a l'estadi del Mallorca vaig estar malalt i no vaig poder venir, però és el primer pic que venc i venc amb moltes ganes de veure-lo.
16: Estàs contenta, idò, que l'entrada sigui gratuïta, que no hagis hagut de pagar res?
5: Sí, troc que això ha estat un puntazo, perquè la veritat que veure en Relsby gratis és increïble.
16: I d'un Relsby el sols escoltar de fa temps o ha sortit ara això d'escoltar-lo ara de fa un anyet? Ha estat una vena o ja fa temps que l'escoltaves?
5: No, fa anys que l'escolt, fa, jo diria, 2018 mínim, fa estona.
16: I de deu saber una mica d'ell, saps d'on ve, on ha nascut o qualque cosa d'aquestes?
5: Sí, sé que és mallorquí de tota sa vida, que estimo muntar Mallorca, I que per la seva terra fa aquestes locures i més.
16: Tu, demà és la Diada de Mallorca, no? Un d'aquests motius del concert és que demà sigui la Diada de Mallorca i que facin fi predilecte a l'artista. Quins plans tens per demà? Fas comptes fer alguna cosa amb aquest motiu o simplement faràs vida de cap de setmana normal?
5: Per jo demà no és festiu, ja que faig feina, i me tocarà anar a fer feina a Port de Pollença, però m'agradaria poder disfrutar la festa al vespre, si pot ser.
16: A Port de Pollença, no me puc creure, Araceli, és que no me'n vaig, no hi ha manera de trobar qualcú que no sigui o que no tingui relació amb Pollença. Me sap greu, no ho faig aposta. Moltes gràcies, Ariana, i que vagi bé la feina demà.
5: A volta, gràcies.
15: Estem segurs.
16: Ai, no,
15: ja ho hem sentit i ja s'aprovouen, no crec que hagi arribat tothom, però s'aprovouen 50-60 mil persones. Imagino que ara és difícil de calcular per tu, però ho veiem també en imatges en directe i Vetres Televisió, que a les 9:30 retransmetrà aquest concert, que hi ha moltíssima gent, però també molta tranquil·litat. I Aina, moltíssimes gràcies per... Bé, has de tornar cap a la ràdio. Si te vols quedar a veure en Relsby, pots tornar. Te pots quedar, vull dir.
16: Ja ho veurem, què farem? Depèn del que em diu la jefa.
15: Vinga, idò, la jefa diu que tornis a Quantum, però que si te quedes a veure en Relsby no hi ha problema, perquè nosaltres ara el que farem és una nova conversa polisèmica de divendres. Serem aquí fins a les 10, però a les 9:30 passarem en el segon canal online d'IV3 Ràdio, perquè els companys d'esports han de retransmetre el Palma Futsal. Unes breus paraules d'una Concha Buica, butlletí informatiu i tornem.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 9.
1: Bon vespre. Només queda mitja hora perquè comenci el concert de Railsby al Parc de la Mà de Palma. Els que no hi puguin anar el podran seguir en directe per IB3 Televisió. Així, tots esperen entre 50 i 60 mil persones. Els fans de l'artista ja fa hores que esperen pel passeig marítim. Anant fins allà, Francesca Mas, bon vespre. Ara mateix hi ha molta gent?
2: Bon vespre, sí, hi ha molta gent, milers de persones i l'ambient cada vegada és més animat aquí al Parc de la Mà a l'espera d'aquest concert gratuït de Railsby. El concert, de fet, ha de començar d'aquí mitja hora, tot això el dia abans que l'artista reculli la distinció de fill predilecte de Mallorca. Els assistents, sobretot joves, frissen de poder escoltar el músic que destaca per ser un dels exponents de la música urbana a nivell internacional. Escoltam alguns d'ells.
3: Mos agradaria que gentets de ses Antilles, que són ser bones.
4: Jo tenia 15 anys i ja escoltava rock and roll, que té una cançó que sigui rock and roll. El vaig conèixer amb aquesta cançó.
5: La cama sin ti, una plata sin gente.
2: Ho escoltava amb molta alegria i ganes de festa. Recordam que s'ha tancat el trànsit a l'avinguda Adolfo Suárez en tots sentits fins demà al matí i que s'ha reforçat el servei de tren tant des de Sa Pobla com des de Manacor.
1: Gràcies, Francesca. I just perquè demà és la Diada de Mallorca, el president del Consell, Llorenç Galmés, ha passat pel micròfons d'IB3 per fer balanç a les portes d'aquest 12 de setembre. Ha promès acabar la legislatura amb un topall màxim de places turístiques que encara ha dit no pot concretar perquè els estudis de càrrega no han finalitzat.
6: Jo entenc que estiguin nerviosos perquè és una mesura que qualque partit d'Espata d'Esquerra l'anterior legislatura havia impulsat, però que l'expresidenta va aturar i no va deixar evolucionar, per tant estan nerviosos davant aquesta aprovació per nostre equip de govern d'aquesta mesura tan important que és un clan social i que la gent a Mallorca demana que duguem a terme.
1: Costit ja ha acollit fa una estona el ple de renúncia d'Antoni Sales com a batle després de 20 anys en el càrrec. Ha estat un ple molt emotiu i ple avesat de familiars, veïnats i companys de partit. Ell resum així dues dècades al capdavant del municipi.
7: La síntesi ha estat una política de proximitat, però en reciprocitat, és a dir, han tingut veïnats de vora, el veïnat crec que molts ja han tingut en altres, després una certa habilitat en trobar subvencions i després també crec que una visió de lo que era el poble amb una planificació que ha donat el seu fruit i que pensant que ha anat molt bé.
1: Demà passarà la vara municipal a Joan Munà, qui avui veu el repte amb molt de respecte.
8: És molt difícil. O sigui, ser com Antoni serà impossible, però sempre intentarem superar els fets que puguem fer nosaltres, com ell ha seguit fent aquests anys, i veurem si ho aconseguim. Jo crec que si en seguim que tenim ho aconseguirem.
1: I els metges convoquen una vaga indefinida a tot l'estat a partir del 28 d'octubre. D'aquesta manera, el facultatiu se'n reprenen les mobilitzacions que es varen dur a terme entre febrer i juny per protestar contra l'estatut marc que ara es tramita al Congrés. Unes aturades que, segons el president del sindicat mèdic Cimeval, Miguel Lázaro, engreixaran encara més les llistes d'espera.
9: Si havia augmentat la llista d'espera, va augmentar més segur. Porque claro, esto es un paro permanente indefinido. Yo siempre pido disculpas a los pacientes.
1: D'aquí a mitja hora no només comença el concert de Railsby, també sonarà la siulada de l'inici del partit de futbol sala entre el Santa Coloma i l'Illes Balears Palma Futsal. Ja podreu sentir en directe aquí, en aquesta casa, a IB3 Ràdio. Després d'una temporada exigent, l'equip mallorquí comença una nova temporada amb un format nou, dividint la lliga regular en dos tornejos, l'Apertura i la Cloenda, que donaran un supercampió final. Així que, ja ho sabeu, d'aquí mitja hora comença aquest partit aquí a IB3 Ràdio i, per tant, les notícies no tornaran en aquesta casa fins a les 8 del matí.
0: Més informació a ib3noticies.com.

0: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a les 8 del vespre, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
1: Segona hora de programa, a les 8 i mitja arribaran els nostres companys d'esports, perquè IB3 Ràdio avui vos ofereix el Santa Coloma Palma Futsal. Nosaltres continuarem en el segon canal online d'IB3 Ràdio. Només heu de connectar a través de l'aplicació o per internet, facilíssim, i tot d'una mos trobareu. Ara arriba el moment de la nostra conversa polisèmica, tancant una setmana on hem agafat aire per fer la ràdio en directe, on hem posat de manifest que la vida no és de color de rosa i que tampoc és un camí de roses, però que és una aventura apassionant, on hem tingut més de 9 convidats, de fet, més de 30, molts dels quals nous, que ens han contat històries molt interessants. Han xerrat d'ADN, de l'antiga Roma, d'emocions, de castells i castellers, d'excursions, de truc, de matemàtiques, d'Agatha Christie, de respiracions. Cada dia hem preparat el sopar d'avui i està per de demà. I també cada dia en Xema González de Lozoyo ens ha regalat, per començar l'hora de les 9, una postal sonora que ens activa l'escolta i la imaginació. També en Juny Cortés i Naina Marc han demostrat que no és necessari tenir molta barra per sortir al carrer i fer preguntes, però sí curiositat, empatia i educació, que són tres grans qualitats dels nostres conversadors.

0: Vinga, per al·lusions. Xema González de Lozoyo, benvingut en aquesta conversa. Com estàs?
1: Molt content d'estar amb vosaltres de nou, ja vos enyorava.
0: Els enyoraves, perquè nosaltres ens hem vist més. Marc Fèlix, com estàs?
2: Molt bé, jo també us enyorava, contenta.
0: I en Pere Suau, com va?
3: Molt bé, molt bé. Moltes ganes de tornar a xerrar una mica amb vosaltres i de tornar a posar a veure.
0: Que bé.
3: Serà un plaer, segur.
0: I per aclamació popular no hem pogut treure de Sagrella i Divetres les converses polisèmiques, perquè, com diu allò, lo que Dios ha juntado que no lo separe nadie, i nosaltres no ho separarem. De moment, aquí tenim aquests tres grans conversadors que, com ha anat l'estiu, per rompre un poquet de gel abans de posar-nos en les paraules. Heu agafat aire aquest estiu, Mar?
2: Jo sí, jo aquest estiu m'he dedicat a no fer pràcticament res i m'ha sentat molt, molt bé. M'he donat compte que me senta bé baixar el ritme i que me senta molt bé la mà. Són les dues meves millors medicines. Ho he disfrutat molt, la veritat. Aquí a Mallorca, eh?
0: Sí, sí, no, no fa falta anar molt lluny. I en Pere Suau ha agafat aire?
3: Sí, sí, sí, ha estat un estiu tranquil, també, com diu una mare, i això, des dolce far niente que tenen italians, a mi també m'agrada molt. I sí, molt tranquil, un poc amb massa de calor, la veritat, però bé, ho hem superat.
0: I en Xem ha agafat aire, però per tocar instruments, no?
1: Jo no vull ser contradictori, però ho he passat fatal aquest estiu, no he aturat de fer feina i no vull tornar a passar un estiu a Mallorca mai més a la meva vida, si ho puc evitar. O sigui, ha estat horrorós. La saturació, la calor, i bueno, també junt que tampoc he aturat de fer feina, no he tingut estiu. Ha estat per mi un trance molt, molt feixuc.
0: Uh-huh. Per cert, Xema González de Lozoyo, gràcies per aquestes postals sonores. Mos activen absolutament, s'escolta. Ja ho fèiem en el replà, ja era una secció del magazín d'hora baixes del replà, però crec que en aquesta ocasió, deixant que respirin més, que sonin més, que la gent les escolti. Estones dirà, però que estic escoltant, en Xema ho explica, però crec que és un gran exercici d'escolta.
1: Bé, jo estic molt agraït també per tenir aquest petit espai per compartir escoltes. Igual que avui compartim conversa, crec que compartir escoltes amb certa atenció, escoltes actives, és algo molt enriquidor. I estic molt content de compartir aquest espai amb vosaltres i de tenir aquesta capacitat, no, de suggerir, perquè crec que això, escoltar, és més que imposar, la visió imposa més, però el sentit de l'escolta és algo que suggereix.
0: Uh-huh. I deixeu-me que li demani a en Xema que tocava. Quin instrument estrany tocaves que te varen veure l'altre dia en el teu perfil d'Instagram? Jo i molta més gent que m'ha dit coses, eh?
1: Sí, bé, això és de fet és un invent del meu amic Anthony Nitzke, grandíssim fotògraf i tècnic de fotografia i de vídeo, dels millors de, diria, d'Europa. I ell, que és un tipus molt creatiu, amb ses mans i tal, va fer aquest truc, que en realitat són una sèrie de tubs, de tuberies, de PVC, uh-huh, d'aquestes normals. Sí,
0: és que pareix que has agafat la tuberia de, no sé, d'un quart de bany.
1: Sí, total, i bé, simplement és una mena de clarinet,
0: sí,
1: feta això amb tuberies de PVC, i en lloc de tenir una canya, una inxa, que tenen els instruments de canya, ell li ha posat un bocí de bossa de plàstic, d'aquesta normal del supermercat, que és el que fa una mena de casú, vibra, i se fa la melodia. I ha quedat això, com un clarinet, entre clarinet i saxo, tenor, molt estrany. I justament aquests dies estic fent uns enregistraments per una peça amb Namà Aguiló per la Fundació Tàpia sobre Blai Bonet, i havia de menester certes sonoritats fora de l'habitual i justament això és el que estava fent.
0: De fet, Mar, Pere, no sé si ho sabeu, però també se pot fer música amb una llauna de cervesa i una farola. També se pot. Qui ho pot fer? Podeu imaginar. Clar, Xema. Sí, sí, sí. Que això és un altre.
1: Però clar, això ho sentíem l'altre dia a la ràdio, no? Un enregistrament d'allà del meu barri, de Pere Grau.
0: La setmana passada en Xema vendrà cada 15 dies i va venir amb un company de Pere Grau, de l'associació de Pere Grau, on estan fent el seu mapa sonor i aquesta era una part d'aquest mapa sonor.
1: Sí, i sobretot això, que les nits abans d'aquest procés de gentrificació tan fort, les nits allà en el mercat passaven moltes coses, s'ajuntava molta gent i passaven moltes coses. I entre d'altres vam descobrir que les faroles tenien una sonoritat, o tenen una sonoritat molt particular.
0: A veure, aire, Pere Suau, si te dic aire.
3: Aire. Què penses quan et dius la paraula aire? Fa temps vaig veure una entrevista d'un escriptor, que no vaig arribar a llegir el llibre, però sí que em va quedar aquesta idea, que parlava de 10 coses que havien de recuperar. Ell crec que era un filòsof, i entre d'altres, per exemple, parlava de recuperar el dret a la intimitat, no? Que estàvem molt sobreexposats en aquest món de les xarxes socials, és a dir, la nostra intimitat i el nostre món. Era una cosa que abans la gent el senyia molt en el seu espai vital i ara, en canvi, és com molt obert a tothom. I una altra cosa que deia era respirar aire pur. No? És a dir, i crec que, de vegades, quan me ve en el cap la paraula aire, me ve això, no? Aquesta idea, de vegades, quan vas a un lloc i sents que respires aire pur, no? Quan estàs en mig de la naturalesa, sents aquell aire que, de qualque manera, te regenera un poc, no? I jo també tinc com a de formació personal també lligar paraules en poemes, i Enrique té un poema meravellós sobre l'aire, i ve a dir que l'aire és un poc les pàgines on escrivim allò que anem dient, no? I m'agrada molt també aquesta metàfora.
0: Però l'has duit, el llibre?
3: Sí.
0: Ho vol llegir?
3: No, és aquest, és un altre.
0: Ah, no és aquest.
3: És un altre.
0: I Namar, aire?
2: Aire... També me recorda el que diu en Pere, perquè això de poder respirar aire pur és un plaer i jo ho puc apercebir molt, vull dir, és una de les coses que me n'adono, no? Però quan me dius la paraula aire, el primer que me ve és tenir un aire de, com, no sé, aquesta persona té un aire de, i com que sabia que aquesta era una de les paraules, m'he aturat a pensar, Naraceli... Té un aire d'amabilitat, sí, d'hospitalitat. Sí. No vol dir que siguis només això, és el que m'ha vingut a mi, no? Que no és. En Pere té un aire de profunditat. Sí, no te quedaràs a la superfície mai, no? I en Xema té un aire de curiositat, d'investigar, d'assombrar-se. I això és el que, diguem, aquest significat de el que te ve d'una persona, que no és precisament el que diu, però és el que a mi m'arriba quan us he conegut a cadascú de vosaltres.
0: Gràcies. Pensava que anaves a dir que en Pere tenia un aire de George Clooney.
2: Vols que digui això, Pere?
1: Que també.
3: No, perquè si després qualcú no vol pel carrer dirà que la ràdio tot és mentida.
0: És que la ràdio tot és mentida.
3: Bueno.
0: Xema, tu agafes aire...
1: Bé, per anar-me un poc de les dues definicions d'en Pere i Namà, a mi la connotació, o sí, el que me suggereix, o entre d'altres, el mot o la paraula aire és algo així com aroma de, un aire de... Per exemple, molts grups folclòrics d'aquestes associacions de coros i danses, de balls regionals i tal, són aires de no sé on, sí. Aires formenterencs, aires de migjorn, aires de llevant, no? I té aquesta cosa com d'aromes de, no? Tenir un aire, com diu una mà, no? Però això, aire en quant més quasi algo suggerent.
3: Uh-huh. A mi també hi ha una paraula en català que m'agrada molt relacionada amb aire, que és aire-cel. Aire-cel vendria a ser la bòveda completa, no? És a dir, quan tu te situes un lloc i tens la vista completa del cel, no? Gairebé sense cap cosa que te destorbi la vista, no? I en això li diuen aire-cel. No sé exactament si aquesta paraula té algun tipus de traducció castellana, literal, però en català és una paraula que el trobo guapa, no? Aire-cel. I dic que la cercaves, el diccionari un poc la defineix això com aquesta capacitat que en determinat moment de veure el cel completament lliure de qualsevol obstacle, i és aire cel. I m'agrada aquesta paraula.
2: Com m'agrada és veure-ho.
3: Sí, sí.
2: Quan pots veure el cel completament, això és brutal.
3: Sí. És un dels plaers. Ara record, per exemple, ara que parlaven de coses que han fet aquest estiu, me va semblar, és a dir, ara aquí potser hi haurà gent que me crucificarà, a mi em va semblar que tot el tema de l'eclipsi va estar molt sobrevalorat. En canvi, dos o tres dies després varen sortir a casa amb ses filles a veure les llàgrimes de Sant Llorenç, i a mi me va semblar com a més natural, me va semblar més pur, i va ser un moment en què contemplar l'aire cel, no?, ple d'estrelles, i veure com els infants encara se sorprenen i fan ah! I dius, què hi ha, no? És a dir, és una cosa que sempre és vera, és un tema que he pensat molt, no? Que senten els nins davant determinades coses, perquè recordo molt petita una filla que va veure la lluna i em va dir, papà, és molt guapa. I jo he pensat, què senten? Què tenim a dins? Perquè de qual moment se mos desperti, no, aquest sentiment d'admiració cap a allò que veiem. No? En canvi, amb el tema de l'eclipsi, duets les ulleres posades i em va semblar com a més... Que entre la realitat i allò que tu veus hi havia aquesta interferència.
2: Jo me va pareixer màgic. O sigui... No era una imatge, era molt més, sí, no sé com explicar-ho,
3: sí.
2: No?
3: Sí, sí, sí.
1: I de fet bufava un poquet d'aire, bufava un poquet de vent, sí, no? En un moment determinat, quan va arribar a la foscor total,
3: aquest moment sí que el vaig trobar, realment.
1: Vaig percebre un poquet de com...
3: Sí,
1: d'un,
3: sí, hi va haver una cosa, sí, sí, sí.
2: No sé, jo ho vaig disfrutar molt, la veritat.
1: Però bueno, sí que és el que diu en Pere, jo estic d'acord que també s'ha sobreexplotat, sobretot aquí a Mallorca, crec, no? Amb tot el tema turístic. O sigui, les reserves d'hotels eren tremendes, els preus dels restaurants eren impagables, no? Aquesta decisió de tallar el trànsit a moltíssimes carreteres, en el fons, crec que va ser una operació comercial de primer ordre pel sector turístic, l'eclipsi, no? O sigui, clar, evidentment el fenomen, quan ho presencies, jo també vaig quedar totalment emocionat. De fet, estava més pendent del que sonava que del que es veia, com quasi sempre. De fet, vaig decidir no mirar directament, no emprar les ulleres, sinó simplement percebre això, amb l'escolta, els animals i tal com actuaven, i disfrutar un poc de la penumbra. Perquè justament fa un any i pico vam viure un altre eclipsi a Sud-amèrica, al Cono Sud, a la selva, transitant, atravessant la regió del Chocó, d'Equipdó, enmig de la selva, i va ser espectacular. Justament el silenci, a la selva, que mai hi ha silenci, no? Com els animals van... I és un poc el que estava cercant en Wine aquí també. I fugir un poc també de tota aquesta massificació que ha estat un poc, això, crec que productiva pel sector turístic.
0: I d'agafar aire, encara no direm allò de au aire, que vol dir ja me no podeu anar.
3: Aire.
0: Encara no. I canviem de paraula.
4: De dilluns a divendres a les 8 del vespre a IB3 Ràdio, entre avui i demà, amb Araceli Bosch. IB3 Ràdio és cultura.
5: Las entradas anticipadas para LifeX Mallorca se agotan. Del 25 al 27 de septiembre, Motor World Palma late al ritmo del fitness, el wellness y la longevidad. Reserva ya tu entrada al mejor precio. Plazas limitadas. LifeX Mallorca. Entradas en lifexmallorca.com.

0: Vinga, i la paraula següent que vos posa en la taula, Rosa. Qui comença, Mar? Rosa.
1: Rosa me ve el femení, la bellesa, la tendresa. És veritat que no disfrut molt del color de rosa, però sí del concepte de la rosa femenina. O sigui, me ve més, quan estic parlant d'això, estic veient un color vermell, encara que no sé, és com incongruent, no? Però és curiós, no? Perquè ara m'estic recordant d'una història meva, no? De estic anant a fer belly dance, dansa del vientre, no? I vaig anar fa 2 anys, ho vaig tenir que deixar perquè no me quadrava, i vaig anar amb una amiga meva, ella és metge, jo veterinària, i vàrem arribar allà i vàrem quedar com a horroritzades de tot molt femení, i vàrem dir, ui, Dios mío. Però després vàrem començar a entrar en l'energia femenina i vàrem dir, ostres, això és preciós. És preciós. I pareix que a Occident aquesta energia femenina és tan mal vista, no és intel·ligent, no és... I m'agrada molt, o sigui, estic cada vegada més connectada amb aquesta energia. I Rosa me connecta amb la feminitat, amb aquesta energia afrodita, si vols. No?
0: Molt bé, m'agrada. Gemma, Rosa?
2: Jo penso, sobretot, en Toulouse, no? La ciutat de Toulouse, la ville en rose, no? La ciutat rosa, me ve Toulouse... I després supos que inevitablement, i a propòsit de la postal sonora amb la que hem il·lustrat la paraula aquesta setmana, pensa en la pol·linització, no? A com aquestes flors en realitat són manifestament belles i provocatives per atreure justament els insectes, no? Que en cert sentit s'han de sentir atrets per elles, no? Per completar el fenomen de pol·linització. Ho trobo una cosa molt quasi metafòrica, no? de la sensualitat.
0: Mm-hmm. I en Pere Suau?
3: Bueno, jo, quan penso en Rosa, m'entonc com gairebé sempre la poesia, perquè bé, moltíssims poetes han cantat a la Rosa, no?, com un símbol de bellesa, però sí que és vera que fa uns anys, jo som molt bon lector d'en Borges, i té un poema molt guapo que se diu Poema de dos dones, i ell enumera, no?, tota una sèrie de coses. Hi ha un moment que diu Las monedas de Ángel Silesius, que jo desconeixia, que és un místic alemany. I el vaig conèixer i té un dístic que és molt guapo, que diu La rosa sense per què floreix perquè floreix. No? I en Borges el va agafar per definir el que era la bellesa, i l'art i la poesia. No? I crec que la rosa moltes vegades és un símbol de la poesia. Aquesta bellesa gairebé inútil, però a la vegada tan colpidora, I sempre que apareix o que parlam de rosa, me ven escap aquesta idea. I després també un d'aris d'aquestes sobre la rosa i la poesia, i en Rilke, i en Borges, i tota aquesta gent, un dia vaig descobrir que a Turquia, en una regió que es diu Halfeti, se fa una rosa negra. De manera natural, però. És a dir, que una rosa completament negra, no? I me va captar molta atenció, no? Això de que en un lloc com Turquia hi hagi una variant de rosa que és completament negra.
0: Mm, i és com a contradictori, no?, per una flor.
3: Sí, perquè clar, en el final...
0: I com, per una flor com aquesta.
3: És un poc això que deia en Xema, no? És en el final, jo entenc que l'utilitat de la bellesa de la rosa és atreure la pol·linització, no? És a dir... i que sigui negre pareix que és una contradicció. Ah. Però bé, la naturalesa és sàvia, deu ser per alguna cosa, segur que sí.
0: Aquesta setmana ens ha ajudat a baixar barrera un florista de Felanitx i ens contava anècdotes de flors i de roses. I diu com els clients li conten perquè volen les flors, perquè volen les roses, no? I ens contava alguna anècdota, diu, no? Un dia va venir un jove i va dir, dona'm un bon ram de roses que avui vespre lo consigo, va dir, no? I diu, i després un altre vaig anar a mare a dir, mira, li has de donar un ram de roses a aquesta dona de tal lloc que feia feina, li dono les roses, me diu gràcies i paf, les tiren els fems. I clar, aquella dona, qui li enviava les roses, no volia saber res, no?, de qui li enviava les roses. Però deia aquell llenguatge no parlat, com les flors i aquest regal de les flors i de les roses t'està dient molt més que una carta escrita, o que mil paraules.
3: És que jo crec que fins i tot, ara estic parlant des de la més absoluta ignorància, però crec que hi ha una espècie de codi floral, no? És a dir, regalar una determinada flor crec que implica... que implica un missatge darrere, vull dir, i crec que em sembla que a l'època medieval això era bastant comú, no? És a dir, si regalaves una determinada flor, això implicava un determinat desig o un determinat propòsit, no? Que això supos que s'ha anat perdent, no? És culte de les flors, no? Però és veritat que la flor té alguna cosa que no sabem molt bé què és, però que mos atreu molt.
0: Sí.
2: I després jo crec que la rosa en concret és un element simbòlic molt important, no? O sigui, a tots els nivells, fins i tot de la mística, no? Sí, que tu deies, hi ha un paral·lelisme amb Bascó, no? El Rosacruces, no? Hi ha tot una simbologia fins i tot mística de la rosa, molt, molt interessant.
3: Està clar, no? És a dir, ara, per exemple, en català tenim un llibre bellíssim, que és el poema de la Rosa al Llavis, o aquell llibre també meravellós que era Umberto Eco, El nom de la rosa. Vull dir, és un element molt simbòlic, molt suggerent, que no s'exaureix en ell mateix, no? I que és un poc això, la rosa sense per què queda en Silesius, no? Aquestes coses que no tenen per què i que cada vegada a mi m'interessen més.
2: Sí, i després aquest contrast entre la bellesa de la flor i ses punxes, no? I aquesta cosa com un poc agressiva o d'autoprotecció, jo crec que simbòlicament és molt interessant. Delicadesa, però al mateix temps...
3: Sí, aquí, si tenc un minut, ara que has tret s'espina, no, precisament amb en Rilke, que l'han citat, hi ha una llegenda sobre la seva mort, no? Que no saben si és realment veritat o té un punt això de llegenda, però sembla que ell, els darrers anys, vivia un castell i sempre que arribava una visita, damunt la taula on parlàvem, col·locava flors, no? I va anar una poetessa, Borrelló, un mes abans de morir, i va anar a cercar una rosa del seu jardí. Diuen que amb una espina se va fer una ferida que se va acabar infectant i al cap d'un mes va morir, no? I és un poc aquesta dualitat, no? És a dir, la bellesa, però també a la vegada... ses espines, no? I crec que també no hi ha una cançó d'en Sabina que diu que no te venden amor rosas sin espines o una cosa així.
0: També tenim les roses en el mar de Naute,
3: sí,
0: no?
3: Sí,
0: vull dir que... Maciel, és que n'hi ha moltíssimes.
3: És molt suggerent.
1: No hi ha roses sense espines, no?
3: No hi ha roses sense espines.
0: Tal qual. I de Rosa, ara continuem, fem una petitíssima pausa i continuem amb aquesta conversa polisèmica amb en Marc Fèlix, amb en Pere Suau i amb en Xema González.

0: Salutacions, oients, aquí mos teniu connectats cada dia, de dilluns a divendres, des de les 8 fins a les 9, fins a les 10 del vespre. I en aquesta conversa ja hem donat la benvinguda a en Pere Suau. Com estàs, Pere?
1: Molt bé, encantat de ser aquí.
0: En Xema González de Lozoyo. Xema, com anam?
1: Hola, molt bé.
0: I en Omar Fèlix, com estàs?
2: Molt bé, gràcies.
0: Vosaltres no sou nous en això de conversar, eh? No, no. Però si sou nous en aquesta nova temporada d'Entreuvi Demà. I nosaltres estem més que agraïts de tenir-vos aquí un divendres al Manco, un pic cada mes. A veure, Pere, nou, eh? Ja saps que pot dir moltes coses, eh? És un nombre, és una cosa nova, és un fruit sec.
1: Bueno, a mi m'ha ve la paraula, en principi, com a adjectiu, no? Allò que és una novetat, no? Allò que és de per se nou. No? Sí que és vera que tinc una espècie de relació estranya amb aquesta paraula, no? Perquè en principi m'agraden les novetats, però sí que de vegades troc que vivim en un món en què se valora molt la cosa per si és nova i no per si és autèntica o per si és bona. No? Que allò que és nou, com que és nou, ja funciona, no? I de vegades allò que és sempre nou no és necessàriament perquè sigui una novetat, no sé si m'he explicat, no? Coses que t'apareixen sempre noves i poden ser antigues. No? I avui en dia crec que de vegades sí que idolatram massa aquesta idea d'allò que ha de ser innovador, que ha de ser nou, que ha de ser una novetat, i això de vegades crec que mos fa distorsionar la mirada un poc. No? I per això tinc aquesta relació una mica estranya amb aquesta paraula. Mm-hmm.
0: Xema, nou.
3: Estic molt d'acord també, Pere. Crec que vivim un temps on quasi les coses per ser noves ja tenen més valor, mm-hmm. I a mi m'agraden més les coses que estan treballades, més que les noves, en general. Eh? I sí que per donar-li un punt, pot ser un poc més positiu o més atractiu, nou en quant a començament. Mm. No tant en quant a adjectiu, sinó nou com a principi d'algo.
0: Mar, nou?
2: Sí, jo volia parlar una mica diferent. És veritat que ens agraden les coses noves i a les empreses se parla sempre d'innovació. Ens agraden les coses noves, però no ens agraden les situacions noves. No? I això jo ho veig molt amb jo mateixa. Eh? No estic criticant el món, sinó a la humanitat en general. Tot el que té bé de nou és com, ups, no ho tinc baix control i ara no sé si sabré, no sé si podré, no sé si... I això parlava molt la Virginia Satir, que va ser una de les primeres terapeutes familiars, que deia que a les persones ens mou molt la familiaritat i som capaços de quedar-nos amb algo que no estan convençuts, volia dir, perquè almenys ho coneixem. No?
0: Yeah.
2: Llavors, situacions noves no ens agraden i jo crec que hem de fer un petit esforç perquè en realitat no sabem de què som capaços fins que ens trobem en aquella situació. No? I això requereix una mica d'esforç. I crec que és una manera de créixer també, no? Enfrontar-te a situacions noves que no està renyit amb valorar el treballat i l'autèntic. No?
1: Més que de que sigui nou, que no perdi la seva vitalitat, la seva vivesa. No? I sé que tu ara estàs amb un projecte Blai Bonant, no? I hi ha una cosa que diu en Blai, que jo és com un poc un lema, no? Que diu, viu la vida no com si fos el darrer dia, no? Perquè quan és el darrer dia és el dia de ser Déu, no? Sinó com fos el teu primer dia.

0: A IB3 Ràdio tot és a punt per viure una nova jornada esportiva. Comença Esports 3, en joc.
1: Bon vespre, benvinguts al Futbol Sala, benvinguts a la primera jornada de la Lliga Prime Futsal, la nova denominació de la primera divisió del Futbol Sala Nacional. Tenim en joc, fa uns instants ha començat el partit entre el Catgas Energia Santa Coloma, que ha canviat de patrocinador, Illes Balears Palma Futsal, amb el marcador d'empat a 0. Encara des que ha començat el partit fa minut i mig, saludem el nostre comentarista Miquel Vidal. Miquel, bona nit.
2: Bona nit.
1: Perquè ja és de nit. Són les 9, però 9 i mitja, però ja ha canviat això, eh?
2: És de nit, però en Sotrui que hi ha pas carrer, qualsevol diria que era de dia.
1: Has tingut moltes dificultats per arribar.
2: Sí. Per arribar no t'ho vull dir, però per aparcar no ho he aconseguit.
1: Avui és complicat. Avui...
2: He hagut de tornar a casa nostra,
1: el concert,
2: anar a recollir el meu vi que me deixàs aquí perquè era impossible.
1: Avui s'han acumulat els problemes fins que som aquí i estem en directe contant aquest primer partit de la temporada del Palma contra el Santa Coloma. Si no vaig errat, Miquel, és la tercera vegada que el Palma comença la Lliga a Santa Coloma.
2: Sí, així és. Hi ha aquests capritxos, no?, d'aquests sortejos que donen aquestes petites anècdotes d'emparellaments repetits i com és aquest cas, no?, començaments de competició en els mateixos rivals i en el mateix escenari.
1: Pues ha començat aquest partit i ha començat el camí del Palma. Mira, primer gol del Palma. Arriba el primer, la rematada de Charuto. Estava tot sol i ha arribat la pilota al peu. Només ha hagut de posar el peu i la pilota rebotada ha anat al fons de la xarxa. Boníssima la primera connexió. Arriba el primer gol del partit, arriba el gol de Charuto. Santa Coloma 0, Palma Charuto 1.
0: Esports 3, en joc.
1: Miquel, primer gol, això és començar bé.
2: Sí, el que passa és que, bueno, no? Molt de rebots, hi ha hagut una jugada...
1: Sí, ha estat una jugada lletja.
2: Per el Palma, pues, una jugada afortunada, per arribar a una jugada desgraciada completament, perquè hi ha hagut treta de la cantonada, hi ha hagut un rebot, després n'hi ha hagut un altre, i en el final, pues, la pilota ha arribat amb una disposició immillorable per Charuto, que l'home l'havia despitjar.
1: Un Santa Coloma, Miquel, que ha canviat moltíssim. Plantilla, cos tècnic, entrenador, patrocinador, ha canviat tot, eh?
2: Sí, jo crec que inclús ha canviat una miqueta aquest ADN que tenia, no?
1: Aquesta filosofia, no?
2: Sí, jo crec que ho haurà canviat. I és una llàstima, perquè era un equip que sempre, sense ser un equip aspirant, per dir-ho de qualque manera, res, sí que era un equip que sempre feia que el futbol sala fos un futbol sala dinàmic, divertit, no? Hi ha hagut ara la primera targeta, el que no he vist per qui era.
1: Sí, una primera amonestació de l'àrbitre del partit a un jugador del Palma. Alerta amb aquesta pilota aturada, com sempre, un home de tota la vida, perquè sí, canvia plantilla, canvia tot, però hi ha jugadors com Marc Tolrà, que és que està juntament amb la pilota, que aquesta és un home etern a les files del Santa Coloma, no? Mira, la deixa passar, alerta, ara li fan la passada al segon pal, finalment ha estat ell qui ha rematat aquesta passada de Pol Pacheco, la pilota que ha sortit a corna, torna a jugar al Santa Coloma, torna a jugar l'equip entrenat ara per Jorge Vargas, perquè també era etern en Xavi Closas.
2: Xavi Closas, que a més crec que no ha quedat...
1: No ha sortit massa bé, eh?
2: No ha quedat content.
1: No.
2: Últimament he vist unes declaracions... He vist que havia fet les declaracions no de sentides, ja et descoltarem, però crec que eren de descontent.
1: Sí. Juga Tolrà. Pilota pel porter. Alerta amb aquesta acció. Ha robat bé la pilota al Palma, però finalment es perd per la línia de fons. Pilota que jugarà el conjunt català. 0-1 al marcador. S'ha estrenat Charuto, que si no va xerrat va marcar el primer gol. No, el primer gol de la Supercopa va ser Núñez. Va ser Diego Núñez, l'autor. Anem a veure aquesta acció. Lucao, pilota que es perd per la línia de fons. Anem a cercar quin ha estat el cinquè inicial, perquè ens ho hem perdut i ho hem de cercar.
2: Molt de problemes per Catgas, per sortir d'aquesta pressió alta que fa Palma. tan efectiva.
1: A tu te surt el de Catgàs a la primera. Jo he sentit, per exemple, he sentit en Barrona i encara diu Indústries. Bueno. I els n'hi ha que encara diuen Marfil. Alerta i gol.
2: I segon.
1: I gol, gol, gol, gol de Lucao, gol de Lucao. Arriba el segon. Quan parlaven del llinatge del Santa Coloma, arriba la rematada de Lucao, fa el segon gol del Palma. Estem en 3 minuts jugats, juts, i arriba el segon gol. Ara ha estat Lucao, Santa Coloma 0, Lucao Palma 2.
0: Esports 3, en ja.
1: Idò, Miquel, això és posar el partit de cara, eh?
2: Sí, i de
1: i massa,
2: moment...
1: I massa prest.
2: Bueno, la veritat és que sense fer res de l'altre món, Palma li està generant moltíssim problema, sobretot en defensa, en el Catgàs, una vegada més, Catgàs.
1: Catgàs, sí.
2: I bueno, i de moment tampoc ens està sorprenguent massa el resultat, perquè el que veiem a la pista, des de llavors, és un Palma fins ara molt superior.
1: Sí, sí, sí, és que no dona opcions. Alerta amb aquesta acció ara de Fabinho. Fabinho cobri cap a l'esquerra. La pilota la maneja el Palma. Arriba a peus de Machado. Machado cercava el xut. Li ha taponat bé el jugador del conjunt català. Era Sebastián Corso, l'argentí. Aquesta és una altra curiositat que vull parlar amb tu del Santa Coloma. Tu fas un repàs pels equips de la primera divisió espanyola i tots són brasilers. Bueno, pues Santa Coloma no té cap brasiler i és l'equip que més argentins en té. En té 4.
2: Pues mira.
1: Mira per on. Alerta. Curiós. Piqueras! I la rematada final que s'han anat. La rematada de Charuto. Diu l'àrbitre que es corna. Sí. Corna finalment a favor del Palma. Corna que treu cap endarrere el xut de Piqueras. L'ha rebutjat el porter del conjunt del Santa Coloma. Però serà banda a favor del Palma, no? Sí,
2: sí.
1: Banda a favor del Palma. Duim 4 minuts jugats, 5 gairebé, i ja estem 0-2. Juga Núñez. Núñez al cor de l'àrea. Aquesta pilota rebutjada cau a peus de Machado, amb qualque dificultat. I Barrón, que avui és titular, en detriment de Denis, ha rebutjat aquesta pilota. Te sorprèn que hagi iniciat el partit Barrón?
2: T'anava a fer la pregunta jo, tu. Te sorprèn?
1: M'he avançat.
2: A mi sí, m'ha sorprèn un poc. No perquè Barrón no s'ho mereixi,
1: sinó evidentment.
2: Perquè, en principi, Palma, aquests darrers anys, com a senya d'identitat, té aquestes incorporacions d'esporters que sabem que precisament
1: Alerta!
2: Barrón...
1: Alerta! Mira quina aturada, Barrón!
2: Que Barrón, mira, això és el que s'ha fet. Tot el que passi just a davall dels pals, aquí...
1: Sí, sí.
2: Segueix siguent un
1: està
2: número 1.
1: Es manté al màxim nivell tenint en compte lo poc que juga.
2: Lo poc que juga.
1: Perquè és un home que
2: però el veiem,
1: no fa porteria.
2: El veiem content, és un home que ha sabut assumir aquest rol.
1: Sí.
2: Perquè pensa que són 3 porters.
1: Sí.
2: Ara perquè l'han lesionat.
1: I de quin nivell.
2: Saps? I clar, és complicat, no? I a més, els altres 2 que són 2 porters, que t'aporten les incorporacions, el joc en els peus, que ell aquí no hi pot competir de cap manera. Llavors, ara ha sabut assumir molt bé el seu rol.
1: Alerta al xut! Uah! De porter a porter, l'aturada Barrón, que juga en llarg, torna a rebutjar el porter de Santa Coloma i serà pilota per al Palma. 0-2 està guanyant l'equip d'Antonio Vadillo, amb els 2 primers gols de Charuto i Lucao. Pilota llarga, control de pit, bona acció de Charuto. Diego Núñez, Núñez cap a l'altre costat per Lucao. Lucao lluita amb el contrari que l'envia a panterra i es falta. I doncs serà la primera. Primera falta del partit, assenyalada al conjunt català. Pilota que ja juga el Palma. Alerta amb aquesta arribada per la banda esquerra, una sèrie de rebots i finalment estreta de porteria. No s'ha pogut quedar la pilota al jugador del Palma. Juga el conjunt català. Era Dylan Vargas. Ha recuperat Machado. Machado que la deixa a peus de Núñez. Zanotto, que ha sortit a pista, ha posat el peu una altra vegada Dylan Vargas, que ha enviat la pilota fora de banda. Pilota a favor del Palma. 13-47 per arribar al descans. 0-2 guanya el Palma. Alisson Alisson intentava combinar amb en Machado, la pilota ha sortit, no s'han entès. Un Alisson que ve de marcar un gol estratosfèric a la Supercopa.
2: En Dylan Vargas, que si no record malament, va estar jugant aquí contra Palma a l'Intercontinental, aquesta darrera que va jugar.
1: Sí, sí, tens raó.
2: Va estar jugant contra Palma,
1: sí.
2: Aquesta final. Era el Magnus,
1: no? El Peñarol.
2: Sí.
1: El Peñarol de Montevideo, sí, sí. El Magnus va ser la temporada anterior on jugava Charuto.
2: Sí.
1: Ha perdut la pilota ara Alisson. Alerta, que se l'endú Santa Coloma. Precisament, Dylan Vargas. El xut ha sortit.

0: Dylan, Dylan pilota a l'altre costat, alerta amb aquesta acció en Lucas Granda. Finalment és banda, que ha cedit el Palma, tornarà a jugar el conjunt català, tornarà a jugar Uri Santos, un altre que és etern, també el Santa Coloma, eh? Sí. Entre Tolrà i Uri Santos, duint tota la vida jugant al Santa Coloma. Pilota per Barrón, ui, Barrón, que surt de l'àrea en ses mans. Piqueras, Piqueras d'en Saca d'Eibau, ha donat la passada de gol a Charuto, no l'han tornat a veure. Pilota per Santa Coloma, per el Catgas. Pilota Uri, Uri cap a Dylan, Dylan cap endarrere, Tolrà, juga a camp propi, surt molt bé, ara amb pilota controlada al conjunt del Santa Coloma. Tornen a obrir cap a la banda esquerra, Tolrà, pilota endarrere, pilota pel porter, pressiona Zanotto, la veu passar, Tolrà, la penjada de pilota de Tolrà, se'n va directament fora, però molt en fora de tothom. Me sembla que és un partit, Miquel, que si el Palma aprofita la pigada que té en Batac, pot aconseguir un resultat
1: ampli. Recordem altres vegades que després de començaments com aquests, aquí se relaxa,
0: sí,
1: i això
0: sí,
1: és el que hem d'evitar. Si en guany volem aspirar, de veres, està propet, ja no guanyar-lo, però
0: alerta, el xut d'Alisson atura el porter.
1: Està propet de guanyar un títol, no mos poden passar aquestes coses de tenir un partit controlat i per relaxació, per baixar una mica els braços i pensar que està ja tot fet, que després se te compliqui.
0: Torna a jugar Catgas, alerta amb aquesta acció de Barrón, que finalment ha aturat la pilota, li havia complicat la vida Granda. Ja juga el Palma, mitjançant Carlos, Carlitos Gómez. Combina a l'altre costat i la combinació no ha estat bona. Aquesta pilota cercava Alisson. Alisson l'ha vista passar, no l'aturada, i es van de favor del conjunt del Catgas Santa Coloma. 11-15 per arribar al descans. 0-2 guanya el Palma. Gols de Charuto i Lucao. Tolrà. Tolrà davant Fabinho. Fabinho s'ha arruat. Torna a jugar al conjunt que entrena Jorge Vargas. Pilota per Uri. Tolrà. Tolrà a l'espai, surt Barrón amb seguretat i atura aquesta pilota el veterà porter i capità del Palma, David Peña, que està jugant a casa del Santa Coloma. Va arribant el Palma, alerta, Alisson, el xut d'Alisson, el rebús del porter, li torna la pilota a Alisson, que descana i entre dos contraris lluita per la possessió i ha forçat un corna. Ha forçat el corna davant Ferreira, el porter, que li ha fet una molt bona aturada perquè el xut duia a varia.
1: Si era una pilota que anava amb moltíssima potència, no anava excessivament col·locada, però sí que anava molt ràpida.
0: Pilota per Fabinho. Fabinho amaga i li regala la pilota al Catgas. Ara pressiona en defensa. Ha deixat passar la pilota. Machado la té Barrón. Barrón per Alisson. Alisson d'escanes, protegint amb el cos aquesta pilota. Li espitja Tolrà. Pilota cap endarrere, David Peña. Fabinho, Machado, Fabinho, Machado una altra vegada, Machado que se'n va, Machado que se'n va, Machado que xuta, atura Ferreira. Atura Ferreira en el primer pal, era bona l'acció de Machado, tal vegada...
1: Bueno.
0: I ara aquesta pilotada des de camp propi ha obligat a fer una aturada Barrón espectacular, eh?
1: Ha vist que en Carlos Barrón està adelantat...
0: Sí.
1: I amb quina intenció i potència
0: sí.
1: Ha obligat en Carlos Barrón a fer una intervenció de mèrit.
0: I a l'altura de l'escaire.
1: No, molt bé, esporter.
0: Quin xut i quina aturada. Corna, alerta, la rematada i el gol. Gol. Daniol ha badat la defensa del Palma perquè la treta de cantonada ha anat directament al segon pal i s'ha llançat en planxa Aniol per marcar de cap, tot sol, sense posició de ningú, el primer gol del Santa Coloma. Escurça diferències en el marcador. L'equip català ha marcat Aniol. Santa Coloma 1, Palma 2.
2: Esports 3, en joc.
0: Quina badada, Miquel.
1: I el que xerraven d'aquesta relaxació que l'any passat mos va passar més d'un pic.
0: Sí.
1: I haurien d'anar vius. No,
0: això ja no m'imagino en Envadillo.
1: No és bona senyal, això.
0: No, ja m'imagino en Envadillo després d'aquest gol. Bueno, 1-2. Juga Tolrà. Juga Santa Coloma. Pressiona David Peña. Pilota, pràcticament.

0: a la línia de fons, ara falta, això és falta, David Peña, t'han vist, Peñita, t'han vist, i es falta a favor de Santa Coloma.
1: Se deu a trobar un pèl revolucionat per jugar dins casa seva, David.
0: Sí, però ja és la tercera vegada que va, no?
1: Però no sé, sí, fa la sensació aquella jugada que d'inici...
0: Vol mostrar molta cosa. Sí.
1: Que ha fet aquella conducció i ara en defensa, que ell normalment és un jugador feble,
0: sí.
1: Fer una falta tan aviat,
0: sí.
1: Tan fora de sa porteria.
0: S'ha de jugar a casa teva, a lo millor el té tens. En David Peña, que l'hem vist qualque bon partit en aquesta pretemporada. Vem si arriba aquesta... Estem molt pendents d'aquests jugadors, Miquel, que han de dir, ara sí, ja hi som aquí. Ell, Lucao...
1: Que s'exespera. Lucao, jo crec que el Manco, mira, jo el poc que li havia fet enguany, sí. Defensivament, crec que està...
0: Mira, bona jugada de Peña, i li ha fuit el control massa llarg. Llàstima. Deies, Lucao, sí.
1: Que Lucao, jo crec que, mem, ofensivament, no ha de demostrar res. És
0: no,
1: un jugador que ja el coneixen, que ja ha demostrat... Però defensivament, el local que va arribar era un jugador que deixava molt a desitjar. I...
0: Saps que, jo saps que li veig, a part de que defensivament el concepte defensiu no és el millor que ell té, és que després, quan pressiona de veres, com que és un jugador físicament molt imponent, se li nota massa i li assenyalen faltes una darrere l'altra.
1: Però bueno, jo crec que defensivament ha millorat moltíssim. Jo crec que Vestat amb Antoni Vadillo l'ha ajudat moltíssim,
0: sí,
1: a millorar, sobretot amb aquestes coses que era bon més fluixet esteia. I jo crec que és un jugador que ara serà molt més complet i mos ajudarà molt més del que mos ha ajudat fins ara.
0: El que ja me queda clar en aquesta primera jornada, Miquel, és que en Rodrigo serà jugador del filial i qualque vegada posarà...
1: Fa un rato l'estan mirant, estaria jugant el filial, el torneo de Caldón,
0: i ja hi era.
1: Jo crec que...
0: Que quedarà el filial.
1: Que quedarà, no, que ja hi és. Que ja està instal·lat.
0: Instal·lat en el
1: filial. Entrenarà en el primer equip,
0: sí.
1: I bueno...
0: Dinàmica de primer equip per jugar amb el segon.
1: Està clar.
0: Està clar. En aquesta convocatòria, l'única absència, evidentment, és la de Luan Müller, encara amb el seu llarg procés de recuperació. Juga el Palma, alerta d'Ibao, la passada! No hi havia ningú al segon pal, no ha arribat aquesta pilota. A la possibilitat d'Ernesto, que ha sortit a pista, juga Aniol, l'autor del gol. Quin traje ha fet Aniol, alerta Aniol, quina jugada! I té una segona opció, torna a recuperar la pilota, la deixa per Tolrà, dos rebots i pilota directament a la graderia.
1: Mira,
0: acció d'Aniol, que en una mitja volta ha deixat dos jugadors sembrats.
1: Però quan hi ha aquestes accions, és que defensivament algo passa.
0: Sí, no, i després l'ha fet un regat en un Fabinho espectacular.
1: El Baraquell ha fet una jugada de mèrit, però... aquesta relació...
0: Mira, alerta, ara recupera la pilota al Palma i la torna a perdre.
1: No, aquesta superioritat que mostràvem en els primers minuts,
0: sí.
1: Que m'haurà suportat
0: ara no hi és.
1: En dos gols per davant, ara no hi és.
0: Ara no hi és, encara que, dit això, el Palma està guanyant per 1-2. Alerta, ha amagat en aquesta darrera acció Medina i es van de favor del Santa Coloma. Tolrà posarà la pilota en joc. Alerta, la passada, pilota cap endarrere, Medina, xuta! Ha rebutjat Ernesto, tornarà a ser banda a favor del Santa Coloma. Seuen Peña i Ernesto. Ha tornat a pista Diego Núñez i també Lucao.
1: Avui jo crec que també una cosa que serà important... És
0: alerta
1: que...
0: Ferreira, espera que va Ferreira, fa la passada! Ha tallat Machado.
1: Venga,
0: el contracop. Fabinho, a l'altre costat, Lucao. Pot marcar Lucao, se dona la volta, retalla. Massa retalls i pilota per Ferreira. Deies.
1: Que jo crec que serà important a veure mem com gestiona les rotacions l'equip català, perquè Palma està utilitzant pràcticament a tothom. Hem vist ara, per exemple, Escarrans. Ja ha jugat en Diego Núñez, ja ha jugat en Carlos, ja ha jugat en David.
0: Sí.
1: És a dir, la càrrega estirà molt repartida i arribarem a la segona part i sobretot en el final, en el tramo final de partit, més fresc que ells, perquè ells crec que utilitzen molt menys unitat que nosaltres i això a poc se'ls anirà notant.
0: Ja, llevat, voler a l'aire de Lucao, llevat d'en Denis, jo crec que ha jugat tothom ja, no?
1: Jo crec que sí. Ara...
0: Ferreira, que se fa un embolic amb en Fabinho, finalment ha salvat aquesta acció, ara és Lucao qui la roba, Charuto controla, Charuto, jugador del Cat, que es penterra, s'ha fet mal, no, s'aixeca i cor com una bala. Alerta en una, és per Charuto retalla, Ferreira fora de banda, però l'ha tocada Charuto i serà banda a favor de Cat Gas. Semblava que l'havien mort, eh? I s'ha aixecat i ha sortit com un llamp.
1: No tenia res de res.
0: No tenia res de res. Crec que era el número 8, era en Granda. Pilota que juga Cat Gas. Pilota endarrerida de Dylan Vargas cap al seu porter. Torna a iniciar jugada el conjunt català. Robat bé ara la pilota Lucao, sense faltes. Charuto, Machado, Lucao. Lucao a l'espai. Pilota que juga el Palma amb atac. Anem a veure aquesta acció. La passada de Charuto cercant Diego Núñez. Núñez torna a obrir cap a l'esquerra. Rap la pilota Lucao. Lucao per Núñez. Núñez xuta! Aturada de Ferreira i corna. Com l'engalta, com arma la cama en mig segon, eh?
1: A més, el Palma, quan tinguin pista com ara, a un costat el Lucao, i a l'altre Núñez és molt mal d'aturar, perquè sí, tens en els dos costats dos jugadors que són capaços de desbordar, desequilibrar,
0: sí.
1: I clar, si tu vas a fer moltes ajudes quan t'està Lucao, després les gires i les dones en Núñez, on s'enrevés, pues, el reajut defensiu del rival és molt complicat.
0: Torna a jugar Charuto per Núñez, i Núñez cercava a l'espai Machado. Machado s'havia aferrat en el porter Ferreira i la pilota ha sortit per la línia de fons.
1: I ara amb aquest 4 que han sortit, pues, ha tornat a canviar un poc de correcció del partit. Ha recuperat baló i domini el Palma. Està clar, no?, que segons qui hi ha en pista, pues, l'equip dona una talla o una altra.
0: Mira, ara fent una repassada ràpida pel temps mort, he vist que sí, efectivament, ha jugat tothom.
1: Tothom.
0: Exceptuant en Denis, ha jugat tothom ja en aquest partit, quan estem encara a la primera part, mitjançant la primera part, amb aquest resultat d'una a dos, està guanyant el Palma, recordem, Charuto i Lucao van avançar en el marcador, l'equip de Vadillo ha retallat Aniol amb una rematada en planxa de cap en una acció amb una mica de balada de la defensa del Palma, però de moment s'està guanyant 1-2 en el primer partit de la jornada i primer partit de la temporada, Miquel. Com era previsible, Jaén ha guanyat a Xota 1-3. Un Xota que són 4 lots, eh? 4 al lots. I ningú sap què fa el Xota en aquesta situació, tot el que ha passat jugant encara en aquesta lliga.
1: Sí, així és, i probablement ho pagaran.
0: Sí.
1: Ho pagaran molt car més en banda. La sort per un equip com ara Xota és que no hi hagi una lliga en dues voltes, sinó que siguin dues competicions diferents.
0: Sí, efectivament.
1: Això, en aquests equips encara ens ajuda un poc més.
0: Sí.
1: Perquè segons en quines alçades de competició estàs completament desconnectat de lo que és la competició, podria ser un drama, no?
0: Sí, efectivament.
1: Això el millor fa que, bueno, que puguis tenir una mala primera fase, però que la segona fase la prenguis,
0: sí,
1: amb il·lusions renovades,
0: que compensi, sí.
1: I que no notis tant, no? Però, bueno, veurem mem.
0: També està el conflicte encara amb Rivera Navarra a la segona divisió.
1: Sí.
0: En fi, un desastre. Aquí estem amb el 1-2 a favor del Palma. Pilota en joc, després del temps mort. Juga Ferreira, el porter de Santa Coloma. Combina amb Tolrà. Tolrà a l'altre costat. Ja espera la pilota per davant, Granda. A pilota oberta cap a l'esquerra. Ara sí, Granda d'escàner, la perd. La recupera Charuto per al Palma. Charuto conduint aquesta pilota. Banda a favor de l'equip d'Antoni Vadillo. Ha hagut una topada entre Charuto i el jugador de Santa Coloma. Charuto ha demanat disculpes dues vegades. El jugador del Cacas ni s'ha entès. No ha entès res. Estava d'escanes i no ha vist res. Diego Núñez. Pilota per al Palma. Torna a jugar l'equip de Vadillo. Núñez que se'n va. Núñez que fa la centrada. Ha estat una centrada, un xut. El primer pal atura Ferreira. Núñez ara en terra amb el dorsal 33. I això és targeta per Núñez. Jo crec que s'han tropissat, no?, tots dos. M'ha semblat, no? No sé, però Dylan Vargas s'ha anat per terra, Núñez també. Targeta groga per Núñez. Encara tenc l'incògnita de qui va ser el primer amonestat. Tant de bo que no era Núñez, perquè si no hagués anat en el carrer ara. Xerra Vadillo amb l'àrbitre. Miguel Llansola darrere. Té una retirada en Antoni Amor, Llansola. S'assembla una mica. Pilota per el conjunt del Santa Coloma, que li regala el Palma, enviant aquesta pilota morta, fora de banda, a l'alçada de la bancada d'Antoni Vadillo. Prepara canvis i moviments Jorge Vargas a la bancada del Catgas. Juga Piqueras, pilota que arriba a peus de Barrón. Barrón combina amb Núñez. Núñez cap a l'altre costat. Toca el Palma ara en camp propi. Núñez, la pilotada de Núñez. Rebutja un jugador de Santa Coloma. La pilota que surt fora de fons. Traurà Carlos Barrón. Avui titular a la porteria del Palma. Jugarà l'etern capità. 14 temporades, Miquel.
1: Se diu aviat,
0: 14
1: no?
0: temporades.
1: Se diu
0: alerta
1: aviat.
0: Amb aquesta acció del Palma. Rebutja la defensa. Mira què te dic, que això antigament passava, no? Però en aquest temps més moderns, que un tipus jugui 14 temporades amb un equip, m'assembla impossible.
1: Sí.
0: Alerta amb aquesta acció ara del Palma, la perduda Charuto, recupera Santa Coloma mitjançant Granda. Pilota a l'espai.
1: En Carlos Barrón ja forma part de l'inventari d'escut.
0: Sí, sí, no, és efectivament.
1: Està
0: alerta, mira quina bona passada. Alerta Ernesto Ferreira amb el pit. Ha aturat el porter i evita Charuto el contracop. Banda a favor de Catgas. Sí, sí, no. Bueno, i em va dir jo ja, entre jugador i entrenador, que vols que te digui, no?
1: A més, em va dir jo en dues etapes diferents,
0: sí,
1: com a jugador.
0: Sí, sí, sí, sí, sí. Ara mateix el Palma, per antiguitat, és com una banqueta amb tres pates, que són Tirado, Vadillo i Barrón.
1: Així és.
0: Juga Tolrà. Quina bona passada. Rebutjat Piqueras. La pilota arriba Ernesto. Ernesto cap endarrere. Piqueras una altra vegada. David Peña, que ha tornat a pista. David Peña combina amb Piqueras. Peña. Peña obrint a l'esquerra. Ernesto. Ernesto per Peña. Peña, alerta, que tropissat una mica, però se'n va amb aquesta jugada seva característica en diagonal, ha obert cap a l'esquerra, i el xut de Charuto, que se'n va corrent sense la banqueta, acaba en corna a favor del Palma, torna Alisson. 2:47 pel descans, Santa Coloma 1, Palma 2. Treu el Palma de banda, pilota cap endarrere, per Barrón, Peña, Alisson, Alisson aguanta aquesta pilota d'esquenes, trepitja la pilota, li empenyen, li donen per aquí i per allà. Ha fet la passada, boníssima alerta. No pot xutar el jugador del Palma. Piqueras la té una altra vegada. Alisson tornarà a començar la jugada. Anem a veure quina la fa. La treu cap endafora. Ernesto, Ernesto cerca espai. Xuta Ernesto! I rebutja el jugador de Santa Coloma, Víctor Pérez. Banda a favor d'Ernesto.
1: La targeta groga ha estat per Deibao.
0: La primera per Deibao?
1: Sí.
0: Val. Alerta Lucao, Lucao, passada al fons. Ui, no la troba. Alerta David Peña, a punt de marcar. Lucao, Peña, i ningú dels dos ha trobat porteria.
1: Mira, amb la facilitat que en el principi han marcat en aquella jugada en dos rebots, que quasi no hi havia mèrit per gol, en aquesta hi ha hagut molt més mèrit, i en canvi la pilota no ha volgut.
0: Dues consecutives, primer David Peña, després Lucao, i cap dels dos ha trobat la xarxa de la porteria de Ferreira. La primera l'ha treta el porter amb el peu i després amb una mà, bona acció de Ferreira, eh? doble sí. Acció, molt complicat de reaccionar a la segona, i ho ha fet.
1: I molt diferent el Palma quan hi ha segon qui sa pista.
0: Sí. Alerta, Peña, Peña, treu la pilota cap a l'altre costat per Lucao, pot xutar Lucao, Lucao xuta! I jo, me sembla que l'ha aturat un jugador del Palma. Me sembla que Deibao ha evitat el gol en aquest xut de Lucao. Traurà de porteria Ferreira. Darrer minut i mig de la primera part. El pavelló nou de Santa Coloma està guanyant el Palma per 1-2. Torna a jugar l'equip català a camp propi, pressiona a dalt el Palma, alerta la passada. No, ha tancat molt bé aquesta possibilitat d'Ibao i treu Carlos Barrón, que juga per d'Ibao, d'Ibao cap a l'esquerra. Lucao, Lucao mana la jugada, oberta a la dreta, David Peña torna a incidir cap a l'esquerra, Deibao la deixa passar per Lucao, Lucao ja en camp contrari, el Palma, alerta, uf, jugador del Palma en terra, i l'àrbitre diu que res, que no hi ha hagut res. Treu Ferreira, torna a jugar Catgas, pilota combinada d'una banda a l'altra, però la vista passada llarg. Dylan Vargas serà banda a favor dels homes d'Antoni Vadillo. 50 segons de primera part. Amb l'1-2 a favor del Palma, d'Ibao, Penya. Penya cap a Lucao. Lucao aguanta aquesta pilota, combina amb Allison, Allison per l'arribada d'Ernesto, el xut, fora! El xut de Deibao s'ha estavellat al lateral de la xarxa de la porteria de Ferreira. Surt jugant Santa Coloma, Dylan Vargas, a l'altre costat cap a la dreta, ha posat el cos un jugador del Palma, rebota la pilota, la té Ferreira, pressionat per Allison. Es bona la passada, juga Santa Coloma, probablement la darrera de la primera part. En el seu cas, no sé si li quedarà una possessió al Palma. Queden 15 segons. Pilota que juga Santa Coloma amb atac. Està retallant una i altra vegada el jugador del conjunt català. Alerta el xut de camp esquerra, fora! I no res, perquè li queden en el Palma, Miquel, 5 segons.
1: No crec que tingui una opció.
0: Ha tret Barrón, David Penya que l'envia directament a Ferreira, i Ferreira... de camp esquerra cap en Barrón. Acaba la primera part en l'avantatge mínim en el marcador del Palma, que recordem, se va avançar mitjançant Charuto i després Lucao, i amb el 0-2 s'ha posat a dormir el Palma, ha retallat distàncies Aniol amb una rematada en planxa de cap, però poca cosa més ha deixat aquesta primera part. Targetes grogues per Deibao i per Nunes. Primera part de més a menys.
1: Bueno, tal vegada hi ha hagut un moment intermig, no?, que és on el Palma s'ha relaxat un poquet, ha baixat intensitat, també ha coincidit que era la tercera rotació de canvis, tal vegada un grupet que no està tan en forma, o que ara mateix no és el més competitiu, i després ha tornat coi un poquet, no?, el mando del partit. Ara veure que ja Cap Gat s'havia refet i ja no ha estat el mateix que en el principi, bueno... una primera part positiva, anant per davant en el marcador, i crec que a poc a poc aquest condicionant físic s'anirà notant i ha de ser determinant amb un Palma que té una plantilla amb molta més profunditat que el seu rival.
0: I de temps de descans amb aquest mínim resultat a favor del Palma, al descans del partit, Catgas Santa Coloma 1, Illes Balears Palma Futsal 2.
2: A IB3 Ràdio, Esports 3, en joc.
3: Un estiu que canviarà les seves vides.
4: Catalina!
5: Se tropezó con un escalón.
3: El retorn al cinema de Lluís Homà.
6: És una provocació darrere l'altre.
3: Hi ha persones que no deixen mai de ser amb nosaltres.
7: Abuelo!
8: No deixaràs de sentir-la a prop.
3: Forastera, una història de presències sobre l'amor i els vincles familiars. 11 de setembre, només als cinemes.
9: Sant Joan, el 36 o 7, està a punt de desaparèixer. No hi havia cavall ni collir, no. El dissabte de Sant Joan era el dia de batre les faves. I mon pare m'ho explicava, no s'ho diu. Savi, era el dia de batre les faves el dissabte de Sant Joan. Estes que feien escaleo del bord. Per això dic que avui en dia es fa molt més festa. No se fa molta festa, diríem jo. Primer tot de Fabiol ja no l'havia vist fer mai, no. Bé, que no hi havia ningú un temps, eh? Al principi que havia d'anar a demanar el Fabioler havia anat a demanar permís i va haver de fermar a l'asa un anell. No hi havia ningú per aguantar el dia.
2: Diumenge a les 10 del vespre, Aire, amb Joan Cabot i IB3 Ràdio.
10: El Diari de Menorca, segons acull l'article, informava de la saturació hospitalària i de la por que aquelles febres i malalties contagioses se poguessin estendre a la població.
11: En Joan de ballar altra vegada pel tronc de la favera. Plora que plora. Ja no va trobar possessió. Ni casa, ni barraca, i va haver de tornar a viure dins la guerra.
12: En Joan de Fogi, i de, se va acostar allò fos el que fos. I de sobte, l'objecte se va esvair davant els seus ulls.
13: És que jo crec que aquí el resum seria que els humans, com a espècie, no tenim remei.
2: Font de Misteris, amb Xema Font, a IB3 Ràdio, diumenge a les 11 del vespre. De dilluns a divendres a les 5...
14: Xavi, m'he muntat un poema mentre parlàvem amb la Joana i en Bernadí. Joga robes, tu llampuga, lo nostre no pot ser. És impossible.
4: Que guapo.
14: No, estic entre jo agarraves, tu i en Puga, lo nostre és impossible. Sona millor, no?
7: Xiu, xiu.
4: Lo nostre, cosa feixuga.
14: Uf, molt bona.
4: Jo agarraves, tu i en Pugues, lo nostre.
14: És impossible. Sí que és possible.
4: Cosa feixuga.
14: Home, per favor.
7: Amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
4: Clar que és possible, tot és possible.
14: Aquest setembre serà possible.
7: IB3 Ràdio.
4: Se venen cosetes, petites.
7: Xiu, xiu.
14: Fora.
4: I en Pugues, sí.
2: A IB3 Ràdio, Esports 3, en joc.
0: 10 i 10, temps de descans al pavelló nou de Santa Coloma. Entre el Santa Coloma i el Palma, 1-2 està guanyant l'equip d'Antonio Vadillo. El primer partit de la temporada ha estat el Xota 1, Jaén per això interior 3. I la resta de la jornada és la següent. Demà, dissabte, Guanapix, Saladeu, Saragossa, Servigrup Peñíscola. A les 4 i mitja, Elegido, Córdoba. A les 6 i mitja, Valdepeñas, Barça. I Noia, El Pozo, Múrcia, a les 8 i mitja. Queden per diumenge els partits Oparrulo, Ferrol, Quesos, Hidalgo, Manzanares, a les 4 i mitja, i el partit de la jornada, sense dubte, quan falti un quart per la 1 del migdia, Gimbi, Cartagena, Inter Financial. Que no Inter Movistar, Miquel.
1: No.
0: Ens han d'acostumar,
1: no. Toquen dia.
0: No, mos han d'acostumar. Bueno,
1: toquen dia.
0: Sense dubte, el Cartagena-Inter és el gran partit de la jornada, no?
1: El partit de la jornada, perquè, a més, són partits molt importants a una competició que juga només una volta.
0: Tan curta, tan curta.
1: Això ho hem de recordar. I pensau que hi ha rivals en sos que només jugaràs a fora o de dins.
0: Exacte.
1: És a dir, és un nou format que de moment mos deixa una miqueta, per la falta d'experiència que tenim amb aquest tipus de competició, pues un poc desorientats.
0: No? Recordant per aquells que mos senten i no tenen molt clar que estem xerrant, és que aquesta temporada la Lliga regular s'ha dividit en dos, el torneig apertura i el torneig clausura. Se jugaran 15 partits a cadascun. Hi haurà dos campions, el campió de l'apertura i el campió del clausura, i després se jugaran el títol de supercampió els dos guanyadors d'aquestes dues competicions curtes de 15 partits. Després ha desaparegut la Copa del Rei, s'ha transformat en una Copa d'Espanya ja brutal per tothom, i ja no donem més detalls perquè ara seria un lío. Ja hem vist passar de llarg la Supercopa d'Espanya i el Palma el que té més a prop ara és la Copa Intercontinental, que aquest any també, Miquel, ha canviat de format.
1: Canvi de format.
0: Són sis equips, si no vaig errat.
1: Canvi de format.
0: Sí, també ha canviat, ja no serà un partit únic.
1: Que si no hagués hagut aquest canvi de format, Palma no hagués participat.
0: Exacte.
1: O sigui, a Palma li ha afavorit...
0: Li ha afavorit el canvi de format,
1: aquest canvi de format d'aquesta competició.
0: Sí, perquè recordem que el Palma no és el campió d'Europa, no. El campió d'Europa és l'Sporting de Portugal, tal vegada ens trobarem una altra vegada.
1: No siguent només un partit únic, dona que ell pugui participar com a actual campió de la competició.
0: Exacte. Està defensant el títol. Bé, de cara a aquesta lliga, abans de començar, vaig partit a partit. Guanapix, Peñíscola, sembla que ara mateix l'experiència del Peñíscola a la competició
1: sí,
0: ha de superar un conjunt de Saragossa que acaba de tornar a la màxima categoria.
1: Sí, jo crec que en principi, damunt els papers, no? és un dors a Guineda.
0: Un altre ascendit, Elegido, rap a la seva pista el Córdoba, aquí tal vegada per allò de la possibilitat d'un clàssic andalús, una mica de derbi.
1: Sí, i Elegido jo crec que serà un equip
0: sí?
1: Complicat.
0: Sí?
1: Complicat, no caigui d'estar de dalt, però sí que donarà guerra a dins la seva pista. Jo crec que pot ser un equip que doni guerra dins la seva pista.
0: Un altre partit, un altre clàssic de la competició, però sembla que molt desnivellat, serà el Valdepeñas-Barça.
1: Sí, un Valdepeñas que vol recuperar, no?
0: L'any passat va tornar a jugar als play-offs després d'un munt d'anys.
1: Sí. Bueno, de la mà de Marlon, no?
0: Sí.
1: Veurem en guany com se li dona. No és un bon començament per ells, però, bueno, un Barça que ve d'una treballada, ja.
0: Sí, de perdre a casa seva,
1: a casa seva.
0: La Supercopa d'Espanya, sí.
1: I, bueno, veurem, no?, lo afectats que puguin estar, o estan afectats, o Valdepeñas pagarà per romput.
0: Sí.
1: Una de les dues.
0: Segurament, una de les dues. Parlem de la Supercopa, el campió, el Pozo Múrcia, visitarà la pista de Noia. Sembla que això està també bastant desequilibrat. Sembla que el Pozo ha tornat, eh?
1: Sí.
0: El Gran Pozo
1: sí.
0: Ha tornat.
1: I ha tornat amb ofici. No és un equip, és a dir, per exemple, varen veure-se final amb Barça,
0: sí.
1: I és vera que no va fer un gran joc, com tampoc se va dedicar a fer un gran joc contra Palma.
0: No, efectivament.
1: Però va tirar d'ofici. Té un equip amb molt d'ofici, té un equip amb jugadors de moltíssima qualitat, i que quan els hi poses un poc fàcil no perdonen.
0: I té bons pals a la porteria.
1: Molt bé,
0: en el cas del dia del Palma va tenir un porter i tres pals que van aturar set rematades del Palma a la fusta.
1: Sí, però
0: va ser una mica exagerat, però...
1: Es va recuperar, després de 5 anys, Antonio Navarro, jo crec que és un dels grans acerts
0: sí.
1: que han fet. I han fitxat bé el gol que va fitxar a Santa Cruz, no sé
0: sí.
1: si el va veure,
0: sí, sí, el
1: espectacular.
0: Sí.
1: En Patxo també va marcar.
0: En Patxo és un jugador molt dinàmic, molt actiu.
1: Són jugadors que jo crec que t'hi falta una miqueta entrar, perquè, clar, Pozo manté un poc tot el bloc de la plantilla amb aquests petits...
0: Ha fet un poc com el Palma, no?
1: Sí, sí, sí.
0: Ha mantingut
1: sí.
0: la base i després ha tocat tres peces i poca cosa més.
1: I bueno, jo crec que Pozo tornarà a estar molt bé de dalt. Ara, Pozo en guany, pues, li pot passar el que li ha passat l'any passat, per exemple, a Cartagena i Palma.
0: Exacte.
1: Jugar moltes competicions, molt de partits, ho pagaran en això que no ho pagaran que, seran capaços de gestionar-ho bé.
0: I tal vegada un partit que m'assembla molt, molt igualat, no sé què passarà després, és el que tancarà la jornada demà, o Parrulo Manzanares.
1: Bueno, fa falta veure amb aquest Manzanares.
0: Si Manzanares repeteix la temporada que ve de fer.
1: És complicat, no és fàcil.
0: Ja no té Navarro a la porteria.
1: Això t'anava a dir, no? Les diferències que marcava Navarro ara no el té. Però bueno, jo, tu saps que som un gran admirador de Juanlu Alonso.
0: Sí, i bon entrenador.
1: I confio que tornarà a fer un equip competitiu i tornarà a fer un equip que a més, fa un futbol sala atractiu, que és bo de veure, és agradable. Un equip valent.
0: Te fa estimar els seus equips.
1: Sí,
0: eh?
1: Sí, sí.
0: Te cauen bé. Efectivament. I fa un moment parlàvem de dels fitxatges del Pozo i Palma, més o manco equilibrats, sense fer grans moviments, i jo te volia demanar per un dels jugadors nous del Palma que m'assembla que està molt frat, que és en Zanotto. No li he dit encara destacar per res, a cap detall. Sí, està a pista, juga, combina, però me sembla que un jugador massa fred.
1: L'han de veure a la Lliga Espanyola. La Lliga Espanyola és diferent. És
0: sí,
1: a dir, tu pots haver estat a un gran club que Europa... Però ja han vist les competicions europees, el que són.
0: Sí, sí,
1: és a dir,
0: sí.
1: redueixes partits competitius... A poc, molt poc partits. Llavors, t'has d'acostumar a una lliga que és molt més competitiva, que és molt més igualada i que no és tan bo de fer jugar.
0: Ha començat la segona part al Pavelló Nou. Juga la pilota el conjunt del Santa Coloma. Primera acció ofensiva dels homes de Jorge Vargas. La pilota rebutjada per el Palma serà treta de banda a favor de l'equip blanc. I aquest any és blanc-blanc, eh? Ja no du aquella tira amb la senyera que duia a la camiseta.
1: Això t'anava a dir, una d'aquestes pèrdues de les senyeres d'identitat és que quasi sempre duia la senyera.
0: Sí, sempre la duia.
1: Les barres sempre apareixien, encara que fossin petitetes.
0: Veig que la duen a la màniga, on acaba la màniga, que sembla un braçalet de capità.
1: Ja.
0: Però no, abans era al frontal de la camiseta, sí. Juga el Palma, forçadament aquesta pilota, Fabinho la perduda, serà banda per l'equip català.
1: Bona pressió, ara,
0: sí.
1: Dels catalans, que moran...
0: Ha tornat a sortir Barrón, eh?
1: Sí, sí.
0: Tindrà qualque cosa, en Denis, tal vegada? Qualque molèstia,
1: no sé.
0: No sé. Alerta! Mira, quina aturada, Barrón amb el pit al primer pal. Si és que és una garantia, és igual qui jugui. Són condicions diferents, estils diferents, jo enyor moltíssim en Luan, però és evident que sota pals totes aturen i molt.
1: Sí. Barrón, si entrar més en dinàmica encara aturaria més.
0: Sí. Juga Catgas Santa Coloma, finalment ha perdut la pilota en favor de Machado. Eric Pérez. Pilota per al Palma. Pilota que jugava, intentava combinar amb en Fabinho. Aquesta pilota Ernesto, la recupera Ferreira, juga Santa Coloma. Pilota que Santa Coloma combina darrere. Tolrà, Dylan, pilota que juga, molt bé, ha posat el peu ara Ernesto ha evitat aquell llançament llarg que intentava Aniol, l'home que ha fet el gol del Catgas Santa Coloma.
1: Bona pressió ara del Palma, que ha dificultat la sortida del Catgas.
0: Hauríem de començar a fer gols. Vinga, que el Palma té artilleria i de la bona. Pilota que juga Aniol. Aniol obrint cap a l'esquerra. Tolrà. Torna a tocar el conjunt català a camp propi. Machado ha posat el peu. Sembla que no l'ha tocada, no? Idò, no. Panda a favor del Palma. Ha forçat l'errada d'Aniol. El jugador del Palma treurà davant de Fabinho. Cap a dreta, Fabinho, cap endarrere, cap a Carlos Barrón. Barrón obrint a la dreta, combina el Palma, Fabinho, Fabinho cap a l'esquerra, Ernesto, Ernesto, Fabinho una altra vegada, una altra pèrdua, Miquel, de Fabinho, ja van dues perquè arriba massa forçat a les accions, no?
1: És que ara ha pujat un poquet d'intensitat defensiva el Catgas i està dificultant la sortida del Palma. La primera part ha estat un poquet més feble en defensa, ha estat un poquet més... més tirat endarrere, la línia defensiva no la pujava tant, i ara li està fent...
0: Aquest xut, finalment, de Tolrà, se'n va fora.
1: Ha sortit bé el Catgas aquesta segona part, molt millor que la primera.
0: Eric Pérez. Eric Pérez s'ha donat la volta, sí, sembla amb més intensitat, no? Juga el Palma, mitjançant Fabinho. Fabinho se desfà d'Eric Pérez, pilota, que arriba a peus de Zanotto. Zanotto obri cap a la dreta, ha rebut aquesta pilota, alerta, el xut, directament fora... Ha sortit per damunt de la porteria i de manera desviada. El xut del jugador del Palma, jugarà Ferreira, el porter, cap a Aniol. Aniol combinant a l'altre costat, juga per l'esquerra el conjunt del Santa Coloma. Pilota endarrerida, Aniol una altra vegada, iniciant jugada. Rebrà Tolrà, Tolrà ha capturat aquesta pilota ara, Eric, Eric cap a Aniol. Aniol una altra vegada a l'esquerra, Tolrà està combinant bé... El conjunt del Catgas mantenint la possessió de pilota, possessió llarguíssima. El Palma que pressiona sense morir a la pressió. Zanotto que ho intenta. Continua la jugada del Catgas. Aniol, Aniol cap endarrere. Tolrà, Tolrà obrint cap a la dreta per Ramos. Ramos i Tolrà toquen al mig de la pista el conjunt català. Ramos, Ramos una altra vegada. Cap a Aniol, Aniol obrint a l'esquerra, la parada és boníssima, alerta Aniol, mà a mà, Barrón! El mà a mà d'Aniol amb en Barrón que sembla que l'ha aturat en sa cara més que amb la mà, o amb el coll, no sé com ho ha fet, l'ha aturada i ha quedat ferit en terra el veterà porter del Palma, però quina combinació més bona, quina parat més bona dels jugadors del Catgas.
1: Sí, però mira, hi ha hagut aquí una badada defensiva, perquè quan Aniol ha tallat no hi ha hagut ningú que el seguís en condicions.
0: Sí que l'ha aturat amb el coll, amb sa cara, no sé en què ha aturat Barrón aquesta pilota. Està escalfant Denis. Tant de bo jo m'hagi equivocat i no tingui res en Denis, si ha de sortir, perquè tindríem un problema. Mira, tu, a vegades sembla que tres portets són massa, però si li passa qualque cosa a un, quedes amb un altre.
1: Sí, sí.
0: No, ja no en tens més. S'interessa Aniol per Barrón després d'aquesta acció mà a mà. De moment, sembla que se'n va Barrón. No sé si... Sí, sembla que se'n va i surt Denis, efectivament. Denis Cavalcanti a la porteria, Barrón a la banqueta i treta de corna a favor del Catgas. Denis, que ara està en fred. Anem a rebutjar aquesta pilota. Mira, la rebutja ell mateix. Pilota per Zanotto, Zanotto en terra i és banda. Banda o falta? Ara no sé si ha assenyalat falta. Anem a veure que fan la pilota Carlos. Sí, era falta. I de la primera de la segona part per el Catgas. Ara lluitava per aquesta pilota. Charuto ha anat per terra, no hi ha falta. Juga Carlos, Carlos cap endarrere. La pilota de Piqueras a peus de Zanotto. Julio Zanotto obrint una altra vegada cap a la dreta. El retall de Carlos, la tocada Eric. I serà banda a favor del Palma, surt la Mopa, que tenen més llibertat que mai els moperos bueno, en aquesta lliga.
1: Tenen més responsabilitat.
0: També, també és cert. I ara te contaré una altra. ties.
1: Recordem que històricament els mopas eren o l'home molt joves,
0: sí.
1: o gent d'aquesta que es fidela en el club i que sí. pertenguin... I mira, Palma està fent un càsting de mopas.
0: Això t'anava a dir, això t'anava a dir. Ha fet un càsting de recull pilotes, aplega pilotes, com ben dit, i
1: ara mateix la normativa a dins... Tots aquests canvis de normativa que hi ha hagut en guany, tots estan enfocats...
0: Alerta, targeta. Una altra targeta d'ara per Piqueras.
1: I de tots aquests canvis de normes estan enfocats a dinamitzar el joc, no? Que jo crec que s'està aconseguint, sobretot... Mira, una cosa que no pareixia que pogués tenir tants incidències en el joc, que són aquests balons que hi ha col·locats.
0: Sí.
1: Sempre que ha de reiniciar el joc es porter,
0: sí.
1: fan una viada.
0: Sí, és veritat.
1: I què dona això? Dona que la majoria de vegades que es porter treu, l'equip rival no té la defensa organitzada. El que fa que el joc sigui molt més dinàmic.
0: Sí, mira les dues pilotes que té ara... Denis, una a cada
1: claro,
0: costat.
1: Quan la pilota en va de fora, el porter ja no va a cercar el balon que ha sortit.
0: No.
1: Va directament a un d'aquests balons.
0: En aquests.
1: I,
0: sí, sí.
1: I no dones temps en el rival, aquests rivals que s'estan cantant
0: sí.
1: i que juguen defensivament tan posicionals, doncs pues no els hi dones temps. I de fet, jo no sé si serà una dinàmica o no, però tu mires la Supercopa, la quantitat de gols que hi va a cada partit.
0: Sí, molts. Sí,
1: moltíssim.
0: Sí, molts, és vera.
1: Perquè el joc és més viu, el joc és molt més dinàmic.
0: Sí. Juga Pol Pacheco. Juga Catgas a la càrrega de l'equip català que cerca l'empat. De moment continua guanyant el Palma per 1-2 quan encara queden quasi bé 16 minuts per arribar al final del partit.
1: Però ara una vegada més Catgas pareix que s'ha adonyat no?
0: sí.
1: de la possessió, del sí. domini. Esperem que no doni fruits perquè si no mos ficarem un
0: alerta
1: problema.
0: Pacheco! El xut de Pol Pacheco per damunt del travesser de la porteria de Denis Cavalcanti. El que ha de fer el Palma és cercar el tercer i posar camí en el marcador. Zanotto. Bona acció individual ara de Charuto. Charuto se'n va, intentava fer la passada pel company... Però no ha arribat aquesta possibilitat. Ferreira s'ha fet en la pilota i ara la perd directament al conjunt català, pràcticament com si fos un corner. Treta de banda molt, molt ajustada. Era boníssim la passada i no sé si ha hagut mà. Em sembla que havia hagut mans de Tolrà en aquesta acció abans de tocar en terra. Ningú ha protestat i ningú ha dit res. Pilota per Ferreira, el porter de Santa Coloma. La deixa a peus de Corso, l'argentí capità del conjunt del Catgas. Pol Pacheco que també ha recorregut ja la geografia espanyola.
1: Sí. No, lo que no li ha acabat d'anar massa bé.
0: No, la veritat és que no.
1: Ha fet passes enrere, per dir-ho.
0: És un jugador
1: manera.
0: Que té condicions, però
1: sí.
0: que sempre queda a mitges. No?
1: No ha acabat de redonir.
0: Juga el Palma. Denis. Surt Denis. Alerta d'Ibao, Zanotto, la perduda del Palma, recupera una vegada més el conjunt català, Pol Pacheco davant ell, alerta al xut, l'ha aturat molt bé, Denis, havia superat d'Ibao, pilota per al Palma, torna a jugar el Palma, ara és Carlos Gómez, amb horitzontal juga amb d'Ibao, que li torna la pilota una altra vegada, Carlos que intenta anar-se'n cap endins... Trabalat, ha caigut en terra i és falta.
1: Falta.
0: Falta aquí, damunt Carlos.
1: Aquesta segona part encara no han vist el local.
0: No, ni Alisson.
1: Ni
0: no,
1: Nunes.
0: Sí, Alisson,
1: ni
0: sí.
1: Nunes.
0: Nunes no.
1: Probablement aquesta minar físicament el rival, no?
0: Sí.
1: Té un poc que veure amb això perquè sortiran un poc més endavant, descansats, que són els jugadors més desequilibrants que tenim.
0: A Nunes, no sé per què tenc una por que sigui un jugador que se li hagi de cuidar massa, problemes musculars... Tenc aquesta por. Alerta, el xut, la rematada i el gol. Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol de Charuto. Ara és la defensa del Santa Coloma. L'acaba d'at, extraordinàriament, per afavorir el gol del Palma. La falta que l'han treta directament al segon pal. Allà Charuto semblava que estava esperant l'autobús, però estava tot sol, ha posat el peu i la passada de Fabinho acaba en el gol de Charuto. En rematada en cama dreta, marca el tercer el Palma. Ha estat Charuto que fa doblet. Santa Coloma 1, Palma 3.
15: Esports 3, en joc.
0: No estava esperant l'autobús, estava esperant la pilota.
1: No, hi ha gent que de vegades se pensa que això és bo de fer, no? Però hi ha de ser.
0: Sí, sí, està clar.
1: Hi ha d'estar ben perfilat.
0: Està ben clar. I toca molt bé la pilota, que si la toc jo, se'n va a la graderia.
1: No és casualitat, això, saps? Ni és que ell hi sigui, ni que la pilota hi arribi.
0: Exacte. I després el toc ha de ser correcte. Bueno, i alerta ara amb Pol Pacheco, el xut, ha rebutjat Fabinho. Ara aquest gol ha fet que el Santa Coloma cerqui immediatament una resposta. El xut ara de Ferreira acaba a les mans de Denis. Denis ja juga per Fabinho. Machado, Fabinho. Fabinho que se'n va... No. Banda a favor de Catgas. El darrer toca ha estat el jugador del Palma. El 10, que fins ara era d'en Rivillos, ha agafat el relleu. Fabinho. Fabio Aurelio, no sé què, no sé quantos. Té un nom llarg.
1: Com que hi tots els brasileños.
0: Fabio...
1: Lo que no és de molt sabà, m'han
0: Crec que era Fabio Augusto, no sé què. Té un munt de noms. Juga Ferreira, el porter del conjunt català, al pit de Fabinho. Ha recuperat Ernesto, no ha sortit aquesta pilota, però la combinació no és bona. Massa forçat. Fabinho, me sembla que avui està intentant fer el segon abans que el primer, en totes les accions. Banda a favor de Catgas. Banda que juga Pol Pacheco.
1: Jo el que no el veig és en un... Per ser començament de temporada, hi ha ratos que apareix un jugador cansat.
0: Alerta, Pacheco, sí, te sembla.
1: No sé, la sensació
0: no,
1: així...
0: Que no té aquella...
1: Frescura, aquell...
0: Aquell speech que ell té, no?
1: Sí.
0: Pilota que foreix el Palma. Torna Lucao a pista. També deia... Quina acció...
1: Completament innecessària.
0: Mig violenta, per no dir violenta, de
1: granda. Completament innecessària, el primer de tot.
0: No, és que m'ha semblat una beneitura per part de... Lucas Granda. Ara li dona la mà a en Deibao, que havia quedat en terra. És la tercera falta de Santa Coloma per una del Palma, quan manquen 13 minuts pel final del partit i guanya el Palma per 1-3. Ara intentava recuperar aquesta pilota Charuto, que aquest sí que està amb les piles posades, eh?
1: Sí, no. Està...
0: Charuto està molt, molt dinàmic.
1: Molt actiu en defensa i amb atac encertat.
0: Sí.
1: Que és important.
0: Juga Pacheco. Pilota que toca al conjunt català. Corso l'ha deixada a peus de Pacheco. Pacheco una altra vegada cap a l'esquerra. Corso que rebe a darrere. Combinava o intentava amb el seu company. No ha pogut Granda aguantar la pilota. Tampoc el Palma. Ara el joc està dividit. Teva, meva, Pacheco que se'n va. Banda dreta. Directament a les mans de Denis que treu ràpidament. Cercaven en Charuto. Però aquesta pilota torna a ser... Per al conjunt català, mira aquesta acció ara per la línia de fons, boníssima, però sense rematada per part de Pacheco. Juga el Palma, que atura el joc. El Palma no té pressa o l'ha aturat l'àrbitre? No, l'ha aturat l'àrbitre.
1: Qui duda, qualque revisió?
0: No sé què ha passat, però estan
1: sí
0: revisant qualque cosa que jo no he vist. I tu tampoc, perquè m'haguessis dit.
1: No, ara mateix...
0: No, sabem que estan revisant els àrbitres que han aturat el joc venint d'una jugada d'atac del Palma, una recuperació de Santa Coloma...
1: I no sabem, tampoc hem dit que l'hagi reclamat cap dels dos equips,
0: No. No sé què estan repassant, o revisant, millor dit. Anem a veure si tenim imatges de l'acció. Ara vam... És l'acció anterior de Granda, de Munde i Bao.
1: La trepitjada.
0: Però, què estan revisant? Que sigui vermella.
1: Targeta vermella.
0: Estan revisant que sigui vermella l'acció de Granda damunt d'Eibao, però Miquel, exageradament, ha passat un quart d'hora ja
1: sí
0: d'aquesta jugada. Ara els hi revé. No ho entenc. La veritat és que no ho entenc. Jo crec que és una tonteria de Granda, però me sembla que no és vermella, no? I què assenyalen? Anem a veure. Senyalen l'acció de la falta i senyalen falta de Deibao. No entenc res. No puc entendre res. Ara està assenyalant pilota per Santa Coloma com si fos falta de Deibao. Quan ha hagut targeta groga per Granda per l'acció damunt Deibao.
1: Ara sí que ja...
0: No puc entendre res. No. No, li puc donar una explicació als oients d'IV3 Ràdio, perquè havia hagut una falta claríssima de Lucas Granda damunt d'Ibao. Granda ha vist la targeta groga,
1: però,
0: i ara estan revisant si era vermella.
1: Jo no sé, no, però al final treu-se falta el Palma.
0: I doncs, si ja s'havia tret la falta. Anem a treure la falta una altra vegada. Aquests són els que han de donar dinamisme al joc. Bueno. Jo encara no sé què està passant. L'àrbitre té la pilota sota la seva sabatilla. No saben què està passant. El joc aturat, 13-59 pel final del partit. 1-3 guanya el Palma. Estem a la segona part. I de moment no sé què estan revisant ni què estan dient. Vadillo xarra amb un dels àrbitres. Havia hagut una amonestació de Granda per la falta damunt d'Ibao. Han vist la jugada. Semblava que xiulaven falta contra el Palma. I no sé, que ha de ser de la targeta que ha vist Granda ni que ha de ser del peu d'Ibao. L'àrbitre que continua trepitjant pilota. El joc a Tico que demana explicacions. Els tècnics xerrant amb els àrbitres. Està Corso xerrant amb un dels àrbitres, el capità del Santa Coloma. No puc entendre què estan fent. No puc entendre. Això se m'escapa. Torna a consultar en la mesa, en la taula,
1: això.
0: L'àrbitre, però... No, és que no li agafa. Miquel, estic estorat. Ningú sap el que està passant. Ara sembla que posarà la pilota en joc al Palma. I això ja ho havien fet. Idò, que han tret d'això? Juga Denis.
1: Jo no en vull, no diré res més.
0: No, jo no puc entendre què és el que han fet, ni per què, ni res. Al final, tot queda com estava. La targeta groga per Granda, d'Ibao que no té res, i ja s'havia reprès el joc. Això és el que m'ha cridat l'atenció. Han fet una revisió per si era vermella, no era vermella, no sé. Juga Catgas Santa Coloma, pilota a la frontal de l'àrea, atrapa finalment en les mans Denis Cavalcanti, havia rodat per terra Machado, pilota per al Palma. Allison, la pilota anirà cap endarrere, no, cap endavant, boníssima per Lucao, no ha sortit, Lucao retalla, no tenia massa espai, l'ha deixat a peus d'Allison, i el xut d'Allison l'envia Ferreira fora de banda. Com arma la cama, també, Allison, per aquest tipus de jugada.
1: Molt ràpid, a més.
0: Quina barbaritat, fixa, trepitja i pam! Alerta, Lara, el xut d'Allison molt desviat. No pot reconduir l'acció Lucao i juga Pol Pacheco per al Catgas. Juga Santa Coloma, 12 minutets per arribar al final. 1-3 guanya el Palma, pilota que recupera Lucao. La deixarà cap a Denis. Efectivament, el porter brasiler ja combina amb Machado, Machado per Allison. Allison torna a xutar i torna a aturar Ferreira. No s'ho pensa ni un segon, Allison.
1: No.
0: Pilota que li arriba cap a porteria. Serà banda a favor del Palma. Bona actuació de Ferreira en aquest partit, el porter. Alerta que recupera Santa Coloma. Se l'ha quedat finalment el Palma. Machado, Lucao. Lucao condueix aquesta pilota, combina a l'altre costat, una altra vegada Machado. Núñez, que ha tornat a pista, no volies Núñez i ja el tens. Falta damunt Núñez. Quarta, no, cinquena. És la cinquena, no? És la cinquena falta, si no estic equivocat, del conjunt del Catgas, quan encara... Sí, cinquena, Miquel, a 11:40.
1: I una vegada més vull insistir, no? El Palma és molt diferent. Aquesta parella letal...
0: Lucao Núñez
1: ara torna a recuperar el control del partit, tornant a tenir balón, dificultats ara per cap gas.
0: Ho intentava ara Lucao, finalment queda Allison ferit en terra i alerta que consigui falta serà la sisena. Si és falta serà la sisena. Hi haurà 10 metres per al Palma.
1: Li deu pitar falta a ell.
0: Li pitar falta a Allison.
1: No sé.
0: Aquests homes han trabucat.
1: Veus?
0: Miquel, aquests àrbitres han trabucat. Des de fa uns minuts estan assenyalant coses molt rares. Ara va amb l'acció. Si se tiren sa planxa per damunt Eric Pérez. Víctor Pérez. Es falta claríssima de Víctor Pérez damunt Alisson.
1: Crec que han pitat que en Alisson ha retengut sa pilota en ses dues cames.
0: Bueno, alerta amb aquesta acció. Uf, ara contundent. Alisson ha fet volar, crec que és Aniol. No estic segur. Molt espectacular l'acció d'Alisson, però no han assenyat la falta.
1: No, és que, vamos, per lo que he vist...
0: Sembla que havia tocat pilota.
1: Se n'ha duit el balón.
0: Passa que ha estat molt espectacular.
1: No, pues sí que posen el balón en terra.
0: Aniol era el jugador... No sé què dubte.
1: Ja, al cap de veure que això sigui falta.
0: No, sí, l'ha assenyalada perquè...
1: Sí, no, que l'han assenyalada, sí, però...
0: Pilota aturada, ja està al costat de la pilota de Tolrà.
1: Oh, sí.
0: Vadillo que xerra amb en David Peña, a la banqueta, també amb en Deivao. No, banda.
1: Banda,
0: no hi ha falta. No. Banda, que traurà Tolrà. Tolrà ha rebutjat el jugador del Palma, Machado. Serà pilota per al Catgas. Tornarà a jugar l'equip català. Pilota per Tolrà. Tolrà amb Alisson. Alisson li ha robat la pilota, la cartera i tot el que duia damunt. Alisson que se'n va, pilota controlada. Obri cap a un costat. Alerta amb aquesta acció. Diego Núñez. Núñez la deixa per Lucao. Lucao retalla. No troba el xut i torna a combinar una altra vegada per Núñez. Núñez, mà a mà. Núñez, cama esquerra. Núñez! Ha rebutjat Ferreira i el rebot surt per la línia de banda, zona defensiva del Palma. La posa en joc Lucao. Núñez, és boníssima per Alisson. Alisson la pica i Ferreira la torna a treure. Se'n va en pilota jugada al porter fins fora de banda. Molt bé Ferreira i molt bé l'acció. Alisson que està fent coses molt guapes.
1: Un gran moviment de pivot que l'ha habilitat per quedar-se completament tot sol i després ha faltat sobre definir.
0: Sí.
1: Sense voler llevar mèrit a Ferreira.
0: Alerta Peña! Ferreira una altra vegada, banda a favor del Palma. Lucao, Peña. Torna la càrrega Alisson una altra vegada, protegeix la pilota, la treu de fora cap a Lucao. Lucao, banda esquerra, Lucao, xuta, Ferreira. Trobes que Ferreira és el jugador que més pilotes ha tocat en aquest partit? Perquè comença a pensar que sí, eh?
1: La veritat és que està tenint una participació important, sobretot aquesta segona part.
0: Sí. Banda a favor del Palma. No, a favor de Catgas. Aniol combina amb Tolrà. Aniol, una altra vegada cap endarrere. Ferreira, el porter. Ferreira, que juga en llarg. La perd el Catgas, recupera el Palma. És Lucao per Alisson. Si passa, quedaven mà a mà amb el porter. No ha passat la pilota i recupera Catgas. Torna la càrrega a l'equip català. Pilota oberta a banda, cap endarrere. La té el conjunt del Santa Coloma, frontal de l'àrea. Ha comparegut David Peña molt bé en acció defensiva. Després ha intentat treure la pilota, però li havia fuita per banda. Tornarà a jugar Santa Coloma. Xarra, Vadillo, amb en Charuto, que tornarà a pista en breu. Tolrà, cap a l'esquerra. Dylan, Tolrà. Tolrà té Aniol a la dreta, torna a jugar cap a l'esquerra. Tolrà, ara sí, cap a la dreta. Aniol, davant ell, Alisson. Aniol que se'n va, Aniol retalla, juga amb la frontal, li tornen la pilota, la parada és boníssima. No hi ha falta, segons l'àrbitre, no hi ha res. Banda a favor del Santa Coloma. Torna a jugar Tolrà, cap endarrere, cap al porter, Ferreira. S'incorpora Ferreira a l'atac, obri cap a l'esquerra. És bona l'acció, el xut! I finalment... la rebutjada, un jugador del Palma demana mopa al defensor de l'equip mallorquí. Era Deivao, que ha estat el darrer en tocar. S'ha jugat la pista i a 8:54 tornem a jugar. Segona part del partit, recordant, guanya el Palma per 1-3 amb dos gols d'aquest home, Charuto, que combina amb Ernesto. Ernesto pot xutar, Ernesto! Corna.
1: Li ha sobrat un toc.
0: Sí, ja, tal vegada sí.
1: La primera, antes de desfonsar-se més, tenia més angle, tenia més porteria i aquest toc que ha fet que s'ha quedat pràcticament sense angle i ha malaurat una bona ocasió.
0: Pilota a la cantonada. Traurà Deivao. a la frontal Charuto. Entra dintre de l'àrea Penya, arrossegant jugadors, però no ha arribat la pilota Charuto, però torna a ser corna. O banda, banda. Banda a favor del Palma. Traurà Deibau, ha quedat mal ferit. Lucas Granda, que ja s'aixeca. Banda a favor del Palma, Deibau. Qui va a la curta? Ningú. Pilota cap endarrere, Ernesto. Ernesto xuta, Ferreira. Torna a aturar Ferreira, que juga en llarg. El toc de cap de Granda a les mans de Barrón, que ja la treu per David Pérez.

0: de la porteria del Palma. Aniol traurà des de la cantonada després d'aquesta rematada de Lucas Granda. Treu Aniol, pilota per Granda, directament fora, massa creuat. Serà pilota per al Palma. Ha sortit de pista Daniel Bertran Ferrer Niello. Tornarà a ser pilota per al Santa Coloma, sí. Tolrà des de la cantonada, corna. Traurà Tolrà, cap a de fora. Alerta amb aquesta acció. Ferreira. Juga el porter de Santa Coloma. Ferreira tropitjant aquesta pilota. Ha estat a punt d'arreglar-li a en Charuto, que quedava tot sol. Alerta. És una manera de jugar en porter-jugador, però en porter.
1: Sí. Condiciona en el final la defensa
0: alerta.
1: Rival.
0: Ai, la sortida de Peña no ha estat bona. Recuperen ells una altra vegada. Banda esquerra. No ha aprofitat una bona sortida que tenia el Palma. Aniol, que rep aquesta pilota, ha combinat molt bé en Granda. Granda la treu de fora, pilota oberta a banda. Una altra vegada per la dreta, Aniol. Ha estat a punt de recuperar Peña. Banda a favor del Santa Coloma. No, diu l'àrbitre que el darrer en tocar ha estat Aniol. Traurà de banda Ernesto. Per Peña, Ernesto. Denis Cavalcanti dona sortida per banda dreta. Denis juga amb Peña. Peña es desfà de Granda. Peña, bon toc damunt d'Ibao. D'Ibao, la perduda d'Ibao. Serà treta de porteria per Santa Coloma. Un gol en més me deixarà més tranquil.
1: Sí, i veurem més el que s'estorba a treure el porter jugador, Santa
0: sí.
1: Coloma.
0: De moment ho intenta, però amb el propi Ferreira, amb qualcuna incorporació o pujada de pilota. Juga Tolrà, la té Santa Coloma, Corso. Pol Pacheco, li regala la pilota en el Palma, oberta banda, entre dos companys però pel camí d'enmig.
1: No és la millor versió d'en Pol Pacheco
0: no,
1: que hem vist.
0: No, la veritat és que és bastant xereca. I torna a estar en terra, jugador del Palma.
1: Era?
0: No, era una repetició de lo d'abans. M'estan tornant loco, La Lliga Prime m'està tornant loco. Alerta Lucao, s'escorna a favor del Palma. Ara de repente han fet una repetició de l'acció aquella de Deibao i la revisió del VAR. I... Fantasmagòric. Corna a favor del Palma.
1: Més que menys no comentar res.
0: Ai, juga Fabinho. Cap a Charuto, Lucao. Charuto, en diagonal, juga. Aquesta pilota per Fabinho. Núñez. Jo estic dient Charuto i és en Núñez. Diego Núñez, picadeta per Lucao. Lucao de cap. Bon control de Piqueras. Piqueras aguanta aquesta pilota. Toca en curt per Lucao. Pressiona ara. Pressió alta del conjunt català. No hi ha hagut res, segons l'àrbitre. Entre Corso i Piqueras. Pilota ara a l'espai. Recupera Santa Coloma. No estem aprofitant que estan en 5 faltes, Miquel.
1: No.
0: No hi ha desborde ni d'en Lucao, ni d'en Núñez, ni d'en Fabinho. Hem de cercar una d'aquestes, que aquesta acció podria sentenciar el partit. S'acota Jorge Vargas, el tècnic de Santa Coloma. Sembla que per mirar millor i veure qualque cosa en favor del seu equip. Núñez juga amb en Lucao, Núñez una altra vegada. Núñez per Fabinho. Fabinho. Ja en can contrari. Torna, ui, Fabinho, que li regala la pilota al Santa Coloma. Alerta amb el xut, fora. El xut, Fabinho no està fi.
1: No,
0: per res.
1: No, ho dèiem abans, jo t'ho deia.
0: Sí,
1: no.
0: Sí.
1: No el ve fresc, no el ves lluger, no?
0: No és ell.
1: No.
0: Torna a jugar el Palma, venga, una altra vegada. Combinació Núñez-Lucao. Lucao davant Pol Pacheco. Obri cap a la dreta. Fabinho. Ai, Fabinho. Núñez, la tocada Tolrà, banda a favor del Palma. La darrera acció, el xut de Dylan Vargas, que va sortir directament fora. Banda a favor del Palma, que jugarà Lucao. 5 minutets pel final del partit. Continua guanyant el Palma per 1-3.

0: Pilota, uf, s'han fet un embolic, ara entren unes i Denis, la treu finalment Denis, no pot controlar Piqueras, torna la pilota pel Katgas. Està el partit lleig, però de nassos, eh?
1: Sí, però nosaltres que anem per davant, que haurien de saber tenir un poquet més el balón.
0: Manejar aquest marcador.
1: Mira, i ells ja estan de 5, ara.
0: Sí, ara ja sí. Ara ja sí. Ha sortit Uri Santos, que està jugant molt poc, com a porter jugador. Tolrà. Pivota Tolrà, dues vegades cap a l'esquerra, la segona, el seu company no s'ha enterat i la perd finalment Dylan Vargas. Pilota per al Palma. Lucao, a camp propi, demanen corna els jugadors del Katgas. Ho concedeix l'àrbitre, se'n va Corso i torna Pol Pacheco. Pilota a favor del conjunt català. Des de la cantonada dreta del seu atac, pilota cap endarrere, la té Tolrà, Tolrà per Pacheco, Tolrà una altra vegada, Tolrà cobri, Corso, pilota a l'esquerra, Tolrà una altra vegada, Uri Santos, Tolrà, Pacheco, alerta el xut de Pacheco, Denis! I la treta se l'ha llevada de damunt, crec que era d'Ibao. Aquesta acció d'atac del Katgas, que està cercant escurçar diferències, ja en porter jugador. El xut de Pacheco l'ha aturat molt bé, Denis.
1: Sí, hem d'anar alerta, perquè a veure que pel Pacheco no és la millor versió, com dèiem abans.
0: Però
1: que
0: si la plaga bé...
1: Però el xut amb aquesta cama esquerra
0: sí.
1: És prodigiós.
0: Juga Tolrà, Aniol, Tolrà, Uri, Tolrà, Uri, Uri Santos ara cap a l'esquerra, pilota per Tolrà una altra vegada... Pacheco, alerta al xut, Denis molt bé en el primer pal. Denis Cavalcanti molt bé en el primer pal, traient aquesta pilota de Víctor Pérez.
1: Moment delicat, Sara, sí. Perquè queden encara bastant de minuts. Un golet ara faria que...
0: Sí, faria tremolar una mica el Palma.
1: Que ells se venguessin amunt i que nosaltres probablement ens generaràs dubtes que no són ara gens aconsellables.
0: 3:40 pel final del partit, guanya el Palma 1-3. Tolrà... Uri Santos, Dylan Vargas, Tolrà, Uri Santos, Denis. Vinga, Fabinho, vinga, no hi ha porter, Fabinho, fora. Havia d'arribar una d'aquestes, però no ha trobat porteria Fabinho per molt poc. Eh? S'ha de dir alerta, ara se'n fan un embolic i l'ha enviada fora. Machado sense porter tot sol, l'ha enviada fora. No s'ho pot creure ni el mateix. La seva cara és un poema. Fixa't, la rada ara de Víctor... Li roba Ernesto, cau a peus de Machado i Machado sense porter, tot sol, l'ha enviat a l'esquerra de la porteria. Pacheco, està tornant boig el partit, eh? Víctor, Dylan Vargas, torna a jugar Santa Coloma, camp propi. Pilota al mig del camp, ara cap a darrere una altra vegada, Tolrà. Víctor, Tolrà, pressiona el Palma, la té Pacheco. Amb ell Piqueras, pilota endarrerida, Pol Pacheco, la salvada Víctor, està pressionant Ernesto, pilota que arriba a peus de Ferreira, el porter del conjunt català, 2:45, i no hem aconseguit un 10 metres, Miquel.
1: No.
0: No hem forçat una falta, alerta, a les mans de Denis Cavalcanti, que ja juga amb Ernesto. Machado. Piqueras, alerta Piqueras, quina pilota regalada, i el xut de Pol Pacheco, l'atura Denis Cavalcanti, no sé si és banda o corna, però sí que és pilota per Santa Coloma. Com s'està tornant boig el partit, arriben oportunitats d'un costat, errades de l'altre, i temps mort a la pista, Miquel, que no sé qui l'ha demanat. Perquè m'imagino que ets Santa Coloma, no?
1: Jo sí, que
0: havia,
1: sí, que
0: havia desviat Denis, era pilota
1: de treure,
0: per Santa Coloma.
1: Havien de treure el corno a banda, per sí. Tant, han d'haver demanat ells. Bé, el partit ha entrat en una dinàmica que no li agrada a cap dels dos equips.
0: No.
1: Santa Coloma, perquè ara veure que està generant, però no d'una manera molt clara, i Palma, perquè li agradaria tenir el partit un poc més fred, no?
0: Més controlat.
1: Un poc més tranquil, que el rellotge corregués un poc més sense que hi hagués tantes ocasions, i jo crec que cap dels dos ara mateix està content amb el que està passant.
0: Una mena de dir, aquí man jo i ten la pilota jo i manejo jo el resultat. I això li està faltant.
1: Això és el que hauria de ser, però no és.
0: Tens mort a la pista del pavelló nou de Santa Coloma. un pavelló que està molt bé, que és molt guapo, que és, no és massa gran, és petit, però que està molt, molt ben fet. Pilota que jugarà des de la cantonada al conjunt del Catgas Energia Santa Coloma. Es manté a la porteria Denis Cavalcanti, que haurà jugat bona part d'aquesta segona meitat després del cop que va rebre amb aquella aturada amb el coll, amb sa cara, Carlos Barrón. Bueno, es banda finalment. Jugarà Santa Coloma. Sembla un corna. Juga Uri Santos per Tolrà. Uri obrint cap a l'esquerra. La pilota arriba una altra vegada a Tolrà. Torna a obrir cap a l'esquerra, línia de fons. Uri Santos. Uri, Tolrà. Una altra vegada l'atac l'equip català. Una altra vegada Tolrà. Tot passa per ell. Juga la pilota al conjunt del Santa Coloma. Cerca l'espai en superioritat. De moment no el troba. El Palma defensant bé. Pacheco, fora. El xut de Pacheco fora, jugarà Denis per al Palma, pressionen ells, pilotada llarga, a les mans, ara sí, de Ferreira, que se'n torna a anar per tornar a tenir avantatge amb atac. Pol Pacheco cap a Uri Santos. Uri Santos toca amb Tolrà.
1: I ells estan girant tot el joc damunt la banda esquerra.
0: Sí.
1: Tenen tot sol a Pol Pacheco a l'altra banda per intentar fer-li arribar balon amb espai.
0: Ara el cercaven i no l'han trobat.
1: Que és on ell pot fer mal.
0: Pol Pacheco, que esperava aquesta pilota, l'ha tallada un jugador del Palma, torna a la càrrega a Santa Coloma. Minut i mig pel final. Tot s'ha de dir. Palma té dos gols d'avantatge. No està a una situació límit que si te marquen t'empaten. Tolrà juga des de la frontal, directament a les mans de Denis. Denis juga en llarg, no pot arribar en aquesta sortida del jugador del Palma. Tornarà sa pilota per el... S'ha precipitat Denis aquí, eh?
1: Sí, jo crec que s'ha equivocat.
0: No, la passada no era clara, aguanta pilota i ja veurem, però no... S'ha precipitat i han recuperat ells. Torna a jugar Uri Santos. Pol Pacheco. Tolrà. Uri, que canvia de banda. Ara està passejant per davant Denis. Torna cap a l'esquerra. Rebrà aquesta pilota. Uri Santos, efectivament. Dylan Vargas pel mig. Tolrà cap a Pacheco. Pacheco tornarà a jugar per Tolrà. La pilota oberta a la frontal de l'àrea. Pilota ara perpendicular de Tolrà. Ha obert a l'esquerra. Denis que atura en el primer pal. Pilota llarga. Marcarà Fabinho. Marcarà Fabinho. Marcarà Fabinho. Gol. Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol. Ara sí, del golejador del Palma, Fabinho. El risc que, evidentment, havia de córrer el Santa Coloma, jugant de 5. Finalment, Denis, ara sí, ha estat bé la seva passada cap a Fabinho, que s'han anat tot sol cap a porteria per fer el quart. Ha marcat Fabinho, Santa Coloma 1, a manca de 30 segons, Palma 4.
2: Esports 3, en joc.
0: I don Miquel, primers 3 punts a la butxaca.
1: Sí, i bueno, jo crec que merescut.
0: En un partit
1: no?
0: discret, però merescut.
1: Sí, i en el final, molts dels punts que són importants són aquests que sense fer gran cosa saps jugar, saps competir, i t'endurs els 3 punts sense haver fet un gran dergat ni haver fet res de l'altre món.
0: Pilota per a Santa Coloma. Han perdut el control del temps. Mira, darrers 20 segons de partit. Són les 11 de la nit. Alerta. Uf. I el gol. El gol del Santa Coloma. Ha marcat, crec que ha estat Pacheco, no?
1: Sí,
0: sí. Pol Pacheco escurça diferències a 20 segons pel final. Catgas Santa Coloma 2, Palma 4.
2: Esports 3, en joc.
0: Digo, mira, ja tens el gol d'en Pacheco.
1: Havia d'arribar.
0: Sí. Quien tuvo, retuvo. El xut de Pacheco, la passada de Tolrà, se l'ha menjada,
1: Denis.
0: Se l'ha menjada, sí.
1: Ha
0: sí.
1: estat un col·laborador necessari perquè això fos gol.
0: Sí, sí, sí. 8 segons pel final, 2-4, té la pilota Santa Coloma, això està a punt d'acabar. Pol Pacheco intentarà una altra vegada, l'han agafat per la camiseta, l'àrbitre diu que no hi ha res, Tolrà la pot perdre, final. Final del partit al Pavelló Nou, amb aquest 2 gols in extremis, estava la cosa pràcticament acabada amb l'1-3 i hem acabat, Miquel, amb un 2-4.
1: Sí, bueno, el que passa en aquest darrer minut, no? Assumeixen rits i acaba passant això. Bé, jo crec que victòria merescuda, jo crec que Palma durant molt de minuts ha estat millor que el seu rival i, a més, també ha sabut tirar d'ofici. A veure que segons qui hi ha pista, l'equip comanda o no comanda, o sí. Manco avui ha estat
0: sí,
1: així.
0: Sí.
1: M'ha agradat la dupla aquesta quan tenim per banda Lucao i tenim en Unes, perquè la veritat és que defensivament arribada ho té molt complicat.
0: Molt repartiment de minuts per tots.
1: I després això, no? Que físicament l'equip arriba en bones condicions en el tram final perquè té una participació activa molt més grossa per part de tota la plantilla que el seu rival.
0: I diu, Miquel, la jornada ha començat en aquesta nova lliga amb aquest torneig d'apertura en dos marcadors, Xota 1, Jaén 3 i Santa Coloma 2, Palma 4. Dos gols de Fabinho, un de Charuto, un de Lucao, Aniol i Pacheco per part del conjunt català. Aquí ho deixem, Miquel. Primer partit, primers 3 punts, això ha començat bé.
1: Sí, i esperem que continuï, no? I el que dèiem en el principi, important començar així perquè és una competició curta, una competició a la que no estem acostumats.
0: Uh-huh. I ara ve un pla fort. Segona jornada a Somos contra el Pozo Murcia, l'equip que va deixar fora de la Supercopa al Palma.
1: A més, amb un resultat que m'ho va deixar una miqueta...
0: Sí, va ser...
1: M'ha hagut de boca.
0: Sí, que va ser 8-4 al
1: 8
0: final,
1: 4,
0: no? 8-4, sí, sí, sí. Mira, el doble que avui, 4-2. Com anem? Gràcies a Miguel Soler pel control tècnic, gràcies, Miquel. Ens veiem a pròxims partits. Són les 11:03. Fins aquí, Esports 3 en joc, com sempre, amb el Palma Futsal i en la victòria a la pista del Santa Coloma per 2-4. Gràcies a tots. Fins demà.
1: Adéu.

0: IB3 Ràdio és música.
1: Bon dia, benvinguts, benvingudes a Esports 3.
2: A IB3 Ràdio, tota l'actualitat esportiva.
3: Bienvenidos a la segunda divisió.
1: Paraules textuals de l'entrenador del Mallorca, Luis García. Tomàs Ibert, bon dia.
4: Jo sabia que encara no m'he fet aquesta idea.
5: En Tomàs, ho pot dir.
1: David Gui, bon dia.
5: Alerta, és que no ho ha de dir el jugador.
1: Company Fuster, bon dia.
6: S'ha de fer feina. Sí.
2: Esports 3, de dilluns a divendres a la 1 del migdia.
7: Notícies d'última hora. No venim amb manual, presentat per Regina Cortós, tindrà una temporada repleta de continguts.
8: Amb espais d'educació i criança.
9: Per pares i mares.
10: Amb tertúlies perquè tots puguin opinar.
11: Vos farem preguntes, no podeu dir sí, no podeu dir no i no podeu dir pot ser.
12: Amb continguts i reportatges.
2: A IB3 Ràdio no venim amb manual.
11: Som una ràdio.
12: Efectivament.
2: Dissabte a les 11 del matí amb Regina Cortós.
13: Aquest programa de ràdio legendari.
14: És un facto.
0: Tots els estils, una acurada selecció musical i els millors intèrprets. IB3 Música, el còctel sonor d'IB3 Ràdio.

0: entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3, els caps de setmana i dies festius a IB3 Ràdio.
1: Cada vegada hi ha més presència d'autors de Balears. Què diria, més d'autors que de companyies?
2: El primer dia està com tot descol·locat, no?
3: Sí.
2: I a poc comences a entendre't en els teus companys.
4: Anant de les proves d'un bol a un altre de Palma i m'ho van trobar amb un senyor que va cantar amb nosaltres i se va fer hiperviral, però per tot el món.
5: És una sèrie per mirar, per gaudir, per estar present. No, no pots cuinar i mirar la sèrie a la vegada.
0: De dilluns a divendres a les 10 del vespre, a IB3 Ràdio, L'Aviador, amb Rafael Gallego.
6: De 8 i 47 minuts.
7: Són les 8.
8: Passen 24 minuts de les 10 del matí.
0: No importa quina hora és. Amb el servei a la carta d'IB3 Ràdio, pots recuperar l'entrevista que t'has perdut, tornar a escoltar el programa que t'agrada, fins i tot pots muntar-te una programació feta a la teva mida. ib3.org/carta. Qualsevol hora és bona per escoltar IB3 Ràdio. IB3 Música.
9: Tiene una visión permanente. Tiene una visión enfrente.

Tento el número 1236. Avui es commemoren els 25 anys dels atemptats als Estats Units a les Torres Bessones que varen capgirar el món.

I d'avui, ja ho sabeu, es commemoren els 25 anys dels atemptats de l'11 de setembre de 2001 als Estats Units i que varen marcar un abans i després que va canviar l'ordre mundial. Morien 3.000 persones i tants de ferits, víctimes i seqüeles. Avui se celebren desenes d'actes als Estats Units i amb la marcada absència de Trump. Fem una mica de cronologia. A les 8:45, un primer avió impactava contra la torre nord del World Trade Center de Nova York. A les 9:03, un segon vol s'estavella contra la torre sud de les Torres Bessones. L'impacte es retransmet en directe per les televisions de tot el món i tots, encara ho recordam, ho presenciam en directe. A les 9:06 ja s'apuntava a Bin Laden, que moria, recordem, el maig de 2011 durant una operació militar dels Estats Units al Pakistan. A les 9:37, un tercer avió s'estrella contra el Pentàgon a prop de Washington. Pràcticament una hora més tard de l'impacte a les Torres Bessones, a les 9:59, la Torre Sud ja s'esfondra en només 10 segons. 4 minuts més tard, un quart vol s'estavella a un camp de Pensilvània, després que els passatgers es rebel·lassin contra els segrestadors. L'objectiu podia ser el Capitoli o la Casa Blanca. I a les 10:28, la Torre Nord de les Torres Bessones s'esfondra completament de dalt a baix. Aquests varen ser els 102 minuts que varen capgirar, varen canviar el curs de la història per sempre. I aquest The Rising, cançó cèlebre de Bruce Springsteen, del disc del 2002 del mateix títol, escrita des de la perspectiva en primera persona d'un bomber de Nova York que puja a les Torres Bessones el mateix dia de la tragèdia. Aquesta tornada que diu "Come on up for the rising" és un cant coral de fe i reconstrucció col·lectiva. Començant.

Fem un tèntol. Tèntol, en Celestí Oliver.

0: Avui, doncs, com anem ben retrobats a Tèntol. Començàvem aquest divendres de setembre. Ja sabeu que entre dilluns i divendres vos acompanyam ara en aquesta nova temporada entre les 3 i les 5 del capvespre aquí a IB3 Ràdio, un programa que evidentment recorda efemèrides tan importants que varen capgirar el món com aquesta de fa 25 anys als Estats Units, però amb impacte mundial, i que també juga amb les paraules i també amb l'actualitat en definitiva. Un programa que té totes les lletres i qui se les saben totes, totes i més, són na Maria Pons i en Miquel Junc. Sempre ens han termat velletes, com vos aclamen, eh?
1: Quina
0: sempre.
1: Sort.
0: Maria, Miquel, com estàu?
2: Va bé, jo divendres.
0: Ja divendres, eh?
2: Divendres sempre.
0: Hem arribat, eh?
1: O sigui, que els sabem totes i més. Això que vol
2: I
1: dir més? Que sabem altres abecedaris, també.
2: Sí, sabem
0: totes,
2: llengües,
0: totes les
2: sí.
0: lletres i més.
1: M'encanta.
0: Sí.
1: Com tu, idò.
0: Sempre en sabem on han de saber més, no?
1: Clar.
0: Bé, no vol dir que arribem, però...
1: Hem d'aspirar.
0: Exacte, hem d'aspirar a saber més. Com estàu?
1: I bé,
0: eh?
1: Tu?
0: Bé. El divendres, no sé si podran descansar, perquè també comença un cap de setmana intens, eh?
1: Sí, per totes les illes, eh? A Mallorca i a Eivissa i a Menorca i a Formentera,
0: sí.
1: Per tot.
0: Sí, en xerrarem d'aquí una estona perquè farem una mica de repàs, però què tindrem avui, dia 11 de setembre, en aquest Tèntol, Maria?
1: I d'avui farem radiofònicament la ruta teatralitzada que aquest diumenge es podrà tornar a fer a Palau Real, a la seu del Consell, amb motiu dels actes de commemoració de la Diada de Mallorca i que s'ha inspirat en l'edifici, però també en el centenari de la Balanguera. Com una...

0: Una ruta que és aquest diumenge a les 7 del capvespre, dirigida per Joan Maria Albinyana, qui també n'ha fet la dramatúrgia i amb qui conversarem avui.
1: Amb qui conversarem d'aquesta ruta teatralitzada que es farà en el Palau Reial del Consell de Mallorca en el marc d'aquesta Diada de Mallorca que es commemora aquests dies i que precisament és demà. I demà vespre també estem de solemnitat, de celebració, perquè també se celebra la pujada a peu a Lluc, Miquel.
2: Així és, la 45a edició de la pujada a Lluc a peu des de la part forana.

0: Des de fa 45 anys, els antics blavets de Lluc organitzen la pujada a peu al santuari que aplega molta participació cada any d'arreu dels pobles de la part forana i que enguany diuen que seran més de 5.000 persones de 45 pobles diferents.
1: 45 pobles diferents, sí, sí. Més de 5.000 persones.
0: Sí, sí, sí. Mm.
2: I també els donaran a tots xocolata i dolços.
0: Jo els anys que hi he anat, és que l'altre no sé si hi heu anat. Jo hi he anat, jo hi he anat. Mm.
2: Jo les dic, clar, més fàcil.
0: Poble, jo les tu vas fer recorregut fàcil.
2: Jo les no és passar... tan fàcil, eh? Lo fàcil és de queimar-hi.
1: No, clar. Jo no he arribat a tant. Jo les vaig passar i les anim.
2: Sí.
0: Però, clar, això és el meu faria.
2: I tu desperta a aquestes hores de la matinada.
0: Si torna de concert o... Sí.
1: Són per mig. No, clar, coincideix que... Bé, que el Gaida també, tal dia com demà, hi ha festa-te. I passen, els que venen de Llumajor. I clar, sempre els animam. Bé, m'animareu? No hi ha qual que dir, podem anar plegats.
0: Podem anar.
2: Jo dic
0: aquest
2: que però...
0: Aquest cap de setmana no serà.
1: No, aquest no, l'any que ve.
0: L'any que ve,
1: l'any que ve, que ja veurem què feim.
0: Però si sí. Jo cada any que hi he anat te donen xocolata i encimada,
2: que
0: quan ets dalt. Que
2: o sigui, les portes del cel obertes.
0: Jo, com la glòria, clar. Després de caminar no sé quantes hores...
2: Cansadíssim, i la pujada de Lluc no lleu.
0: No, no.
1: Però allà va caure redó.
0: Mort, no...
1: Mort.
0: No tornes a fer res durant tot el diumenge.
1: Clar. Ja t'adones allà, directament.
0: Tornes a berenar a les 8 de...
1: Allà, a la font, davant del santuari.
2: Molt guapo.
1: Bueno, idò, aquest és un cap de setmana de setembre, ben atapeït, no només d'aquesta pujada a peu a Lluc des de la part forana, no només per aquesta commemoració de la Diada de Mallorca, sinó perquè tenim una agenda ben atapeïda de cultura, i avui en farem un bon repàs com aquest.

0: La cantava, la seva...
1: Jo me la sé, però veig que vosaltres no...
2: Jo no, jo no.
1: No voleu immutar.
2: No he estudiat, no he estudiat.
0: Però saps. Però hi anireu.
1: Sí. Jo no puc no anar-hi. És a dir, a mi m'agrada en res bé.
0: Clar.
2: Jo hi havia d'anar, però Anna Maria m'ha deixat tirat.
1: No, el veure.
0: Bé, però... Però ho coincidim, es pot treballar.
2: Sí.
1: A veure, jo he de xerrar.
0: Ho poden dir, Maria? Ho podem avançar?
1: Ja és que no m'ho volia fer propaganda jo mateixa, però si vosaltres ho voleu dir...
2: Es va fer perquè ara ja diu que m'ha deixat tirat i explica per què.
0: És una veu encriptada. És a dir, ja ho explicaré bé. Anna Maria i Miquel ahir varen quedar per anar a veure en Relsby a redacció. Me van demanar si jo aniria. Jo justament tinc altres... plans, si no, hi aniria.
1: Estan molt sol·licitats.
0: Me fa gana veure en Relsby, és un concert gratuït, i ja que és gratuït, aprofitar per veure en Relsby, però no pot ser. I els dos varen quedar. I ara vull arribar en Maria i ha dit que justament li toca fer feina.
1: És a dir, i de Tres Televisió, la casa farà una retransmissió d'aquest concert que promet ser bastant important, no se'n volia dir històric, però a pintures que m'he emocionat, i m'han dit a veure si puc xerrar un poc davant del concert per dir quatre coses.
2: He d'anar tot sol en el concert.
1: També t'he dit
2: quina tristesa.
0: Però vos topareu.
2: Quina tristesa.
0: Perquè, clar...
1: Una manera de
0: tu, Maria, en principi has de fer... Has de fer
2: no sé, jo tot sol no sé si aniré.
0: Has de fer una salutació i una intro, no?
1: Sí.
0: Bé, has d'introduir.
1: Ja puc xerrar en Relsby hores, però si mateix serà curtet.
0: Bé, això et separàvia a quan t'arribi a venir, arribi a tornar a Rosalia. Perquè aleshores aquí ja feim una crida que, evidentment, la retransmissió d'anar a Rosalia per IB3...
2: L'ha de fer Anna Maria.
0: Bé, clar, no sé si se retransmetrà per IB3,
1: és
0: perquè
1: si
0: el
1: no
0: concert
1: de
0: Vull d'en Relsby és un concert únic. I és perquè... rep aquest premi per part d'aquest reconeixement per part del Consell de Mallorca.
1: Fill predilecte.
0: Sí, fill predilecte. Aquest reconeixement, i per tant és un retorn, és a dir, ell ofereix aquest concert gratuït.
1: De dues hores, fora bromes. I això, dins
2: clar,
1: el marc de...
2: Dues hores tot sol ja escoltant cançons que no sé.
0: Bé, resulta que en Miquel
1: i
0: Maria...
1: Ai, que comediant!
0: Pintures se topen, pintures se troben,
2: no
0: ho sabem.
2: No ho crec.
0: Na Maria serà dins la televisió, és a dir,
2: dins
0: la televisió,
1: fent
0: retransmissió, per allà va, podeu fer un ballet.
1: Clar que sí, si dóna temps de tot. Ara sí
0: que
1: ho trobem, perquè a 60.000 persones...
2: Serà complicat.
1: Però sí, un verano en Mallorca... Jo crec que aquesta, mira que t'ho dic...
0: No la farà.
1: La deixaràs a darrere.
2: Clar.
0: Creus?
2: O Balearico. Quina de sortir.
1: També pot ser. Clar, és que jo l'any passat ja vaig anar al seu concert i ja me'l vaig venir. Ara en Relsby, és a dir, el mes passat en Javier Bardem va passar a ser el meu amic. I ara avui, el mes de setembre, serà en Relsby.
2: L'entrevistaràs?
1: Serà en Dani, Heredia.
0: Però no us sou amics? No us coneixeu encara?
1: No, no, de moment no.
0: Bé, tot se fa fer, eh?
1: Bé, i després d'aquesta gran publicitat, a banda d'aquest concert d'en Relsby, també destacarem algunes de les activitats més importants o més interessants de l'agenda d'aquest cap de setmana.
0: Perquè n'hi ha, i en destacarem algunes. Bé, i de banda d'en Relsby tenim també molt d'altres actes i avui també rebrem el nostre col·laborador, en Pablo Sierra, amb les cançons dels altres.
3: Si mos demanen pels luthiers més famosos de la història, direm Stradivarius. I ves per on, que els segons i tercers a la llista, els Samati i els Guarneri, no només eren italians, també venien de Cremona. Però igual que les mòmies egípcies i els temples grecs estan repartits arreu del món, fa no massa temps, d'aquells violins, nascuts entre els segles XVI i XVIII, no hi quedava cap a Cremona. A les cançons dels altres, vos contam avui com van aconseguir tornar-hi.

0: I de nova visita avui del nostre Pablo Sierra amb les cançons dels altres. Dues hores de Tentol que ara comencen i recordeu que, com sempre, tenim les línies obertes per qui participeu en directe.
1: Ho podeu fer com cada dia per diferents canals, per començar a través d'un número de WhatsApp al qual podeu enviar-nos notes d'àudio o missatges escrits.
2: 646-93-45-01, el WhatsApp d'IV3 Ràdio.
3: I també podeu participar a Tentol en directe a través del telèfon més famós de les Balears, que quin és?
1: Jo me'l sé de memòria.
3: Mem, fora mirar el paper.
1: Va, fora mirar. No ho sé tu.
0: 13.
3: 99.
1: 00. Jo me'l sé de memòria, fa molt de temps.
0: Mira, un puntet per tots dos.
3: Uau, ja està. És que és el que volia aconseguir avui.
0: Maria, escriure'ns.
1: Això ja no ho sap. Ui. L'Instagram del programa.
0: Sí.
1: Quin és?
3: Arroba tentolib3.
1: I també en el Facebook de Tentol.
0: No? O bé el correu electrònic. O sorpresa.
1: No, avui s'ha de prendre.
3: M'ha donat centrada, així en soc.
1: Tentol@ivetresradio.com. Mm.
3: No? Molt bé, Miquel.
0: Sí. Que no en dic que nosaltres, però bé.
1: Tentol@ivetresradio.com.
3: No n'hi ha més, només digues.
0: Vinga, esperam molt de correus. Vinga, i ara arriba el moment de conèixer el nostre tècnic. Aquí feim un poc capgirar l'escaleta i el guió. Però ell s'ho passa bé, perquè sempre s'ho passa bé i està disposat...
3: Sempre riu.
0: ...a venir aquí a passar gust. Eh? Bernat Nadal, com estàs? Diu que bé.
1: Molt bé.
0: Que...
1: No, molt bé, molt bé.
0: Molt bé, molt bé.
3: Ara sé que has dit per amunt.
0: Dit per amunt.
1: Bernat no sé si anirà a veure en Reus Vic.
3: Aniràs?
0: No.
3: Com així?
0: Bé.
3: Molt malament.
1: Anirà d'altra música.
0: Molt malament, tenim altres feines, també.
3: Bé, sí. Però un pot descobrir, pot anar a concerts fora con això.
0: Ja m'ho cosa ho contareu. Saps que hi haurà de gent que mos ho pugui contar,
1: sí,
0: també.
1: Sí, d'haver 60.000 persones.
0: Sí. Són les 3:21 minuts. Començam.
2: La rabiosa actualitat.

0: I de començar amb el tema d'actualitat d'avui, perquè ara hem de saber quina és la paraula del dia, el tema amb el qual jugarem amb els convidats d'avui, Maria.
1: Sí, la rabiosa actualitat ens du a parlar d'un documental que s'ha estrenat amb motiu de la Diada de Mallorca, que és demà i que es diu Un rena dins la mà.

0: Idò, èxit del documental Un regne dins la mà, una producció pròpia que ha preestrenat el Consell de Mallorca i Vetres, aquesta casa, aquesta mateixa setmana, concretament després ahir, dimecres, i que s'emetrà pròximament a Vetres Televisió.
1: Un regne dins la mà, tan ràpid ho volia dir, que és un documental històric que conta i dona a conèixer la història de la corona de Mallorca i el regnat de Jaume II del 1276 al 1311. Recupera una etapa de la història de Mallorca, d'aquesta illa que remunta a fa més de 7 segles i reflexiona sobre el seu llegat cultural, identitari i econòmic.
2: Si compta el naixement i l'esplendor de la corona de Mallorca, així com els conflictes que varen esclatar arran de la divisió dels territoris de Jaume I. Tracta també la consolidació d'un model polític basat en el pactisme i les llibertats econòmiques i posa en valor el patrimoni arquitectònic i cultural vinculat en aquest període, amb espais emblemàtics com l'Almudaina i el Castell de Bellver.

0: I el relat d'aquest documental, Un regne dins la mà, té com a fil conductor el personatge de ficció de Sansa Foix,
1: que investiga la seva possible vinculació familiar, la reina Esclaramunda de Foix. La recerca la du a recórrer alguns dels principals escenaris de la corona de Mallorca i serveix per connectar la història del regne amb el present.

0: I d'Un regne dins la mà, aquest documental està dirigit pel cineasta David Mataró i s'emmarca en els actes de la Diada de Mallorca, que es commemoren aquests dies, i commemora l'any Jaume I i també l'any Jaume II.
1: Es commemora el 750 aniversari de la mort de Jaume I i l'entronització de Jaume II, que va donar lloc al naixement de la corona de Mallorca.
0: I recordem que demà, dia 12 de setembre, es commemoren els 750 anys de la jura de la Carta de Privilegis i Franqueses per part de Jaume II, que va ser a l'església de Santa Eulàlia de Palma, un moment que va marcar el naixement de la corona de Mallorca.
2: I és per tots aquests motius que hem decidit que avui dedicarem la rabiosa actualitat a aquest documental, Un regne dins la mà.
0: Són les 3:27. Tenta!

Però abans, ja ho sabeu, aquí a Tento, com fem cada dia, volem fer-vos la pregunta i volem que hi participeu. I la pregunta d'avui diu així. I com que avui dedicam el programa al documental Un regne dins la mà, que conta la història de la corona de Mallorca i el regnat de Jaume II, com vos deem, vos volen demanar qui era l'esposa del rei Jaume II de Mallorca.

0: Idò, la pregunta d'avui és qui era, o si sabeu qui era això, l'esposa del rei Jaume II de Mallorca, i tenim dues opcions de resposta.
1: Exacte,
0: Miguel.
1: Jo crec que avui és fàcil, però bé, donant dues opcions. Era na Claramunda de Foix o na Sança de Foix?
0: Na Sança de Foix, na Claramunda de Foix, qui era l'esposa del rei Jaume II de Mallorca, i ja sabeu que per jugar amb nosaltres i respondre aquestes preguntes, o aquesta pregunta, amb una d'aquestes dues opcions de resposta, teniu dues opcions.
1: Exacte, la primera, enviar-nos la vostra resposta, l'story de l'Instagram del programa, que és @tentolivetres. La segona, telefonar-nos a quin número, Maria?
2: 9713-9900, guard before me.
1: També te'l saps. I mos podeu donar en directe la vostra resposta. 9713-9900.
0: Idò, dit i fet, vinga, esperant les vostres respostes. Sabeu qui era l'esposa, la dona del rei Jaume II de Mallorca? Són les 3:30, ara tornem.

0: Penta.
1: IB3 Ràdio és investigació.
2: Sant Joan, el 36 o 7, està a punt de desaparèixer. No hi havia cavall ni coller, no. El dissabte de Sant Joan era el dia de batre les faves. I mon pare m'ho explicava, no s'ho diu. Savi, era el dia de batre les faves el dissabte de Sant Joan. Estes que feien escaleo del bord. Per això dic que avui en dia es fa molt més festa. Aquest temps no se fa molta festa, diríem jo. Primer tot de Fabiol ja no l'havia vist fer mai, no. Bé, que no hi havia ningú un temps, oh. Al principi que havia d'anar a demanar el Fabioler havia anat a demanar permís i havia de fermar a l'asa un anell. No hi havia ningú per aguantar el dia.
1: Diumenge a les 10 del vespre, Aire, amb Joan Cabot, IB3 Ràdio.

0: Passen 3 minuts de les 3 i mitja, ja hi tornem a ser aquí a Tento. Avui dedicam el programa a un documental nou que s'ha preestrenat, que es diu Un regne dins la mà, que conta la història de la corona de Mallorca i el regnat de Jaume II, i vos volen demanar qui era precisament la dona, l'esposa del rei Jaume II de Mallorca. I Maria, tenim dues opcions de resposta.
1: Dues opcions que són Esclermonde de Foix o Sansa de Foix.
0: Molt bé, totes dues de Foix. Totes dues de Foix.
1: Els historiadors, les persones que estiguin posades en aquest tema, que mos responguin a Instagram.
0: Tothom hi pot participar a través de l'Instagram de Tento, l'arroba Tento IB3, o telefonant al 971 13 99 00, i així vos sentim en directe. I bé, ara ha arribat el moment de jugar, i precisament de jugar amb aquest documental que es diu Un regne dins la mà.

0: per tant, ha arribat el moment de conèixer els nostres primers convidats d'avui. Uns convidats a qui faran jugar amb les paraules, amb el tema en qüestió d'avui, aquest documental Un regne dins la mà, però abans de parlar amb ells, i ells ho saben bé, s'hauran de sotmetre al nostre qüestionari electrònic.
1: Un qüestionari electrònic.
2: He vist coses que vosaltres, els humans, no us creuríeu mai de la vida.
3: Bon dia. Vinga, que comenci l'espectacle.
4: Ara li demano que escolti atentament el que li diré.
5: Per favor. Vostè qui és?
4: Qui és? Qui és?
6: Com se diu?
5: Vostè qui és?
7: David.
8: Oh, això és interessant. Quins són els seus orígens exactament? D'on ve?
7: Vaig néixer a Barcelona, però fa 30 anys que visc aquí.
4: Ostres, quina passada. La teva vida és genial.
9: Digui'm què necessita per fer la seva feina.
7: Documentació, amb una miqueta de creativitat i molt de temps.
10: Però noi, m'agradaria molt ser escriptor. Ha de ser una gran cosa. D'on treu totes les idees?
7: De lo que em rodeja.
11: A part del clavegueram, la medicina, l'educació, el vi, l'ordre públic, l'irrigació, les carreteres d'aigua dolça i la salut pública, què han fet els romans per nosaltres?
7: Els espagueti?
12: Què penseu fer aquesta nit?
7: He quedat amb una companya vostra a la ràdio per fer una cervesa.
13: És tot un artista. Em cau bé.
11: Ja està, ja està. Ja sabia que ho aconseguiries, ja ho sabia. Perdona que t'hagi fet passar per això. Perdona'm, sisplau, has passat la prova.
14: Com més l'observo, més perplex estic.
15: Aquest assumpte resulta massa fàcil. Ni tan sols sabem si diu la veritat.
4: Un riure fantàstic.
16: L'únic que li puc dir és que he tingut sort que no hagi passat res pitjor.
17: No és just que hagi d'acabar d'aquesta manera.
15: Si vol que li doni un consell, quedis amb nosaltres aquí, diverteixis i després torni a casa.
18: Adieu, auf Wiedersehen, gehen Sie dahin.
0: I l'han sentit respondre a aquest qüestionari electrònic i ja podem saludar en David Mataró, a qui li agraden molt els espaguetis. Com estàs, David?
7: Sí. Coneixes algú que no li agradi els espaguetis?
19: Carbonara són de Roma.
7: Veus? Jo sí. No m'ho he equivocat, idò.
20: Sí. Estàs molt documentat, Miquel Junc?
19: Sí, és que ahir em vaig menjar.
20: Ah, mira.
19: Feta per italians.
20: Romans?
19: Sí,
20: que
19: sí,
20: va.
7: En guanciale.
19: No, en guanciale, en guanciale.
7: I fora nata.
20: I pecorino.
19: Exacte, no, fora nata. Si volen nata, crec que mos... Ja molt fan se creu.
20: A Itàlia te tanquen. Sí, te duen a tancar la presó.
0: En David, que ha aprofitat els temps i ha quedat aquí quan ha arribat amb una companya nostra, que no sé si poden demanar quina companya es queda per fer una cervesa
20: sí,
0: després.
20: Ah, sí, molta curiositat.
0: Perquè, clar, una companya d'Ivetres?
7: Sí, amb la Victòria.
0: No diré en llitge. Ah, Claudi, no diguen llinatges.
7: No, amb la Victòria.
19: Ara ja està, ara ja està.
0: De Victòria i Morell.
20: Era broma, lo de Morell.
0: Que és la redacció, supòs. O ja havíeu quedat prèviament.
7: No, havíem quedat aquest matí.
0: Ah, perfecte, perfecte. En David Mataró, que és director d'aquest... Bé, cineasta, i és el director d'aquest documental del qual avui volen parlar, que és Un regne dins la mà, un encàrrec del Consell de Mallorca i d'Ivetres, que en parlarem a continuació. O sigui, primera pregunta, has passat gust?
7: De què? De l'estrena o de fer-lo?
0: De
19: les dues coses.
7: De l'estrena, sí, molt de gust, molta gent, molt, va agradar prou, i de fer-lo, és que vam navegar a França en plena ola, una onada de calor.
19: Clar, aquest estiu està complicat.
7: I vam estar a Montpellier a 46 graus gravant. Llavors, el record que tenim...
0: I França ha patit.
7: Aquest estiu. Pues, nosaltres
19: I dins el castell fa tanta calor.
7: Sí, més, quasi.
19: No, sí.
7: A Perpinyà 43 estàvem al castell.
0: Ostres. Sí.
7: Va ser dur el rodatge, però bueno, ha sigut molt, molt interessant, la veritat.
0: I eren imatges d'estiu?
7: Eren beauties, que es diuen, pla recursos de la catedral, del castell, però clar, 46 graus.
0: Clar.
7: Sí, i entrevistes fèiem allà també.
0: I qui volen saludar ara, na Marina Nicolau, que precisament en aquest Un regne dins la mà encarna el personatge fictici. Fictici? Bé, posa el guió.
7: No pots dir el nom.
0: No puc dir el nom. Que relata la història del rei Jaume II. Marina Nicolau, com estàs?
6: Hola, molt bé, encantada.
0: Com ha estat fer aquest personatge fictici? Clar, és que la pregunta d'avui, del dia...
20: És que si no ja
0: ja la contestarem ara.
6: Sí. Ja la poden... Sí, clar, no se pot dir ara, no?
19: Ja la poden contestar ara.
0: No? La poden contestar ara,
20: no?
19: Crec que sí.
0: Sí, sí.
20: Lo que digui, no, Marina. Ho deim o no ho deim? Poden dir el teu personatge, Marina?
6: El que digueu, si, vols de, si no vols ha de jugar en contra per l'enquesta de l'Instagram.
19: No, ja està, ja està.
0: No, ja està feta.
19: Jo crec que ja està feta.
0: Sí, ja ha hagut temps.
19: De fet, la gent crec que ho ha endevinat.
0: Sí?
19: Jo crec que sí.
6: Sí?
0: Clar, demanaven sobre qui era l'esposa del rei Jaume II de Mallorca, Esclaramunda de Foix o Na Sança de Foix.
19: De fet, només han votat Na Sança de Foix dues persones.
0: Ah.
19: La resta, de 8, han votat Esclaramunda de Foix.
7: Esclaramunda.
19: És la resposta correcta.
0: I era Esclaramunda de Foix.
19: Na Sança era un pot trampa.
0: De Jaume II. Clar, i tu, Sança de Foix, has tingut dues votacions. Està bé, Marina?
6: Mira, està bé, està molt bé.
0: Clar, com està representar...
6: Senya que la gent en sap.
0: Com està posar-te en el paper d'aquest personatge fictici?
6: Idò, ha estat bastant interessant... En el final, com que també és un perfil una miqueta de narradora, vull dir, a nivell interpretatiu, no hi havia com a moltíssima de dificultat, però jo crec que lo interessant d'aquest personatge ha estat precisament poder trobar aquest mig camí entre explicar fets històrics, però alhora intentar estar connectada tot el temps amb l'espectador, no? Fer una cosa així com molt propera i molt quasi arribant a lo entranyable, precisament per això, per poder entrar dins aquesta fantasia que realment Esclaramunda de Foix fot la meva avantpassada, vull dir, sí, sí, està molt, molt, molt interessant.
0: Comencem pel principi, vinga. Com explicaríeu aquest documental? Què conta?
7: Bé, aquest... Hola, Marina. Aquest...
6: Hola, David.
7: És que ara estem assajant una cosa de teatre plegats, vull dir que ens veiem... Que
0: sí, ahir, una ahir, altra cosa.
7: Ahir ens vam veure, demà ens veurem.
6: Va, vinga, demà, sí.
7: Idò, no, bàsicament expliquem... des del naixement de Jaume II fins a la seva mort, el que passa que donem, fem una mena de pròleg per també parlar de Jaume I i expliquem molt cronològic tot el que li va passar tant amb la Corona de Mallorca, amb el Regne de Mallorca, amb l'exili, etc etc. És una història del rei de la Corona de Mallorca.
19: Però també explicar un poc el llegat cultural i identitari que va deixar aquesta Corona de Mallorca, la nostra illa. Quin diries que és, o quin diríeu a tots dos que és aquest llegat?
7: Marina?
6: Jo, o sigui, clar, després d'haver fet totes les entrevistes, d'haver vist bé tots aquests historiadors parlar-ne tan i tan bé i en tantes dades... Jo crec que en el que m'aquest mes és que realment el fet que se convertís en una corona independent, en un regne independent, va fer precisament que a dia d'avui conservem com aquesta idea d'identitat molt pròpia, no? Molt aïllada de no sé, d'altres... Altres comunitats autònomes d'Espanya potser no tenen tant de sentiment propi, no? Com nosaltres.
0: Sí, sí. Clar, socialment coneixem, potser diria més, clar, la conquesta de Mallorca, sí, el rei Jaume
19: I.
7: És molt més conegut.
0: Però, clar, quines històries no coneixíeu sobre Mallorca de Jaume II que heu descobert?
7: Moltíssimes, perquè realment, de fet, la Marina, bueno, la Sança de Foix, en aquest cas, ho diu, Joc de Trons es queda amb un acudit comparat amb el que...
0: Això
7: és cert,
6: una locura, una locura.
7: És una locura, o sigui, us posaré un exemple. Mira, abans de Jaume, que això no ho sabia, i no sé si molta gent ho sap, abans de Jaume II, sabeu com es va concebre Jaume I?
20: Com?
0: Tic-tac, tic-tac.
7: Doncs el seu pare no volia saber res de la seva dona. I la gent de Montpellier el van enganar i a fosques li van dir que li portaven un amant i li van portar la seva dona de veritat.
20: Ai.
7: I es diu també, això potser per la llegenda...
0: És ficció.
7: Sí, sí, sí, això ho explica Jaume I del llibre dels fets. I diuen que mentre estaven allà, Dale que te pego, havien dintre l'habitació capellans resant perquè pogués quedar-se embarassada. Ojo.
19: Clar, has esmentat una forta història.
7: Increïble. És increïble.
19: Ara has esmentat el llibre dels fets, te l'has hagut de llegir per...
7: No, no. No. No. Sort, el llibre dels fets no, però m'he llegit dues biografies, eh? No, però no, però...
19: Ja n'hi ha.
7: Hem tingut 23 medievalistes, professors, professores, catedràtiques, hem tingut gent top del món medieval, d'aquesta, que tenen un nicho molt... molt petit, però clar, fes una pregunta i estaven 55 minuts contestant. També clar,
0: però és a dir, han estat fonts. Quan teníeu dubtes, o ja de base, heu començat en tot aquest assessorament
7: no,
0: per configurar...
7: El guió jo el vaig començar, vaig llegir un parell de llibres i vaig començar a fer, i llavors vam anar, com que hi havia tanta gent, tants experts, vam anar enviant per blocs aquestes preguntes, llavors els demanàvem què tal, i ells ens van dient, està bé, està... Déu-n'hi-do, jo per no ser historiador, clar, nosaltres al final els guionistes sabem molt poc de molta cosa, i llavors, clar, si has d'aprofundir necessites que la gent t'ajudi, clar, no, jo no som historiador, saps? Mm. I ens van ajudar molt, i van estar tots, van mirar molt per obra, i clar, del guió original, bueno, això la Marina ho sap, del guió original a lo que ha sigut, al final,
0: sí.
7: Clar, perquè cada pregunta t'obren mil portes.
0: És una ficció? Entren testimonis?
7: És, no, ficció, ficcionada no hi ha res. Mm. L'única cosa que hem fet recreacions amb intel·ligència artificial que fan por de lo realistes que són, de moments que gravar-ho en físic, gravar-ho en mecànic, hagués sigut impossible perquè fer la coronació de Jaume II a Sant Eulari amb barbes, vestits, això és una superproducció de Hollywood.
6: Una
7: això,
6: superproducció.
7: Per un documental és inviable. Mm. Mm.
0: Però clar, se pot preparar Joc de Trons, ha dit.
7: A sí. Nivell de...
6: En quant de trama, sí.
7: A nivell de contingut, sí. A nivell de contingut.
19: Jo, de trama, m'agrada molt, eh?
7: Mm. Potser no hi ha dracs, però...
19: No, és igual, jo.
7: Però...
19: Lo de manco...
7: Però el que és de sexe i sang, em va bé.
20: Ah, mira.
7: Igual que Joc de Trons. Mm.
20: Bé, és que no hi havia ficció, però sí que hi ha un personatge fictici, com deien, que és d'Anna Marina. Com us pot dir d'aquest personatge teu, Marina?
6: En el final, clar, jo quan en David m'ha telefonat m'ha dit, mira, que hem pensat que contarem, que hem de fer un documental sobre Jaume II i ho articularem a través d'un fil conductor que puguis, o sigui, que puguis ser tu, que puguis aquest personatge ficcionat, en el final també perquè s'enfoqui d'una manera així com a més planera, més, no sé com dir-ho, un poquet, que no quedi massa dens.
20: Més no? Mangible, no?
6: Sí, perquè en el final són tantes dades i són tants fets històrics i tantes coses que jo, la veritat, passava un poquet de pena de que quedés molt dens, però és vera que amb el personatge que jo interpret fa molt aquest fil i ajuda molt a l'espectador com a ordenar tota la informació que acaba de sentir dels experts, dels historiadors. I per mi ha estat molt guai, jo, més a nivell, no tant de personatge, sinó jo com a actriu, jo, encantada de la vida, perquè vaig poder veure documents històrics reals davant dels meus ulls, que m'ha pegat una plorera d'emoció. Sí, sí, sí.
0: Quins, per exemple? Quin te va encantar? Quin te va fascinar?
6: Pues el testament de Jaume I. És que me vaig quedar fascinada.
19: Són coses que no veus cada dia.
0: Clar.
6: No, no. És que jo... Jo estàvem, a més, gravant-ho amb en Toti, que vam quedar nosaltres dos tots sols a dins aquella sala, pràcticament, perquè... havíem de fer recursos i tal, i literalment me van caure les llàgrimes, o sigui, jo estava emocionadíssima de poder veure allò.
0: Mm, com és petit, gros...
7: Bé,
6: és enorme, és enorme, sí, és un dinar dos.
0: S'entén la lletra?
7: No, està en
19: llatí. És una pancarta, no?
7: Està en llatí. El que impressiona és els escrivans, com escrivien de recte. És una cosa...
20: Clar, la línia, no?
0: Escrivans,
20: no
0: sabia,
7: ja, però era,
0: tenien
7: la
0: aquesta formació, no?
7: Però, o sigui, com es deien, els quadernos aquells que feien de petits... Sí. És increïble.
6: El Santillana.
7: El Santillana, exacte. Era, o sigui, una cosa... Tenien una lletra increïble. I clar, a part del testament, el darrer testament de Jaume I, clar, jo, que anava fent el guió, doncs, el pacte de Perpinyà. A aquell moment va ser a l'arxiu de Corona d'Aragó, que està a Barcelona, que jo vaig dir, no, perquè parlem del pacte de Perpinyà, i em diu, ah, també el tinc aquí. I jo, perdona? I el tractat d'Anyani, ah, també el tinc aquí. I em començava a treure documents que jo he estat, porto dos mesos o tres intentant cercar-los, i el tio els tenia allà, i ens els va deixar tocar. I
20: està tot superben conservat, m'imagino.
0: Sí. Però clar, eren hores, sí, sí, perquè no tot treuen en qüestió de...
7: No, no, no, ho tenen controlat.
0: De segons.
7: Sí, sí, perquè saben...
6: Sí, ho tenen superarxivat, sí, sí.
7: Bé, la Marina, que ella ho tocava i va tenir que després sí, ho va tenir que llegir en llatí i tal, duia blanc, uns guants especials. Ja.
0: I quines localitzacions heu fet?
7: Hem, bueno, a Palma, pues, la Seu, ajuda en Marina, que no me recordo de res.
6: Sí, Santa Eulàlia.
7: Val.
6: Santa Eulàlia, Cort, sí.
7: El Consell.
6: Llavors, vam fer.
7: Exacte. Exacte, la part forana, Sa Pobla i...
6: Aquí vam anar a Sa Pobla, vam anar a Petra.
20: Ah, mira.
7: A Sa Pobla i Petra per les ordinacions.
19: Ah, clar. Ah, clar.
7: Les ordinacions, sí, sí, són espectaculars.
0: Anava a dir qui va fer, Jaume II, a Sa Pobla, però sí.
6: En David va pujar Bon Any per primera vegada.
7: Ah, sí. Com? Vaig pujar
6: no
7: on?
6: Havies pujat mai, Bon Any. No havies pujat mai
7: Bon
6: Any?
7: Ah, no, no, és veritat. No,
0: clar,
7: no,
0: són moltes hores de rodatge.
7: Moltes, sí. Oh. Després vam anar a França, vam anar a Montpeller, vam anar a Perpinyà, vam anar a Poblet.
6: Vam anar a Poblet.
7: És espectacular,
6: sí,
7: monestir de Poblet. Vam anar a Barcelona, vam anar a València...
0: Clar, són...
19: Per tot,
20: eh? Una sí, gran ruta,
0: oi? Són molt de reis, perquè sí, han tingut molt de reis, però, clar... Quin dels dos vos agrada més, Jaume I o Jaume II? Si haguéssiu de triar un... Vos quedem entre Jaume I i Jaume II.
20: De quin equip sou? Quin team sou?
19: Sí, Barça o Madrid.
7: Uala, no ho sé.
6: Home,
7: jo sóc català, llavors sóc més del Jaume I, però clar, ah, els dos són importants, eh? Jo crec que el Jaume II va ser un rei que ho va tenir molt, molt complicat. Mira, hi ha una... Hi ha una... Ai, no em surt la paraula, és massa presta. Hi ha un... Com, joder, com es diu? Un, bueno, la persona que més sap, no, la persona que més sap de Jaume I del món està a València.
6: Un expert.
7: Ens va fer un resum de que s'ha mantingut fins ara, que és la visió diferencial entre els mallorquins i els valencians i els catalans i els aragonesos versus Jaume I. I això encara es manté ara. És a dir, per als mallorquins i els valencians, Jaume I és el conqueridor, és el que conquesta. Però alhora és el que crea dos regnes nous, que és el regne de Mallorca i el regne de València. Mentre que per la historiografia catalana sempre li han retret al Jaume I que va dividir la corona catalana-aragonesa. I això encara es manté ara. I tota aquesta... Nosaltres, gràcies a Déu, hem fet un documental totalment apolític, totalment... fora política, no ens hem ficat, ja prou és explicar la història, i hem respectat les opinions de tots els historiadors i historiadores que parlen, i cada un té un seu punt de vista i té la seva opinió. Vull dir, cada un estudia la història com vol. No?
19: I Marina, ara m'han dit, en David fa una estona, m'ha dit que fins i tot heu fet una cançó, em pots citar. Com
6: sí,
19: va ser això
6: ai,
19: de,
6: sí,
19: de cantar, em pots citar?
6: Mira, jo va ser en Tolo Prats, que va dir... Tu, per a la música dels crèdits, tal, tenc una cançó que la Marina hauria de cantar. I jo, però com, en llatí, en què? I em diu, no, em va occitar. I jo, occitar? I jo, no sé occitar, no sé com vols que ho faci, tal. I res, i mos quedàvem una jornada de rodatge, ara aquest estiu, per acabar de fer els beauties, els recursos que mos faltaven, i va dir en Tolo, vinga, que en acabar la jornada veniu a l'estudi i grava't la cançó. I dic, bueno... I de res, ho provarem. I que vaig fer una presa i en Tolo m'ha dit, perfecte, ja te'n pots anar. Que és com, què?
19: I l'han de dir molt

0: Justament en David no m'haurà passat la versió bona.
1: M'acabo de donar, justament. Clar. Podries haver-la cantat a sobre, Marina.
0: No, ara Marina la vol
2: cantar. Si molt vol fer un karaoke, me lo pot fer.
3: Clar, no canten a Marina, però vos sentíem tu, David, i en Antolo Prats. Sí. Ah?
4: Clar, sí. Que fa l'altre, quan vam acabar de gravar la meva part, Antolo va dir, vinga, David, que tu seràs un monjo en jo, posa't aquí i canta tu també.
2: Podríem dir que teniu el seu d'occità ja, fent aquesta cançó.
1: Bé, jo vaig cantar que em va escriure la Marina. En Marina em va dir, canta això, i jo vaig cantar això.
0: Ja està. Què dius exactament?
1: No tinc ni idea.
2: No te'n recordes de sa lletra?
1: No. La Marina ho sap perquè m'ho va escriure de memòria. Què deia ella?
2: Alguna frase, Marina, que poden sentir en vot citar, que recordis?
4: Mira, aquesta que estàu escoltant ara, que és ara lauset, lauset, lausat, ara lauset, lauset, lausat. No diu massa cosa més.
3: I què vol dir?
1: Jo què sé, jo no tinc ni idea.
3: Però té força, no? Té força per duró, directe.
2: L'actitud és bona, s'ha de dir. Sí, sí.
1: Quina llàstima, que no, perquè la Marina la canta molt bé, la veritat, però bé.
3: Hem de jugar un poc.
0: Poden jugar un poc. Messi han après moltes coses.
3: Hem de jugar un poc amb aquest un regne dins la mà. Esteu preparats?
4: David, guanyaràs tu, eh?
1: Jo, però sí.
0: És molt fàcil. Vos m'ho posem molt fàcil.
3: Idò, vinga, començam a jugar.
5: Pensar i contestar, tot és començar.
3: I de pensar i contestar, tot és començar, i ara vos farem un poquet de joquet. Haureu de dir paraules relacionades amb el documental Un regne dins la mà.
0: Tendreu 30 segons per anomenar coses d'aquest documental. Bueno. Ara, començant per tu, David, menca de toca. És molt fàcil, això, si no ho saps, te podem engegar, del programa. Sí. Ai, historiadors que han aportat els seus coneixements per fer documental.
3: 30 segons.
1: Venga, tens. Que diguis noms.
0: Sí, sí, clar.
1: Hòstia. Furió, d'allà...
3: Marina, pots ajudar?
1: Ah, si bueno, no sí, en Cingolani, la Lladó, na Barceló, en Fullana, en... Ai, com es deia el de l'arxiu?
4: Que... L'arxiu de Montpellier.
1: Ah, el Torre de l'arxiu d'Aragó. No me'n recordo més. Ah, sí, el Tommy Bastard, el cronista.
3: Tommy Bastard, molt bé, molt bé.
2: Clar, al final són tantes persones i tant de noms que és difícil.
3: Bona puntuació.
0: N'ha dit.
2: Sí, ell si mateix.
1: Bueno, la Marina m'ha ajudat, ja m'ha
3: xicat. Ara s'ha d'estar torn, eh? Marina, ara s'ha d'estar torn, a veure què te toca, posar en carrac en marxa.
4: Mare meva.
0: Que també hauries de saber. Hauràs d'anomenar personatges històrics que surten o s'esmenten en el documental.
3: Ah, oi, preparada?
4: Vinga.
3: 30 segons.
4: Sí. Va, en Jaume I, na Violant d'Hongria, en Jaume II, na Esclermunda de Foix, en Pere el Gran... Qui més?
1: Pere el Catòlic.
4: Pere el Catòlic, vale, sí.
1: El pare, i... el papa Martí IV, l'Anjou... Vale.
4: Ah, sí, l'Anjou també és el Déu.
1: La Maria de Montpellier...
4: Bueno, xerren dels pares de Naviolant d'Hongria, també.
1: Xerren, no sé sí, Eduard VII, em sembla que és.
4: Exacte.
6: Tento.
3: Molt bé, no m'ho pareix, eh? No
2: s'ajuden, està bé, s'ajuden.
3: Ha estat un bon estudi, aquest, un regne dins la mà.
1: No competirem amb un contra l'altre, no, home, no. Que hem de competir, la Marina i jo?
0: No fa falta. Ah. Podeu jugar junts, va. No us preocupeu. Farem una pregunta més.
3: Fem una pregunta més, vinga.
1: Tu, vinga.
5: Guanya qui la sap més llarga.
3: I d'ara vos farem una pregunta relacionada amb el tema d'avui, Un regne dins de la mà, en dues opcions diferents. Començar?
0: Podem començar.
3: Jaume II va morir el 29 de maig del 1311. Però Marina, saps on és que va morir?
4: Sí, el Palau de l'Almudaina.
2: Sí.
3: Molt
2: bé.
3: El Palau de l'Almudaina de Palma de... a Mallorca.
0: Ciutat
3: de Mallorca.
1: Ciutat, molt bé, ciutat de Mallorca.
3: Sí. Molt bé, segona pregunta i va per tu, David.
1: Aquesta, la Marina era fàcil, eh?
3: Després d'aquesta mort, clarament...
0: Aquesta també ho és molt fàcil.
1: Ah, d'acord.
3: Sí, hi va haver, després d'aquesta mort, clarament, hi va haver una successió al tron de la corona de Mallorca. Qui va
1: ser el seu
3: successor?
0: Però és que jo volia xerrar aquí de la història que hi ha darrere aquesta successió.
1: Bé.
0: Perquè, clar, el seu primogènit no eren sants.
1: No, el primogènit, el que passa

0: Acá la reina Esclarmunda era d'origen franciscà i el fill primogènit es va fer franciscà, llavors va fer el rei Sanç.
1: Clar.
0: Si encara, no podem dir el que sabem, no, Marina? No, encara no.
1: Què vol dir?
0: Que hi ha opcions de fer una segona part, potser, si tot va bé.
2: Ah, ja ho ha dit. Tenim una exclusiva, Tèntol.
3: Segona part.
0: Potser, però és que volen... La història dels reis Sanç, d'en Jaume III i Jaume IV són increïbles, llavors.
4: Sí, són molt xules.
1: Però clar, a dia de cada any, per tant,
0: no, no, no, passa que la fórmula de la narradora de la Foix...
3: L'any que ve en Sanç...
0: No, l'any que ve, llavors ja ho veurem. No, però bueno, és veritat que ha agradat molt i és veritat que és una part de la història que molta gent desconeix i és molt interessant que se sàpiga.
2: Clar.
1: Molt bé, David Mataró, Marina Nicolau, moltes gràcies per passar per aquí, per dur aquest regne dins la mà fins a Tèntol, i el podrem veure aviat a IB3 Televisió.
0: Sí, no tenim data concreta, però IB3 es veurà en dos capítols, que no és l'unitari que vam preestrenar l'altre dia, i ens han dit que serà, crec que, a finals d'octubre.
1: Beníssim, idò. Molt moltes gràcies, Marina, i gràcies,
4: moltes
1: David.
4: Gràcies a vosaltres.
1: Una ferrada.
0: Adéu.
2: Enhorabona.
0: Gràcies.
5: IB3 Ràdio és formació.
1: Cada vegada hi ha més presència d'autors de Balears. Què diria, més d'autors que de companyies?
6: El primer dia està com tot descol·locat, no?
7: Sí.
6: I a poc a poc comences a entendre't en els teus companys.
8: Anant de les proves d'un bol o un altre de Palma i me'l van trobar amb un senyor que va cantar amb nosaltres i se va fer hiperviral, però per tot el món.
9: És una sèrie per mirar, per gaudir, per estar present. No, no pots cuinar i mirar la sèrie a la vegada.
10: De dilluns a divendres a les 10 del vespre, a IB3 Ràdio, L'Aviador, amb Rafael Gallego.
11: Tindrien semblança amb els nostres dimonis boiats. Podria, tal vegada...
12: Sí, però més mal lletats, per dir-ho de qualque manera.
11: Una mica més mala bava, sí. Podríem dir.
10: Font de misteris.
13: Sí que hi ha històries en el segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenomen, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
14: Ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
10: Font de misteris, amb Xema Font i IB3 Ràdio.

0: Heu de saber que demà se celebra la 45a edició de la Pujada Lluc a peu des de la part forana.
1: Tentol, en Celestí Oliver.

0: Passen 5 minuts de les 4 de l'hora baixa. Continuem aquí a Tental. Començam aquesta segona i darrera hora, un programa en totes les lletres. Ara és el control tècnic el nostre estimat Lluís Fortesa, que...
1: I ara
0: que ha estat. Clar.
1: No te tiris pedres a tu mateix.
2: És ell mateix,
0: és ell mateix, eh?
1: Nosaltres sempre te feim aplaudiments, eh?
0: Sí, així s'anima.
1: Ara,
0: sí. Bé, no sé si feia un en Bernat Nadal, saps?
2: No ho sé.
1: Nosaltres, Lluís, això per qui anàvem?
0: Ai.
1: Menys encara haurem de sortir dels estudis.
2: Sí.
0: Apumpa en Relsby per avui. Sí?
2: Segur que hi anirà ell.
0: Jo crec que sí. Eh?
1: És un xori més.
0: Fins quina hora fa feina? Fins les... He de comptar, fins les 8. Fins les 8?
2: Ten temps?
0: Sí,
1: arriba.
2: Hi hem d'anar, Lluís. Va.
0: Sí, vinga. I doncs hem jugat amb les paraules, hem jugat amb el regne dins la mà, amb el regne de Mallorca, amb la corona de Mallorca, amb en David Mataró i na Marina Nicolau. Un bon tàndem, un bon equip, s'ho han passat bé, han passat gust, han estat per tot, han estat per França, per Pinyà, on han passat molta de calor per fer aquest documental que s'ha preestrenat aquesta mateixa setmana i que aquest pròxim octubre es podrà veure, s'estrenarà a IB3 Televisió, però ara ha arribat el moment de conèixer ja la notícia del dia.

0: És per això que amb en Lluís Fortes ben assegudet, amb en Miquel Junc, Maria Pons...
1: Celestí Oliver...
0: Sí, molt de gust. Començam aquesta notícia del dia que avui ens du fins a Lluc. Bé, fins a Lluc si arribes. Clar, jo sempre m'he demanat...
2: No, hi ha gent que queda pel camí.
0: De tota la gent que fa la pujada a Lluc, quant en queda mitjan camí?
2: N'hi ha que queda. Jo n'he vist. Que...
0: Sí? Sí, sí, sí. Clar, tu ja has anat.
1: I què passa? Els haveren
0: de cercar? Quan passen per el gai de les anim, però com que acaba de començar...
2: Hi ha furgonetes i això que pugen. I...
1: També hi ha com a... No sé si és correcte aquesta paraula... Habituallaments.
0: Sí. Habituallaments.
1: Per si tens set, no?
2: I menjar, te donen fruita.
1: Sí, està molt ben plantejat.
0: Si hi ha emergències, necessitats, exacte. Bueno, i d'avui hem de pujar, hem de fer aquesta pujada radiofònica prèvia, aquesta pujada a Lluc a peu des de la part forana, que és demà.

0: Bona cançó, clar, sí, perquè pujada, són molt de quilòmetres. Sí. Demà, 12 de setembre, se celebra el Dia de la Mare de Déu de Lluc i, aprofitant aquest dia tan especial, ja fa 45 anys que els antiblavats de Lluc organitzen una pujada a peu al santuari des dels pobles de la part forana. I en Llorenç Gelabert, president de l'Associació d'Antiblavats, ens explica com va néixer aquesta tradició.
1: Va néixer fa 45 anys des d'un grup d'antiblavats, dels quals n'hi ha encara de vius, que varen decidir fer una pujada a Lluc des de tots els pobles de Mallorca, que en aquells anys, i ara mateix, sempre ha estat una tradició mallorquina, a pujar a veure la Mare de Déu de Lluc i demanar-li pues, lo que un creu que li ha de demanar. Si tens fe, sempre pot demanar.
0: Així va ser com ara fa 45 anys va començar aquesta tradició de pujar a Lluc a peu, però clarament aquells primers anys hi havia poca gent, no com ara, molt lluny d'arribar a les 5.000 persones que la vesprada de dissabte, diumenge, participaran en aquesta caminada.
2: Ja m'ho diràs. 5.000
0: persones.
2: Perquè, clar, tu, partint de sa pobla, te'n recordes a quina hora t'aixecaves?
0: Uf, molt prest, era... Crec que partia de vetles... tres o abans i tot.
2: Sí, sí, una cosa
0: dues,
2: així.
0: Tres, sí, sí.
2: Fosca no negra.
0: Fa molt de temps que, també, que no ho faig en això. Has de ser... Sí, has d'estar entrenat o ser jove.
2: Clar.
0: Va bé, com van aconseguir créixer de número de participants? També mos ho explica en Llorenç Gelabert.
1: En aquelles primeres edicions, evidentment, eren molt poques persones les que varen pujar, però ja des dels primers moments, els responsables de l'Associació d'Antiblavats el que varen fer va ser que a través dels mateixos antiblavats de cada poble per mirar de fer responsables i de que organitzassin mitjançant l'ajuda d'ajuntaments, etc etc. I en el que tenien a l'abast en aquell temps, que encara no hi havia protecció civil i tantes coses com avui, pues miraven d'organitzar una pujada de Lluc a peu que era molt més simple i arcaica de lo que és avui la pujada a Lluc a peu. La pujada a Lluc a peu ha crescut molt en els anys i des de lo millor 200 o 300 persones que varen pujar els primers anys, ara som 5.000 i enguany especialment, no sé per quina regla de temps, però enguany especialment hi ha unes subscripcions molt elevades.
0: Idò, de 200 a 300 persones, gairebé 5.000, que és un creixement de grossos.
3: Exponencial.
2: Això ho ser berenar, que donen, que deuen dir...
0: Pot ser, però no sé, jo, per molta fan que tinguem, no crec que anés de la Pobla fins a Lluc per menjar un pot d'encimada i xocolata.
2: Bé, també és un gest,
0: com altres coses.
2: De devoció, o de fe, o de... Bé, un pla diferent, esport, també, salut, no sé, bons, moltes coses.
0: Moltes coses. Bé, enguany, com deien, seran 5.000 participants d'animent ni manco 45 pobles diferents. Els primers que surten, atenció, són els de Santanyí,
2: bueno,
0: que comencen a caminar demà migdia.
2: I quan s'aturen?
0: Quan arriben a Lluc, que deuen ser a les 7 de matí a les 8.
3: Sí, que deuen ser darrers en arribar.
0: Sí.
3: Sí. Perquè, clar, ho tenen fora.
0: Va, Maria, l'any que ve des de Santanyí.
2: No, jo no ho suro. Va. Jo considero que estic en forma, però si enhorabona a tota la gent de Santanyí que ho aconsegueix, qui va, això?
0: Va bé, per mobilitzar tanta gent, clarament és necessària una infraestructura ben complexa.
1: Els primers que surten allà per Santanyí a migdia del dissabte i arriben el diumenge a primera hora i, bueno, i així progressivament fins que se surt de manera oficial des de la plaça del Bestiar d'Inca a les 4 de la matinada, que són els darrers en sortir. L'infraestructura de tota aquesta pujada a Lluc a peu és una infraestructura complexa. És tan complexa que l'Associació d'Antiblavats van haver de renunciar a ser els únics organitzadors d'aquesta pujada. I van demanar ajuda en el Consell, ara fa dos anys, i bueno, el Consell enguany ha fet un concurs públic, per jo molt encertat, hi ha un pla de seguretat, un pla coordinat de totes les rutes de 45 pobles amb la Guàrdia Civil de Trànsit, amb protecció civil, coordinat amb totes les policies locals i ajuntaments. Clar, això fa que per la infraestructura dels antiblavats m'ho fa un poquet inviable, no som els únics organitzadors d'això.

0: Bona cançó, però quan surt el sol i comences a arribar al santuari de llum.
1: Tan falaguera no crec que arribi ningú.
0: No, no ho crec. És molt alegre, com per arribar després de no sé quantes hores.
2: Si vols la verge, no? Per Ventura, si t'ho compres la verge, la Mare de Déu de Lluc.
0: Sí, jo crec que calculi deu compres jo per mi camí, la Mare de Déu de Lluc. Però bé, hem volgut xerrar també amb un amic de Tèntol, no podia faltar avui, en Jordi Llebrés, de Sencelles.
1: Senceller, clar, el nostre cronista de Sencelles i del més enllà.
2: El nostre cronista preferit, sí.
0: És un crac.
2: És el millor.
0: Cada any mos va dir que durant aquestes dates va fins a Lluc per celebrar el Dia de la Mare de Déu, i des d'allà, que ja hi és, mos explica que...
1: Ja hi és i fa un període de dies.
0: Sí. Mos explica que aquest dia, de la pujada a peu, el santuari se converteix en l'epicentre de celebració de la mallorquinitat.
3: En torn de les 6 del matí, Lluc ja se converteix en un formiguer d'aquestes mils de persones, crec que enguany se n'esperen unes 7.000, més o manco, mil de persones que pugen de tots els pobles d'arreu de Mallorca, de tota la part forana, per un objectiu personal, uns altres per venerar la Mare de Déu de Lluc, etc. I aquest dia és el dia que el santuari de Lluc bull més de mallorquinitat, de mallorquins, de gent que estima la Mare de Déu de Lluc i de festa. I tothom a Lluc aquest dia és bé, aquest dia i tot l'any és molt ben rebut, molt ben arribat, però especialment en aquests dies tan significatius per calendari lluquer.
0: I ara vols hi fa ganes pujar...
1: Ara hi pujaria.
0: A Lluc, sí.
2: Bé. Clar, després del concert jo no sé com estaré.
0: És que després del concert d'en Real B, no sé...
2: El meu amic
1: Dani. Clar, jo avui també t'entrui. Demà tenc vermada.
0: No sigui cosa.
2: Quin dia no en tens, de trull?
1: Després, avui també vam de vermar. Clar, que som pluriempleats.
2: Man, jo vos he de dir una cosa, i a vosaltres, companys, i a tots els nostres oients, que és molt important aquesta efemèride de demà, però és que no hi penseu, demà totes les Maries fan el sant.
1: Ah, clar.
0: T'haurem d'enviar un WhatsApp.
2: Ara, que fotos artificials m'agraden. Ho dic perquè si heu de felicitar la gent, idò...
0: Demà en mòbil te farà foc, jo, ara que ho dius.
2: Bé, a mi no és una cosa que m'apareixi superimportant, però hi ha gent que no sap en quin dia se troba i Pantura li fa il·lusió que li diguin.
0: Exacte.
1: Demà t'han de donar molt d'anys, idò.
2: Sí, és hora que vulgueu. Bé, el que vulgueu.
1: Maria, molt d'anys.
2: Moltes gràcies, Celestí.
1: Maria, molt d'anys.
0: Ja t'ho dic ara, perquè no me'n recordaré. Molt d'anys.
2: Gràcies.
1: Molt bé, idò, i Maria, molt d'any per demà.
2: Gràcies.
1: Espero que vagi bé aquest concert d'en Real Speed avui.
2: Bé, jo no me'n vaig, jo.
1: No,
2: bé,
1: és clar.
2: Clar, per dir que m'acomiades.
1: No, però ho recordem, que avui hi ha concert d'en Real Speed, que tu faràs aquest intro, aquest entrenes concert d'en Real Speed a través d'Ivetres Televisió, i que nosaltres te sentirem.
2: No ho sé, jo.
1: Sí, qui no hi pugui ser,
2: te
1: sentirem. I qui estigui animat i tingui coratge, demà encara pot fer aquesta pujada, després de 45 anys, aquesta pujada a Lluc a peu des de la part forana.
0: El vespre de dissabte, diumenge, que no hem de confondre a ningú.
2: Clar.
1: Demà.
0: No és avui vespre, és demà.
1: Demà. S'entenia si posen a migdia. I a poc a poc, escalonadament...
2: La matinada de diumenge, m'han dit.
1: Calculen els temps que poden estar. Bueno, de la Pobla Niquinova parteixen, has dit?
0: No ho sé, no me'n record.
1: Ja t'has de...
0: Fa molt d'anys que no...
1: T'has desinteressat.
0: Fa molt... No, jo no ho sé. No ho faré.
1: Enguany no toca. Bé, l'any que ve ho podem fer.
0: L'any que ve me compromet que si vol tornar a venir jo ho faig.
1: Vinga, perfecte.
2: Val.
1: Són les 4 i de 8 minuts, pràcticament i de 9. Hem fet aquesta pujada a Lluc abans que hi pugin. El manco aquí a la ràdio. Fem una aturadeta i tot d'un hi tornem.
4: Tèntol, el teu dolç d'hora baixa que no engreixa.

0: bé, una aturadeta que ha durat poquet, eh?
1: Anem a la festa, mos diu el nostre tècnic.
0: Això és com un tren, que mos arrossega, eh?
1: Sí? No podem aturar.
0: No, no, no. Ha entrat aquest tren i som de dins.
1: De seguir, no? Servies.
0: I d'ahir, vinga, avui és divendres, dèiem que està ple d'activitats de festa i d'actes, i per tant toca saber que s'acaba aquest cap de setmana, Maria.
1: Sí, farem un repàs de plans que hi ha aquests dies vinents arreu de les illes, per donar-vos qualque idea. Hi ha gent que Pontur ja ho té clar, o per ventura pot canviar d'idea, per tant, porten quatre cosetes, a veure si decidiu on li heu de pegar. Salsa cap a...

0: Au, idò, començarem per Eivissa, on aquest cap de setmana tindrà lloc la novena fira del disc, concretament dissabte i diumenge, al Passeig de les Fonts de Sant Antoni de Portmany. Un esdeveniment que estarà en marxa els dos dies, de 10 del matí fins a les 9 del vespre, i on es vendran vinils, CDs, cassets, camisetes, pòsters i videojocs antics, també en la participació d'expositors i DJs en directe. Que jo crec que...
1: Bon pla, eh? Jo si fos d'Eivissa hi aniria.
0: Ja és que no hi som, però a mi m'agraden molt els vinils, no sé si vosaltres
1: sí,
0: en teniu.
1: Sí, sí, i i també camisetes de gruts, jo vostès que en camisetes de gruts.
0: La gent hauria de veure nostres oients
1: cada dia
0: un grup diferent de la camiseta de Miquel.
2: Sí, clar, ja en Miquel s'hi deixaria el sou. Bé, part del sou, perquè el sou no el pot deixar en camisetes i
1: quasi.
2: Me'l
1: deixaria sense.
0: I d'Eivissa seguim a la Pitiusa Major, perquè també se celebra la desena edició de l'Eivissa Art Fair, situat a dalt Vila, a Espolvorí, que està en el baluard de Santa Llúcia. La proposta combina art local i internacional, físic i digital, i reuneix enguany obres de 62 artistes de 27 països diferents. Per tant, tenim un bon esplet en aquest punt de trobada entre artistes, galeries, col·leccionistes, públic en pintura, que també diferents formats en aquest sentit, pintura, fotografia, art digital, instal·lacions, performance, tallers, xerrades i pintura en directe, que se va inaugurar dia 10 de setembre i se podrà visitar fins dia 27 de forma gratuïta.

0: I de Menorca també hi troben plans per fer, com ara el Flim Fest, que no film, que és el Festival de Literatura Infantil de Menorca, que se celebrarà demà dissabte al Museu de Mahó amb l'objectiu de fomentar la literatura infantil, com diu el seu nom. Hi haurà activitats culturals per tota la família, com ara, per exemple, contes musicals en anglès, xerrades, il·lustracions en directe i actuació musical, on en dedica l'artista destacada d'aquesta efemèride, la barcelonesa afincada a l'illa de Menorca, que és Raquel Martín. I també a pla avui mateix, a nit, en el claustre també de Mahó, a les 9 del vespre, que ja ho de Natiu, l'altre dia, la nostra col·laboradora.
1: Ah, aquí parteix, sí, va dir que hi partia.
0: Que va dir que faria un...
1: Cap allà, o ja hi deu ser.
0: Sí, un vol express. Perquè hi toca una de les artistes contemporànies més representatives de Menorca, com és Nanna Ferrer.
1: Bon pla.
0: Ella presentarà PA, una nova proposta musical i performativa que explora el ritual del canvi d'ofici, en aquest cas dels forners, farà pa en directe damunt l'escenari, aquestes cançons relacionades amb tot aquest món.
1: De son pare en directe, son pare pasta, fas pa i ella canta son pare.
0: Clar. Ben interessant, la veritat.
1: Sí, sí, sí.
0: I d'un esdeveniment que, per cert, té lloc dins el marc de la quarta edició del FITING, que és el Festival Iberoamericà de Teatre Independent a Menorca.

0: Bé.
1: Que va ser pregonera de les festes.
0: Exacte.
1: De...
2: Oh, sí, sí. Ha estat...
0: fa una setmana.
1: Sí, sí.
0: Bé, manco, perquè va ser dir monja passat, si no vaig errada. Mm. Per tant...
1: Una d'aquestes artistes que tenim aquí a les Illes amb més projecció internacional, sobretot a partir d'aquests dos darrers discos i d'aquest darrer disc en què... Clar, reivindica aquesta baula que ella ha trencat, aquesta tradició de quatre generacions de forners que ella, perquè s'ha dit que en el món de la música ha deixat enrere, i clar, és com un acte de sanació, no?
0: No sabia això... que fossis tan fan, Celestí.
1: Bueno, no, és una història que m'ha interessat, que conec.
0: Sí,
1: i que per això ha volgut dur son pare en directe i que té son pare que massa en directe.
2: I aniria a sí. veure-ho.
1: I Antoni Llull, manacorí...
0: Encara ets atent d'agafar un avió.
2: És que ja hi vaig la setmana que ve a Menorca.
0: Ah, és que sap que se'l passa de bé, Miquel.
2: Oh, la setmana que ve fan Escranc.
0: Clar.
2: I me toca anar-hi.
0: En xerrarem, segur.
1: Sí, sí, sí. Bon concert, eh?
2: Bon concert.
1: Que d'anar-ne sí, Ferrer. Sí.
0: Bé, companys, ara ja mos hem de situar a Mallorca,
1: sí.
0: perquè aquest cap de setmana, Celestí, concretament, se celebra el desè el Gai d'Art, que és la nit de l'art del poble de Celestí Oliver, demà. Que és el Gaida. I d'on tindrà 30 espais expositius, com ara patis, cotxeries o cases particulars, i centenars d'artistes i actuacions musicals, com per exemple de Coverbos, el Cor de Dones de la UIB, Tardes en el Cafè, i també ball tradicional, es diu Monja. I de tot això convertirà el municipi del Pla en un gran escenari cultural dissabte de 6 del capvespre a 11, i després diu Monja també de 10 a 1 del migdia. Hi aniràs?
1: Hi pegaré un vot, sí. Sí, sí.
2: No, és que un artista.
0: No pot faltar, sí. Faci o no faci.
1: Sí, però sí, sí, sí. Com cada any sempre hi peguem un vot.
0: Bé, ara ve la gran trobada i notícies, tio, que
1: quina?
0: És una festa ben grossa aquí a l'illa de Mallorca, avui vespre, com és el concert d'en Resby, que ja ho han repetit molt.
1: Clar,
0: de pits
1: no
0: avui.
1: Clar, no hi ha precedent.
2: Com un concert tan gros,
1: falta,
2: gratuït.
1: De la memòria me falla.
0: Clar,
1: per trobar un precedent així.
0: Mira, jo avui dematí he estat cercant informació i he descobert que en Resby ha estat l'únic artista que ha fet sold out, que ha venut totes les entrades, 20.000 persones l'any passat a Sant Moix, i l'única
2: sí.
0: persona que l'ha guanyat ha estat en Alejandro Sanz.
2: Mira.
0: En qui té una cançó, per cert.
1: O sigui, sí, exacte. Que... Clar, avui aquest concert és gratuït, és aquest regal que...
2: Hi haurà més de 20.000 persones, seguríssim.
1: Que fa ell,
0: 50.000, 60.000 en principi.
1: Per tant, se preveu que hi hagi molta afluència de públic. Veurem quanta gent assisteix en aquest concert sense precedents, també, perquè, clar, se l'anomena fill predilecte de Mallorca i no sé si molts artistes que hagin estat anomenats fills predilectes han fet un concert d'aquestes dimensions.
0: Bé, ell és de Palma, està agraït, se va criar a Son Goldeu, ara és una estrella internacional i ha tingut aquest gest en la seva illa. I d'avui vespre, en Espart de la Mà, a les 9:30, a l'aire lliure i de manera gratuïta, com dèiem, amb motiu d'aquestes celebracions de la Diada de Mallorca, en Resby oferirà aquest espectacle, que se preveu que sigui massiu, per aquest nomenament oficial del Consell de Mallorca. Bé, bé.

0: ara me sap greu haver de fer cançó, però hem de continuar.
1: Toto, ho poden saber els nostres oients.
0: Toto.
2: De dalt a baix.
0: No me sé totes les seves cançons, perquè en té moltes, però aquesta sí.
2: És que IB3 ha triat bé que sigui na Maria Pons qui faci aquesta retransmissió.
0: Ho has dit tu, no ho he dit jo.
2: Bé, ho he dit jo, però és clar, sí. Ho hem sabut ara fa no res, quan obrien la porta d'aquest estudi 1 per començar a fer aquest programa. Jo ho he sabut, i clar, estic elevat.
0: I de res, molt de plans aquest cap de setmana, ja ho veus. No sé si vosaltres en voleu remarcar qualcun més.
2: No, estan bé, estan bé. Bona tria. Per...
1: No, no tenc molta cosa a fer.
2: Sí. Bé, però faràs.
1: Segur, sempre cap fent qualque cosa.
2: No, sí, acabaràs anant en Rals B.
1: Segurament, encara que no Maria...
0: Mira, com ho torni a dir, li tira el micròfon pel cap, eh?
2: Clar, és que és una festa. És com si fos un... No sé, una nit de Sant Joan o una festa sense bestiar. És clar, és una festa.
0: De fresca i de mal de mà, que més vols, i gratis.
2: Exacte. Bona, Maria, te sentirem a partir de les 9:30.
0: Ara que ho dius, no ho tenc clar.
2: Ui.
0: M'han
2: de ser puntual.
0: M'han d'acabar d'informar. Ja... Que posin la IB3 Televisió sempre. I en qualque moment començaré a xerrar.
2: Saps, clar. Tu ets qui has de donar pas a IB3 Televisió en Rels B. En quina cançó començarà?
0: Ah, han de fer apostes.
2: Ui, no sé si... Sí. Set list? No, apostes no. No sabia si ja s'havies set list.
0: No, m'ha arribat aquesta informació, però si la tingués, tampoc ho diria.
2: Clar.
0: No sé en quina cançó podrà començar. Per aventura apostarà per qualcuna dels discs nou o començarà amb un clàssic. Però la d'un verano en Mallorca la farà en el final.
2: Tu creus que aquesta serà la darrera?
0: Un verano en Mallorca, sí.
1: Balearico, la darrera.
0: En el concert de Sant Boi va treure una bandera de Mallorca.
1: Mira.
0: No ho sé, ja vos ho contaré.
2: Ja mos ho contaràs, Maria.
0: Bé, Miquel també mos ho contarà, perquè vendrà.
1: No ho sé, ja veurem. En què té mitja hora per decidir-me si partir a Pobla o queda. Ja veurem.
2: Vinga, faràs bé pensar de quedar a Pobla i pots ser sempre.
1: Sí, i som cada dia.
2: I ets sempre, exacte. Són les 4:30, vinga, continuem.

0: TV3 Ràdio és patrimoni.
1: Sant Joan, el 36 o 7, està a punt de desaparèixer. No hi havia cavall ni coller, no. El dissabte de Sant Joan era el dia de batre les faves. I mon pare m'ho explicava, no s'ho diu. Savi, era el dia de batre les faves el dissabte de Sant Joan. Estes que feien escaleo del bord. Per això dic que avui en dia es fa molt més festa. Aquest temps no se fa molta festa, diríem jo. Primer tot de Fabiol ja no l'havia vist fer mai. No, bé, que no hi havia ningú un temps, eh? Al principi que havia d'anar a demanar el Fabioler havia anat a demanar permís i havia de fermar a l'asa un anell. No hi havia ningú per aguantar el dia.
0: Diumenge a les 10 del vespre, Aire, amb Joan Cabot i V3 Ràdio. Les cançons dels altres.

0: Pablo Sierra, com estàs?
1: Molt bé.
0: Contents, molt bé. De veure-te.
1: Igualment. Aquí. Avui sí que comencem temporada. La van tancar l'altre dia i...
0: Clar. Vist en vacances, avui... vas arribar per tancar aquelles vacances.
1: Sí, va ser una entrada un poc en fals, un poc estrany, però avui sí que tens sensació de comences curs.
0: I ara iniciem temporada ja amb les cançons dels altres aquí a Tento.
1: No parlarem de Rels B, perquè no m'ho he preparat, no som un expert.
2: Jo és que ja no vull ser pesada.
1: No m'han les cançons, però... Però és el que te deia, Maria, baixaré a xafardejar una estona.
0: Clar.
1: Només per veure els muntatges...
3: Aniràs Pablo.
1: Sí, sí, només per veure...
2: Ja tens un acompanyant.
1: Acabo de passar per allà darrere. I és impressionant.
2: És brutal, l'escenari, el lloc, tot.
0: A més, que hi toca un Eivissenc. Sí, Pere Navarro.
1: Clar, en Pere Navarro.
0: En qui vàrem coincidir amb tu quan Tento el vàrem visitar a Eivissa.
1: Exacte, el mateix dia va passar ell abans. I el vaig veure la setmana passada, que tocava en el Festival de Jazz d'Eivissa, amb una de les bandes que té ara en actiu, d'Illusions, que algun dia parlarem d'ells perquè fan un rotllo així molt guai. No és jazz pur i dur, ni molt menys. Està molt mesclat amb un poc de funk, allà hip-hop. No sé, és una banda molt ben parida, perquè a més és un grup d'amics que es coneixen de sempre, i com us deia en Pere, abans de la seva actuació, fins ara no s'han ajuntat entre ells per fer un projecte seriós i per tenir un repertori. Va afegir un adjectiu que m'encanta molt, consolidat. Que és com, per separat sí que feien coses serioses, però quan m'ho juntàvem era una jam, i ara sí que és un projecte com toca. Doncs mira, no sabia que tocaria avui, així que una raó més per baixar,
0: clar,
1: en el part de la mà.
0: En aquest grup en directe d'en Rels B també hi ha Omar Alcaide, que és productor d'en Rels B,
1: Eivissenc,
0: perquè ets Eivissenc, situam a Eivissa.
2: I també a mallorquins, ben que dir que ells són revolta de gent nostra.
0: Un missalamer, també, sí.
1: Té violins en Rels B a sa banda, no? Té cordes o no, Maria? Jo és que no l'he vist mai.
2: Clar, no sé en quin format vendrà avui, però a Sant Mosny hi havia un parell damunt l'escenari. Ara violins no me sona. O sí, no ho sé, perquè ja fa un any i pico i la meva memòria...
3: És que per aquesta retransmissió...
1: Per qualsevol artista pop, anem a dir-ho així, ja sigui un crooner o ja vengui d'una música més urbana, ajuntar-se de cordes és com sa gran confirmació. És com mudar-se i fer un directe a un teatre.
0: Com una consolidació plena, ja, no?
2: El que te puc confirmar és que en Rosalía sí que en tenia, de violins.
1: Això sí. Però crec que no serien de ses marques, de ses que parlarem avui.
0: I perquè has triat els violins per qualque cosa.
1: Exacte, per introduir, per anar relliscant cap a la secció.
0: Molt bé. I avui xerrem de violins?
1: Avui xerrarem de violins, sí. Ens escaparem a un indret d'Itàlia que es fa conèixer com la città de la música, i tot i que això soni un poc pretensiós, perquè la ciutat de la música podríem triar-ne unes quantes, tal vegada sí que podem dir que aquesta ciutat, que es diu Cremona, potser la coneixeu, és el bressol del violí. Perquè cap al 1550, un senyor que es deia Andrea Amati va fabricar al seu taller el primer violí modern, que no era ben bé com els violins que segur estàu visualitzant al capet ara mateix, però diguem que fou el primer model estilitzat, el que més es pareixia. Això m'imagino que és com mirar un cotxe antic o un cotxe de la Fórmula 1, que si mires models dels anys 90, dius, això com podia ser aerodinàmic? Doncs amb els violins m'imagino que del segle XVI, els primers violins moderns, passaria un poc això. I clar, aquest canvi de format, aquesta tecnologia que se li va començar a aplicar a Cremona a partir del segle XVI, va fer que deixés de ser un instrument més associat amb la música popular, amb el que coneixeríem ara com folk, i passés a ser un pal de paller de la música clàssica.
2: El deixeble més famós de la família Amati va ser Antonio Stradivari, així que, Pablo, aquí ho tenim, Cremona va ser la localitat natal del miler d'Stradivarius, que es calcula que hi ha ara mateix escampats per tot el món.
1: No se sap ben segur si tots van sortir d'aquest taller o se'ls va posar sa firma després, perquè aquests violins, en el segle XVIII, que és quan s'estaven fent en el taller de sa família Stradivari, doncs ja eren famosos arreu d'Europa. Però sí, un parell d'aquests Stradivarius, que no deixa de ser el llinatge Stradivari traslladat a, o traduït al llatí, que així és com apareixien les inscripcions que es feien a la capsa dels violins, o només violins, també violes, violoncens, violes de gamba. Doncs ara un parell d'aquests es guarden i també es fan sonar al Museu del Violino, que és la principal atracció turística de Cremona. La principal excusa per la qual un turista s'atura en aquesta ciutat. Ara bé, avui us explicarem per què donar-li aquest títol de Città de la Música, o almenys Città del Violino, va ser en realitat una feinassa que va durar més d'un segle pels malòmens i per les autoritats polítiques i també els agents econòmics d'aquesta ciutat, de Cremona.

0: Ara, Pablo, passam al 1870, que és una data molt simbòlica, un segle i mig des de la mort d'Antonio Stradivari, mor un altre luthier, molt menys conegut, que es deia Enrico Ceruti, l'últim que tenia taller obert a Cremona.
1: En aquell moment, i ara costaria de creure-ho, perquè he estat llegint que hi ha més tallers de loteria practicant que pizzeries. Es calcula que 170-180 artesans
2: és difícil.
1: Estan donats d'alta ara mateix
2: amb
1: un taller a Cremona. Uns 200 en tota la província.
3: Han quedat estorats.
1: I direu, no, però si pizzeries hi ha per tot, si clar, vas a qualsevol sí. ciutat d'Itàlia, però clar, és que Cremona no és una gran ciutat. És com si juntàssim Vila Inca. Maria, perquè són 70,
3: ja rebut,
1: uns 70.000 habitants. Bueno, és que jo crec que entre Vila i Inca serien més, perquè a Vila hi ha uns 52.000 i a Inca que seré uns 30.000.
3: Jo crec que ja més 40.000,
1: Més 40.000.
0: Ha crescut, però... Inca, ha crescut. Sí. Ja la ciutat.
1: La ciutat que vols.
3: Ciutat que vols. Fa estona, ciutat, però bé.
1: Cremona té 70.000 habitants i 180 tallers de loteria. Clar, com s'ha arribat fins aquí? Si a finals del segle XIX, com acabes de dir, Miquel, doncs va morir l'últim luthier que tenia taller obert allà, doncs, com dèiem, va ser una feinassa i, clar, en aquell moment, doncs, algú es va espantar perquè, clar, s'afirma Stradivarius, com dèiem, ja en el segle XVIII era famosíssima i en el segle XIX ja famílies reals, per exemple, l'espanyola, s'havien fet amb les seves col·leccions d'Stradivarius, o sigui que tenia molt de prestigi, però justament on havien nascut aquells violins no en quedava cap taller de luthier obert.
2: Clar, ho hem de llegir això en clau nacionalista perquè, curiosament, quan més interessos hi ha per recuperar aquesta tradició.
1: Perquè en aquesta data Itàlia s'acaba de reunificar i un dels lloctinents del pare de la pàtria, de Garibaldi, Alfonso Mandelli, resulta que era cremonese, era de Cremona, i va acabar sent alcalde de la seva ciutat. Sota seu govern i assessorat per bons consellers culturals, va decidir dedicar-li una plaça a Antonio Stradivari i també va dur fins allà i va fer representar diverses voltes una comèdia francesa que es titulava Le Luthier de Cremon, que era una mena de telenovela amorosa. Bàsicament, anava de dos germans que eren deixebles de luthier en un taller en el segle XVII o XVIII. Un era molt bo fent violins, però l'altre era més guapo. I resulta que els dos s'havien enamorat de la mateixa Lota. I la Lota... doncs anava a més guapo. Això es va representar diverses vegades a Cremona. O sigui, començava a haver un interès per recuperar un poc aquell esperit de aquí és on va néixer el violí, aquí és on es van fer els millors violins que sonen arreu del món. Però, clar, no n'hi havia, és que no n'hi havia ni luthiers. I què comencen a fer les institucions públiques de Cremona? Doncs a rebre donacions de particulars, per exemple... Un familiar d'aquest últim luthier, que s'havia casat amb una de les seves filles, resulta que era violinista, i el que va fer va ser donar tots els objectes, també les ferramentes que havien quedat en el seu taller. O sigui que es comencen a recuperar un poc els vestigis d'aquella cultura de fer instruments a Verona, a Cremona, volia dir. Però, clar, s'havia de desfer aquesta paradoxa. En el quilòmetre zero de Juli no n'hi havia cap d'Estradivarius.

0: Anys 20 i 30 són una època molt agitada, podríem dir, a tota Europa i especialment a Itàlia, on la dictadura feixista Pablo de Mussolini, a més, abasta aquestes dues dècades.
1: Sí, sí, i això se nota molt a la fesomia d'alguna ciutat, perquè si una cosa varen tenir els col·laboradors del Duce era vocació d'urbanistes.
2: I a Cremona, per sort o per desgràcia, tornen a tenir un personatge amb molt de poder a escala estatal. Es deia Roberto Farinacci, coneixia Mussolini des d'abans de la Primera Guerra Mundial, perquè ell també va ser membre abans del Partit Feixista, del Partit Socialista. Després arribaria a ser secretari general del Partit Únic a Itàlia i fins que uns partisans decidiren afusellar-lo els últims dies de la Segona Guerra Mundial, aquest Farinacci a Cremona va fer i desfer. Quina relació té això amb els vells lutiers de la ciutat? Doncs molta, i no tota dolenta. Perquè a principis dels 30, una reforma al centre de Cremona va tombar les cases on se suposa que havien tingut, a més de la llar familiar, el seu taller, els Amati, els Stradivari i els Guarneri, que era l'altra gran nissaga de lutiers cremonesi. He llegit per internet que en una d'aquestes cases després van posar un McDonald's.
1: He estat
2: a Cremona fa 2 anys i he revisat un poc el lloc i no hi ha cap McDonald's en el centre de la ciutat.
0: Has aparegut.
2: No sé si això serà veritat, però... O allà va
1: però
2: quedar un buit,
1: que
2: o...
1: Passar, no? Que
2: sí, és una cosa que
1: sol passar, siguin...
0: sí. Gentrificació, sí, sí, no?
2: Exacte, exacte.
3: Ara bé, crec que n'hi havia una de calenta, també, Pablo,
2: sí,
3: no?
2: Sí, perquè amb els feixistes, amb aquest Farinacci, és quan a Cremona ja es prenen seriosament això de tornar a ser la xita de la música. I com ho fan? Doncs l'estiu del 37 degué ser molt divertit allà, perquè es va organitzar un carrusel d'actes, que no només eren concerts de música clàssica, va haver curses de ciclisme, balls populars, dinars a la fresca, també, per commemorar el tricentenari de la mort del mestre Stradivari. I un any més tard es va crear l'escola de loteria de Cremona, la mateixa que encara existeix avui en dia, amb centenars d'alumnes menors de 35 anys. Uh-huh. És l'edat màxima per poder matricular-t'hi. A la primera promoció només en van ser 2. Ara hi ha centenars de persones que cada any van allà a aprendre a fer violins en la tècnica cremonese. I l'any 41 es va començar a construir el Palazzo de l'Arte, que és l'edifici on ara es pot veure la col·lecció d'instruments Made in Cremona, perquè és la seu del Museu del Violino.

0: i això de fer un museu dedicat als instruments de corda i en els seus mitjans luthiers pareixia feines fetes, però és una cosa en realitat de fa dos dies, poden dir.
1: Sí, perquè aquest museu no va obrir les seves portes fins l'any 2013. La mateixa data...
0: No és 1913.
1: No, clar. La mateixa data que l'UNESCO va incloure en el seu catàleg com a bé immaterial la tècnica cremonesa de fer violins, que diuen que mai s'ha tornat a igualar. O sigui que la pedra en sec i la tècnica cremonesa de fer violins i violoncels són més o menys quintes.
2: M'encanta aquest paral·lelisme, Pablo.
1: El catàleg de l'UNESCO, és que és el primer que he pensat, perquè és més o menys d'aquella època. Jo crec que fa ara 10 anys, més o menys, que es va reconèixer la tècnica de pedra en sec com bé immaterial de l'humanitat. Però clar, què va passar entre mitges? Perquè han deixat això a la Segona Guerra Mundial. Doncs, clar, la Segona Guerra Mundial és un moment molt dolent per posar en marxa un museu en el Palazzo de l'Arte, però no va ser aquesta la raó per la qual fins al 13 no obre portes aquest museu. El que va succeir va ser una altra comèdia, però mediterrània, això, que cadascú vagi a la seua, que no hi hagi quòrum, que la gent no es posi d'acord i que tothom vulga, en certa manera, atorgar-se el mèrit de jo he fet tornar els violins Stradivari a la ciutat. Perquè durant dècades, segons Inferesc, perquè clar, no ho diuen així talment, l'Ajuntament de Cremona, la Diputació Provincial de Cremona, la Cambra de Comerç de Cremona es van disputar el llegat d'un atractiu que ja en els anys 60 començava a tenir un valor turístic. És a dir, cadascuna va intentar posar el seu propi museu, el seu propi fons de conservació de violins per fer-los tornar allà.
2: Vaja, i com varen fer les paus?
1: Doncs perquè un altre personatge inesperat, que es deia Walter Stauffer, i tot tenia aquest nom que Mussoni foraster, si pensàvem en italià, doncs era d'allà mateix, era de Cremona, la seva família era de Suïssa, havien baixat a Cremona per fer negoci amb els formatges. Era tant fabricant, tant productor, com comercialitzador, com distribuïdor de formatges. I es va fer immensament ric a la plana del Po. I no sé si li devia agradar sa música o volia tenir una posició benestant dins la societat de Cremona, que el que va fer va ser crear una fundació en els anys 60 que va començar a repatriar, havia compra donacions, Amatis, Guarnieris i Stradivarius fins a la ciutat italiana. I també va fer tornar alguns luthiers italians que anaven fent voltes pel món i, per exemple, vivien als Estats Units, on ja hi havia una indústria relacionada amb la música clàssica molt potent, doncs perquè fessin de professors, perquè fessin conferències, lliçons en aquesta escola de loteria que seguia funcionant a la ciutat. I clar, així, de mica en mica, va anar revifant també l'acostum de quedar allà, d'obrir un taller i de fabricar instruments de corda amb sa marca Cremona, amb el taller allà a la ciutat. I és bé que quan passeges per centre, doncs estan els ateliers allà muntats, i no sé si més per show o perquè realment hi estan fent feina, alguns tenen doncs una façana de vidre, una finestra molt grossa, un aparador, com tenim aquí, veiem el tècnic, doncs si vas pel carrer doncs pots veure a l'artesà que està allà treballant. Sí. I en el museu del violí es pot sentir doncs part de sa col·lecció que la toquen per tenir-la entrenada, que és molt curiós perquè he estat llegint que fins fa no tants de dies, per exemple, hi ha un reportatge, crec que del New York Times del 2007, encara parlen de senyor, d'un conservador que es deia Andrea Mosconi, que era de Cremona, era violinista, i la seva feina cada dia era anar en el Museu Cívico, que era el museu municipal de la ciutat, on hi havia una part d'aquest fons que ara és en el museu principal, els treia de sa vitrina, els tocava un poquet, els alimentava, com deia, de Bartók, de Schumann, de Bach, i els tornava a col·locar allà. Però clar, era una cosa tan lliure que sí.
3: Els acariciava, els cuidava.
1: Els acariciava. Si tu anaves allà, justament a sobre que ell estava treient el violí i tocant, ho veies. Però no hi havia com uns torns, com succeeix ara mateix, que a més crec que tenen una doble entrada. O sigui, tu pots comprar l'entrada per veure sa col·lecció i una entrada un poquet més cara per veure com un petit concert que fan cada dia cap a migdia. A més, surten 4 o 5 músics perquè també toquen xelos i toquen allà en format quartet. I és interessant, és interessant.
3: Quin viatge més guapo.
2: Sí, ara tinc ganes d'anar a Cremona.
1: Sí, és excusa per anar-hi, perquè la resta de la ciutat...
3: És una bona excusa.
1: Sí, és una gran excusa, i menjar, perquè es menja molt bé, com per tot Itàlia. Però sí que es ve que està molt prop d'altres ciutats que potser turísticament tenen més arrel, o tenen més pes, però si voleu veure instruments que a més són molt guapos a nivell visual, doncs Cremona.
3: La ciutat de la música i el viatge del violí,
1: exacte,
3: també, no?
1: Sí, sí. Un altre dia podem explicar per què van acabar tan escampats i per què durant segle i mig pràcticament ningú va fer allà instruments de corda, perquè es fills i sobretot un net d'Antonio Stradivari va tenir molt a vora. Li va sortir més a compte això de desfer-se de serenci i d'esguelo que no continuar la tradició artesana.
3: Per tant, un Cremona part 2.
1: Farem un Cremona part 2, sí,
2: d'aquí
1: una estoneta, sí.
3: Molt bé, gràcies, Pablo.
1: No, a Valtrus.
2: Gràcies.

0: IB3 Ràdio és història.
1: Per saber com es difonen les històries falses, a IB3 Ràdio comptam amb experts en verificació, periodistes i analistes digitals que porten el seu coneixement per detectar-ho, a més de recordar els casos més rellevants. Dissabte a les 9 del vespre, ni fake ni fum, amb Raquel Agüeros i Alicia Català. IB3 Ràdio.
2: Tindrien semblança amb els nostres dimonis boets. Podria, tal vegada...
3: Sí, però més mal lletats, per dir-ho de qualque manera.
2: Una mica més mala baba,
3: sí.
2: Podríem dir.
1: Font de misteris.
4: Sí que hi ha històries al segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenòmens, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
5: I ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
1: Font de misteris, amb Xema Font i B3 Ràdio.

0: I heu de saber que amb motiu de la Diada de Mallorca diumenge hi ha una nova ruta teatralitzada al Palau Reial sobre la Belenguera en el seu centenari.
1: Sí, Amadeu Euterpe i Rita Belenguera, Musa i Dinamites, el títol de la ruta teatralitzada en el Palau del Consell sobre la Belenguera en el seu centenari, com deien, que celebram enguany.
0: I volem saludar el director i dramaturg també de

0: una petita ficció que ens situem d'aquí 100 anys i l'espectacle té un punt de teatre immersiu on es publica de participar una mica. Serveix primer per fer una ruta i per visitar l'edifici del Consell, però en aquesta petita distopia hi ha els darrers arquitectes que queden al món pràcticament han de fer una valoració de com està l'edifici del Consell per veure si val la pena conservar-lo o esbocar-lo. I aquí enmig apareixen el fantasma de Amadeu Vives, que és compositor de la Balenguera, i Neuterpa, que és la musa de la música, que els ajuden com a un recorregut per es Palau, i amb ells pues, coneixen pues, secrets del Palau, de quan se va comprar la música i tot això.
1: I quins són els elements patrimonials, materials i immaterials que sí o sí s'havien de tenir en compte per construir aquesta història?
0: Clar, nosaltres l'encàrrec que mos varen fer, mos varen demanar, primer, que se xerrés de la Balenguera, que se contextualitzés històricament on va passar, o sigui, quan se va escriure, aquí, d'on venia originalment la lletra, que ve del segle XVIII de França, i en el mateix temps xerrar de l'edifici del Consell, el que allà se conserva, els vestits dels macers, curiositats sobre les sales, com estan fetes, que està inspirat en la llonja, i perquè va servir en el seu temps i això. O sigui, bàsicament, les premisses que ens van donar van ser aquestes i a partir d'aquí se va construir la peça.
2: I Joan, en aquesta peça teatralitzada que no és gens a l'ús, podríem dir, sobre el Palau Real, qui la representen? Qui sou l'equip?
0: Els actors i les actrius són en Anna Berenguer, en Carme González i en Daniela Fregapane. I són, bé, són actors i actrius que, bueno, que solen fer feina junts moltes vegades, que són com un equipet i res, van haver de muntar això en 6 dies, pràcticament, que va ser molt després.
1: Ràpid. Sí.
3: Clar, per quins espais... Molt ràpid. No sé si hi ha entrades encara, però per quins espais transcorren aquesta ruta teatralitzada?
0: Diria que estan esgotades les entrades, uh-huh. Perquè altres anys sé que s'han fet més funcions de la ruta, però enguany només se'n fan dues. I de, bé, entrant com, o sigui, a l'entrada del Palau del Consell, després l'escala reial, que se diu, pujam, després anem a la sala d'audiències, sala de plens, i a la planta noble. I a partir d'aquests espais pues, anem fent diferents escenes, això, on el públic ha de participar en un concurs, va de cercar
3: per un concurs?
0: Sí, un concurs.
2: Que divertit.
0: Sí, la veritat és que hem dibuixat els personatges com la musa de Neuterpa, la musa de la música, pues pot recordar molt en el Geni d'Aladín o en Dori de Buscando Nemo. Són personatges que se poden permetre moltes coses.
2: Ah, quines grans referències, molt bé.
0: Sí,
2: per tots els públics.
0: Referències pops. Mm-hmm.
3: Clar, vos heu passat bé, eh? Tu has passat bé a de construir aquesta història.
0: Sí, la veritat és que m'he divertit molt escrivint-la i m'he divertit molt de dirigint-la perquè són molt divertits, també. Daniela, que fa de Madeu, és músic, també, per tant, m'ha permès pues, tocar piano, tocar guitarra, convidant el públic a cantar la Balenguera en el final amb una versió un poc més moderna. I la veritat és que sí, ha estat molt, molt, molt divertit.
3: I la gent s'anima, la canta?
0: Sí. És que sí. Els hi donàvem un paper imprès perquè hi ha parts que ningú mos sabem directament, només mos sabem al principi tots, però sí, s'animen. Mm.
3: Molt bé, idò, aquesta representació es diu diumenge a partir de les 7, entrades completament esgotades, sembla ser.
0: Per tant. De totes maneres, sí? Mireu els senyals que han el Consell de Mallorca, crec que estic a TV, sí? Mireu a veure, perquè a vegades se poden anul·lar qualcuna de l'hora i tal.
3: Perfecte. I Joan Maria, ja que et tenim, què estàs fent ara mateix, a part d'aquesta ruta teatralitzada? Perquè estaràs amb altres coses.
0: I ara fa poc hem acabat Es Via Fora, que és un espectacle de teatre de carrer històric que fem al CUDI cada any.
2: Sí.
0: I demà també, en motiu de la diada, també fem el mateix equip de gent que fem la ruta, a les escales de l'Església de Santa Eulàlia, fem una retroficció que li hem dit sobre la proclamació d'en Jaume II, sobre la carta de franquès, això és una peça que dura no arriba a mitja hora, i se fa aquí, a les escales de Santa Eulàlia.
3: De quina hora?
0: Demà a les 10 i mitja des de matí.
3: 10 i mitja des de matí. Molt bé. I d'apuntat, demà dissabte a les 10 i mitja des de matí, aquesta primera representació, i diumenge aquesta ruta teatralitzada per dins el Palau Real del Consell de Mallorca. Joan Maria Albinyana, moltes gràcies.
4: Moltes gràcies a vosaltres.
3: Gràcies, i que vagi bé aquestes funcions, una ferrada.
0: Moltes gràcies.
3: Gràcies. I ja hem arribat en aquests darrers segons de Tentou.
2: Ai.
3: Ja està.

0: Bueno, bon cap de setmana.
1: Bon cap de setmana.
2: Me'n vaig a conèixer el meu futur amic.
1: En Resbí, clar,
0: clar. Sí, clar. Bé, futur. Ja és amic, no? Ja és amic.
2: Ell no ho sap, però sí.
0: Sí, però ho sabrà avui.
2: Ho sabrem.
0: Ho sabrà avui. Mos ho contaràs dilluns.
2: Clar que sí.
1: I abans. O ho pot dur atent-te'l, també, sí, també, si vols.
2: Home, això ja seria un gran honor.
0: Estaria bé. I Miquel Pensató, eh? Ahí pots anar.
1: Ara veurem si aniré o no.
0: I tu, Lluís, també. Gràcies, Lluís, per ser-hi. Ahir tornem dilluns a partir de les 3. Bon cap de setmana.
2: Bon cap de setmana.
0: Adéu.

0: A IB3 Ràdio, entre avui i demà, amb Araceli Bosch.
1: Benvingudes, benvinguts. La majoria dels oients sabeu què fèieu i on éreu tal dia com avui fa 25 anys quan els avions varen xocar contra les Torres Bessones de Nova York, provocant la mort de quasi 3.000 persones i ferides a més de 25.000. Els més joves, potser ho descobrireu ara, ho descobriu avui, i reconeixereu estorats la fragilitat humana i com la vida i el món poden canviar en qüestió de segons. Les barres d'acer i les plaques d'alumini en què estaven fets els gratacels se varen fondre i se varen desplomar com una baralla de cartes. Ha quedat esforat enmig de Manhattan com a homenatge i com a recordatori. Per al programa d'avui hem triat la paraula barra, que pot ser sa desbar, espades forn, l'actitud de qui s'atreveix a tot per menys preu de l'altre. Però volíem recordar també aquestes barres d'acer que no suportaren el pas de la barbària.
2: Yeah, I'm low. Hey.

0: Avui et sentirem molt, en Rels B, perquè està a punt de donar un concert gratuït, a més, molt a propet dels estudis d'IV3 Ràdio a Palma, en el Passeig Marítim, i com que, a més, el teníem tan a prop, i com que a nosaltres ens agrada treure les paraules polisèmiques del programa a passejar, i això sol ser una cosa que ha de fer Aina Marc, i d'on Aina Marc és pel Passeig Marítim de Palma, molt a prop, per no dir, a de dins tot el meollo que hi ha avui, esperant el concert de Rels B. Aina, com estàs?
1: I d'hora, Cel, estic molt bé, estic molt contenta, ara mateix aquí. S'ha de dir que ara s'està beníssim, perquè no fa calor, ha baixat el sol, s'està fresquet. Bé, jo estic fresqueta perquè no estic ben enmig de la gent. Hi ha moltíssima gent, nosaltres hem arribat aquí unes hores abans, hi havia dues cos, una que entrava per la banda de Porto Pi i l'altre accés era per la banda del Palau de Congressos. Hi ha gent que ha vengut aquí a partir de les 3 de l'hora baixa i ells sí que han passat calor. De fet, com que la paraula d'avui és barra, el primer que han fet ha estat acostar-nos en aquestes barres, evidentment, no podia faltar. I tot i que ara mateix no mos han pogut atendre, estan a tope de gent, ja tothom